0: a la tercera, quarta, quinta, la que siga edat, així com tu i jo estem...
1: Estem al querer.
0: Estamos crujiendo.
1: Estem a estrenar en Vistes a la Mar. I també, com cada dilluns, rematem el programa en cançons de temàtica... Temàtica, què posa?
0: Comuna, d'una temàtica en comú de cada sis cançons. Tenen un fil conductor.
1: Bé, que Carme Juan ve a cantar-nos cançons al voltant del Dia de l'Orgull.
0: Això és.
1: Cançons emblemàtiques. I es cantarà una d'elles, que ha valencianitzat. Una de Malú. Serà bonico, això.
0: Serà preciós, segurament. I ara, el que anem a fer és conèixer a uns companys als que volem saludar nosaltres i que els saludeu vosaltres. Són tres estudiants de comunicació audiovisual de la Universitat Miguel Hernández, ara mateix han ficat nerviosíssims. Els vam conèixer quan feien un treball per al seu curs i ara ja estan de vacances, els tenim una enveja. I, bueno, ens han vingut a veure. Són Leire Bernat, Alfonso. Hola, Leire.
2: Hola, buenas.
0: Ah. Leire és d'un poble molt bonic, es diu...
2: Onda.
0: Veges. Així no s'atrevis ningú a discutir-me això, no. Leire. No. Com ha anat el curs, filla?
2: Ah, doncs pues molt bé, molt bé, molt bé. En les seves dificultats, perquè, bueno, si no tenen dificultats...
0: Estem en segon, sí, de comunicació.
2: Sí, estem en segon. Si no tenen dificultats, divertit no és, però bé, tot bé, perfecte.
0: I en el treball aquell com ha quedat la cosa?
2: Ah, de lujo. És que van ser dos germanes molt divertides. No sé si les coneixeràs, tu.
0: Que són del teu poble?
2: Sí, són del meu poble.
1: Hugo.
0: Ai, Hugo Plato no Ormo.
1: De quines germanes estem parlant? No. Desvela-ho. Està publicat ja aquesta entrevista, Hugo?
3: No, però estarà. Estarà,
1: estarà pront.
0: Revistes científiques.
1: Pront, un ejemplar de Nature. Bueno, Hugo, benvinguts. Tot bé, este curs?
3: Sí, la veritat que molt bé. Jo la veritat que m'ho passa prou bé.
1: La samarreta mola, diu fins a la cremà. Ah, no, fins a la cremà.
3: És de les Fogueres de Sant Joan.
1: Guai, guai.
0: Bueno, sí. Has estat de Fogueres?
3: Jo no me'n perco una.
0: Però ja havies acabat el curs?
3: Bueno.
0: Quan eres compatible,
3: claro,
0: vols dir.
1: Muy bien. Tu eres d'Albaida.
3: Jo soc d'Albaida.
1: Ai, Albaida, meu.
0: Això ho han de dir. Tot Albaida escoltant-nos perquè salut de la criatura. Digues, digues.
1: Dic que continua la bona fama que els estudiants de les branques audiovisuals i periodisme sempre han tingut. No, de festa és, vull dir, de conèixer en profunditat...
0: Anem a conèixer la tradició i les cultural, festes, no? La festa, Hugo? I és perfectament compatible amb estudiar, i Hugo, això, testimonia. I Aitana Pastor Belmonte. Hola, Aitana.
4: Hola, hola, bon dia.
0: Bona Aitana tarda. Estudia amb ells, en Elx. Tu eres, sí, d'allí d'Elx? O proper?
4: Jo...
0: No eres tu.
4: Jo vaig néixer a València. Després...
0: Traslladar-te?
4: Sí, a traslladar-me a Navarra, 13 anys. I després, fa 4 anys o així, vaig...
1: Has tornat cap ací? Has fet un tour,
4: sí,
1: eh?
4: Un tour per Espanya.
0: La nostra Aitana és viajera.
4: Sí.
1: Estàs feliceta d'haver acabat el curs?
4: Ai, sí.
1: Tot bé?
4: Sí.
1: Esteu, sí, com a l'equador, sí, de la qüestió?
4: Sí. Sí.
1: Què vos agrada més d'este ofici?
0: Per què l'heu triat?
1: Per què heu triat això?
3: Jo crec que és per el
1: contra
3: que
1: tot el pronòstic, diria que també, no?
3: O sigui, en la Moncla hi ha un problema amb el FOMO i jo crec que la gent que estudia en comunicació visual és que tenim FOMO de perdre's qualsevol cosa i la millor forma de no perdre-se-la és veure-ho per la tele, veure-ho per el cine o gravar-ho o...
4: Estic d'acord.
0: FOMO.
1: Però quan treballes d'això, el FOMO ja serà...
0: Això va més.
1: Crec que depèn la feina d'això, estar sempre ben informat. Però, bueno, també és de distingir el... No sé, és una reflexió que faig així, no puc dir avui la cebolleta. A veure...
0: Sin ser tu nada d'això.
1: No, això en absolut. Però deixar el traje de... Com de la professió, deixar-lo quan neixiu de la feina. Perquè si no, és 24-7 i és un...
0: I és un cotell.
1: I és una angoixa.
0: Vos dones sense que mos hagueu demanat.
1: Sí, sí.
0: Perquè és una feina molt de FOMO, les 24 hores del dia connectats a les xarxes. Això no és possible. Això no està bé per la salut mental. Te ho diu en dues persones que han fet d'hora la seva psicòloga.
1: I que... Exacte.
0: I ja està. És la resolució.
1: Esta és l'aportació que podem fer al vostre futur.
0: Entenem una cosa. Jo parlo de la ràdio, del cine, de l'èdit. I la ràdio, perquè la vostra generació sou d'escoltar ràdio, sou més de podcast.
4: Ai.
0: Què feu?
4: Molts de podcast. Podcast.
1: En forma de podcast,
4: sí,
1: i tant.
4: Sí, sí, sí.
1: Us agrada seleccionar i decidir sí, què és el que voleu escoltar.
0: En televisió també sou un poc a la carta, no? També busqueu allò que vos avellis vore en cada moment.
4: Sí.
0: No, de seure davant de la tele fent calceta i vore tota la programació que vos llancen, no? O com?
3: No, jo crec que som més de vore el que volem, quan volem i on volem.
1: Però no vos mola la ràdio en directe, allò de... Està passant ara mateix? Eixa, sempre s'ha dit màgia, no sé, és un poc exagerat de la ràdio, no? Però allò de dir... Estàs contant la notícia, el directe, en el moment que està passant. Té un component...

0: Ponent.
1: Tu morbo, tu un FOMO.
2: No, home, és interessant. Ante tot és interessant. A veure, en ma casa sí que se sent prou la ràdio. Sobretot quan anem en cotxe, sí que sí, sentim més la ràdio que fiquem música o el que siga. Entonces, això sí. Jo, almenys, sí que ho tinc més arraigat, lo de la ràdio. Sempre m'ha agradat molt.
1: Jo on vos visualitzeu, on vos vos falten un parell d'anys, no? Més sí. Un màster, més... Bueno, d'ací 2-3 anys on vos a banda del paro, que mos ha dit ell abans. D'ací 2 anys estaré apuntat al CP. No. On vos visualitzeu? Què vos agradaria fer? Aitana, va.
3: Buah. M'agradaria fer producció cinematogràfica, per exemple, o en televisió tampoc me...
1: Molt bé, producció, te veus ahí.
3: Sí.
4: A mi m'encantaria treballar algo en la tele o en la ràdio, i més igual en què. O sigui, és el FOMO, el estar en tots els llocs.
1: És de veres quan te vaig conèixer que jo no sóc tant de cine com de mitjans del dia a dia.
5: Sí, t'agrada que la informació, t'agrada...
4: A mi m'agrada
5: tot. Que l'entreteniment...
1: L'entreteniment tot, eh?
4: Sí, o sigui, jo sóc molt friqui, o sigui, però molt friqui de la tele. La meva classe està tot ple de friquis del cine i jo sóc el contrari, o sigui...
1: El friqui de la tele?
4: Sí.
5: I tu, Leire?
1: Benvingut.
2: A mi és que m'agrada molt el cine. Jo estic enamorada del cine. Però enamorar. Entonces és a full.
1: Què vos podem dir? Que vos desitgem que allò que visualitzeu o allò que vos fa il·lusió siga la vostra realitat d'ací uns anys. Gràcies per vindre. Ens han dut floretes i tot una
5: idea. Ideal. Ideal. Si m'agrada una pel·lícula dirigida per Leire Bernat i produïda per Aitana Pastor. Ah. Molt pronta la seva gran pantalla.
2: Home,
5: saps que he dit alguna
2: idea?
3: Home, serà. Claro. Estaria bé.
2: Sí, serà.
3: Estaria perfecte. Estaria bé.
2: Sí, sí.
1: Serà i nosaltres que ho veurem.
5: I Hugo Pla presentant un concurs.
4: Ai, m'encantaria.
5: El nou gent alemany. Bueno, que vaja molt bé. Mira. Sí, xiques.
1: El futur del món audiovisual està, entre altres, a més d'aquestes persones meravelloses que han vingut a visitar-nos. Així que gràcies. Que disfruteu la visita. Anem a fer el programa, si no vos ha mal.
5: Quereu-vos per així, eh? Teniu un cafè pagat, si voleu.
3: Ah,
5: bueno, un avió, no? Dona per un avió, la producció.
1: Una aigua, un... Sí, Sílvia té la butxaca plena.
5: Un cafè, si voleu.
1: Atem una cosa, Tono, posa la gossa sorda, pagant el que sigui i que entre Mar Hernández. Gràcies!
6: 5 de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquerra.

0: frenada en sec.
1: Carrer escoltat per ahir. Doncs parem atenció a un tema molt curiós, perquè forma part en què parlem, en què concebim el nostre entorn, en què ens relacionem amb els altres, i està definit pels llocs en què habitem i, inevitablement, també en la forma en què anomenem a eixos llocs.
2: Clar, per què anomenem les coses conforme les anomenem? Per què moltes vegades sabem d'una persona, d'una personalitat, que té un carrer, però no sabem si darrere hi ha un pianista, un investigador, una doctora, o vet a saber. Tenim aquesta necessitat de posar-li nom a allò, de classificar els llocs que ens envolten i posar-li una etiqueta a aquests espais per els que anem passant. Sí. I com a persones humanes que som, és inevitable també que el nostre nomenclàtor...
1: M'encanta
2: el nom.
1: Nomenclàtor.
2: Nomenclàtor. Què és el nomenclàtor? Jo m'imagino que és un totxo molt gran. Allà té que haver una quantitat d'informació.
1: Té raó.
2: Bueno, nomenclàtor són... estan escrites quines són les carrers que ja en cada lloc. Bueno, pues que aquest nomenclàtor no estigui atravessat per la contradicció, per la polèmica i també per cert sentit de l'humor, per què no?
1: Yes, i ens agrada. I avui comentem este tram del programa i parlem d'aixòs noms de llocs curiosos, sorprenents, inaudits. Ui, Mar Hernández fa una bona passejada pels noms dels carrers, és o no?
3: Bona vesprada, sí, pels noms dels carrers, que és que si ens anem de passeig i volem per aixòs noms de carrers, és que... Fliparíeu i flipareu amb totes les lletres. Així que avui vos propose obrir la porta i començar el nostre recorregut.

0: no puguis... Encara que este recorregut no ens anem molt lluny dels estudis d'ací de Burjassot i comencem a València, en un d'aixòs carrers més curiosos pel nom i per la llargària. No sé si el coneixeu. Parle del carrer de les impertinències. Carrer de les impertinències de València.
1: On vius? En impertinències número 4.
2: Però se m'ocorreix un grup de gent que podia viure ahir perfectament.
0: Perfectament.
2: Però sí, sí.
0: El cas és que és un carrer tan i tan i tan i tan i tan curt que quasi no pot viure ningú. És un carrer
2: les impertinències són curtes.
0: Les impertinències són molt curtes. Té 20 metres de llargària, no té eixida, és el que es coneix com un atzucac, no un cul de sac, uns carrers d'estos sense eixida. I com a molt és l'antic accés d'una propietat a la plaça de Sant Bult, però realment ara mateixa no n'hi ha un portal d'edificació que tu pugues entrar. Al final sí que hi ha una cafeteria, és l'únic que es pot dir, que
2: sempre
0: està com al
2: una,
0: final, sempre, sempre hi ha una cafeteria, un lloc on pugues prendre't un cafè. Però per què creieu que es deia carrer de les impertinències? Perquè era un carrer impertinent.
2: Ai, és una gran pregunta. Per què podia ser? Perquè vivia la família impertinència?
1: El no tindre eixida, arribar al final i dius que no puc eixir, que no puc passar...
0: Eixa és una de les raons. Per les... Sí, és un carrer que data el rètol del segle XVIII i, clar, la gent començava a blasfemar quan entrava i veia que ja no podia anar enlloc i ja començava a blasfemar i soltava les impertinències. Però, clar, una altra de les teories també diu que precisament perquè era un carrer sense eixida, allò corrien fets poc decorosos i impertiments, i així que cadascú s'imagina el que considera.
2: No, no, jo estava fent un atracament.
0: Podria ser, també. Podria ser, els carrers sense eixida se presten una miqueta a això, també. Però, en fi, no és ni de lluny el carrer amb el nom més curiós de València.

0: En tenim més. De ben diversos. Este a mi m'encanta. Jo no sí? sé si heu passat per ell. Carrer en valencià, vella de la palla, vieja de la paja, en castellà.
1: Esta, on està això?
0: És molt cèntric. Estic parlant de carrers que estan molt cèntrics.
1: Pues igual sí que hem passat, però no caic que és el carrer.
0: Heu
1: de...
0: passat segur, perquè està vella entre el Mercat Central sí. i l'església de Sant Joan del Mercat, que està, és aquest carreró que està enmig. Segur que
1: el
0: heu passat.
1: El carrer de mig sé quin és perfectament, però no sabia que aquest era el seu nom. I és curiós el nom.
0: És curiós. I no me'l penseu, perquè el nom el deu realment a que és un carrer vell, i en aquesta zona hi havia una part on es guardava la palla, perquè era un beuador de cavalls.
1: Ah, clar, no és era, que tenia la palla en el ojo ajeno.
0: No, era, una carrer, era un carrer vell, era un carrer vell, i allà hi havia un abeuador. Doncs sumes un més un i dona este carrer, vella de la palla. Sí, però clar, si parlem de cavalls, entrem en el món animal...
1: El món animal té carrers?
0: Molts, però calla. Massa, jo crec que massa carrers. I ben, ben curiosos també.
2: Los animales de dos en dos uva. Los animales de dos en dos uva.
0: Alguns uà. Més normal. Uà, sí, uà, bona uà, cosa. Uà. A lo millor un dels més normalets és el carrer de les gallines de València, carrer del cabrit, que eixe com a insult. És impertinent, és un carrer un poc impertinent, també.
1: Carrer del cabrit.
0: També carrer dels lleons, que este és més comú, perquè està a València, però també està a Cullera, també està el Campello. A Vinaròs i alguns pobles també tenen un carrer que és el carrer del gat, que este és més comú. Però...
1: Al meu poble estan les escaletes del gat.
0: Les escaletes del gat, que són estretiues.
1: És un carrer en escaletes, si vol que hi hagués gats, acampament, cosa bona.
0: Clar, i s'anomenen per això. Però a mi hi ha un que m'encanta, que realment no és exactament un carrer, és un pont. És un pont que està a Navajas, a l'Alt Palància, i es diu El puente donde se cayó la burra y no se mató. És un rètol...
1: Això pot anar a la història del pont?
0: És que està igual. És un rètol oficial, és un pont real. El podeu buscar en el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, perquè està registrat. Forma part de la Via Verda d'Ulls Negres, però és que és molt curiós perquè al municipi veí, a Xèrica,
1: sí?
0: en la mateixa ruta, hi ha un altre pont que es diu Pont de Mataburres. Vull dir, que no
1: es moren.
0: Es moren i l'altre no es moren.
1: En Navajas no te mors.
0: En Navajas no, però en Xèrica sí. O sigui, és una cosa autèntica.
1: Però ficar-li tota la frase, ja té mèrit. El puente de que se cayó la burra i no se mató, gràcies a Dios.
0: Això ho explica, no n'hi ha
1: més. Ai, senyor.
0: El que n'hi ha zua, no? Com diria aquell en esta frase.
1: Quina risa.
0: Així que jo que sé, que si este estiu feu alguna ruteta per l'Alt Palància, que sé que farà molta calor, però si aneu, per favor, fixeu-vos-hi perquè paga la pena.
1: I feu la foto del pont amb el nom i ens envieu a les nostres xarxes.
0: Ai, i tant que sí. I ja per acabar este recull, i si parlem de noms de carrers, ho comentaves tu, Ximo, un dels que més abunden són en el nomenclàtor, no? Que jo m'imagine...
1: Nomenclàtor!
0: Que el nomenclàtor per mi és el Google Maps, un poc, ja, no? O sigui, t'agafes el Google Maps i és el nomenclàtor, però podria ser un... llibres i llibres quilomètrics. Sí, sí, sí. Doncs dels que més abunden són dels noms de persones, no? N'hi ha d'escriptors, de vet, artistes, de militars... N'hi ha molt més homes que dones, tot siga dit, això passa sempre. El que potser no imaginàvem és que així a casa nostra, a la Comunitat Valenciana, hi haguera un municipi que tinguera un carrer Barack Obama.
1: Allà.
0: Barack Obama.
1: En el carrer Barack
0: és que ja no és ni street, és avenue. És avenue. És fins i tot avinguda, Tu fixa't, està a Nàquera, al Camp de Túria. És una de les vies principals del municipi, però té una història molt curiosa. Tot va vindre per la Llei de Memòria Històrica del 2007, que en aquesta llei històrica, recordeu, que obligava la retirada dels noms de carrers franquistes. Es van canviar diversos noms de Nàquera, per exemple, la plaça del Caudillo també es va canviar. Este en concret era avinguda José Antonio, que és el fundador de la Falange, i al 2008 el van canviar pel carrer de Barack Obama.
3: Ai, va entrar, es va costar,
1: Sí, es va costar, es va costar el 2008, no fa no res. Perquè al meu poble també estaven aquestes nomenclatures antigues i se van canviar molt abans de la llei.
0: Clar, els va costar, els va costar.
1: I per què van triar Obama i no Bill Clinton, jo què sé?
0: Això és una mica més enrevesat, no? Perquè ells van dir, bé, és el mandatari de la primera potència del món. És de veres que ho era des de feia un mes, que tampoc feia molt que havia acabat d'arribar. I era un símbol de multiculturalitat, no? De lluita contra el racisme, d'esperança, però tot s'ha de dir, als veïns en aquell moment, no sé jo si els va acabar d'apanyar, escoltem.
4: Una persona que ha sido nombrado recientemente presidente de los Estados Unidos, que puede hacer mucho. Y como dice el refrán, el que a buen árbol se arrima, buena sombra de cobija, ¿no?
5: Me quedé molt sorprenguda perquè creia que era una broma.
6: Antes de Obama, n'hi ha nosaltres persones del poble que han sigut més importants.
5: València n'hi ha molts personatges que haguera sigut millor. Nosotros que hemos pegado aquel señor de allá. No tiene res contra de ahí, ni mucho menos. Pero que nosotros en América, ¿qué? Valencia es Valencia.
1: Ahora, y un poquet d'acord, estic amb aquestes persones. Sí. A mi em té igual que li dediquen un carreró, però és que no n'hi havia persones il·lustres en Nàquera, o de València, o d'ací de la nostra història, per posar, jo què sé.
0: El tema és que uns anys després es va pensar en tornar a canviar el nom, però clar, tota la paperassa que comporta un canvi de nom, ja no només per al municipi, sinó per a tots els negocis i tots els veïns que hi viuen en eixa carrera, en eixa avinguda, van decidir, mira, Barack Obama, i ja prou.
1: I
0: el cas és que era el primer poble que s'atrevia a dedicar-li un carrer al president, i el que volien, no ho van aconseguir, ja vos dic, era que poguera vindre Obama a Nàquera, aprofitant algun dels viatges oficials que feia a Espanya com a president dels Estats Units.
1: Ah,
0: ja han passat 18 anys i ha passat per altres ciutats espanyoles, per Nàquera encara no l'ha visitat.
1: No s'ha eixit bé la xua, veus?
0: Però
1: si ja veren fica Gemma Juan, jo veren.
0: Veus? I tant que sí.
1: Barack Obama és poc agraït.
0: Però clar, s'ha de dedicar carrers a personatges. Hi ha una història molt curiosa, però per a contar-la cal que ens anem fins a Alacant.

0: La vesprada de punt. Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada...

0: que diu que té una amiga que és la millor del món, des de la fúmiga...
1: Que faria lo que siga.
0: Yeah. I em fa l'efecte que això ho pot subscriure tot, el nostre Fran Surimi, sí, de vegades les seves amistats.
2: Franço! Així és, molt bona vesprada, molt bona estona,
1: com
2: vaig.
1: Com estàs de dilluns? Estàs pletòric.
2: Dilluns, estic pletòric, estic content, estic feliç, estic radiant. Estàs... I és que l'ocasió s'ho mereix, eh? L'ocasió s'ho mereix.
1: No, i tu també, que veig desinflamat, que has estat un temps en una situació inflamatòria,
2: sí,
1: i ara t'han desinflamat i t'has quedat... Faltat,
2: literalment he tornat a néixer, he pogut caminar, sóc una persona nova, estic vital, estic energètic.
1: I veixa amiga per la que faries... Què faries per ella?
2: Ai, doncs pues faria de tot, faria de tot. I la cançó ja ho diu, amiga contigo fins al final del món. Però, clar, jo estic parlant així a una persona, a una
1: introduce,
2: amiga.
1: Introduce.
2: Claro, claro, oiga, claro. I és que no estic acostumat així a portar a gent, no? Normalment estic jo soletes, però avui canvia tot. Vull dir, mira, xica, anem a tirar-li per ahí.
1: És un regal,
2: que,
1: avui.
2: Clar, sí, fas, és un regal, és un regal.
0: I té sentit.
2: Sí, té molt de sentit, té molt de sentit. Però la gent que està en casa, que no està veient...
1: Té sentit. Ara veurem.
2: Ara veurem, ara veurem. I ara veurem també si són tan amics o no són tan amics, perquè igual després del que passe pot ser que m'odio una miqueta, però bé, anem a introduir que la gent que està en casa no sabrà de què estem parlant. I és que així solen parlar d'històries virals, de xarxes socials, d'influenciadors i de tot allò que revoluciona internet, no? Així que he pensat que què millor que convidar una persona que viu precisament d'això. I és que ella és creadora de contingut. De fet, una de les primeres creadores de contingut en valencià. Yep. Acumula milers de visualitzacions, de likes, de missatges, de retuits, de compartit, de tot. Ha protagonitzat alguns dels memes més coneguts d'internet. Treballa en un dels programes més virals de la televisió. I, a més, també ha presentat un espai dedicat a donar visibilitat a històries a través de les xarxes socials.
0: Correcte.
2: O sigui, que què millor persona que ella, no? Per estar així.
0: La persona. A més de ser la teva millor amiga.
2: Clar, però és més, vos donem més pistes, val? Perquè estic segur que molts de vosaltres també la coneixeu per una altra etapa. Va ser una de les primeres cares en aparèixer en la nostra televisió, així en apunt.
0: Sí.
2: Durant anys va recórrer pobles i ciutats de nord a sud amb un micròfon a la mà, guanyant-se el cor de la gent i deixant moments que encara tots recordem.
0: Sí, sí.
2: Ara bé, els seus inicis més virals no van ser precisament en la tele.
0: Ahí va.
2: No. Encara que ja havia treballat en diversos mitjans de comunicació, el gran punt d'inflexió li arriba el 24 d'octubre del 2017. Quan una jove, i ara aquí vos dic el nom, quan una jove nere a Sant Fe de 25 anys pujava un vídeo a YouTube presentant-se d'una manera molt particular. I la resta de la història ja la coneixeu.
3: Hola amics, hola amigues, el meu nom és Nerea i per fi he fet un canal de YouTube. I bé, quin millor mitjà que una xarxa social per a practicar, no? El que m'agradaria ser de major. Si alguna televisió m'està bé, per favor, que contacten a mi, que jo estaré encantada.
4: Tinc una amiga que tia la millor del món. Enxugaria...
0: Pel que siga, la van contactar.
2: La casa se veu que li vaig dir molt bona vestada.
0: Que fort el meu canal YouTube. Hola, Fran, que guai estar així, Ximo, Gemma. Em fa molta il·lusió. Quan Fran me va dir l'altre dia, Nere, vols vindre a la ràdio? I jo vaig dir, pues clar que sí. A més, és que crec que sou un equip increïble, meravellós, i vos escolte sempre que puc, que us sapigueu, si no, al web, el podcast, ahí estic. Que fort, Fran, en YouTube.
2: Que fort, ahí vas començar.
0: Ahí vaig començar i sempre agrairé que YouTube m'ha donat moltes coses bones i una d'elles ha sigut tu.
2: Mira.
0: O sigui, que gràcies a YouTube ens van conèixer.
2: És veritat, ens van conèixer per allí.
0: I, sí, és interessant saber això, perquè moltes voltes demonitzem així les xarxes socials, o els assusten, o es preocupen. I els nostres fills s'enganxin, si no s'enganxin. Però tenia una vessant molt interessant, professional, i per a donar-se a conèixer, que ben emprada, ben utilitzada, obri portes, és el vostre exemple, no? És que jo acabava la carrera de comunicació visual, jo dia, jo vull treballar en la televisió, Canal 9 havia tancat, a punt estava fent-se a foc lena i quallant-se, i jo vaig dir, per molt que tire currículum, si no veuen com jo treballo, com jo m'expresse, ningú em quidrarà.
2: Clar.
0: I vaig obrir un canal YouTube. I el que tu dius, Gemma, d'usar les xarxes socials, jo crec que tenen un punt fort molt bo, i és tractar-les amb cautela, amb cap, òbviament, però coneixes a persones meravelloses, i Fran i jo van començar parlant per YouTube, per Instagram, per Facebook, no recorde,
2: sí.
0: I ahí vam quedar un dia.

0: fer un cafè i des del dia que ens van fer el primer cafè jo vaig dir, este xic va ser
1: este
0: el mami,
1: va per la vida.
2: Sí,
1: van fer supermatch. Literal, i dintre de res és el nostre aniversari.
0: Que fort de guai.
2: Sí, és que celebreu l'aniversari.
0: No, però 2027 serà el nostre aniversari d'amistat.
1: De Danau, no, de 10.
0: De 10, 10.
1: I clar, tu, com comentaves, en YouTube el vas donar a conèixer, diguem, d'una forma més pública, encara que tu ja tenies experiència en els mitjans de comunicació. Tu penses que internet, en este cas a tu, el va ajudar a... Va ser el teu trampolí per a saltar als mitjans?
0: Sí, per què no? Perquè, o sigui, jo enviava el currículum i enviava l'enllaç de YouTube. Aleshores jo dia, millor un enllaç on tinguen un vídeo que sol és un paper. I de fet, jo vaig fer càstings en diversos productores per entrar en Apunt i em van dir, mira, ja t'hem vist en YouTube. I després
2: va, servir,
0: no? De dir, vale, ens agrada com ho fas, anem a fer un càsting presencial a veure què tal. I crec que ajuda molt avui en dia, sobretot a la gent que vol iniciar-se en el món de la comunicació, ja sol és per autoaprenentatge, perquè gravar un vídeo també és saber col·locar una càmera, saber col·locar el mòbil, el micròfon, editar...
2: Una part
0: editar,
2: tècnica interessant.
0: Clar, que és autoaprenentatge.
2: Montar. També
0: és
2: vídeos.
0: A mi YouTube em va ajudar molt a... Perquè la carrera havia fet coses pràctiques, però no tantes.
1: Clar.
0: I YouTube em va ajudar moltíssim a perdre i sapor a editar i a fer les meves coses. Autogestionar-se una mateixa.
2: Ja ho sabeu, xics i xics joves, més per si tenim estudiants. Quins són els passos a seguir?
1: Clar, i al final és que en les xarxes hem de ser persones 360, perquè quan comences has de guionitzar-te tu, has d'editar-te tu i demés. I Nerea, tu t'imaginaves aquell 24 d'octubre del 2017 que arribaries on estàs ara?
0: Bueno, o sigui, no, clar que no. Jo, a mi m'agrada somiar molt, sóc molt happy flower, però també sóc molt realista i tinc els peus molt a terra. Aleshores, jo sabia que ningú m'anava a regalar res, jo no tenia ningú padrí ni padrina, aleshores sabia que m'ho tenia que currar i sabia que jo creia en mi, però volia que la gent també creguera en el que jo feia. Aleshores, vaig anar tocant portes, fins a que vaig poder entrar.
2: Mira, és una qualitat que no s'estudia en cap de lloc, i és fonamental, literal, per a este ofici, que és l'espenta. Tindre espenta per a resoldre el que sigui. En este cas, per començar a treballar a través de les xarxes i que després te va dur a on t'ha dut.
0: Sí, però que també un missatge, no?, que llancen. No espereu a que ningú vinga a la porta a ta casa a dir-te, mira, te vaig a donar una faena. Però ja no en l'àmbit audiovisual, dic en qualsevol.
2: En qualsevol àmbit de la vida.
0: O sigui, busca't la vida i si tens un somni, baralla i vés a per ell, que el 90% l'aconseguiràs segur.
3: En el teu cas és un estil molt propi, molt característic, una manera d'expressar-te, una manera de fer impro, una manera de contactar amb la gent, de molt de pell. És a dir, que també diries al personal jove que està escoltant-nos i tal, si tu tens el teu esperit, la teva manera de ser, va, tira, perquè això és inimitable. No. Un pot pensar, ai, sempre estem com en la comparació
2: això
3: i allò, no?
2: És molt important, ser un mateix.
0: Totalment.
2: No vol ser una còpia, no sé què, de no sé qui.
1: I això és la clau de Nerea. Vull dir, jo penso que el secret de Nerea, el secret del triomf que ha tingut Nerea, és precisament això.
0: Ja,
1: perquè les persones que et coneixem també de darrere, veiem que eres tu, sense caretes, natural, i pense que això és el seu secret.
0: Que té les coses bones i té les seves coses dolentes, clar, també, que a vegades ho solte tot i després dic, ai, què he dit?
3: Exposes també, no?
0: M'expose molt, però és de veres que és meravellós poder ser tu mateixa i jo ara mateixa en el programa en el que treballo, que és un programa d'humor de TV3, de l'APM, que du 22 anys en antena, fa reportatges al carrer i soc Nerea al 200%. I és meravellós riure amb la gent i riure's de mi mateixa, que això també és una qualitat que crec que tinc i que és molt important.
2: Això és un valor.
1: És un valor.
0: Saber riure's.
3: Heu vist el vídeo en el que Nerea topeta en una persiana? Jo crec que no hi ha vídeo que m'ha fet riure més, però és que és ella tal qual.
1: És ella, és ella.
0: Sí. Me vas fer molt de mal, eh?
3: És brutal, se nota.
1: I és que Nerea ens ha conquistat amb la seva naturalitat i amb tot el que fa, i això és la seva característica i el seu segell. I Nerea, tu què li recomanaries a una persona que diu, bé, vull llançar-me jo també, vull veure si a mi també em funciona, què hauria de fer?
2: Encara que tinga 55 anys, és per una amiga.
0: No, és que, Gemma, és que considero que l'edat en tema de xarxes socials no és un problema i no és un impediment. De fet, a mi m'agrada la gent més gran que jo que agarra les xarxes socials i diu, i és que vull fer contingut perquè és gent que ja ha perdut la vergonya de tot i és igual que quan vas al carrer a fer un reportatge, un directe, el que jo dic, les hueles i huelos, pa mi són els millors perquè li ha pegat la volta a la vida i ja li la sua tot. pues la gent ja a partir de certa edat, que jo ja estic començant, no me considero
2: macho,
0: però és com, ja lo que diga, mira, me té igual, saps? La cosa és començar, la cosa és llançar-se a la piscina, la cosa és trencar i dir, mira, tinc un projecte, ho vull fer això, i no tindre por.
2: Molt tindre por és important, i enganyar-te. Saber que te pots enganyar, que és que a voltes això ens paralitza.
0: Que no tot, que jo tinc 30.000 seguidors, però no han vingut de haver-te una porta i m'han vingut, no, no. O sigui, jo he tingut temporades de no sumar seguidors o temporades de no tindre feina, que també m'ha passat. Jo he acabat projectes, he estat 2-3 mesos sense feina, desesperant-me per buscar feina, i no l'he tingut, i no passa res. Tot arriba, i si no, o sigui, jo sempre ho dic, el que ha dit Fran, no, el 360, jo et servís per davant de la tele i per darrere la tele, perquè és editar,
2: és que hem treballat, ho sabem.
0: I no se me cauen els anells, o sigui, el dia que... Mira, un somni meu de la vida és dirigir. M'encantaria, i crec que has de saber fer-ho tot per a poder arribar a fer altres coses.
2: Dirigiràs molt bé perquè ja s'està davant, darrere, és el que s'escriu el guió, buscar-la, tot, el vestuari, la llum...
0: Produir, tot, tot, tot.
1: Saps el que és patir, i de la patiment és quan trau les armes per a saber manar. És molt important, és molt important.
2: El patiment és un mestre.
1: I ara aniré a una pregunta que no m'agradaria fer-la, perquè pense que en el temps en el que... Bueno, en el temps en el que estem és necessari fer-la, però pense que hauria de sobrar aquesta pregunta. Però es pot viure fer contingut en valencià?
0: Jo crec que pot viure molt poca gent. O sigui, jo actualment no visc de fer contingut solament, és un plus en la meva feina, però jo gràcies a que tinc de setembre a juny un programa en el qual sóc autònoma i me tiren al carrer com a tot el món, que la gent pensa que treballes a la tele i eres ric, saps?
2: Sí, i jo dic, no, i que sempre treballes.
1: Spoiler, no.
0: Clar,
2: treballes quan hi ha feina.
0: Com en la tele repeteixen els programes, perquè ara a l'estiu me veuran tots els dies a la PM, i jo dic, no, és que això està gravat ja i jo no estic cobrant, ¿vale?
2: Correcte.
0: Gravant contingut jo actualment no puc viure, sí que és de veres que tinc campanyes o que gràcies a les meues xarxes socials mentre faena de presentar bolos i tal, però jo actualment no podria viure soles d'això. També perquè tinc la tranquil·litat de la tele, potser si em posava les piles i buscara més feina, sí. És de veres que jo conec gent que viu soles de les xarxes socials en valencià, però molt poca gent. Ja. O sigui, no és una realitat.
2: Però això també és, en la llengua que siga, una de les coses que a mi a voltes em tira darrere, jo seguís catxen que m'interessa fins que se transformen en un anunci publicitari de cada volta que obri la boca estan venent algo. A mi m'interessava també altres coses que me contaves, no? Només que me vengues la cremeta, el xocolata, la bateta o el que sigui.
1: Exacte, sí. Exacte.
0: Ai, que per una banda la gent ha de viure i t'ha de vendre, però també has de saber fins a quin punt.
1: Clar.
2: És difícil, això. Jo també entenc que
1: és
2: buscar un equilibri.
1: És molt complicat, perquè al cap i a la fi tu has de menjar també, i si t'entra un ingrés a través de fer publis...
2: I has de tindre en compte la resposta de la gent, perquè al millor dius, no, és que jo faig això dels cremetes perquè és el que té visualitzacions.
0: I després jo no accepte tota la publicitat que me ve, perquè hi ha coses en les que no estic d'acord, hi ha coses que no m'agraden, o l'altre dia me proposaren fer una publi d'un festival al que jo no haguera anat ni que me pagaren. Entonces vas dir, mira, lamentablement, jo soc sincera, però no me veig. Hi ha gent que ho agarra tot, que és completament lícit, però jo, com aniré a Sant Fe, doncs hi ha coses que no faré publicitat en la vida. No passa res.
1: I això fa molta ràbia, perquè hi ha moltes vegades, no, que el privilegi influís molt en això. Clar. O sigui, no tot el món se pot permetre, igual, el dir que no a una campanya, que te van a pagar X diners i tu estàs vivint d'això, i altres persones que igual sí que, pues, en el teu cas, no, que tens una altra font d'ingressos en la qual també pots recurrir i no centrar-te només en això.
0: Però encara que no tinguera ni un duro, jo hi ha línies roges que no abans me'n vaig a fer una altra cosa de faena que fer això.
2: Clar. I està de la PM... Has fet un programa amb la Carol Ferre.
0: Ai, sí,
1: l'altre. Quines ganes tenim.
2: Tinc unes ganes de veure vos a les dos pujant muntanyes.
3: Brutal.
0: No, això...
1: És
2: que és el tàndem més televisiu de la vida. Ets fet el que haig fet.
3: Per fi algú ho ha vist. Que ja tocava, no?
2: Algú ho ha vist. Així ja eren una parella incontestable.
3: Com és aquest projecte?
0: El projecte és un programa que s'anomena La Travessa, presentat per Laura Escanes. Duen ja 3 temporades. És un reality de muntanya, on 8 parelles de participants els envien a alguna muntanya de Catalunya o de parla catalana a fer reptes, activitats...
2: A sobreviure! Molt a lo muntanyero!
0: Doncs, Carolina Ferrer i jo hem participat en la primera edició de La Travessa, però en gent coneguda. i ha sigut explosiu. O sigui, no puc contar molt perquè, òbviament, he signat un contracte que, si no, me faran pagar una milionà que no tinc. Però ha sigut una experiència brutal. Carolina i jo estem en estat pur, riure, plorar en bucle tota l'estona. Carol, sent Carol al 200%, ja sabeu com és, que és meravellosa, sí. Que és televisivament, hem donat, jo crec que és moments més divertits de l'edició. Físicament no érem la parella més forta. No.
2: Bueno.
0: Que no estem tan mal pa lo que pensàvem. Tampoc. Tampoc. O sigui, saps? Podré dir que s'esdevenen cosetes.
1: Però com a mínim riurem.

0: Un poquet,
1: no? No, com a mínim no, com a màxim.
2: Serà un espectacle.
1: Sí, serà un espectacle.
0: Jo et veig així molt relaxadeta, estem de jajas, de jijis, sí, no? Una coseta molt guai, molt tranquil·leta.
3: Què vols parir si fem una cosa?
1: A veure.
3: I,

0: Aguardem
1: no?
0: l'actualització de la informació i després continuem amb Nerea, perquè sí. és un qüestionari... Com el qualificaríem?
2: Mira, podem dir que és un qüestionari... Atrevit seria una paraula,
3: atrevit,
2: una de les paraules.
3: Agosarat.
0: Atrevit, agosarat.
2: Agosarat.
0: Sí, canalla.
2: Canalla també. Canalla.
3: Vas a posar-la vale. entre l'espai de la paret?
2: Bueno. Vaig a posar-la entre l'espai de la paret, vull dir...
3: Por aquí, me fa, eh?
0: Sí. Mira, si el... I no només això, inclús diria jo.
2: A veure.
0: No. Vull dir,
2: es pot... No avances molt, no avances molt, xico, no, que Nerea no sap res. Que jo,
0: és que enseguida la cague. No me podeu dir res perquè enseguida ho dic.
2: Jo ho dic jo. Així,
0: si no se podia dir que ara Nerea se'n feia, ho vaig dir en l'abans.
2: Ah, mira,
3: a veure. Sí, digue'n l'abans. No pot... Ve amb una sorpresa i diu, ah, no puc dir que és Nerea Sanz.
0: I en cadena de valor ja ho he dit, també.
3: No, és que sou tan divertits.
0: Bueno, pues no sé... Però, a veure, podíem dir...
2: Que
0: si Nerea...
3: Ai,
0: escatològic, escatològic ja s'ha avançat una cosa. No, podríem dir que si Nerea no supera diguem la prova,
2: tindrà conseqüències.
0: Hi ha alguna...
3: Tindrà conseqüències, diu la
0: Nerea.
2: Sí.
0: I tu creus que ell ja participarà d'aquestes conseqüències?
2: Home, sí. més hi val. Jo sí que començava que igual la secció acabava en Nerea i jo barallats. Podríem deixar de ser amics.
3: Mira, mentre no me feu arrojar...
2: Bueno, nosaltres no ho farem. Nosaltres igual no, t'ho provoques sí. tu soleta. Nosaltres no ho farem.
0: Si arrojes, és la teua microbiota, sí,
3: no,
0: sí. amiga.
3: No, si arrojes, no trago el mòbil i ho graves, eh? Si arrojes, trago el mòbil i ho graves, que això és viral.
0: No es guites,
3: no es anem a les notícies, ara tornem amb Nerea Sanfi.
0: Vinga, va. Què li anem a fer a Nerea Sanfi? Ara ho descobrim.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Jo només penso en mi, però només penso en tu.
2: A Punt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
4: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
5: Efectivament.
4: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
6: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
7: Mi, claro, és que tot això ho he viscut jo.
4: Però de veritat, cal triar bàndol?
8: Sí. No.
4: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
6: No tinc ni idea.
4: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
9: Ui, que bonico!
4: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
10: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
4: A mi el reggaeton em dona marxa.
8: Home, pues clar.
4: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn, tintiririn, tintiririn. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
11: Y ahí la torre te tenía, si sabieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le da por la...
4: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
12: Oh! Sí? Però que moderna!
4: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Ai, rata, rateta meua, que aixina són tots arreu. Una jota reggaetonera.
13: Oh, que són de bones! M'encanten!
4: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
14: A mi m'agrada la Pantoja.
4: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Albaida, 105.2.
15: De tu a tu.
16: La vida és tranquil·la a la reserva i el temps passa tan plàcidament.

0: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, avoltades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
8: De tu

0: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
1: De tu a tu.
0: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: Tota la quadrilla de la vesprada de punta, arrencant setmana este dilluns, l'última setmana que estem del mes de juny, estem així tan bona companyia amb Franço, Franço Rimi, i en guest star, Nerea Sanfer.
3: M'encanta lo de Franço. T'ho vaig a copiar, que ho sàpigues.
2: O va traure Santiago, que és un company ideal que tenim. I, bueno, va ser un poquet tot l'ambient jovenos, sí. Los jovenos. Ells diuen, Franço, Franço, me va molar.
4: Sí, no, sí. Tenim diverses, eh? També tenim el Xabaix.
2: Ah, el Xabaix, sí.
4: Fran Xabaix. Sí, Nerea, aquí tenim un món que...
3: Que
4: no se cuenta en antena. Perrito
2: salvaje.
4: I deixa boia.
2: Però bueno, avui no és el concurs de Franço Rimi. Et recorde que és el teu.
4: El teu concurs, vinga. Nerea. Fins ara, això, estàvem tranquil·lets, estàvem repassant la teva trajectòria, parlant de tu, no?, d'una forma molt amable, molt simpàtica, molt juguetona, no?
3: Estàvem tranquil·lets, però ja no.
4: Però ja no. S'ha acabat això, perquè aquí ens agrada jugar, però jugar bé, ens agrada rascar, ens agrada els safarets. I Nerea, al teu costat tens un gotet, que ja m'has dit. Aquí dins què hi ha? Perquè olora una miqueta raro, no? Bé, hi ha un brevatge que hem realitzat en la redacció, on hi ha una barreja de moltes coses que bones juntes no estan.
3: Que bé.
4: Val? No, només ho deixo ahir. Un poc picantet, un poc... Bé, ho deixem ahir.
3: Picantament.
4: Ho deixem ahir. Nerea, ho deixem ahir. I per què? Per què és aquest got? Per què tens aquest líquid? Perquè jo vaig a fer-te unes preguntes i tu...
3: Quan pique molt... Me cagaré viva.
4: No, per què?
2: Però, Fran, però com sabem si la resposta... No hi ha respostes correctes o incorrectes?
4: Així s'ha de sofrir. No, així s'ha de sofrir. No,
2: però el
4: tema és
2: que
4: si anirea...
2: He de contestar alguna cosa.
4: Clar.
2: El tema és que no saps què ets, no?
4: Exacte.
3: Vale, no me descanses.
4: Hi ha unes preguntes molt compromeses. Aleshores, si no vols dir noms, si no vols contestar, has de veure. És la penalització que tens. Veure el brevatge que hem fet.
3: T'has de mullar.
5: Tu o els teus llavis.
4: O nosaltres en la teva rojera.
3: És que estic inventant coses.
4: No analises.
5: N'hi ha vida i dins d'això.
4: N'hi ha vida. Nerea, t'atrevis a jugar? Acceptes el repte?
3: 100%. Vinga. He vingut a jugar.
4: Posem una musiqueta de tensió. Ens fiquem en situació.
2: Mira.
4: I Nerea, durant la teva trajectòria t'has relacionat amb molts influenciadors i persones conegudes de la televisió, també.
3: Sí.
4: Amb molts rostres has estat tu.
3: Sí.
2: Això preguntaré per un lligue?
4: No vas per ahir. No, de moment, no vas per ahir.
2: Com més fort?
4: De moment, no vas per ahir. Però, Nerea, vull saber, vull noms.
3: Ai.
4: Quin influencer o famós t'ha decebut més quan l'has conegut?
3: Mira.
4: Vas dir
3: noms? No, és que vaig a dir noms. I te vaig a contar la història.
4: A veure.
3: I ho diré, eh? Maria Bradelo. Perquè jo era fan...
4: No!
3: Sí, perquè jo era fan des de xicoteta a xicoteta.
5: Claro, tu eres niña de su marxa.
3: Jo era niña babalà. ¿Vale? I jo, primera de totes, una història, jo vaig anar a Babalà, me van agarrar per a fer una prova i perquè era massa baixeta, que ara soc molt alta, me van dir no, niña, fuera, i ahí ja me vas decebre. La segona, ma mare li va demanar un autògraf a Maria Bradelo per a mi i li va dir que ja mos donarien una foto firmada.
4: Oh!
3: I després la vas conèixer en Apunt i vos he de dir que a lo millor tenia un mal dia la pobra xica perquè serà molt maja, però en mi no va ser simpàtica. Entonces, és una persona que jo la tenia en un altar i se me va caure un poc.
4: Maria,
3: i
4: ja no està en l'altar. No, això s'ha de solucionar.
3: Això s'ha de solucionar, Maria Bradelo.
2: Un moment. Maria Bradelo, bona vesprada.
3: Hola, Maria.
2: Ah, no, que no. No sé si m'era sigut tia, eh?
3: Hauria sigut meravellós per a reconciliar-me en ella. Perquè, perquè sempre diré que per a mi era el meu referent. Jo, gràcies a ella, volia fer tele. Que us ha pigat, siga que...
2: Sí, a veure, som fill qui l'ha coneguda en el dia a dia de la faena. Jo no hi ha company de veritat així en esta casa que parli malament d'ella i jo no puc parlar...
3: Total.
2: Tot bondats. Ara, una mala tarda la tira qualsevol.
4: Tarda!
2: Bueno, vinga.
4: Això s'ha de solucionar. S'ha de solucionar, t'has mullat molt bé. I ara, una pregunta més simpàtica.
3: Vinga, a veure.
4: Qui t'ha sorprès per a bé? Qui pensaves tu que seria com un fran i t'has sorprès per a bé?
5: I ha sigut un guau.
3: A veure.

0: Guau. Pot ser de Punto, pot ser de...
1: Pot ser de
2: Catalunya, no? De Cincinnati, igual té...
0: De la
3: Andorra.
0: Vida. Mira, pues, pues, o sigui, no vaig treballar amb ella, però vaig coincidir amb ella una vegada i va ser a Niga Artiburu. Ah. Vaig estar presentant una postgala d'un esdeveniment i ella era la presentadora. I jo sóc molt fan seua, un dels meus programes favorits és First Dates i l'altre és Corazón, Corazón.
1: Així som.
0: Free Corazón, Corazón, que el llevarem durant una temporada i tornar, gràcies a la vida. I vos he de dir que pensava que Anne no seria maja i la vaig saludar i va ser meravellosa,
2: sí,
0: meravellosa,
2: no
0: a banda de altíssima, guapíssima, espectacular, i vas dir, uau, wow, que tia. I va ser Anne Gartiburu.
1: Bravo, Anne Gartiburu.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Bravo, molt bé. Però seguim amb preguntes complicades.
0: Vinga.
1: Vinga. Quin influencer penses que està més sobrevalorat? Si em dius un valencià, un català, això guanya punts. Vale. Si no...
2: Això guanya punts. Bé,
1: clar, clar, aquí volem salsets de casa. Volem coses
0: vale,
1: així.
0: Doncs pues mira, t'ho vaig a dir...
1: Vas a dir-ho?
0: És que, a veure, jo avui...
2: El que siga per no veure's això. El que siga per no veure's
0: això. He vingut a jugar.
3: Sempre pots pegar una glopaeta, eh? Que no va.
1: Està molt asquerós, molt picant, eh?
0: No, he vingut a jugar o no? És que me s'apumpa mal... Mira, me la rota. O no? Fuà, és que me la puc jugar molt, eh? Va, voleu que
3: t'has... Pega una copa.
1: No. Vinga.
2: Sé tu misma, li dice una
1: influencer més sobrevalorat.
0: Vale, és catalana, tu la coneixes, ells no, però, bueno, jo suposo que la gent que és de xarxes sí, Berta Roca. Berta Roca és una catalana que té molts seguidors. A mi el contingut que fa no m'agrada i crec que se l'ha subestimat un poc perquè li donen programes en la tele pública i, sincerament, no crec que la tia ho faça com... També, per al meu gust, eh? O sigui, crec que hi ha molts comunicadors i comunicadores molt millors que ella. I a mi no m'agrada. No vol dir que a tres persones no. Ai, m'he mullat que flipes.
1: T'has mullat que flipes. T'has mullat que flipes. T'has mullat molt. Brava, Nerea. Si voleu una persona sincera,
0: no
1: us tracteu a Nerea Sanfer.
2: El que ha de fer la xiqueta per no veure's això que li has preparat.
0: Total.
1: Ja, Nerea, quin influencer consideres que fa més postureig?
0: Buah, és que n'hi ha tants.
1: Ja, això és fàcil, això és fàcil.
0: A mi m'agrada molt el postureig, però també m'agrada més, clar, la realitat, gent com soc. Però postureig, aixina... Uah...
2: A mi m'agraden més els més autèntics.
3: A qui diu la meva Georgina?
0: Bueno, no, però...
1: Això seria una resposta esperable.
0: Sí, puc dir des de Georgina, està gent aixina molt top, però algú que puguen conèixer...
2: Les Cardans, ja, n'imagina.
0: Que puguen conèixer aixina, a veure... Mira, sabeu qui fa molt de postureig? Que ho mescla en la realitat, però li agrada molt.
1: A veure.
0: La meva amiga Berta Baida.
1: Berta, ja t'ha caigut a tu. Berta, ja t'ha caigut.
0: No,
3: un abrazo, Berta.
0: Berta, t'estime molt, però tu saps igual que jo que el postureig te flipa. A mi també, però no tant. Ella és... O sigui, jo soc de demanar 1.000 fotos, però és que ella te demana 5.000. ¿vale?
1: Jo també dono fe d'això.
0: Que jo li les faig perquè...
1: He patit.
0: Perquè l'estime com a, bueno, en tot el meu cor. Però és postureta, postureta.
1: També és això, també ens agrada molt
2: postureta.
0: Sí. Mira, dimecres me'n vaig anar ja un vaixell, que mos han convidat per Dènia, i se vienen fotitos i vídeos.
2: Hombre, ja sabem. Era Cascoporro.
0: A Cascoporro.
1: Pobre persona que us acompanye.
0: Mira, pues és Ferran Cano.
3: Ostres,
2: pues. Ferran. Pues ja està. Bienvenidos todos.
0: No, un altre que sempre me diu, Nerea, fes-me fotos que no tinc fotos en Instagram.
3: Una de que no li agrada el postureta.
0: Una altra que no li agrada.
3: No li agrada el primo.
1: Vinga, va, Nerea, un que siga molt diferent del que mostra en xarxes.
0: Uf. Espera.
1: Aquesta persona que dius no és la mateixa que mostra a través de la càmera.
0: No sé.
3: Bueno, també pot passar paraula, no?
1: Podries provar. Tens uns tovallons allà al costat.
0: Vale, va, vaig a tastar perquè tinc curiositat. Perquè ara mateixa tampoc...
2: Ara no caus en un nom, clar, no per altra.
0: No, ara mateixa no sé. Te diria més gent de la tele que de xarxes. M'has dit xarxes, no parlaré de tele.
1: Ha de ser de xarxes.
0: Vinga, va, vaig a provar este...
2: Pobreta meua.
0: Com pique molt.
1: Vinga.
3: Com arroje.
1: Ai.
2: Com arroje. Tira pa callar, eh.
1: Gemma, aparta del costat. Aparta del costat.
3: Quin careto fas.
1: És atrevida. És atrevida.
0: Què és això?
1: És una barreja de moltes coses, Nerea.
0: Pues me digas lo que n'hi ha, no? Què ho heu fet en la redacció? Tots tirant cada un una cosa.
1: Tots han bocat ahir les seues pitjors idees.
0: Espere que no
3: hi ha res, no hi ha res orgànic.
0: Això t'anava a dir.
3: Però la teua tranquil·litat.

0: Ay, por favor.
1: Y Nerea, ¿quién influencer
0: venga
1: diríes que té més ego de tots?
2: Ui, d'això n'hi ha molts. Perquè mira, de fet, l'any passat vas presentar uns premis que s'anomenen Premis Crit en Catalunya, que són com els premis dels influencers de tant Catalunya, País Valencià com Mallorca. I ahir la gent se creia que era... Tu estaves de públic, que vingués amb mi, i tu també ho vas veure.
0: Se creia ahir, que érem Messi.
2: És que jo en els egos...
0: Molt Kardashian.
2: Jo en els egos no puc.
0: Molt tontacos.
2: No puc en els egos. A mi els egos me donen gossera, me donen malícia i me donen de tot. Aleshores, qui té més ego? Pues mira, no te vaig dir noms, perquè sincerament crec que tots tenen molt d'ego, entonces veuré també un altre.
1: Vinga, atrevi. Igual hi ha granat i tot, eh?
0: La nueva bebida espirituosa.
2: Com se diu? Salut i força al Canut.
0: Salut! Levanto mi copa.
2: I n'hi ha que apoyar, que si no... Ja sabeu.
1: Ja sabeu lo que passa. No estem per a tirar...
3: Bé. Viva el vino!
1: Jo pensé que Nerea...
0: Fem una última, si vols.
1: Fem l'última.
4: Fem l'última, va.
1: Vinga, va.
2: Vaig a tenir cagaleres.
1: Nerea, el influenciador o influenciadora que menys suportes.
2: Uf. És que, claro...
1: Volem noms.
0: És que t'ho preguntant.
1: Volem noms.
0: Lo bo.
2: Vale, vols... Uf. Que menys suporte en les seues xarxes.
0: Sí.
1: En general. Jo vaig en general.
2: Ai, jo què sé. És que no el segueix... Hi ha gent que no segueix perquè no suporta.
0: També és però... de veres, el que no suporta no el segueix.
2: Clar.
0: O t'avorres.
1: Vale.
2: A veure, és que joder, m'ho tenia que haver pensat perquè tinc prous.
1: El primer o la primera.
2: Aixina el País Valencià... Ajuda'm, si és que tenim...
1: Si és que tenim
0: en comú un segon.
1: Igual bevent tu i jo, ja està.
2: Aquí no suportem.
0: Preguntar-li el que més li agrada.
2: Si és que si ho parlem molt...
1: Si ho parlem molt.
2: Dime alguna...
1: No. Jo no vaig ajudar-te.
2: Sí.
1: Famós, vinga, famós de la tele.
2: Ah, de la tele. És que a mi la gent...
1: Cantant, músic...
2: Gent que no suporte, en general, molta, però ara és que m'has deixat amb la...
1: Veu, Nerea,
2: Veu. Mira, a mi un Tamara Gorro i esta penya no la suporte, i van d'influencers. Després, gent jove... Mira, el Rubius... Mira, per favor, xiquets i xiquetes, no seguiu al Rubius. Acaba de treure una hamburguesa en una marca molt coneguda i és un feixista masclista. Per favor, gent aixina, no la volem en les xarxes socials.
1: Molt bé.
2: O sigui que ja està bé.
4: Però no ve que és que...
1: No ve. S'han malentonat. Igual ja agradat.
4: Havia agarrat per l'altre glopar. No fa falta.
1: Igual ja agradat.
2: Voleu.
4: Bueno, Nerea, mil gràcies per vindre. Tot lo bo que te vinga, t'ho mereixes, ja ho saps, i tenim molta gana de Boris i Reality i el que facis.
2: M'agrada molestar amb vosaltres, que us sàpiga.
0: I tant de bo...
4: Si tindrem pressupost per a fer una secció amb tu.
2: M'encantaria.
1: Volem que Nerea torni a casa.
2: Jo sempre dic que apuntes ma
0: casa. Però no de col·laborar. Jo li donaria un programa.
1: No. De presentadora.
4: Home, però el que vosaltres podem fer directament.
2: No, però...
4: El que mereix més.
2: Però jo sempre ho dic i sempre ho diré, tot i que hi ha coses que no compartisc ara mateixa d'esta tele, que és ma casa i sempre ho serà. I jo encantada de tornar sempre que em quidren i sempre que siguin coses que em motiven i m'agraden molt. I que feu un programa meravellós, que m'encanteu, que igual que m'ho dic que jo soc natural, vosaltres sou la naturalitat en persona i ho sabeu. Gemma, tu eres artista, riure en tu és tan fàcil. I Ximo, què te vaig a dir? És que, bueno...
4: Al costat d'ella
0: me resulta fàcil.
2: És el pare, però jo que no vas conèixer com Sants. Tu te'n recordes com us van conèixer jo punxant en un aniversari de Ferran Cano, que diguérem que, bueno, que ho donarem tot. I Fran, que te vaig a dir a tu, que t'estime, que...
1: Amiga.
2: Que te queda... Bueno, tenir la mateixa edat, mos queda molta vida per viure.
1: Queda moltíssim. I tant de bo en un futur junts. Per favor.
0: No olviden estos nombres. Amics i amigues.
1: Que bé queda, eh? Que bé queda.
2: Gràcies.
5: La vesprada da punt.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Que ja tenim les 5:35, anem... Avui dilluns, arrencant setmana, que tenim el programa amb un to apretat, perquè tots els continguts que tenim, les coses que volem compartir amb vosaltres, ens encanten. I com que és dilluns, Gemma, és dia de cuidar... És dia de cuidar la...
1: És dia de cuidar-nos.
0: La microbiota.
1: És dia de
0: És dia de delectar-nos.
1: Que ens caiga la baba.
0: I de cuidar també les coses que mengem, parlar de les grans coses que mengem al nostre territori. Parlem de gastronomia.
1: Qui ens porta sempre aquestes propostes que fa que se'ns caiga la baba? Pues el nostre gastroturista Vicent Gil.
2: Que ja veus que ara se n'hem anat a la plana.
1: Perquè tot el bo ve d'allí. Tot el bo ve d'allí.
2: Perquè Gemma ho tinga a prop de casa i ella i Carme puguen fer excursionetes i tal.
1: Que té la gràcia per a Raúl.
2: Un lloc de Castelló. I bueno, jo aniré de Castelló.
1: És que tinc uns amics que són superfans.
2: El lloc de moda, Barriga.
1: Barriga.
0: Com has dit?
1: Barriga
0: de panxa.
2: Exacte.
0: Barriga de panxa.
2: Sí, literalment, panxa.
0: Panxa.
1: Panxeta.
0: Mola. El nom
1: pues,
0: està molt guai.
1: Me diu la meva amiga, ves allí que no se t'olvide el polp.
2: Ah. Home.
1: Aquella polp, gambes, no sé què. No sé, m'ha donat ja una ruta per si vaig a Barriga.
2: Que no se t'olvide el polp i...

0: puedo con... Es que no puedo... O sea, se fica tant en la intimitat de la gent de la taula que deixa d'anar.
1: No,
0: no,
1: exacte.
0: Sí, sí, sí. M'ha passat això, sí.
2: Jo, jo
0: sé que no,
2: no
0: té l'equilibri posat, no? Que té ja. Tant...

0: ¿Ya habéis visto un local en Valencia?
1: Bueno, lo has visto.
0: Ahora hemos dejado intrigado. Ahora te lo voy a preguntar.
2: Nada
0: más salgamos del estudio, te lo voy a preguntar. No, anem a veure. La setmana passada tinguérem sí, també a Juan Vivadía, de la família sí. dels Miralles, i tu mira ells, de com el començar en l'alegria de la huerta a com han acabat. A més, ells són molt pràctics. José Miralles va fer un experiment en Mimar en companyia de Raúl Alexandre, la cosa no va quallar, pues res, xapem, traspassem, i altra cosa, es mariposa.
1: Que
0: que no hi ha que persistir
2: si funciona bé,
0: en
2: si
0: l'error,
2: no,
0: si no va, no va.
2: Recalcules
0: la ruta. Que són altra cosa. El que passa és que quan el comences com ells i de cop a repent la cosa va com un tir, pues això t'anima.
2: Clar, pregúntame que no s'han enganyat, que, claro. Que si és el camí. Molt
3: jo
2: bé.
3: Crec que el concepte tasca també està molt ben... està molt ben tirat. Mm. Sí, la relació qualitat-preu, i sobretot que la qualitat siga bona, que tingues bona atenció. A mi, no sé si vos passa, però hi ha vegades que pagues 30 euros per cap o 40 euros per cap en una taula...
0: I te pareix cosa, car, i n'hi ha pel dret, pagues 80
3: i me'n vaig a casa i dic, per què no m'he fet un peix al foc? I va ser una tasca, i a lo mejor por 20 pavos sales encantada de la vida, bueno, sí. te puedes empastrar, sobretot en els vins, no? Sí, sí. Però me pensa que és un concepte muy acertado también para nuestra manera de salir y de vivir la gastronomía, ¿no? En València,
2: de,
3: en la Comunidad
2: Valenciana. I de viure la vida. Que són molt d'eixir, de tal, de la barra...
3: Compartir
2: molt. És una molt. Filosofia
0: claro,
2: molt interessant.
0: I que quan tu dius... Què és Barriga? És restaurant, és un bistró, és una casa de menjars... És que tu...
2: Pues lo que tu quieras.
0: Tu pots anar allí a menjar i pots tapejar. O dir, no, jo vaig a demanar-me un entrant, un segon, tal i qual... Tu pots fer qualsevol de les coses.
3: Pues ja estem tardant.
0: No,
3: ella,
0: ja veuràs.
2: Ja te digo yo que en breves instantes...
3: Ni a 45 minuts de cotxe.
0: No, però de Onda no. De Onda Castelló que n'hi ha.
2: Jo estic al costat. En 15 minuts estic en Cabarriga.
0: No, ja està dient la teva germana. Diu, la teta i jo anirem. O sea que ja ho
2: sé. Contaré.
3: Paco, per a Jacobo, per a Manuel, per a tot l'equip. Candela, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé a continuar fer-nos disfrutant, eh?
1: Doncs pues veniu com vulgueu.
3: Bueno, gràcies, Vicent.
0: I molt bon estiu a tots els oients.
3: I molt bon estiu, perquè...
2: Ai, sí, perquè és la...
0: Ja tornarem a sentir la despedida, me cagis la mà.
3: De... Tanquem el merendero, de moment.
0: Sí, però ja em queda que n'han de fer un.
4: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
5: Nova temporada de Terra de Bous, l'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
4: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0. De tu!

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada de Punt.
2: T'ho contarem tot.
3: Però tot, tot, fil per randa.
2: Te'n vens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
4: De tu

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.

0: Vos parlem ara d'un centre de salut integral per al cos i per a la ment en diverses àrees de treball, però amb un pla de tractament conjunt. Què és això? És un equip de professionals d'alt nivell, professionals de confiança, per acompanyar-nos en l'objectiu de millorar i cuidar de la nostra salut. No se'ns acudís millor idea, la veritat. És la Clínica d'Alacant, millor valorada en Google, té 5 estrelles, té més de 550 ressenyes positives, o si no més, perquè conforme passa el temps... Pues,
1: ja n'hi haurà més, des que ho hem escrit fins ara. Bueno, això parla de la satisfacció del servei i el nivell de les instal·lacions. És una clínica ubicada, a més, en un lloc privilegiat, en Calp, just enfront del Penyal d'Ifac. Ai, un espai pensat per a cuidar-se, per a cuidar-te, és la clínica Salufit. I ens acompanya el seu CEO, o fundador, i fundador, David Aidal. Hola, David, benvingut.
2: Bueno, Ximo i Gemma, moltíssimes gràcies per la presentació. Com a bon valencià que sóc, per a mi és un plaer estar amb vosaltres i amb tota l'audiència d'Apunt.
0: Gràcies, bonico.
1: Ai, que guai.
0: Benvingut. Bueno, conta'ns, David, de Salufit. Clar, hi ha el nom també, no?
1: És una idea.
0: S'explica què és el que feu, com cuideu els detalls. Teniu molt clar, a més, que la salut és un tot, no? Que s'ocupeu, pel que hem vist, de cuidar-nos de manera integral.
1: Integral, és la paraula, integral.
0: Com ho feu? Quin és el treball que feu, David?
2: Pues sí, mira, bueno, al final nosaltres som un equip jove, per lo tant, comentàveu antes el tema de les ressenyes, a nosaltres és una de les coses que ens dona energia per a continuar. Sobretot la paraula integral naix un poquet en part d'una frustració. Nosaltres ens hem criat tot l'equip, passant-nos la vida de, tant nosaltres com els nostres familiars anant de consulta en consulta. Uh-huh. I bueno, al final veiem que les coses es podien fer molt millor, uh-huh, perquè la majoria de jocs al final anaven un poquet a tractar el símptoma, no? Nosaltres al final ens van juntar una sèrie de professionals de la salut, joves, amb molta energia, i van dir que això es tractava d'anar més per la causa que per el símptoma. Arrel d'aquesta conversa, un poquet informal, vam establir una filosofia de treball que, i és algo tan senzill com que quan algú ve, no només mirem el problema que ens conta, mirem un poquet el seu estil de vida, perquè al final és superimportant per a nosaltres d'on ve aquest dolor, aquest somni, aquesta ansietat, tot això al final són històries i sobretot aixina, pues mos hem adonat compte en estos anys que aconseguim dos coses. Primer, que millorar lo més pronte possible, i sobretot al final, que és un poquet el que més gaudim, és que aquesta milloria dure el màxim de temps.
1: Clar, si vas a l'arrel de la causa del problema,
2: exacte,
1: se pot evitar que torni a produir-se, o bueno, la cura és més completa. Clar, per això cal un equip de professionals de confiança, col·legiats, compromesos, unes instal·lacions ideals per a esta demanda. De fet, hem vist imatges, no?, amb el web, espais cuidats, luminosos, amples... Parles un poc això, dels professionals i de l'equipament.
2: Sí, bueno, al final nosaltres ho diem molt, que al final pots ser el millor professional del món, però si no entens un poquet la vida de qui t'és demand, no pots ajudar-lo igual, no? Per això el nostre equip, pues, al final, com bé dies, Gemma, pues, col·legiat, format i compromès, això, evidentment, ho donem per fet, però sobretot jo trobo que el factor més desencadenant de tot això és al final que som gent d'ací, que coneixem les costums al final de la gent que ve a tratar-se. Som gent, com totes valencians, que som gent jove, amable, molt propera, i al final tot això juntament en unes instal·lacions que gaudim, que al final és un espai super ben ideat per un equip també d'arquitectes molt en la nostra sintonia, molt joves, amb moltes ganes, pues al final van dir, bueno, necessitem no només una sèrie de consultes, sinó també un espai que també puguem treballar sobre l'estil de vida. I d'aquesta manera, al final, pues, tenim una clínica gran, això n'hi ha que dir-ho, tenim 9 boxes de tractament, tenim un quiròfan de cirurgia menor i després tenim una sala d'uns 110 metres quadrats on al final tota la gent que ve per un motiu de consulta, pues li convidem sobretot a aquesta pràctica d'estils de vida saludable, com a manejar un poquet per fer un poquet d'exercici o fer un poquet de moviments per a intentar millorar un poquet la qualitat del dolor.
0: Ah, David, quan has parlat d'això de que, clar, sou un equip jove, sou de la terra, esteu molt compromesos també en el, en el projecte, que esteu també davant del Penyal d'Ifà, que això és una cosa...
1: Això és un això, plus és cosa, a favor, eh?
0: És un tema telúric, això és una cosa estotèmic. Això de que m'agrada molt, David, quan dius no, és que entenem la vida de la persona que tenim davant, no? Que és a dir que... I que en quants familiars i en quants processos hem patit nosaltres també mateixa, que d'una derivació te'n vas a una altra, un especialista que no parla en l'altre, ostres, que treballeu el tema pues això, de manera coordinada, de manera integral, me pareix fonamental, no? I també m'he cridat l'atenció que sou molt joves, però que també un dels vostres lemes que posa en la pàgina web diu complir anys és inevitable, perdre salut no.
1: És genial, això.
0: Això és ideal. Sobretot per als que anem complint anys,
1: si soy, David. Sí, soy y quiero cruzar la pasarela, doctor.
2: Exacte. Bueno, resta dir que benvinguts a aquest lema. Per a nosaltres és un poquet... Per a nosaltres és un poquet el nostre emblema, per supost. I és la veritat, no? Al final, mira, la setmana passada estàvem compartint espai en una ponència sobre l'envelliment saludable i tot el món parlava de com està disparant-se l'esperança de vida a Espanya, no? En un entorn pues, que com tots estem gaudint, que és inigualable. Però és veritat que els mateixos estudis estan dient que la majoria de nosaltres a 63 anys perdrem probablement la condició de la salut. I al final, un poquet l'emblema el que ve a dir és això, que no es tracta de viure molts anys, sinó de que aquests anys que visques, els visques de peu, totalment independent i sense tindre que renunciar als plaers de la vida.
1: Volem complir anys, que siga una alegria, però això no s'ha de perdre salut, està molt rebé. Plegar a 63 i a 85 de la millor forma possible. Per això teniu, sou distints professionals d'àrees com fisioteràpia, odontologia, psicologia, entrenament, i teniu un sistema que es diu 3Ts.
2: Sí, al final les 3Ts, nosaltres les adjuntem baix un... Sí, molt bé, molt bé. És un psicotest sistema que, bueno, nosaltres, junt de conformar-nos, no, en que estàvem fent, en que pareix ser que la gent estava contenta en el nostre servei, van dir, vale, ara ja en el tema del tractament, la veritat que pareix ser que estem fent-ho bé, anem a intentar anar un pas més enllà, anem a intentar previndre que inclús la gent arribi a tindre aquesta malaltia per la qual acudeix a la clínica.
1: Molt bé. Doncs
2: pues baix aquest lema, aquest les 3Ts, que és turisme, teràpia i tractament, i al final, bàsicament, este sistema de treball lo que busca és intentar fer un xicote, una agrupació de test, nosaltres, el terme un poc més científic es diria cribatge, no? Que és fer un xicotet estudi en gent que a dia d'avui no està malalta, però sobretot entendre que aquest cos que a dia d'avui està totalment saludable ens pot estar donant una sèrie de senyals que ens estan dient que potser en els pròxims 10-20 anys pues, potser perdrem un poquet de qualitat de vida.
1: Com evitar que tinguis problemes en la glucosa? Com evitar, no? O
2: exacte.
1: Perdre musculatura, dic jo, que són coses que se m'ocorren sempre per una amiga i me venen al cap.
2: Sí. Sí, molt bé. Bueno, al final hi ha... Mira, una de les primeres coses que vam arribar a través d'esta filosofia de tractament era la simple manera en la que una persona dibuixa un rellotge en el paper pot parlar en una evidència científica superalta de la funció cognitiva en els propers 5-10 anys. Fins i tot, inclús, donamos certes pistes sobre uns possibles símptomes que el dia demà puguen acabar en un procés tipus Alzheimer. Això, evidentment, no és un diagnòstic, però avui en dia és una ferramenta que s'està utilitzant de manera preventiva a nivell mundial.
0: Dibuixant, una tonteria, David, com un rellotge.
1: És curiós.
2: Exacte.
0: Com dibuixa
2: ubicant... un rellotge? Curiós. Ubicant les hores del rellotge, les 12, les 6, les 3, les 9, ubicant que el rellotge siga... que els dos hemisferis del rellotge estiguen ben dibuixats, que siguin redons... Ese tipus de característiques mos aporta molt.
1: Que curiós!
0: Vinga, va, agarra el cotxe, me'n vaig, ens n'anem, Gemma i jo, allà a Calp, arribem allí... toquem a la porta, bueno, tenim cita, això sí, anem a...
1: A l'aventura, vale, tant,
0: a l'aventura... A l'aventura tampoc. Arribem allí, Salufit, vinga, va, què és el primer? Què fem?
2: Bueno, lo primer, com diem abans, no? Per exemple, en este cas del projecte de les 3Ts, al final lo que faríem és un conjunt de proves, com hem dit, una d'elles, per exemple, seria la del rellotge, però una altra seria la quantitat de vegades que podeu alçar-se i sentar-se en una cadira en 30 segons, per exemple, no? Pues, vos oferiríem un compendi de test i a partir

0: de ahí, pues básicamente analitzaríem un poquet els quatre pilars que per a nosaltres creguem que són fonamentals, no? Que és un poquet pues com estarà el pensament de si en els propers anys, com estarà un poquet la funció física, coses tan importants com saber si d'ací a 10 anys necessitareu ajuda per alçar-se d'una cadira o no, o si podreu pujar les escales d'un primer a un segon pis. La salut, per supost, a nivell alimentici, si sereu capaços de menjar un aliment independentment de la duresa o no que tinga, i, per supost, el dolor. A partir d'ahí, vos donaríem un pla de prevenció on vos ubicaríem un poquet quines són un poquet els aspectes que teniu una miqueta... que teniu que ser una miqueta més...
1: millorable.
2: Millorable, sí, millora. Ja te diguem, David, que en alguns d'ells tenim molt de marxes millors.
1: Com per més de que escoltar de dir calla.
0: I a partir d'ahí vos explicaríem un pla de prevenció des de la nostra experiència, òbviament, pues intentant, com sempre, gaudir els beneficis el més prompte i el més durat possible. I a partir d'ahí vos proposaríem un dia per a començar.
1: Interessant.
2: Clar, en règim entenc ambulatori. Anem allí, tornem, o això, mos podem quedar també. Bueno, clar, quedar-nos a passar uns dies per Calp, això també és estupendo. Claro. La té del turisme també ens va bé. Turisme, en el nostre cas, no perquè són de la terra, però bueno, disfrutar també de la marina.
1: I estic jo veient gent que fa exercici, que és, deu ser pilates el que estic veient. O... Sí.
2: Sí, feu exercici de força, no? I això?
1: I gimnàs.
0: Sí, a veure, una de les coses que fem...
1: Estic convoyant el vostre web... Entreu a veure, amics.
0: Moltes gràcies per descomptat. Una de les coses que heu dit és molt interessant. Nosaltres, al final, com volem casos d'èxit, nosaltres el que oferim és que aquest cribatge, aquest conjunt de test, ho pot fer qualsevol persona, fins i tot des de la comoditat de sa casa. Hem ideat una manera per a que, estant de casa, que se disques a la plana web, supost, tenint en compte que això... evidentment que els usuaris que van a consumir aquest tipus de servei no són xiques de 18-20 anys que han nascut en la informació, sinó hem ideat un assistent virtual. Exacte. Hem ideat un assistent virtual per a que vos pugui acompanyar durant tot el procés, que vos vagi anant preguntant quin número de sentadilles has pogut fer ara? O vos que t'assistis a contar-les? I a partir d'ahí, en el moment en què nosaltres tinguem informació de que realment se pot actuar, vos proposaríem un moment per a començar. D'aquesta manera, al final, també volen ser un poquet a nostres i dir-li a la gent pues mira, si la teua puntuació ha sigut alta, continua el teu estil de vida, perquè això també n'hi ha que premiar-ho. La gent que es maneja i que té molt de consciència en com serà el seu futur, pues nosaltres som els primers també que volem felicitar-los.
1: Ai, que guai.
2: Bueno, pues per acabar, si te pareix, David, aprofitant dels teus coneixements i de la resta de l'equip de Salut Fit, una recomanació per a tots. Ja he vist que tot això d'alçar-se de la caiguda de les sentadilles, o de menjar-se abans que arriben les malalties, tinc que mirar que això és important, no?
0: Sí. Exacte. Sí. Bueno, sí, bàsicament. A veure, mira una de les històries més boniques que ens han portat tot això va ser en un... tot això, quan comença a rodar, evidentment que devien de fer estudis pilotos, i una dels primers pilotos que van fer és una dona que, després d'haver passat tot el conjunt de proves de cribatge, van dir, ostres, tot això m'ha ficat un poquet sobre la pista de pues, el meu net es casa l'any que ve, seré capaç de gaudir tota la cerimònia de peu i sense dolor i poden gaudir això al màxim? I això em va aparèixer i li va dir, ostres, què èxit ha tingut este conjunt de proves, perquè esta dona està pensant si d'ací a l'any que ve estarà saludable, i el més important, a esta dona li van ficar sobre la pista de com tenia que començar a treballar sobre tot això, i bueno, hem tingut una resposta, el piloto es va fer l'any passat, i bueno, enguany hem tingut una resposta, hem tingut una història d'estos que entenc que d'ací als propers anys podrem contar, documentar, perquè pues este tipus de coses és un poquet l'eje a nosaltres mos plena, la veritat.
1: Que guai. Que interessant.
2: Final, de tindre aquesta salut, perquè és de veres que vivim o viurem més anys que mai. A més, sempre pot sobrevindre una malaltia complicada, un procés oncològic, etc. Però en quina i en quanta salut arribem a majors cuidant-nos. I d'això, per exemple, si voleu posar-se en contacte en Salut Fit, David i el seu equip, doncs pues faran un poc l'evaluació. Pues està molt bé. Pues igual un dia ens apuntem, Gemma i jo, a veure quantes sentadilles podem fer i mos piquem.
1: Oh, home.
0: Molt bé. Per a nosaltres serà un orgull immens tindre-vos per així.
1: Gràcies, David. Forta abraçada. Que sigui un èxit.
0: Una forta abraçada. Gràcies a tots.

0: La vesprada da punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
3: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Aquesta és la secció més karaoke de la vespada de punt, sense dubte, la més alegre, la més musical, la que porta el talent i la veu, ladies and gentlemen, Carme Juan, please welcome.
1: Què tal? Què tal? Bona vesprada. Que jo...
2: Clar, és que
1: l'has
2: començat en un himne.
1: Exacte.
2: En un clàssic.
1: Vinga, tots junts, una!

0: és que aquestes sí se la sabem.
1: Nos venimos arriba en seis vermes.
0: Ponnos una Alaska, ponnos una Rafaela.
1: Exacte.
0: I mutamos la piel.
1: Bueno, és que este cap de setmana, xiquetes, s'ha celebrat l'orgull gay a tot el món.
0: L'orgull a tot el món.
1: Exacte. Oficialment es va reservar el 28 de juny, tal dia com ahir, per a este menester, per la revolució del col·lectiu novaiorquès aquest mateix dia de 1969.
0: Sí.
1: Tu imagineu-se ahí un grupet
2: en aquell, any, 69,
1: en aquell any 69 persones, del grupet LGTBIQ+, Nova York.
2: Tots mirant-los de mala manera, pobrets. Claro.
1: Que estaven ja cansats de que la policia els traguera del seu pub habitual per assetjar-los i agredir-los de manera homòfoba un dia sí, un altre dia també. Per motius realment tan absurdes com, jo que sé, no vestir a córrer amb el seu sexe. Sí, xiquets, per això els assetjaven, eh?
0: Sí,
1: i es van plantar cara, es van plantar cara tots a una, però és que a més van propiciar diverses revoltes en altres pubs de la ciutat en els dies següents. I allí es va muntar la Mari Morena. I des d'aleshores es va escollir este dia per a celebrar l'orgull, no? Com diu la cançó que estem escoltant d'Alaska, que acabem, que estem escoltant encara, a qui li importa escoltar? A ningú li ha d'importar el que ho faça o diga. Cadascú de nosaltres té dret a escollir el seu destí i no som propietat de cap altre. Estem d'acord o no estem d'acord?
0: Estem d'acord. Estem d'acord, tot i que la societat o les societats posen entre bancs, diguem.
1: Exacte. Sí. Esta cançó es va convertir en un himne per al col·lectiu LGTBIQ+, del nostre país, als anys 80. I avui en dia és indispensable en la música de qualsevol festa, realment.
0: Sí.
1: Segell de la llibertat sexual i reivindicació de tot allò que se n'eix de la norma.
0: De la llibertat sexual i de la llibertat en general, perquè realment dius, escolta, si jo no li faig mal a ningú, a qui li importa el que jo haga?
1: Per això dic, de tot el que se n'eix del normatiu, no? Sí. Que lliures per a tot, no?
0: Escolta, sí, un himne, sí, senyora.
1: Un himne, sí. I parlant d'himnes i de llibertat sexual,
0: què?
1: No puc deixar de posar una cançó de l'eclèctic grup català La Casa Azul, que en 2007 ens animava a eixir de l'armari sense por en La Revolució Sexual.
0: Oh, quin festival!

0: quasi 20 anys, esta cançó, però que maravilla.
1: Que bé amb ell.
0: Que inspirat va estar. No només en esta, de tota manera, està sigut la que més força
1: ha tingut. Com, sí, del... o la primera, lo millor, en quallar li ha de tan fort.
0: Sí,
1: no sé.
0: Sí, sí, primer gran èxit, no?
2: Realment són immortals les cançons que reivindiquen coses que encara estan d'actualitat.
1: Clar, ahí està la preocupació, clar, un poc.
2: Clar, clar.
1: Que parlàvem de quan va iniciar-se...
2: Ojalà hagueren envellit malament, ojalà.
1: Això va inventar-se, este moviment. De l'orgull, va inventar-se en el 69, uh-huh. En el 2007 esta cançó feia falta. Exacte. I avui en dia encara fa falta.
2: Encara fa falta, per això dic, no passa de moda, però malauradament.
1: Però és un temacle, és un temacle. Vamos, arriba, arriba, arriba, arriba.

0: La Carme Juana ha vingut plena de banderoles.
1: Ah, sí.
0: Ha fet un muntatge per a l'ocasió.
1: No, ho hem explicat, tens raó, ho hem d'explicar. Ara, si n'hi ha grandes flors que mos han regalat els nostres xiquetxes.
0: Sí, ens han vingut floretes, això ho hem dit bé, sí.
1: I mos han vingut que al pèl per este dia, ple de banderetes gais que m'han dissat per ahir també.
0: Banderetes multicolors.
1: Exacte.
0: De l'arcoiris. Bueno, què més?
1: Seguim parlant del col·lectiu LGTBIQ+. Xiquets, eixir de l'armari ha estat sempre el més complicat. Estareu d'acord amb mi, no?
0: Ai, sí.
1: És ese moment en el que...
0: És que tots coneixem casos i persones...
1: Exacte, tots tenim prop a algú.
0: Que han patit tant.
1: I ese moment en el que tu deixes de fingir una vida normativa i acord amb el sexe amb el que vas néixer per a ser tu mateix davant la família, els amics, els coneguts i, en fi, la resta del món,
0: sí.
1: Això és el més complicat. I jo he escollit un parell de cançonetes per a dedicar a tots els gais i a totes les lesbianes valencianes. Que vos pagueix. Una cançó per cada un. Mira, va. Per als gais. Per als gais, comencem. Posarem una cançó de Rafaela Carrà, de 1978.
2: Al col·lectiu gay, Rafaela.
1: Claro, és com una diva gay.
2: Una diva.
0: Per això jo dic que jo sóc del col·lectiu.
2: Perquè ella no era gay. Però agrada molt als gais.
1: Però n'hi ha gent que arrastrem. Gemma i jo també som molt divas gais.
0: I no cal ser gay.
2: No cal ser gay.
0: Per estar al costat del col·lectiu o ser un emblema.
1: Exacte. Doncs mira, posarem una cançoneta de Rafaela on es conta de manera molt divertida com una dona va perdre de vista el seu marit i a dia d'avui encara està buscant-lo. Clar, se suposa...
0: Quien va a l'altre lado no vuelve, no?
1: Se suposa que va fugir per eixir de l'armari.
0: Ah, ja era Lucas.
1: Pues deixen Lucas, exacte. Amigo.

0: Aleshores era Lucas,
1: claro,
0: que havia trobat l'amor.
1: L'única cosa estranya que trobava ella en el seu marit és que últimament el mirava per la finestra com estava un poc carinyós en un amic, però ella no trobava res estrany, saps? Hasta que va desaparèixer.
2: Que de forma divertida cantava este tema, sí, cantava el 1, 2, 3, 4, 5, 6, parla d'una masturbació femenina, per exemple, que la Rafaela era molt heavy, la Rafaela. Sí.
0: 4 checks.
1: I estem descobrint a Ximo unes coses.
0: Ah, sí? Però no ho sabia.
1: No ho sabies, això?
0: No. 4 checks, però què parla dels dits?
1: Això demostra que tu i jo som divas gais, que aquestes coses mos les sabem.
0: Ai, no ho sabia.

0: Nosaltres estem en el món de Rafaela, les intimidades, i també les infidelitats en la mujer de l'armari.
1: Exacte.
2: I ella estava...
0: El telèfon dice que tu no estàs...
1: I en fiesta, que fantàstica, esta fiesta també li diu al xic, si no me vas a apanyar bé, a fer la mà. Perdoneu. Les lletres d'ella són... Exacte.
0: Bueno, Rafaela és molt gran.
1: Viva Rafaela! I no podia faltar un dia com avui. Viva! Ay, el nostre Tono, que sempre està ahí, atent. Gràcies, Tono. Ai, que ximo li està canviant la cara.
0: La soledat en esta noche
1: no sabia això lo que era.
2: No vaig a mirar en la mateixa... Els vídeos de Rafaela, no els vaig a mirar en el...
1: No me sigues antic, Ximo.
0: No, al revés.
1: Al revés, que t'ha obert.
0: Se t'ha abierto la luz.
2: Se me ha abierto el tercer ojo. Claro.
1: Meravella, meravella.
2: Contestar.
1: Pensar que aquesta cosa és digital,
2: hay que
1: clar.
2: Hay que insistir. Claro, el telèfon digital.
0: Ai, quina risc.
2: Vale.
1: Vinga, això pels gais, vale?
2: Sí.
1: Ara anem amb elles, amb el col·lectiu de lesbianes valencianes.
2: Molt
1: per a elles posarem una emblemàtica cançó de Mecano del 88 del seu àlbum Descanso Dominical. En ella explica com una parella de lesbianes disfressa d'amistat la seva relació.
0: Ui, el viejo truco!
1: Però contat des del punt de vista de qui les observa i les entén. Vinga, va, mujer contra mujer.

0: Esta sí que la había antes, ¿eh?
1: Esta sí, esta, ¿no? Sí. Esta guapita.
0: No, no, de primera hora.
2: Estaba bien explicada. Sí.
0: ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Es bonico.
1: Claro.
2: Y esta cançó es preciosa. Es molt bonica.
1: Es que te frases molt boniques y molt sucherens. Vull dir que... En certa manera, en certa manera en la època està més difícil d'eixir de l'armari. Les lesbianes
2: que són totes,
1: però en aquella època que era més difícil perquè te metien electrodos, Mari. Ara ja no, saps? En aquell moment, bueno, van anar un carxot i a terra. Però en aquella època elles era un poc més fàcil disfressar-ho d'amistat. Vore dos xiques agafades de la mà, no passava res.
2: Tradicionalment, en la nostra cultura, perquè en altres no, que els homes agafaren de la mà, no. No. Però les dones sí, clar, podien passar per amigues. Però vaja, tradicionalment tot el món ha tingut la tieta, o en tots els pobles han conegut les dues amigues que viuen juntes tota la vida.
1: I esta cançoneta és una eixida de l'armari...
2: Bueno, que n'hi haurà de tot, n'hi haurà qui no.
1: Però... Esta cançoneta és una eixida de l'armari lésbic general, saps? De que, com, que totes sabíem que eixes agrafaetes de la mà baix del mantel... Tots sabíem el que era i tots miràvem a un altre costat. Espera que no, la cosa no
2: fora. Per no violentar la situació.
1: Exacte, va un poc a la
2: és una cançó superbonica.
1: Sí. Mm. I avui en dia, tot i que les coses continuen sent complicades i malauradament segueixen havent actituds i agressions contra la gent que se n'eix dels estàndards de gènere, com estàvem dient ara mateix,
2: s'ha avançat... De gènere, de
1: sí,
2: talla...
1: Però és del que estem parlant,
2: de
1: religió, no?
2: De color, sí, clar, de religió.
1: Però a pesar de totes aquestes coses que encara passen malauradament, s'ha avançat molt, gràcies a Déu,
2: i
1: en
2: tant,
1: drets i socialment està més acceptat, que també s'han de reconèixer els
2: avanços. Home, un exemple és que estem fent aquesta secció
1: exacte,
2: que no s'haguera pogut fer en els anys 40.
1: Exacte. Vull dir que el que és el que és el Pacésar, ¿vale? Que ha sigut molt complicat, però avui segueix sent, però avui en dia
2: el que
1: ja
2: avançat,
1: hi ha coses que s'han avançat. Ara parlarem de Mònica Naranjo, una altra diva del mundillo, ¿vale? Sí. Mònica Naranjo, al 2000, va versionar una cançó de la italiana Mina, que moltes se pensen que és d'ella, i era de Mina la cançoneta.
2: Mina també va ser un referent molt important musicalment.
1: Una cançoneta per a parlar-nos de la resiliència i l'empoderament del col·lectiu a partir de la pròpia acceptació, que es va convertir en un himne de llibertat. No podem oblidar-nos un dia com avui de Sobreviviré.

0: Aunque duela, quiero libertad.
1: Aunque duela, pero quiero libertad.
0: Pero no hauria de doler, però bé. Un altre tema, pues, wow, en un poder, en un power.
2: Por favor.
0: Això m'ho ficava jo, això no té res a veure en la secció, però això m'ho fiqué jo, per netejar la pols i deixar la casa com una patena. Sobreviviré! No hay estropajo que se me resista. Oi!
1: Això ara
0: és per lo que a mi m'aprofite la Mònica Naranjo, bueno, jo que sé, perquè jo quiero venir-ne a mi
1: público. M'ha vingut una imatge divertidíssima.
2: Bé. En el moca horno que ha tret.
0: I dándolo todo sobre mi vida.
2: I passant la mopa.
0: Dale, dale,
2: dale.
1: Ai, ai, mira.
0: Passa'm el cristassol.
1: Bé, com sí. Us deia abans, les generacions dels nostres pares i iaios ho van tindre molt cru. Però van saber encendre la flama per a facilitar-nos les coses als que venien darrere.
0: I sí.
1: Així, d'esta manera, artistes com Rafael Conde, el Titi, xiquets... Exacte. Van ajudar a visibilitzar la ploma des de l'expressió artística i amb humor. Va néixer a Talavera de la Reina, però va viure quasi tota la seva vida en la terreta. I des d'ací es va convertir en una de les primeres icones queer valencianes. Escoltarem la cobla de 1976, Libérate! Libérate.

0: porque aunque muchos te critiquen,
1: quien prueba repite, yo no sé por qué será.
2: Que el Twitter me encante. Libérate.
1: Que eso también muestra una dualidad en un momento en que toda esta expresión homosexual estaba como prohibida, mal vista y tal, pero esta, ni había cierta libertad en este tipo de artistas.
2: Claro.
1: Ara, darrere de l'escenari, darrere dels camarers, ho passaven molt malament.
2: Molt malament, exacte. Però almenys podies riure sobre això i parlar d'això. En certa manera van obrir...
1: Van trencar un...
2: Exacte, van obrir ahí unes cadenes, sí. Encara hi ha grups del col·lectiu LGTBIQ+, que se'ls jutja i se'ls assenyala per sobre d'altres. Ja, n'hi ha com rangos, no, dins.
1: Ja.
2: Parle, per exemple, dels qui es consideren bisexuals o dels qui pertanyen al gènere fluid. Se'ls acusa de morbosos, viciosos o desequilibrats, com antigament passava amb simples lesbianes i gais, val?
1: Ja. Així encara... la formació i la informació...
2: Exacte. Així encara ens queda molt de camí per recórrer, la veritat. Així que els dedicarem una cançoneta del 81 que parla precisament de no fer cas de les xafarderies de la gent i deixar-se dur pels sentiments amb orgull. Parle de Que sabe nadie, de Rafael.

0: a voltes no sabem el que volem, però aquí Rafael va ser molt valent en esta cançó, perquè era una manera de contestar a qui li assenyalava que tenia una doble vida.
1: Exacte.
0: I realment a ningú que ens importa.
1: Clar,
0: si la tenia que, o no la tenia igual la tinc, deixava de tindre.
1: Igual la tinc, igual està sectada per la meva dona. Tu què saps? O sea, qui eres tu per juzgar el que faig jo? Exacte. Sí. Per això dic que estàs molt per gent això, bisexual, gent de diversitat, de gènere fluid i coses d'estes, no?
0: Bueno, que si se'ls seguís... Per a tots nosaltres.
1: Però vull dir que l'ha dedicat especialment a ells, perquè són els que del col·lectiu encara ho passen molt mal. És com que, va, tu eres bisexual, tu lo que eres és un viciós. Saps? Són aquestes coses que dius, perdona, i te ho diuen gent del propi col·lectiu. Sabeu què vull dir?
0: Bueno.
1: I per això esta cançoleta mos venia ni al pèl.
0: Bueno, fa falta...
1: Rafael s'ha passat tota la vida dient a vosaltres, que vos importa quina xita jo i què faig. Tota
0: seguir
1: la vida
0: aprenent. Vamos a seguir aprenent. Més
1: Vinga,
0: coses.
1: Si ens anem a altre himne queer que passarà la història per representar la superació després d'anys de rebuig social, però a nivell internacional, xiquets, qui vos ve al cap, digueu-me. Va,
0: que sí,
1: què vos ve al cap?
0: Pues Freddie Mercury.
2: Why, I'm... Sí, I'm...
1: Ah,

0: Mira, també. Ja, però és que n'hi ha
1: Gloria
0: una.
1: Gloria Gaynor.
0: N'hi ha una.
2: Hombre.
0: Ai, sai, sa, volia jo que arribares a Gloria Gaynor. Ai, Will Survive, xiquets.
2: Oh, Will Survive. Oh. Maravilla, maravilla.
0: Mireu, la cançó es va llençar al 1978, però realment va ser al 94, en formar part de la banda sonora de la pel·lícula Les aventures de Priscila, la reina del desierto, quan es va fer imprescindible en les festes de l'orgull. Mira l'escena on els protagonistes canten la cançó al desert australià. Junt amb un grup d'aborígens locals,
1: impagable.
0: La veritat és que és impagable i simbolitza aquesta connexió realment que n'hi ha humana i aquest respecte mutu i la celebració de la diversitat més enllà dels prejudicis, xiquets. Dedicarem la cançó a les transsexuals valencianes.
2: Visca les transsexuals valencianes.
0: I will survive.
2: I will survive.

0: que a més esta cançó té un missatge super poderós en este sentit, sí, sí, sobreviuré al que siga.
1: Al que siga, només tinc que mostrar-me com soc i sense por, no tindré por, resiliència i aguantar. Si no estic fent mal a ningú, de què tinc que patir, sí, no?
0: Però fins i tot quan tens una bajona que no tinga que veure això, te pot donar aquesta injecció animosa, no?
2: Sí, exacte. Un desengany personal, eso, professional, exacte, amorós, i jo vull survive. I avant. Quan digo en castelló, i avant.
1: I avant.

0: De fet, parla un desengany amorós. O sea,
1: Realment, a les pròpies
0: afortunada Glòria havia deixat una penyora i diu, mira, saps què t'he dit, bonico?
2: Que sobreviviré.
0: Que jo hi vull survive. Ahí te quedes, artista.
1: Exacte. Que ningú es precisa en este món.
0: Això ho podíem fer.
1: Escolteu, i si ens mantenim així a nivell internacional, no podia faltar una cançó de Freddie Mercury, que ja s'ha anomenat tu abans, que és la icona LGTBIQ+, per excel·lència. Mira, dedicarem una cançó dels Queen a tota la gent del col·lectiu que s'ha vist rebutjada, no només per la seva condició sexual, sinó també per haver patit enfermetats de transmissió sexual com el VIH. Exacte. Escoltarem I Want to Break Free. Recordeu com anava vestit ahir el Freddie Mercury? En el bigotet i la seva minifalda i l'aspiradora.
2: El vídeo va ser també important.
1: Vinga, doncs escoltarem I Want to Break Free. Vull vore'm lliure.

0: Mare meva, els Queens sí són la banda sonora de la meva vida. Estos sí són la banda sonora de la meva vida.
1: Imprescindibles en una banda sonora com la de Wii, vull dir que... Escolteu, ja sabeu que m'agrada sempre buscar cançonetes en la nostra llengua que tinguin a veure amb el tema de la secció.
0: Clar.
1: Així que avui vos proposo escoltar la catalana Muxca, d'estil urbà, amb pincellades de reggaeton.
0: Oh, la Muxca.
1: Ai, tu la saps qui és,
0: oh, eh? La ma filla es fans.
1: Exacte. Perquè ella pràcticament en totes les seues lletres evidencia la seva condició homosexual en frases molt suggerents cap a altres dones, eh? Que Gemma, tu i jo la coneixem molt bé perquè claro. A la nostra Lola li encanta.
0: Sí.
1: Vinga, i així que dedicarem esta cançoneta llançada fa no res, al 2024, perquè és que és una xiqueta, sabeu el que vull dir?
0: La Muxca, vols dir?
1: Exacte, la Muxca, sí. I la dedicarem a totes les jovenetes del col·lectiu, què vos pareix?
0: Molt bé.
1: Vinga, canta amb la seua germana Badial.
0: Una altra.
1: Sexy, sexy.

0: Que esta no me la sé como la de Rafaela Carrà.
1: Es que estic morta de risa perquè està. Gemma superconcentra, escolta la lletra. Ximo, bueno, com si estiguera en missa, estava Ximo, escoltant la lletra.
0: Volem escabussar-nos en la gent jove.
2: Per poder entendre el missatge.
1: I el nostre Frank, que el tenim ací dins, i les tres jovenetes que teníem de comunicació audiovisual cantant com a
0: boig. Home, perquè són d'aquesta generació, no te digo... Jo que coneixia els de la meva generació.
3: Pues he de dir, soc Fran, ací parlant una altra vegada.
0: Fran con todos ustedes.
3: Pues he de dir que això, efectivament, és una religió. Vull dir, aquesta cançó forma part de la nostra oració diària. Abans de dormir,
2: molt bé.
3: Resem...
0: Havia d'estar en esta
3: sèrie.
1: O sigui, que no havia anat tan lluny un dia que estava com en missa.
3: Clar, és que ell ha entrat en el nostre...
2: Sí, he tingut com un moment d'oració, una cosa epifànica.
0: Totalment. L'aprenentatge de la cosa. Sí, sí.
3: La llamada.
1: Que també és la llamada. Que jo també l'havia posat perquè...
0: Cuidao, Ximo, que qui lo prueba repite, jo no sé por què serà, eh?
2: Libérate.
1: Ximeta. Què és? No, que havia que escollit esta cançó perquè és catalaneta, entonces canta la nostra llengua.
0: Però justa
1: també el trosse que fica tampoc és que n'hi haguera massa, perquè és que ara s'estila molt en el reggaetonio, mesclen anglès, castellà i català, o valencià, i xin a lo loco.
0: Mira, vaig a dir una cosa, que si diuen bro...
1: Bro, perquè no poden dir...
0: Longanisa de Pasqua.
1: Me pongo romàntica. Claro, pues ya está.
0: A seguim.
1: Vinga, ens acostarem a la terreta per a posar una cançó en valencià que reivindica la llibertat de qualsevol tipus d'expressió pública d'estima. O sigui, això ja és general pa tots, vale? Vinga de qui vinga. Per aquest motiu, va ser un 14 de febrer, Dia dels Enamorats, de 2017. Escoltem el grup de folk modern El Diluvi en Tendresa Insumisa. Estime

0: Perquè
1: si
0: estàs
1: més
0: sexy.
1: I si veieu el...
0: també.
1: Si veieu el vídeo, és preciós. Vull dir, veus gent, sí, veus gent de, del mateix sexe fent-se besets o fent-se carícies, gent en síndrome de Down, gent en edats molt diferents. Vull dir, és... El vídeo és espectacular i la lletra és preciosa i la música també, vaja.
2: Home, estime tot allò que ens diem. Exacte. I és bonic, també. Això és... en tota la magnitud de la paraula, també entre germans, que... entre pares i fills, bé.
1: Esta cançó, sí. A més de que era en València i me avellia, i que és molt xula, que és que engloba l'estimar-nos per damunt de tot, de qualsevol condició, i jo ho trobava un himne, també, per un
2: Vinga,
1: dia com avui.
2: La cosa era de himnes, per clar que
1: Exacte.
2: Sí.
1: Vinga, i anem... amb la versió de Wii.
0: Sembla que no va fer un míting o
2: no, ja està.
0: Has quedat ahí, has fet l'arrencada. Ja està,
2: ha sigut una arrencada de cavall per a de burro.
0: Molt bé.
1: D'ací dos dies te veiem ahí presentant en el grup LGTBIQ+, no? Un grup polític LGTBIQ+, i Gemma la presidenta.
2: Ah, no, polític no. En el grup sí, per presentar un espectacle.
1: Igual que sí, igual sí, no?
0: En lo de l'amor, sí.
2: Más del show i más de l'amor, sí.
0: Amor, libre i iau, iau. Ja està.
1: Vos agrada tot? Anem a la versioneta?
2: Molt. Va, anem a la versioneta.
1: Anem a la versioneta. Mira, vos faré una cançó llançada en 1998 de Malú que vos vaig descobrir no fa molt el dia que parlàvem de les flors.
2: Que ens va pareixer preciós.
1: Que vos va encantar. Sí, i compara la vulnerabilitat del col·lectiu amb el d'una flor. Sí. Veritat que sí?
2: Ja
1: va. Si me permeteu, sí. I la vull dedicar a una de les personetes que més m'estimen en este món, a la meua Mari de l'Orxa, ¿vale? Com una flor.

tancat en un cos equivocat, amb ferides en les mans per lluitar-les de venir. I dins de l'huracà que l'atropella, que l'asfixia i que l'atrapa, que tant li va fer patir.

Va jugar molt lletja, va tornar-li en revenja tot l'afecte que entregava, i l'huracà de nou li turmentava tots els somnis que anhelava.

Perdes la mirada al teu passat i pots ser emocionat. Et preguntes el per què, si va pagar la pena tant d'esforç, suportant tantes pressions per sentir

0: Ole, ja Carme.
1: Ole,
2: quina cançó
1: ole,
2: més bonica.
1: Quina cançó més bonica. Per acabar de més la secció que és Anem de vacances. Gràcies.
3: Ale, a vosaltres, gràcies.
0: Gran plaer.
4: Que importa tu sexo si pones el...
0: I de Joana Joan. Hola, Reis. Hola. Què tal? Què doncs, preparem a partir de les 7 en l'hora de la cultura?
5: Doncs prepararem, farem balanç, és el moment de fer balanç de tot, no? Farem balanç d'una sala de teatre, una de les poques que pot fer balanç perquè continua oberta, que és la Sala Russafa, i a més amb una programació molt coherent, amb una quantitat d'activitats, d'estrenes, de foment de noves companyies... important, no? I aleshores estan a punt d'acabar, estan de fet tancant temporada, farem balanç amb ells, després és dilluns i sabeu que dilluns és el moment del pretext i com és la setmana que tanquem temporada, serà l'últim pretext d'Artur, l'últim racó de Santi i així anirem arribant a les 8. Una setmana per davant, per anar tancant.
0: Molt bona pinta.
1: Imperdible.
0: Ho escoltarem, en efecte, i no ens ho perdrem després de les notícies de l'ESER. Gràcies, com sempre, Reis.
5: Un beset.
6: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
9: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
8: No pintem les coses de color de rosa.
9: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
8: I parlem l'idioma de l'esport.
10: Los 11 que salgan a morder como perros.
11: Tornarem al 4-4-2
12: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
13: Palmando.
14: Tu li has donat les claus.
13: Por algun lado saldrà la rata.
8: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
15: Les llengüetes de punts de llengua.
16: A Punt Ràdio.
17: Avui dinem, iaia.
18: Què diu, què, què?
17: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Avui dinem, iaia.
19: Molt millor.
10: Per fi, ara sí.
5: Que estan les mares patint, saps?
17: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
19: No ho sé.
17: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat.
19: Pim-pam.
17: Nyalo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut.
19: Fa pena.
17: Un altre cas amb vocatiu.
1: Tira-li, enxufa-li.
17: Sense córrer, Nyalo.
3: Cuidao!
17: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
2: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
17: I quan no posem coma?
9: No tinc ni idea.
17: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
7: Fatal, filla.
17: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
12: Molt bé, molt bé. Estupendo.
17: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà estaria malament.
13: Molt mal està tot.
17: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguidet.
13: Clar que sí.
17: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
4: Al final mos tindrem que acostumbrar.
17: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
7: A Punt Ràdio.
15: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
16: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
7: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
15: En A Punt Ràdio.
8: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: som a punt.
1: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: Benvinguts i benvingudes a l'espai musical d'Apunt Ràdio, on les estrelles internacionals com Beyoncé o Dua Lipa brillen amb la supernova de grups nascuts a la terreta. Nino Bravo, Seguretat Social o Presuntos Implicados, però també és o Auxili o Avui.

d'abril. L'objectiu és clar, gaudir de la bona música i ser l'aparador d'artistes locals que també tenen molt a portar. Comencem esta nova edició de Sonem amb un tema que pot convertir-se en la cançó de l'estiu. L'estiu comença així, de Tacho.

Preparades per a un himne d'empoderament? Miley Cyrus arriba amb Flowers, un tema que celebra l'amor propi i la força interior per a seguir avançant.

I després d'escoltar Joan Dausà, seguim convidant-vos a viure la vida amb optimisme. Ara, amb la veu del cantant colombià Camilo. El seu clàssic Vida de Rico és tota una invitació a gaudir de la senzillesa de la vida i els xicotets plaers.

Continuem amb sons electrònics de la mà de dos estrelles internacionals de l'escena musical que s'unixen en aquesta col·laboració. Save Your Tears és una cançó de The Weeknd i Ariana Grande, perfecta per a ballar i reflexionar alhora.

Igual que en Save Your Tears, que acabem d'escoltar, les bases electròniques també brillen en les cançons del següent grup de la nostra playlist. En l'exitós àlbum A tope amb la vida, d'un dels grups catalans més escoltats, vam descobrir joies com esta, Wake Up, Doques Grasses.

Ara ens endinsem en esta playlist en un conte d'amor cantat per una de les reines del pop del moment, per no dir la reina del pop. Un tema que parla d'amor juvenil i esperança amb melodies enganxoses com el pegament. Love Story, de Taylor Swift. We were

Si t'agrada Taylor Swift, t'agradarà de segur la següent cançó. Un adeu de Vinaròs amb tanta energia com la guitarra d'Avril Lavigne. Escoltem La millor de les mentides d'Estero.

Passem ara a una llegenda del pop. Fa 3 anys, Elton John i Dua Lipa unien forces per a interpretar este clàssic amb un so fresc i una producció impecable. No et perdes Cold Heart.

Dua Lipa ha inspirat moltes artistes valencianes i ara volem escoltar-ne una que fins i tot li ret homenatge en una de les seues cançons. Escoltem Com la Dua Lipa, de l'artista de Bèlgida, Colomet. Ja vi.

Y ens acostem ja al final d'esta playlist amb un èxit de l'artista porto-riqueny que està arrasant arreu del món. Una cançó d'amor i passió que et convida a moure el cos i no parar. Escoltem Todo de ti, de Rauw Alejandro.

L'essència de Rauw Alejandro s'amaga en la cançó que escoltarem a continuació. Són un duo molt jove que en poc de temps s'ha fet un lloc en l'escena pop en valencià. Així sona un dels temes del seu primer àlbum, Les Flors.

Tanquem la playlist ben fortes amb un gir cap a un so més punk. Escoltarem Pirata, l'últim senzill de la rapera d'Aldaya, Jazz Woman. Després, San Marino, dels grups valencians L'Home Brut i Bacora. I per a posar la cirereta al pastís, un clàssic del rock alternatiu de les últimes dècades, Creep, de Radiohead. Com sempre, agraïm la tasca de l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem?

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
6: Palmando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
7: De tu a tu.
8: Sonem. Viu la música en la ràdio d'A Punt.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
1: De tu a tu.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recordeu que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, @90minuts, el 90 en xifra, el número, per a TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90, també en xifra, també en número, per a Instagram, 90 minuts ràdio, i si és sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, podeu fer-ho mitjançant el missatge d'àudio al nostre canal de WhatsApp. Ja sabeu, 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Per a opinar de qualsevol dels temes que tractem en el programa. Ho diguem sempre. Que se fa una pregunta? Se fa una pregunta. Però no és l'única cosa a la que podeu contestar. De fet, la pregunta que hem fet avui l'han fet sobre si fitxar futbolistes com Guido o Meunier és una necessitat de l'equip o un risc excessiu, i hi ha gent que s'està opinant sobre el tema Pedro Martínez. Com és normal, perquè acaba de dir fa una hora, sabeu que la pregunta habitualment la llancem sobre les 9 de la nit i per tant a voltes pues, passen aquestes coses. Que voleu opinar de Pedro Martínez? Opineu de Pedro Martínez. Que voleu opinar del tema de Meunier i de Guido? Opineu de Meunier i de Guido. Que voleu opinar del Mundial? Opineu del Mundial. Si és que és el bo que té 90 minuts, que així qualsevol cosa que vulgueu opinar, sempre que estiga feta d'una manera coherent i sense faltar al respecte de ningú, sabeu que així teniu sempre una part de participació. Sabeu que el 90 minuts, una part del 90 minuts, és sempre vostra i és sempre la vostra opinió. I això, des del primer dia que començarem amb aquest espai i fins a que dure, continuarà sent igual. Sempre va haver un torn per a escoltar la vostra opinió, per a llegir-la, per a que la vostra opinió tinga pes en el programa. Jo anava a començar per ahí, però lògicament el que ha ocorregut, la notícia que ha donat Marca fa una hora, canvia tot. És una bomba informativa i alhora és una bomba de destrucció massiva, perquè jo crec que tots tenien clar que si per algun puesto començava la reconstrucció de València Bàsquet era des de la direcció de Pedro Martínez. La notícia donada per Marca fa una hora que Pedro Martínez va ser el nou entrenador del Real Madrid de bàsquet deixa molt tocat el projecte. Montero, Badio, De la Rea, Pradilla i Pedro Martínez. Ara és quan va tindre que demostrar la capacitat de gestió. Jo, de qualsevol manera, perquè me veig vindre l'apologia de la demagògia, dic que preferisc un equip que un any siga subcampió de Lliga i a l'altre siga semifinalista de la Champions, en este cas de l'Eurolliga, i campió de Lliga, a un equip que estigui lluitant tots els anys per el descens. Vull dir, si el pago és tindre un estiu dur cada 3 o 4 anys, mira, tira, si el pago és perdre els millors jugadors cada any i cada any anant a pitjor, ja no me pareix tan bona gestió. Però de qualsevol manera té ara mateix València Bàsquet i Juan Roig i els executius, Enric Carbonell i companyia, tenen un examen molt dur davant. Tots tenien clar que aquesta temporada anava a ser molt complicat repetir-la. jo ara el que vull veure és què fa València Bàsquet per a no desenganxar-se de l'elit del bàsquet. Perquè, com res a la dita, allò complicat no és arribar, és mantindre's. I ara li toca a València Bàsquet demostrar què és el que vol i de quina manera ho vol. I, sobretot, va tindre que ser molt autoexigent a l'hora d'intentar encertar amb els jugadors que fitxe. És complicat, torno a dir-ho, és complicat. I és complicat assumir-ho. És quasi impossible assumir-ho, diria. Però torne a dir i a fer-me la mateixa pregunta en veu alta. Voleu pagar este preu per estar en l'elit? O voleu pagar el preu de no sentir ni patir per viure en la intrascendència? Perquè jo ho tinc clar. Si de mi depèn, preferisc dur-me disgustos com en els últims 3 dies, però haver passat 2 anys fantàstics. I sobretot perquè este fitxatge de Pedro Martínez per València Bàsquet, per Real Madrid, perdó, a qui pitjor deixa, crec que és a Pedro Martínez, sobretot després d'agafar el micro el dia de la celebració de la Lliga i parar d'esta manera.
1: Somos un gran club, ¿eh? Somos un gran club, somos un gran pabellón, tenemos un mecenas que hace que todo esto sea posible, muchísima gente trabajando en la pista, muchísima gente trabajando fuera de la pista para que todo funcione muy bien. Yo creo que ser positivos, habrá cambios, quizá es cambio, los jugadores se irán, pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.
0: Seguir juntos y creer en lo que hacemos. Encara que l'oferta del Real Madrid hagi arribat este matí, és ell el que va dir lo de tranquil·litat, seguir juntos i creer en lo que hacemos. Esta eixida de Pedro Martínez deixa pitjor a Pedro en la primera eixida, a la fi, per unes causes o altres, les eixides de Pedro Martínez de València Bàsquet acaben sent traumàtiques. Però en la primera eixida, qui va quedar en mal lloc va ser València Bàsquet. En esta eixida, qui queda mal és Pedro Martínez. I sobretot després del que acabem de sentir. Va ser complicat, va ser molt complicat. El que pensàvem que anava a ser complicat, que era una reconstrucció, però teníem la tranquil·litat de poder anar de la mà de Pedro Martínez, ara s'enterbolís més, prou més. Però d'aquestes històries està plenes el món de l'esport. Anem a veure València Bàsquet de quina manera comença a reinventar-se, comença a reconstruir-se i es refà de la ferida, perquè la de Jan Montero podia ser fotuda, la de Larrea podia ser fotuda, la de Pradilla podia ser fotuda, però esta ferida és profunda, eh? Esta ferida ja vos dic jo que va ser profunda. Les 11 de la nit i 13 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Salut ella, Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: I està també tan en xoc com un servidor quan ha vist la notícia.
1: Sí, no m'ho creia, francament.
0: No, tampoc.
1: No.
0: A mi m'ho vas dir tu i no te creia.
1: M'ha sorprès, sorprès este matí ja l'operació de Pradilla pel Real Madrid, que al final, entre 5 temporades de contracte, el pagament de la clàusula, se li dispara al Madrid fins als 11 milions i mig d'euros, ja me sembla una barbaritat. Però lo de Pedro Martínez m'ha deixat en xoc, absolutament conmocionat. No esperava que Pedro Martínez firmara pel Madrid, fonamentalment, després d'escoltar el que va dir en la celebració, però clar, és que igual l'oferta li ha arribat, no sé, este matí, divendres, dissabte, diumenge. Tot i això, sorprèn moltíssim el de Pedro Martínez.
0: Sí, sí. Hi ha molta gent ja parlant de mercenari. Pedro Martínez, diu Javier Est, va passar d'héroe a traïdor en un plis. I la amiga Carol Domas, que diu Pedro Mijatovic.
1: És normal, és el que tenen també les xarxes socials, i entenc que bueno, tots els aficionats de València Bàsquet estiguin superfotuts.
0: Per cert, en el Mundial, de moment, el partit d'Alemanya comença com el de Brasil, és a dir, amb gol del rival.
1: Mateix guió, acaba de marcar el Paraguai, ha marcat Enciso per a la selecció sud-americana, i a hores d'ara, pues, el que ha de fer Alemanya pues, és tractar d'obtindre primer l'empat, i després la remuntada. De moment, estem en el descompte, ha donat 5 minuts l'àrbitre, 0-1, guanya el Paraguai.
0: Bueno, pues esa es la situación. Pues, después parlarem de Mundial també llarg i estes. 11:15. Encara estem, com diria aquell, alçamos de la galtà, estem agafant aire, però te pregunte com sempre...
1: Però estan conmocionades, Manolo.
0: Mira-li.
1: Terratrèmol el València Bàsquet. Pedro Martínez deixarà el club taronja en les pròximes hores i es convertirà en el nou tècnic del Real Madrid. Els blancs, que encara no han confirmat l'acomiadament de Sergio Escariolo, pagarien un milió de la clàusula d'eixida a València Bàsquet i li signarien un contracte per a 3 temporades. A més, el Real Madrid apunta Jaime Pradilla per qui pagaria la clàusula de 1,5 milions d'euros. Encara ressonen en els aficionats de València Bàsquet estes paraules de Pedro Martínez.
2: Somos un gran club, somos un gran club, somos un gran pabellón, tenemos un mecenas que hace que todo esto sea posible, muchísima gente trabajando en la pista, muchísima gente trabajando fuera de la pista para que todo funcione muy bien. Yo creo que ser positivos, habrá cambios, quizá es cambio, los jugadores se irán, pero lo importante es tener una filosofía. Seguir juntos y creer en lo que hacemos.
1: Un equip al voltant de Guido Rodríguez. El València ultima els detalls del fitxatge del mid-centre argentí, qui jugarà en Mestalla 2 temporades amb l'opció d'un curs més per rendiment amb una fitxa molt elevada. Corberà ha insistit en el futbolista, qui considera clau en el seu projecte, i Meriton ha acceptat la petició del tècnic. Després de Guido, el club vol tancar Meni, a qui també veuen molt a prop. El Villarreal destaca en el Mundial la consistència de Renato Veiga en Portugal.

0: la sorpresa d'Alex Freeman en els Estats Units i els gols de Nicolás Pepe i Pap Gay posen el submarí en l'aparador del campionat. El Llevant confirma dos amistosos. El club granot ha anunciat els seus dos primers enfrontaments de l'estiu. Començarà la pretemporada amb un partit davant del Club Esportiu Leganés, que es disputarà dissabte 11 de juliol a les 7 a Bunyol, i el segon partit serà divendres 17 davant el Sheffield United, que es jugarà a porta tancada. D'altra banda, el Llevant ha sol·licitat jugar les dues primeres jornades de la temporada 26-27 fora de casa. El Ciutat de València acollirà esdeveniments fins el 25 de juliol, la qual cosa obliga el club a sol·licitar l'ajornament de la seva estrena com a local perquè el camp estiga en òptimes condicions. Anselmi parla del que vol. L'argentí Martín Anselmi ha concedit la primera entrevista com a nou entrenador de l'Elx als mitjans del club. Construir un conjunt ambiciós i ofensiu és un dels objectius per a complir a partir de dimecres, quan els franjaverds comencen la pretemporada.
1: Me encontré con un club que tiene, o con gente dentro del club, que cada uno en lo que hace tiene que abarcar bastantes tareas, porque no somos una enorme estructura de gente, pero sí somos muchos, o sí somos gente haciendo mucho. Se mezcla esto de, okay, tener los pies en la tierra, pero con una ambición de dar todo el tiempo el siguiente paso y de ir a la excelencia y de ir a la exigencia diaria.
0: Fitxa l'Hèrcules. El club alacantí ha anunciat el fitxatge d'Isaac Ovenga per a la temporada 26-27. L'atacant arriba procedent del Cádiz després d'un acord entre dos clubs i una temporada cedit este futbolista a l'Algeciras. València Bàsquet Femení va fent camí. El club ha anunciat un nou fitxatge per a la pròxima temporada. Es tracta de l'exterior nord-americana i nacionalitzada alemanya Alexis Peterson. Arriba des del Villeneuve d'As de la Lliga Francesa i va estar una temporada a l'NBA femenina amb les Seattle Storms, on juga actualment a UAFAM, que ha anunciat el seu fitxatge en València Bàsquet. Sorribes sí, Bautista no. Sara Sorribes està en segona ronda de Wimbledon després de derrotar l'andorrana Victoria Jiménez en dos sets, 6-2 i 6-3. La tenista de la Vall d'Uixó iguala el seu millor resultat en el torneig. D'altra banda, Roberto Bautista ha dit adeu definitivament després de caure contra Joao Fonseca a 7-6, 6-4 i 6-3 en primera ronda. El de Benjoc s'acomiada d'ici del Gran Slam, en què ha aconseguit el seu millor resultat històric. Recordem les semifinals del 2019.
2: Les 11 de la nit i 20 minuts. Vos recorde, @90minuts, 90 en xifra, en número per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, només en paraula, en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, ja sabeu que teniu el nostre número de WhatsApp, 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: fitxar jugadors més enllà dels 30 anys, necessitat o excés de risc? D'això, Pedro Martínez, i de moltes coses més, xerrem després de la pausa, així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
2: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Del 25 de juny

El 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9. I Marítim com a accés a

0: Peugeot.
1: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
2: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 23 minuts. Comencem a desenvolupar tots els temes dels quals vos hem parlat en el començament de l'espai. Ara de seguida estarem, perquè volem esperar a que vinga Nacho Rodilla, que a més avui venia a la tertúlia per a parlar del tema Pedro Martínez, que va ser un tema estel·lar en el dia d'avui, tant al començament en el programa, en la primera part del programa, en la informativa, com després en la tertúlia, per tot el que suposa un colpe així, per tot el que suposa tindre que o afrontar una reconstrucció que ja de per se semblava complicada i ara sembla més complicada encara, però, com deia, volem fer-ho al costat del nostre especialista, de Nacho Rodilla, i per això esperarem a la seua arribada. I començarem parlant per el València Club de Futbol, Salva, on dissabte, després de la informació que signava Mateo Moreto, poguérem parlar de i saber que definitivament el jugador argentí li havia dit sí a l'oferta del València, molt ventajosa per a ell. Un Guido que va intentar tocar a la porta d'altres clubs que no volgueren atendre les seues peticions, i d'això s'afavorís, en este cas, l'home que més l'havia demanat, que és Carlos Corberán, per a fer un equip al voltant d'ell.
1: Bueno, ja comentarem des de que va concloure la passada campanya l'interès que tenia Carlos Corberán en contractar Guido per a la pròxima temporada. El tècnic el considera, bueno, pues una peça fonamental en el seu projecte. Ja parlarem que durant les seues vacances a Mallorca Corberán havia insistit moltíssim en que el club li firmara a Guido Rodríguez. El considerava peça clau i futbolista jugador sobre el que, bueno, pues començar a construir un nou projecte en el València. I al final, Manolo, pues Meriton ha accedit a les peticions econòmiques de Guido. També s'ha complit el que va contar així el company Salva Gómez la passada setmana, quan va dir dilluns, si no recorde mal, que el València li havia donat un ultimàtum Guido i que al llarg del passat cap de setmana havia de contestar. Bé, pues, com acabes de comentar, qui va donar la confirmació de la resposta de Guido va ser Mateo Moreto, este especialista en fitxatges i en el mercat internacional. S'ocuparem també d'aquesta informació en el 90 minuts amb Gómez el mateix dissabte. I al final la història se resumís pues, de manera molt, molt fàcil i molt senzilla. Corberán no volia sentir parlar de cap altre mitjentre que no fora Guido. Corberán, des de les seues vacances a Mallorca, ha insistit moltíssim en este futbolista, i al final Ron Garli i Kia Lim han accedit a contractar per a Corberán Guido Rodríguez. A mi me sembla una barbaritat, dos temporades més una per a Guido Rodríguez, tenint en compte la seva edat, però me sembla més barbaritat per a un València condicionat en lo econòmic, i al final, bueno, pues el València li done. Se parla, jo no ho tinc confirmat, se parla de que igual la fitxa de Gallà, jo esta informació no la tinc confirmada, però sé que s'iguala la fitxa que ell tenia en el West Ham, que era de 2,5 milions d'euros nets per temporada. Bueno, me sembla una absoluta barbaritat el que el València li paga econòmicament a Guido. Bueno, recordem que el futbolista també demanava una prima de fitxatge, per tant, tot això en lo econòmic se dispara moltíssim, 2,5 per temporada mínim, que no siga més, la prima de fitxatge que volia Guido, i tres temporades, que algú dirà, bueno, són dos més una, vale, són dos més una. Però tot i això, a mi, econòmicament, me sembla una barbaritat.
0: Tu saps que jo habitualment parlé amb el company de TNT Sports que controla la selecció argentina, que és el Maxi Grillo, que ja ens va parlar durant diverses fases en la temporada. Primer, de lo complicat que tenia aquí donar a la selecció. Després, quan va eixir la llista, etcètera, etcètera, o quan, en este cas, caigué el futbolista de la selecció argentina i es deia que Guido podia anar. I sincerament he de dir que dissabte a la matinada, que és quan vaig parlar amb Maxi,

0: que ya están en Kansas para la selección argentina, estaban sorpresos. Estaven sorpresos de les condicions en les quals Guido amplia el seu contracte amb el València Club de Futbol. Vull dir, fins i tot per al propi entorn de la selecció argentina ha sigut sorpressiu que València l'hagi posat este contracte damunt de la taula.
1: Bueno, és que és igualar mínim la fitxa que tenia en el West Ham United. A més, en un club de la Lliga Espanyola que no té ese potencial, és Manolo. Que el València no paga traspàs per este futbolista, però torne a dir tot això, se qualla i se tanca per decisió expressa de Carlos Corberan, sí, sorprèn, sí. Perquè és una operació econòmica molt, molt alta, molt elevada en quant a fitxa, en quant a salari, la prima de fitxatge i les temporades, però bueno, pues és decisió de Corberan. Hi ha un club en Mèxic que este diner sí que li donava a Guido. Guido ha jugat amb esta oferta, però Guido i la seva família preferien València, si al final València l'ha ferit el mateix. Pues Guido estava clar que anava a quedar-se, recordant el que ja contarem en esta informació, que va ser informació que vareu, que la gent va escoltar en 90 minuts, quan Guido se va reunir amb el Villarreal i li va parlar d'estes condicions econòmiques. El Villarreal va dir-li que, bueno, que en aquestes condicions el conjunt groguet no anava a entrar i que en aquestes condicions econòmiques Guido no interessava per al Villarreal.
0: El Betis també va ser tantejat per l'entorn de Guido Rodríguez i el Betis també li va fer arribar a Guido Rodríguez que aquestes condicions no les...
1: Bueno, jo no informació no la tinc, però no, vaig, al final solament ha acceptat el València.
0: Bueno, pues això és la realitat sobre el tema de Guido Rodríguez. De qualsevol manera, qui és guanyant és Carlos Corberan, que ja té ese futbolista que ell considerava fonamental a l'hora de construir el seu València 26-27. La setmana passada, en un moment donat, aparegué en escena, parlem del tema Tomàs Meunier, el Hull City, i des de Bèlgica s'apuntava que havia avançat prou, però les notícies que hem rebut en les últimes hores, Salva, són tot el contrari, són que el València torna a agafar la davantera per a fer-se amb este lateral de la selecció de Bèlgica.
1: Veurem com conclou la cosa. El València, Manolo, lo que sura és optimisme. I quan tanquen definitivament l'operació Guido, resten uns flecos, Manolo, els famosos flecos, però se va tancar, automàticament van abordar l'operació de Meunier. I volen, a més, tancar-la, si és possible, esta setmana. És lo que sura el club, és lo que respira Ron Garli. I a partir d'ahí, pues el València, abans de que comence la pretemporada, tindria tancats tres incorporacions. Ara parlarem de Sato. Està tancat Justin de Haas, està tancat Dieng, se va tancar Guido i se vol tancar Meunier. Per tant, si el València en esta setmana tanca totes aquestes operacions, no serà una mala setmana per al València, tampoc per a Carlos Corberan.
0: Esperem que li puguen anar duent jugadors que siguin de la seva intenció i, sobretot, Salva, esperem que el València, d'una manera o de l'altra, perquè que jo conte Sato, Dieng i De Haas, quasi fet Guido i cuinant-se Meunier, són cinc i Sir no hi ha cap dels que te sobren. Ahí hay un problema.
1: Bueno, habitualment, Manolo, diuen que primer han de ser futbolistes, després han d'entrar. El València ha incorporat 3, 4 i poden ser 5 futbolistes i a partir d'ahí, bueno, pues és cert que haurà de treballar en les eixides.
0: Uh-huh. Per últim, Salva, recordem que dijous comença la pretemporada del València.
1: Sí, abans sobre Sato, Manolo, sí. Destaquem que també el València està a punt de tancar definitivament la incorporació del futbolista japonès perquè el seu club, el Tokyo Football Club, ha comentat en la jornada de Winsers Socials que este jugador no anava a entrenar per qüestions relacionades amb un traspàs i que quan estiga tancat este traspàs s'informarà de manera oficial. Evidentment el club és el València, així que en breu també serà esta circumstància se farà oficial i el jugador volarà camí d'Espanya. I com acabes de comentar, esta setmana comença la pretemporada en el València. Els jugadors tornen al treball el 2 de juliol, data a partir de la qual passaran les habituals analítiques, proves mèdiques i els tests d'esforç en IMED Hospitals abans d'arrencar el treball en camp. Primera setmana d'entrenament, Ciutat Esportiva de Paterna, del 6 al 12 de juliol. Posteriorment, el 13, l'equip es desplaçarà a Girona per dur a terme un primer estatge de preparació a un centre d'entrenament de Girona.
0: Bueno, pues això és el que s'havia de dir sobre el València Club de Futbol, tema que tanquem perquè jo crec que hem de parlar del tema del dia i ja està per així amb qui podem parlar, que és Nacho Rodia, i com no, parlem d'ixe adeu de Pedro Martínez, deixant València Bàsquet per anar a

0: al Real Madrid. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Imagina que dia dur, no?
1: Un poquet de bicarbonato i coses d'estes.
0: Al max.
1: Al max, perquè la digestió és durilla. Bueno, jo al llarg del cada setmana, que he estat en molta gent de València Bàsquet,
0: sí.
1: Bueno, jo no soc ningú... Jo no tinc la bola de cristal ni veig res, però jo sí que me feia una pregunta de quant en quant. Deia, ostres, com és possible que Pedro soporte això? Jo me feia la pregunta i la traslladava a aficionats...
0: Això te refereix a el desmantellament de l'equip.
1: Clar, sí, perquè Pedro té una filosofia... Bueno, una idea que ell... vull dir, la seva estructura, la seva mentalitat va per davant de moltíssimes coses, no? Uh-huh. Entenia, o la gent entenia que, clar, que evidentment Pedro també té ixa vinculació amb València Bàsquet, que té... que lo que ha generat ella sí, no? I que això era un sustento important. I tot s'agafava mà d'això. Però, darrere de la situació, amagava que el cap de setmana fica la maquinària en funcionament del Real Madrid. Jo, avui, en una persona que està en l'agència de representació de Pedro, comentàvem altres coses, però no he eixit en ningú moment això. I quan és la primera notícia, jo li fiqué un missatge i dic, ¿esto va en serio? I no me contesta el missatge i me crida per telèfon. I me diu, Nacho, no te podia decir nada, però el fin de setmana ha sigut de l'operació ficar-se en funcionament. La història era que Pedro tenia que determinar a ir o este matí com a molt tard i que havia pres una decisió. I que havia pres una decisió. Bueno, davant d'aquesta situació, pues la veritat és que a uno com a aficionat... Jo és que tinc avui dos vertients. Una, la d'aficionat pur i dur, i l'altra, la de persona del món de l'esport. I de l'aficionat pur i dur m'eix la vena pues esta de forofisme, però per l'altra veig una realitat de l'operació.
0: Vale, pues te vaig a posar en un compromís complicat, però bueno, no serà del primer que tenis, que és... com deixa a Pedro Martínez estes paraules pronunciades dijous?
2: Somos un gran club, somos un gran club, somos un gran pabellón, tenemos un mecenas que hace que todo esto sea posible... Muchísima gente trabajando en la pista, muchísima gente trabajando fuera de la pista para que todo funcione muy bien. Yo creo que ser positivos, habrá cambios, quizá es cambio, los jugadores se irán, pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.
0: Seguir juntos y creer en lo que hacemos.
1: A mi aquestes paraules no el deixen bé, però també en aquest moment ell parla des del sentiment. I avui és una operació pura i dura d'esportistes, d'entrenador, sí, una operació de mercat que ell s'aïlla de tot això i la pren en mesura d'un Madrid que ve... està pegant cols, o és que este colp va directe al cor de València Bàsquet i el desestabilitza, i ja veurem de quina forma, val? Clar, si ell ja està veient ixa forma en la que t'estan colpejant i per l'altra banda t'arriba uno que està ficant la panoja damunt de la taula, ahí no mires el sentiment, ahí mires lo que t'interessa en ixe moment. O sigui, per tant, ixes declaracions de Pedro venen prèvies a que la maquinària se fique en funcionament, i ell parla des del cor, des de lo que ell sent per al València Bàsquet i per la gent i per el club. Mm-hmm. Però avui, tancant-se esta situació, lo que veig és que ell valora única i exclusivament, evidentment, una operació de mercat, un oferiment d'un equip que està intentant girar la mala temporada que ha fet, per altra banda, el Real Madrid, i que a tu t'estan deixant molt mermat per afrontar la temporada pròxima.
3: Nacho, t'anava a fer una pregunta, però jo crec que ja has donat resposta. Per tant, en base a la teua informació, Pedro Martínez comença a escoltar els cants de sirena des del Real Madrid divendres, dissabte, diumenge.
1: Cada setmana.
3: No ho sabia abans de que pronunciara aquestes paraules.
1: Correcte.
3: Durant la celebració. I després interprete... València Bàsquet, segons la teva informació, li ha fet una contraoferta que ell ha rebutjat.
1: No, és que més que a mi el que m'han dit és que s'havia fet una contraoferta, però les paraules eren com que que arribava tard a la, ja, a l'operació, no? Jo també tot això hi ha que analitzar-ho en profunditat i potser, no sé, hi ha molts dies o... però això també...
0: Anem a tindre temps. No patis que es queda això, anem a parar molt.
1: Això, això o esta situació també amaga coses. Amaga coses perquè al final... Tu de...
0: En quin sentit?
1: Pues que en l'esport, si t'adorms, ve uno i te pega una trompa i t'atropella.
0: Vols dir que València Bàsquet no ha estat fi, no ha estat llest?
1: Clar, però, a veure, tu estàs jugant una partida en la que ho estàs fent millor que els altres. Tens que ficar en alerta, xato. Tens que ficar en alerta i tens que als teus...
3: Blindar-los, no?
1: Blindar-los i valorar-los com els que més. Per què? Perquè ho han fet millor que els altres. És que són els millors. I si tu es deixes en un...
3: En el limbo, no?
1: No en limbo, però en una situació intermitja, perquè tu te dones... De primeres te dones satisfet perquè te van a pagar unes clàusules, però ara ves a buscar al mercat jugadors d'aquest nivell o entrenadors d'aquest nivell. No existeix. Per tant, te tens que blindar d'alguna manera o tens que blindar-los per a que ells estiguen tranquils i per a que tu també tinguis aquesta tranquil·litat, no? en quant a la fitxa que ells vagin a percebir en les pròximes temporades. Mira, ara també està... El Madrid en el tema de Pradilla, que sembla també que està en ixa... No, però Pradilla és jugador top perquè ho ha demostrat a la pista. Si tu esperes, perquè l'has que és renovat fa 4 o 5 mesos, si tu esperes a que acabi la temporada, hi ha uno que sempre té més necessitat que tu, que la maquinària la té ja preparada per a pegar-te un colpet. Bueno, pues aixina és uno, un altre, i al final tot i si es baixes també són les que porten a Pedro a valorar un poc les situacions, la situació esportiva i bueno, ara també, perquè vos escoltava arribant així en el cotxe, és que ara és el moment de veure realment cap a on tira o un poc el projecte de València Bàsquet. Si tot això que s'ha plasmat d'esta manera tan perfecta, pues ara com se refà i com torna a tindre aquest guionet, no? de perfecció i de línia que diguem, de xoc i d'estil que tenia molt marcada.
0: Ara mateix és pare màquines, lo primer és un nou entrenador?
1: Sí, lo primer és un nou entrenador i com València Bàsquet també ha tingut una idea molt clara de xoc, pues ahí la veritat és que bueno, pues els entrenadors també estan contra ells. Han eixit diverses coses, no? Un poquet de rumorologia. El tema de Xavi Albert és un ajudant, però jo crec que també en esta tessitura no crec que siga... no per la validesa com a figura de Xavi com a entrenador, sinó perquè és que ara hi ha que torrejar. I hi ha que torrejar en una plaça de primera.
0: És que no és només aconseguir resultats, és aconseguir resultats i fer una reconstrucció.
1: Sí,
0: que a més, en una reconstrucció destinada per a que la faera una altra persona que és també la que se n'ha anat. És que no és fàcil.
1: Sí, i tens que trobar ixe entrenador. També el tema de... Ixi el nom de Diego Campo, no? Ser entrenador de Manresa. A mi sí que m'encaixa el tema de Diego Campo per la filosofia de xoc, per com entén el bàsquet. I no ho tinc que... O sigui, treballat ixe aspecte, però en el meu cap m'encaixa molt la línia del que vol el club i del que imposa també este entrenador en els seus equips. Bueno, anem a veure, perquè hi ha molta reconstrucció que fer, hi ha moltes coses que tirar cap endavant, i després hi ha un Roig Arena que n'hi ha que tornar a plenar d'il·lusió. I això també hi ha que tindre un compte ara a l'hora de...
0: Ara sembla complicat.
1: Sí, però això també t'has d'escanar. És que moltes vegades tot controlar-ho des d'una certa... O sigui, València Bàsquet té poderio econòmic, val? Però moltes vegades se frena a l'hora d'abastar certs fitxatges.
0: Enguanyet hi ha que donar un pas.
1: Hi ha que donar un pas. Perquè ara, en la situació en la que estàs, necessites també algun foco, algun nom, alguna cosa que te torne a espentar a la gent i que torna a il·lusionar-la. Ves de ser el millor, ves de ser top 4 en Europa, ves de guanyar la Lliga de la manera que ho has fet. No val tan sols en estar ahí a acompanyar. València Bàsquet s'ha posicionat, no? I s'ha establit, per tant, està necessitat de jugadors, de noms, de gent que torna a fer somniar a l'afició de València Bàsquet i bueno, anem a veure com se marca aquest camí, perquè és un camí ara complicat, sí.
0: Per unes coses o per altres, la realitat és que les dos eixides de Pedro Martínez de València Bàsquet han sigut diguem-ne de traca.
1: I no sé si la primera influeix en la segona o... No, perquè ell en aquella etapa, diguem-ne, ho fa tot per a continuar, també.
0: Sí, sí,
1: i ara, potser, en el seu cap, pensa, ostres, també ho he fet tot esta temporada, no? No sé, són coses que a uno mateix se li venen al cap, però sí, les dues han sigut traumàtiques, les dues són d'un nivell, la veritat, que de no creure-ho, i possiblement pues, encara està més, no? Aquella va ser dolorosa, perquè sí, perquè tots pensàvem i confiàvem en la seva continuïtat, però és que esta partida que s'ha jugat en aquestes 48 hores últimes, ningú l'han vist vindre, eh? I mos ha atropellat d'una manera que diria que quasi més contundent que la primera.
0: 11:44, ara continuem en tertúlia, eh? No te creguis que anem a deixar aquest tema així, però abans d'anar a la tertúlia sí que li vull pegar, en companyia Salva, un repasset al Mundial. Telema.

0: Japan, com cantava la Shakira, Folgado, ja se n'ha anat cap a casa.
1: Sí, ha jugat avui contra Brasil i a la fi, tot i que s'ha avançat en el marcador, posteriorment Brasil primer igualava i finalment, i a punt d'entrar el partit en la pròrroga, Martinelli definitivament classificava el conjunt brasiler. Així que cau el Japó, avança Brasil 2-1 en el primer partit del dia d'avui. A hores d'ara està disputant-se l'Alemanya 0, Paraguai 1, ha marcat Enciso per la selecció paraguaya. Estem ja en la segona part, minut 52 de partit. Guanya Paraguai, el que seria, bueno, pues una de les grans, si toco dir-ho així, una de les grans bombes del torneig fins ara.
0: Ha estat a punt de fer el segon a més Paraguai, ara
1: sí, mateix. Sí, a parada de Neuer. I també Enciso com a protagonista.
0: Jo crec, jo vaig dir la setmana passada, i me reitere, en el moment en què Schlotterbeck es va lesionar contra Costa d'Ivori, entre Schlotterbeck i Rüdiger, hi ha molts cossos de diferència i això crec que ho va pagar Alemanya o ho està pagant de moment. Per a esta matina de les 3 hi ha un molt bon partit, eh?
1: Sí, jugarà Països Baixos contra el Marroc a les 3 de la matinada, un dels grans partits d'esta eliminatòria o d'esta ronda ja de mata-mata. A les 7 demà, Costa d'Ivori Noruega, i a les 11 França-Suècia, és a dir, que estem davant d'una tripleta de partits grans, Holanda-Marroc, Costa d'Ivori Noruega i França-Suècia.
0: Sí, ja, és que ja arriba lo chulo del del Mundial. 11, el mata-mata que diu Folgado, que és com li diuen en Sud-amèrica a les eliminatoris de vida o mort. 11:46, vinga, una pausa per a la publicitat, en tornar de la mateixa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Radio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Radio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: Les 11 de la nit i 49 minuts. Comença el temps de debat. Tertúlia d'anàlisi, així en el 90 minuts. Ho fa recordant-vos la pregunta que vos hem fet. Ja sabeu, en les nostres xarxes socials, X o Twitter, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número. Per a TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número. I per a el que és Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio al WhatsApp, podeu fer-ho al 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01. Vos havíem fet la pregunta de futbol, però molta gent esteu opinant del tema de Pedro Martínez, que també podeu opinar del tema de Pedro Martínez. I la pregunta que vos havíem fet al voltant del futbol era si fitxatges com Guido Meunier, que són de 30 paga dalt, amb els contractes que està signant el València, si són una necessitat o són un risc excessiu. Que no sé si tindrem temps de parlar, jo crec que sí, del tema, però de la primera part de la tertúlia mantenim Nacho Rodilla i Salva Folgado i afegim Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando,
1: què tal? Bona nit, molt bé.
0: Bueno, pues avui, en este cas, el xoc no se l'ha mandut amb el València, sinó amb el València Bàsquet.
2: Sí. Yo es que, aparte de todo lo que habéis comentado, lógicamente tenéis mucho más conocimiento de la situación, es que da la sensación de que la única razón por la que no se pueden llevar jugadores del Valencia Basket es por dinero. Parecería que debe ser por dinero, teniendo a Juan Roch de máximo
0: de mecenas,
2: exponente de mecenas. Y sin embargo se han ido todos por dinero. Algo ha fallado ahí. Algo ha fallado.
3: Sí, pero, a ver, yo...
2: Se han ido todos por dinero, Nacho. Has quedado, has jugado la Final Four y has quedado...
3: Yo creo que la operación de Pedro no es perdines.
2: Ya, no, ahí hay algo más. No, pero yo metía también a los jugadores.
3: Pedro no... A ver, es que yo abans... Es que con parlen tanta gente del món... Algunos me dien, pero ¿cómo puedes pensar eso? Pedro a estas alzades no es una operación de diners.
4: Jo crec que se va perquè veu com se desmantella el projecte.
0: Clar, per tant, sí que és diners.
2: Claro.
3: No.
4: No.
0: Sí?
4: No.
2: No, però los jugadores sí que se ha... Sí. La plantilla sí que s'ha desmantelado por dinero.
4: A los jugadores, sí. Als jugadors, sí.
0: Per tant, una cosa és conseqüència de l'altra, eh?
4: Sí.
3: Sí, però és a dir, realment el que ell prioritza és en el projecte que té per a la temporada que ve.
2: Sí.
3: I bueno, jo és que pense... El raonament que ha fet Fernando té tota la seva base.
2: Yo creo que los aficionados no se esperan que del Valencia Basket de Juan Roche la gente se vaya por dinero. Así.
3: Y de primeres, Fernando, penses, mira, si en tots els jugadors que se'n van anar de Valencia Basket, ¿vale? Si tu estigueres que haver ficat el contrat en lo que van a cobrar ara, a lo millor, jo què sé, del pressupost teu te'n pots anar, jo què sé, pues 4, 5, 6 millors, ¿vale? Ostres, és que mirant el que s'ha aconseguit, perquè València Bàsquet ha aconseguit algo que en l'esport és molt complicat, que és alcançar quasi la perfecció. O sigui, un equip que juga d'esta manera, que se fiquen tres millors en el bàsquet nacional i europeu, que té jugadors joves encara per poder estirar. Ostres, això és perfecte, per a un club és perfecte. Sí. Que no fas
2: no has conseguido que siguieran en este grandísimo proyecto.
3: Claro.
4: Pero, y me ho apunta José Nava desde el control de Suíter, ¿no? El otro día, creo que en el SAC desde celebració, o después de guanyar la Lliga, Juan Ros va a decir que no anaven a tornarse bochos. No nos vamos a volver locos.
2: Bueno, bien, pues entonces pasa
3: Pero porque desde el club ni había una percepció que tot lo que s'anava a cobrar de jugadors...
0: Pero jo crec, perdona, Nacho, ja te deixo acabar. Està molt bé el que ha dit José i que ha reproduït a la Salva, però jo crec que és perquè Juan Ros en aquest moment confia en que la reconstrucció va anar de la mà de Pedro Mar.

0: Martínez.
1: I perquè des del club...
0: A lo millor ara fa falta tornar-se una miqueta boig, eh?
1: Des del club hi ha un sentiment també que tenen controlat els jugadors que se'n poden anar i tenen ja mirat jugadors un poc per a tapar aquests huecos. Igual la situació els ha atropellat d'una manera que no esperaven tots els jugadors que se n'han anat.
0: Claro, pensen que a lo millor aquests jugadors venien si està Pedro Martínez en la banqueta i ara si no està ja diuen...
2: Sí. Esa es la meva pregunta. Per exemple, TJ Shorts, que és molt amic de Cameron Taylor, l'últim rumor, te pregunto a tu, Nacho, que també Cameron Taylor interessa al Real Madrid.
1: Sí.
2: Si no està tancat TJ Shorts parla amb Cameron Taylor i Cameron Taylor diu, jo vull al Madrid, pues este no ve.
1: Lo primer que diria, perquè tots hem anat analitzant al llarg d'aquestes últimes setmanes, que Cameron Taylor ampliava, millorava el contracte en València Bàsquet. Clar, si això no s'ha dut a terme oficialment o si s'ha plasmat en document, és una cosa o és una altra.
2: Exacte.
1: Clar, en aquesta perspectiva és en la que, diguem, València Bàsquet té clar que vol a TJ Shorts, TJ Shorts parla amb Cameron Taylor i diu, no, vine pa casí, què tal? Però... si gira aquesta opció de Cameron Taylor, és que se te'n pot vindre també tot cap endamunt. Vull dir que se te pot complicar encara més esta situació. Anem a veure quin nivell de contrat, si ha redactat ja algo València Bàsquet, si té llogat d'alguna manera a un i a l'altre, perquè jo ara en aquest moment no tinc la informació pura, si això està confirmat sí o sí, però si no te tornes a ficar en un altre embolic, perquè el missatge... cala cap a dins i cap a fora, cap a la teua afició i cap a l'exterior. I cap a l'exterior és que tots aquests jugadors de primera línia que pogueren vindre o puguen tindre...
0: Ah, viuen.
1: Cuidao, perquè se desmorona un poquet l'equip. Si eres capaç de mantindre un poquet Cameron Taylor, un poquet una base ahí de algo que te doni un poquet de sustento per a tirar de jugadors, canvia un poc també la percepció de possibles fitxatges de València Bàsquet. Sí.
2: I després una altra cosa. Mira si no veiem vindre este colp que este mateix anuncia la desvinculació de contracte de Darius Thompson.
1: Sí.
2: Darius Thompson sense Pedro Martínez igual continuava, no? Nacho?
1: Tenia fet en Milano.
2: Sí?
1: El TFM tenia Milano des de... Bueno, per això la situació se va canviar també tant en València Bàsquet perquè el club s'assabenta i Pedro que ja ho ha confirmat, ho ha tancat en Milano per a la temporada que ve, i això genera conflicte intern, i entonces Pedro diu, no vaig a donar-li minuts a un jugador que no estigui implicat per a la temporada que ve. Arriba a Cárdenas i pensa que si Cárdenas va estar la temporada pròxima, és millor donar-ho a un jugador que estigui en aquesta implicació. Però, home, si haguera canviat, si Pedro no tinguera assegurada igual la continuïtat, no sé, fa uns mesos, igual podria ser un possible... una possible opció, però no era perquè ja estava confirmat en Milà.
0: Abans ha dit Nacho, que és un plantejament en el que jo estic prou d'acord, això tenien que haver-ho vist vindre. Esteu d'acord, Fernando, que a lo millor ha faltat el dir, home, si estem nosaltres ahí en primera línia i tal, i ara mateix som l'escaparat, per dir-ho d'alguna manera que s'entenga, més atractiu i més barato per a que vinguin a comprar...
3: Claro, además es que son cantidades que, a ver, para los presupuestos que manejan algunos equipos,
1: miseria.
3: Los griegos, los turcos, tal, bueno, yo creo que son cantidades que no son altas. Y diría más, o sea, para el Real Madrid, que tiene un presupuesto de 800 millones de euros, fichar a un jugador por 1,5 millones o 2, aunque sea para el básquet, dinero. No es mucho dinero, o sea que... se corría el peligro de que esta situación se pudiese dar porque la temporada ha sido perfecta, como decía Nacho, y quizá eso se tendría que haber visto venir, que existía esa posibilidad, porque insisto, creo que las cantidades no son tan altas para clubs que tienen detrás gente también con mucho dinero, pero que sí que está dispuesto a gastárselo, y luego otros que vienen, están metidos dentro de la estructura de clubs de fútbol con presupuestos de varios cientos de millones de euros.
1: Uh-huh. No, y Fernando, también que hoy en día cualsevol contra de un jugador de básquet de primer nivel, estás parlant de tranquil·lament de millor i mig.
3: Pues fíjate,
1: tranquil·lament. Fíjate. Per tant, una operació d'una clàusula d'un jugador de un millor i mig distribuïda en 3, 4, 5 anys, depenent de l'edat del jugador i la durada d'aquest contrat, realment, proporcionalment, estàs parlant al millor de 2-6.000 euros afegits anualment al contracte del jugador. Que no se te'n va per aquesta línia ninguna història. Jo,

0: avançar-se, i no vull que parega, és a dir, no és una situació contra, sinó és a favor d'otorgar-li al jugador el que mereix. Jo sempre ho fico en aquesta línia. El teu jugador se ho ha merescut. No esperes a final de temporada, perquè a final de temporada tots han vist que se ho ha merescut. Al llarg de la temporada, que estens en la teua mà, quan te renovaren, s'equivocaren perquè tu te mereixes més. I ho estàs demostrant. Te fiquem en este nivell de contracte, la teva clàusula passa a multiplicar-se, a doblar-se.
1: Claro, es que todo ese tiempo encarece mucho más. Y además el jugador se siente como más obligado. Coño, es que me han renovado hace un mes. Me han subido la cláusula. Yo creo que también el jugador se siente más obligado a responder.
0: Y que cuando tú guañes, Fernando, resulta que así es el Madrid y el Barça, claro, palmen. Vull dir, claro. Cuando tú guañes, esos dos no han rascado. Claro. Y esos dos no se conformen. Esos dos
2: Tienen mal pedre.
0: Y me echen el cotarro. Y cuando me echen el cotarro, a per qui van. Es que el colp es molt favorable al Real Madrid, pero es que a una fona és a tu i te deixa fora de el Madrid pensaria el València Basket mantenint-se en la línia en la que està la temporada que ve és en el que se juguem el títol de Lliga, és en el que en Europa ell i tres o quatre més anem a estar en una disputa. Si a este el colpechem, el anulem per complet, perquè el Barça està en uns dubtes tremendos i en una situació en el bàsquet que no sap cap a on tirar, perquè no té encara tancat certes coses i l'estructura d'equip també té que refer-la i l'entrenador. Ostres, és que te deixen fora de combat. És que te deixen fora de combat i el Madrid...
1: Con agafa, no demasiado dinero.
0: I no massa una operació de no massa diners, correcte?
3: Nacho, entre Pedro Martínez i... Sí, se confirma lo de Pradilla, Més de la Rea, Badio, Montero. Al final en Caixa entran els diners del bàsquet, no són els mateixos del futbol. Entran vora 6 milions d'euros. En 6 milions d'euros pots armar...
2: Un equip
3: quin
2: que tenies?
3: Quin tipus de plantilla pots armar?
2: Bona, Nacho? Pregunta.
3: Tenint en compte que no són els mateixos, els diners que se manegen en futbol que en bàsquet.
0: A veure, tu pots armar i pots buscar jugadors de nivell Eurolliga. Però, clar, arribar a confeccionar el que tu tenies d'entitat, és a dir, de jugadors compromesos, d'equip de veritat, bueno, pues tu te'n pots anar per peces que penses que en quant a estadística i en quant a capacitat són jugadors d'eixe nivell, però després configurar un equip. I tenen en compte que si València Bàsquet no ha fet tampoc este passe cap endavant, encara que tu adquirixis aquesta pasta, quan ara vagis al mercat i un no te demane... perquè te va passar. En volta del milló te vull demanar, claro, 2 quilos, igual tu dius, no, que és massa pa aquest tipus de jugador. I València Bàsquet moltes vegades en aquestes coses fuig de pagar més del que pensa que s'ha de pagar. Bueno, ara estàs en una situació que no és fàcil d'afrontar perquè els representants van a tindre ahí un poquet la canya preparada per a poder pegar-te el colpet. I que tu sí, fas pasta, però tampoc, a mi tampoc... O sigui, no li veig que tampoc t'acabi d'otorgar un guió per a poder confeccionar un plantillazo ni molt menys.
1: Nacho, ¿pensabais antes de empezar la temporada que podia ser tan buena?
0: Hombre,
1: con la plantilla que se había confeccionado. Yo es que no... Confieso mi ignorancia, ¿eh?
0: No, de inici, Fernando, de inici, ¿eh? Però conforme anar en vechente l'equip és...
1: Sí, pero por nombres.
0: Por nombres no. Por nombres tan, no. Perquè era molt complicat que tu te ficares en la primera línia de tot. I t'has ficat en la primera línia de tot. Són jugadors també que venien, diguem, encara per acabar de pegar el passet definitiu en la seva carrera, de ficar-se en tres millors. No estaven, ja, no eren jugadors ja d'eixa primera línia, que podien ser-ho, però... Bueno, pensaves que podies fer una gran temporada perquè era molt de jugador en capacitat individual i també en un nivell de compromís en quant al tema defensiu, de sacrificar-se per el grup, bueno, un poquet d'aquest espírit de gent que no mira sols la seva estadística. El que passa és que sí, quan estàvem en les retransmissions i vèrem el primer mes i mig, 2 mesos de competició, pensàvem, ostres, és que este equip ha fet coses importants esta temporada, perquè era un rival molt difícil de batre. I el que s'havia generat també al Roig Arena és que hi havia una comunió com si fora tot tan perfecte de repent, no? Que venia en ixe entramat de Pedro, en lo que Pedro significava també

0: el club per a poder guiar a les persones que estan dins del club, no? I que se recolzaven en ell, l'estructura d'equip que estava feta en volta a lo que Pedro pensa com a entrenador, per la seva idea de xoc, més l'estructura del Rotxarena.
1: La pregunta és, a lo millor el més complicat és tindre la temporada suficient com per a donar-te compte que és absolutament impossible que l'any que ve tingues una plantilla del nivell de la que estic... Vull dir, aquesta és una reconstrucció que s'ha de fer pas a pas, però que a lo millor no comptaves en fer-la de la mà de Pedro Martínez. Ara és quan el coste demana i és quan tens que tindre el camp més fred, sabent també que a lo millor tens que pegar un passet endavant que no has pegat fins ara en el tema del gasto, etcètera, etcètera.
0: És que ara estàs en aquesta tessitura, Manolo, de realment cap
1: sí, però,
0: a un projecte...
1: A tots ens aplana la boca de dir ni hi ha estructura, ni hi ha mecenes, ni hi ha... ara quan la gestió és bona, ara quan s'ha de demostrar.
0: Sí, però l'altre dia que també en esta casa fèiem un anàlisi, jo deia, és que el gran valedor per a mi, hi ha un tio que és el mecenas, que fica la pasta i sense no se podria tindre tot això, que és Juan Roig, és evident, però el gran valedor del tema esportiu i estructura del club, per a mi era Pedro Martínez. Perquè a la seva esquena anava tot el món. A lo que ell marcava anava un poquet la resta seguint-lo. Clar, això era molta tranquil·litat per a tots, perquè si tu ets director esportiu també, i Pedro t'està dient, mira, este és el que preferís en volta d'aquell. T'està ajudant, no?, a facilitar-te aquesta feina. Jo el que pense ara, Manolo, és que també València Bàsquet té una maquinària que no la pots... És a dir, tu no pots fer un projecte ara pensant en d'ací 3 anys, perquè València Bàsquet és una maquinària tan potent que ha generat una il·lusió tan gran en la seva afició, en el Rotxarena.
1: És que això va ser el problema.
2: És que ara va ser muy complicado.
0: Bueno, vale, però...
2: Tienes que elegir bastantes, varios jugadores y un entrenador, que és lo principal, también.
0: I tindries que pegar un pas cap endavant en quant a aposta econòmica per abastar fitxatges que a lo millor no tenies ni pensat, però que ara, d'alguna manera... la situació t'obliga, perquè si vas a un altre perfil de reconstruir-te, de veure si podem assumar una altra vegada el cabell, estar en aquesta persecució, de veure si lluitem per estar ahí dalt, però sense l'ambició d'esta temporada, en l'afició, és que jo, bueno, tots haureu vist les xarxes socials, però en els missatges, diguem, interns de grups de penyistes, tal, és més durillo encara, prou més durillo encara. Sí, sí, perquè la gent... És que la gent està molt decepcionada i molts focalitzen en la figura de Pedro. Jo ho entenc, però... n'hi ha que mirar un poc més cap allà, més cap endavant també, i pensar, ostres, és que ara per a reconstruir-se fa falta molt, o una quantitat econòmica molt gran per a apostar i portar aquest perfil de jugadors, o que tingués un engranatge de direcció esportiva que tinguera molt clara, ja que tinguera molt clar, saps fitxatges i pogueres abastar-los, no? Però no veig que l'entorn de València Bàsquet ara estiga per a donar-li una culleraeta i que se conforme. No, és que l'entorn de València Bàsquet s'ha acostumat a un bon plat i ara vol mantindre aquest nivell.
2: Sí, però da la sensació d'això, de que per aconseguir jugadors que te den ese rendiment independentment del entrenador que sea, que se tenga, te va a costar mucho más dinero. Si vuelves a hacer un equipo para que el entrenador tenga su influencia y le saque el máximo rendimiento, no vas a tener a Pedro Martínez. Vas a cambiar el entrenador.
3: Fernando, ¿eres consciente que si eso pasa en el Valencia y esa indignació que hi ha en els seguidors de València Bàsquet, la ciutat estaria pegant-se foc a hores d'ara? Si tot això s'haguera produït en el club de futbol?
2: Hombre, vamos a ver, que se vayan jugadores del Valencia por dinero...
3: Es diferente. En una situació campió de Lliga.
2: Ya.
3: Semifinalista de la Champions.
2: Bueno, Benítez se fue, ¿no? Después de ganar la Liga.
1: No, escolta, después de Marcelino te cargas el club.
2: No, incluso... No, pero buscando una situación similar, Benítez se fue después de ganar la Liga y la UEFA.
1: Sí.
2: Se fue él.
1: Correcto.
2: O sea que...
1: No, lo del Barça es pitjor. Tirar és l'entrenador que te va a fer campió de Copa. Vull dir, és que, i a banda hi ha una cosa, és que este equip ve de donar dos anys su campió de Lliga, sí. Final Four, vull dir, és la gran pregunta que molts se feien. Vull dir, val la pena passar moments fotos com el que està passant ara la afició de València Bàsquet, però després, cada dos o tres anys, tindre una d'estos que a Jolta va tot rodat? Pues, home, entre
3: això... O vols misèria tots els anys.
1: O vols misèria tots els anys i acostumar-te a que ja ni sents ni patixes.
0: És evident en què se quedem. Jo faig la meva apreciació des d'un altre punt de vista. És que, clar, una vegada ja ho toques,
1: sí.
0: Jo, el meu pensament és per què ho deixes perdre?
3: Has de mantindre, no, vols dir? Has de tractar de mantindre, tenir aquest nivell.
0: Jo entenc que per a mantindre les coses en el tema esportiu hi ha que ficar més pasta. Mm. Però quan t'has tocat un nivellàs com este, és molt difícil alcançar en l'esport això. O sigui, que tot l'engranatge estiga en la mateixa línia. Mm. Que el teu entrenador tingui una filosofia que enganxa la teva afició, que el Roig Arena estiga a rebentar, que el club doni una sensació d'estabilitat total en tots els departaments. Això en l'esport, quants anys necessites per arribar a això? Igual a vegades n'hi ha clubs que passaran tota una vida i van desmoronant-se i no troben mai ixa perfecció, entre cometes. Quan la tens, la diferència... Sí, són uns millors d'euros, però ficats en el pressupost en el que estàs, en el nivell d'equip que eres, jo penso que val la pena fer ixa espenta perquè segurament tens dos, tres anys més garantitzats, si no d'èxit com el d'ara, però d'estar en esa línia.
2: Sí que da esa sensación de que el València Bàsquet ja està un poco, quizá no para lograr lo que ha conseguido esta temporada, pero para ser uno de los
1: pero
2: muy
1: no
2: importantes
1: de
2: la
1: no
2: Liga.
1: Pero no baixar de un ser, nivel, de un
2: exacto,
1: ser nivel que
2: ser
1: se
2: uno
1: le,
2: de los
1: sería presuposaba ya.
2: Ser uno de los muy importantes de la Liga, poder competir y pelear por la Copa del Rey y a ver qué pasa en la Euroliga, que también puede llegar lejos. Quizá no a la Final Four, no lo sabremos, ojalá, ya lo veremos, pero bueno, ser uno de los equipos importantes, yo creo que eso lo tiene que mantener seguro.
0: Sí, eso,
2: pero, y lo va a mantener seguro.
0: Pero y si altre passe, Fernando, que és el més complicat en l'esport, o sigui, sí. Una vegada estàs ahí i vas...
1: Sí, el mantindre.
0: El mantindre de veritat és lo més difícil, i jo crec que València Bàsquet, en el que tenia, pues era més fàcil, pues això, de mantindre-ho i estar sempre en la lluita de fer coses importants.
1: Series partidari de fer una bogeria per un entrenador? Com a dir, bueno, m'han llevat el meu que era molt bo i que era la base del projecte, bueno, pues jo ara mateix vaig a fer...
2: Que vengas, Cariolo.
1: Bueno, no crec que així és Cariolo...
0: No. No, y aparte, Escariolo, tú lo primer que te va a marcar es que...
3: Diuen que Pedro Martínez, perdona, va a cobrar menys que Escariolo en el...
0: Menys que Escariolo, sí.
3: Que
0: Escariolo
3: estava cobrant del Madrid, per tant, així era inviable que vinga Escariolo.
0: Demà fan... Bueno, demà tenen la reunió en Escariolo en la que li diuen que està fora del Reial Madrid, previ...
1: Crec que a estas hores, no sé per què, crec que ja ho saben.
3: Igual
1: ja
3: ho
1: saben. Tú si fueras Escariolo, Fernando, igual te honrarás algo.
2: Sí, pero... Lo intuyes, se lo huele.
0: Pero fíjate que ho han apurat fins
2: le dirán, te vamos
0: demà
2: a notificar.
0: Perquè
1: estaven esperant la
0: resposta no estava, no era algo que fuera tan fàcil. I crec que, per exemple, Escariolo, per arribar així, te marcaria també 4-5 fitxatges de primera línia per a poder una altra vegada poder estar...
3: I Ataman?
2: Pues,
0: Ataman i el president.
2: Jo, Nacho,
0: el president.
2: Creo que no seria mala por parte del València Bàsquet.
3: ¿Escariolo?
2: No seria nada mala. Tu te has llevat el mío, jo me llevo el tuyo.
3: ¿Y ese col defecte? ¿Juan Roig no va a pegar un col defecte, Nacho, en el mercat?
0: Jo crec que en el entrenador no.
3: ¿Pero y en algun jugador?
0: M'agradaria, però jo crec que ara València Bàsquet està obligat.
3: Fins ara pensava... Se ho han emportat tot.
1: És que tu no...
3: I tu com a club dir, un moment.
1: Tu tens que fer algo.
3: Vaig a fer jo algo, no? Claro. Necessites un col defecte.
2: Claro.
3: Nacho, sí. Fernando, entenc jo, eh?
2: No, sí, bueno.
3: Algo però recuperar algo de credibilitat, no?
2: Bueno,
3: força.
2: Tiene que hacer una plantilla que siga compitiendo por arriba.
0: Lo millor quan te pasa una cosa d'estes...
2: I necessites un entrenador. Claro. Es que el bàsquet tiene mucha influencia. Entran, salen... Un entrenador tiene muchísima influencia en el...
1: Es molt més intervencionista que un de futbol.
2: Claro,
1: sí.
2: Claro.
1: En el del
2: partit. Por eso.
0: Lo primer que tendrías que hacer es hablar con un entrenador de primera línea, pero no hi ha, excepte l'eixida d'Escariolo del Real Madrid.

0: I que entenc que no va anar al València Bàsquet a per ell i va anar a per altre perfil, com el que hem comentat abans de Diego Campo. Però seria la primera peça, la primera peça. I després, jo pense que a nivell de d'afició, d'un poc de tornar a transmetre la il·lusió que havies generat aquesta temporada, tens que pegar un colp en algun jugador de nivell del mercat europeu, del mercat Eurolliga. Bueno, ahí és on té València Bàsquet un poquet dels seues armes. Fas pasta en eixes clàusules que te paguen, ves el pressupost que té València Bàsquet, pots abastar. Una altra cosa és que tinguin eixe foco clar d'anar a per perfils de jugadors de primera línia i que puguen tornar a generar una certa il·lusió en la afició.
1: És que jo ho deia abans, Fernando, en este cas, en València Bàsquet, amb esta marxa de Pedro Martínez, tu has de tocar algun resort per a que la gent veja que aquesta reconstrucció...
2: Claro, claro.
1: Té sentit, si no... Sí. Però... abans ho dèieu, hi ha un Rochar en aquest plenar, eh?
2: Bueno, yo lo que pasa es que, insisto, yo confieso mi ignorancia, no conozco el mercado de jugadores de baloncesto.
1: Tú también comenzarías por un
2: entrenador. No, claro, pero lo del entrenador es importante. Lo del entrenador es importante porque has tenido uno, joder, que ha ganado dos veces la liga en Valencia Basket.
0: ¿Sí?
2: Y ha jugado la Final Four. O sea que yo creo que deberían empezar por ahí, pero bueno, no soy nadie para decir lo que deberían hacer, pero creo que lo de la figura del entrenador va a ser importante para los aficionados. Y luego ya vendrán los jugadores, porque los aficionados tampoco conocen mucho el mercado del baloncesto. El que va al Rocha Arena y ve los partidos de Euroliga, sí, los ha visto, partidos de Euroliga, partidos de la Liga, sí que los identifica más que a lo mejor personas que no vamos al Rocha Arena, pero es diferente al mundo del fútbol, que incluso sin ir a Mestalla conoces muchos jugadores y cuando dices, ostras, este es bueno y viene a mi equipo, ojo, que están haciendo las cosas bien.
0: De fet, Fernando, quan ara se parlava d'un poc de la reconstrucció de València Bàsquet, tot el món i ahir els aficionats també estaven tranquils perquè la figura de Pedro generava una tranquil·litat total.
2: Claro, claro, claro.
1: I si és la ganivetada.
2: Por eso digo que lo primero es el entrenador. Me da sensación a mí.
1: Tú estabas tranquil perquè dius, pero Martínez ya ha demostrat que no sé, en un año, a lo mejor es en dos o en tres, pero que el de la madre Stome, ya, pero es que Stome se acaba de decir que se va.
0: Claro. Es un... primera, el marrón ahora de la figura del entrenador, porque todo lo que fiche si no, si esa primera línea, al aficionat le va a generar un poco de conflicto.
1: Ahora mateix, Nacho, ¿quién no crees tú que podría generar ilusión en per a plenar el Rocha Arena?
2: Escariolo, no te lo digo yo.
0: Es que no parles de entrenadors?
1: Parle del que siga.
0: Jo, no, mira el que són les coses també, parlant en un amic, Mike James és un jugador que el Barça tenia fitxat, mm-hmm. Hi ha un conflicte ahí perquè el Barça, com no va a mantindre a Xavi Pascual, és un jugador que en la filosofia de Pedro no encaixa, però és un jugador de primera línia, ja en una edat, però de primera línia en Euroliga, és màxim anotador històric de l'Euroliga. Mm-hmm. Pues yo haguera ficat la panoja. Es decir, es un tío que se te va Montero y yo le dedico a la moda afición. Oye, este, así. Son cosas que un poco chuen en lo esportivo, pero también chuen en cuanto a...
1: Sí, pero te estoy preguntando.
0: Voltechar a la teua afición. Bueno, pues y ese tipo de maniobres, pero no encaixa massa en lo que València Bàsquet tenia perfilat de cara a la temporada que ve, perquè damunt és un jugador que ja està un poquet passa de rosca, però quan està bé, pues és un tio que en la pista és diferencial, perquè té un talent increïble. Jo crec que València Bàsquet té que tindre aquesta ambició d'anar per un jugador o dos jugadors que li otorguen un poc aquest estatus una altra vegada, que li otorguen aquesta tranquil·litat de poder tindre una relativa confiança en la seva afició. I després que l'Eurolliga ja hem vist. Esta temporada, per exemple, ha sigut tot esplèndid, llarga, o sigui, és llarga la competició i ha sigut esplèndida perquè València Bàsquet ha mantès un nivell llast, però hi havia equips que allà a mitja temporada ja estaven ahí baix desahuciats. Vull dir que, hòstia, que tens que buscar ser una altra vegada ambiciós en la reconstrucció i te va tocar soltar ahí la mosca perquè, si no, va ser complicat poder tindre un equip de primera línia perquè tot el que tenies ja ho era d'aquesta primera línia i se t'està anant.
1: Que esta reconstrucció jo crec que va ser a lo millor la més costosa per a València Bàsquet. per tot, per d'on ve i per tot el que perd.
0: Sí, per tot el que perd. És que és l'estructura...
1: Que si tu perds molts jugadors, però resulta que l'equip, bueno, pues no ha fet una temporada, però és que és tot, és que ha fet una gran temporada, vull dir, és que per a mantindre el nivell vas a tindre que...
0: És que tot lo bo se'n va. Perquè mira, tu al final dius, en les bases, ai, és que se'n va el fora sèrie que era Montero, però és que el que era gestor, director, que anava un poc més de tapadillo al principi, però també era diferencial, Darius Thompson, que ja no estava, però és que el nano de la Rea, que feu un tram ara final i el del començament del tot també diferencial, tampoc, és a dir, no tens. Branco va dir el següent, tampoc el tens. És a dir, estàs parlant de que tot l'armassó de València Bàsquet, l'estructura sòlida, no vas a comptar en ningú d'ells per a la temporada que ve, i això són moltes baixes i molt significatives.
1: Està clar, 12 i 19, com cada nit, anem a veure què és el que diu la gent en el nostre Twitter i en les nostres xarxes socials, i continuem amb la tertúlia d'avui. Vinga, anem amb l'opino de què.
3: Opino de què. Opino de que...
4: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A. Ràdio.

i una reunió cara a cara li diguera, pues, Pedro, te quedes així i t'ampliem el contracte i te paguem el que faci falta i te fitxem... Bueno, pues aquesta situació sembla que...

0: el claro, principal rival, claro. Sí, sí, punto sí. I final.
1: I sobretot l'enemic nou que havia arribat a este corral, per dir-ho d'alguna manera.
0: Havia arribat un convidat nou que havia deixat fora al Barça,
2: Barça
0: i a la resta,
2: sí,
0: de clubs.
2: Sí, sí.
0: Realment el Madrid s'estava mirant en l'espillada del València Bàsquet. Bueno, pues en esta maniobra pues ho ha deixat ben clar. És a dir, el Madrid pega dos trompades damunt de la taula i se posiciona i a tu te deixa fora de la partida.
1: Deia ara un oient que és un fracàs, això. Considereu que és un fracàs que València Bàsquet no ha pogut mantindre esta plantilla?
0: Home, jo que crec és que estes coses són cagades molt, molt grosses en el món de l'esport. Jo simplement parlo d'avançar-te a les situacions quan tu les vas marcant. És que tu estens tu tens les cartes en la teua mà, perquè són els teus jugadors, el teu entrenador, que estan encantats en València, que estan encantats en l'afició. Pradilla, tu saps on viu? Pradilla viu cruzant la carretera del Roig Arena, ahí davant. Passeja el gos. Vull dir, la situació d'aquest xaval és, per a mi, de primeres, és de voler estar així. De voler arraigar-se així. Però, clar, si vas tard en la maniobra, se ho pot pensar. I si se ho pensa perquè apareix un Real Madrid, ja tens el lío. Bueno, no sé si la paraula és un fracàs, però que vas tard a cada situació és evident.
2: Jo és que creo que, de verdad, el aficionado del València Bàsquet no puede entender que a este equipo se le vayan jugadores por dinero. De verdad, no puede entenderlo. Que se le vaya... Tú imagínate que este equipo es de mucho presupuesto, pero pocos resultados deportivos. Se pueden ir por motivos deportivos. Pero al revés. Yo es que creo que el aficionado de... Yo tengo varios amigos aficionados del Valencia Basket que van todos los días. Yo creo que no van a entender eso. No entienden eso. Que por dinero se vaya la gente de este equipo.
0: Pero si te quieres avanzar, no quieras super dinero.
2: Claro. No, no, por eso.
0: Porque tú no, la propuesta pero por que eso,
2: pero
0: ya
2: no,
0: después...
2: Pero no te has querido avanzar. Claro. No te has querido avanzar. Ni con Pedro, ni con los jugadores.
3: Por dinero.
2: Por dinero.
1: Sí, sí, no,
2: y el aficionado de Valencia Basket piensa que por dinero no se puede ir ninguno. O no se debería ir casi ninguno.
0: Y después en el mundo del básquet, cuando te van a pagar una cantidad, que se paguen estas cantidades que se están que todo el mundo sabe, pero un jugador de primera línea, encara que te paguen, te fiques en el mercado, y es que el que portes es pitjor que el que tenies y te costa lo que t'han pagat de clàusula y un...
1: Es que ara arriba una gran pressió per als que tinguen que fer aquesta reconstrucció,
0: sí.
1: Eh?
0: És que ara hi ha una gran
1: tant
0: pressió...
1: Tant per a Carbonell, per al propi Juan Roig, que ja sap que si la cosa és malament, l'any que va tindre que escoltar Xulís en el Roig Arena. És llei de l'esport, vull dir. No estem descobrint ninguna cosa, però hi va haver una pressió important a l'hora de... I a més, sobretot, Nacho, que hi havia un engranatge que funcionava i és que estaven en sintonia la secretaria tècnica del club i l'entrenador. I ara a lo millor dus un entrenador que és molt bo i que tal, però a lo millor lo que fitxa la secretaria tècnica ja no li fa tant de tilín com li feia Pedro Martínez.
0: O que alteres l'ordre de qui té el poder, vull dir-te. En este cas, en Pedro Martínez, tots sabien que Pedro tenia l'última paraula i que era marca... Ara, a lo millor un entrenador t'està dient tu no... Tu dius, com a director esportiu, te tens que imposar, o com a director general, i dius, no, és que el que vol el club i el que marca la línia del club és este. I ahí generes un poquet també de conflicte. Jo crec que ara tens que anar més a jugadors de rendiment. O sigui, això del projecte que hem parlat, mirar, és que igual tens que projectar, com fan molts equips, o fan la majoria d'Eurolliga, projectar-te a jugadors que ja sàpigues el que te van a donar, saps? Que ja sàpigues que...
1: A tir fet.
0: I ahí te pots ficar en un nivell també de gasto important, però és el que te pot donar aquesta fiabilitat per a tindre resultats la temporada que ve. Complicat, és molt complicat. Sí. Molt difícil acertar.
1: Folgado, tu com reconstruïs la València Bàsquet?
3: Bueno, jo, Manolo, no conec, no tinc informació de bàsquet com la té Nacho, però evidentment pues has de gastar-te diners, si no, és molt complicat mantindre tal al nivell d'enguany. Era ja molt difícil en la mateixa plantilla igualar el que ha fet enguany, perquè era super complicat, però és que ara no te vas a costar si no millores la plantilla.
1: Escolta, en l'Alemanya-Paraguay prorroga, no?
3: Sí, ha marcat Kai Havertz, que està fent un gran final de temporada, tant en el Arsenal com en la selecció, i empaten a un.

0: Se'n van a la pròrroga.
1: Se'n van a la pròrroga.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues demà sabrem què és el que ocorre. Fernando, moltes gràcies.
2: Bona nit.
1: Nacho, moltes gràcies.
3: Vinga, bona nit.
1: Fogado de més. Senyores, senyors, ho deixem així. Ara anem amb la remissió de l'Hora de la Cultura. Atenció, perquè la remissió del programa a partir d'ara i en estiu, 6:30 del matí, no 5:30, 6:30 del matí. Per tant, el que s'alce pronte, anant a treballar, pot escoltar la remissió del programa fins a les 8 del matí. Ja sabeu que demà les dues meses pot tenir esta sintonia amb Esports a Punt, que nosaltres tornem demà a les 11, que tindré de seguida l'àudio del programa, el podcast del programa per a poder consumir-lo en xarxes i que, a més, es feu subscriptors, que és la millor manera d'estar amb nosaltres. Nosaltres tornem, com hem dit, demà a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: A.Radio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
2: amb un dia avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
1: Amunt i avall.
2: El magazín que et fa viure el territori.
1: Amb Sergi Olcina. Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Són les 8.
4: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
5: Bon dia, dimarts 30 de juny. Entre l'esperança i el desànim continuen els treballs de rescat a Veneçuela quan ja han passat 6 dies del doble terratrèmol que va sacsejar el nord del país. De moment s'han recuperat els cossos sense vida de més de 1.700 persones. L'alliberament del senyal d'internet Starlink ha facilitat la geolocalització i fins i tot que algunes persones atrapades puguen retransmetre a través de xarxes socials. Però la situació és desesperant, ho explica als micròfons d'A Punt Moisès Benlló, president de l'ONG d'Algemesí, intervenció ajuda i emergències.
6: Estem en una zona completament destruïda. Hi ha molta desesperació. Són zones en què no hi ha plegat ningú tipus d'ajuda internacional i en alguns casos ningú tipus d'ajuda, a part de les veïns. La desesperació és molt gran.
5: I a això cal afegir que les rèpliques continuen. Més de 600 se n'han registrat en les últimes hores i dies, inclòs a la d'ahir, de magnitud 4,6. Entre els morts, acaba d'actualitzar el Ministeri d'Exteriors espanyol, hi ha almenys 18 persones d'esta nacionalitat, 18 persones espanyoles, 144 estan desaparegudes i 12 estarien localitzades davall de les runes. De seguida ampliem, avancem abans altres continguts destacats en el sumari. De nou a Espanya, el magistrat de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa la presidenta de la SEPI i 24 persones més pel cas Leire.
7: Entre ells està el valencià José Vicente Berlanga, expresident de la Societat Estatal de l'Urani. Se'ls imputa, a petició de la Fiscalia Anticorrupció, per una dinàmica continuada d'intermediació il·lícita en la contractació pública. Pedraz investiga la possible mediació de Leire 10 amb administracions públiques.
5: S'acaba l'ajuda de 20 cèntims per litre de carburant per als conductors. No serà de colp, sinó de manera progressiva. Des del mes de juliol fins a l'octubre ho ha decidit el Consell de Ministres. Carlos Cuerpo ho explica així.
8: Vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
7: La rebaixa serà d'uns 15 cèntims per litre al juliol, 10 a l'agost i 5 cèntims al mes de setembre per a tornar a la normalitat. A l'octubre ja no és una rebaixa de l'IVA que torna al 21%, sinó de l'impost especial d'hidrocarburs. El govern central sí que manté les ajudes de 20 cèntims per litre al gasoil per a transportistes i sector primari, pescadors i llauradors.
5: I de cultura, és el major préstec procedent del Museu de l'Or de Bogotà. L'exposició s'ha inaugurat ja al Museu Arqueològic d'Alacant, al Marc.
7: L'integren prove 300 peces que revelen els enigmes de les comunitats indígenes d'esta zona de l'Amèrica Llatina, des dels

0: seus rituals, utensilis, danses i ofrenes, fins a les connexions amb l'univers i els intercanvis amb els mons dels esperits, tot al voltant de la figura mística del Dorado. Marcos Martinón és un dels comissaris.
1: La interpretación del Dorado como un lugar, pues es una concepción muy eurocéntrica y muy de acumulación y muy de oro como riqueza. El Dorado en realidad era una persona que actuaba en nombre de su comunidad, se cubría de dorado y hacía una ofrenda en un lugar sagrado.
2: De seguida ampliem també amb la veu de Toni Cano tots estos assumptes, però també parlarem dels esports. Notícia bomba, la que va esclatar ahir de vesprada en el si del València Bàsquet. Òscar Forés, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Sí, perquè a les eixides de diversos jugadors importants de la plantilla cal sumar ara la de l'artífex de l'excel·lent temporada de l'equip taronja. Pedro Martínez entrenarà el Real Madrid les pròximes tres temporades. El fins ara entrenador del València Bàsquet va comunicar ahir la seua marxa, ja que els blancs faran efectiva la clàusula de rescissió d'un milió d'euros. L'eixida de l'entrenador que ha guanyat les dues lligues ACB que té el València Bàsquet deixa ara l'entitat en una situació molt complicada, Alba.
2: Després ampliem, Òscar, això pel que feia als esports, pel que fa al trànsit, quant a les carreteres. Alguna incidència destacable, Sonia López?
4: Sí, Alba, a hores d'ara, Alacant registra importants retencions a la circunvalació A70, uns 5 quilòmetres des del Bacarot cap a Ciutat d'Assís i altres 6 des de l'A77 cap a Elx. Sembla que el motiu estaria en un vehicle detingut que ha tingut un accident i està ocupant una part del voral, però està complicant molt la circulació en hora punta. A València, la congestió es concentra a la B30 i Ronda Nord, a Xirivella, més la T4 de Poble. També les entrades per la B21, l'autovia de Torrent i la pista de Silla al seu pas per Beniparrell. La major complicació, però, hacia València està el bypass de la 7, al seu pas per Torrent. Hi ha obres en direcció a Castelló que generen 3 quilòmetres de retenció. Està afectant també la incorporació des de la CB36 per Aldaia.
2: Després també cap a les 8:30 ampliarem esta informació i l'actualitzarem, i també la informació de l'horatge. Victòria Rosselló, de moment el titular quin és?
5: Continuem amb una calor molt destacable, de fet amb unes nits molt boscoses a les comarques costaneres que de nou han deixat valors que qualifiquen, ens van qualificar la nit de tòrrida. Han baixat dels 25 o 26 graus en punts de la Plana Alta i també de la Marina Alta. Avui ens espera un dia relativament més tranquil que ahir, tot i que també tindrem possibilitat d'alguns ruixats i d'alguna tronada puntual de cara a la vesprada.
2: Doncs després ampliem, així és com arriba el dia, són les 8:05 del matí, de seguida ampliem totes aquestes qüestions, fem les presentacions abans, està Vicenç Obert en la producció, en el control tècnic està Majo Collada, comencem.
6: A punt, les notícies del migdia.
2: Vuit i cinc minuts, comencem a Venezuela. Allí es barregen l'esperança i el desànim en el que és el sext dia després del doble terratrèmol que va sacsejar el nord del país. Des de dimecres passat s'han recuperat els cossos de més de 1.700 víctimes mortals i ara només s'espera el miracle de continuar trobant supervivents. I no sé si, Ortín, bon dia.
7: Bon dia. Tot i això, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, assegura que el treball dels equips de rescat continua en marxa.
8: Que seguimos en labores de rescate de personas con vida. 30 países se encuentran en Venezuela en una labor loable para salvar vidas, para rescatar vidas.
7: Rodríguez també ha promès que es construiran nous habitatges abans que s'acabi l'any. Segons les autoritats venezolanes, a les 1.709 víctimes mortals comptabilitzades fins ara, cal afegir més de 5.000 ferits i vora 16.000 persones damnificades. Entre els morts hi ha almenys 18 espanyols, 144 estan desapareguts i 12 estan localitzats davant les runes. Després dels dos grans terratrèmols de dimecres, s'han registrat més de 600 rèpliques, inclosa la d'ahir de magnitud 4,6.
2: I no sé si també hi ha altres qüestions, perquè les històries de rescats continuen arribant, tot i que cada vegada trobar persones és més complicat. Ens fa la memòria d'aquests rescats in extremis. Sofia Riego. Sofia, bon dia.
9: Bon dia, i si és rescats in extremis, és el que continuen aconseguint a Venezuela, on no desistissin de trobar persones vives.
10: Supieron que había una muchacha porque se conectó en un live de TikTok y empezó a pedir ayuda por un live de TikTok.
11: Y vinieron, liberaron las antenas de Starlink y han conseguido tres personas más.
9: I així és amb l'alliberament de la senyal d'internet Starlink, que ha facilitat una de les ferramentes que en alguns casos està sent determinant per a trobar persones. La retransmissió en directe que fan a través de les xarxes socials o la utilització de la geolocalització amb la que aconseguissin posar-se en contacte amb els rescatistes.
10: ahí hay un papá con el hijo. Ahí hay una muchacha, ella todavía no sabemos. Y ahí atrás de esto hay más personas.
9: És una jove que assenyala diferents punts en una muntanya de runes on diferents equips han trobat supervivents soterrats. I amb gossos de rescat i tecnologia de precisió, els equips internacionals també treballen contra rellotge. Moisés Benlloc és el president de l'ONG d'Algemesí, IAE.
12: Nosaltres, per experiència, tinguérem un rescat en Turquia l'any 99, 7 dies després del terremoto, però això són casos molt, molt aïllats i molt especials, tenint en compte les condicions climàtiques, fa molta calor, deshidratació...
9: 11 bombers i 3 gossos d'esta ONG arribaren diumenge després d'esperar massa dies per poder volar cap allí. Segons han explicat, només de moment han recuperat cadàvers.
12: Ha sigut impossible desplaçar equips internacionals de manera ràpida, de manera immediata. Nosaltres, antes de les 24 hores, estàvem en Haití. Estem parlant que estem a la mateixa distància. Estàvem treballant en Haití.
9: Cada edifici que es registra es marca. També molts dels punts on hi ha cadàvers que, sense la maquinària pesant necessària, han de quedar soterrats, i cada persona rescatada amb vida es celebra, perquè, tot i que les 72 hores són el límit establit per a trobar persones amb vida, els equips sobre el terreny asseguren que les estadístiques estan per a trencar-se.
2: Sofia Riego, gràcies. De nou a Espanya, el magistrat de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha imputat la presidenta de la CEPI i 24 persones més pel cas Leire. Entre elles està el valencià José Vicente Berlanga, responsable d'una empresa pública estatal i vinculat a l'entorn d'Avalos. La decisió arriba a petició d'Anticorrupció, que veu indicis d'un possible entramat per a influir en decisions d'empreses públiques. Ens heu contat, Iñaki Espeso.
13: La investigació posa el focus en el rescat de Tubos Reunidos, un préstec de 112,8 milions aprovat el 13 de juliol de 2021 i autoritzat una setmana després pel Consell de Ministres. Però la UCO sospita que, en paral·lel, el grup Giruroc, Leire Díez, Vicente Fernández i Anxón Alonso hauria intervingut per desbloquejar l'operació. Segons els investigadors, haurien cobrat més de 700.000 euros en comissions, uns 250.000 euros vinculats a aquesta operació. A més, la Guàrdia Civil ha intervingut en la seu del PSOE una agenda amb anotacions sobre este rescat que apuntarien al coneixement intern de les gestions. La UCO també apunta una possible intermediació amb el PNB que el partit nega. En este context apareix Gualda com a responsable del procediment i per un possible compromís d'avançar l'aprovació. Ara, la clau és determinar si va actuar de manera administrativa o sota influència externa. La seva declaració serà clau per aclarir-ho.
2: Doncs tenim també informació relativa al CEPI, al Senat. En la comissió que investiga esta gestió estava citada la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. Era ahir. El Pidia Beiber, bon dia.
14: Bon dia, Alba. Gertrudis Alcaraz. Alcaraz està investigada en el cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama l'acusa de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. El magistrat considera que al despatx de l'expresident es coordinava, elaborava i arxivava la documentació que sustenta, Alba, l'entramat financer il·legal.
2: Al Senat, recordem, el Partit Popular té majoria absoluta i en aquesta comissió Gertrudis Alcázar s'ha estimat més no dir res.
15: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión.
14: Alcázar, que no Alcaraz, ha estat en silenci impassible durant les quasi 2 hores que ha durat la sessió, tot i les insistents preguntes de les senadores del PP i de Vox, també d'Unitat de Poble Navarrés. Escoltem Rocío Díbar i Paloma Gómez del PP i Vox.
16: ¿Usted se siente traicionada por José Luis Rodríguez Zapatero? Si paga usted su abogado, si lo paga el señor José Luis Rodríguez Zapatero, si lo paga alguna persona vinculada a su entorno.
17: ¿A cuántas empresas del IBEX llamó usted? ¿Pactó usted directamente con Cristóbal Cano, la mano derecha de Julio Martínez, la manipulación del contenido de la factura y documentos contables de la trama?
14: Alcázar ha entrat a la sala acompanyada de senadores socialistes i precisament la senadora castellonenca Amparo Marco li ha preguntat, més que preguntar, li ha llançat reflexions intentant demostrar que no tenia sentit que Alcázar estiguera citada.
17: ¿Ha sido usted funcionaria de la SEPI? No, ¿verdad? ¿Ha sido usted quien diseñó las bases por las que se concedieron préstamos a diversas empresas? ¿Fue usted quien las diseñó? No, ¿verdad?
2: El govern espanyol prorroga part de l'escut social anticrisi per la guerra al Pròxim Orient. El cost total és de 1.825 milions el 2026.
0: L'executiu central restaura l'IVA dels carburants al 21% i concentra l'ajuda en la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs, una ajuda que es reduirà progressivament, segons explica el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
18: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: No obstant això, el govern espanyol ha inclòs una clàusula automàtica de reactivació de la rebaixa que tornarà als 20 cèntims per litre en cas que el conflicte empitjore i la inflació dels carburants torne a estar per damunt del 15%. D'altra banda, es manté la rebaixa de 20 cèntims el litre de combustible per a llauradors i transportistes i s'hi afixen, Alba, 165 milions d'euros per a la compra de fertilitzants.
2: L'executiu, Toni, també ha anunciat que s'està treballant en un nou reial decret en matèria de vivenda. Entre les diferents mesures, recuperar la pròrroga dels contractes de lloguer que, recordem, el Congrés va tombar a finals d'abril.
0: També s'inclou l'increment de l'IVA fins al 21% per als pisos turístics, a més de la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions. La ministra de Vivenda també ha anunciat que es bonificarà la renda, l'IRPF, que abaixa el preu del lloguer. El Consell de Ministres presentarà este paquet en el mes de juliol i el govern espera poder arribar a un gran acord al Congrés.
2: El govern espanyol també ha actualitzat el quadre macroeconòmic i convocarà la setmana que ve el Consell de Política Fiscal i Financera. És un pas més en la seva intenció de presentar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve.
0: L'executiu central manté el full de ruta per aprovar els pressupostos i per això ha aprovat i presentat este dilluns el quadre macroeconòmic amb l'impacte del conflicte al Pròxim Orient. Tot i la guerra, augmenta 4 dècimes la previsió de creixement fins al 2,6% i preveu que la taxa d'atur baixi del 10%. El ministre d'Economia és Carlos Cuerpo.
18: Liderazgo, dinamismo y resiliencia de nuestra economía en los últimos años.
0: A continuació, el govern espanyol convocarà, la setmana que ve, el Consell de Política Fiscal i Financera amb les comunitats autònomes per a establir el sostre de despesa, tal com ha explicat Cuerpo.
18: La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se va a convocar, como he dicho, para dar el siguiente paso, que es la fijación del techo de gasto y de los objetivos para las distintas administraciones públicas.
0: Una línia de treball en sintonia amb el soci de govern, Sumar. Yolanda Díaz és la vicepresidenta segona i ministra de Treball.
19: Que esas tareas que nos quedan pendientes sigamos adelante. Y dejo una para el final, que es la más importante, la vivienda.
0: Però per a poder aprovar els pressupostos, el govern espanyol necessitarà els vots de Junts, als quals tractaran de convèncer. Els de Puigdemont, però, exigeixen de moment una alternativa a Sánchez. De moment, el Congrés ha habilitat dos plens extraordinaris, el 14 i 23 de juliol, per a votar, Alba, les metes de dèficit.
2: Això pel que fa als pressupostos espanyols, els pressupostos generals, així a casa nostra també avança la tramitació dels pressupostos autonòmics. Este dilluns s'ha llançat el termini per a presentar les esmenes a estos comptes. La negociació se centra entre el PP i Vox, que avança que la prioritat nacional es veurà reflectida de manera expressa. Ens ho conta Magda Nicolau.
20: El síndic de Vox, José María Llanos, diu que els nous pressupostos de la Generalitat seran els primers a incloure el concepte de prioritat nacional.
21: Los primeros presupuestos de España y estamos satisfechos de ello.
20: Asegura José María Llanos que la mayoría de les seues esmenes están negociades amb el PP.
21: No les diré que el 100%, pero les puedo decir que la inmensa mayoría y todas aquellas que forman parte de nuestro pacto de investidura.
20: Proposen reconvertir l'Oficina Valenciana d'Inclusió en la d'Arrelament i Retorn, per a fomentar la tornada de les persones migrants. Però en el PP no ho donen tot per fet. Per a la diputada Mari Carmen Contelles encara queda negociació.
22: Hemos escuchado todos lo que ellos dicen, pero bueno, vamos a ver en qué se materializan.
20: Compromís esmena els comptes amb més d'un miler de propostes, diu el síndic Joan Baldoví, centrades en educació i sanitat.
23: Pérez Llorca, un president dèbil que per a tindre pressupostos, evidentment, compra tot el marc de l'extrema dreta.
20: Els socialistes presenten record d'esmenes. El síndic José Muñoz destaca que sobrepassen les 4.000. Objectiu, reforçar els servicis públics.
24: Había que enmendarlos de arriba abajo. Hemos incluido la eliminación de la prioridad nacional de ese apartheid que está planteando el Partido Popular y Vox.
20: El Grup Popular destaca que els comptes presentats pel Consell posen l'accent en les polítiques socials. Mari Carmen Contelles.
22: 8 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales y en esa línea vamos. Los presupuestos más sociales de la Comunidad Valenciana.
20: es mostren receptius a negociar totes les esmenes que, segons els populars, siguen de sentit comú i amb dotació econòmica adequada.
2: 8 i 17 minuts de l'actualitat judicial de la Dana. La declaració avui del president de la Diputació de València, de Vicent Mompó, que recordem ja va declarar el juliol del 2025, torna a testificar després que l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, declarara davant de la jutgessa que li va telefonar la vesprada de la barrancada per advertir-lo que el barranc de l'Horteta s'havia desbordat. En aquest informatiu hi anirem en directe. Toni, ahir qui va declarar va ser la vicepresidenta de la Diputació de València i responsable de carreteres.
0: Sí, Reme Mazzolari ha contradit la declaració anterior de l'alcaldessa de Xiva, Amparo Fort, que va dir que la vesprada de la Dana va telefonar a la vicepresidenta i va avisar sobre les 3:30 de l'alarmant situació del barranc de Pollo. Mazzolari ho nega.
1: Que jo aquell dia no vaig parlar amb ella, de fet, de tot el llistat de les meues cridades no n'hi ha cap a l'alcaldessa de Xiva. Desconec el motiu per el que va dir això, pues igual presa dels nervis d'aquell moment i de que ha transcorregut un any i mig, és l'única explicació lògica que li trobe. I bueno, pues he aportat les meues cridades d'aquell dia.
0: Mazzolari ha assegurat que va ser ella la que a les 7:30 de la vesprada va enviar un missatge a Fort per si necessitava ajuda en vore i escoltar com anaven les inundacions en apunt, en esta casa. També ha declarat que no va tindre coneixement de la reunió del Secopi durant la vesprada del 29 d'octubre i que no va parlar amb el president de la Diputació, Vicent Mompó, fins a les 11 de la nit aproximadament. I ha assegurat, Mazzolari, que la Diputació va informar la Generalitat de l'estat de les carreteres provincials en tot moment.
2: I en un altre assumpte, llibertat provisional amb fortes mesures cautelars, és la decisió de la jutgessa per al jove de 19 anys investigat pel greu accident de trànsit la matinada de diumenge a Benicàssim, on 4 persones, recordem, van morir i 6 més resultaren ferides. Amparo Martín, bon dia.
3: Bon dia, si és Salva. La jutgessa de Guàrdia de Castelló decretava ahir la llibertat provisional per al conductor del BMW que va impactar frontalment contra un turisme particular i un taxi. En el xoc van perdre la vida 4 persones, 2 joves ocupants del BMW de 18 anys i naturals de Borriana, el taxista de 40 anys i de Castelló i una dona del segon turisme de nacionalitat francesa. Com diem, el conductor del BMW, un jove de 19 anys, serà detingut ahir, això sí, amb fortes mesures cautelars. Se li ha retirat el passaport, té prohibit eixir del país i tampoc podrà conduir cap vehicle. Se l'ha declarat investigat per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu, 5 de lesions pel mateix motiu i un altre contra la seguretat viària. L'addicció d'aquest delicte contra la seguretat viària pot suposar que investigue un avançament indegut, una velocitat excessiva o si el jove circularà sota els efectes de l'alcohol o d'altres substàncies, atès que els joves ocupants venien de matinada des de Benicàssim. Tot i això, el punt del sinistre està en un tram molt transitat de la Nacional 340, on ja s'han registrat altres accidents. L'última víctima mortal s'hi va produir al febrer fa només 5 mesos.
2: Gràcies, Amparo. Avui acaba el termini perquè les persones migrants puguen acollir-se al procés extraordinari de regularització i ja sabem que s'ha superat el 1 milió de sol·licituds. Les entitats que han ajudat els demandants en el procés creuen que el termini ha sigut massa curt. Ens ho conta de l'Aida Ferre.
4: Les primeres dades situen en 1,3 milions les sol·licituds per acollir-se a la regularització extraordinària de persones migrants. I això, per a Jaume Durà, de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, és una bona notícia.
5: És un procés que farà que moltíssimes persones puguen aconseguir un permís de treball i residència, que era de justícia, no? Eren persones que ja estaven ací, que portaven molt de temps.
4: La xifra ha excedit la previsió inicial del govern espanyol, que albirava 500.000 beneficiaris potencials. En CEAR creuen que el nombre s'ha disparat en part perquè s'hi han acollit també moltes persones demandants d'asil.
5: Senzillament perquè estava tardant anys en resoldre's els processos de protecció.
4: Les entitats lamenten que el termini de 2 mesos i mig ha estat insuficient.
5: Però encara hi ha molta gent que no ha pogut aconseguir la documentació perquè els seus consolats i ambaixades funcionen d'una forma molt lenta.
4: I que això, diuen, genera desigualtats entre nacionalitats.
5: Va un poc per nacionalitats. Sabem que, per exemple, per a Venezuela, per a Colòmbia, ha sigut més fàcil que per a altres nacionalitats i així es veurà reflectit.
4: Les primeres informacions apunten, de fet, que la majoria de sol·licitants provenen d'Amèrica del Sud. Este dimarts, el president del govern n'oferirà xifres detallades.
2: I un titular més, les denúncies per violència masclista augmenten prop d'un 6% en el primer trimestre de l'any.
0: Entre gener i març es van registrar més de 7.000 denúncies al nostre territori i es van comptabilitzar 6.300 víctimes. Per contra, les dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial reflecteixen un descens del 2,4% de les ordres de protecció adoptades, 936 per 959 l'any anterior. Les sentències dictades també han disminuït en un 5,4%. La Comunitat Valenciana és la quarta d'Espanya en nombre de denúncies per violència de gènere, només per darrere de les Balears, Navarra i les Canàries. Ahir, a Callosa de Segura, el veïnat va tornar a mostrar el rebuig per l'assassinat de Patricia, una dona de 48 anys, a qui la seva parella va matar a principis del mes de juny en este municipi del Baix Segura.
2: De seguida anem amb la cultura. Abans els contem que el futbolista Rafa Mir ha recorregut contra la sentència de l'Audiència Provincial de València que el condemna a presó per agressió sexual i que ha qüestionat que la resolució hagi obviat els vídeos que va presentar la seva defensa i que posen en dubte l'actuació de la policia local de Bet, la localitat del Camp de Turià, on Mir residia i on van ocórrer els fets. Recordem que el jugador murcià el van condemnar fa 2 setmanes a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
0: L'exfutbolista del València i de l'Elx, amb contracte en vigor amb el Sevilla, ha anunciat esta decisió amb un vídeo en les xarxes socials en el qual explica que defensarà la seva posició per les vies legals corresponents. En aquest vídeo, Mir apunta que per respecte al procés i a les persones implicades no entrarà, diu, a debatre públicament i que es defensarà on correspon, que és, diu Mir, en els tribunals.
6: Les notícies del matí.
2: A Alacant, el Museu Arqueològic acull una exposició procedent del Museu d'Or de Bogotà, una mostra que s'acaba d'inaugurar i que estarà fins al maig de 2027. Inma Vijuescas, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Integrada per 300 peces que desvellen els enigmes de les comunitats indígenes d'esta zona de Llatinoamèrica, des de rituals, danses i ofrenes fins a connexions amb l'univers o els intercanvis amb el món dels esperits, amb el títol L'Or i l'Univers, Sabers Indígenes de Colòmbia, esta mostra ofereix la riquesa material i espiritual d'estos pobles del passat i del present indígena de Colòmbia a través del seu llegat com amb objectes com ara màscares arracades i pectorals. Estes són sols alguns d'estes peces, que també, però també hi ha figures d'or. Marcos Martinón Torres és el comissari de l'exposició.
8: La exposición reúne casi 300 presencias arqueológicas y modernas traídas de todo el territorio colombiano y las entretejemos con ambientes y pensamientos de las comunidades indígenas de Colombia del pasado y del presente. Para muchas de estas piezas es su primera visita a España.
10: Som la veu de tots. Som A Punt.
11: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
25: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
11: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
25: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
11: Preinscríbete en umh.es.
26: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
27: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
28: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
29: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Som A Punt.
9: Gràcies per acompanyar-nos.
2: Witty 27. Ara sí,
12: les notícies del matí.
2: No, ara sí, 8:27. Anem amb la informació esportiva i la portada és per a eixa notícia bomba que van conèixer ahir de vesprada. Òscar Forés, hola de nou.
13: Hola, Alba, sí. Esta no és una altra notícia que Pedro Martínez entrenarà el Real Madrid les pròximes tres temporades. El fins ara entrenador del València Bàsquet va comunicar ahir al club la seva marxa i els blancs faran efectiva la clàusula de rescissió d'1 milió d'euros. Pedro Martínez rebrà al voltant d'1,2 milions d'euros nets per temporada. L'eixida

0: De l'entrenador que ha guanyat les dues lligues ACB que té el València Bàsquet deixa ara l'entitat en una situació molt complicada. L'entrenador català s'ha fet a la deu de peces clau com ara Montero, Badio, Braxton Key, Sergio de la Rea o altres jugadors amb menys protagonisme com Darius Thompson, Xavi López Arostegui o Isaac Nogués. A més, pareix que el Real Madrid no es conforma amb el fitxatge del tècnic. Jaime Pradilla podria seguir els passos amb una oferta de 5 temporades i fins tot alguns mitjans asseguren que també estan valorant pagar la clàusula de Cameron Taylor. Els primers noms que han sonat per ocupar la banqueta taronja són Xavi Albert, fins ara segon de Pedro Martínez, o Diego Ocampo, el tècnic que el va substituir en el Manresa.
1: Òscar, parlem ara del Mundial de Futbol. La selecció espanyola va tornar a ir als entrenaments per a preparar el duel de 700 contra Àustria.
0: Sí, va ser una sessió intensa i amb temperatures que arribaren als 31 graus. Els lesionats Nico Williams i Jeremy Pino es van exercitar al marge. Els dos estan pràcticament descartats per al duel de dijous contra Àustria. La part positiva, la tornada als entrenaments de Laporte amb total normalitat. Víctor Muñoz també està completament integrat en el grup i treballant amb valor. La seva recuperació és la notícia més esperada per Luis de la Fuente després de les baixes en els extrems. En 700 espera una selecció austríaca que no ho posarà gens fàcil a una Espanya que encara no ha trobat la millor versió. Escoltem Marcos Llorente analitzant l'equip.
2: Y bueno, creo que el equipo poco a poco va mejorando. Obviamente tenemos que corregir errores como siempre se puede mejorar, pero el caso es que el objetivo está cumplido. Vamos a jugar los 16avos y nada, pensando en el partido que es lo importante.
0: I és que, de fet, el lateral dret de la selecció no pensa, com diu, més enllà d'eixe partit de dijous.
2: Que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase Austria, pues ya imaginaremos.
0: Esta vesprada, la Roja farà l'últim entrenament de l'estada a Chattanooga abans de viatjar a Los Angeles, Alba.
1: I tenim també altres seleccions en octaus, ja.
0: Sí, algunes patint més del que estava previst. És el cas del Brasil, que estigui a punt d'haver de jugar una pròrroga contra el Japó. Els nipons es van avançar en el marcador en la primera part, Casemiro va empatar en la represa, i no va ser fins al minut 96 quan un gol de Martinelli classificà els d'Ancelotti amb el resultat final de 2-1. En els altres dos partits de 700, es decidí tot en els penals. D'una banda, el Paraguai va donar la sorpresa vencent Alemanya 1-1 en el temps reglamentari amb un gol inicial d'Enciso en la primera part que era neutralitzat pel combinat teutó en la segona amb una diana de Havertz. Des dels 11 metres, els paraguaians estigueren més encertats, de la mateixa manera que el Marroc, que va aconseguir empatar sobre la botzina amb un gol de Diop en el minut 91 per a igualar un partit que havia encarrilat Països Baixos per mitjà de Gapco en el 72. Els penals somrigueren a l'equip africà que elimina d'esta manera el combinat orange.
1: Bé, del nostre futbol, quan falten pocs dies perquè arrenquen les pretemporades, novetats?
0: Poca cosa, la veritat, Alba, perquè en el València, a més de la remodelació del cos tècnic de Corberán, la incorporació del jove japonès Sato, sembla pròxima després que el seu club de procedència anunciara que se'n va, però de moment no saben quan. També s'espera en breu l'arribada de Haas i de Dieng, així com l'anunci del fitxatge de Guido Rodríguez, que hauria acceptat l'oferta dels de Mestalla. En el Villarreal estan pendents de l'operació eixida amb el porter Diego Conde amb peu i mig fora de l'equip, mentre que en el Castelló treballen per a incorporar Íñigo Córdoba, migcampista del Burgos amb experiència en primera en clubs com ara l'Athletic Club i l'Alavés.
1: Òscar Forés, gràcies.
0: Fins demà.
1: Fins demà. Doncs mirem les carreteres. Sonia López, bon dia. Alguna novetat, problemes a hores d'ara en les carreteres valencianes? Ja estaríem en hora punta, podríem dir.
3: Estem en hora punta i precisament per això també està tan complicada ara mateix la circulació a Alacant, a la circunvalació A70, perquè ha coincidit tot un tram que té obres amb un accident amb hora punta i això es traduís en unes retencions que van a la 70, com diem, des de la carretera de l'aeroport fins a l'entroncament de la 31 en sentit València, sumen ja més de 6 quilòmetres. També tenim retenció en sentit contrari a la zona de Villafranquesa en sentit Elx. Pel que fa a València, tenim també congestió de trànsit a tot el que és la zona del riu, la B30, des de l'autovia de Torrent fins a Mislata, també la incorporació per la CB36, la ronda nord a Quart de Poblet i més endavant a Xirivella cap al port, la B21, l'entrada per Benimaclet i també a la pista de Silla al seu pas per Beniparrell. No obstant això, continua i sa retenció important al bypass per unes obres també que s'estan realitzant en sentit Castelló i que estan generant retenció des de Torrent fins a Quart de Poblet i a més està afectant la incorporació des de la CB36, Alba, a estes hores. També els volem donar algunes dades relatives a sinistralitat a la carretera. Els contem que ahir dues persones resultaren ferides en un accident de trànsit

0: A la CB724, a l'altura de Dénia, una dona de 71 anys i un home de 78 els van traslladar a l'Hospital de Dénia amb policontusions i contusions. Per últim, un apunt sobre transport públic, que saps que sempre cada dia ens agrada apuntar servei públic. Atenció, el tram de Castelló ha posat en marxa un servici nocturn especial durant les festes de Sant Pere al Grau. Fins este diumenge 5 de juliol, que és quan acaben les festes, s'amplien freqüències i horaris entre el Grau i l'Utzi. Divendres i dissabte, a més, fins a les 6 de la matinada. Tenen tots els detalls de l'horari en el web tramcastellón.com.
1: Gràcies, Sònia. I quant a l'oratge, acabem de passar una nova nit tòrrida en molts punts del litoral. Victòria Rosselló, bon dia de nou.
2: Així és, mínimes que no baixen dels 25 o els 26 graus en tota la nit. Això ha passat a Castelló de la Plana, també a Benicàssim, punts de la Plana i també de la Marina Alta. A zones com Xàbia, Dénia, la temperatura ha sigut molt alta també esta nit. De fet, ja és difícil trobar observatoris on no baixen dels 20 graus les temperatures. Les mínimes només són més fresques en punts dels ports o de les zones de més altitud, el Racó d'Ademuz, però en general tenim ja unes nits molt sufocants a gran part del territori.
1: Parlàvem també de possibles tempestes de vesprada, Victòria.
2: Però seran molt més residuals. De fet, ahir ja varen estar molt limitades a l'interior de la Plana d'Utiel-Requena, a Venta del Moro caigueren un parell de litres per metre quadrat, també a Millares, a la Canal de Navarrés, però van ser més restringides, no afectaran una zona geogràfica tan ampla com les del diumenge. Avui tornarem a tindre creixement d'algunes nuvolades que acabaran deixant algun ruixat dispers, tronades típiques de l'estiu, però en general seran disperses i poc importants. En definitiva, un dia marcat per l'ambient estival amb unes temperatures que van cap amunt.
1: Victòria Rosselló, gràcies.
2: A vosaltres.
3: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
1: Són les 8 i 35 minuts i en estos moments repassem alguns d'estos assumptes que estem contant en les notícies del matí. La primera parada la fem, com sempre, a Veneçuela. Entre l'esperança i el desànim continuen allí els treballs de rescat. Ja han passat 6 dies des del doble terratrèmol que va sacsejar el nord del país. De moment s'han recuperat els cossos sense vida de més de 1.700 persones. Toni Cano, hola de nou.
4: Hola de nou, Alba. L'alliberament del senyal d'internet Starlink ha facilitat la geolocalització i fins i tot que algunes persones atrapades puguen transmetre a través de xarxes socials. La presidenta encarregada, Delci Rodríguez, assegura que el treball dels equips de rescat continua en marxa.
5: Que seguimos en labores de rescate de personas con vida. 30 países se encuentran en Venezuela en una labor loable para salvar vidas, para rescatar vidas.
4: Rodríguez també ha promès que es construiran nous habitatges abans que s'acabi l'any. Mentrestant, les rèpliques continuen. Més de 600 se n'han registrat, inclosa la d'ahir, de magnitud 4,6. Entre els morts hi ha almenys 18 espanyols, 144 estan desapareguts i 12, Alba, estan localitzats davall de les runes.
1: De nou a Espanya, el magistrat de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa la presidenta de la CEPI i altres 24 persones més pel cas Leire.
4: Entre els imputats està el valencià José Vicente Berlanga, expresident de la Societat Estatal de l'Urani. Se'ls imputa a petició de la Fiscalia Anticorrupció per una dinàmica continuada d'intermediació il·lícita en la contractació pública. Pedraz investiga la possible mediació de Leire Díez amb administracions públiques.
1: I s'acaba l'ajuda de 20 cèntims per litre de carburant per als conductors. No serà de colp, sinó de manera progressiva des del mes de juliol fins a l'octubre. És el que ha decidit el Consell de Ministres. Carlos Cuerpo, el ministre, ho explica així.
6: Vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
4: La rebaixa serà d'uns 15 cèntims per litre al juliol, 10 a l'agost i 5 cèntims al mes de setembre per a tornar a la normalitat a l'octubre. Ja no és una rebaixa de l'IVA que torna al 21%, sinó de l'impost especial d'hidrocarburs. El govern central sí que manté les ajudes de 20 cèntims per litre al gasoil per a transportistes i per al sector primari, és a dir, pescadors i llauradors.
1: I avui estarem pendents també de les notícies que arriben des del Parlament d'Andalusia, on avui tindrà lloc la segona jornada del ple d'investidura del candidat popular Juanma Moreno Bonilla. Dos escons li calen per arribar a la majoria absoluta. I a Barcelona, Toni?
4: Comença una nova fase en la investigació judicial per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Està imputat per homicidi el seu fill, Jonathan, i avui comencen les compareixences de testimonis en el jutjat, la psicoterapeuta de la família i la viuda de l'empresari, entre d'altres. Més de tribunal. actuals. La parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Alberto González Amador, declara avui com a testimoni en el cas que s'investiga el cap de gabinet d'Ayuso per presumpta revelació de secrets.
1: Més compareixences. Esta vegada en la Comissió d'Investigació del Senat pel cas Coldo, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, se sotmetrà a les preguntes del senador sobre este cas que encara està en instrucció.
4: Avui, 30 de juny, acaba la campanya de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'any 2025. En esta campanya, l'Agència Tributària preveu ingressar a tot Espanya més de 24.600 milions d'euros. Precisament, avui, dimarts, l'Agència Tributària publica la llista dels grans deutors que deuen més de 600.000 euros a Hisenda al tancament del 2025. Acaba també el termini per a sol·licitar la regularització de migrants que va començar el 16 d'abril.
1: Són ja les 8:38, pausa i de seguida encetem el nostre temps per a l'anàlisi, la tertúlia.
7: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: La tertúlia en A punt. Les notícies del matí.
1: Són ja les 8:41 i obrim el temps de tertúlia. Saludem els nostres convidats. Arturo Checa, redactor de Les Províncies, bon dia.
13: Què tal? Bon dia.
1: I Anna López, politòloga, bon dia també.
14: Bon dia, Alba. Que bé estar en tu en este mitjà que és tan magnètic.
1: Ai, la ràdio. És que la ràdio és estupenda. Companys, volia començar parlant de les Corts. Sabeu que ha acabat el termini, acaba ahir, per a presentar aixes esmenes parcials als pressupostos. Els diferents grups s'han posicionat. Repassem primer, si vos sembla, aixes posicions i de seguida vos pregunte als dos. Comencem per Vox, que marca prioritats, ha presentat 115 esmenes, partides per a víctimes de l'ocupació il·legal i per al retorn voluntari de persones migrants als seus països, mesures que dona per acceptades en una negociació que el Partit Popular ha negat. Sentim el síndic José María Llanos.
15: No les diré que el 100%, pero les puedo decir que la inmensa mayoría y todas aquellas que forman parte de nuestro pacto de investidura, los primeros presupuestos de España, estamos satisfechos de ello.
1: Parlem d'aixos primers pressupostos d'Espanya, diuen, amb prioritat nacional. De seguida ho analitzem. Perquè fa l'oposició, les esmenes parcials tornen a ser, en realitat, la totalitat, esmenes a la totalitat dels pressupostos. Més de 1.000 esmenes presenta Compromís, més de 4.000 el PSPB. Així ho defensen el síndic Joan Baldoví i José Muñoz.
16: Pérez Llorca, un president dèbil que per a tip de pressupostos, evidentment, compra tot el marc de l'extrema dreta.
17: Había que enmendarlos de arriba abajo. Hemos incluido la eliminación de la prioridad nacional, de ese apartheid que está planteando el Partido Popular y Vox.
1: I el Partit Popular, que també ha presentat esmenes, 156, assenyala que ara comença una negociació oberta amb les propostes de tots els grups. Mari Carmen Centelles.
13: 8 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales y en esa línea vamos. Los presupuestos más sociales de la Comunidad Valenciana, hemos escuchado todos lo que ellos dicen, pero bueno, vamos a ver en qué se materializan.
1: És Mari Carmen Contelles, diria jo. Bé, hem sentit que vos trea pit un poc d'aixòs primers pressupostos autonòmics amb l'anomenada prioritat nacional. D'apartheid parlava el síndic socialista. Valoracions?
18: Bueno, yo creo que es parte del pulso, ¿no? Al final que Vox está llevando a cabo en les Corts y como parte del, bueno, de sustentar, ¿no?, el gobierno del Partido Popular. Para mí, más allá de cómo se plasme esa prioridad nacional posteriormente, ¿no?, en el papel, en blanco sobre negro en los presupuestos, yo creo que lo importante es que hay unos presupuestos y son unos presupuestos que sí que tienen una parte social importante y sobre todo que tienen una apuesta en un sector como es el de la educación, que ha sido especialmente convulso este final de curso, con un gran presupuesto, ¿no?, destinado a intentar afrontar esas peticiones de los profesores. El tema de la prioridad nacional, pues evidentemente habrá que ver, ¿no?, cómo se plasma finalmente en el papel.
14: Bueno, Anna. Jo crec que els pressupostos, com sol passar en els governs quan ja s'aproxima una selecció, solen ser el seu programa electoral. I jo crec que si de tots els partits que se presentaran a les pròximes eleccions, el que més està fent propaganda d'aquests pressupostos quan s'aproven serà Vox. Perquè de tots els pressupostos, el que remarca especialment és el tema de l'emigració, però evidencia un problema més de fons que en té el Partit Popular en Vox, que és la seva relació. Vox, recordem que és el que marca el quan i el com, recordem que és Vox el que va anunciar que s'anaven a presentar els pressupostos i torna a tindre el protagonisme de la narrativa, perquè el PP encara pues, no ha donat la seva versió, si acceptarà totes les esmenes o quina serà la seva fulla de ruta. Això, evidentment, com partit conservador te debilita, perquè reforça la utilitat de votar a Vox, que és el que marca quines són les línies programàtiques del teu govern, i després és una trampa a mig termini, perquè el principal eslògan que ha mobilitzat a tota l'extrema dreta en Europa i també a Espanya es diu el discurs antiimmigració. I l'eslògan principal que estem escoltant, no solament ara en els pressupostos, sinó fora de campanya, és ese discurs dur. I clar, Vox no vol perdre l'hegemonia de partit que fica la mà dura davant de les persones migrants. No obstant, hem de veure la segona part. Què s'aprova d'aquests pressupostos, les esmenes que el Partit Popular aprova del Partit Popular, o sigui, de Vox, les esmenes que accepta o no dels partits d'oposició, i ahir veurem, com explicava Arturo, si, per exemple, quan dediquem en la Comunitat Valenciana a estudiant en l'escola pública, quan dediquem a la nostra sanitat. Això serà quan dediquem a la dependència. Això és el que ens interessa. I podrem comparar la influència de Vox respecte als pressupostos anteriors i respecte al govern del Botànic.
1: I vos atreviu a fer, perquè en principi està previst que s'aproven al juliol, si tot segueix, diguem-ne, el curs normal, podríem dir, vos atreviu a fer alguna predicció?
18: Yo personalmente creo que la cuestión de la prioridad nacional, el PP lo dijo, ¿no?, desde el primer momento, o no aparecerá o aparecerá muy diluida. Habrá que ver eso finalmente cómo se bueno, qué significa, ¿no?, a la hora de
1: hablar de ese, claro, porque ahora no se dieron Valencia arraigament, ¿no?
18: Claro. Claro, bueno, quiero decir, el arraigo ya existe, ya es una figura que claro, existe en el ordenamiento jurídico-social, ¿no?, y que se tiene en cuenta a la hora de, bueno, pues tener acceso a determinadas ayudas. Al final, como comentaba Ana, la trampa, ¿no?, en la que ha caído el PP es, bueno, trampa y al final obligación, porque si no, no podría estar sacando adelante esos presupuestos, pero es meterse en ese mensaje, ¿no?, que es el eslogan y el mensaje y lo que quiere trasladar Vox. Pero habrá que ver finalmente cómo se plasma, ¿no? ¿Qué pasa?
1: Ya que estem parlant d'esta relació entre el Partit Popular i Vox, estem parlant d'eixa anomenada prioritat nacional, hi ha un altre assumpte en l'agenda política del dia, que és la primera votació d'investidura de Juanma Moreno Bonilla com a president d'Andalusia. Ahir va fer el discurs, no va mencionar la prioritat nacional, crec que sí que va dir diverses vegades prioritat, però mai va ser nacional. Moreno Bonilla ha apel·lat al sentit comú, al fet que el 53 vots del PP, diu ell, és una victòria rotunda i inapel·lable, però també així imagina que d'alguna manera hem de veure com van marcant tots dos partits les seues posicions.
14: Clar, en una negociació el que estem veient ara

0: és una lluita per la narrativa, no? I la narrativa de Moreno, que és la que ha venut en tota la campanya, és la via de la moderació. Clar, si accepta des de primera hora les imposicions de Vox, que ho ha deixat molt clar, que és prioritat nacional de regulació, això el debilita tant a curt termini, però també a mig termini, i això escala també a nivell nacional. Mm. Perquè una de les vies que està explorant Feijó és aquesta via de moderació que ha establert el president d'Andalusia. No obstant, sí que sabem algo respecte als acords de govern que s'han signat en 2026. I és que, al final, el PP, després de molta teatralització que és pròpia de les negociacions, acaba rubricant el pacte. Perquè, si no, com ell va vaticinar al principi, lío o govern. I si no ens abocaríem, tenen fins al 4 de setembre per a decidir en diverses votacions, i si no, anirien a eleccions, que això seria mortal, evidentment, sobretot per a PP i Vox. I jo crec que és la teatralització d'un acord de govern que segurament juliol-setembre estarà signat.
1: De tal forma, bendita duda, ¿no? Que quiere decir que estemos en esa fase de afinar los presupuestos y no en la fase nacional, ¿no? De Pedro Sánchez y la inestabilidad y la falta de actividad y presupuestos planteados encima de la mesa, pero sepa Dios cuándo se podrán llevar a cabo. Evidentemente hay un elemento, bueno, polémico o distorsionador, como es el de la prioridad nacional, pero bueno, por lo menos en el caso de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, pues vemos dos gobiernos que funcionan, ¿no? O que intentan sacar adelante las cosas, por lo menos comparado con el gobierno nacional.
0: Yo discrepe, porque algo que caracteriza a los gobiernos de la extrema dreta, tanto española como europea, es la inestabilidad. Recordemos que van a signar un acuerdo de gobierno en 2023 y al año siguiente van a trencar
1: por
0: la
1: costa. O Murcia, por ejemplo, también ocurrió.
0: O Murcia, de menos una compañía. Por tanto, hemos de tindre en cuenta ese factor de inestabilidad.
1: Sí, pero eso puede ser
0: Vox.
1: Algo futurible, de momento.
0: Sí, pero bueno, es la realidad. Van a signar un acuerdo de gobierno en 2023, al año van a trencar. Y también saben que Vox puede trencar los gobiernos autonómicos per qualsevol excusa, des dels menors migrants no acompanyats o, per exemple, el lío en el que torna a ficar-se el Partit Popular si el 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li diu a la justícia espanyola que Puigdemont ha de tornar a Espanya. Quina posició li queda al Partit Popular respecte a la seva narrativa, no? Per tant, jo crec que ens espera un estiu en el que les relacions actuals poden canviar.
2: Després està l'altra part, que seria l'esquerra, el PSOE, endavant Andalusia per Andalusia. Les declaracions entre el PP i Vox asseguren ells és teatre polític, asseguren que el pacte està cuinant-se, i per cert que hem vist també en esta primera sessió, diguem-ne, d'eixe debat d'investidura, a Maria Jesús Montero, que a més avui prendrà la paraula en el torn de rèplica, que és el que li espera, o quins moviments, o quin relat ha de mantindre, diguem-ne, la part de centre cap a l'esquerra en estos debats d'Andalusia.
0: Bueno, jo crec que Maria Jesús Montero, després de una de les pitjors campanyes autonòmiques que s'han recordat, no solament per ja els antecedents que tenia, una ministra d'Hisenda normalment no és la ministra més popular d'un govern, després el seu taranà i després ese error que va cometre el dilluns últim de campanya electoral qualificant d'accident l'assassinat de dos guàrdies civils, no? Per tant, jo crec que Maria Jesús Montero s'enfrenta a una legislatura en el que és una candidata molt dèbil, que també ha de teixir a el Partit Socialista Andalús i que té una competència que és a l'esquerra, aquesta esquerra territorial, que sí que connecta amb la ciutadania, amb nous líders que estan a peu de carrer, que és el que li ha faltat a Maria Jesús Montero, i ja a Vaticine també li faltarà a Diana Morant. És a dir, els ciutadans cada volta més premien que els seus líders estiguen a peu de carrer i que també els escolten en altres esferes públiques, des de les xarxes socials o des dels parlaments. Per tant, jo crec que ara anem a veure una Maria Jesús Montero que no hem conegut, que és com líder d'una oposició, però en una competència molt brutal i amb un partit molt debilitat.
1: No, María Jesús Montero le espera una travesía en el desierto, ¿no? O sea, de ser la mujer con más poder del gobierno español y del mundo mundial.
0: Como ella dijo,
1: a ser líder de la oposición en Andalucía, que es un cargo muy digno y muy representativo, pero que, bueno, teniendo en cuenta las ínfulas, ¿no?, que se daba ella en aquel momento, no creo que sea precisamente su destino soñado. Yo creo que sí, lo que comentaba Ana un poco, ¿no?, que la gente quiere que los

0: con un ejercicio de sentido común y de moderación, que es algo que no, que falla mucho en la política hoy en día, y que creo que bueno, que son dos representantes en ese sentido de talante moderado, ¿no? No en cuanto a ideología, sino en cuanto a la forma de expresarse, que creo que es interesante.
1: Tenim un altre tema en el nostre pla del dia, és eixa decisió del magistrat de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, d'imputar la presidenta de la CEPI i altres 24 persones més pel cas Leire, entre elles, per cert, està el valencià José Vicente Berlanga, que és exresponsable d'una empresa pública estatal i vinculat a l'entorn d'Avalos. Abans voldria que sentirem este tall de veu de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha parlat sobre corrupció en la presentació d'un informe de l'OCDE, bueno, un poc per a reconèixer que cap país és immune a aquesta corrupció i posar en valor un poc la resposta, no? El que diu el president és que cal respondre amb transparència amb el sistema judicial, i posa com a exemple a Espanya. El tall de veu està en anglès, sentim.
2: But what distinguishes strong democracies is how they respond when it is detected.
1: Diu el que distingueix a les democràcies fortes és com responen quan es detecta eixa corrupció amb determinació i amb transparència, és el que apunta Sánchez. Vista aquesta última decisió també i aquests últims moviments quant a aquesta imputació de la presidenta de la CEPI, valoreu més les declaracions de Pedro Sánchez d'ahir? Van en la línia del que ha dit diverses vegades en castellà, en espanyol.
0: Bueno, a ver, van en la línia de, una vez más, no decir la verdad. Es decir, la respuesta del gobierno español ante todas las investigaciones judiciales ha sido de todo menos democrática. Es decir, el gobierno español ha salido en tromba ante todos los casos que se le han puesto encima de la mesa a Pedro Sánchez. Creo que más allá de que haya indicios de culpabilidad o no, y respetando la presunción de inocencia, precisamente uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes. Y bueno, creo que en este caso la postura del gobierno ha fallado muchísimo de lo que debe ser una respuesta de un gobierno democrático y normal ante una acción de los jueces, que además hay que confiar, ¿no? Porque además no es bueno, pues un juez que de manera más o menos discutida le quite el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno, sino que luego hay diferentes instancias que pueden dar por buena esa actuación o no. Es decir, creo que una vez más la respuesta del gobierno ante los casos judiciales no ha sido la más adecuada.
3: Jo crec que n'hi ha una dimensió política i una dimensió jurídica. La dimensió jurídica és innegable que el govern atravessa el que en terminologia d'emergència diríem un incendi de tercera generació. Uh-huh. És a dir, la casa està en flames, tot el que està al teu costat està calent i es reprodueix cada volta més l'incendi, no? I això li passa al govern. De fet, la ciència política ja ha diagnosticat aquest context com judicialització de la política, en el que es donen dos factors. Uno, molts casos de corrupció en marxa o en sentència, i dos, una agenda mediàtica que està supeditada a l'agenda judicial i no a la del govern. I això que provoca en la ciutadania una desafecció tremenda, perquè hi ha una sensació, uno, de paràlisi, de que el govern no funciona i que el govern és corrupte. No? Davant d'aquest context, quina és la resposta que s'han fet des dels actors polítics? Perquè no solament en Espanya, sinó que la corrupció és un dels grans temes que estudiem en la ciència política. Bueno, pues la democràcia es dona la resposta. Transparència, rendició de comptes i assumpció de responsabilitat. Quina és la fulla de ruta del govern? Bueno, sí que ha practicat transparència en el sentit de que ha facilitat i ha col·laborat en la justícia i no ha destruït, per exemple, disturbs. El rendiment de comptes sí que, i l'assumpció de responsabilitat és algo que li demana la població socialista i progressista, especialment al president del govern, perquè és ell el que nomena a dos secretaris generals, un en una sentència de 24 anys i un imputat, i després a un ministre. I això és algo que en el discurs de Pedro Sánchez se tira de menys. Uh-huh. No solament com a president de govern, que tenia l'oportunitat el dimecres passat en una sessió monogràfica, sinó com a secretari general el dissabte passat en Ferraz. No ha assumit responsabilitats, no ha hagut cessaments, el que sí ha passat, uh-huh, i ell és molt intel·ligent quan ahir ho diu, és una resposta des del punt de vista institucional, que és el que ens diu la OCDE o el GRECO, que és el grup de corrupció especialitzat en el Consell Europeu, que es diu, heu d'implementar unes 15 o 16 medides, com les que ell va començar l'any passat,

0: previndre la corrupció i establir pues, uns cortafocs. Clar, això és molt complicat quan tu no tens una majoria parlamentària. I d'aquestes 15 mesures que ell va presentar l'any passat com a resposta al cas d'Ábalos i amb recomanacions europees, és a dir, no és de forma unilateral, solament una està en tràmit, que és la llei de regulació dels lobbies, perquè no té la confiança de la cambra.
1: És que és molt complicat en la configuració actual de la cambra traure endavant també legislació, etc.
2: M'ha encantat el símil de la casa incendiada del PSOE, sí. I además sin querer usar la salida de emergència, no? Que és un poc les eleccions o sometre's a esa qüestió de confiança.
0: Com va fer, Felipe González. Nosaltres, en la ciència política, hi ha dos exemples de de judicialització de la política. En els anys 90, en Itàlia, que va ser similar i va acabar en els dos partits principals italians, i en el 95, en el cas de Felipe González. Com va acabar? En octubre, Puigdemont li va retirar la confiança i va convocar eleccions.
1: Doncs ja veurem, perquè volia, no em resistia a introduir un element més en el debat. És un element o un punt de confrontació que han obert en les últimes hores el PP i Vox. El PP ha acusat el govern espanyol d'unflar el cens per al seu benefici. Llança un poc els dubtes, la sospita ho feia ahir. Igual que en el seu moment denunciava sense proves la setmana passada al Congrés el president de Vox un putxerazo i un frau electoral, Santiago Abascal s'expressava així la setmana passada, ara sentim, si voleu, primer les declaracions del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ahir en l'emissora Es Ràdio, i del portaveu de Vox, Antonio Fuster, en la compareixença setmanal, i les valorem de seguida.
3: Aquí hay una ingeniería electoral, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
4: Cambiar el censo futuro, cambiar el cuerpo social de España.
1: Estan parlant de l'anomenada llei de NETS, és un punt, diguem-ne, de la llei de memòria democràtica, pel qual fills i nets de persones exiliades podrien sol·licitar la nacionalitat, poden sol·licitar la nacionalitat, però el govern espanyol, en veu de la seva portaveu, Elma Saiz, bueno, és una irresponsabilitat del PP. Recorden que aquesta anomenada llei de fills i nets d'exiliats i represaliats pel franquisme no és una llei nova, no se l'ha inventat ara Pedro Sánchez. Sentim Elma Saiz.
5: Está basada en los principios de reparación y de justicia a españoles que huyeron de nuestro país en una irresponsabilidad mayúscula y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político parece ya oler una derrota electoral.
1: Esa es la valoración que feia, recordem, són, o és un punt que ve dins de la llei de memòria democràtica. Segons les dades, un total de 2,4 milions de fills i nets d'exiliats ho van sol·licitar en els últims temps. D'estos, poc més de 500.000 la tenen aprovada i només 306.000 estan inscrits com a espanyols. El termini, de fet, per a poder fer este moviment per a aquestes persones finalitzava en octubre de 2025. Però vull que m'analiseu este, doncs, com dèiem, esta nova confrontació o este nou front obert entre el govern i els principals partits de l'oposició.
0: Des de que Donald Trump va arribar a la Casa Blanca en 2016, els politòlegs americans han estudiat molt com moren les democràcies en el segle XXI. No moren ja per colps d'estat, sinó moren d'altres maneres. I una de les maneres que sobretot es va exemplificar en Donald Trump és que no acceptes el resultat electoral. I per a que tu no acceptes el resultat electoral hi ha un caldo de cultiu previ, i és com va fer Trump en les anteriors eleccions i previ a l'assalt en el 6 de gener, o com va passar en Brasil en Bolsonaro, és dir que les eleccions han sigut un frau. I això és un esquema que s'està repetint ara en l'estat espanyol. I és molt perillós perquè està alimentat de bulls, inclús de ese menyspreu per aquest atac a la llei de NETS i després d'un desconeixement de com funciona el vot exterior. De fet, des de fa 20 anys ho hem analitzat i el vot exterior principalment és més de dretes que d'esquerres. I després, si vegem l'agenda internacional dels dirigents del Partit Popular, Isabel Díaz Ayuso i el galec, són els presidents que més viatgen, precisament a Amèrica Latina, a per ese vot exterior. No, per tant, jo crec que així el Partit Popular i Vox és una irresponsabilitat inocular ese caldo de cultiu que pot acabar en aquestes imatges d'assalt el 6 de gener ja de fa 5 anys, perquè n'hi havia una part de la població que no acceptava un resultat electoral.
1: Repetíem aquestes dades, són 306.000 les persones que un poc s'han acollit a aquesta normativa i que en principi podrien votar, i el termini està tancat ja en octubre de 2025. Estàs d'acord un poc en el que diu Anna? És tal vegada una patinada?
2: Jo discrepo totalment en este caso lo que dice Anna. Creo que es muy arriesgado ese paralelismo con Estados Unidos y con lo que pasó con Trump. Espero que se equivoque a la hora de decir que la actitud del PP y de Vox al afirmar esto es, bueno, sembrar una semilla ante unas posibles elecciones que gane Pedro Sánchez, que, bueno, pues si después de todo lo que está pasando ocurre, pues bueno, hay que respetar el mandato democrático y el voto, pero sería sorprendente. Y creo que negar, más allá de defender esa ley, ¿no?, y ese cobijo democrático que da, negar que estas personas van a tener un sentido de un voto a favor de los partidos políticos que han llevado a cabo esa acción definitiva, aunque sea una ley que viene de antes, en las elecciones venideras, yo creo que es algo obvio, ¿no? Es decir, es obvio que esa masa de nuevos habitantes y de nuevos españoles, evidentemente el sentido de su voto sería hacia los partidos que han hecho posible esa regularización. Lo contrario sería un poco ir contra la lógica.
0: Ya, pero es que el votant no es racional. Es vota ahora desde el carácter afectivo, desde las emociones. Y es que no hi ha cap estudi que diga que el vot exterior és un vot d'esquerra, encara que ho ha favorit. Al igual que un altre dels pulls que està amplificant la dreta i l'extrema dreta és que la regularització dona l'oportunitat de votar. No.
2: Però que majores emociones que votar a qui te ha dado la possibilitat, no?
0: No, perquè hi ha una altra emoció que Isabel Díaz Ayuso explota molt bé. Llibertat o comunisme. Perquè en Amèrica Latina tenen ese record de dictadures comunistes que els van empobrir. I per això, el vot majoritari exterior en la Comunitat de Madrid va a Isabel Díaz Ayuso i a Vox i no va al Partit Socialista. És que la demoscòpia ens diu que vota la gent en l'exterior. I sobretot, perquè el discurs que ens arriba així és molt diferent dels que s'arriba en Amèrica Latina. Ells tenen altres coordenades polítiques.
1: Si em permeteu, ja que mencionàveu aquest procés de regularització de persones migrants, anem en directe, perquè sabeu que avui finalitza aquest termini per a demanar-la, per a el procés de regularització extraordinària. Les últimes dades publicades el 15 de juny apuntaven que l'executiu havia rebut ja 900.000 demandes. La nostra companya Sofia Riego està a València, està en una d'aixes oficines on s'han estat tramitant estos permisos, eixa regularització. Sofia Riego, on estàs? Conta'ns.
6: Bon dia. Estic en l'oficina de Correus de la plaça de l'Ajuntament de València. Així avui hi ha 30 cites donades encara per a persones que han de vindre a presentar la documentació, que han esperat a última hora, possiblement perquè en molts dels casos, ja els ho hem estat contant durant estos dos mesos i mig que ha durat el procés, els papers en origen per a moltes persones eren molt difícils d'aconseguir. Segons les últimes dades confirmades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, com deies, Alba, hi ha més de 900.000 peticions des que es va obrir el procés el passat 16 d'abril. 360.000 ja s'haurien admès a tràmit, però encara queda tot un recorregut perquè la documentació de totes aquestes sol·licituds es revise i es dona una resposta individual a cadascuna de les persones que han demanat la regularització. Recordem que havien de presentar un certificat de vulnerabilitat en cas que no tingueren un contracte de treball, el contracte de treball si és que el tenien, i també documentació que certificara que duien temps vivint en la Comunitat Valenciana, en Espanya. Davant del temor que existisquen persones que puguen quedar-se fora per falta de temps, per això que comentaven que a moltes d'aquestes persones els ha costat aconseguir, per exemple, certificats de penals o determinada documentació en els consulats o en els països d'origen, la plataforma, el moviment Regularització Ja va portar al Congrés el 10 de juny una proposta no de llei per ampliar el termini del procediment procediment amb el suport de Podem, Sumar, Bildu, ERC i el BNG, i precisament la secretària general de Podem, Ione Belarra, l'altre dia feia seua esta petició al ple del Congrés, esta reclamació. Recordem que encara queda tot el dia d'avui, que a les oficines de Correus com esta, 34 repartides en tota la Comunitat Valenciana, encara es poden presentar estos papers, la documentació per a formalitzar esta sol·licitud, sol·licituds que ja s'ha avisat que aniran resolent-se a poc, una vegada estiga ben revisada tota la documentació, i sol·licituds que per a moltes persones poden canviar la vida, perquè amb l'adquisició d'estos papers poden treballar, a llogar habitatge de manera legal, no tenen dret a vot, estes persones regularitzades, cal recordar-ho, i en definitiva són sol·licituds que demanen i que volen aconseguir per millorar la seva qualitat de vida.
1: Sofia Riego, gràcies. Són les 9:09, hem de canviar d'assumpte, però m'agradaria, abans de fer-ho, un titular ràpid, una valoració d'este procés de regularització de persones migrants, que en principi finalitza avui, a no ser que el govern espanyol d'alguna manera tenga aquesta petició que es feia des de diversos, des de diverses veus socials i també polítiques, d'allargar aquest termini.
0: Si les xifres es confirmen, evidència que era necessari fer aquest procés, i recordar que naix d'una iniciativa legislativa popular de sindicats, patronals, Església Catòlica, i des del principi també en el PP, encara que després es va oposar.
2: Bueno, habrá que ver al pronunciamiento, habrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo. Hay ya una providencia que hemos conocido ayer a última hora, que tras el recurso presentado por la Comunidad Valenciana, el Gobierno Valenciano y Aragón, esa providencia ya apunta a una posible ilegalidad o falta de regulación de la normativa. Más allá de eso, creo que, como apunta la compañera, el hecho de que hoy todavía haya gente teniendo que presentar esos papeles por la tardanza en recibirlos y tal, da muestra de que ha sido un proceso bastante improvisado y mal llevado desde el gobierno, como demuestra que una semana después de iniciarse tuviera que llevar a cabo una reunión con técnicos de ayuntamientos para explicar exactamente cómo había que llevarlo a cabo.
1: Doncs n'estarem pendents de les valoracions i dels moviments. Com es deia, són les 9:10 i havíem de canviar d'assumpte perquè és també prèvia per a esta setmana. La convocatòria extraordinària de les proves de l'ESPAU comença avui. És una nova oportunitat per a l'estudiantat que vol accedir a la universitat o que no ha aprovat l'anterior i necessita apujar nota, però en molts casos la dificultat està no tant en això com en el fet d'elegir què és el que es vol estudiar. A la Universitat Politècnica de València només un 20% canvia de grau durant el primer any. Ara s'ha creat una ferramenta basada en intel·ligència artificial que ajuda a orientar millor les persones per a trobar una opció més adient amb els gustos personals. Ens heu compte, ha vingut amb ella la nostra companya Iria Sebastià. Iria, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Amb el resultat de les notes a la mà comença per a molts el dilema davant de l'ampli ventall d'opcions universitàries. És el que els passa a Jesús Valls i a Laura Burgos, que ara han de decidir.
8: Estoy entre biotecnología, biomedicina y si no también agrónomo.
9: Es que tinc moltes opcions i m'agraden totes i al final tinc que fer una.
7: Un 20% dels estudiants de la Universitat Politècnica de València canvia d'opció una vegada començat el primer curs, com destaca el vicerrector d'esta universitat, José Montserrat.
10: Prou d'un 20% d'estudiants que canvien la seva, el que han triat el primer any perquè no s'ajusta al que es volien, no?
7: Ara s'ha creat una ferramenta d'intel·ligència artificial de creació 100% valenciana que, amb la introducció dels gustos de l'estudiantat, és capaç d'orientar per a triar el grau.
10: Són dos avatars, està Pau i Nora. Pau és una xica jove que està en la universitat i després Nora és una senyora més major, una orientadora, pretén ser una mare que parla també el llenguatge dels pares.
7: Els consells dels pares ara tenen competència artificial.
11: ¿Eres más de ciencias o de letras? Segunda, ¿qué te gustaba hacer cuando eras pequeño?
7: I a Jesús Valls li ha plantejat interrogants que li han ajudat a prendre una decisió.
8: ¿Te gusta más esto o prefieres esto? Entonces sí, los gustos personales ahí entran y pues es una ayuda, porque no es una respuesta muy personalizada, porque al final no te conoce mucho, pero sí que tiene algunos datos, algunos gustos pues que le ayudan a responderte.
7: I a Laura Burgos li ha ajudat a decidir.
9: Al principi volia estudiar medicina, però crec que no és la meva vocació i me va dir que el millor cas que engloba tot el que a mi m'agrada seria el doble grau en biotecnologia amb química.
7: De segur que els estudiants fan més cas a este algoritme que als consells d'orientadors i familiars que intenten donar bons consells als futurs graduats.
1: Doncs ara de seguida ho descobrirem. Míria Sebastià, gràcies.
7: Gràcies.
1: I és que tenim comunicació amb la presidenta de la Fundació Trilema i també directora de Quaders de Pedagogia. Ella és la pedagoga Carmen Pellicer. Carmen, bon dia.
12: Bon dia.
1: Carmen, no sé si ha pogut sentir el reportatge de la nostra companya. Efectivament, estem a pocs dies perquè es tanqui aquest procés de matrícula. És un pas important, no? Per als joves és un moment vital també molt concret, marcat per moltes coses com a pedagoga i no com a intel·ligència artificial.

0: Quin és el primer consell d'auxili que podem llançar-los a aquestes persones tan joves en este moment de tanta pressió?
1: Bueno, pues yo creo que mi primera llamada es a la serenidad, que la vida es muy larga y no tienen que decidir el resto de la vida mañana por la decisión que tomen en la universidad. Creo que hay que tomarlo con serenidad y con realismo, y sobre todo también dejarse acompañar. Quizá porque yo ya soy otra generación, pero la inteligencia artificial tiene muchos límites y creo que es importante el diálogo con sobre todo en las escuelas, en los institutos, con los orientadores, con sus tutores, con sus familias. Es una conversación para equilibrar con realismo las posibilidades, las oportunidades, las capacidades, entran en juego muchas cosas, ¿no? Y bueno, que uno puede cambiar de idea a lo largo de la vida y de profesión.
0: Clar, ahí també volíem arribar, ara de seguida ho comentem, però fins a quin punt, com a experta, com a pedagoga, fins a quin punt ha de pesar l'empleabilitat en eixa tria? És un error deixar-se dur per eixides professionals o suposades eixides professionals a l'hora de triar més que la vocació que dèiem sempre?
1: Yo creo que un cierto realismo, evidentemente, con las posibilidades que uno tiene. Pero más que la empleabilidad directa de qué tipo de trabajo o cuánto dinero puedo ganar, creo que hay que tener en cuenta cómo me imagino en el futuro. Porque muchas veces la carrera profesional, los estudios, pues están muy enfocados en una formación más teórica o se focalizan mucho en si se me dan bien las matemáticas o se me dan bien la física. Y hay que pensar en cómo me imagino yo el resto de mi vida pasando 8 horas día a día, dedicándome a algo que me tiene que apasionar, que me tiene que gustar, ¿no? Entonces, la empleabilidad es un punto y el realismo es un punto, pero no es ni el único, ni yo creo que a los 18 años sea el principal.
0: El principal. Carmen, li vaig a demandar mentre li plantege la següent pregunta que tracte de manejar-se, perquè sí que la perdem la connexió en alguns moments. Anem a intentar aconseguir una millora de la qualitat de la telefonada, però com li deia, li plantege la següent qüestió, perquè moltes vegades ens passa que ens fixem molt en un estudiant que és excel·lent, que això t'hi pide amb aquestes notes en la pau entrarà on vulga, però què li diem a aquest alumne que s'ha quedat, per exemple, a les portes d'una carrera que volia, que no aconseguís per unes dècimes i que finalment adoptarà la segona o la tercera opció? ¿És el final d'un somni o és l'inici d'una aventura?
1: Bueno, yo creo que a veces tenemos estudiantes con una vocación muy cara a las instituciones.
0: Carmen, l'estem perdent, sí, segurament que li vaig a demanar que torne on estava abans i on estava a atendre. Vale. En tot cas, em disculpe perquè segurament que farem l'entrevista un poc més curta perquè efectivament sí que tenim algun problema per a entendre-la. Però si pot començar de nou a fer-nos esta reflexió de si parlem d'aventura o de somni, trencament de somni o inici d'aventura.
1: Bien, yo creo que hay una parte subjetiva, quiero decir, de cómo se toma el estudiante no haber podido entrar en la institución. Hoy muchas de las carreras están relacionadas y hay que pensarnos.
0: Carmen, no ens és possible continuar amb la entrevista, s'està fallant prou la comunicació. Tal vegada el millor siga, són ja les 9:07, que tenim encara un poquet de temps. Si li sembla, tractem de reprendre esta telefonada, pensem, tornem a telefonar i mentrestant vaig a plantejar-li algunes qüestions als nostres companys, als periodistes que es troben amb nosaltres. Carmen, de seguida la reprenem.
1: Vale.
0: Gràcies. Anem a intentar tornar a fer aquesta telefonada perquè ens quedaven algunes preguntes per a Carmen. Jo no sé vosaltres, entenc que els dos veniu de la universitat, siga fa més o menys temps, però també volia preguntar-vos un poc per aquesta experiència, perquè efectivament un poc la perxa o el motiu d'esta entrevista era el fet que esta setmana, que divendres, finalitza el termini per a fer la tria de titulació en les universitats públiques valencianes i, bueno, un poc volíem ajudar d'alguna manera a prendre aquesta decisió. No sé si vosaltres teniu algun consell, alguna aventura que contar-nos a l'hora de, en aquell moment, triar aquella carrera, ho teniu claríssim des del principi? Va passar-vos com aquestes persones que deia jo, inici d'una aventura perquè no era la primera opció, però finalment em vaig quedar així?
2: A ver, yo creo que la duda es algo intrínseco a ese momento, ¿no? Yo, vamos, en aquel momento recuerdo que incluso dudaba entre algo tan dispar como periodismo o veterinario. O sea, era ¡au! Absolutamente diferente. Yo sí que haría dos reflexiones. Una, creo que cada vez el sistema educativo hace que los chavales tengan que elegir antes, es decir, y lo tienen que hacer en un momento de madurez muy complicado y en plena adolescencia. Aquí también puedo poner un ejemplo propio, ¿no? Mi hijo, que tiene ahora 17 años, está en un momento en el que no sabe si quiere ser desde ingeniero a bombero, pero literal, es decir, oscilando entre dos cosas totalmente distintas. Y luego la otra que quería decir, creo que hay un excesivo afán por la titulitis universitaria, uh-huh. Es decir, partiendo de los propios padres, ¿no? O sea, el afán de empujar a los hijos a que vayan a la universidad, que es bueno, ¿no?, tener un título, pero la tremenda potencia que está demostrando la formación profesional en cuanto a empleabilidad y en cuanto a salida, creo que nos debe hacer pensar un poco, ¿no?, en ese sentido, en una rama además que cada vez no deja de crecer en los últimos años.
3: Bueno, yo per experiència personal sóc una de les poques persones, supose esa minoria, que sí que tenia molt clar que primer volia estudiar periodisme. Però la gran majoria és que, sobretot per la teua poca experiència vital, per la falta de maduresa, per la nota que també traus en la PAU o per l'oferta de universitats públiques i cada volta que tenen menys places, pues, la decisió és més complicada. Però també hem de llançar un missatge d'esperança, és a dir, tu pots començar a estudiar una carrera i després, clar, la teua experiència no vital no és definitiu. Mm-hmm. Jo sóc l'exemple que vaig exercir el periodisme, després vaig fer la licenciatura de ciència política, uh-huh, un doctorat, i pues, al final trobes ja, sobretot en l'edat adulta, a què vols, uh-huh, dedicar la teva vida. Però sobretot el missatge principal és que disfruten molt d'estos anys, sí, i que tampoc es tanquen a una universitat, perquè tenim una formació professional d'una alta qualitat al País Valencià i a l'Estat espanyol, i sobretot que això el que t'afavorís és que entres en el món laboral en molt poc temps.
0: Doncs crec que hem recuperat a Carmen. Carmen, una última reflexió.
1: Sí, sí, sí. Estava escuchando, vale, y justamente era una de las cosas que, uh-huh, yo creo que hay que tener en cuenta cuando uno no entra en su primera opción, que hay, uh-huh, muchas opciones de FP, uh-huh, de grado, uh-huh, superior, que es una transición de dos años y que hoy a los 18 años es difícil tomar una decisión para toda la vida. Entonces yo sí que aconsejaría, más que tomarse una segunda o tercera opción como una aventura, ¿no?, que era la pregunta donde, uh-huh, nos habíamos quedado, sí, pues a lo mejor justamente el plantearse un tiempo de transición, como se hace en muchos países europeos y en muchas universidades donde hay un semestre de carencia o donde se toma con mucha frecuencia un año sabático, cuando se dedican a una primera experiencia laboral antes de volver a la universidad, que se abran a las opciones y que es una oportunidad también para otro tipo de experiencia que a lo largo de la vida les va a dar mucho fruto.
0: Doncs crec que això és el missatge. Una llàstima, perquè la sentim meravellosament, Carmen Pellicer, presidenta de la Fundació Trilema, sí, directora de Quaders de Pedagogia. Si li sembla, quedem un altre dia. D'acord? Moltes gràcies.
1: Sí. Bon dia. Moltes gràcies. Vale, ciao.
0: Companys, m'interessava molt també traure este tema a debat, però tenim una última parada en directe. És la Catarroja, que, bueno, com sabeu, avui compareix i ho fa per segona vegada davant la jutgessa que instruïs el cas de la dona al president de la Diputació de València, Vicent Montpó. Ell està a la porta dels jutjats... Santi, el nostre company Santi Hernández, està a la porta dels jutjats. No sé si, Santi, bon dia, ha entrat a declarar ja Vicent Montpó, que és el que hem d'esperar d'esta declaració. Bon dia.
4: Bon dia, Alba. No, està apurant molt el president de la Diputació de València, que està citat a les 9 i mitja. Solen arribar els testimonis a les 9 del matí, però encara no ha arribat així el president de la Diputació, Vicent Montpó. N'hi ha moltes mesures de seguretat, n'hi ha molta Guàrdia Civil així a l'entrada i molts mitjans de comunicació també esperant a que arribi Vicent Montpó, que ve a declarar per segona volta com a testimoni en la causa que investiga la gestió de la dona. L'ha tornat a declarar la magistrada després de detectar una possible contradicció en la seva primera declaració, després de la declaració de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado. Amparo Folgado va declarar així al jutjat de Catarroja que va telefonar a Montpó a les 18 hores 38 de la vesprada d'eix 29 d'octubre, alertant-li de la greu situació que es vivia al barranc de la Horteta, afluent del Pollo, quan encara faltaven prop de 2 hores perquè s'enviara l'alerta massiva, és alert a la població. Per tant, la magistrada el que vol saber és si aquesta comunicació es va produir de veritat, que va entendre Montpó, que li explicava l'alcaldessa de Torrent, i que si Montpó estava present al FECOPI, si li va traslladar aquesta informació a la direcció de la emergència.
0: Santi Hernández, gràcies. Companys, un titular ràpid, perquè el temps se'ns tira damunt, un titular ràpid que espero d'esta compareixença servirà per a esclarir un poc ixes dobles versions que teníem.
2: Bueno, yo creo que demuestra una vez más la caótica situación que se vivió aquella tarde. Yo creo que aquí hay que distinguir entre responsabilidades políticas, que ya se han producido algunas, como las del expresidente Mazón, y las responsabilidades judiciales que se tienen que ceñir, evidentemente, al CECOPI, ¿no? A ese órgano que estaba encargado de gestionar la emergencia. Pero bueno, tanto las llamadas de Folgado como las de la exalcaldesa de Chiva demuestran que los muchos municipios azotados estaban avisando mucho antes de que se mandara ese alert.
3: Sí, jo crec que evidencia un xoc polític en el que estem veient que tal volta els interessos partidistes i una anticipació d'una estratègia de defensa s'imposen a un interès general, perquè portem quasi 20 mesos després del que va passar en la Dana i la jutgessa ha de reconstruir el puzzle perquè hi ha canvis de versions, perquè hi ha mitges versions o directament mentires. No? Que pena que des de la classe política que hauria de protegir a la població encara no facin ese rendiment de comptes en el pitjor moment de la història recent de la nostra comunitat.
0: Doncs estarem pendents d'esta declaració, també de les següents, perquè és la primera de diverses. Acomiadem, ja són les 9:25, amb molt de retard als nostres tertulians d'avui, Arturo Checa de les províncies, també Anna López, politòloga, moltes gràcies.
3: Gràcies, Alba.
0: Breu pausa i finiquitem ja les notícies del matí.

0: cada vesprada? Obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: La Diputació de València vos convida al 4 Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: La Diputació de València vos convida al 4 Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Som A Punt.
6: Ens queda apenas un minut i mig per a actualitzar la informació que els hem estat contant sobre Venezuela. Allí estem en el 6 dia després del doble terratrèmol que va sacsejar el nord del país. Des de dimecres passat s'han recuperat els cossos ja de 1.700 persones, més de 1.700 persones, i ara el que queda és esperar el miracle de continuar trobant supervivents, Innocenci Ortín.
7: Tot i això, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, assegura que el treball dels equips de rescat continua en marxa.
8: Que seguimos en labores de rescate de persones con vida. 30 países se encuentran en Venezuela en una labor loable para salvar vidas, para rescatar vidas.
7: Segons les autoritats venezolanes, a les 1.709 víctimes mortals comptabilitzades fins ara, cal afegir més de 5.000 ferits i vora 16.000 persones damnificades. Entre els morts hi ha almenys 18 espanyols, 144 estan desapareguts i 12 estan localitzats davant les rutes.
6: I del Perú només un apunt, la candidata de la dreta Keiko Fujimori ha guanyat les eleccions presidencials una volta tancat l'escrutini de la segona volta electoral i 22 dies després de la votació.
7: Fujimori ha comentat que ha rebut el resultat amb una gran responsabilitat perquè estarà al davant d'un país dividit i ha oferit diàleg al seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez.

Gràcies, Innocenci. Posàvem música del cantant britànic Rod Stewart, que actua avui al Roig Arena. El mític artista farà només un concert a Espanya amb un repertori que barreja himnes propis i altres clàssics. Nosaltres ho deixem així. 9 i 29 es queden en la ràdio amb Sergi Olsina i tot el seu equip, amunt i avall, i en la tele amb Gormandia. Tornem demà. Gràcies.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaçant el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Som la veu de tots. Som Apo.
5: Què tal? Bon dia, són les 9:31. Les frases de Cristòfor Colom solen destacar per la visió que tenia del món, les seues reflexions sobre el mar i les descripcions del nou món. Entre les cites més destacades s'inclouen esta sobre el mar. Deia Colom: el mar donarà a cada home una nova esperança, com el dormir li dona somnis.
6: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
5: Què tal? Un abraç fort als qui ens escolteu cada dia, a tots aquells que formeu part d'este magazín matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana, A.Punt Ràdio, el 30 de juny de 2026. Avui, pel que fa a l'actualitat, destaca per la tràgica situació a Venezuela, amb més de 1.700 morts per un doble terratrèmol, el reconeixement de dificultats a Rússia per atacs amb drons i el rebuig del Suprem dels Estats Units d'Amèrica a la impugnació de Donald Trump. A Espanya, la imputació de la presidenta de la CEPI per presunta trama de tripijocs i l'ultimàtum europeu sobre l'impost al dièsel marquen l'agenda, mentre que al Mundial de Futbol, el Paraguai i el Marroc avancen 8 anys després d'eliminar Alemanya i els Països Baixos. Avui, a més, actua Rod Stewart en València, en el Roig Arena, però si mirem enrere, la data del 30 de juny concentra importants fites històriques tant a Espanya com a la resta del món. A l'àmbit espanyol i de la seva història colonial, este dia evoca la batalla de Sant Marcial de 1522, clau per consolidar l'annexió de Navarra a Castella, així com la tràgica nit trist de 1520 en què l'imperi azteca va expulsar les tropes d'Hernán Cortés de Tenochtitlan. En el panorama espanyol i internacional, la data està marcada per la nit dels ganivets llargs de 1934, la sagnant purga política amb què Adolf Hitler va consolidar el seu poder absolut a Alemanya. Així mateix, la ciència commemora este dia per la publicació de la teoria de la relativitat especial d'Albert Einstein el 1905 i pel misteriós esdeveniment de Tunguska el 1908, una massiva explosió provocada per un asteroide a Sibèria que va motivar la posterior declaració del dia avui internacional dels asteroides per part de l'ONU. Però el 30 de juny també marca l'aniversari de dos esdeveniments clau a la Comunitat Valenciana que van transformar l'urbanisme de Castelló i la història laboral de la província d'Alacant. D'una banda, el 1995 es va inaugurar la plaça del Mar al Grau de Castelló, una fita que va eliminar les barreres físiques entre el port i la ciutat, integrant el moll de costa com un espai obert al turisme, la restauració i també l'oci. I d'altra banda, el 1997, l'Audiència Provincial d'Alacant dictava sentència definitiva

0: del cas Ardistil, una greu tragèdia laboral a les comarques de l'Alcoià i el Comtat, on la inhalació de productes químics d'estampació tèxtil va provocar la mort de 6 treballadores i va afectar a un centenar. La sentència va condemnar 8 dels 12 processats per la falta de ventilació i la protecció sanitària a les fàbriques. Ho recordarem avui en este espai, perquè també tenim altres coses que ara vos contarem. Benvinguts a este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, com sempre, i cada dia produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha imputat en la causa que investiga la trama que buscava desestabilitzar procediments judicials del PSOE o el govern espanyol a 24 persones, entre les quals figura Belén Gualda, presidenta de l'empresa pública CEPI, que depèn del govern d'Espanya. Entre els imputats, que són una llarga llista, també està el valencià José Vicente Berlanga Arona, expresident de la Societat Estatal de l'Urani, en USA, que proporciona urani a les centrals nuclears espanyoles. Segons publica Levante, el mercantil valenciano Berlanga va estar al capdavant d'esta societat quan l'exministre José Luis Ábalos era ministre de Transports i va ser assessor del grup municipal com també gerent de la Fundació Esportiva Municipal. Posteriorment, quan Ábalos va fer el salt a l'esfera política nacional, Berlanga va arribar a la presidència de ENUSA. En una providència datada d'este dilluns, Pedraz indica que després d'analitzar un escrit de la Fiscalia Anticorrupció, procedeix a investigar indicis de criminalitat. Es tracta de la trama que hauria realitzat maniobres per a influir en processos judicials i ajudes públiques, tal com consta en diversos informes de l'UCO, que entre altres assumptes inclou el pagament d'una comissió del préstec de 112,9 milions d'euros rebut per Tubos Reunidos. El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ja assenyalava que ara ha arribat el dia en què el govern té tants imputats com diputats.
2: Acabamos de conocer la imputación de 25 socialistas más, entre ellos la presidenta de la CEPI por los amaños de contratos de la trama Leire. Llevábamos días advirtiendo de que pronto este gobierno tendría tantos imputados como diputados. Y ese día ha llegado y ese día es hoy. El gobierno de P.S. tiene a 121 personas imputadas en casi una veintena de causas de corrupción. La misma cifra que los diputados del PSOE que aplauden las mentiras de Pedro Sánchez en el Congreso.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: 9:36, Victòria Rosselló, bon dia.
4: Bon dia, Sergi.
0: Avui dimarts, potser encara crec que tindrem algun ruixat, però no massa significatiu, encara sí. Que temperatures...
4: Correcte, ruixats, poca cosa, dispersos i aïllats comparats amb les tronades que tindrem el diumenge. La veritat és que estan molt més restringides geogràficament, afecten només punts molt aïllats de les zones de l'interior. Ahir, de fet, tindrem una cap a Venta del Moro, sí, a l'interior de la plana d'Utiel Requena, també a Millares, a la Canal de Navarrés, però varen deixar precipitacions molt menys poc destacables que en el dia anterior. Per tant, possibilitat està desplegada alguna tronada d'estiu, però dispersa i puntual en zones de l'interior. I les temperatures continuen amb la mateixa tendència. La veritat és que sembla que tindrem una primera quinzena de juliol prou calorosa, sobretot en el nostre cas pel que fa a les mínimes, que continuen altíssimes. Tenim de nou nits tòrrides en punts de la costa, de la plana baixa, de la Marina Alta, on no han baixat dels 26 graus en tota la nit. És difícil ja trobar algun observatori on les temperatures baixen dels 20, això és nit tropical pràcticament a tot el territori, només puntualment a Racó d'Ademuz o zones de l'interior dels ports o de l'Alcalatén tenim temperatures que baixen dels 20, però en general estan per damunt dels 20 durant tota la nit. I respecte a les màximes, tenim una situació de temperatures que estan al voltant dels 35, les que pugen més. Demà podríem baixar una miqueta el dijous, sobretot a causa d'una miqueta d'entrada de vent de gregal que farà que els núvols siguin més abundants i que inclús podrien deixar alguna gota aïllada al sud del Golf de València, però que ara al cap de setmana hi ha una clara repuntada de les temperatures que ens tornarà a fer passar uns dies molt sufocants.
0: Bé, tota alegria, tot altes temperatures. Gràcies, Victòria. Fins ara.
4: Adéu, fins ara.
0: 9:38.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.

0: Parlem també a aquestes hores de Maria Gertrudis Alcázar, que s'acollia al dret de no declarar en la Comissió d'Investigació del Senat sobre la Societat Estatal de Participacions Industrials amb l'argument de que està imputada en la causa judicial oberta pel Clas Plus Ultra, que investiga una suposada trama del tràfic d'influències, organització criminal, blanqueig de capitals, falsedat documental, contraband i delicte fiscal vinculada al rescat públic de l'aerolínia del mateix nom i a fons procedents de Venezuela.
1: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión.
0: No obstant això, la senadora del Partit Popular, Rocío Díbar, que era la primera en el torn d'intervenció, lamentava que Gertrudis no responguera a les preguntes dels grups, encara que afirmava respectar el seu dret en defensa.
2: Señor Alcázar, ¿usted conoce el origen de las joyas?
0: Segons havien explicat els populars, la compareixença de la secretària de Zapatero buscava esclarir diferents qüestions relacionades amb l'entorn de l'expresident socialista, entre elles la procedència d'unes joies valorades en 1,3 milions d'euros després d'una taxació encarregada pel jutge instructor del cas trobades per la Unitat Central Operativa. El jutge Calama es va mostrar sorprès de com Gertrudis gestionava els assumptes i facturava els treballs i gestions de Zapatero dels que no constava documentació.
3: Tenemos correos, cómo confeccionar facturas y qué conceptos ponemos. Me resulta un poco sorprendente.
4: Mi secretaria Gertrudis Alcázar siempre ha actuado conforme a mis indicaciones. Es una excelente persona, una excelente trabajadora.
0: És per això que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, imputava a Gertrudis Alcázar, històrica secretària de Zapatero, com a peça operativa essencial en una suposada trama de blanqueig de capitals. Les investigacions de l'UDEF assenyalen que Alcázar gestionava la comunicació de la xarxa, creava documentació falsa per a pagaments ficticis i va coordinar la creació d'una societat offshore a Dubai. De vesprada, a les 4 i mitja, estava prevista la compareixença també de l'excomissari de l'aeroport, Adolfo Suárez, Madrid Barajas, i actual cap superior de la policia de les Canàries, Jesús María Gómez Martín, a qui el Partit Popular pretenia interrogar sobre les circumstàncies que envoltaren l'arribada a Espanya de l'aleshores vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez. Anem a escoltar també altres coses, en este cas, pel que fa als diferents protagonistes de la jornada, a aquestes hores, quan són 20 els minuts que queden per a les 10 del matí d'este últim dia de juny de 2026.
5: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: Anem a començar. Abril Peidro, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Per ministre Álvarez, que confirma que hi ha 18 espanyols morts i 144 desapareguts a Venezuela.
6: Sí, el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, ha elevat a 18 la xifra d'espanyols morts en el terratrèmol de Venezuela. A més, ha confirmat que hi ha altres 144 desapareguts que continuen sent buscats i respecte als 12 restants estan localitzats però continuen atrapats. En total, els dos terratrèmols del 24 de juny deixen ja almenys 1.700 morts i 5.034 ferits.
0: Un altre ministre, Marlaska, i l'ex número 2 del PSOE de Navarra compareixen avui dimarts i ho fan en el Senat. I per què? Pel cas Koldo. Mireia Vallarri, bon dia.
7: Bon dia. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i l'ex número 2 del PSOE de Navarra, Ramón Alzorriz, compareixeran avui en les comissions que investiguen al Senat el cas Koldo, o cas de les mascaretes, i la gestió de la Societat Estatal de Participacions Industrial, coneguda com SEPI. Amb aquestes iniciatives impulsades pel PP en la Cambra Alta, els populars pretenen continuar amb les investigacions parlamentàries al Senat, cambra on tenen majoria absoluta, per a esclarir les presumptes responsabilitats polítiques derivades tant del cas Koldo com d'altres actuacions vinculades al voltant del PSOE i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Més coses, les rebaixes fiscals en gasolineres es mantenen per a professionals i es retiraran de manera progressiva als conductors particulars.
6: El Consell de Ministres aprovava ahir un segon decret de mesures extraordinàries per a fer front a l'impacte de la guerra desencadenada al Pròxim Orient, que, com diem, manté les rebaixes fiscals dels carburants per als professionals, fonamentalment el camp i el transport. Per als conductors particulars, contempla una retirada progressiva d'ací al mes d'octubre i, segons ha explicat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, en la seva compareixença posterior a aquest Consell de Ministres, l'escut social per a llars i empreses continua en línia amb el procés de desescalada del conflicte.
0: I una coseta més, la Federació Valenciana de Municipis i i províncies canalitza més de 1,7 milions en ajudes per a la recuperació de municipis afectats per la dana.
7: El Consell i la Comissió Executiva de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha aprovat el lliurament de 192.267,88 euros en ajudes extraordinàries destinades a municipis afectats per la dana del 29 d'octubre de 2024. Una iniciativa financiada gràcies a les aportacions solidàries de la Federació de les Illes Balears, Municipis i Concejos. Les ajudes permetran finançar actuacions de reparació i restitució d'infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis municipals danyats per les inundacions, reforçant així el suport del municipalisme al procés de recuperació dels territoris afectats. Esta línia de subvencions es suma a altres accions de reparació dutes a terme des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com la creació al maig del 25 d'una comissió de recuperació per als municipis afectats per la dana i ajudes directes per valor de 1,57 milions d'euros, així com el suport financer posat en marxa juntament amb el Comitè d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat a la Comunitat.
5: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Els grups parlamentaris a les Corts han presentat este dilluns també les esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat d'enguany, just en el dia en què acabava el termini per a entregar-les. Vox lliurava les seues, que assegura que han pactat en gran part amb el Partit Popular i apunten que per primera vegada a Espanya els comptes autonòmics inclouen expressament la denominada com a prioritat nacional.
6: Des de Vox, el síndic José María Llano s'ha mostrat satisfet pel fet que per primera vegada es contemple el principi de prioritat nacional, que ha dit es concreta en aspectes com els serveis socials o la vivenda. Entre les 115 esmenes parcials que han presentat, planteja reorientar l'Oficina Valenciana d'Inclusió, que passarà a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn i que, diu, fomentarà el retorn voluntari de les persones migrants.
8: Van a ser los primeros presupuestos de toda España en los que va a aparecer expresamente la prioridad nacional.
6: D'altra banda, el grup socialista presenta més de 4.000 esmenes parcials i incorpora als comptes els 3.669 milions d'euros addicionals del nou model de finançament autonòmic oferit pel govern d'Espanya per a, diuen, reorientar les prioritats progressives, equivocades i racistes.
9: Había que enmendarlos de arriba abajo.
7: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciat que la formació ha registrat més d'un miler d'esmenes al projecte de pressupostos en diverses àrees, com ara educació, sanitat, vivenda, serveis socials, cultura i ajuda humanitària.
10: Todo el dinero para promoción, realización de festejos taurinos a los afectados de la dana. Creo que esta ha de ser la prioridad.
7: El Partit Popular també ha presentat 156 esmenes i assenyala que ara comença una negociació oberta a les propostes de tots els grups parlamentaris. La diputada a les Corts, Mari Carmen Contelles, ha valorat els comptes com els més socials de la història.
11: Nuestro objetivo es hacer unos presupuestos que, si es posible, recojan las demandas de todos.
0: Més coses. Les platges fluvials afectades per la dana afronten un nou estiu sense recuperar del tot la normalitat. A Bugarra, una de les zones de bany més populars de l'interior valencià, l'Ajuntament adverteix que el bany no és segur, perquè tot i que s'han executat treballs de neteja i reconstrucció de les vores, l'aigua del riu encara no s'ha dragat. Abans de la barrancada, aquest espai arribava a rebre fins a 1.500 persones en un sol dia a l'estiu. L'alcaldessa de Bugarra, Teresa Cervera, lamenta que, malgrat els anuncis sobre els terminis d'actuació, els treballs per a dragar encara no hagin començat.
12: Nos van diciendo fechas, pero van pasando los días y aquí no se ha dragado aún. Nosotros no recomendamos el baño. ¿Por qué? Porque la riada trajo mucho material que está en el lecho del río. Pues estamos hablando pues de hierros, estamos hablando de trozos de azulejos, estamos hablando de cristales.
6: Diu l'alcaldessa que l'Ajuntament no pot prohibir ni sancionar el bany perquè la competència correspon a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Tanmateix, insistís que l'any passat ja es van registrar diversos ferits que van entrar a l'aula ignorant les advertències i que es van tallar.
12: No, la gente no lo respeta. La gente sigue viniendo.
13: Vinimos y nos pusimos un poco aquí en la orilla y ya pa casa.
6: La situació és semblant en altres enclavaments fluvials com Pedralba o Gestalgar. En canvi, a les cueves de Turxe a Bunyol, el pas sí que està completament tancat durant tot l'estiu, mentre continuen els treballs de recuperació del llit del riu amb maquinària treballant, segons afirma Carlos Aviñó, que és regidor de Medi Ambient de Bunyol.
14: Este verano pues estará cerrada durante todo el periodo estival. Tenemos maquinaria trabajando en todo lo que es el lecho del río, desde la entrada de Turxe hasta lo que es el paraje.
6: En este cas, el consistori vigila la zona amb drons, policia local i guàrdia civil per la presència constant de visitants. Desobeir les indicacions dels agents pot comportar sancions de fins a 200 euros.
0: I més platges. Les platgetes de Bellver, situades al sud d'Orpesa i envoltades d'un entorn natural allunyat de l'urbanisme, s'han utilitzat durant dècades com a espai nudista en un enclavament privilegiat del litoral valencià. Davant dels canvis anunciats pel consistori, naturistes i col·lectius ecologistes temen que es vulga substituir progressivament l'ús nudista de la platja per banyistes amb banyador. L'Ajuntament d'Orpesa ha pres la decisió d'eliminar de la normativa municipal la referència a la tradició nudista de les platgetes de Bellver. Alhora, s'ha esborrat l'obligatorietat de senyalitzar explícitament d'este lloc com a nudista. Un fet que ha generat inquietud entre els usuaris naturistes que temen pel futur de l'ús nudista de l'espai.
15: Están haciendo una campaña en contra de la gente que hacemos nudismo.
16: Yo creo que volen desinformar gent que tingue por, que tingue temor de vindre.
17: La venida de gente con bañador es palpable.
7: La polèmica alimenta la desinformació i ha generat incertesa entre els banyistes habituals que asseguren haver detectat canvis en el perfil dels visitants i també una certa degradació de l'entorn. Des de l'Ajuntament d'Orpesa intenten tranquil·litzar els afectats i atribueixen la controvèrsia precisament a la circulació d'informacions errònies. Ni la policia local ni ningú els increparà. Hi ha molta gent que vol fer soroll i vol embrutar un fet que no té cap altre motiu per eliminar la obligatorietat de col·locació de cartelleria. Ha apuntat Isabel Moyà, regidora de Platges d'Orpesa.
18: Ni la policía local ni nadie les va a increpar. Creo que es verdad que hay mucha gente que quiere hacer ruido con esta cuestión y quiere ensuciar algo que no tiene ningún motivo más allá de simplemente eliminar esa obligatoriedad de colocación de cartelería.
7: Tant els usuaris com el consistori coincideixen, però, en la necessitat de protegir este paratge natural singular al sud del municipi.
0: I es nota que estem en estiu perquè parlem ja molt de platges. La platja, en este cas de la Patacona, Alboraia, acollia el dissabte una jornada de surf adaptat en què participaven 16 famílies amb xiquets i joves amb necessitats especials. La iniciativa permetia als participants descobrir una nova manera de relacionar-se amb la mar i gaudir d'una experiència inclusiva i terapèutica.
19: He decidido venir a esta actividad, la primera vez que nos la han ofrecido, porque es en el mar le encanta a Martina.
20: I que les adapten per a aquests xiquets, pues es algo que sembla molt, molt entretingut, molt divertit i beneficiós per a ells.
21: Lo probamos una vez y nos encantó y bueno, cada vez que surgen este tipo de iniciativas, pues intentamos venir, sea con quien sea.
6: Per a molts d'ells era la primera vegada que pujaven a una planxa de surf. Cada entrada a la UIA, expliquen les famílies, els ajuda a guanyar confiança i afrontar nous reptes amb més seguretat. Els monitors de l'Escola Mediterranean Surf han adaptat els exercicis a les necessitats de cada participant perquè tots puguen practicar l'activitat de manera segura. La jornada, dirigida a xiquets i joves d'entre 3 i 24 anys, ha combinat surf, surf de rem, joc i teràpia.
22: Cada uno dentro de sus posibilidades pues se pone de pie, está tumbado, cogen olitas, reman con el pádel.
23: El experimentar las sensaciones del agua, la fuerza que tienen que hacer para trabajar encima de la tabla, ya sea pues de pie o sentado.
6: L'objectiu, segons remarquen els organitzadors, no és el rendiment esportiu, sinó oferir una experiència que fomente l'autonomia, la mobilitat i les habilitats socials. Una oportunitat perquè la mar deixi de ser una barrera i esdevinga un espai d'integració, de fomentar habilitats socials i de superació personal, solcant ones.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Camí de les 10 del matí d'este últim dia de juny, anem a veure què mos conten les diferents edicions de les portades d'estos diaris, tant nacionals com autonòmics.
6: En Levant, el mercantil valenciano, llegim que Alacuás comprarà l'històric convent de la Puríssima a l'Església per 3,6 milions d'euros. I la imatge és per a la búsqueda que continua a Venezuela.
7: Las provincias obrían Pedraz, que imputa a la presidenta de la SEPI y al Valencià Berlanga per falsejar contractes.
6: El diari Información de Alacant porta la seva portada l'arribada al Marc de tres peces procedents del Museu de l'Art de Bogotà i el titular és per a l'alcalde d'Alacant. Barcala nega la reunió que el promotor de les naus va explicar davant la jutgessa.
7: El periòdic Mediterrània de Castelló destaca en que s'ha declarat alliberat provisional el jove detingut per l'accident de la Nacional 340.
6: Pel que fa als diaris nacionals, el País obre amb que Feijóo estén sospites sobre el cens de les eleccions.
7: I el Mundo porta en portada que el Suprem es planteja paralitzar la regularització per xocar amb la Unió Europea.
5: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
0: El ple del Consell ha aprovat este divendres el decret llei pel qual es prorroga fins al 31 de desembre d'enguany els descomptes en les tarifes del transport públic per a la població general i la gratuïtat per a alguns sectors en aquells servicis que gestiona com el metro, el tramvia i les línies de bus que depenen del govern valencià, és a dir, les interurbanes. D'esta forma, s'amplia fins al 31 de desembre d'enguany l'establert en el decret llei 16/2025 de 26 de desembre del Consell en què s'estenia la pròrroga de les reduccions temporals en les tarifes de determinades servicis públics de transport fins al 30 de juny de este mes. Uy.
1: Es una muy buena noticia teniendo en cuenta cómo está el nivel, subiendo el nivel de todo en general.
2: Sí, es una gran ayuda, tener un desconte en el transport.
3: A mí me parece muy bien que mantengan los precios. ¿Por qué? Porque creo que tal y como está el transporte,

0: a causa de la inflación.
1: Prorroga las reducciones temporales de tarifa de determinados servicios públicos de transporte que son competencia de la Generalitat Valenciana hasta el 31 de diciembre de este año 2026. Como recordarán, el decreto ley del 25 de diciembre del 25, prorrogó unas medidas excepcionales de abaratamiento de los billetes hasta junio del 26, es decir, hasta el presente mes, y por tanto traerlo hoy es para alargar esas ventajas hasta final de año.
0: Barrachina ha assenyalat que el títol Suma 10 de Metro València, el bo de 10 viatges per a moure's pel transport públic de l'àrea metropolitana de València amb un preu de 5,40 euros, és el més barat dels principals metros d'Espanya.
1: Este reajuste de anualidades aprobado hoy lo que pretende es adaptar la aportación de la Generalitat Valenciana al ritmo de las actuaciones. En este caso, la aportación de la Generalitat es un 25% y asciende a 132 millones de euros. Como supondrán, el hecho de que esta propuesta sea para revisar las anualidades, es decir, un reajuste de anualidades, responde a la pasmosa lentitud del Gobierno de España a la hora de avanzar en las infraestructuras ferroviarias en la Comunidad Valenciana. En este ámbito, en el de corredor mediterráneo y las infraestructuras que atañen a la ciudad de Valencia, como también en el ámbito de cercanías.
2: Més coses. Les façanes de la Venta del Moro s'han vestit amb 300 taulells per a lluir un dels elements més simbòlics del municipi, paraules i expressions típiques del parlar ventureño. La iniciativa, coneguda com Apadrina un Palabro, va començar de la mà de l'Associació Cultural d'Amics de la Venta del Moro amb l'objectiu de portar als carrers una parla característica del poble i reivindicar així esta herència que es remunta a generacions.
3: Hay un libro donde aparecen palabras típicos de aquí del pueblo y pues eso, a raíz de ahí pues, se propuso de hacer, ¿no?, ese tipo de palabras.
4: Empezamos a diseñar pues este tipo de palabra, ¿no? Un azulejo con el nombre de la palabra y el significado.
2: Marina Perelló, bon dia.
5: Bon dia. El marregón és un drap de cuina, vedriau, un conjunt de gots, o eslomar-se, treballar molt. Estes són algunes de les rajoles que conformen el diccionari urbà encarregat de mantenir viva la tradició.
3: Que no se pierdan las palabras o palabras de que antiguos, de nuestros abuelos, de nuestros antecesores.
6: Es como una forma muy simple de recordarnos las palabras y las maneras de hablar que se han utilizado y las palabras que se utilizaban siempre, ¿no?, para definir cosas que son diferentes a como se dicen en otras comarcas.
5: La memòria que s'ha materialitzat als carrers del municipi Ventamoria ha encisat les noves generacions. Als veïns els pareix una iniciativa molt interessant, molt bonica, perquè d'alguna manera és una forma molt senzilla de recordar les paraules i la forma de parlar que s'ha utilitzat sempre per a definir coses. Unes formes que són diferents de com es diuen en altres comarques.
2: I València continua sent durant esta setmana la capital mundial de l'esport i també de la diversitat.
0: A les competicions esportives es sumen altres activitats com el Festival de Cinema Pride in Motion, dedicat a la temàtica LGTBIQ+, en l'esport, un mural de quasi 400 metres quadrats en el llit del Túria, de Febre Estudi, la València Queer Fashion Show, a més de 40 dissenys de creadors valencians com Modis Studio, Jaime Piquer, Justin Carr V i David Juan, l'esport Kiki Ball i el cicle de xerrades Out Loud en el Punt d'Encontre. La programació es tanca dissabte 4 de juliol amb la cerimònia de clausura que celebrarà en el pavelló de la Font de Sant Lluís i que presentarà serà presentada per Sheila Fletcher. En esta gala, Rebeca, Nebulosa i Suri DJ posaran la nota musical. L'acte servirà per a cedir testimoni a Perth 2030.
2: I en el temps que mos queda, també donem una ullaeta pel que fa al medi ambient, Marina.
5: Efectivament, voluntaris de la Creu Roja emprenen la campanya per a la prevenció d'incendis a la Devesa del Saler, a València, un espai natural dens en vegetació i amb una gran biodiversitat que és de fer vulnerable a este tipus de catàstrofes, especialment durant l'estiu. L'objectiu del projecte és informar la població sobre què està el seu abast en la protecció d'aquest espai natural i té lloc durant els caps de setmana de juliol, agost i setembre. En aquest sentit, l'equip de voluntariat s'organitza en torns de matí i de vesprada i divideix la faena en tres zones. La primera és de l'antic poliesportiu fins al tallafoc de la Rambla, la segona del tallafoc de la Rambla fins al marge nord de la Gola de Pujol i la tercera des del marge sud de la Gola de Pujol fins a la Gola del Perellonet.
7: Vamos controlando si hay un posible conato de incendio. Vamos interactuando con las personas, intentando explicarles que estamos en un parque natural de especial protección, qué cosas deberían hacer si vieran un conato de incendio.

0: Lo primero es llamar al 112 y darles una explicación de dónde estáis y qué es lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, a partir de ese momento que ya habéis dado el aviso, si no os dicen lo contrario, ponernos a salvo.
1: A més de tasques d'informació sobre prevenció i preservació del medi, els voluntaris també fan tasques de vigilància i detecció de possibles situacions de risc d'incendis forestals i implementen la sensibilització en centres educatius de persones amb discapacitat, entre altres activitats.
2: Estem a punt d'arribar a les 10 de matí, hora en què refresquem tota la informació que ha succeït al llarg de tot el temps i la que vindrà de la mà dels nostres companys de servicis informatius. És en el pròxim butlletí de notícies. Nosaltres només hem fet que començar i d'ací no res, continuarem el camí fins les 2 de la vesprada.
3: Són les 10.
4: A punt. Notícies.
3: Bon dia. Ja han passat 6 dies del doble terratrèmol que va sacsejar el nord del país a Veneçuela i de moment s'han recuperat els cossos sense vida de més de 1.700 persones. La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, assegura que el treball dels equips de rescat continua en marxa. En l'epicentre de la catàstrofe, la zona de Guaira, el subministrament elèctric ja s'ha recuperat en un 75%, l'abastiment d'aigua és d'un 68% i la xarxa viària està operativa en un 90%. El govern veneçolà també ha prorrogat fins al 5 de juliol la suspensió de les classes en les zones afectades i la presidenta Rodríguez ha promès que es construiran nous habitatges abans que s'acabi l'any. Mentrestant, les rèpliques continuen. Més de 600 se n'han registrat, inclosa la d'ahir, de magnitud 4,6. Entre els morts hi ha almenys 18 espanyols, 144 desapareguts i 12 estan localitzats davall de les runes. I canviant d'assumpte, perquè a Catarroja el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, declara com a testimoni avui i el nostre company Santi Hernández ens conta els últims detalls.
5: Sí, de fet, acaba de començar esta declaració. No és la primera vegada que compareix davant la jutgessa el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. De fet, la magistrada l'ha tornat a citar després de detectar una possible contradicció en la seva primera declaració. El motiu és una telefonada que Mompó no havia mencionat. Segons consta en la declaració que va fer l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, l'alcaldessa va dir que va telefonar a Mompó a les 18:38 hores del 29 d'octubre per advertir-lo de la greu situació que es vivia al barranc de la Horteta, afluent del Pollo, quan faltaven encara 2 hores perquè s'enviara l'alerta massiva S-Alert. Mompó estava present al FECOPI i la magistrada vol saber si va traslladar aquesta informació a la direcció de l'emergència.
3: I parlem d'un altre assumpte, perquè avui acaba el termini per a demanar la regularització extraordinària d'immigrants a tot Espanya. Les últimes dades publicades el 15 de juny apuntaven que l'executiu havia rebut ja 900.000 demandes. A l'oficina central de Correus a València està Sofia Rió. Bon dia.
6: Bon dia, i si és 900.000 sol·licituds i al voltant de 360.000 que ja s'haurien admès a tràmit en les oficines de la es podien presentar aquestes sol·licituds en les oficines de la Seguretat Social Estrangeria o en les 34 oficines de correus de la Comunitat Valenciana dels municipis més grans. En esta en concret, en la de la plaça de l'Ajuntament de València, avui encara hi ha 30 cites concertades, però és l'excepció, perquè segons hem pogut saber, ja tan apenes queden unes poquetes cites que s'han demanat a la resta d'oficines. I davant el temor que existisquen persones que puguen quedar-se fora per falta de temps per a presentar la seva documentació, perquè hi ha hagut dificultats, perquè moltes persones no podien obtindre els papers als seus consulats o als països d'origen, ja ha aparegut la plataforma, el moviment Regularització Ja, que va portar al Congrés el 10 de juny una proposició no de llei per ampliar el termini del procediment. Amb aquesta regularització, les persones que acrediten que complissin els requisits no podran votar, però sí que podran treballar, llogar vivenda de manera legal o viatjar als seus països d'origen sense por a no poder tornar al nostre. De moment queda en unes poques hores perquè es mantinga obert el tràmit i en definitiva el que volen aquestes persones és aconseguir una vida millor.
3: I jornada de màxima alerta pel risc d'incendis forestals. La Comunitat Valenciana afronta avui una de les situacions més delicades de les últimes setmanes, amb el nivell roig de preemergència en bona part del territori, mentre diversos grans incendis continuen actius a Espanya. Bon dia, Dani. Quina és l'última hora?
7: Bon dia, Imma. Sí, màxima preocupació davant del risc d'incendis forestals. La Generalitat manté este dimarts el nivell roig de preemergència a tota la província d'Alacant i al litoral interior.

0: sud de Castelló. A més, hi ha avís per possibles tempestes seques a les comarques alacantines, un factor que pot complicar encara més la situació. Mentrestant, continua preocupant l'incendi de Calzada de Calatrava a Ciudad Real. Tot i que ja està estabilitzat, continua el nivell 2 d'emergència i els més de 50 veïns desallotjats ja podran tornar avui a casa. Al Bierzo, a la província de Lleó, diversos focus continuen actius després d'una setmana en què les flames han arrasat prop de 1.600 hectàrees. I com a nota positiva, l'incendi d'Ezcabarate a Navarra ja es dona per controlat.
1: I sense deixar els incendis, ara parlem d'un foc, però en este cas industrial, ha passat a Villena, a l'Alt Vinalopó, on les flames han arrasat una nau d'un polígon. L'incendi ha obligat a evacuar els treballadors. Dani Ortega, conta'ns l'última hora.
0: Més han afectat una nau del polígon industrial El Rubial de Villena. El foc es va declarar ahir de vesprada i va obligar a evacuar tots els treballadors de l'empresa. Finalment, només un empleat de 38 anys va haver de ser atès per inhalació de fum i traslladat a un centre sanitari. La ràpida intervenció dels bombers va evitar que l'incendi es propagara a les naus del voltant, tot i que la nau on es va originar el foc ha quedat greument afectada.
1: I continuem parlant de foc perquè a la localitat de Cejín, a Múrcia, un incendi en una nau industrial on s'emmagatzenaven productes químics ha provocat esta matinada explosions i flames de gran intensitat. El foc a hores d'ara està controlat i no hi ha perill de propagació. No obstant, l'Ajuntament ha demanat a la població que extreme les precaucions. Ja anem amb la informació esportiva. En les pròximes hores, Pedro Martínez podria fer oficial l'eixida del València Bàsquet. Paula Alfonso.
2: Un dressing call per a l'afició taronja i el futur del club, provocat perquè el Real Madrid ha pagat la clàusula de rescissió del tècnic d'1 milió d'euros i l'ha oferit un contracte per 3 temporades amb un sou superior al 1 milió d'euros per cadascuna. El club taronja contraoferta i l'última paraula la té Pedro Martínez, però té molta avançada la marxa del club de Florentino Pérez. L'eixida de l'entrenador que ha guanyat les dues últimes lligues ACB que té el València Bàsquet deixarà ara l'entitat en una situació molt complicada, sumant a l'eixida de 2/3 de la plantilla. La maquinària taronja busca ara un relleu a la banqueta, a més de recanvis per a quasi tots les seues estrelles.
1: Això és tot de moment. Tenim més informació en les xarxes socials i en el nostre web a puntmedia.es. La pròxima cita a les 11 i ara els deixem amb el programa Amunt i Avall.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a tu.
4: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Front a una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrisse adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
8: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
9: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
8: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
10: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
8: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
11: Com sempre, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, quan passen 10 minuts de les 10 del matí, des de 30 de juny de 2026, si ens referim a la circulació, dir-vos que presenta certes retencions i trànsit lent en els accessos, sobretot a València, especialment en la A7, A3, B30, B31 i CB35. N'hi ha accidents recents, carrils tallats i obres que estan complicant la mobilitat en punts com Pussol, Torrent, Aldaia, Mislata, Paterna i Silla. I també es registren obstruccions per vehicles en algunes carreteres secundàries com la CB500, la CB368 i la CB403. En general, el trànsit encara està dens en algunes de les principals vies d'entrada i eixida de València i en trams de la A7 i la A3 per treballs i gestió de carrils. Això per una banda. Per l'altra, saludar els nostres companys de les publicacions locals i comarcals. En este cas, començant per Javi Ruiz, de noticiastv.com. Javi, què tal? Bon dia.
12: Buenos días, bon dia des de noticiastv.com. Abrimos nuestra edición de hoy martes con un reportaje que analiza la tensión que vive el mercado inmobiliario de alquiler en la ciudad de Valencia. Mientras los precios del alquiler siguen disparados en todos los barrios, Patrais y Jesús son los últimos pequeños refugios para quienes buscan vivienda a precio algo más asumible. Son dos de los barrios que mejor resisten la escalada y donde todavía se encuentran algunas oportunidades frente a otras zonas que ya resultan inaccesibles para muchas familias. También miramos al campo valenciano. El sector de la chufa reclama una diferenciación clara del producto local ante el aumento de las importaciones extranjeras. Los productores piden más control y trazabilidad para proteger una materia prima emblemática y evitar que la competencia exterior perjudique la rentabilidad del cultivo y de algo tan valenciano como la horchata. Y cerramos con una propuesta para disfrutar del verano. La denominación de origen Utiel Requena llevará sus vinos a las playas de Cullera y Gandía, con una nueva programación de tardeos, catas y maridajes. Una iniciativa que busca acercar los vinos valencianos al gran público, aprovechando la afluencia turística en la costa durante estos próximos meses. Arrancará el 6 de julio en Cullera. Esto es todo. Desde Noticias en CV, muy buenos días.
11: Bon dia, Javi. Saludem també ara la gent de tucomarca.com amb Miguel Ángel Pallàs al capdavant. Com sempre, salutacions, Miguel Ángel.
13: Salutacions per a tu, Sergi, per a tot l'equip i per a tots els oients d'Amunt i Avall des de tucomarca.com. De nuestra portada de hoy destacamos dos titulares relacionados con los sucesos, y es que los rayos de las últimas tormentas han provocado un incendio forestal en Alborache y otro también en Chelva. Además, contamos que la Guardia Civil ha detenido en Vétera al responsable de diversos robos de animales. Concretamente, el detenido había sustraído 44 cachorros de diversas razas, valorados en 65.000 euros, así como numerosos palomos de competición, valorados estos en 80.000 euros. También contamos que la localidad de Cheste ha hecho un llamamiento para ayudar a la electrificación de un hospital pediátrico en La Habana, y llevamos una amplia fotogalería de la declaración de Miguel de Molina como hijo adoptivo de Buñol a título póstumo. Y es que Buñol fue el pueblo que le acogió y le devolvió la esperanza en uno de los momentos más difíciles de su vida. Un acto que se ha desarrollado en la localidad y que ha contado con la presencia de Alejandro Salade Velando, sobrino nieto del artista y director de la Fundación Miguel de Molina, quien ha recogido este reconocimiento en nombre de toda su familia. Y de las numerosas noticias que de la celebración del orgullo hemos ido contando durante estos últimos días, pueblos como por ejemplo Turís, Cheste, Millares o Buñol, también queremos destacar la videoentrevista que hemos mantenido con Estefan Soriano. Estefan Soriano es el director general de diversidad de la Generalitat Valenciana, además de concejal de Igualdad de Gobierno Abierto y Proyectos Europeos en el Ayuntamiento de Benaguasil. Y con Estefan Soriano hemos hablado de los diferentes proyectos y campañas que desde su departamento se están llevando ahora mismo a cabo en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, que también ha celebrado recientemente los Gay Games en Valencia Ciudad. Y bueno, estos son algunos de los contenidos que os podemos resumir en la portada de hoy de tucomarca.com. Salutaciones.
8: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
11: En això anem a quedar-nos de moment, però també amb altres coses. Per exemple, el foro que avui es celebra a Alacant, organitzat pel diari Informació, l'Ajuntament d'Alacant, Aigües d'Alacant i GB

0: M, que, baix el lema Planificació per a la Resiliència Climàtica, vol acostar-nos a este concepte tan necessari i, d'altra banda, tan desconegut per a la ciutadania. I per això nosaltres avui tenim aquesta finalitat, apropar-vos una miqueta aquestes qüestions. Anem a fer-ho amb Sara Perales, que a més és doctora d'Enginyeria de Camins i també és CEO de GBM. Sara, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, un plaer estar amb vosaltres avui.
0: Igualment, encantats de saludar-te des de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Per cert, l'eix central de la jornada són els sistemes urbans de drenatge sostenible, coneguts com a SUDS, i dels que tractem les precipitacions com residus a eliminar el més prompte possible quan cau la pluja. Però per explicar una miqueta i que mos entenga bé la gent que mos està escoltant-mos, el concepte de resiliència climàtica el que vol ensenyar-nos és gestionar la pluja, és a dir, creant espais com ara jardins de pluja o altres drenatges que enriquisquen l'espai urbà. No sé si entre els que estan també els parcs fluvials i inundables. Parlem-nos una miqueta d'aquest treball, del vostre treball en aquest sentit, Sara.
1: Efectivament, avui presentem la guia de SUDS d'Alacant i el que pretén és apropar tant als ciutadans com als tècnics aquest concepte. Vaig a passar a parlar en espanyol, que controli millor els termes.
0: Sense problema, no et preocupes.
1: Però perfectament podem després parlar així. Los sistemas de drenaje sostenible lo que tratan es de cambiar ese concepto que tenemos el agua de lluvia como un residuo del que nos queremos deshacer rápidamente y tratarlo con el valor que tiene de agua como recurso. Y lo que queremos es empezar a gestionarlo y a valorarlo desde que la primera gota cae al suelo y no ya al final de la línea cuando se ha mezclado con las aguas residuales ya es muy difícil su gestión. Así lo que queremos crear es espacios multifuncionales dispersos por toda la ciudad, que pueden ser, como bien has dicho, jardines de lluvia, que además de todo el beneficio del verde, de estar en contacto con esa naturaleza urbana, de reducción del efecto de isla de calor, de espacio de juego, descanso, etcétera, también aportan la gestión del agua de lluvia, la captan, la retienen, la tratan. Podemos aprovecharla y recuperar esa técnica de aprovechar el agua en aljibes para riego, otros tipos de uso de agua que no necesiten que sea agua potable, que estamos perdiendo, pero que es una cultura muy arraigada en nuestra tierra. Infiltrarla, devolverla al terreno, permeabilizar nuestras ciudades y reducir los efectos que la gestión actual está teniendo, como pueden ser los desbordamientos de las redes, la incapacidad de gestionar estas lluvias tan intensas que cada vez tenemos con mayor frecuencia, y la reducción de la contaminación de los medios receptores como son nuestros ríos o nuestras playas.
0: L'altre dia veia, per exemple, uns dichos casos, Sara, que crec que és perfectament aplicable al que estem parlant. És a dir, la majoria de la part d'un llit fluvial en este cas, que s'havia cobert, diguem, en una espècie de murs de troncs d'arbres que, en cas de que vinguera una vinguda d'aigua, poden retindre, però al mateix temps filtrar i desaiguar tota aquesta aigua que poguera vindre. És això algo paregut, no?, el que estem parlant?
1: Estem parlant d'això, però sí que hi ha que fer una distinció. Mm-hmm. Per una part està l'aigua que transporta ja els corredors de barrancs o rius,
0: sí.
1: I això és la gestió de l'aigua fluvial, sí. Però així estem parlant de l'aigua pluvial, la que cau al voltant de la zona d'actuació, no que ve de quilòmetres amunt.
0: Ah.
1: Aleshores, hi ha parcs inundables fluvials,
0: sí,
1: que ens ajuden a aquesta resiliència també i de protecció, però el que estem parlant és de parcs inundables també, però en la ciutat pluvials de l'aigua que cau al voltant.
0: Bueno, això és molt interessant per a que la gent sàpiga quina diferència n'hi ha entre uns
1: exacte,
0: i altres.
1: Exacte, perquè estem acostumats a tindre el concepte la perillositat d'inundació fluvial, però també és important la pluvial, perquè estem veient també que els nostres pobles i ciutats sofreixen aquesta inundació pluvial no per desbordament de rius, sinó per la pròpia escorrentiu que travessa els carrers. I això és el que tractem de millorar amb aquesta captació distribuïda en l'entorn urbà, permeabilitzant les nostres ciutats i captant i laminant ese cabal d'aigua per a evitar tant les inundacions pluvials com també poder tindre aquest recurs en època de sequia i que els nostres parcs tampoc necessiten tant de rec tan sovint i consumisquen una aigua que és escassa en el nostre territori.
0: No som conscients per això, després per a posar-ho en pràctica, és a dir, per a que tots els projectes d'espai públic es facin realitat, ja que implicarà molts professionals, Sara.
1: Efectivament, i des del començament. És important el planejament urbà, en on col·locam les zones verdes. Porque si las colocamos en las zonas altas, el agua va hacia las zonas bajas. Entonces, tenemos que pensar en la gravedad y esas zonas verdes en las zonas bajas podrán gestionar el agua de las zonas impermeables que están en las zonas altas. Hacer esas zonas verdes deprimidas para que puedan realmente captar y laminar y gestionar agua por unas horas. Y es muy importante, y voy a aprovechar este espacio para que los vecinos entiendan que es mejor tener un charco en una zona verde durante unas horas que no genera ningún tema de mosquitos, porque estos ya aparecen cuando han pasado unas 72 horas de un agua estancada, y nosotros los diseñamos para que ese agua se evacúe en pocas horas. Tiene que estar, la ingeniería es muy importante aquí, pero que es mejor que ese agua esté en unas zonas verdes que no en unos bajos o unos garajes en otra zona más baja de la ciudad.
0: Claro.
1: Por eso es tan importante tenerlo en cuenta desde el comienzo, desde el diseño. No solamente en los nuevos desarrollos, donde es mucho más fácil, sino también en cualquier actuación de regeneración urbana. Estamos en un momento muy álgido de la ampliación de la infraestructura verde, las zonas verdes en los municipios, y hay que aprovecharlo para que además gestionen el agua de lluvia.
0: De totes formes, en uns minuts començarà aquest foro que ha donat peu a aquesta conversa, Sara. Realment, què és el que es vol difondre des d'aquest espai de diàleg, una volta comença el foro?
1: Pues es vol difondre quina és la filosofia darrere d'aquest concepte, el que tots els projectes a partir d'ara incorporen aquest concepte de permeabilització i captar l'aigua des de l'origen, i una manera, uns criteris tècnics que totes les persones involucrades, que com bé has dit, és una qüestió no sols d'enginyers o d'arquitectes, sinó de biòlegs i de geòlegs, de sociòlegs, tens que abarcar totes aquestes temàtiques.
0: Sí.
1: I així en aquesta guia es donen els criteris bàsics per a que això es puga dur a terme i no es perguen oportunitats, perquè la ciutat va transformar-se dia a dia. I ja que ficarà això en pràctica, des de ja no podem seguir augmentant el problema.
0: En realitat, crear solucions el més properes possibles a la natura pareix que té tot el sentit del món, però clar, si ens detenim una miqueta a analitzar-ho minuciosament, per què creus que hem d'explicar tant este concepte com una innovació, si hauria de ser algo que estiguera ja assumit des de primera hora?
1: Efectivament, si aquesta fora la norma, veuríem desastrós fer el que estem fent ara, no? Però a tots ens costa eixir de la nostra zona de confort. I, a més, com està estructurada la gestió municipal, és com en grans silos, no? Aïllat. Pues un s'encarrega dels viaris, altre de l'aigua, altre de la zona verde. I això impedeix aquesta col·laboració entre diferents àrees i també entre diferents tècnics, no? O sea, algú ha dit com tenen que ser la distribució de parcel·les i després l'enginyer en dirà de què diàmetre té que ser el conducte que transporta aquesta aigua. Sin embargo, no és així, té que ser una interacció des del principi. I això pues és més costós en els moments inicials. I per això, pues la nostra experiència, jo porto treballant en aquest aspecte més de 20 anys i precisament el meu doctorat anava investigant això. No són temes tècnics, els SUTs funcionen, és un tema institucional.
0: És curiós, ara, perquè si farem un sondeig entre la gent i preguntarem pels típics sistemes de drenatge urbà, pocs n'hi haurien qui ho encertaren, però la veritat és que la majoria de la gent de carn mortal diríem que què són? Pues els clavegrams, per exemple, i poc més. I és que els sistemes de drenatge sostenibles són algo més que els clavegrams.
1: Exacte, els SUDs són un complement al clavegram i el que tracten és de reduir l'aigua pluvial que entra en aquests clavegrams i de millorar la qualitat de l'aigua també que entra. Tu pensa que cada gota que entra a un sistema unitari, que és aquell que transporta tant aigües residuals com aigües pluvials, tenim que conduir-lo, en molts casos bombejant-los, gastant energia a les depuradores, que també tenen que consumir energia i molts recursos. Tota gota que no entre ahí és un estalvi i, a més, és una millora del mig ambient perquè també reduïm aquests desbordaments del sistema unitari que estan contaminant el medi receptor.
0: Tu creus que en un futur no molt llunyà serem conscients de la necessitat de dur endavant tot aquest tipus d'iniciatives que ens solventarien la vida i ens, diguem, dispersarien més problemes dels que puguem imaginar?
1: Pues jo cada vegada ho veig més a prop. Ens ha costat molt arribar fins ací, però també la legislació està impulsant en aquesta direcció, no sols la local o la nacional, però també l'europea. Cada vegada està més restrictiu els condicionants de vessament d'aigua als medis receptors que fan que hi hagi que ficar solució al problema. I ja està clar en l'àmbit tècnic que no sols sí, sí, sí. L'infraestructura gris és la necessària, sinó tot el contrari, que tinguem que apostar per la infraestructura verda i que és de veres que en ocasions, ja en ciutats molt consolidades, una vegada la solució més convenient serà infraestructura gris de formigó, però sempre combinada amb aquesta infraestructura verda.
0: Està clar. Bé, doncs anem a anar aprenent poquet a poquet, adaptant-nos i adaptant el que és el nostre entorn a les adversitats climatològiques i meteorològiques que cada vegada, bueno, doncs, a les proves en remitisc són més freqüents i ens porten a adaptar-nos si cap d'una forma més pràctica tot allò que ens puga vindre. Sara Perales, doctora en Enginyeria de Camins i CEO de GBM, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos aclarit sobretot algunes d'aquestes qüestions que ens pillaven fins ara de lluny, però que gràcies a tu podem comprendre. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
1: Una abraçada i moltes gràcies per dur aquests conceptes més a prop dels veïns de la nostra comunitat. Gràcies.
0: Adéu, cuida't, bon dia.
1: Adéu.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
0: Atenció perquè fa l'oratge, perquè estem parlant d'un mes de juny que acaba en calor, amb un ascens tèrmic de 8 dimarts, amb màximes superiors als 35 graus centígrads. Així que tenim que estar pendents d'este dia de sol, amb ruixats, com haveu escoltat fa no res, segons ens contava Victòria Rosselló, de vesprada a l'interior, molt dispersos i fluixets, i un lleuger descens de la temperatura entre demà i el dijous, per a tornar a pujar a partir de divendres. Si estem davant o no d'una onada de calor, això ho comentarem estos dies. El que sí que està clar és que ja hem entrat en l'estiu i les temperatures altes són les que predominen al nostre voltant i que marcaran la pauta de l'oratge durant estos mesos que tenim per davant.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.

Anem a obrir l'actualitat. Ens és guita des de molts punts de vista, tant comunitaris, locals, nacionals i internacionals. En este cas, tornem a posar la mirada fora del nostre territori, en ixe terratrèmol que ha sacsejat Venezuela i que ha deixat un balanç devastador completament, amb centenars de víctimes mortals, persones desaparegudes, milers de ferits i una gran quantitat de famílies que ho han perdut tot. I això és algo que estem contant cada dia, perquè és interessant i és servici públic, entre altres coses. N'hi ha molts venezolans que viuen ací, la diàspora venezolana, que encara es preocupa per els seus familiars. Mentre els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny i mentre moltes famílies viuen amb l'esperança de trobar els seus éssers estimats, una altra emergència, menys visible però igualment important, comença a fer-se present. Ixa emergència és la psicològica. La por, la incertesa, el dol, l'ansietat o la impotència poden prolongar-se molt més enllà dels primers dies, tant entre les persones afectades directament com entre

0: En serio, com pot agradar-me tant esta cançó que ens porta a les estreles? Bueno, en una de les pel·lis, crec jo, més boniques que n'hi ha, però més significatives, perquè com es podia haver aconseguit que dos persones que no sabien cantar guanyaren els Oscars a una pel·li sent un musical? Això és la màgia del cine. I no lo de tu cara me suena, que també pareix que s'ensenyen a cantar en una setmana. Bé, són les 10:46. No sé si deu anar a dia, Marina i Abril, de rebaixes vosaltres. Esta vespre vos toca anar ja de rebaixes.
1: Sí, però jo hi he anat.
2: Jo encara no, però...
1: No triomfats, però hi
0: he
1: anat.
0: Ah, Anna Maria, tu has anat o han vingut les rebaixes a tu?
2: Les dues coses.
1: Les dues coses, et diria.
0: A veure, jo aniria, però és que en el calorufo que fa... Se te
2: bueno,
0: van les
2: sí,
0: ganes
2: per, d'eixir,
0: eh?
2: Però és que si no, tota la vespre has tacat en casa. També sí. Al final...
0: De totes formes,
1: jo... N'hi ha que fer-se l'ànim.
2: Sí, n'hi ha que fer cosetes.
0: Pel tema de les rebaixes sóc un poquet més rapinyeta. I m'espera al final, que dic, ara són rebaixes.
2: Claro, quan estan els descomptes al 90%.
0: Clar.
2: I és que des de fa ja uns dies, els aparadors de les tendes s'han omplit d'aixòs reclams que avisen que, com estem contant, ja han arribat les rebaixes d'estiu, amb descomptes del 25, del 50 i inclús, i aquestes són les que t'agraden a tu, Sergi, del 75% sobre el preu original.
1: Segons dades de l'Associació Espanyola de Consumidors, els espanyols gastarem de mitjana uns 111 euros en este període, 2 euros més que l'any passat.
2: Per tant, les rebaixes s'han convertit en una cursa de fons on les grans cadenes competeixen per captar l'atenció dels consumidors. L'abaratiment de costos, en el qual han influït factors com l'externalització de la producció, per dir-ho finament, o l'auge del comerç electrònic, fa que inclús amb grans descomptes les marques obtinguin beneficis.
1: Però això no sempre ha sigut així. Com totes les grans idees, les rebaixes van néixer de la necessitat.
0: És a dir, que això de les rebaixes té tanta solera.
2: Sí, sí, sí, té mogolló d'història i ara anem a contar-te-la perquè la veritat que és prou interessant.
0: Va, vinga.
2: Després de la Primera Guerra Mundial, els Estats Units van viure una època de gran creixement i esplendor. Els feliços anys 20 van portar a la societat estatunidenca que mirava el futur amb optimisme, augmentar el consum, invertir en bolsa i, d'alguna manera, a no preocupar-se massa pels diners.
1: Però amb el final de la dècada, aquesta il·lusió de progrés es va diluir en el crac del 29. La borsa estatunidenca va patir la seva major caiguda del mercat de valors i el país va entrar en la que ha sigut una de les majors crisis econòmiques de la seva història.
2: En este context, els comerciants van veure com el consum caia dràsticament i les pèrdues s'amuntegaven. Molts comerciants minoristes van decidir agrupar-se per a buscar alternatives amb les quals poder fer front a esta crisi. I la primera idea es va basar en el lema «Compra ara, paga més tard». Com es podeu imaginar, els resultats van ser molt bons.
1: Vist l'èxit, el president d'esta societat d'empreses, Fred Lazarus Jr., se li va ocórrer vendre a un preu rebaixat els productes que no s'havien venut durant la temporada per a desprendre's d'ell. En aquell moment, resultava més car haver d'augmentar els magatzems per a guardar tot el que no s'havia venut durant la temporada que treure-ho a la venda encara que s'haguera de renunciar al marge de benefici.
2: L'acollida va ser tan bona que es va decidir establir un període fixe coincidint precisament amb el final de la temporada. I ràpidament, la iniciativa es va estendre per nombrosos països. Un d'ells va ser Cuba.
0: Atenció a Cuba, que ara volen espavilar ja i tornar a sumar-se a coses com aquestes.
2: A coses com aquestes, sí. En aquell moment, a la Cuba d'aquella època, havien arribat precisament dos espanyols, que eren Pepín Fernández i César Rodríguez, qui posteriorment fundarien, respectivament, Sederías Carretas i El Corte Inglés. I d'ahir, d'eixe pas precisament pels magatzems cubans El Encanto, van agafar la idea de les rebaixes.
1: El primer en implantar la iniciativa a Espanya va ser Pepín Rodríguez. Feia poc que havia acabat la Guerra Civil i la necessitat requeria d'iniciatives per a fomentar el comerç.
2: El 2 de gener de 1940 es publicava el següent reclam en el diari ABC. Practicado nuestro balance anual, inauguramos hoy una gran venta extraordinaria, venta post-balance, que consideramos del mayor interés para usted en los actuales momentos. Le agradecemos, nos honre con su visita. I així, amb este elocuent paràgraf, Sederías Carretas, que posteriorment passaria a denominar-se Galerías Preciados, es va desfer del seu excedent.
1: La iniciativa va ser tot un èxit, tal i com compten els diaris de l'època. Només 8 dies després del primer anunci es publicava un segon missatge que agraïa a les senyores perquè saben apreciar de modo sutil i certero que les és propio les ventajas dels descomptes que oferia i per això llenen la tienda tots els dies.
0: I d'ahí, ixa imatge coneguda de tots els anys, en època de rebaixes, de totes les majoritàriament senyores apretades, esperant que obriguin les portes de les grans superfícies.
2: Sí, enxillit. Sí, és més, després ho escoltarem. Un temps després, el corte inglès va reaccionar i es va sumar a la iniciativa. I va ser qui va començar a anomenar rebaixes a este període de venda post-balance, com havien denominat en Galeries Preciados. Del dia 2 passaren a inaugurar-se el 7 de gener i després van arribar les rebaixes d'estiu. Encara que les rebaixes no van ser un invent ni de Galeries Preciados ni del Corte Inglés, sí que és cert que aquestes dues empreses les van convertir en tot un fenomen social.
1: I des d'aleshores i durant moltes dècades, les rebaixes, tant d'estiu com d'hivern, s'han convertit en una cita imprescindible per a la major part de la població espanyola.
2: És cert, tot i això, que durant els primers anys, quan els estralls de la Guerra Civil encara estaven encara molt presents, el model de rebaixes estava basat estrictament en la liquidació d'estoc de temporada.
1: I va ser a finals dels 60 i principis dels 70 que, coincidint amb el desarrollisme, allò que s'ha anomenat desarrollisme, les rebaixes es van convertir en un fenomen de masses. Així les mostrava El Nodo l'any 1967.
3: Las señoras aguantan con abnegación, empujones, codazos y nervios para la mejor administración del presupuesto familiar. Así se evita que el dinero se anquilose en los bolsillos del marido. A ello cooperan activamente los eslogans publicitarios de rigor.
2: Quasi res, eh?
1: Quasi res. Abnegades, esposa.
0: És que eren molt redits.
2: Para que no s'enquilose el dinero.
0: El llenguatge era no s'enquilose
2: el dinero. Espectacular. Però si hem de situar l'època daurada en algun punt d'esta història, ens hem de traslladar fins als anys 80 i 90. I el context social i històric de l'època té molt a veure. En aquelles dècades, més de la meitat dels espanyols tenia menys de 35 anys i la joventut marcava el pols del consum. Són, a més, els anys de la proliferació de les grans superfícies i també la consolidació de les grans cadenes de moda.
1: En estos anys, la despesa mitjana dels espanyols durant les rebaixes rondava les 10.000 pessetes, en un moment en què, recordem, el salari mínim era de 19.000 pessetes. I davant d'esta despesa, el govern no va tardar a prendre mesures.
2: La regulació de les rebaixes en els anys 80 es va consolidar amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i també la Llei del Comerç de l'any 86, que establia els requisits de les rebaixes.
1: S'establia, per exemple, que les vendes en rebaixa havien de limitar-se exclusivament a dues temporades anuals, hiverns i estius, i per a considerar-se rebaixes, productes havien de ser de temporada. A més, els comerços només podien anunciar les seues rebaixes amb 8 dies d'avançament.
4: Para ti y para ti. Las rebajas de Galerías están pensadas con calidad, con variedad y a los precios que tú quieres. En Galerías Preciados ya están las rebajas para ti.
5: En Galerías tú eres lo primero.
0: Bueno, alguns hem conegut Galerías Preciados. Per cert, este era Joaquín Prats, el que feia l'anunci de Galerías Preciados. Sí.
2: Mira, no l'havia identificat jo.
0: Sí, si es veus...
2: Parlem d'una tendència ascendent que es mantindria amb pujades i baixades, com, per exemple, les derivades de la crisi econòmica de 2008 i que arribarien al seu punt d'inflexió

0: l'any 2012, quan els canvis legislatius van canviar la realitat de les rebaixes.
1: Així van deixar d'estar limitades als trams anuals de gener i juliol i es podien aplicar en qualsevol moment de l'any. En l'ombra de vegades que el

0: dos nenas y estoy mirando el tamaño para cada una de ellas.
1: ¿Y resulta auténticamente provechoso venir a Los Altos en estas fechas?
0: Pues sí, señor. Desde luego esta misma media yo la he comprado el doble a principio de temporada.
2: Un poc Gracita Morales, ella, no?
3: Però, ella, tota dins. Sí.
4: De fet, segons els experts, els descomptes de la campanya de Nadal han perdut entre el 40 i el 50% i de volum des de 2010. Però per què?
5: D'una banda, Espanya és una espècie de paradís quan parlem del preu de textil, que se situa un 15% per baix de la mitjana europea. Això vol dir que la moda s'ha democratitzat de tal forma que ja no ens cal esperar a rebaixes per a comprar-la.
4: Una baixada de preus que ha fet que la diferència entre el preu original i el preu rebaixat no siga tan notable i que, per tant, ens crida més l'atenció comprar en rebaixes. Precisament un estudi de la consultora Kantar Worldpanel exposava que en 2012 el preu mitjà de la roba rebaixada era de 12,50, mentre que sense rebaixar era només de 13,20, és a dir, apenes un cèntim.
5: Efectivament, però és que ara més les promocions són constants i així les compres a preus rebaixats que a mitjans de 2000 suposaven poc més del 35% de les vendes totals avui superen la meitat de la facturació. Totes les cadenes llancen ofertes contínues de productes rebaixats a través de descomptes, liquidacions i estratègies de fidelització.
4: Una realitat a què hem d'afegir de forma recent campanyes com el Black Friday i el Cyber Monday o també l'expansió del fenomen outlet, cada vegada més comú. I per descomptat, l'auge imparable del comerç online.
5: I amb tot el que estem comentant, quin és el balanç? Desapareixeran les rebaixes tal com les coneixem o han desaparegut ja?
2: Anem a traslladar aquestes preguntes a Ana Jiménez Zarco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, en estos minuts que mos queden, però almenys dos o tres preguntes. Què tal, Anna? Molt bon dia. Anna, hola, bon dia, què tal?
6: Hola, bon dia.
2: Han modificat els descomptes constants els hàbits de compra de la societat?
6: Sí, un canvi important, sí. Però ja no només per el canvi, diguem-ne, generacional, sinó també per l'entorn que ens envolta i les pròpies empreses que han modificat les seves estratègies.
2: Dit això, quins pros i quins contres veus als canvis que han experimentat en els últims anys les campanyes de rebaixes de Nadal i d'estiu, com esta que estem ara?
6: A veure, pros i contres no és que és una nova realitat, per tant, no podem comparar, si volem, però realment no té sentit comparar quan realment no està en aquest context, però evidentment el que fa és obligar les empreses a canviar la seva manera de treballar i a estar permanentment en rebaixa, sinó en un preu, entre cometes, fluid, un preu que vagi canviant. Clar. I s'ha de fer una mica al context.
2: Una cosa sí que podem dir que està clara, encara que recuperarem esta conversa, si voleu, per a més endavant. Podem afirmar que el gran perjudicat d'este canvi en el mode de consum i aplicació de rebaixes, com sempre, ha sigut el xicotet comerç?
6: Home, evidentment, sí, perquè té menys capacitat de reacció. O sigui, en principi no pot competir ni ja amb els magatzems, com parlaven abans de Galeries Preciados, en l'època o el Corte Inglés ara, però tampoc amb superbotigues o super... com per exemple, Amazon o qualsevol marca que té una botiga online, i parlem per exemple d'un Zara, que va començar a rebaixar això, i començava en un espai, en un entorn, i després en un altre, o sigui que... És molt diferent.
4: Anna, t'ha acompanyat aquest canvi de tendència d'una caiguda també de la qualitat de productes? Perquè al remat, per a comprar més barat, també ha d'haver una davallada en termes de qualitat.
6: A veure, no hauria d'haver caiguda de la qualitat si parlem realment de rebaixes. Una altra cosa és que, diguem-ne, el client quan compra, clar, busca un preu baix i llavors el que està tenint en compte és que ara no s'adreça a comprar a les botigues tradicionals o busca productes de qualitat, sinó que està buscant són productes molt de temporada i aleshores jo t'he d'anar a comprar el que he dit abans, un Zara o una botiga tradicional que té un producte de gran qualitat, diguem-ne, directament s'adrecen a comprar botigues d'aquestes xineses, es va un, no sé...
2: I en 30 segons, m'imagino jo que ens preguntem sobretot què podem fer.
5: Efectivament, com a consumidors, què podem fer davant d'esta avinguda de descomptes constants?
6: A veure, bàsicament una mica de cap. Bàsicament pensar i planificar les compres, no és... A veure, es podem desaportar l'èmfasi de les rebaixes, però realment hem de comprar quan necessitem. Mm-hmm. És com, per exemple, abans dèiem de les rebaixes de Nadal. A veure, el que fa la gent, per exemple, quan arriba un Cyber Monday o arriba un Black Friday, és avançar les compres del Nadal, per exemple. Per què? Perquè troba un bon preu.
4: Clar.
6: Bueno, és la manera, però és planificar, però això sempre. Rebaixes d'estiu, d'hivern, on qualsevol compra, que sigui una compra planificada i pensada, i que és una comparativa de les diferents ofertes que trobes.
2: Doncs pues anem a quedar-nos.
6: Qualitat-preu.
2: En això. Anna, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Que tinguis un bon estiu, una abraçada molt forta.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.

0: Bon dia. Tot adeu, i això, ens planifiquem o no, tots acabem anant de rebaixes intentant piscar allò que necessitem o no. Necessitem les notícies que ara arriben. Fins ara.
1: Són les 11.
2: A punt. Notícies.
1: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat que el procés de regularització extraordinària de migrants ha rebut més d'un milió de sol·licituds. Ho ha fet durant la presentació del Pla d'Integració i Ciutadania, dotat amb 500 milions d'euros este primer any. La primera mesura d'aquest pla ha sigut precisament donar premis de residència i treball a les persones migrants que ja viuen a Espanya, perquè, segons ha dit Sánchez, l'exclusió no protegeix ningú.
3: La exclusió, per tant, no protege a nadie. No protege, por supuesto, a las personas que la padecen, ni tampoco a la sociedad que no la reconoce. No da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que la acoge.
1: El cap de l'executiu ha detallat algunes de les mesures del pla d'ací al 2030, com ara la posada en marxa d'una agència estatal de mobilitat humana. Sánchez també ha remarcat que per a que este pla d'integració tinga èxit, les persones migrants també han d'assumir la seva part.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'ha acabat també de referir a Benidorm, a la Marina Baixa, al recurs que ha presentat el Consell al Tribunal Suprem en contra de la regularització de migrants, un recurs que també han presentat altres comunitats governades pel Partit Popular.
4: Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
1: D'altra banda, Pérez Llorca acaba d'anunciar que els comptes de la Generalitat per enguany preveuen un 21% més de pressupost per a la Conselleria de Turisme.
5: Tenemos presupuestos, o vamos a tener este mes presupuestos. Y entre ellos es importante porque vamos a aprobar unos presupuestos que van a dotar el Departamento de Turismo, el área de turismo, con 98 millones de euros. Es decir, la partida de turismo habrá crecido en la Comunidad Valenciana un 21% respecto al ejercicio anterior.
1: I paren atenció perquè avui dimarts 30 de juny acaba la campanya de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'any 2025. Ahir dilluns serà l'últim dia per a sol·licitar cita prèvia i per atenció telefònica o en oficines. Cal recordar que la data límit que tenien els contribuents per a presentar les declaracions de la renda i patrimoni 2025 amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària ja va finalitzar dijous passat, 25 de juny. I en esta campanya de la renda, l'agència tributària preveu ingressar a tot Espanya més de 24.600 milions d'euros, un 18,4% més que l'exercici anterior, mentre que l'import als contribuents serà d'un 3,2% inferior, amb vora 13.300 milions. I pel que fa als successos, la Guàrdia Civil deté dues persones per distribuir material d'abusos sexuals infantils. Iria Sebastià.
6: Dos persones de la Vall d'Uixó i Llíria estan detingudes per un delicte d'explotació sexual de menors en l'operació desenvolupada per l'equip de policia judicial de Borriana. A més, han intervingut 10.000 arxius de contingut pedòfil amb extrema violència.
1: I anem amb la informació esportiva. Els 7-cents de final del Mundial comencen amb força, eliminant per sorpresa algunes de les candidates al trofeu. Marc Romero.
7: El Paraguai va eliminar Alemanya als penals, també s'acomiada de la competició, en este cas Països Baixos, que va veure com Diop empataven el descompte del punt inicial de Cody Gakpo. Però el Marroc finalment va resoldre des de la pena màxima. També hi hagués Glaia Houston per a la verde amarela. Els japonesos avançaren a la mitja hora de partit, però l'equip que dirigeix Ancelotti va capgirar el marcador amb un gol de Casemiro i un altre de Martinelli en el 95. En el menú d'avui, un Costa d'Ivori i Noruega a les 7 i un França-Suècia a les 11. A les 3 del matí, l'anfitrió Mèxic es mesura a l'Equador. D'altra banda, la selecció espanyola que dirigeix Luis de la Fuente continua preparant el partit del dijous contra Àustria. Marcos Llorente es mostra optimista.
8: Y bueno, creo que

0: que el equipo poco a poco va mejorando. Obviamente tenemos que corregir errores, como siempre, siempre se puede mejorar, pero el caso es que el objetivo está cumplido. Vamos a jugar los 16avos y nada, pensando en el partido, que es lo importante.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita serà a les 12. Ara es deixem amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
3: De tu a tu.
4: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment.
10: Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
9: Sí.
6: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me l'espera.
12: L'economia per a totes i tots.
13: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
12: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
14: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
2: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.

0: Sí. Lo hizo Pedro Sánchez, presidente de España.
1: Pues por eso mismo. Pues mira, mira qué bien le va. Y además tengo que deciros que hablando de plagios y copias, la cantante, hay una cantante brasileña que ha copiado todo
0: la
1: de Rosalía.
0: Mireia,
2: toda la vida en clase del San Lamá y Aixina Manaba.
0: No, pero hoy no dirás que somos nosotros.
1: Para compensar lo de la brasileña, solo quiero decir que la cantante brasileña había copiado todo lo de Rosalía, sus outfits y manera de caer. Y ya está.
3: La culpa es nuestra, no lo
4: digas.
3: Ya
4: puedo hablar.
0: Gracias. Ya se ha acabado.
3: No, dísale, sale.
1: Juan María, ¿qué pasa? Que no me dejan hablar.
2: Si en realidad,
0: ¿que no qué?
1: No me dejan hablar.
5: Pero si nos has callado, Matías.
2: Pero os voy a decir una cosa.
5: Lo más grande que ha hecho nadie en la radio.
1: Pero si hasta 35 no me habéis dejado presentar mi menú de hoy.
5: Mateo y yo llevamos más de 20 minutos callados.
3: Nos ha matado.
4: Y este pobre chico tendrá que quedar en la entrevista.
1: A 35 estaba yo planteando mi menú.
3: Mireia, por
2: favor. Gracias, Mariajo. Muchas gracias, que al final suena la sintonía de Internacional y es el que toca. Y vos vais a contar que Paraguay ha decidido que hay victorias que merecen más que una rúa. Y sin que hoy, después de eliminar a Alemania en el Mundial, la agónica tanda de penales, pero que al final servís, es día feriado en toda Paraguay y están de festa. Así que yo propose hoy así, que si guanyem el dijous, el divendres se quede en casa.
4: Pero si es que es lo primer que mandem ara de bon matí.
3: Sí, guanya España.
2: ¿Cómo me cheu? Porque claro, vull dir, això, perfecte. Però que no m'ha arribat a semifinal.
6: Ens vas a dar libre a las dos?
4: No, totes.
2: No, jo...
7: No, a tot l'equip. A tot l'equip.
6: Bueno, pues, llamanos aquí, que Mateo y a mí, y recuperaremos el tiempo perdido hoy que no nos ha tocado.
7: Veniu 4 hores de programa divendres pa...
5: Cap problema.
2: Ja ho sabeu, si guanya la selecció...
0: Fem un adiós de hoy.
2: A veure, va, sorprèn-me.
4: Fem una cosa.
2: Vinga.
4: A veure. Si guanya... Ai, madre mía.
2: Espereu-se, jo vengo.
4: El despido està aquí davant de la meva
2: porta. Vos he de dir que Sergi està escrivint periòdicament cròniques dels partits d'Espanya
4: sí,
2: i estem comentant-les.
0: Si vosaltres preferís si no fer Espanya, ràdio antes que fer?
2: No.
0: Si guanya Espanya... Un dia de fiesta no fer?
2: Digues, si guanya Espanya...
4: Si guanya Espanya...
2: I el
4: director, que no soc jo, el director de la ràdio...
2: Que s'escolte bé, que s'escolte bé.
4: Ho autoritza...
2: Sí?
7: A veure.
4: Jo vos dono lliure a canvi de que vinguin els tertulians i facin el programa amb mi.
2: Ui, jo sí. Lucía Nadal, que ja has tornat de França, escolta el que acaba de dir Sergio Olcina.
7: Però és que t'has venut molt barat.
2: Lo mejor de todo que
7: jo en Àustria.
4: No,
7: digues si guanyem el Mundial, claro. Però és que t'has venut molt barat.
2: No, es que a mi el Mundial ja no me va bé que estigui de vacances.
4: Jo, no ho decidís jo.
2: Vale, bueno, pues aquí, on corresponga.
4: Altes instants.
1: Manolo calienta que sales.
0: Vengo el día que queráis.
1: Manolo calienta que sales el viernes.
0: La final del Mundial es Francia-Argentina.
5: Mar se riu, però no té res. Manolo.
7: No.
0: ¿No la ves?
7: No la veo.
5: Mar se riu de vosaltres, però és que no té res.
4: Estaven un poquet ells... maniosos en dir-lo dels xinos i aquestes coses. I els xinos són notícia avui.
2: Els xinos són notícia avui, a més, per un tema que entra en vigor a partir de demà, perquè demà vos recorde que ja és 1 de juliol, per si no heu tingut en compte, que jo no me'n recordava. I és que la Xina vol posar ordre a una cosa que tots hem plantejat alguna vegada, i és quan rebem un paquet, per què n'hi ha una caixa enorme per a un bolígraf? Per què ens posen un embalatge excessiu? No? Pues a partir de demà entra en vigor la normativa que limita l'excés d'embalatge en la paqueteria. Les caixes hauran d'ajustar-se millor a la grandària del producte. Els articles que no siguin fràgils no podran portar més de 2 capes de protecció i també s'eliminarà la quantitat de cinta adhesiva utilitzada.
6: I per què es feia abans? Una cosa tan normal?
2: Imagina que per a protegir, no?
7: És una tontada, perquè per als filtres de la màquina de cafè, que són a Xina, literalment, me ve una caixa que és 10 vegades més gran.
2: O tal volta perquè en els llocs estos d'empaquetar, com funcionaran en cinta, és més fàcil que tot capi en una caixa gran que anar triant, no sé, se me va ocorrent, no tinc ni idea, que tingues que estar escollint una caixa depenent del producte. Però bueno, sense dubte és una caixa que permetirà estalviar i això sempre és una bona notícia, igual que vos conte que el govern francès enviarà una delegació formada per responsables polítics, sindicats i empresaris a Espanya per estudiar com s'aplica la normativa laboral durant les onades de calor. Ja sabeu que vos vaig comentar ahir que havien mort més de 1.000 persones a França durant aquesta última onada. Doncs ara van a estudiar-nos.
4: Ara puc clavar un poquet el dit. Estos venen...
2: Com ho fem? Com papel i boli.
7: Venen
2: a apuntar.
7: Molt malament.
1: A mi me parece muy bien cuando en un país le pasa algo que está gestionando, o sea, que por lo que sea no tiene un desenlace tan dramático, venir a ver.
7: Pero vendrán...
1: Porque nosotros siempre tenemos temperaturas elevadas y somos mucho más resistentes al calor.
4: Però no perquè estem donant l'exemple de que quan fa calor diem no, mire, el senyor que està alquitranant la carretera que no treballa, que palmarà.
7: Vindran i veuran que la gent està treballant a les 12 del matí, que està suant. abans que està passant lo mal. Ja està.
1: Bueno, claro. Pues analitzaran perquè som més resistents al calor.
7: És que no som més resistents.
1: Si con les mismas temperatures hubiéramos reaccionado com estos países, hubiéramos, o sea,
4: pero no

0: Déu-me, quan fa calor...
1: A treballar!
0: Només hi ha qui sigui al carrer i veure quantes persones treballen, però en fi... És que Yolanda ha hecho mucho año, ¿eh? Diría yo, pero
2: no sé si voleu que continue contando alguna cosa seriosa o si preferiu parlar del Mundial.
0: N'hi ha un oient que diu: mon pare flitava el gos amb el raid i morien totes les caparres. El gos, no sabem com, sobrevivia. Diu, ara els dona pastilles i no n'agafen cap.
3: Clar, jo he pensat,
1: les pastilles.
3: El cucal serviria per als gossos.
0: El cucal, a veure, atenció al cucal.
2: Jo he viscut en la meva família el meu iaio que se flitava ell mateixa quan eixia la fresca, sí, i no li picaven. No sé si la genètica era el
0: flit. Hi ha una cosa molt eficaç que no es gasta perquè ha caigut en desús i sobretot perquè fa una pudor que pa què, que es diu Zotal, que això desinfecta lo desinfectable i més enllà, i la vida.
3: La vida en general.
0: Sí, això desinfecta hasta... I és molt bo. Lleves bitxos, també.
2: Vos conte la penúltima de Trump o voleu que vos conte un parell de curiositats del Mundial?
3: De Trump sempre mos agrada escoltar.
2: Mira, pues Trump vos el porte per diverses notícies. La primera és que ell és la imatge d'un passaport que només es va poder aconseguir si vas a Washington, en el que la foto del passaport és ell en una frase cèlebre que diu: pots entrar, però comporta't bé, i passaport patriota, en la seva foto. I tots els americans de pro que voten a Trump o que tinguin debilitat per Trump voldran aquest passaport. No se sap quantes existències hi ha, i el que sí que sap és que és la primera vegada en la història que un president electe va eixir en algun document en curs en aquest moment. Esta és una de les últimes de
3: Trump. Els bitllets no compten.
1: Bienvenido,
2: el
1: però
2: és
1: bueno.
2: No, és el passaport.
3: Ja.
2: Bueno, els bitllets
3: ja... Lo pròxim és els bitllets.
2: Clar, no? I no, i seran els alts. Vull dir, en un bitllet així, una moneda no va empastrar-se.
0: Vamos, per no posar comptagarre, taspatarre, no? Pues això.
2: Machorment. Claro. I vos conté també que ja sabeu que ell estava acusat de violació a una escriptora, pues el Tribunal Suprem dels Estats Units ha rebutjat el seu últim recurs i manté la condena que l'obliga a pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora Jean Carroll per abús sexual i difamació.
3: Però una cosa, abús sexual...
2: I difamació.
3: I no va el trullo?
2: Esta és una bona pregunta. De moment, 5 milions de dòlars... Ella,
3: igual, no n'hi ha diners que paguen...
2: Evidentment.
3: Depèn què coses, no?
2: La justícia ha dit 5 milions de dòlars. No va a la càrcel.
3: Jo crec que jo sí aniria.
2: Qualsevol. Hauria d'anar.
3: Jo crec que la resta sí aniríem i ell no va. M'entens o no?
2: Ell sempre fa el que vol. Tu ja saps, Quique, que, per exemple, en el tema de la guerra d'Iran, estan en Qatar, se suposa, no? Pues ha dit Trump que van a parlar directament amb Iran. Pues no, Iran diu que ell no va parlar en Trump, sinó en mediadors per a la pau. Aixina que en Trump mai se sap què és veritat i què és mentira.
3: I la guerra era de 10 dies. I ja estem en juliol, imagina't.
2: Què vos pareix? Jo estic esperant a veure què passa amb Estats Units en el Mundial.
4: Pues que passarà com totes les seleccions anfitriones, que arribaran misteriosament fins a quartos de final, màgicament.
5: No, que nos toca a nosotros.
3: No, però n'hi ha que dir una cosa, eh?
5: Nos viene por el camino, eh?
2: Sergi.
3: Estats Units és de les que millor xua, eh? Jo del Mundial que estic veient, xua molt bé, molt bé. És veritat això de que l'anfitrió, no se sap per què, arriba molt lluny, però l'anfitrió...
5: Però que
4: Ja, però l'anfitrió dins de tal és Estats Units.
2: Que igual és Canadà, que de fet ha guanyat i de fet...
3: Canadà ja està en octavos de final i Canadà...
4: Que massa és.
3: No havia passat mai una fase de grupos, vull dir-te que...
2: Canadà hem vist ara mateix com es feia la ola esta que se fa quan marquen gol, una de les seues aficionades perdia el mòbil mentre es feia...
3: Sí.
2: I també una imatge curiosa ha sigut les monges brasilenyes celebrant la victòria contra Japó. Sí, pues búscala, perquè unes monges ahí celebrant a tope que havia guanyat Brasil, he de dir que jo preferia que guanyara Chapó, però no ha pogut ser.
1: Per cert, la tanda de penaltis de Països Baixos Marroc
4: és de pel·lícula.
0: Vinga, desfilant tot el món, que arriben les notícies.
2: Adeu,
0: no tinc altra forma més fina de dir-ho. Després de l'hora que m'haveu donat, que m'ha pujat la tensió i tot.
3: No.
2: Mira, si nos quedamos aquí pegados como las garrapatas.
0: Pues mira,
3: des de 35, res.
1: Les 12.
6: A punt. Notícies.
1: Bon dia, Catarroja. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha declarat com a testimoni este matí. Ja és la segona vegada i acaba de dir en estos moments. L'escoltem.
7: Lo que le he dicho es lo que ya sabíais. O sea, yo esa llamada en concreto no la recuerdo, le he dicho también.

0: bien que la señora Folgado es compañera mía en la Diputación de Valencia, que nos hemos visto todas las semanas desde el fatídico día y que ella tampoco lo recordaba hasta que ha visto la factura. Y también he dicho que no sería tal la información cuando ningún técnico ni ninguna persona de CECOPI pues, alertó sobre esa situación.
1: Ampliarem esta informació i, per una altra banda, el ministre d'Afers Estrangers acaba d'actualitzar la xifra de víctimes espanyoles al terratrèmol. Les morts pugen ara a 18. 12 persones estan localitzades entre els enderrocs pendents que recuperen les coses i encara hi ha 144 espanyols o espanyoles desapareguts. Escoltem a Álvarez.
2: En estos momentos ofrecen una cifra de 18 fallecidos, 12 españoles localizados bajo los escombros y 144 desaparecidos. Desde luego, mientras haya esperanza de poder localizar a un español o si desgraciadamente simplemente el cuerpo de un español fallecido, seguiremos tanto tiempo como sea necesario.
1: José Manuel Álvarez també ha dit que dimecres s'enlairarà un altre avió en un hospital de campanya d'emergència. I acabem de conèixer que el PSPB-PSOE ha presentat una querella al Tribunal Suprem contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, pel fals testimoni en la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés. Segons fonts del PSPB, la querella es basa en les contradiccions entre la declaració de Mazón al Congrés al novembre i la investigació del jutjat de Catarroja que instruís la causa penal per la gestió de la Dana, així com el contingut dels missatges del grup de WhatsApp del govern valencià en octubre del 2024. I Pedro Sánchez ha destacat la importància que la migració té per a l'economia espanyola i el que aporten les persones migrants a la riquesa del país. Ho ha fet durant la presentació del Pla d'Integració i Ciutadania, dotat amb 500 milions d'euros este primer any.
3: Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. Por tanto, un 19% menos de aquí a 25 años y un 22% de aquí a 50 años.
1: El president del govern s'ha felicitat pel milió de persones migrants que han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària i ha assegurat que el pla que s'ha posat en marxa facilitarà la plena integració a pesar dels missatges d'odi que alguns estan interessats a escampar.
3: La realidad de España no son los mensajes de odio, aunque evidentemente se expanden las redes sociales. La realidad es el vecino, la vecina que ayuda, la compañera que enseña, el profesor, la maestra que acompaña y el barrio que acoge a todo el que lo necesita. Ese es el país que somos y vamos a seguir siendo, por mucho que algunos, pues evidentemente, se empeñen en dar marcha atrás en la historia.
1: I un total de 5.969 estudiants s'examinen en la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat, que es farà des d'avui fins al 2 de juliol en les diferents universitats de la Comunitat Valenciana. Del total d'alumnat matriculat, 3.482 són dones i 2.487 homes. En conjunt, la convocatòria registra 361 estudiants més que l'any passat per universitats. La major part de les persones inscrites faran les proves en centres universitaris de la província de València. Concretament, la Universitat de València encapçala la llista amb 1.544 persones matriculades, seguida per la Universitat Politècnica amb 1.434 i sabrem les notes a partir del 7 de juliol per la vesprada. I les morts per calor augmenten, són 59 persones han mort per les altes temperatures d'este mes de juny en la Comunitat Valenciana, 54 d'elles l'última setmana, just quan hem viscut un episodi de calor que ha fregat els 40 graus. A tota Espanya són 892 els morts atribuïbles a esta calor del mes de juny, segons dades de l'Institut de Salut Carles III. Al nostre territori hem de lamentar 25 morts en Alacant, 17 en València i 17 en Castelló. 31 eren homes i 28 dones i la gran majoria tenien més de 65 anys, tot i que hi ha 4 persones en el tram d'edat entre els 15 i els 64 anys. I pel que fa als successos, la Guàrdia Civil d'Alcalà de Xivert ha recuperat una màquina excavadora valorada en 36.000 euros que presumptament havien furtat dos homes de 45 i 49 anys. L'empresa arrendatària va denunciar que algú havia furtat la màquina mentre estava estacionada en el lloc on feien els treballs ferroviaris. Finalment, els investigadors localitzaren l'excavadora junt amb el seu martell i dos pales en un taller d'esta població del Baix Maestrat. I anem a la informació esportiva. Primeres paraules del director general del València Bàsquet després de fer-se pública l'oferta del Real Madrid per al tècnic Pedro Martínez. Eva Casany, conta'ns.
4: Enric Carboni ha revelat que el tècnic els va anunciar que considerava que era la seva última gran oportunitat per a entrenar a un equip gran d'Europa. El club taronja també va contraofertar l'oferta dels blancs, però tot i això, el pagament de la clàusula i l'eixida del tècnic sembla que serà en realitat en les pròximes hores. La gran temporada de l'equip els ha posat en la paradora molts jugadors i tot i que el València Bàsquet assegura que ha fet el possible per a tractar de retindre-los, gran part d'ells han dit que no accepten aquesta oferta perquè volen anar-se'n a un altre equip on puguen guanyar l'Eurolliga. Taylor és l'únic que hauria decidit quedar-se. Davant estos profuns canvis en la plantilla, el director general ha llançat un missatge de tranquil·litat.
5: La gente tiene que estar tranquila que Valencia Basket de cara a la próxima temporada, siendo claros a nuestro modelo, vamos a hacer un roster en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino muy competitivo, teniendo claro que si hay algún jugador que Valencia Basket quiera retener, vamos a intentar hacer todo lo posible económicamente para retenerlo.
1: Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials, en el web apuntmedia.es. La pròxima cita a la una i es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
7: De tu a tu.
8: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
12: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
13: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
14: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
15: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
16: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
17: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
6: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

És una de les cançons que va marcar sobretot els records d'una nova generació en una de les pel·lis que també va marcar una inflexió total en les produccions de Disney i de Pixar, com és la de Coco, en la que només la banda sonora original es va fer més que coneguda i a la majoria de la gent que va... o es va convertir en addicte d'aquesta pel·lícula li porta els seus records. La veritat és que estem parlant d'una de les figures més interessants a nivell hispanoamericà i sobretot un dels intèrprets que més satisfaccions dona a l'hora dels concerts i sobretot de poder donar aquests resultats, no?, a la gent que li agrada. No només ha cantat Recuerda Més, sinó que d'un molts més productes al voltant. La gira en la que està immers en estos moments és Viva México Tour, com no pot ser d'altra forma. Per cert, un mexicà molt atípic, com diu ell, que és perquè, entre altres coses, no és dels que segueix ixe patró mexicà ni en quant a la forma d'actuar en casa, ni en quant a la manera de menjar picant, ni en quant al patró, evidentment, més marcat dels mexicans. La veritat és que parlem de Carlos Rivera, que ha passat este cap de setmana per dos dels escenaris més importants del nostre territori. Divendres va fer parada en la plaça de Bous de Castelló i dissabte ho va fer lo propi en la plaça de València, en dos escenaris que són el típic, l'habitual i sobretot el que du a este tipus d'artistes per a, poder estar i poder triomfar, juntar la gent en el seu públic, com sol ser habitual i com ho han fet moltíssims d'ells, com Luis Miguel, com Chayanne i com, jo que sé, Ricky Martin, per pensar en alguns d'ells. La qüestió és que la veritat és que molts d'ells han passat per ací. Bueno, una gira que ha suposat el seu retorn als escenaris espanyols amb una proposta que ha repassat els 20 anys de la seva trajectòria musical, alternant balades, pop i sons tradicionals mexicans en un espectacle de més de 2 hores on combina els grans èxits amb el seu nou treball dedicat a la música mexicana i que també ha donat les seues satisfaccions a tots aquells que van poder assistir a aquests concerts en València i en Castelló i que, entre altres coses, pues, bueno, pot ser durant molt de temps no el tornen a dur a les nostres terres i puguem poder gaudir dels seus concerts i de la seva música. Certament és un d'aquests esdeveniments irrepetibles que, entre altres qüestions, repetix, qui va tindre la sort de poder assistir a vore'l va poder conèixer una miqueta més del que és... I ja veu, la veu de, en algunes de les produccions, la de Coco, que és, sens dubte, una de les més interessants que s'han pogut tindre. I una...

0: que no és aquí.
1: Anem a parlar-vos a aquestes hores, 12 i 27 del matí d'este últim dia de juny de 2026, de secrets, de suspens, d'amor, però també d'una cuidada ambientació històrica, que són els ingredients del Baile de las Criadas. El Baile de las Criadas, entre altres coses, és la novel·la guanyadora del Premi Fernando Lara 2026, veritat, David?
2: Sí, és una obra que ens trasllada a eixa Barcelona de 1941, una ciutat presa pel franquisme i marcada per les grans diferències entre els que pertanyien als estrats més humils de la societat i els que es movien en els cercles poderosos. Eixe retrat es confecciona amb naturalitat i frescor, donant veu als que no solien tindre-la i reproduint la dels que dominaven el destí de tota la població. És una novel·la que contraposa dos mons que conviuen de portes cap a dins, el dels senyors i el del servici, també. I l'encarregada de donar vida a aquesta història és Marta Platell. Ella és periodista, escriptora, nascuda en Barcelona, una autora que ha construït la seva trajectòria combinant la mirada del periodisme amb la passió per contar històries.
1: El Baile de las Criadas, com vos diem, és la seva segona novel·la. Vol dir que en això és reincident en el tema d'editar llibres, i avui ens visiten els estudis de la Ràdio Pública Valenciana. Marta Platell, què tal? Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, encantada d'estar aquí a València.
1: Nosaltres estem encantats de tindre't així als nostres estudis. Primer, felicitar-te pel premi i després preguntar-te com el vas rebre i quina sensació tens encara en el cos.
3: Gràcies. Doncs, home, rebre un premi tan important com el Fernando Lara va ser un regal immens, sobretot perquè jo sóc una autora que encara està consolidant la seva veu. Vull dir, tinc una, com ben has dit, una novel·la publicada,
1: sí,
3: però aquesta és la segona, i llavors encara, vull dir, el públic no em coneix lo suficient, no em coneixia lo suficient. Llavors, per mi, que un jurat tan important com el d'aquest premi es fixés en aquesta novel·la, va significar que es va premiar el text, la literatura, per sobre del nom, no? Que van premiar la força d'uns personatges, d'una història, i el meu esforç per donar, per recrear una història que de la que s'ha parlat molt poc, no?
1: Uh-huh. De fet, tu optes per contar un període poc conegut, com és la presència dels nazis instal·lats en Barcelona, però en la Barcelona de la postguerra. Què el duu a centrar-te específicament en aquest moment?
3: Sí, a veure, de fet, es van centrar, estaven instal·lats a Barcelona, però jo m'he recreat a la seva presència a Barcelona perquè soc d'allà, però també van estar a les grans capitals, van estar a Bilbao, a Saragossa, aquí, o sigui, van estar a tot arreu on hi havia un consulat o una ambaixada. No? A mi, quan ja tenia clar que volia escriure sobre les criades, les dones invisibles d'aquella època, necessitava un enclave històric, uns fets que fossin interessants per mi i a la vegada fascinants, no? Llavors, per casualitat, va caure a les meves mans un llibre sobre nazis a Barcelona, ple de fotografies, un llibre superinteressant, i quan el vas començar a fullejar dic, ostres, és que jo no ho sabia, aquesta història. Jo no sabia que els nazis havien tingut tanta influència a la vida quotidiana de Barcelona. I em va semblar un període històric fascinant, no? I llavors dic, bueno, doncs necessito un any, i vaig a retratar l'any 1941, perquè era l'any que l'exèrcit nazi dominava l'escenari bèl·lic d'Europa. I era l'any també que Espanya, sobretot Barcelona, va rebre més visites d'altos mandos, de diplomàtics nazis, que donaven condecoracions a les autoritats falangistes i del règim franquista, i a la vegada el règim també els otorgava condecoracions d'aquí. Vull dir, va ser un intercanvi mutu, no? I llavors m'interessava aquestes

0: sumptuositat ideològica, m'interessava contrastar-la amb la realitat d'unes dones que lluitaven cada dia per sobreviure, no? I d'un país que lluitava.
1: Clar, paral·lelament a aquesta història n'hi ha, suposo, un treball de documentació molt complicat i sobretot molt llarg. No sé si n'hi ha algun descobriment que tu destaques en tota aquesta tasca d'investigació i de documentació.
0: Sí, a mi em va sorprendre sobretot que, a veure, jo podia entendre que els nazis tinguessin influència i que l'esvàstica, tots els seus emblemes, estiguessin representats als seus edificis, no? El Banc Transatlàntic Alemany, que estava a la plaça Catalunya, al consulat, a la casa alemana, però el que no podia imaginar és que edificis emblemàtics públics de l'Estat també llueixen esvàstiques. La colònia, per exemple, podria ser el Palau de la Música Catalana, on la colònia nazi, que era molt afín a les seves costumbres i tradicions,
2: es pavonejava, no?
0: Sí, sí.
2: Que era típica, que... a més, de que ho feren en llocs com estos.
0: Exacte, i celebraven allà, per exemple, la seva ells tenien, celebraven el seu propi calendari,
2: sí.
0: I la festa de la collita, que la feien cada any, la celebraven al Palau de la Música. Al Teatre Coliseum, que era un edifici, i és un edifici emblemàtic, també feien a l'any 41, que això ho retrato a la novel·la, van celebrar l'aniversari dels 52 compleanys d'Adolf Hitler, amb tota, bueno, amb l'assistència d'autoritats de la Falange i de les Hons, i amb tota pompa, no? I a part, l'orquestra municipal va tocar himnes i va tocar la música de Wagner, clar, dius, és que això era vergonyós, no? I tot això es feia amb tot el beneplàcit de les autoritats, tret de l'alcalde de Barcelona i el governador civil, no sé per quina, suposo que tindrien altres compromisos, van delegar la seva assistència i no van ser-hi, però bueno, era... Això em va sorprendre molt.
1: I dins d'aquest context, tu te centres en les criades.
0: Sí.
1: Per què?
0: Perquè jo volia donar veu, van ser unes dones que, tot i que el règim les considerava imprescindibles per les famílies a les que servien, tan imprescindibles que l'any 40 van perdre el descanso dominical. Només es van quedar les que la tenien, les que podien gaudir-ho, els dijous per la tarda. Eren unes dones que rebien els convidats, netejaven, estaven tot el dia al servei de les famílies, però eren invisibles, tot i que ho veien tot, ho escoltaven tot, i en el cas de la protagonista de Melissa, la protagonista de la novel·la, ella es va, clar, una criada que tot ho sabia, coneixia totes les interioritats de les famílies, podia convertir-se en un cabo suelto molt perillós, no?
2: Eren invisibles per a les famílies a les que servien, però especialment més invisibles per als nazis, que damunt eren cruels amb la gent de servici.
0: Sí, sí, sí. O sigui, no, jo ho comento, vull dir, tampoc no he volgut retractar... tot, es veu la crueltat, no? Però sí, sí, eren dones que les que tenien menys sort les podien apalear, les violaven. No, eren persones que tan sols no sabien
2: normal,
0: ni els noms.
2: La societat
0: noms.
2: Eren sers inferiors,
0: sí.
2: La gent de servici encara era més
0: encara,
2: inferior per a ells.
0: Pensa que la dona de les criades estaven per sota de qualsevol treballador d'una fàbrica.
2: Sí.
0: O sigui, eren el pitjor. O sigui, les també no tenien cap mena de dret. I podien gaudir d'una setmana a l'any de vacances, però evidentment la majoria no les agafaven. Per això no és d'estranyar que quan sortien del poble per... en busca d'una vida una mica millor, de millorar la vida, elles passaven molts anys sense tornar a veure la seva família. Llavors, es rodejaven de les seves d'altres criades que estaven en la mateixa situació que elles, i llavors formaven amb elles la seva família. Com passa en la novel·la, no? Que Melissa s'envolta d'un grup de criades que després es veran envoltes en una trama doncs molt interessant, que serà, agafaran la revanxa, no? Per dir-ho d'alguna manera. Melissa és una noia que ve d'un poble de Burgos amb una maleta de cartró, un llibre de poemes amagat i poca

0: més expectatives.
1: Però saps el més curiós de tot? Que era que de tontes no tenien un pèl.
0: No.
1: Tot i vindre de poble, de vindre de racons més amagats d'Espanya, per exemple, de tontes no tenien un pèl. Era gent que aprenia molt ràpid.
0: Sí, la majoria no sabien, perquè les sabien les famílies, les havien tret de l'escola de molt petites per ajudar a les feines del campo. Mm. Eren noies que moltes no sabien llegir ni escriure, eren analfabetes, però clar, no eren tontes. Eren persones, algunes, molt intel·ligents, que els hi faltava la cultura i la preparació. Això es veu a la novel·la, no? Com en un moment donat es veuen, sobretot Melissa, que és la protagonista, la que porta la veu cantant, es veu la vida, la posa en una situació que ha de prendre les riendes del seu destí, no? Que les dones d'aquella època tenien molt poques, vivien en una època, era una societat molt vigilada, amb por, i tenien molt poques possibilitats de decidir sobre el seu propi destí, no? I Melissa ho fa. Melissa agafa les riendes del destí, no?
2: I en aquestes cases de famílies bé, diguem, en aquesta casa de Llebrera també, se troba una jerarquia entre les mateixes criades. Com és això, també?
0: Sí, per exemple, jo no he volgut, tot i que és una novel·la coral, tampoc no volia posar molts personatges, però en una casa com la casa dels senyors Llebrera, els personatges, el matrimoni falangista, que admiradors dels nazis, podia, lo normal era que hi hagués una ama de llaves, després les criades, una cuinera i l'ama de llaves, la senyora delegava en l'ama de llaves, que era la que més dominava, mandava sobre el servei.
2: Hi havia una piràmide també d'autoritats.
0: En aquest cas és hi ha el xòfer que tracta les criades de tu, però les criades amb ells li tracten de vostè. La cuinera és qui manda les criades. Les criades, hi ha una primera doncella i una segona doncella, la que està per sota. I després en el món dels senyors també, perquè a la meva novel·la hi ha un personatge d'una dona nazi, que la pròpia senyora Doña Isabel, ella es considera inferior, no? Tot i que és molt tracta molt malament el servei, però ella, quan està amb aquesta dona nazi, es considera inferior, i també es considera inferior a les seves jefes perquè ella treballa les dones aquelles, claro, que...
1: Marta, què mos aportarà? Clavar-se en aquesta història de les criades d'aquella època en la que els nazis no predominaven, però sí encara dominaven després de la guerra en Barcelona.
0: I dominaven molt els mitjans de comunicació, eh?
1: Bueno, això és un altre.
0: Sí, dominaven molt. Hi havia un senyor des de l'ambaixada, Lázar, que ell controlava tot el que els mitjans de comunicació publicaven, i jo de fet he tingut l'oportunitat de mirar en els diaris de l'època.
1: Sí, perquè la documentació ha sigut real, totalment.
0: Sí, totalment. Clar. Jo m'he submergit en el diari de Barcelona de l'època, d'aquells dies, i tots els aconteixements que narro estan documentats sobre el meu vessat en articles que escrivien dos dies després de que... Clar, no hi havia una immediatesa, eren diaris que tenien 8 pàgines perquè no hi havia paper. Però està tot documentat. Ara, també vull dir que la documentació, tot i que a mi m'ha servit per escriure la novel·la, no és un bloc de denso de dates, no? Totes són pincelades que no entorpeixen, no, el ritme de la novel·la,
2: que,
0: no? Que és molt fluid, però sí que serveix per en determinats moments posar una pincelada d'història perquè la lectora o el lector comprenguin què és el que succeïa en aquella època, no?
1: Bueno, doncs quedarem en això, i en que ha sigut una sort tindre't ací als nostres estudis i que s'hagis vingut a visitar per a presentar-nos i se ball de les criades aquí, que ha sigut
0: Moltes
1: el premi Fernando Lara.
0: Espero que agradi molt, perquè té tots els ingredients, no? Té suspense, té una intriga que comença en l'actualitat, però l'ha en el passat i que no es resoldrà fins al final.
2: Una barreja de gèneres.
0: Sí, és una barreja de gèneres.
1: Segur que sí. Marta, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Cuida't
1: i bon viatge de tornada.
0: Gràcies.
1: Per cert, encara n'hi ha algunes històries més que vos podem contar ara quan són les 12:40 del matí.

0: També li ha preguntat per l'alcaldessa de Xiva, que va dir així al jutjat que va avisar de la situació del barranc al diputat de Bombers, que també estava al CECOPI. Però Mompó ha dit a la jutgessa que no recorda que li donaren aquesta informació. Això ha provocat un interrogatori tens, la jutgessa l'ha recriminat la falta de memòria i això ha provocat la protesta dels advocats dels dos imputats. Mompó ha insistit que en el CECOPI tota la informació estava focalitzada en el perill de la presa de Forat. Escoltem Vicent Mompó.
1: Sí, la señora Amparo Fort recibió una llamada del el señor Laberio Mascarell y fruto de esa llamada nos comunicó a nosotros lo que estaba sucediendo. No puede ser que sea antes de las 7 de la tarde, porque antes de las 7 de la tarde, según la factura del señor Laberio Mascarell, no existió esa llamada. Pero insisto que le contesto por lógica, no por recuerdo.
2: I avui finalitza el termini per a tramitar la regularització extraordinària i massiva d'immigrants a Espanya. El govern espanyol ha rebut més d'un milió de sol·licituds en este procés extraordinari que es va iniciar a mitjan del mes d'abril. A la seu de Correus, a la plaça de l'Ajuntament de València, està Carme Bor. Carme, hi ha moltes persones encara apurant les últimes hores del termini?
3: Molt bon dia, Patricia. La veritat que no moltes. En esta oficina ens han dit que hi ha 30 cites donades per avui d'aquest procés de regularització. Estaran, per cert, oberts fins a les 8 i mitja de la vesprada. Són 34 oficines de correus a tota la comunitat valenciana que estan gestionant aquest procés, la replegada de documentació. També recordem les seus de la Seguretat Social i d'Estrangeria. Sí, la gent en la que hem pogut parlar han apurat a l'últim moment perquè bàsicament es faltava algun paper des del país d'origen o es faltava algun tràmit, però en realitat de vora aquest milió a tot Espanya de documentació que ja s'ha presentat, 360.000 ja estan admeses a tràmit. Per a totes aquestes persones, diuen, es pot obrir un nou futur, però ja poden llogar habitatge i buscar treball.
4: Gracias a Dios logramos consignar todos los documentos, hicimos el trámite ya a última hora, pero nos tenía eso preocupado, pues es que no se hiciera, ya se logró hacer.
5: Es un proceso lento, pero seguro, y eso es un aporte para nosotros para poder trabajar legalmente y también aportar a España y también poder mandar plata a Perú.
2: I sobre la providència que hem conegut este matí del Tribunal Suprem sobre el procés de regularització arran dels recursos presentats pels governs de la Comunitat Valenciana i Aragó i que podria obrir la porta a enviar este procés davant de la justícia europea davant dels dubtes de si entra o no en col·lisió amb el dret comunitari. El Ministeri d'Inclusió acaba de fer un comunicat en què llança un missatge de tranquil·litat a les persones sol·licitants.
6: La norma, diuen, s'ha redactat velant estrictament per la compatibilitat amb el dret comunitari. El Ministeri treballa en coordinació amb l'advocat Casilla de l'Estat per aclarir les qüestions plantejades. Després, el tribunal escoltarà les al·legacions i haurà de decidir si eleva o no la qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En cas d'elevar-se esta qüestió prejudicial interpretativa seria per a resoldre dubtes concrets abans de resoldre el fons de la qüestió. També recordem les mateixes fonts del Ministeri d'Inclusió que la regularització atorga un premi de resistència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol.
2: I més coses, l'ONG Ecologistes en Acció posa bandera negra a 14 platges de la Comunitat Valenciana segons el llistat que s'acaba de publicar. Apunten a problemes de contaminació o mala gestió dels paratges naturals. Mònica Artana, bona vesprada.
7: Bona vesprada, efectivament, Ecologistes en Acció acaba de presentar l'informe de banderes negres d'enguany on posa el focus en els punts del litoral on es produeixen negligències per contaminació o per mala gestió. En total en són 14 les que han atorgat a la Comunitat Valenciana, 2 a Castelló, en les platges del Surrac, a Benicarló i a la platja de la Ribera de Cabanes. En el cas de València, per contaminació a les platges de Xeraco, Daimús i Tavernes de la Valldigna, així com les que estan al voltant del port de València. I en el cas d'Alacant, la bandera negra se l'emporta a la platja de l'Almadrava, al Campello, per contaminació i per mala gestió a l'Albufereta i Cap de l'Horta.
2: Més coses, la 1:05, ja està publicada la llista de morositat a Espanya de l'Agència Tributària. Els grans morosos, els que deuen a la Hisenda Pública més de 600.000 euros baixen en 2025, en 144 persones, arriben als 5.853 i la majoria són persones jurídiques.
6: Entre les persones físiques destaquen coneguts noms com Patricia Conde i Kiko Matamoros, que tornen a la llista de grans deutors a Hisenda després d'alguns anys d'absència. L'any passat se sumaren als ja habituals, com ara Isabel Pantoja, Paz Vega i Bertín Osborne. Segons l'Agència Tributària, en 2025, més de 870 morosos han pagat el deute, eixint de la llista de grans deutors, mentre que s'han incorporat 735 de nous.

0: En els esports, primeres paraules del director general del València Bàsquet després de fer-se pública l'oferta del Reial Madrid pel tècnic Pedro Martínez. Eva Casany, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Patricia. Enric Carbonell ha explicat que el tècnic els argumenta que seria l'última gran oportunitat per a entrenar un equip gran d'Europa. El club taronja assegura que ha fet una contraoferta, però es dona per fet el fitxatge al club blanc, que es farà oficial en breu. La gran temporada de l'equip taronja multiplica les ofertes rebudes per la plantilla. El València Bàsquet assegura que, tot i haver tractat de retindre jugadors, molts han decidit eixir per a tractar de guanyar la lliga un gran club europeu. Només Cameron Taylor podria estar disposat a quedar-se. Carbonell ha llançat un missatge de tranquil·litat a l'afició de cara a la pròxima temporada.
2: La gente tiene que estar tranquila que Valencia Basket de cara a la próxima temporada anda siendo claros a nuestro modelo. Vamos a hacer un roster en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino muy competitivo. Teniendo claro que si hay algún jugador que Valencia Basket quiera retener, vamos a intentar hacer todo lo posible económicamente para retenerlo.
0: Acabem la 1:07. Continua Sergi Olcina. Nosaltres actualitzem a les 3 de la vesprada, com sempre. Fins ara.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
4: De tu a tu.
5: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
7: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
6: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
7: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
6: Preinscríbete en umh.es.
8: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano y Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.

0: Què tal, com esteu? Heu vist quantes coses hem juntat en un moment? I hem pogut parlar. Crec que el que estàvem comentant certament és algo que hauríem de fer-nos mirar una miqueta. Ho comentàvem amb David Casinos, amb Fernando Pena de Calma al Mar, que és el gabinet psicològic que ens ajuda cada setmana en el directe. I, bueno, just perquè havia vingut Roberto Roig i també estàvem parlant d'això. Que sí, que molta empatia, que molta intel·ligència emocional i molta mandanga, però al final tots ho som, jo el primer, molt individualistes. Este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i encara estem... Pues, encetant el que és l'últim tram del nostre programa d'avui, la 1 i 10 justeix que acaben de marcar els segons. Roberto, benvingut de nou.
1: Hola, què tal? De nou.
0: De nou. És que presumim molt, però al final som només jo, el Melic, jo, el Melic, jo i el Melic.
1: Bueno, és que somos muy individualistas. Fíjate, en el tema en el que me he dedicado yo una parte de mi vida profesional, que ha sido... al tema de la solidaridad.
0: Sí, precisa, y el altruismo.
1: Del altruismo, precisamente. Yo me doy cuenta que la gente es solidaria, sí, pero es individualista.
0: Claro.
1: Tiene que pasar algo para que la gente responda.
0: Això ho han comentat moltes voltes.
1: Muchísimas. Nosotros vivimos aquí en España los atentados de Madrid. Uh-huh. Vivimos aquí en Valencia el accidente de circulación de metro...
0: 20 anys en guany.
1: De la calle Jesús, sí, sí. Estava en aquell...
0: Com passa el temps, eh?
1: En aquell moment estava el director del centro de transfusión. Sí. Y además se dio la circunstancia, por encima de todo, excepcional, que al ser el hospital... El centro de transfusión estaba en el Hospital General y el Hospital General ser el receptor de las personas heridas y también de la gente que falleció, pues nos convertimos allí... en el faro. Uh-huh. Y bueno, aquí yo era en el mes de julio, en estos días, que estos próximos días, y la gente vivimos La Habana, tres cuartos de lo mismo, y la gente se vuelca para cualquier cosa.
0: Pero incluso no sent así, incluso sent fora. La
1: no,
0: gent,
1: no, hombre, vamos a
0: sense ver. Demanar, enseguida acudixen a
1: sí, donar. Sí, donde sea.
0: Sí.
1: Si acuérdate, tú sabes seguro que qué estabas haciendo... El dia de l'atemptat del 11M. Seguro.
0: Home, hay tan que me recordes, sí, señor. Sí.
1: Y porque esas cosas, como yo sé qué estaba haciendo el día de La Habana o qué estaba haciendo el día del accidente de metro, son cosas que nos marcan el intelecto para siempre. Mira, me acuerdo, yo estaba...
0: Me recuerdo incluso de les Torres Bessones y todo lo que estaba fent en ese momento.
1: De las Torres...
0: Sí, sí, todas esas cosas me recuerdo.
1: En ese momento estaba yo en la conselleria.
0: Normalmente casi todas me han pillado en la radio, pero, en fin, que me recuerden esos momentos que estaba fent, sí.
1: Y lo del 11M...
0: Tú estabas en la conselleria de Sanidad, entonces.
1: Conselleria de Sanidad, sí, sí,
0: sí, sí.
1: Y lo de... Me iba esa tarde con Antonio Clemente, el profesor Antonio Clemente,
0: sí,
1: a dar un meeting a Ontinient, ahí al costat de ta casa.
0: Mare meua, que acaben d'estrenar Hospital i ara hora, de veritat.
1: Sí, bueno.
0: Poc es parla de lo que tenien estes persones, que gràcies i tot, però de l'hospitalet que tenien, al que ja afortunadament
1: ahí,
0: tenen.
1: Ahí yo creo que es feren dos actuacions, s'han fet dos actuacions que eren fonamentals per a la Vall d'Albaida.
0: Sí.
1: El túnel de l'Olleria.
0: El túnel de l'Olleria.
1: I l'hospital d'on tenien.
0: És de veres, sí, sí. Això que ningú s'ho prenga a conya. Bueno, i no només el túnel de l'Olleria.
1: Com a conya te diré...
0: Els ports, tots els ports que n'hi havien de muntanya per entrar i eixir de la comarca de la Vall d'Albaida, que de tots només ha quedat realment el de Bocairent,
1: sí,
0: i també es va modificar
1: en
0: els voladissos. Sí, Bocairent d'on tenien, perquè ahir era inviable ja fer qualsevol cosa i qualsevol actuació per l'entorn.
1: No, però està tot volat.
0: Claro, claro. Està tot ple de voladissos. Bueno, fins i tot el tren... que encara ara és el que està reformant-se, que és el que passa el tren al Coll Xàtiva, que és el que passa per dins d'eixes muntanyes del port de Bocairent, també ha tingut les seues circumstàncies. Bueno, no es va fermer perquè no es podia, però en l'exemple del túnel de l'Olleria i del port de l'Olleria ja se van fer quasi tots.
1: Sí, sí, sí, sí. No, és que jo tinc una relació molt especial en Ontinyent.
0: Tots teniu alguna cosa al coll o en Ontinyent? No sé què vos passa.
1: Jo amb el coll, no, al costat.
0: Yeah. Però el teu amic Matosses,
1: sí,
0: en el coll, sí. Perquè ell, sí, ell de jovenet mos conta sempre que va estar en Alcoi perquè treballava...
1: Ah, bueno, clar, claro, és que ell es comença a treballar en l'hospital.
0: En l'hospital, bueno, que vosaltres coneixeu com l'hospital, però els alcoials ho coneixem com la residència.
1: Virgen de los Lirios. Sí, exacte. Bueno, sí, en realitat, sí. Tot eren residències. Sí, sí. La fe era residència universitària de la fe.
0: Pels alcoians, l'hospital és l'hospital, el que ara és una, el que ara és un, una residència de majors, l'hospital d'Oliver sempre ha sigut, pels alcoians sempre hem conegut com l'hospital, l'hospital. I el Virgen de los Lirios com la residència.
1: Ja.
0: És una cosa molt rara que tenim els alcoians.
1: No, però això passa a molta gent. Sí, sí, sí. No, sou raros perquè vos partia el... Sí. Perquè teniu el cor partit.
0: I damunt, la cosa meua, ja del colmo de les rareses és això, tindre la doble nacionalitat. Ser d'Alcoi, haver estat
1: una època...
0: Claro,
1: i de València.
0: I després haver anat al Tinyent.
1: I estudiar en Tinyent.
0: No, no, jo m'he criat en Tinyent. I ja la resta, sí, en València. No, sóc una cosa molt rara.
1: Jo és que tinc molt d'apego en on Tinyent, però en moltes coses.
0: Per què?
1: Pues mira, els franciscans...
0: Sí.
1: Que conec prou bé. Sí. El pare Camallonga, Eduardo.
0: Però tu vas estudiar allí, en el convent?
1: Jo vaig estar allí un any.
0: I el van tirar perquè eres massa bo o massa roïn?
1: No, però bueno.
0: Ah.
1: No, però no, a banda d'això. No, perquè la primera, de les primeres associacions de donants de sang en el món...
0: Mifsud, Camallonga, Sos Pedra, és que la llista era llarga.
1: Es feren en Ontinyent i Alcoi, sí. Del món. No, no t'estic parlant de València, de la Comunitat d'Espanya, no, no. Del món, les primeres associacions. I una que pervivís encara és la de l'Ajuntament
0: de l'Assemblea,
1: Sant Vicent de Paül, que des d'ací, pues, si mos estan escoltant, Jesús i tota la colla, els envia una forta abraçada perquè han sigut especials. Ahir n'hi ha un metge, que era el doctor Sayas, el pare de Maria José, que Maria José ara està de cap de servei en el PSET d'hematologia, que el que feia era llogava un autobús, el carregava de donants i es tirava perquè la fe, quan la fe necessitava sang, l'autobús d'on tenen sempre estava dispost en ajudar. Què t'imagines tu d'això?
0: Pues, de fet, és que sempre, i a més d'aixòs deberes, han tingut a gala ser molt solidaris. L'única caixa que encara existeix i que, a més, va començar en Tins Solidaris és Caixa Ontinyent. Bueno, la premissora, que li diuen ells.
1: Alguna n'hi ha més.
0: Bueno, queda Cajamar...
1: La Popular.
0: Sí, però com a caixetes que entenem de les que han supervisut...
1: Sí, no, no, lo de Ontinyent... Bueno, Este que li fea les mantes a Fidel Castro, què me dius?
0: Que li fea les mantes a Fidel Castro, això és una notícia que jo no tinc compte meu.
1: Per la Serra Maestra.
0: Ah.
1: Manolo Revert.
0: Home, sí, Revert, sí.
1: Manolo Revert li fea, i encara que jo sàpia, ara no ho sé amb tota seguretat si ara continua, però n'està fent la tela, el tèxtil, per a la roba del Pentàgono.
0: Ah.
1: I es feia no tenint. La roba està de camuflatge.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I Revert li feia mantes
0: pa Fidel Castro.
1: A la Serra Maestra.
0: Vos doneu compte quantes coses deixen d'ací? Això que estàs contant, i bueno, fa no res, en Alcoi, el de Textils Olcina, que és el que li ha fet també la majoria dels teixits al papa i a tota la cúria...
1: Que romana.
0: Sí, a tota la cúria romana, és de veres, els estampats i
1: tot.
0: Sí. Texol. És que no és família meua. Al contrari, és família d'Abril, però li diuen Olcina, també.
1: Ja, pues el cas... No, home, el cas és que és una comarca la vostra molt important. Mm. Molt important, molt industrial, i el port feu que, a més, tira a la seua marxa.
0: Home, de fet, jo entonces me'n recordo que treballava en Ràdio Ontinyent, que es va fer el primer túnel i era d'anar i vindre, el mateix túnel.
1: Ah, que parava, després... que tenia un stop o tenia un semàforo...
0: No, tenies dos sentits, directament. Ah, no era d'autovia, sinó que era de dos sentits.
1: Vale.
0: I després, ja en el temps, no sé, no me'n recordes, si això va ser a principis de la dècada dels 90, després ja en dos o tres anys, si no em falla la memòria, igual va ser menys, es va fer el segon túnel. I ja era un panar i l'altre per tornar. Sí, el port de l'Olleria, mare meua. Sí.
1: Pues de lo que estàvem parlant abans en Fernando i en David... empatía, inteligencia emocional, todo lo que tú quieras. y respeto y respetar, y eso entra dentro de la empatía, entra dentro de la inteligencia emocional, porque nosotros somos, con carácter general, personas empáticas.
0: Sí, son sociables.
1: Solemos sumar,
0: aquel que digo.
1: Sumar. No, bueno, empatía es que química, ¿no? Entre las personas. Pero eso, mira, yo he pasado muchísimos años de mi vida recibiendo todos los martes un grupo de escolares en nuestro centro. No tan escolares ni tan pequeñitos. Ya gente de 16, 17, 18 años.
0: Ah, bueno, eso ya han pasado la edad del pavo, ¿eh?
1: No te lo creas.
0: Se debe haber retrasado la edad del pavo, ¿eh?
1: Tienen el número.
0: Ya.
1: ¿Vale? Y de verdad que... Mira, te voy a contar una anécdota que me hizo a mí sufrir mucho. Y es que los tuve que tirar del centro.
0: ¿Me estás diente? ¿En serio? ¿Qué va a pasar? Contamos otros.
1: No, simplemente, digo, vamos a ver. Yo os ofrezco las instalaciones de nuestra casa.
0: Sí.
1: Y no me respetáis. Y no lo siento por vosotros, porque os faltan kilos y kilos de educación. Lo siento por vuestros profesores, que os tienen que tolerar todos los días. Por lo tanto, aquí no podéis seguir.
0: ¿Tan males van portar, Roberto?
1: Pero no te lo pueden ni imaginar. Pero vamos a ver, ¿qué es?
0: Pero en 15 sejans ja estan grana hecha. Escolta, que el meu nebotente 15 ja és un pa mi més alt que jo, ja.
1: Eso no es tampoco es extraño. Hoy en día los niños...
0: Bueno, perquè jo sóc tan baixet com antic és el meu cotxe, però en fi.
1: No, és que los niños son muy altos, es verdad. En general, los niños son muy altos. No, y es que se ha perdido el respeto a cualquier cosa. Mira, para mí una de las acciones más importantes de las que hacíamos y de las que espero que se sigan haciendo en el centro era esa visita semanal. Había cola de los colegios, de los institutos, de las tanto públicos como privados, para venir a visitar el centro. Cuando te digo cola, se abre y viene un instituto a la semana, los martes. Y tienes pues lo que dura el curso escolar, que son 30 semanas, 40... Hoy en día ya habrán apuntado 50, 60 para el año que viene.
0: Muy bien, sí.
1: Aquí yo me produjo muy mal rollo. O sea, tener que llegar yo a ese extremo, cuando había sido el que había fomentado o de alguna manera puesto en marcha programa...
0: Sí. Habías alentado eso tú,
1: claro,
0: desde allí, claro.
1: Yo decía, ostras, es que no me respetan ni a mí, o sea, no respetan, les es igual. O sea, estoy hablando y pasa un carro, estoy hablando y la chica de la primera fila se está comiendo un bocata con los pies encima de la silla.
0: Tú intentaves vendre-los el tema solidari, la importància que té de donar sang, etcètera, etcètera, i és que ni tan sols estaven escoltant-te, que és lo pitjor de tot.
1: Bueno, es que no... Yo creo que en ese sentido nosotros, para llegar a la gente joven, tenemos un problema muy importante. Y digo nosotros como vosotros también. Tenemos un problema muy importante. Es que no sabemos qué música hay que poner o qué tambor hay que tocar para que la gente se ponga en marcha a hacer cosas que tengan que ver con el acto solidario. O lo que tiene que ocurrir es que se caigan las Torres de Gemelas de Nueva York. Esa es la...
0: Sí, porque es mediàtic i això és molt trist. Anem a recuperar una coseta que tu tenies pendent de la setmana passada i que, a veure, en el fragor de la batalla, de les fogueres i totes aquestes coses, no va poder sonar.
1: El fragor
0: de la batalla. I avui, és que estava recordant-me que igual te quedes un ratet més quan vinga Marina, perquè avui, de fet, en 1997... és quan es va establir una de les sentències, una de les coses més greus que han passat en esta comunitat. Ara t'ho comentaré.

0: Pues ya, bueno, ya teníamos las entradas y de repente yo digo, pues no las encuentro.
1: ¿Les habías perdut tú?
0: No les había pagat.
1: No, perdut tú.
0: Perdut, sí, no les había pagat. Es que había fet tot menos pagar. Pero lo viste es lo más importante.
1: Sí, porque si no lo quedes sin entradas, claro. Sí, claro.
0: Pero lo viste es lo más importante. Iba a quedar sin entradas. Y bueno, ya estaba para mi hermana, tú estás idiota, o qué tal. Bueno, pues Paco se alegrará, porque Paco al meu cuñado le dona igual. Liz, bueno, pues si vamos bien, si no, pues también. Total, que estaba yo en casa, chuant, y entre entradas para Rod Stewart. Y entre, y digo, ostras. Y en cara han quedado bien. Ja te pots imaginar del precio de lo barato, ¿no?
1: Claro, ho has pagat en sang, com aquell que diu, mai millor dit.
0: No,
1: en llàgrimes
0: no.
1: De sang les has
0: pagat. Però mira, jo al final te dic una cosa.
1: Sí.
0: Jo si tinc que veure Rod Stewart com un ninotet, compro els discos i ja està.
1: Claro, és que per veure lo xicotet ahí pues no val la pena, ben lluny no... Però encara tens un lloc més o menys bé?
0: Bé. Sí, en la silla de pista, sí.
1: Arras, no?
0: Arras. No, jo això, els quatre grans que queden per ahí, sempre que vinguen així, o inclús me tingué que expressar ho faria, clar que sí.
1: Escolta, has vist quanta gent ha fet pajaritos estos dies en la calor? Te recordes que vam estar parlant tu abans de que arribara la famosa ola de calor, però una volta passat n'ha deixat els quants pel camí.
0: Mil muertos en Francia.
1: Home, perdona, és que en Alemanya, i ho vam dir ahir, s'estaven derretint els semàforos. O sigui, esta gent no està acostumada a aquestes coses, directament.
0: Te voy a contar yo anécdotas que ha patit per el calor en Europa.
1: Tu?
0: Sí, personalment. Jo me'n recordo un congrés en Amsterdam, l'any 94, mos dugueren, no, este hotel está muy bien, pues el hotel que utilizaba Agatha Christie, como el Pera Palace en Estambul,
1: sí.
0: Pues el hotel, el tal. Yo digo, pues estará muy bien, pero no tiene aire acondicionado, y un palmo de moqueta en todas las habitaciones. Yo arribaba a la habitación, como no había aire acondicionado, ni a barres, ni un mal ventilador, omplía la bañera y me clavaba ahí para chelarme. Y van a pasar tres días horrorosos.
1: És que esta gent no està acostumada. Ahir parlava, per cert, en un senyor que té... Bueno, Mònica Bustamante és de Bilbao i, a més, això no us ho va contar, però en Bilbao han estat a 40 i pico, 45 llars.
0: I, a més, Bilbao, que és, li diuen el botxo per això, perquè sí. Està dintre d'un forat...
1: Pues tot i això, el més curiós de tot, saps què és? Que allí, com m'estàs contant-me tu, precisament en França, el tema de l'aire condicionat no el tenen massa,
0: en Europa,
1: massa
0: no,
1: desenvolupat
0: en cap de bus,
1: ni instaurat.
0: No.
1: I diu que estan fent l'agost ara els instal·ladors d'aire condicionat, però diu que estan portant los de fora perquè allí no n'hi ha instal·ladors d'aires acondicionats perquè no... Que
0: això te passa ahí, te passa en París, te passa en Londres, te passa en Amsterdam, te passa en Brussel·les, te passa en Berlín...
1: Que no n'hi ha cultura, doncs afortunadament, perquè si no tot el calent que estan traient cap a fora ja t'ho contaré, saps?
0: Pues no, jo passi en Amsterdam va ser molt mal i a més, com està pegat Amsterdam en les ciutats canals,
1: sí.
0: Bueno,
1: la humitat és mínima, no?
0: I els mosquits, que jo avui volia parlar de mosquits en estiu.
1: Sí.
0: Tindrà que ser un altre dia que traguem la mosquitera.
1: Pues t'he de dir una cosa, al final mos han tingut que flitar a mosatros perquè estàvem de mosquits estos dies que mos estaven atacant per tots els puestos. Es infravalora molt el tema dels mosquits i els mosquits no només mos afecten a mosatros en temes, esto, ja sé que és un poc més extrem de paludisme i coses d'aixes, però vos recorde que n'hi ha un problema que a més és una malaltia zoonòtica que es diu leishmaniasis, que afecta evidentment sobretot als gossos, dels quals, bueno, ja n'hi ha una pseudovacuna i els tractaments han avançat molt, però gràcies als flebotomos famosos que tenim en zones endèmiques com són l'Albufera, etc, ens pot veure afectats. És de veres que malalts de leishmania no n'hi han pràcticament en humana, però que sabien que existeix
0: també. En la Safornia alguno. Però no, afortunadament no, però és el que estaves dient tu abans. Sempre que n'hi ha mosquits, pardalets i cavalls, i un humedal,
1: claro.
0: Ahí te pots encontrar pues, hasta el virus del Nilo.
1: No, és que el tema dels mosquits és més important del que mos podem imaginar, però com tenim tot l'estiu per davant, si vols, ho podem comentar la
0: pues
1: setmana.
0: Doncs tirarem per ahí.
1: Ara vaig a sorprendre't un poquet, perquè jo no li he contat res, Marina, què tal?
2: Hola.
0: Hola, Marina.
1: No li he contat res del que anàvem a commemorar, perquè no s'ha de commemorar.
2: No s'ha de commemorar.
1: Bueno, s'ha de commemorar la part de la sentència.
2: Efectivament.
1: Que pagaren alguns pel que havien fet o no havien
2: fet. No tant com devien, però...
1: Ja, però sí recordar

0: un fet dels més greus de salut. No sé si salut laboral o salut pública que va haver en aquell moment, veritat, Marina?
1: Efectivament, perquè avui la nostra efemèride ens planteja un viatge en el temps, però geogràficament es deixa ben propet de casa, perquè un 30 de juny com este, però de 2003, s'emetia la sentència de l'Audiència Provincial d'Alacant que tancava el cas Ardistil, un dels episodis més greus de salut laboral en Espanya i que va arrencar a Cocentaina. Un cas que avui recordem i que arranca anys enrere en el temps.

0: Roberto, ¿te recordes de eso?
1: Pues no.
0: ¿Lo del cas Ardistil?
1: No, el cas Ardistil, sí.
0: Sí, el cas Ardistil.
1: El contenido, tendría que releerlo.
0: El contingut, bueno, de la sentencia no, pero no, del no cas de era, no, eran sí. empresas de textil sí. Que entre...
1: cosas malas.
0: Claro, entre...
2: El que has de fer escoltar este reportatge claro. xulíssim que he preparat jo ara.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no, no. I fer memòria d'una de les coses més greus.
1: Però vas a passar-ho ara?
0: Claro.
1: Pues ja, així estem.
0: Claro, per això, per això vull que el quedares. Però abans, per cert, tinc que fer un repàs d'algunes coses, com per exemple que sapigueu com va estar l'oratge.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
0: A veure, vos tinc que contar ara 1:33 de la vesprada, aquest mes de juny tan atípic, amb calor de ple estiu i poca precipitació, se'n va. I se'n va un nou ascens de la temperatura. No cal dir que la nit, ja mos ho contava Victòria Rosselló este matí, tornarà a ser molt bascosa i amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en el litoral i en el prelitoral. De fet, a la costa s'esperen mínimes de 23 graus a 25. Les màximes, que és un altre cantar, seran elevades amb valors de 32 a 36 i estem parlant de tota la Comunitat Valenciana. El matí l'heu pogut veure, així mitjanament entrenyinat, per bandes de núvols alts, núvols baixos, al sud del Golf de València, però esta vesprada, atenció, creixeran les ennuvolades que deixaran ruixats dèbils i locals però acompanyats de tempesta, com és habitual i està sent estos dies la tònica normal. Serà sobretot a les muntanyes del nord d'Alacant i a l'interior de Castelló també, com sol ser el típic, i seran fenòmens poc importants en general, vos ho torno a reafirmar. Això sí, si parlem del vent, bufarà fluix amb predomini de la component sud de vesprada. I, per tant, la tònica que podrem mantindre estos dies serà la de calor i més calor.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Som la veu de tots. Som Apunt.

0: De tal gravetat va ser allò que va passar en la dècada dels 90 en el comtat i l'Alcoià, que va tindre, fins i tot va tindre denominació. S'anomenava el síndrome Ardistil.
1: Efectivament, i avui parlem d'això, però abans fem una miqueta d'història, perquè, per a qui no ho sàpia, les zones de l'Alcoià i el Comtat han estat històricament lligades al desenvolupament de la indústria, especialment des de mitjans del segle XIX, centrada especialment en l'àmbit paperer i el tèxtil. Tant és així que ja en el segle XX van sorgir un gran nombre de xicotetes empreses que realitzaven tasques particulars per a la producció tèxtil, com per exemple l'estampació de les teles, que van anar modernitzant-se i afegint. En les dècades dels 60 i 70 noves tecnologies d'estampat i producció tèxtil. Una d'elles va ser la fàbrica Ardistil de Cocentaina, que s'encarregava d'imprimir dibuixos en peces tèxtils que després es comercialitzaven com cortines i mantells, sobretot amb tècnic

0: és que amb el temps també van tractar d'abaratir. Escoltem en declaracions al programa Déjà Vu a Ricard Cabedo, fiscal del cas Ardistil.
1: En camisetes o en roba en general s'aplica una estampació més bé manual. Però a algú se li va ocorrir que serien més ràpids si ho feien pistoles pneumàtiques carregant mescles de productes i tenia èxit el sistema doncs perquè se feia més a pressa.
0: Una decisió que ben pronte va començar a tindre conseqüències entre les treballadores. La majoria xiques joves que tenien en aquelles primeres feines la primera oportunitat d'independència econòmica, però que amb el pas de les setmanes veien com a poc els constipats, sangrats nasals i la tos eren una constant en el conjunt de les treballadores. Així ho explicava Consuelo Ragües, mare de dos de les víctimes del cas Ardistil.
2: Ya me decía, mamá, allí yo no sé qué pasa porque estamos todos mal. Estamos todos ahogándonos y tosiendo. Y eso tendrá que ser de allí. Mamá, ¿por qué no me haces en un trozo de tela una mascarilla? Y probaremos a ver. Le hice de tela una mascarilla para que probara. Y ese día se la puso mi hija y cuando viene a casa dice, mamá, todo esto estaba del color que se trabajaba. De nada sirvió, porque el mal ya estaba hecho.
3: És a dir, el que estava explicant la senyora, perquè no ho podeu veure i en aquest context estava explicant-se en la televisió, és que la mascareta havia actuat com a un filtre i tots els colors dels esprais i els químics que estaven gastant-se, al respirar, havien anat a la mascareta. I això que havia frenat la mascareta és el que no havia entrat en els pulmons
0: de les xiques respiraven. Efectivament. Les mateixes treballadores explicaven en declaracions a Canal 9 aquell any com havien reclamat en més d'una ocasió poder treballar amb protecció per evitar inhalar tots els químics que a poc s'inserien als seus organismes.
4: I entonces, claro, la gent que vam entrar nova, quan demanava jo les caretes, l'encarrega mateixa en dia, no te'n dona, perquè pel cas que ho feia d'elles, jo li dia, jo vull una careta, perquè jo veig que està afectant-me. No em van fer cas, vaig estar mig any que vaig estar fent feina demanant-la i no me l'han donat mai.
0: En tot aquest ambient, l'hospitalització d'Isabel Miró en desembre de 1991 marcaria un abans i un després.
5: Van veure que sempre estaven constipades. Una tenia tos, l'altra també, una li sangrava el nas. No sabien què era de la pintura, no sabien res. Però Isabel sempre estava així a pensar, no sé què se'l passa. I ella pues, al final va dir, me'n vaig al metge a veure què em diu. I sí que la van ingressar, però com era la primera, pues, es va quedar ahí la cosa.
0: No sabien de què venia. Després de 3 mesos d'ingrés, va perdre la vida el 15 de febrer de 1992 i es convertia en la primera víctima d'una intoxicació laboral que en deixaria encara 5 més.
6: Una treballadora d'una empresa tèxtil de Cocentaina ha mort avui. 2 persones més estan hospitalitzades i 3 estan afectades per hemorràgies nasals, tos i fibrosis pulmonars.
7: La mort de la jove de 18 anys, Giovanna González, que treballava en l'empresa Ardistil de Cocentaina, ha commogut la comarca de l'Alcoià Comtat. Tot apunta que la jove i una altra empleada, que va morir el mes de febrer passat, van perdre la vida a causa d'una possible inhalació de productes químics.
0: Una notícia i una situació que deixava la regió especialment commocionada i preocupada per les conseqüències que podia tindre per a la resta de treballadores, moltes d'elles greument afectades ja per la fibrosi pulmonar.
8: Me siento desolado totalmente y sin palabras.
9: Desfets. Desfets de la pobra xica. Com hem d'estar? No podem estar ja més mal del que estem.
10: Estamos como el primer día. Afectadas, muy afectadas. No nos la llevamos de la cabeza y así siempre. Mire, ¿qué voy a decirle?
3: Has fet memòria ara, Roberto? ¿Te recordes d'allò? Més
11: Home,
3: o menos.
11: Me acuerdo de la fibrosis pulmonar
3: que se
11: generó a través de los aerosoles, de los aerosoles...
3: De les pintures que es gastaven.
11: De la química. Y sí, ara he recordado la primera fallecida, cuando ocurrió eso, ya acabó de explotar todo, ¿no?
0: Uh-huh.
11: Porque, bueno, pues mira, son situaciones y lamentables que jamás deberían ocurrir porque su prevención es muy sencilla. Simplemente el uso de barreras, ¿no?
3: El haber gastat les caretes que demanaven eixes persones.
11: Hubiera sido un procedimiento muy sencillo, però que contínuament les negaven la possibilitat d'utilitzar. Claro.
3: I van passar de demanar màscares a demanar justícia.
0: Efectivament, justícia i explicacions que van iniciar-se amb el procediment d'investigació epidemiològica que va identificar un total de 257 treballadores exposades a riscos associats amb aquesta tècnica de treball en la regió afectada i 71 d'elles patien

0: símptomes associats amb el síndrome d'Ardistil. Mentre realitzava l'estudi com a mesura preventiva, en octubre de 1992 es va ordenar la suspensió i la prohibició de l'activitat d'estampació textil per areografia en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i a partir d'este tancament preventiu de totes les empreses no van aparèixer nous casos. Algunes supervivents, com Susana, van sobreviure gràcies a un doble trasplantament de pulmó.
1: Però les diria lo que ja he dicho antes, que no tengan miedo, que si yo he salido de esto, si alguien llega hasta el punto que yo he llegado, puede salir también.
2: Només diré una cosa, que gràcies a estos senyors que actuaven com actuaven, no només es van perdre vides, sinó el que va costar a les arques públiques els tractaments, els trasplantaments i tot el que van necessitar aquestes persones, gràcies a ells.
3: I a mí, de todo, lo que me parece más ocurrente, lo que me parece más ocurrente es generar un nebulizador de productos químicos que ya de entrada se pueden suponer tóxicos, uh-huh, y que se pueden inhalar, y que esa misma generación de los aerosoles no genere protección. Es que es lo que no puedo entender de toda la... De todo.
2: Pero lo más curioso es que tú vas al taller d'un chapista, per exemple, que està pintant cotxes, i normalment van en les mascaretes, perquè saben que aquests productes, com que tu que fabriques i treballes en això...
3: No, i además són nebulizadores, claro, que són... És que generen micropartícules.
2: Micropartícules,
3: esas, sí, micropartícules són molt fàcils d'aspirar, i esa aspiración se va depositando en el pulmón, y con el tiempo va haciendo, pues eso, el peor de los resultados, que es la fibrosis pulmonar, pues no tiene vuelta atrás.
2: I això es va allargar una miqueta.
0: Efectivament, el procés jurídic que va acompanyar este cas va concloure 11 anys després, el 30 de juny de 2003, en l'Audiència Provincial d'Alacant, amb condemnes a 7 empresaris i un inspector de treball per imprudència.
4: Avui l'Audiència d'Alacant ha dictat sentència pel cas d'Ardistil. Han sigut 11 anys de procés.
5: Com a empresari nostre que era, i la responsabilitat que tenia sobre nosaltres, jo crec que és molt poc, perquè hi ha hagut molts de companyeres i molts afectats en lesions molt greus, i jo veig que és molt poquet.
0: La màxima condemna va recaure en Juana Yasser, que era la propietària de la fàbrica d'Ardistil, que va estar condemnada a 6 anys i un dia de presó, i que feia aquestes declaracions minuts abans d'entrar al judici.
6: Perquè jo sí que me gustaría saber. Os lo juro por Dios que me gustaría saber quién es el culpable. Si entre ellos soy yo, pues lo siento.
0: A més, les condemnes es van ratificar pel Tribunal Suprem 2 anys després en considerar que es vulneraren greument les normatives de prevenció i que someteren els riscos d'ús de productes químics. Una situació agreujada, a més, per la clandestinitat inicial dels tallers.
7: Satisfecha, porque al fin se ha hecho justicia. Los principales acusados han sido declarados como culpables. Y bueno, y al fin pues, se ve una salida digna, ¿no? Al fin se ha hecho justicia en todo lo que cabe.
0: Una realitat que els supervivents d'aquella tragèdia celebraven, tot i això, amb la cautela de totes aquestes vides que s'havien perdut i que ja no es podien recuperar.
8: Perquè mos han fet molt de mal. Jo dos filles. Jo no tinc en què pagar el mal que m'han fet a mi. Però estic contenta perquè l'han condemnat 6 anys, un dia, que és el que demanava el fiscal del primer dia.
2: Pues la quantitat de vides que pràcticament es van endur per darrere i tot el que va passar, deu es complixen ixos anys.
3: No sé,
2: va establir la sentència.
3: No sé perquè desconozco la sentència ni tampoco conozco la quantia de les persones que fallecieron. Però con que solo se hubiera perdido la vida de una persona,
2: claro,
3: sería suficiente para llevar, no al inspector de trabajo, que me parece la negligencia más importante de
2: todo. Sí, perquè va ser dient que no passava res, claro, el propi inspector de treball.
3: Con solo que hubiera fallecido una persona hubiera sido suficiente para que pararan todos y pararan y pagaran las consecuencias de este número de fallecidos, ¿no?
2: Bueno, m'ha agradat que t'hagués quedat, sobretot per a refrescar un poc la memòria i ajudar-nos a conèixer això.
3: Me l'ha refrescat mucho, la verdad es que...
2: Roberto, que tingues una bona setmana, cuida't.
3: Muchas gracias.
2: I no passes molta calor i ves per la sombra.
3: La sombra, pues, tiene la moto al sol, ya veuré
2: pues, a veure's
3: si
2: tu.
3: Me puc pujar.
2: Que a mi em passa moltes voltes això, que em crema el cul d'estar ahí la moto tot el rato al sol i la pell del seient i la pell del cul.
3: No, ojalá fuera pell, lo del seient.
9: Amunt i avall.

0: Estava fent un viatge astral i estava recordant-me en estos moments en el 5000 de mon pare, en la cinta de casset posada en el cotxe i anant a... per la seva 60, imagina tu, anant a Daimús, que anàvem a Daimús a la platja, a millors diumenges, i una de les cançons que sonava en aquella dècada dels 70 o finals dels 70 era esta de Rod Stewart, entre altres coses, sí, sí. Mare meua, que curiós. Marc Gómez, i és que avui Rod Stewart, en 81 anys, atenció,
1: sí.
0: I després d'haver-li donat un parell de pajaritos estes setmanes passades, ve al Roger.
1: Se ha recuperado bien Rod Stewart. Ja no necessitarà segurament oxígeno.
0: No, ja no fa falta que li porten ahí el nebulizador.
1: És que són muchos años en el escenario, ¿eh?
0: Perdona, és que jo no sé esta manía de estar cantant hasta...
2: És que s'estirava el xicle massa, jo crec.
1: Se han tomado muy a pecho esto de morir con las botas puestas, ¿eh?
3: Però és la seua vida, estan ells que cantar.
2: Escolta, que
3: s'ha casat... Si no canten, no saben què fer.
2: S'ha casat 3 voltes i té 8 fills. Ostres, este home no,
1: pues,
2: no ha fet...
1: No ha
3: pues ha de mantindre molta gent, eh? Canta perquè ha de mantindre molts.
1: Claro, sí, claro. Ahí estarem.
3: Són moltes pensions i molts fills.
0: I encara no és dels deu més ser majors, no? Perquè els Rolling Stones són més... Però claro, estos a base de transfusions de plasma aguanten.
1: 83, lo Mick Jagger, eh? I...
2: Wow. Això seran les cendres del pare de l'altre, no? Del Keith Richards.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, per mi el més cridaner de tots, que també estarà més o menys per ahir, que és una pellorfa, directament, és el Iggy Pop.
1: Iggy Pop. Hosti,
0: no, Iggy Pop. No l'heu vist últimament?
1: Ja, ja lo de la iguana que sí, li llamaven se ha convertido en la iguana que tenia com apodo.
0: Ara sí que és una iguana, chico. No lleves la camiseta i privamos d'eixa visió.
2: Pues, nosotros que tenemos... del món de la música sí, encara per ahí.
1: Sí, sí, sí, sí, y siempre hablamos de las señoras
0: de
1: que salen
0: señoras
1: del bingo.
0: Que,
1: pero fíjate, estaba yo viendo a Rod Stewart y no está mal, ¿eh? No sale del bingo. No
3: hombre,
1: sale del bingo.
3: Fet lo que s'ha de fer.
1: Después de una tarde terrorífica.
0: El meu dubte és el mateix que el de Georgie Dan.
1: Pelo...
0: I se moño és el de Rod Stewart?
2: Probablement no.
0: Jo crec que no. No, perquè, a veure, per edat, ixa decoloració, ixes metges, no poden aguantar-les.
3: Sí, té pinta de cuidar-se i de fer-se cosetes.
0: Sí, sí, però un moño de 81 anys no aguanta
1: això. Quizá ahí estará la cuestión de que se libre de estar en nuestro ranking de las señoras
0: de las señoras salidas del bingo.
3: De las señoras y señoros.
1: Pues lo cierto es que esta noche Valencia recibe a toda una leyenda del rock, a Rod Stewart, que actúa en el Roch Arena, en el único concierto que ofrece en España, es este,
0: home,
1: el de Valencia.
0: Claro, no me faltaba que donara més, que si li passa algo, s'ho mengem así, ¿no? No?
1: No, hombre, no. Más de 6 décadas en el escenario, que, claro, 81, wow. O sea, que empezó súper prontito. Y su voz rasgada, yo creo que es una de las más reconocibles, ¿verdad?
3: Sí.
1: De la historia rock.
3: Vos vull dir que jo no reconeixia ell per esta cançó, així no,
2: no
3: t'ho dic.
2: No, no, però tampoc.
3: Sinó no? Per altres més
1: pues
3: balades.
1: Esta, pues esta,
3: per balades
1: ah, no, pues esta fue
3: clàssiques.
1: Como el number one.
2: Sí.
1: Yo, si me dices Rod Stewart, te diría esto.
3: Sí.
1: Esta
3: no, no, no, no.
0: Esta cançó, para mí, es esta.
1: Sí, es sí, esta.
0: Sí, esta. Esta es la cançó es
1: que,
0: de Rod Stewart.
1: Es que, sí. Es que esta...
0: Igual que Bonnie Tyler, que per cert,
1: Bonnie Tyler también, voz rasgada, ¿eh?
0: Sí, sí, tenía la de... Pues això, sí. Això és lo mateix. Sí, sí, sí, sí,
3: però
0: sí,
3: està
0: sí,
3: dada sí. Un anunci, no?
1: Ah, bueno, porque vosotros ya lo conocisteis con el anuncio. Nosotros
0: claro.
1: Yo lo llevábamos
0: ay,
1: en el coche.
0: Claro,
1: las casetes del 5000.
3: La primera vegada que me fiquen en el teu camp.
1: 5200.
3: De jovenets, perfecte.
1: Claro,
2: tómatelo como un halago.
1: Claro, 5200, la musiquita que sonaba. Y yo creo que esta canción fue muy de verano, ¿eh? Muy de verano. Y bueno, pues el británico llega tras actuar este fin de semana en Rock in Rio, ¿eh?
3: Wow.
1: En Lisboa, y donde demostró estar recuperado sus problemas, porque ahí sí que no necesitó...
0: Sí, pero cuando vienen esta gente a cantar...
1: Oxígeno ni nada, que sí que necesitó asistencia en Estados Unidos.
0: Pero cuando esta gente, y estoy seguro, cuando esta gente, Rafael y todos estos van a hacer concerts, parle per parlar.
1: Se tomarà su chute de revitalizantes,
0: no,
1: supervitamina.
0: Però la UCI mòbil esperant en la porta segur
3: home,
0: que
3: claro.
0: Està.
3: Home, tenen sí. El seu equip mèdic segur.
0: Hombre,
3: vamos.
0: Perdona.
2: Farà que... parada en Benidorm? Pot ser.
1: Ah?
0: Qui, Rafael o...
2: Rod Stewart.
0: Rod Stewart. No,
2: no,
0: que diu que és l'únic que dona en Espanya.
1: Solo en Valencia.
2: No, me referís sí, a ell visitant Benidorm.
0: Encara que no parega a Espanya, igual que
2: el
0: Palma de Mallorca,
2: Gibraltar,
0: és Espanya.
2: No?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: A Las Vegas d'ací, se'n va.

0: Sí, però us digo que esto es el...
1: I l'altre està millor, la veritat.
0: Esto es la calderilla de Rod Stewart. La que ha sonado al principio...
1: No la identificaba mucho, amb ell, la cançó, clar, la coneixia. Però bueno, també jo recordo d'ell discos de versions, no us recordeu? De cançons aixina molt conegudes, cantades per ells.
2: Per Rod Stewart?
1: Rollo crooner, sí. Oh. Però bueno, si no el buscaré, ja vos el conto un altre dia.
2: Vinga, va, tenim ahí el
1: moment. Perquè jo
2: el
1: tenia identificat en el moment versions, que sempre ens agrada recordar.
3: Fa temps que no tenim versions.
1: Exacte.
0: Sí, pues ja...
1: Tornaran.
2: És de veres, ara per l'estiu podíeu recuperar-les.
0: Sí, varios álbumes de versiones.
1: Té varios álbums d'estos...
0: The Great American Songbook.
2: Martiritzar a la gent en les versions estranyes.
0: Mira, ojo,
1: de les que fiques en Nadal.
0: Cuidadito.
1: És que este és el de Rod Stewart de versions, és el típic que te fiques en Nadal. Abans del menjar.
2: Jo crec que
1: estàs
2: confundint amb Bonnie M, que cantaven les cançons de Nadal.
1: Que te ho jure, que te ho jure.
0: Pues mira, ha hecho versiones Rod Stewart de Frank Sinatra, de la Biz Fitzgerald, de Nat King Cole, de Louis Armstrong.
1: Les típiques cançons americanes. Sí, sí, sí, que te'l porto un dia, ja veuràs.
0: Mira, sí.
2: Bueno. Sí, al final va de tío duro, pero...
0: No, en los conciertos también alterna, sus canciones con algunas de Otis Redding, de Creedence Clearwater Revival...
1: Es que yo creo que tenía
0: Carl Stevens...
1: Des discos de versions. Farem ahí un especial, sí.
2: Vinga, va. Alguna coseta més que vulguis contar abans d'anar-nos? Així ara respirem i la gent respira una miqueta.
0: Mira, me ha hecho gracia
2: lo de... Estan farts d'escoltar-me des dels 9 i mitja.
0: Però no solo te ponían una multa por dormir en la playa, es que le expulsaron del país, o sea, te expulsaban del país.
2: Que va a haber
0: serían
2: una época...
0: como unos peludos, sería como... ¿Qué hacen estos peludos
3: los melenudos,
0: durmiendo?
3: ¿No?
0: Los melenudos durmiendo en la playa.
2: Sí. Ara no sé si existís això, però hi havia coses que eren susceptibles de que el multaren per escàndol públic.
0: Hombre, además, la ley de vagos y maleantes...
3: Hoy en día, dormir a la playa també és multa.
2: ¿Y es escàndol públic?
3: Sí. No, escàndol públic no. Però multa sí.
2: A mi
1: bueno, depèn lo que facis dormint a la platja.
2: Per pixar el carrer una volta de jovenet, molt jovenet, molt jovenet.
0: Te pillaron.
2: I la multa posava escàndol públic.
3: Què dius? ¿En quin context?
2: En al final dels 80 o per ahí, per la Sprite, de la discoteca, vamos, lo
3: claro, pues
2: es el apretó que tens. Que no ara, t'hi dieren els 80.
1: Sí, ara ja no ho fas, això.
2: No, ja
1: ni anar a la discoteca.
0: Otro dia podríem...
3: Els gossos espaixen als amos.
0: Podríem...
2: Pixar i per la nit, quan...
0: Podemos hablar de las multas. Esas multas que te da un poquito de cosa reconocer que te han puesto alguna vez.
2: Vale, va, voleu que ho parlem un dia, però si ens destapem, ens destapem.
0: Sí.
2: Mira, el pringao ya se acudió.
0: No, claro.
3: Sí, ya has
0: obert.
3: No,
0: has hecho la avanzadilla, pero has dejado el listón muy alto.
3: Has fet el cebo, lo que se dio. El
0: has
3: cebo
0: dejado
3: y ya después...
0: el listón muy alto.
2: Ara ja, per superar això, tindreu que currar-se.
0: Ostres. Tendremos que acudir al personaje.
2: Vinga.
3: Ala.
2: Sí.
3: Vinga. No.
2: Anem de cap a les 2 de la vesprada. Temps dels esports, després la informació i la resta d'entreteniment i programació d'esta casa. Tornem demà a partir de, en este nou horari d'estiu, les 9:30.

0: Esports a punt.
1: Colp amb la mà ben oberta en tota la cara de l'afició taronja. L'inesperat fitxatge de Pedro Martínez pel Real Madrid ha deixat en soc tots els taronja. Ja estaven patint pel desmantellament d'un projecte exitós que havia fet tornar a somiar i sumar dos títols esta temporada. L'equip que deslumbra Europa estava desfent-se en traspassos a grans equips i de col de talonari, però confiàvem en la paraula del tècnic en la celebració. Cal ser positius perquè tornarem a construir. Això fins que el Real Madrid li ha oferit més d'un milió per temporada i paga la clàusula d'eixida. El tècnic s'ha deixat voler. Primeres paraules del director general del València Bàsquet. Demana tranquil·litat a l'afició i...
2: Nos va permitir de nuevo tener un presupuesto más elevado de cara a la próxima temporada y que el club sigue trabajando sin descanso para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible dentro de nuestra filosofía y nuestro modelo para seguir ilusionando y seguir haciendo vibrar a la gente en el Roig Arena.
1: Faena tenen per davant en la afició a cara a la pròxima campanya sense molta il·lusió. Veurem què acaba ocupant esta banqueta i quins jugadors l'acompanyen. Ho analitzarem amb Nacho Rodilla. Avui pensava que obriríem pels comiats per sorpresa d'Alemanya i Països Baixos del Mundial, de l'Esglai del Brasil, o analitzar qui acaba contracte dels nostres equips, però de vegades la realitat trenca els plans. No falla la cita David Casinos en la nostra flama. Parlarem de com fer créixer les promeses paralímpiques en atletisme i moltes coses més. En Sofia Álvarez al control tècnic, Eva Casanya al micro, uns consells i comencem.
0: Esports a punt.
3: Agrométodos celebra

0: 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
1: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçament tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Som A.Punt.
8: A meitat vesprada així a la bomba. Pedro Martínez deixa de ser entrenador del València Bàsquet i fitxa pel Real Madrid, tot quan encara ressonaven aquestes paraules.
9: Per positivos, habrá cambios, porque la vida es cambio, algunos jugadores se irán, pero lo importante es mantener la filosofía y seguir juntos y creer en lo que hacemos.
10: És un dels millors equips que he entrenat d'aquests 36 anys, però no perquè avui hem guanyat, sinó per al dia a dia, per com hem entrenat des del principi, i això és el que jo poso en valor.
8: Tot seguit, el València Bàsquet cita bon desig informatiu als mitjans per a tractar el tema d'esta eixida i les nombroses ofertes a jugadors que han deixat tremolant l'equip i l'afició. Incrèdula i en soc a pocs dies de l'alegria d'ixe segon títol lliguer. Així s'ha pronunciat el director general del València Bàsquet sobre el cas, Pedro Martínez. Enric Carboné.
11: La gente tiene que estar tranquila que Valencia Basket de cara a la próxima temporada anda siendo claros a nuestro modelo. Vamos a hacer un roster en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino muy competitivo, teniendo claro que si hay algún jugador que Valencia Basket quiera retener, vamos a intentar hacer todo lo posible económicamente para retenerlo.
8: Y tenim moltíssimes preguntes damunt de la taula, i se des de Xuni hasta Samuel Borja. Samuel, bona vesprada.
12: Hola, molt bona vesprada.
8: Quines cares n'hi havia allí? En quin punt està la negociació de Pedro? Com estan encaixant el colp?
12: Bé, la negociació de Pedro ja és història, perquè Pedro Martínez ahir per la vesprada en una telefonada a tres bandes estaven Arbalejo, Enric Carboné, director esportiu, director general de València Bàsquet i el propi entrenador de València Bàsquet, encara és entrenador de València Bàsquet, Pedro Martínez, i va ser clar i directe, havia pres la decisió d'anar-se'n al Real Madrid. Això ho va saber ahir al voltant de les 5-6 de la vesprada al València Bàsquet. Després, el diari Marca, crec, si no m'equivoque, no? Va ser el primer, sí. Des de Madrid, en soltar la notícia, perquè el Real Madrid buscava un colp d'efecte que han aconseguit, òbviament, perquè s'emporten a un entrenador que a priori pot reenganxar un poc a una afició que va a menys, com és la del Real Madrid de bàsquet, i d'altra banda li peguen també aquest colp, no? Hem dit colp d'efecte, doncs és un colp directe també al València Bàsquet, perquè li lleves a la pedra angular del projecte que estava fent-li ombra al Real Madrid, eh? I no és parlar massa quan dic que li estava fent ombra, perquè li va guanyar el títol de Supercopa, ha guanyat la Lliga. Sí que és cert que el Real Madrid en les semifinals, tant de Copa del Rei com d'Eurolliga, elimina el València Bàsquet patint molt i donant el seu màxim, tant que les finals ho pagava, no? A nivell físic, i no ha pogut guanyar absolutament cap títol este curs. Ahí està la no negociació, és a dir, Pedro Martínez ha dit que se'n va, i des del València Bàsquet es traslladen que a Pedro Martínez se li ha igualat econòmicament tot el que li anava a donar el Real Madrid. Pedro Martínez ja tenia el contracte més alt a nivell econòmic d'un entrenador en València Bàsquet en la història del club, i encara se millorava més per a que se li igualara esta última setmana, últims dies, quan ja se sabia que de l'interès del Real Madrid per part de poca gent, però alguns dels caps, no, d'este València Bàsquet, se decidís igualar el tema econòmic. Què ha passat finalment? Que Pedro Martínez decidís anar-se al Real Madrid, d'alguna forma, ja no per motius econòmics, sinó per aquesta possibilitat que ell entén que li ha passat ara, als 65 anys, d'anar-se'n a un club molt gran a Europa, que té capacitat per a fitxar a qualsevol jugador i que aspira a guanyar directament l'Eurolliga en les pròximes temporades. I a priori va estar 3 temporades al Real Madrid, veurem si això és així o no, però aquesta és la situació. Quan s'ha donat tota aquesta situació, al final què passa? Que el club entra en xoc, com tu bé dius, en una sorpresa, perquè aquestes paraules estan ja un poc la negociació en marxa, feien creure que si hi havia una certa coherència en el discurs de Pedro Martínez de tot el que estava defensant, anava a continuar en València Bàsquet, perquè a la mateixa quantitat de sou, diguem, que podia continuar així, però Pedro Martínez d'alguna forma ha vist que així el projecte ja no era este que tenia l'any passat, que anava a ser molt difícil alçar-lo i que en canvi li apareixia oportunitat de dirigir al Real Madrid durant 3 temporades. Ha tancat el Twitter, no diu absolutament res Pedro Martínez per ara, i esta és la situació que se dona. València Bàsquet només falta una cosa: espera a que el Real Madrid pague el 1 milió d'euros que alliberen, a l'entrenador.
8: Nacho Rodilla, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
8: En quina situació queda el club i quan començaran aquestes negociacions? S'especula molt si era abans de la fase de la sèrie final, si era abans de la celebració, si ha sigut este cap de setmana.
5: Mira, jo quan recién ha aparegut esa noticia, parle en un dels representants de la empresa que porta Pedro Martínez i em diu: Nacho, disculpa, no t'he pogut dir res, s'ha dinamitat tot el cap de setmana i la premissa del Madrid era que tenia que respondre diumenge o dilluns al matí com a molt tard, sí o no, i Pedro ha pres la decisió, per tant, se confirma aquesta situació. I és cert també el que comenta Samu, que València Bàsquet apareix després, però ja vas a remolque de lo que t'estan marcant. Se juga una partida en la que, perquè avui també, no sé si Enric també ha dit algo com a que teníem, no sé, una espècie com que hi havia cosetes que mos feien intuir algo, no sé si ho ha explicat així. A mi el que me diu el representant és que la partida ha jugat d'una manera en la que no s'ha enterat. De fet, mos ha pillat a tots fora de concurs. Bé, jo pense que així, respecte a la figura de Pedro Martínez, per a mi no és una qüestió econòmica. Pedro Martínez està sobrat, és una situació i porta tota la vida al màxim nivell. El que desenvolupa tot això és tot el forat en quant a eixida de jugadors s'està generant en València Bàsquet, i el punt d'ambició de Pedro. Jo, reflexionant per a mi mateixa, per a gent també que tinc al costat de l'entorn de València Bàsquet, d'aficionats d'esto de tota la vida, jo feia una reflexió i deia: ostres, és que m'estranya que Pedro Martínez pugui suportar això, mirant que eixien jugadors. Ell, en el seu espírit, no era, per a mi no és capaç d'acceptar ixa decisió. I finalment, bueno, pues, agafa ixe camí, que a tots mos deixa tocats per lo que significa Pedro, per lo que marca Pedro Martínez d'ací, però que és una conseqüència de situacions que s'han anat produint i que Pedro, per damunt de qualsevol cosa, mira ixa parcel·la esportiva, ixa possibilitat de mantindre's en el nivellàs que ha plasmat esta temporada, pues poder mantindre's la temporada que ve, i és lo que ha predominat.
12: Sí, però del que està comentant Nacho, que té tota la raó de com s'ha produït tota aquesta situació, i ell ho sap de primera mà, el que a la gent li dol de Pedro Martínez, de València Bàsquet, òbviament a la gent li està dolent que no faça uns esforços, diguem, clars per quedar-se amb aquest jugador ja abans. Ho ha fet durant la temporada, anar fent renovacions, i això s'ha remarcat en el dia d'avui, sí, però no han sigut suficients. Està el mercat de bàsquet en plena ebullició i això se n'està anant de mare en quant a preus. València Bàsquet no vol anar a aquesta lluita de preus elevats, però sí, alguns jugadors està havent de rascar-se la butxaca i molt, com és el cas de Cam Taylor, per a que es quede. Després se repassarem. Però en la situació està que es provoca, clar, Pedro Martínez pot arribar a pensar això, se pot calfar, perquè ell és un guanyador nato i allà on va vol millorar l'equip en el que està, no vol tirar cap a darrere, passos darrere, i menys en l'edat que té, i això s'entén. Però clar, estàs manant missatges: viure el present, viure el present, viure el futur, no patiu, tranquil·litat.
8: Anem a construir junts.
12: Una resposta després de guanyar la final de títol a una pregunta meua. Tranquil·litat, que se n'aniran, però així continuarem. Se fica en primera persona en totes aquestes respostes. Clar, i se canvi, no, de pegar-li, de voltejar en, no arriba una setmana, perquè encara no fa una setmana que se guanya el títol de Lliga. Estem parlant de declaracions de dimecres, dijous, de la setmana passada. Diumenge, dilluns, 3 dies més tard, després d'haver estat dient tot això i d'una manera tan taxativa, tan clara, durant tot el teu periple així al València Bàsquet, no? I mantenint una idea, no?, que transmets a la gent, de sobte la gent veu que aquesta idea pot canviar en dos dies. Això fa molt de mal.
8: Clar.
12: Això fa molt de mal i provoca, pues, tot aquesta llau de memes, de tot el que està passant la gent per xarxes, de gent que se planteja si se li ha de retre homenatge, entre cometes, quan torne, o si ve amb el Real Madrid o del contrari. Això arribarà en el seu dia.
8: Clar, però ja veurem.
12: Tota aquesta situació polèmica s'ha generat al voltant de la figura de Pedro Martínez. Per què? Per no mantindre aquest discurs de dir, ve el Madrid. Si no és perquè el Madrid te dona 10 milions i el València Bàsquet un, tu ja estàs decidint a nivell del que tu has dit trencar en aquesta filosofia per complet, no? I agafar-te a cavall guanyador. Vull dir, jo, el Real Madrid te passa per davant i, òbviament, a priori té més pressupost, té més força, té més capacitat per estar guanyant títols. Així que s'agafa a cavall guanyador Pedro Martínez quan ningú s'ho esperava.
8: I un poquet de revenja de quan l'acomiadaren en guanyar l'altra lliga, és de veres que l'havien acomiadat o ja tenien substitut abans de guanyar aquest títol en 2017. Però un poc ara diu, pues, abans no me vulguereu, ara me'n vaig jo.
5: Bueno, sí, totes les càbales poden entrar. Jo el que tinc clar és que Pedro, fins a aquest moment que feia totes aquestes declaracions, ho deia i ho pensava.
12: Sí, sí,
5: Pedro
12: sí.
5: Estava dins del barco, el que passa que, clar, les situacions s'han anat provocant. De fet, en alguna informació que jo tinc també de Juan Carlos Sánchez, el nou director del Real Madrid, és que inclús previ en este moviment del Madrid de la banqueta, també inclús arriba a preguntar per com té la situació Pablo Laso, i ells van eixir els dos enfrontats en el Real Madrid. Vull dir-te que estàvem tractant de pegar un colp. El Madrid buscava un gol d'efecte.
12: No, per això
5: I per lo que tu dius del foco de Pedro Martínez, jo t'haig de dir una cosa. Jo crec que és un foco per analitzar nosaltres mateixos internament. És a dir, per què en una situació de valoració que tu tens tot en les teues mans... És que tota aquesta partida tu tens totes les cartes, tu tens la baralla sencera.
8: Tots els jugadors són teus, encara no són de ningú més.
5: De fet, molts dels representants d'estos jugadors fa 4 o 5 mesos reunint-se i parlant en Luis Arbalejo li diuen cuidao perquè m'estan tocant de varios equips, puja el contrat d'este jugador de l'altre 3-6, 4-6 mil euros per any que vol estar així. O sigui, és que la premissa era que els jugadors volien estar així, no s'equivoquem, que Pedro volia estar així. Adapta-los, pugem la clàusula i canvia la partida. Ja canvia la partida, te fiques en un nivell de clàusula de 2 milions i mig, 3 quilos, i el que tinga que vindre, que vinga, saps? Perquè tu, ahí sí que fitxes a un jugador top. Però això no se mira, no s'adapta, passa el temps, i quan tires a intentar buscar la lluita, ja t'ha atropellat.
8: Ja
5: t'ha atropellat el tren.
12: Les clàusules, ha quedat claríssim que ara mateix són irrisòries al nivell en el que està València Bàsquet. Que els jugadors volen baixar les clàusules, sí, però jo
8: però
12: crec que ara
8: no
12: ja t'ha quedat claríssim que qualsevol jugador que vingui a València Bàsquet ben pagat, amb un contracte llarg, ha de portar una clàusula que doble les actuals.
5: Però aquests jugadors, Samu, estaven fora del seu nivell de contracte.
12: Perquè és actuals.
5: Sí, perquè sí. I és en el que tu tens que adaptar, perquè al final la clàusula és una conseqüència del contracte que tens.
12: Si sí, tu el contracte que tu cobres
5: el tens desajustat, el teu representant te meneja. Si tu en el teu contracte estàs en el nivell que correspon, si mereixes 1,5 milions i estàs en 6.000, el representant és de dir, és que per molt que te penses que li revisaves el contracte, és que està fora de lo que marca la situació actual. Si tu te'n vas a aquest nivell, adaptaràs la clàusula. El que no pots fer és esperar a última hora pensant que te pagaran una indemnització. És que les clàusules que va rebre València Bàsquet és que no te donen ni per a una temporada d'un jugador bo. Per tant, jo crec que són circumstàncies que un mateix té que reflexionar de cara al futur, tens que aprendre,
12: sí.
5: Però cuidado que este colp és un colp d'efecte i a València Bàsquet el deixa tremolant, com nosaltres deixarem a Unicaja també quan va estar en Cameroner. És un colp d'efecte en la competició per part del Real Madrid.
8: Ara parlem una miqueta ja més breument, perquè a Taylor sí que han dit que li han igualat aquesta oferta que ha rebut de fora. L'última hora del cas Pradilla, on està?
12: Bé, pues, en el cas de Taylor, en principi continuïtat en València Bàsquet, perquè s'ha acceptat tirar endavant 3 anys així i damunt igualar-li l'import net que anava a guanyar en Panathinaikos, que segons assegura València Bàsquet, per a cost de València Bàsquet és molt superior al que havien de gastar-se els grecs. Clar. Però al final el jugador, jo vull cobrar un i mig, jo vull cobrar dos, tu paga els impostos que necessites, sí,
8: diguem-ho, paga-me en brut, el segon any ja és el 50%,
12: per a que jo m'emporti aquesta quantitat, no? Cam Taylor, a priori, sí que té continuïtat, i en el cas de Pradilla, València Bàsquet assegura que ha igualat, com ha passat en el cas de Pedro Martínez, ha igualat la quantitat econòmica, i entenc que també de temporades, perquè si és econòmica, al final també és el muntant que en Real Madrid se n'anava 5 anys, perquè se'l considera també una pedra angular del projecte. Què passa? Ahí està l'eixida de Pedro Martínez. En el moment en què se'n vaig a Pedro Martínez cap allà, se li obre una porta per a tindre minuts a Pradilla en el Real Madrid, perquè, òbviament, Pedro Martínez i Pradilla se coneixen, ha jugat moltíssim amb ell i a altíssim nivell. Això podria semblar que, en aquesta decisió que ha de prendre Jaime Pradilla, podria pesar més a favor del Madrid que del València, però, havent-se València Bàsquet també trascar la butxaca i igualant-li a Pradilla el que va guanyar el Real Madrid, ara la pilota està ahí, en la teulada de Pradilla, que no ha decidit, o almenys el club encara no li ha sigut clar en aquesta decisió, està pensant, està avaluant la situació, i veurem què passa, si hi ha una cridada de Pedro Martínez o no. Clar, en el club també dol molt una qüestió, en València Bàsquet. Pedro Martínez, hasta fa tres dies, estava dient, a este no el vull, a este sí el vull.
8: Clar.
12: I totes les decisions que s'han pres de Braxton Key, no, Besten, per exemple, no renovar, Pedro Martínez no volia Braxton Key. I això hi ha gent que no ho sap o no ho entén. No volia aquest jugador en plantilla perquè Pedro és d'aquesta manera, no? I té les idees molt clares i molt fixes. Ja no toquen d'aquesta porta. Ara hi ha altres jugadors que a lo millor, si vol Pedro Martínez així, que ara se'ls volen portar darrere. Claro, això ha descol·locat, és un colp que se'n vaig a Pedro, però és un colp a tota la planificació que estava a mitges. Se'n van estos vuelts altres, però este no el volem, este no el volem. Ara igual sí voldries que algú d'això se quedara per a un altre entrenador. I tot això pues, és el que més dol dins d'un València Bàsquet que ara mateix està intentant, primer, agafar este colp, rebre el colp, serenar-se i anar a un mercat en el que augmentarà un poc de pressupost, ja ho han dit de la temporada passada, per a intentar fer un equip competitiu.
8: I ara s'obrim el meló. Qui podria vindre ara mateix així? Perquè això s'ha produït una vegada, s'ha acabat ja la Lliga fa temps, la fase regular, molts equips han canviat de banqueta. Què fem, Nacho?
5: Bona pregunta, què fem? Perquè primera, si València Bàsquet vol mantindre la filosofia, no? I sembla que va néixer camí de lo que ha imposat, diguem, en quant a xoc Pedro Martínez. Pues, Diego Campos sembla que és un entrenador d'aquest perfil, i després, clar, el factor Xavi Albert és una peça que possiblement per a un futur en passos intermitjos podria estar, però en aquest escenari, cuidado, perquè el tires al ruedo i t'eixen tres o quatre vaques per el costat, per tant, és complicat. Jo penso que un perfil d'entrenador que mantinga la dinàmica, i després pues, entenc que exentrenadors que es queden passar per així, que estiguen també en bona dinàmica, bueno, són situacions que...
8: I Escariolo?
5: No el veig, perquè Escariolo de primer te va demanar un nivell de jugadors que no sé si ara en aquest moment es pot abastar i que no va entrar, crec que, ni se lluita ni València Bàsquet ni el mateix. Així
8: una revenja.
5: Escariolo. I el tema de jugadors, ho ha comentat molt bé Samu, Pradilla, que té la pilota en la seva teulada, però clar, també en una situació en la que veus que el teu entorn de jugadors, de companys, se te desmantela. I Cameron Taylor, que València Bàsquet ahir se va avançar, té signat 3 anys, és a dir, l'ampliació se va fer efectiva, per tant hi ha 1,8 milions, crec que és de clàusula.
12: S'acosta 2 milions.
5: S'acosta 2 quilos, 1,8, per tant, ahir tens una això que almenys has manejat, t'has avançat un poc, però sembla que el Real Madrid també, després d'esta decisió d'agafar a Pedro Martínez, ha demanat la figura de Cameron Taylor. Esperem que ahir no toque, perquè per a mi sí que és un poc l'engranatge en el que t'has que reconstruir.
12: I te dic una altra cosa, depèn també un poc de Zonja, que ahir ja comença a tirar foc en xarxes socials, perquè no és fàcil de dur Zonja. Si Zonja de sobte veu que està Pedro i li dona per eixir per la portada, compte al València Bàsquet, perquè
8: igual
12: el número 2 seria Cameron Taylor.
5: També una cosa, ja per acabar, és a dir, mercat de València Bàsquet, val? Tendes que anar a perfil de jugador, és a dir, de lo que tots sabem, no? Sí. De lo que hi ha d'un nivell mitjal, però que València Bàsquet puga bastar, i apareix la figura de Rayeste com a jugador que sembla que també havia encès un poc a les redes socials el tema d'este fitxatge, però semblava que ho tenien parlat, sa pausa per el tema de l'eixida de Pedro. I si no, tens que anar per un perfil top, que tens que ficar la panoja damunt de la taula i tens que dir, ara jo soc València Bàsquet, jo soc Juan Roger, propietari d'este club, i que hi ha que anar a per un Mirotic, a per un no sé què, i també tractar d'abastar-los, perquè si no ho aconseguissis d'una manera que era con la que buscava Pedro, te tens que girar i voltejar-ho cap a un altre costat.
12: La idea de plantilla, i això que no està decidit quin és l'entrenador, no hi ha decisió al respecte, s'obri ara, com dia
5: el meló,
12: el meló i

0: Dentai, ¿no? La idea es combinar ixes posicions de jugadors ja consolidats, si se queda Pradí ja, Taylor, portar a TJ Shorts, que ve d'Euroliga, etc, etc. Alguns jugadors que sí quedaran en plantilla, no molts,
1: queda,
0: però
1: Puerto,
0: alguns queden.
1: Cárdenas,
0: Puerto, Cárdenas, Rivers, no? I els jugadors que a priori quedarien. I sumar-li alguna peça de nom i la resta, estem parlant de perfil Corbalán, perfil jugadors que estan començant a brillar en certs equips de la Lliga ACB o lligues amb força i que, si no este any, la temporada que ve, diguem que entre tots puguen donar-te nivell. I Omar i Mor, no se parla d'ell. Ahí està, acaba molt bé la Lliga, i això altibaixos del mig, feren que ja la gent se desinteressara, però per a mi és una peça clau, molt clau, molt també clau. De la temporada que ve si agafa el nivell de l'últim dia.
1: Jo me quedaria així parlant de vosaltres de tot això, però tinc més temes.
2: Això dona per a moltes coses.
1: Continuem parlant més avant, a veure com va confeccionar-se aquest nou equip. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esportxapunt.
1: Obrim pàgina del Mundial. Els setzents s'han vist a fora alguns dels combinats favorits. En la primera ronda d'eliminació directa, el Paraguai va donar la sorpresa guanyant a Alemanya. 1-1 en el test reglamentari, amb un gol inicial d'en Giso. En la primera part va ser neutralitzat pel combinat teutó en la segona amb una diana de Garbets. Des dels 11 metres, els paraguaians estigueren més encertats. Ha sigut la primera selecció de la història que elimina els germans en penals en eliminatòries a un partit en una Copa del Món. El seleccionador del Paraguai, Gustavo Alfaro, diu que els va dir abans d'eixir que eren 26 guerrers i que en acabar volien que foren un grup de llegendes. Es va funcionar. El Marroc també es deia el pas a octaus en els penals. De la mateixa manera, va fer un empat sobre la Botxina amb un gol de Diop en el minut 91 per a igualar un partit que havien encarrilat els Països Baixos amb Gapcó en el 72, però els penals somrigueren a l'equip africà que elimina el combinat Orange. I el Brasil no va arribar als penals, però sí que es va veure entre les cordes perquè els nipons avançaren en el marcador en la primera part, Casemiro empatà en la represa i quan ja estàvem quasi veient la pròrroga en el minut 96, un gol de Martinelli classifica els d'Angelotti que rebufava amb un resultat final de 2-1. En el menú d'avui tenim Costa d'Ivori, Noruega a les 7, França, Suècia a les 11 i a les 3 l'anfitrió Mèxic es mesura a l'Equador. I la selecció espanyola farà esta vesprada l'últim entrenament d'estat a Chattanooga abans de viatjar a Los Angeles i el valencià Alex Grimaldo és el que compareixerà avui en roda de premsa. La Roja torna a ir als entrenaments per a preparar en el de 700 contra Àustria. Va ser una sessió intensa amb temperatures molt altes i on els lesionats Nico Williams i Jeremy Pino treballaren al marge. Els dos estan pràcticament descartats per a este pròxim duel. La part positiva, la tornada als entrenaments de la Port amb total normalitat. Víctor Muñoz també està integrat en el grup i treballant ja amb valor. I la recuperació és la notícia més esperada de Luis de la Fuente perquè té les baixes i missos extrems. El 700 espera una selecció austríaca que no posarà gens fàcil a Espanya, que encara s'ha de no ha trobat la millor versió. Escoltem Marcos Llorente a analitzar l'equip.
4: Y bueno, creo que el equipo poco a poco va mejorando. Obviamente tenemos que corregir errores, como siempre se puede mejorar. Pero el caso es que el objetivo está cumplido, vamos a jugar los 16avos y nada, pensando en el partido que es lo importante.
5: La información esportiva en Sports a punt.
1: I a 30 de juny s'acaben molts dels contractes de futbol en els nostres equips. Comencem repassant com està aquesta situació en el València. José Luis Sánchez, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Eva. Està molt mogudeta en el València perquè este 30 de juny n'hi ha un total de 15 moviments entre entrades i eixides, finalitzacions de contracte, finalitzacions de sessions, fitxatges que també n'hi ha.
1: No arriba a ser de València Bàsquet, però ahir ha vist.
6: Anem a repassar-los perquè en este 30 de juny passen moltes coses en el València. N'hi ha 4 futbolistes, Eva, que acaben contracte. 2 són Thierry i Renzo Sarabia. Aquí el València no li ha fet cap oferta de renovació, per tant, podrem dir que a partir d'avui deixaran de formar part de la història del València. Uh-huh. Tenim també a Erai Sommert, el central suís, que ara està en el Mundial, dels Estats Units amb Suïssa. El València no li ha fet oferta de renovació, però sí que li ha preguntat si tenia alguna oferta, quin és el seu pla de vida. Li ha tantejat, diguem, mm-hmm. però encara no li ha fet oferta de renovació. Tenim ahí un percal un poquet empastrat en la parcel·la de centrals del València

0: I en el club de Mestalla no tenen clar què faran somers, si oferir-li la renovació o no. A dia d'avui comença a ser agent lliure.
1: Vale.
0: I l'altre futbolista que acaba contracte és Guido Rodríguez, i esta sí que és una peça de casa major per al València. És una petició expressa de Corberán. Ja hem contat últimament que el València li ha fet una oferta de renovació que en principi ell estava donant llargues i no contestava, però sembla que en les últimes hores s'han acostat les postures i podria fer-se oficial en breu eixa ampliació del contracte de Guido Rodríguez per 2 temporades més una opcional.
1: Val.
0: Per tant, tenim ahí a 4 futbolistes que acaben contracte. Un sembla que és Guido, que
1: Guido
0: continuarà. Tenim altres 4 futbolistes que han acabat avui la seua sessió. Són d'altres equips, han estat cedits esta temporada, i el València en alguns casos tenia opció de compra, en altres no, i en les que tenia opció de compra no les ha executat. Per tant, Beltrán i Aguirre Zabala, el porter i el davanter, no han convençut. Un torna a l'Atlètic Club, l'altre al futbol italià, i el València no ha fet cap moviment per quedar-se amb ells. Unai Núñez, el central del Celta, sí que va complir en la mitja temporada que va estar així, però té una fitxa prohibitiva de 3,6 milions d'euros bruts que el València ni vol ni pot assumir. Per tant, tampoc se farà cap moviment. I l'altre que acaba sessió és Largi Ramazzani, el davanter belga, que sí que ho va fer relativament bé en el tram final de la temporada. Pertany al Leeds. Ron Gurley li ha preguntat al club anglès com està la seva situació i per quant el deixarien eixir o tornar a València. De moment això s'ha quedat ahí en una zona...
1: En stand-by.
0: I ja t'he dit que no descarten que puga tornar, però és prou complicat perquè el club anglès demana molts diners. Per tant, tenim 8 futbolistes que entre que acaben contracte i acabe sessió, 8 deixen de ser del València Club de Futbol. Però tenim el cas contrari, futbolistes que han estat cedits esta temporada en altres equips que pertanyen al València i ara tornen al València. I així més d'un valencianista va dir, mare meua, però estos són del València. Yeah. Sí, sí. Ahí tenim al jove central Iker Córdoba, que ha estat en el Mirandés, que torna i ja està lesionat, encara que torna i no compta per a Corberán, com tampoc compten ni, atenció, Alberto Marí, davanter, ni Cenk Özkaçar. Sí, Cenk, el turc que ha estat al futbol alemany, també torna de la sessió i tampoc compta per a Corberán. I Sergi Canós, que ha estat al Valladolid, que el passat mes d'abril es va lesionar, l'operaren en el mes de maig d'un trencament de creuat, estarà 9 mesos de baixa, tindrà fitxa amb el València, però no podrà jugar pràcticament en tota la temporada. Per tant, d'aixòs 4 futbolistes que tornen, cap interessa ni es quedarà en el València de Corberán, ni Cenk, ni Alberto Marí, ni Sergi Canós, ni Iker Córdoba. I tanquem estos 15 moviments amb les 3 cares noves que n'hi haurà esta temporada, els 3 fitxatges que encara no ha fet oficial el València, però que es donen per fet.
1: Sí.
0: Un és el central holandès Justin De Haas, que ve del futbol portuguès, l'altre és Aliou Dieng, un migcentre que ve del futbol egipci, i l'altre és el jove talent japonès Ryunosuke Sato. Cap d'estos 3 s'ha fet oficial, però es dona per fet que seran part de la plantilla 2026-2027 del València. Ara mateix té overbooking, ara mateix n'hi haurà molts moviments als despatxos de Mestalla perquè encara s'han de donar eixida a molts futbolistes que no interessen, com Raba, Santa Maria, com Danjuma, i també se necessiten altres futbolistes en posicions específiques, sobretot en el lateral dret, on ara mateix està orfe el València. Per tant, un 30 de juny mogudet en el València amb 15 moviments d'entrades i eixides i els que queden en este mercat d'estiu.
1: I tot això a les portes de començar aquesta pretemporada, que com una altra vegada més no té els jugadors, el tècnic, que li agradaria per a preparar-los des del principi.
0: Un déjà vu en el València. El dijous 2 de juliol estan citats els primers futbolistes per a passar les proves físiques i mèdiques, que s'allargaran fins el dia 6, que serà quan oficialment comença la pretemporada, quan ja toquen i xafen herba els futbolistes de Corberán, des de València, 26-27, que tirarà a rodar en uns dies.
1: Pendents de tots els moviments que puguen canviar alguna cosa. Moltes gràcies, José.
0: Adeu.
1: I en el Villarreal són 5 jugadors que acaben contracte. Xavier Robert, bona vesprada.
2: Nada, Eva, sí. Posa fi a les 6 temporades com a Groguet Parejo. Alfonso Pedraza, que s'havia fet el planter del Villarreal des dels 11 anys, se'n va ara traspassat a la Lazio, i Tomàs Partí ha assetjat

0: Els casos d'agressió sexual i violació al Regne Unit també diu adeu. Els cedits Alfon i Rafa Marín tornen als seus clubs d'origen, el Sevilla i el Nàpols. En el cas de Marín, la clàusula d'opció de compra de 12 milions fa difícil la seva continuïtat com a groguet, ja que, a més, esta temporada es recupera a Cambuala i Logan Costa, que van estar lesionats tota la temporada passada.
1: I de cedits, que té el Villarreal? Sembla que no van a tornar tots.
0: Bé, tornaran a l'espera de l'avaluació d'Íñigo Pérez, Thiago Fernández, que va estar cedit a l'Oviedo, té contracte fins al 2031, este jove futbolista, Ramon Terrats, amb un any més de vinculació amb el Villarreal, i Ilias Acoma, que ha estat mitja temporada a les ordres d'Íñigo Pérez al Rayo Vallecano, i és groguet fins al 2028. Dels jugadors més joves cedits, sembla que el migcentre Thiago Ojeda, cedit a la Cultural, pot acabar en el Valladolid, que s'ha interessat per ell. Altre cas és el del lateral Toni Tamarit, cedit enguany al Mirandés i se'n va traspassat a l'Alberca de la primera divisió de Portugal, i Víctor Moreno pot passar de la Cultural al Granada, segons diuen Andalusia. I després està el cas de Dani Requena, cedit al Córdoba, on no ha volgut renovar, i té més d'un pretendent. Entre ells es parla del Llevant.
1: Veurem com queda, Xavi. Gràcies.
0: Adeu.
1: I en l'Elx encara està pràcticament tot per fer pel que fa al mercat, començant per dos jugadors que acaben avui contracte i no podran estar demà per a la tornada al treball. Bernat Picó, bona vesprada.
2: Així és, Eva, bona vesprada. Es tracta de Petrot i de Hossan. El director general, Pedro Xinoca, ha comparegut avui en sala de premsa, però no ha donat massa pistes sobre com van les negociacions amb estos dos futbolistes. L'escoltem.
3: Seguramente mañana, ¿no? Porque como decís, hoy termina la temporada oficialmente, a día 30 de junio, pero seguramente en las próximas horas, en los próximos días, tendremos novedades en todos los sentidos. Estamos trabajando y en conversaciones.
2: El cas de Hossan és especialment sensible per a l'afició franjaverda, pel tot el que suposa per al club, per la seva trajectòria, i, segons hem deduït del que ha dit entre línies Pedro Xinoca, no pareix que estiga mal encarrilat.
3: No, a ver, como venimos manteniendo desde la presentación de Martín, desde que terminó la temporada, creo que no hay que volver a decir quién es Hossan y lo que significa para la afición, para el club. Es cierto que nosotros iniciamos mañana una nueva temporada con llena de ilusión y de responsabilidad, con un desafío súper importante. Se trata de un ídolo, de una leyenda, y estamos en conversaciones y en ese sentido no va a haber problema.
2: Això ho ha dit el director general en la presentació de la campanya d'abonaments, dels abonaments més cars de la història de l'Elx. L'augment de preu és considerable respecte a la temporada passada, especialment entre els adults, però això sí, s'inclouen tots els partits, incluïts els del Real Madrid i el Barça. Estes seran les explicacions de Xinoca.
3: El incremento de los precios tiene que ver con un precio de mercado para un club en primera división y con la experiencia que se vive en el Martínez Valero. Si uno hace el ejercicio, por ejemplo, tomando un abono baby, tomando el precio de renovación de la temporada pasada y sumando el precio de los partidos tipo A de Real Madrid y Barcelona, el precio del abono de renovación es incluso más barato. Por lo cual, es cierto que hay una subida en otros tipos de abono, pero nosotros seguimos apostando por nuestro público joven, que és, en definitiva, el futur i que és el que ens ha traït fins aquí.
2: A més, l'Elx vol fomentar l'assistència a l'estadi amb l'alliberament de seients i crea un nou carnet franjavert que serà obligatori per a les noves altes d'abonats.
1: I en el Llevant també ha sigut dia de comiats. Han fet oficials les eixides de nombrosos jugadors: de Matthew Ryan, Diego Pampín, Matías Moreno, Manu Sánchez, Alan Maturro, Unai Vencedor, Hugo Raguber, Iker Losada, a més de les del capitán Pablo Martínez, i abans ja va ser la del comandant Morales. Tindran molta feina als despatxos aquest estiu. I acabem amb un apunt de futbol. Rafa Mir ha anunciat que recorre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que el condemnava a 8 anys i més de presó per agressió sexual i lesions a una jove veterana en 2024. Ho ha comunicat en un vídeo en el que assegura que defendrà la seva posició per totes les vies legals corresponents. Anem a la nostra flama.
4: En Esports a punt, la nostra flama, amb David Casinos. Somriurem!
1: I com avui és dimarts, tenim així que no falla mai a la cita nostra, David Casinos. Bona vesprada, David.
5: Bona vesprada, Eva.
1: Com va? Com te trobes?

0: Pues mezclarse un poco, correr con otra gente que no son los que siempre están y pues afrontar un tema de viaje, gestionarse, etcétera.
1: Muy bien.
0: Y que eso es lo que tenemos por delante.
1: Muy pues a que vaig a volver i ser campionat, a per totes, a tindre aquestes experiències que després ajuden quan són més exigents els reptes als que vos afronteu. I moltíssimes gràcies per atendre'ns a Ainhoa Martínez, seleccionadora nacional de joves paralímpics. Anirem parlant amb tu a veure quan se vaig acostant més a la cita olímpica.
0: Muchas gracias.
2: Que vaya muy bien, Ainhoa. Un saludo muy grande.
0: Hasta luego.
2: Un abrazo.
0: Adiós. I...
1: David, una jornada més que ens has dut i ese esport paralímpic ara molt, molt en la base, que són, la veritat, són el més important per a que en el futur hi hagi més èxit.
2: Así es, y que sigan estos proyectos porque, bueno, que son proyectos de muy nueva generación y es lo que necesitamos, nuevas generaciones.
1: Ahí estem. Gràcies, David.
2: Chao, chao, Eva.
3: La nostra flama, amb David Casinos. Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
4: Ganamos todos.
3: Juguen elles, guanyem tots.
5: Dona empodera el microcrema.
1: Susana Guisado, l'atleta adaptada d'Almassora, s'ha proclamat triple campiona d'Espanya. La corredora, que competís en la modalitat T12 per atletes amb discapacitat visual, junta al seu guia Nacho Safon, s'han proclamat or en 800, 1.500 i 5.000.
3: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
4: Ganamos todos.
3: Juguen elles, guanyem tots.
1: Tenim ja el nostre temps de tertúlia. Avui amb Fernando Álvarez. Fernando, bona vesprada.
6: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: I amb Manolo Montal.
7: Hola, Eva, què tal?
1: Que ahir ja va tindre un poc el programa tot trastocat per aquesta decisió del València Bàsquet.
6: Què passa ayer? Ah, vale.
7: ¿Qué no va a pasar ayer?
1: Conta'ns un poc, has vist les paraules de Carbonell, dient que van a ser fidels al seu model, però que sí que van a invertir una miqueta més. Què esperes que passi esta temporada?
7: Bueno, jo vaig parlar, sobretot, quan t'arriba una cosa d'estes i no eres la persona que seguís habitualment el dia a dia, el segon a segon del bàsquet, has de recordar-te molta gent que controla el tema, no? Nosaltres tindrem la sort que teníem a Nacho Rodilla i parlarem també tant en micro com fora de micro d'ell. Jo crec que les paraules de Carbonell d'avui, jo no sé si van a ajudar a rebaixar el malestar que n'hi ha en l'afició. Això és la realitat. Igual que he tingut que dir que m'agradava molt la gestió de València Bàsquet durant tota la temporada, durant tot l'any anterior, ara és cert que ve un moment molt complicat, ve una reconstrucció molt complicada perquè precisament la confiança que hi havia en València Bàsquet és que aquesta reconstrucció tu l'anaves fer de la mà de Pedro Martínez. Pedro Martínez, en un moviment maquiavèlic del Real Madrid, i no sé fins a quin punt diabòlic del propi Pedro Martínez, te deixa en l'estacada quan jo crec que començaves ja a posar damunt de la taula les cartes en les que podies jugar. I ara és un moment molt complicat per a València Bàsquet i que es juga molt, eh? És un moment molt complicat i que es juga molt. Jo, és cert que crec que València Bàsquet, atenent al que diuen els que entenen, probablement tenia que haver fet un major esforç per a retindre alguns dels membres d'esta plantilla que li han fet. Potser tots no podia, però potser altres sí. I també crec que Pedro Martínez, bueno, pues ha passat algunes factures.
1: Ha sigut un gol molt inesperat i a banda ja en un moment que ja s'han fet ocupat moltes banquetes.
6: Sí, además yo creo que por una parte es habitual que un equipo campeón y que lo ha podido ser por detalles en las otras dos competiciones en las que jugaba, sus jugadores llamen la atención de otros grandes clubes que o tienen a veces más presupuesto o más trayectoria que la que pueda ser la del Valencia Basket. Por eso creo que cuando ya se empezaba a vislumbrar durante el final de temporada que se iba uno, que se iban a Grecia, que si ganar títulos, que si quiero ser el MVP de la Euroliga, como se quedaba Pedro Martínez, bueno, decías, bueno, la esencia se queda, ¿no? Pero ahora una vez que el que se va es el entrenador, por más que Enric Carbonell diga que para mí eso es un buen detalle, ¿eh? Que el presupuesto va a aumentar, que al final tú haces proyectos...
7: Sí, y yo creo que es el
6: tú,
7: la frase más esperanzadora de cara a la gente que estaba escoltando.
6: Porque tú los proyectos los haces ganadores, los haces con presupuesto. Cuanto más dinero, mejores jugadores puedes fichar.

una manera, jo diria que si estan allà esperant Ancelotti, vull dir, si no fora per un entrenador com Ancelotti, probablement Brasil ja veuríem com haguera passat la primera fase de grups, probablement l'haguera passat, però ja veuríem com.

0: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
1: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos.
2: Que no estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidez, no? En aquests ocultismes.
3: No hay luz, no hay nadie. No hay nadie que nos rescate. ¡Sí!
4: Que ella tampoco lo recordaba hasta que ha visto la factura.
5: El Partit Socialista es querella avui contra l'expresident de la Generalitat per fals testimoni.
6: Vamos a ser el primer partido de la Comunidad Valenciana en tener claro el liderazgo y la candidatura a la presidencia de la Generalitat.
7: La bandera negra se la emporta a la platja de l'Almadrava, al Campello.
8: Ahora mismo el Mediterráneo Occidental está realmente hirviendo.
9: Vegem en els addictes més impulsivitat, pensaments més obsessius.
10: Decir, che, si llevo tanto tiempo sin consumir, ¿por qué no voy a ir al bar a verlo con mis amigos?
11: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Hola, com estan? Més d'un milió de sol·licituds de regularització ha rebut el govern espanyol en este procés extraordinari que va obrir a mitjan abril i que acaba avui, una xifra que demostra, segons el president del govern espanyol, que era una mesura necessària. Sánchez ha fet coincidir este últim dia per a presentar la documentació amb la presentació d'un nou pla d'integració que destinarà 500 milions d'euros, pel qual es crearà una agència estatal de mobilitat humana. Així l'han batejat, una mena de finestreta única per a facilitar la inserció de les persones migrants en el món laboral.
1: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos. Dentro de este plan de integración, lo que vamos a hacer es poner en marcha el proceso para la creación de una agencia que será estatal, que reunirá funciones y recursos hoy desgraciadamente dispersos para ofrecer una gestión más eficaz.
0: I mentrestant hi ha persones que encara apuren eixes hores que queden per a presentar la documentació. Les oficines de correus estaran obertes fins a les 8:30 de la vesprada. En la de la plaça de l'Ajuntament de València ha estat Carme Bor. Bona vesprada.
12: Hi ha 34 oficines de correus a tota la

0: Comunitat Valenciana, que estan arreplegant aquesta documentació. Avui és l'últim dia, també es podia fer, recorden, a l'Oficina de la Seguretat Social o d'Estrangeria. Nosaltres hem estat parlant durant tot el matí amb aquestes persones que han apurat fins a l'últim moment, bàsicament perquè bé, es faltava algun paper del país d'origen o perquè no en tenien algun tràmit o l'havien fet malament. Però sí que totes ens han comentat que avui és un dia esperançador. Pensen que a partir d'avui poden ja estar regularitzats i els poden canviar la vida, per exemple, tindre un lloguer o aconseguir un lloc de treball. De moment, fins a dia d'avui, dades oficials ja s'han presentat a tot Espanya més d'un milió de sol·licituds i d'elles 360.000 ja s'han admès a tràmit.
1: Bé, i poc abans de la intervenció de Pedro Sánchez, el Tribunal Suprem ha emès una providència que podria obrir la porta a paralitzar esta regularització extraordinària per si xocara amb les normes del dret europeu. Lorena Caballero, bona vesprada.
2: Bona vesprada. L'alt tribunal respon als recursos dels governs de la Comunitat Valenciana i Aragó contra este procés. Ara, el que ha fet el Suprem és demanar l'opinió a les parts perquè té dubtes de si la norma xoca amb el dret comunitari, perquè planteja una regularització general i no analitza cas per cas. Un tràmit previ, per tant, abans d'elevar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Des del Ministeri d'Inclusió han enviat un comunicat dient que estan tranquils perquè la norma s'ha redactat velant estrictament la compatibilitat amb el dret comunitari.
1: I també s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha dit que el recurs el van presentar perquè el govern valencià no estava d'acord en com s'havia produït la regularització. En aquest procés parlava el president de rapidesa i ocultisme en què diu va actuar el govern d'Espanya.
3: Sempre es mostra molt respecte per la justícia. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia. El Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
1: El govern de València ha confirmat a punt que respondrà a la providència del Suprem i sol·licitarà que el cas passi a la justícia europea perquè dirimisca si el procés s'ajusta o no a la llei. Són les 3 i 4 minuts. Òscar Pellicer està avui als comandaments tècnics. Anem amb tot.
4: Les notícies del migdia. Patricia Horts.
1: Més notícies del dia. El PSPB ha presentat este matí una querella al Tribunal Suprem contra l'expresident de la Generalitat, contra Carlos Mazón, per fals testimoni, diuen en la compareixença que va fer el Congrés davant la Comissió d'Investigació de la Dana.
2: Segons els socialistes, la querella es basa en les contradiccions entre la declaració de Mazón al Congrés el mes de novembre passat i la investigació del jutjat de Catarroja, així com el contingut dels missatges del grup de WhatsApp del govern valencià el dia de la barrancada i els següents. El PSPB diu l'escrit que Mazón va dir al Congrés que no va disposar d'informació de la situació, però les converses de WhatsApp en el grup del Consell revelen que a les 8:15 hores ja sabia el que estava succeint i va donant instruccions a la resta de membres del Consell.
1: I el president de la Diputació de València, que és Vicent Mompó, ha assegurat en la seva segona declaració la jutgessa de la Dana que no recorda la telefonada en la qual l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, el va avisar de la situació al Barranc de Pollo. Precisament aquesta telefonada que va desvelar Folgada en seu judicial va ser la causant d'esta nova citació de Mompó per haver contradicció en les declaracions. Santi Hernández, jutjats de Catarroja.
5: El president de la Diputació de València ha dit que no recorda que l'alcaldessa de Torrent, també del Partit Popular, l'avisara de la situació del Barranc del Pollo en una telefonada a les 18 hores, 38 minuts del 29 d'octubre. En aquest moment, Vicent Mompó estava en la reunió del SECOPI i l'alcaldessa va declarar així al jutjat que va informar el president de la Diputació. Per això, la magistrada l'ha tornat a citar a declarar. També la exalcaldessa de Xiva va dir que va avisar de la situació del barranc al diputat de Bombers, que també estava en el SECOPI, però Mompó ha dit així al jutjat que no recordava que li donaren aquesta informació. En un interrogatori tens, la jutgessa l'ha recriminat la falta de memòria i això ha provocat la protesta dels advocats dels dos imputats. Mompó ha insistit en que el SECOPI, tota la informació estava focalitzada en el perill de la presa de forat.
6: Esa llamada en concreto no la recuerdo. Le he dicho también que la señora Folgado es compañera mía en la Diputación de Valencia y que ella tampoco lo recordaba hasta que ha visto la factura. Y también he dicho que no sería tal la información cuando ningún técnico ni ninguna persona de CECOPI pues, alertó sobre esa situación.
1: I l'última hora sobre els terratrèmols passa, evidentment, sobre els terratrèmols de Venezuela, per la xifra de víctimes. Hi ha 1.700 víctimes, al voltant de 5.000 ferits, pel que fa a les persones espanyoles, segons el Ministeri d'Exteriors, ja en són 19 les que han mort, i 130 continuen desaparegudes davall del Cent de Rocs.
2: Tot i que sembla mentida, 6 dies després de la tragèdia, encara s'està rescatant gent d'entre les ruïnes, atrapats, que es graven en el mòbil per a demanar ajuda.
7: Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie, no hay nadie que nos rescate. ¡Sí!
1: Bé, la prioritat ara és donar un llar provisional als centenars de milers de persones que s'han quedat sense casa, al ras. Per això el govern ha establit una sèrie de campaments transitoris. En un d'ells està la nostra companya de Caracas, de la televisió de Caracas, Anabel Estrada.
8: Saludos. Oficialmente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló el Estado Mayor para instalación de campamentos transitorios y viviendas para atender a las familias que en situación vulnerable quedaron sin viviendas. El 90% del servicio eléctrico en el estado de La Guaira, uno de los más afectados, ya se encuentra totalmente restablecido. También más de 7 millones de kilos de alimentos han sido distribuidos. Más de 10.000 voluntarios ya se han registrado para también adherirse a este plan de atención primaria que está accionando el gobierno nacional. Nosotros desde acá, desde las instalaciones del Parque General Francisco de Miranda, municipio Chacao, uno de los municipios más afectados por este fuerte terremoto, también ha servido como centro de acopio de alimentos, de ropa. Las autoridades siguen vigilantes también de las áreas más vulnerables.
1: I abans de la previsió de l'horatge, una dada. Tanquem el juny més letal de la història pel que fa a la calor. 59 persones han mort a la Comunitat Valenciana per patologies relacionades amb les altes temperatures. Una de les causes, el Mediterrani, que ja ho saben, que està molt més calent de l'habitual. En el cas de França, per exemple, ha pujat 8 graus. I la previsió de l'horatge per a les pròximes hores ve de la veu de Victoria Masso.
9: Tenim a hores d'ara temperatures que ja arriben als 36 graus en punts de la Ribera i de la Vall de Cofrents. A Llora, temperatures més altes del que haurien de tindre per a finals de juny, amb unes nits que tornen a ser sufocants. De fet, la passada nit hem tornat a tindre nits tòrrides en alguns punts de la costa, on les mínimes no han baixat dels 25 graus en tota la nit. Aquesta tendència continuarà en els pròxims dies. Només el dijous tindrem una miqueta d'alleujament tèrmic a causa del vent de gregal, que farà que les màximes no siguin tan altes, però per contra continuarà amb un ambient molt boscós. Així que ambient de ple estiu per als pròxims dies, avui amb menys possibilitat de tempestes a l'interior, tot i que alguna se'n podria escapar de manera puntual i aïllada i deixar algun ruixat dispers.
1: La informació era de Victoria Rosselló. Xicoteta, xicoteta pausa, són les 3 i 10 i de seguida anem amb més notícies.
4: A punt, les notícies del migdia.
10: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
11: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Bé, el Tribunal Suprem obre avui la porta a enviar el procés de regularització extraordinari del govern espanyol davant la justícia europea. Ho fa en una providència arran dels recursos que ha presentat tant la Comunitat Valenciana com la d'Aragó, i es pregunta si podria entrar en col·lisió amb el dret comunitari. La providència té encara recorregut. El que ha fet ara el Tribunal és preguntar primer als dos governs autonòmics si volen dur la norma al Tribunal Europeu, i de moment no inhabilita el procés, però sí podria deixar les tramitacions en un futur en suspens si finalment s'acudís a Europa. Lorena Diego, Tribunal Suprem.
12: Molt bona vesprada. El Suprem ha plantejat esta possibilitat, la d'anar al Tribunal Europeu, i així es desprèn després la tramitació d'estos recursos, els que deies, de la Comunitat Valenciana i també el recurs d'Aragó contra la suposada legalitat de la regularització de migrants i si entra o no en conflicte amb el dret comunitari. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrat la seva disposició d'anar a la justícia europea amb una qüestió prejudicial, però serà el Tribunal el que decidisca finalment si eleva o no esta qüestió al Tribunal Europeu. Tot i això, el procés de regularització de migrants no està suspès mentre es decidisca si casa amb el dret europeu.
1: Doncs parlava la nostra companya Lorena.

0: del que havia dit el president de la Generalitat, preguntat per aquesta providència, Pere Llorca ha dit este matí que presentaren aquest recurs perquè tenen dubtes serioses sobre el procés per la seva rapidesa i per la manera de plantejar-lo. Juan Fran, Pere Llorca.
1: Que no estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidesa, no? I en aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. I bueno, ja saben que jo el que sempre es mostra molt respecte per la justícia. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
0: Bé, des del govern diuen que respecten les decisions del Tribunal Suprem, confien en qualsevol pronunciament de la Unió Europea. Tant socialistes com Sumar estan convençuts que estan esta regularització complís, fil per randa, la normativa comunitària.
2: És Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen, decente.
4: El Tribunal Supremo ahora lo que hace es activar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales. Y nos va a escuchar a nosotros, a la abogacía del Estado, y va también a escuchar a otros. Y por lo tanto, nada tengo que decir de los procesos que están en investigación.
2: Expectatives totalment contràries a la dreta. Diu el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, que esta regularització és contrària al dret europeu i al pacte d'asil i immigració. Des de Vox, el portaveu del Congrés, José María Figaredo, assenyala que Europa ha de pronunciar-se perquè el procés afecta a tota la Unió.
5: Lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Migración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno.
6: Todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea. Muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
0: Bé, el cas és que la decisió del Tribunal Suprem s'ha produït justament el dia en què acaba i se termina de presentació de sol·licituds per al procés extraordinari de regularització. Elena Andreu.
7: Sí, bona vesprada. Més d'un 1.200.000 persones han presentat les sol·licituds que es va obrir el procés l'abril passat i algunes ja han rebut la resolució favorable. És el cas d'Alberto Camejo, és veneçolà i té 20 anys.
8: Pagué les tasses i tot el que tocava fer, tot legalment, pas a pas, y al final todo desembocó en que, bueno, tengo el papel, el dichoso papel. ¿Qué supone para mí, antes y un después completamente de no tener nada, ya estar completamente legal?
7: Especialment complicat ens compta si gut aconseguir el certificat de penals.
8: Tuvimos que pedir varios favores para que otra persona y pagarle a esa persona para que me hiciera todo el proceso porque al final la página, no sé por qué, no me funcionó nunca.
7: Entre bans com estos han fet que alguns sol·licitants s'apuren fins avui, últim dia per a fer la sol·licitud. Lucas Pérez, coordinador de València Cull.
9: Están llegando los casos más complejos que justamente han tenido más problemas para conseguir la documentación necesaria para el proceso de regularización.
7: El moviment Regularització Ja va portar al Congrés el 10 de juny una proposició de llei per ampliar el termini del procediment.
9: Una ampliación de plazo permitiría que muchas de las personas que actualmente no han conseguido toda la documentación puedan tenerla.
7: A mitjan juny s'havien admès a tràmit 360.000 expedients.
10: A punt. Les notícies del migdia.
0: Les 3 i quart, el Partit Socialista ha presentat una querella per fals testimoni contra Carlos Mazón davant del Tribunal Suprem, una denúncia que considera que l'expresident de la Generalitat va mentir davant el Congrés dels Diputats deliberadament en el seu relat sobre la seva actuació en el dia de la dana. El PSPB vol que, com a forat, responga davant el Suprem. Josep Sastre.
11: El passat 17 de novembre, davant la comissió del Congrés sobre la dana, Carlos Mazón va negar tindre informació sobre la gravetat de la situació en aquella jornada tràgica.
12: Ojalá hubiéramos conocido la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ojalá hubiéramos tenido la información en el seno del CECOPI.
11: El Partit Socialista es querella avui contra l'expresident de la Generalitat per fals testimoni. Considera aprovat per l'instrucció judicial de Catarroja que va mentir pel que fa a horaris, itineraris eixe dia o llistat de telefonades. El secretari d'organització del PSPB, Vicent Mascarell, confia que aquesta acció porta Mazón davant el Suprem perquè té aforament com a diputat.
13: Ja que se niega a dar y declarar en Catarroja, sea ante el Tribunal Supremo donde se le obligue a decir verdad.
11: L'endemà de declarar al Congrés, la jutgessa de Catarroja va demanar la gravació íntegra de la compareixença de Carlos Mazón i en un escrit va assenyalar contradiccions, subratllant que tenia obligacions de dir la veritat o incorreria en fals testimoni. La querella socialista creu que els missatges del grup de WhatsApp del Consell també neguen les declaracions parlamentàries de Mazón sobre la informació que coneixia el 29 d'octubre de la Dana.
0: I també sobre la Dana, avui ha tornat a declarar el president de la Diputació de València, els jutges de Catarroja, on ha assegurat que no recorda que la vesprada de la barrancada telefonarà a l'alcaldessa de Torrent per a contar-li que el barranc de l'Horteta, un afluent del Pollo, estava ja desbordat. Lourdes Espinosa.
14: Efectivament, Patricia, la jutgessa en apreciar contradiccions ha tornat a citar Vicent Mompó, però ella assegura que no recorda res.
15: Yo esa llamada en concreto no la recuerdo. Le he dicho también que la señora Folgado es compañera mía en la Diputación de València, que nos hemos visto todas las semanas desde el fatídico día y que ella tampoco lo recordaba hasta que ha visto la factura. Si me comunicó algo alarmante, pues lo comunicaría al Tecopi.
14: És, diguem, la resposta a aquestes paraules de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, que va informar així a la jutgessa de la Dana el 25 de maig.
16: Que hay una llamada que yo sé que hago y diría que está el barranco lo vemos desbordado.
14: Wimón Por reitera que ese día el focus estaba en Forata.
15: Información se recibe mucho. Pero ya no Vicente Mompó, insisto, Confederación Hidrográfica del Júcar, Guardia Civil, Bomberos, UME, Delegación de Gobierno, Generalitat. Nadie fue capaz de focalizar el barranco del Pollo porque no se estaba hablando sobre eso.
14: Y sobre la telefonada de la alcaldesa de Xiva, Amparo Fort, al president del Consorci de Bombers, Abelino Mascarell, qui estava al seu costat en el Secopi advertint que el poble estava negat.
15: Antes de las 7 de la tarde, según la factura del señor Abelino Mascarell, no existió esa llamada.
14: Mompó diu que va ser passades les 7 de la vesprada.
0: I el secretari d'Organització dels Socialistes del PSPB ha confirmat que el partit es reunirà esta vesprada ja per a donar el tret i sí al procés de primàries per a nomenar Diana Morant candidata a la presidència de la Generalitat. De moment, entre els candidats només hi ha un nom, el de la pròpia Morant. Per al dia 19 de juliol estan previstes les votacions. Vicent Mascarell.
13: Vamos a ser la primera candidatura socialista en ser designada y también quiero poner en valor que vamos a ser el primer partido de la Comunidad Valenciana en tener claro el liderazgo y la candidatura a la presidencia de la Generalitat. Vamos a ser capaces de presentar un proyecto unido, un proyecto de liderazgo y un proyecto de apertura.
0: I sobre el procés per a confirmar a Pérez Llorca com a candidat popular a la presidència de la Generalitat, de moment la direcció nacional no ha posat encara data a un procés congressual a la Comunitat Valenciana.
2: Núñez Feijóo estarà divendres a Castelló. També el secretari general està la setmana que ve amb el president en un des de juny informatiu. Podrien ser oportunitats per aclarir l'horitzó, però este migdia l'alcaldessa de València ha dit que el dia 18, en Santiago de Compostela, és la proclamació de les candidatures a les alcaldies, i que aquest dia o abans també se coneixeran les autonòmiques. Maria José Català.
17: Ya hay un cronograma fijado por parte del Partido Popular Nacional. De hecho, el próximo día 18 de julio nos desplazamos los candidatos de las capitales de provincia a Santiago para, digamos, un acto de nombramiento oficial de sus candidatos. Estoy convencida de que desde de aquí a ese momento también las candidaturas autonómicas se van a despejar con absoluta normalidad.
0: I avui hem conegut la llista de grans morosos amb l'agència tributària, empreses que acumulen un deute superior als 260 milions d'euros i persones físiques com Isabel Pantoja o Bertín Osborne, que són ja uns repetidors en esta llista de grans deutors que enguany s'ha publicat coincidint amb l'últim dia per a presentar la declaració de la renda. Marta García.
18: Sí, 30 de juny i últim dia per a presentar la declaració sense rebre una multa per presentar-la fora de termini. Atenció als despistats o als que han decidit apurar perquè la sanció està assegurada. La quantitat varia segons el resultat de la declaració de la renda i també segons si el contribuent actua abans o després de rebre una notificació d'Hisenda. Els que de segur han rebut notificació de l'agència tributària són els 5.853 grans deutors amb Hisenda que acumulen un total de 15.364 milions d'euros d'impagaments. L'agència tributària ha publicat un any més la llista de les persones físiques i jurídiques que acumulen més de 600.000 euros de deute amb les arques públiques. Entre els grans deutors, noms i cares conegudes per a tots com Isabel Pantoja, que deu 1,3 milions a Hisenda, l'actriu Paz Vega, que acumula ja 1,8 milions d'impagaments, el cantant Bertín Osborne amb més de 800.000 euros de deute, o l'actriu Patricia Conde, que torna a la llista amb més de 700.000 euros de deute, i també l'exfutbolista Arda Turà amb 1,27 milions de deute amb la hisenda pública. En total, 1.111 persones físiques i 4.742 persones jurídiques que mantenen els seus grans deutes amb l'agència tributària.
10: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Sindicats i Conselleria d'Educació han mantingut avui una nova reunió en esta ocasió per a tractar, entre d'altres, la jornada laboral i l'horari del personal docent no universitari. En acabar la reunió, el director general de personal docent, Pablo Ortega, ha detallat les millores que ha oferit la Conselleria.
19: Integramos en este decreto la reducción de la jornada laboral que aprobó el Estado. Pasamos de 37 horas y media semanales a 35. Nosotros hemos incorporado en este decreto el derecho a la desconexión digital. Y por otro lado, hemos incorporado también el derecho a los días asuntos propios. Hemos incorporado la posibilidad de que el profesorado tenga 3 días de asuntos propios durante el periodo lectivo y 3 días de asuntos propios durante el periodo no lectivo. También hemos incorporado la posibilidad del trabajo fuera del centro y ahí se establece claramente que durante el mes de julio el profesorado podrá trabajar desde casa.
0: I avui ha començat la pau extraordinària, la segona oportunitat per a aquells que volen apujar nota o una convocatòria extraordinària per als que van suspendre. Enrique Tena ha estat en la Universitat Jaume I seguint esta jornada.
20: Ací a Castelló, la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l'UTSI és el lloc on s'examinen tots els i les estudiants de la província. Un total de 5.969 valencians es presenten a esta segona convocatòria. El primer examen ha sigut a les 9:30, castellà, hi havia nervis. Minuts abans de començar l'examen ens comentaven això.
21: Sí que he dormido, me ha costado las 10. A las 7 ya estaba estudiando.
22: Lo que ya me ha estudiado ya me tendría que saber, ¿no?
21: Yo aposté per 3 números de copa, perquè és la que més me sé.
20: Després de 90 minuts d'examen i una concentració màxima, les reaccions les començàvem a sentir als corredors de la facultat.
23: De literatura Aixit, generació del 27, Aixit, Pedro Salinas, és un poeta que m'agrada molt.
24: Lo que pasa siempre es que falta tiempo, ¿no?
20: Es juguen a entrar l'any que ve al Temple de la Saviesa, a la universitat, encara que alguns ja tenen quasi eixa seguretat.
25: Tengo matrícula en la privada, así que un 5 necesito.
20: Demà a primera hora toca idiomes i després història. Respecte a les qualificacions, es podran conèixer este 7 de juliol a partir de les 5 de la vesprada en una web habilitada.
10: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Bé, a falta d'un dia per acabar este calorós mes de juny, ja saben que ha sigut molt letal. Fins avui han mort 59 persones a la Comunitat Valenciana per raons atribuïbles a la calor segons el sistema Momo de la Universitat Carlos III. Txelo Jimeno.
26: Sí, 8 graus més del que seria normal en esta època de l'any en alguns punts del sud de França, com explica Samira Kodayar, que és la directora de Meteorologia i Clima del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani.
27: Ahora mismo el Mediterráneo Occidental está realmente hirviendo. Las escalas de color de referencia que nosotros solemos utilizar no cubren, ¿no?, esta anomalía tan alta y que probablemente tendremos que cambiarla y adaptarla en el futuro.
26: I estem al començament de l'estiu.
27: Es una temperatura, una anomalía realmente excepcional que lo que muestra es un mar extremadamente cálido que todavía, de hecho, no está en el momento de máxima temperatura esperada, que suele ser en agosto.
26: A la Comunitat Valenciana la mar está entre 2 y 3 graus més calenta i tota esta onada marina preocupa.
27: Son noches cada vez más cálidas, noches tropicales, noches tórridas. Tenemos más vapor de agua disponible en nuestra atmósfera y esto potencialmente puede dar lugar a precipitaciones más extremas en el periodo otoñal.
26: Una mostra l'hem pogut veure estos dies. Per a vigilar més de prop la mar, el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ha posat en marxa una nova ferramenta amb dades de satèl·lit. Està oberta al públic i ofereix informació actualitzada d'anomalies tèrmiques i onades marines que tenen conseqüències directes sobre la salut per a poder protegir-se dels seus efectes.
0: I agricultors de comarques com l'Alacantí, el Comtat, l'Alcoià o la Safor denuncien que la fauna salvatge com els muflons provoca cada volta més pèrdues econòmiques i abandonament de terres. Demanen a les administracions més acció per a solucionar un problema que va a més i fins i tot han creat una associació d'afectats. Maria Poveda.
28: Sí, bona vesprada. És el dia a dia de milers d'agricultors com Juan Carlos Llorca. La fauna salvatge destrossa una i altra vegada cultius de tot tipus.
29: Entran en los campos, rompen las instalaciones de goteo, rompen las ramas, se comen sobre todo los plantones.
28: A la Safor els danys són sobretot de porcs senglars, però en altres comarques la fauna s'amplia. Salvador Llorca presidís l'Associació d'Afectats per Fauna Salvatge.
30: En les zones d'interior tenen la ruïa, tenen el mufló, el cérvol i el corzo.
28: Per als agricultors afectats, el cost de les destrosses comença a passar factura.
29: nosotros nos puede costar unos 6.000 euros al año, pero sobre todo es el daño indirecto porque desincentiva.
28: Aseguren que necessiten ajuda i demanen a les administracions que actuen de manera urgent.
0: I atenció perquè els grans esdeveniments com el Mundial de Futbol disparen les addiccions entre la ciutadania. La crònica és de Laura Ballarri.
1: De primera hora de la mañana a mí me genera cierta nerviosismo, inquietud.
3: Pablo Sorino fa 4 anys i 3 mesos que està completament net. Esta setmana s'ha d'enfrontar-se al Mundial de Futbol, un esdeveniment esportiu que potencia les addiccions i també les recaigudes.
1: Decir, che, si llevo tanto tiempo sin...

0: consumir, ¿por qué no voy a ir al bar a verlo con mis amigos?
1: Vegem en els addictes més impulsivitat, pensaments més obsessius.
2: Treballa dinàmiques amb la psicòloga Blanca Lletí per a gestionar un mes i mig d'al·licients diaris.
1: Són molts partits, molt freqüents.
2: Els principals, un entorn, el bar.
0: Jo ahí me enfrento a muchos estímulos.
2: I una substància, l'alcohol.
0: Hoy el raro es el que no bebe alcohol. A mi me preguntan, ¿y por qué no bebes?
1: El futbol i l'alcohol sempre han estat molt relacionats. Hi ha gent que no veu un partit sense la cervesa en la mà.
2: Una de les eines que aplica és la protecció.
0: Yo le pongo límites a la gente y entender que yo no puedo ir a ciertos sitios donde me remueven, donde yo antes consumía. Y aprender a ver el futbol pues, desde otro punto de vista.
3: Anem amb la informació d'internacional. Parlem de les històries que ens deixa, malauradament, el doble terratrèmol de Veneçuela. Sorprenents són les històries que deixen de supervivència i que ens arriben des d'allí. Escolten.
4: Chicos, necesito su ayuda. No hay luz, no hay nadie. No hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada.
3: Bé, gràcies a este vídeo gravat mentre estava atrapada, Fabiana, com li diuen a esta xiqueta de 12 anys, ha pogut ser rescatada viva. Marian Company.
5: En una operació de rescat, Patricia, en què ella mateixa ha estat col·laborant.
6: Creo que ella lo hace.
7: Creo que de lado sí, no.
8: Okay. Como tú quieras, por eso te digo, a tu ritmo. Mira, arriba, va.
5: A Veneçuela ja han passat 6 dies des dels dos terratrèmols, el doble del que pot aguantar sobre el paper una persona sense menjar i beure. I encara es rescaten persones. Com Carlos, de 12 anys, al que li ha donat la benvinguda a la superfície son pare. Sis persones s'han trobat darrere d'una muntanya d'enderrocs a la Guaira. I enmig del caos, deixat pels pitjors sismes de la història del país, una denúncia, la de la mare d'un dels 147 deportats pels Estats Units, hores abans que la terra tremolara.
9: Si ellos le están pidiendo auxilio, ¿por qué no se los emprestan?
5: Han mort tots, llevat de 12, en assolar-se l'hotel de la Guaira, on esperaven ser alliberats.
3: I tot i l'esforç de ciutadans i especialistes d'entre les muntanyes de runes, la majoria dels rescats són cadàvers. Les autoritats han habilitat el moll del port de la Guaira com a morgue de la zona zero. Carme Pastor.
10: Sí, Patricia, hi ha desenes de cossos estesos en terra mentre els forenses treballen a destall per a identificar les víctimes i entregar-les a les famílies.
11: No dormo tranquilo teniendo menos más que no puedo. Sin prepararla, sin nada, está ahí a la intemperie.
10: L'atenció als 5.000 ferits ha desbordat un sistema sanitari en crisi. Hi ha una desena de centres fora de servici i bona part dels pacients han de ser atesos en hospitals de campanya.
12: No es nada fácil cuando hablamos con un paciente de ellos y te nombran que perdieron toda su familia.
10: Oficialment hi ha 189 edificis completament afonats i 855 en danys estructurals, però la NASA eleva fins a 59.000 els immobles afectats según una estimació feta en satèl·lit.
13: L'edificio mío se abrió haciendo, mas nunca puedo yo entrar.
10: Més de 15.000 persones han quedat sense vivenda i dormen en campaments al carrer on es fan arribar aliments i productes de primera necessitat.
3: Acabem, ja passem de les 3 i mitja a les 4, actualitzem la informació. Nosaltres tornem demà, més i millor. Ara es queden amb Cadena de Valor. Fins ara.
14: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
15: Hola, passa un minut de les 3 i mitja i és moment de que parlem d'economia.
16: Cadena de valor amb Arturo Rico.
15: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio. Avui és dimarts, és 30 de juny i comença ara un nou Cadena de Valor. Avui iniciem el programa fent un recordatori urgent. Avui, a mitjanit, s'acaba el termini per presentar la renda de les persones físiques per a l'any 2025. Així que ja sabeu, sí, per el motiu que siga, heu apurat fins avui, fins al final. Recordeu que és l'últim dia, teniu fins a les 12. Analitzarem en detall esta campanya de la renda amb la Quisenda. Pretén ingressar 24.628 milions d'euros, més d'un 18% més que l'exercici anterior. I a més, també s'ha publicat el llistat de grans morosos i hi ha sorpreses. Ho comentarem també en uns minuts. Deixant Hisenda a un costat, ens endinsarem en l'actualitat que envolta el comerç internacional. I és que a partir de demà, 1 de juliol, la Unió Europea aplicarà la coneguda com a taxa Shein, Es tracta una mesura que establix un recàrrec de 3 euros per cada categoria de producte inclòs en l'enviament. Analitzarem com veu el sector del comerç la implementació d'esta mesura i també com pot afectar els consumidors. I, per altra banda, també parlarem d'un Euribor que tanca el mes de juny pràcticament estable amb una mitjana provisional del 2,79%. D'una taxa d'estalvi de les famílies també, que al contrari que passa amb l'Euribor, es redueix durant el primer trimestre de l'any, tot això segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. I tancarem el programa d'avui parlant d'inversió en infraestructures, perquè els contractistes d'obra pública demanen una inversió en infraestructures per a la Comunitat Valenciana del doble del que s'ha licitat en els últims anys. I mentre els contractistes demanen una major inversió, en matèria d'habitatge estem front a un dèficit de quasi 29.000 vivendes així a casa nostra. Veurem els motius. I ja saben, tot això i molt més. En esta mitja hora d'actualitat econòmica, i a banda també, que no se'ns oblide, repassarem l'actualitat econòmica del món.
16: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
15: I comencem ja este Cadena de Valor i, com va sent habitual, així està al meu costat la meva companya Mar Hernández. Molt bona vesprada, Mar.
6: Molt bona vesprada, Arturo, i comencem este espai que avui el dia ve carregat de notícies econòmiques.
15: Ja arrenquem el programa d'avui i ho fem fent un recordatori urgent. Per a tots aquells que encara no ho hagin fet, recorden que avui és l'últim dia per a presentar la declaració de la renda de les persones físiques per a l'any 2025. Després de quasi 3 mesos de termini, els contribuents que encara no hagin presentat la declaració tenen fins a la mitjanit per a fer-ho. És que l'Agència Tributària preveu rebre més de 25,2 milions de declaracions, un 2,1% més que l'any anterior. I si mirem en clau autonòmica, així a casa nostra, 2,8 milions de persones estaven obligades a presentar esta declaració, una xifra que representa un 2,1% més que l'exercici passat.
6: I com comentàvem, en esta campanya Hisenda espera ingressar 24.628 milions d'euros, un 18,4% més que en l'exercici anterior, mentre que l'import total de les devolucions previstes ascendeix a 13.271 milions, un 3,2% menys. A més, enguany s'han reforçat els avisos preventius perquè els contribuents puguen corregir possibles errors abans d'una futura regularització.
15: I coincidint amb el final de la campanya, l'Agència Tributària ha publicat la nova llista de grans morosos. Inclou 5.853 deutors a més de 600.000 euros pendents de pagament a tancament de l'any 2025. Això suposa un 2,4% menys que fa sols un any, mentre que el deute global baixa un 4,4% fins a arribar als 15.432 milions d'euros. Entre ells, personalitats com Isabel Pantoja, l'actriu Paz Vega o fins i tot el cantant i presentador Bertín Osborne, entre moltíssims altres.
6: I en l'últim exercici han eixit de la llista 879 deutors i n'han entrat 735 de nous. Hisenda recorda que és possible evitar la publicació abonant íntegrament el deute abans de la data de referència o regularitzant la situació en els terminis previstos per la normativa tributària. I ja ho sabem, fins a mitjanit està el termini per a presentar la declaració, si encara no ho han fet, i ara volem analitzar-ho amb detall com ha sigut esta campanya de la renda de l'any 2025 i ho fem amb l'assessor financer Federico Barona. Buena vesprada, Federico, y gracias por atender la telefonada.
7: Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
6: Avui acaba, ho havien dit a les 12 de la nit, esta campanya de la renda. Quines són les recomanacions d'última hora per als contribuents que encara no l'hagin presentada?
7: Lo primero es que la declaración hay que presentarla. Aunque sepamos que tiene un pequeño error, hay que presentarla, porque es mucho menos gravoso el presentarla y con posterioridad corregir el error que no presentar. Entonces, lo que siempre hay que hacer es, presentarla. Y como siempre, no solo confirmar el borrador, haber revisado el borrador, confirmar que el segundo pagador nos obliga a presentar una renta. Hay mucha gente y hay un incremento notable de los que de las personas físicas que tienen dos pagadores. No olvidarnos de declarar los alquileres, porque no van a salir en la información de Hacienda si no llevan retención, pero es un tema que hay que declarar siempre. Uh-huh. Y por supuesto, también las ganancias patrimoniales por ventas en escritura pública o donaciones o cualquier cosa, hay que declararlas porque es una información que puede no salir en la documentación de Hacienda, pero Hacienda la tiene.
15: Així és, Federico. L'Agència Tributària preveu més declaracions que l'any passat. A què

0: la renta, todos los contribuyentes, tanto personas físicas como sociedades, habrán hecho su foto, habrán hecho su retrato de qué lo que cómo les fue en el año 25. Ya podremos tener el cuadro completo de lo que ocurrió en España, tanto en empresas como en personas físicas, durante el año 25.
1: Ja saben, dos xifres a tindre en compte, 20 de juliol i 25 de juliol. Moltíssimes gràcies, Federico Barona, com sempre, per atendre la telefonada de Cadena de Valor. Molt bona vesprada i una abraçada.
0: Muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
2: Gracias. I ara parlem de l'Euribor perquè tanca el mes de juny pràcticament estable amb una mitjana provisional del 2,79%, molt pròxima a eixe 2,80% de maig. Els mercats interpreten que la pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu fins al 2,25% respon més a un ajust que a un canvi de tendència, mentre es manté la incertesa sobre l'evolució del conflicte al Pròxim Orient.
1: Tot i aquesta estabilització, les hipoteques continuen encarint-se. Una família que revisa ara un préstec de 300.000 euros a 25 anys, amb un diferencial d'un punt sobre l'Euribor, pagarà uns 130 euros més al mes si la revisió és anual, és a dir, prop de 1.550 euros més a l'any. Si la revisió és semestral, l'increment serà d'uns 94 euros mensuals.
2: I els experts apunten que l'Euribor podria moure's durant l'estiu entre el 2,6% i el 2,9%, pendent tant de la pròxima reunió del Banc Central Europeu com de l'evolució de la situació geopolítica. Una desescalada del conflicte podria afavorir una baixada de l'indicador, mentre que un nou repunt dels preus de l'energia o de la inflació podria tornar a pressionar-lo a l'alça.
1: I parlem ara d'estalvi, perquè les famílies espanyoles han reduït la seva taxa d'estalvi durant el primer trimestre de l'any. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, es situa en torn a l'11,3% de la renda disponible en termes desestacionalitzats, el nivell més baix des de principis de l'any 2023. Sense ajustar l'estacionalitat, la taxa baixa fins al 4,1% per davall d'eixe 4,9% registrat fa sols un any.
2: I entre els mesos de gener i març, les llars van estalviar més de 10.400 milions d'euros, un 11,5% menys que en el mateix període de 2025. Al mateix temps, el consum va créixer un 6,1% i la inversió va augmentar més d'un 7%, mentre que la renda disponible també va pujar més d'un 5%.
1: I és que l'estalvi generat no va ser suficient per a finançar tota la inversió de les famílies, que van registrar una necessitat de finançament de 9.905 milions d'euros, un 41,4% superior a la de fa sols un any. En conjunt, la capacitat de finançament de l'economia espanyola també es va reduir en el primer trimestre respecte al mateix període de 2025. I ara és moment de fer un repàs a l'actualitat internacional.
2: I iniciem esta ullada en clau internacional parlant del gegant asiàtic. Des d'avui dimarts, la Xina aplicarà una nova normativa obligatòria amb l'objectiu de reduir l'excés d'embalatge en la paqueteria. Amb esta mesura es pretén reduir la generació de residus i els costos que es deriven de l'ús de materials innecessaris. Recordem que parlem d'un sector que a la Xina va gestionar l'any passat més de 199.000 milions d'enviaments, amb uns ingressos que continuen augmentant i que només en 2025 arribaren fins al 1,5 bilions de yuans, al voltant dels 194.000 milions d'euros.
1: I no marxem ara del continent asiàtic, perquè la cotització del ien ha caigut al seu nivell més baix front al dòlar des de finals de 1986. En concret, el tipus de canvi amb el dòlar ha arribat als 162,41 iens, després d'encarir-se en un 13% en un any la moneda dels Estats Units. I la principal causa és la diferència entre les polítiques monetàries dels Estats Units i el Japó, i les mesures que ha imposat el govern japonès han tingut un efecte limitat.
2: Els estats membres de la Unió Europea han donat suport a una reforma per a simplificar la gestió dels fons de cohesió i socials del pressupost comunitari del 2028 al 2034. L'acord amplia el marge d'actuació dels governs estatals i regionals, reforça la seguretat jurídica en la gestió d'aquestes ajudes i servirà de base per a negociar el text definitiu amb el Parlament Europeu mentre continua pendent el debat sobre la dotació econòmica del futur pressupost europeu.

i també de Christine Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu. Sí que vos he escoltat que feu referència a aquest tancament de l'Euríbor que sorpresivament

0: Efectivament,
1: I cal tindre en compte perquè és, van cap amunt. Això és el que volia recordar.
0: Estarem,
1: he revisat.
0: Estarem molt pendents, sí. Pere, que se'ns acaba el temps. Com està l'IBEX?
1: Molt ràpid. L'IBEX arribava als 9.500 punts, però ara transita els de 9.400. Ha pegat un xicoteu a això, bueno. Mentre que el barril de Brent està als $73.
0: Ahir, que es mantinga de cara a les vacances. Moltes gràcies, Pere Ferrer. Parlarem demà. Adéu, vinga, bona vesprada.
2: Adéu, gràcies. Adéu.
0: Ja de seguida, després del butllet informatiu, comença la vesprada de Punt. Ximo Rovira, molt ràpid. Què teniu preparat per avui?
3: Pues amb molt de gust anem a rebre a Àlex Blat, Àlex Martínez, a Cesc Domènech, bateria, cantant i compositor fonamental de Tardor. Una esperadíssima tornada que s'ha hagut d'ajornar perquè Cesc ha passat en un moment delicat de salut, però ja estan per a presentar-nos La vida com un joc, unes cançons fantàstiques. És Tardor de sempre, amb elements nous. Ja ho deixem. A més, amb un acústic que ens faran també, que serà un gust. Tindrem a la nostra... Bueno, avui és dia de cuidar la salut, nutricionista. Passem també consulta per la psicòloga. Vindrà Gemma Pallà, l'acompanya Gemma Pallà, esportista, influencer, presentadora, que se puja en la bici per a mostrar-nos el territori des d'una altra perspectiva, des d'una altra manera, a través de les dos rodes, que es diu Valencians Sobre Rodes. Arranca a l'interior de la Marina, un programa que comença demà en A Punt.
0: Quin programa teniu preparat, eh? Moltes ganes d'escoltar. Esteu molt pendents. Després del butlletí, de seguida, la vesprada A Punt, nosaltres tornem demà. Mar Hernández, a quina horeta?
2: Tornem demà a partir de les 3:30. Més ja cadena de valor.
0: Ja sabeu, 3:30, demà, així estarem. Molt bona vesprada.
4: Cadena de valor.
5: Són les 4.
6: A Punt. Notícies.
5: 6 dies després dels dos grans terratrèmols a Veneçuela i segons l'últim balanç provisional de víctimes són 1.719 els morts i més de 5.000 els ferits. Alejandro Molés.
7: Pel que fa als ciutadans espanyols i segons les dades proporcionades pel Ministeri d'Exteriors, les persones mortes en són 19, altres 12 estan localitzades entre els enterrocs i Tofa, a pensar que sense vida, mentre que 130 espanyols continuen en parador desconegut.
5: Avui finalitza el termini per a tramitar la regularització extraordinària i massiva d'immigrants a Espanya. El govern espanyol ha rebut més d'un milió de sol·licituds en este procés extraordinari que es va iniciar a mitjan del mes d'abril. Rubén Dembere.
8: Sí, escoltem la satisfacció d'un parell de migrants que han aconseguit presentar tots els documents abans que acabara el termini. Uns testimonis arreplegats a la seu de Correus de la plaça de l'Ajuntament de València. Unes oficines de Correus que avui estaran obertes fins les 8:30 de la vesprada.
9: Gracias a Dios logramos consignar todos los documentos, hicimos el trámite ya a última hora, pero nos tenía eso preocupado, pues es que no se hiciera, ya se logró hacer.
10: Es un proceso lento, pero seguro, y eso es un aporte para nosotros para poder trabajar legalmente y también aportar a España y también poder mandar plata a Perú.
5: I des del govern valencià, el seu cap, Juan Fran Pérez Llorca, ha denunciat la rapidesa del procés de regularització extraordinària de migrants a Espanya.
11: Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia. El Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
5: Com hem escoltat, el govern valencià sol·licitarà al Suprem que el cas arribi a la justícia europea per saber si entra en col·lisió amb el dret comunitari. Xavier García del Valle.
12: Sí, tot després que el Tribunal Suprem hagi obert avui la porta a esta possibilitat arran dels recursos presentats pels governs de la Comunitat Valenciana i també d'Aragó. El Ministeri d'Inclusió ha fet un comunicat en què llança un missatge de tranquil·litat a les persones sol·licitants. La norma, diuen, s'ha redactat velant estrictament per la compatibilitat amb el dret comunitari i recorden que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. El Ministeri treballa en coordinació amb l'Advocacia de l'Estat per aclarir les qüestions plantejades. Després, el Tribunal escoltarà les al·legacions i haurà de decidir si eleva o no la qüestió perjudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En cas d'elevar-se, esta qüestió perjudicial interpretativa serviria per a resoldre dubtes concrets abans de resoldre el fons de la qüestió.
5: I avui també és l'últim dia per a presentar la declaració de la renda de les persones físiques.
7: En esta campanya de la renda 2025, l'Agència Tributària preveu ingressar a tot Espanya més de 24.600 milions d'euros.

0: euros, vora un 18,5% més que l'anterior exercici, mentre que l'import als contribuents serà un 3,2% inferior i haurà de tornar vora 13.300 milions.
1: El PSPB ha presentat una querella al Tribunal Suprem contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per fals testimoni en la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés.
2: Segons fonts del partit, la querella es basa en les contradiccions entre la declaració de Mazón al Congrés al novembre i la investigació del jutjat de Catarroja, que instruís la causa penal per la gestió de la Dana, així com el contingut dels missatges del grup de WhatsApp del govern valencià en octubre del 2024. El PSPB diu en l'escrit que Mazón va dir al Congrés que no va disposar d'informació de la situació, però els socialistes consideren que les converses de WhatsApp del grup del Consell revelen que a les 8:15 del matí, Carlos Mazón ja sabia el que estava succeint i va donar instruccions a la resta de membres del Consell. Recordem primer el que va dir Carlos Mazón en la comissió de la Dana del Congrés i després el secretari d'organització del PSPB, Vicent Mascarell.
3: Ojalá hubiéramos conocido la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ojalá hubiéramos tenido la información en el seno del CECOPI.
4: Ya que se niega a dar y declarar en Catarroja, sea ante el Tribunal Supremo donde se le obligue a decir verdad.
1: I el president de la Diputació de València, Vicent Bonpó, ha comparegut per segona vegada davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana i ho ha fet en qualitat de testimoni.
5: La magistrada de la ciutat després que l'alcaldessa de Xiva diguera en seu judicial que el va avisar de la situació al barranc de Pollo, però ell ha insistit en que no recorda aquesta telefonada i que en tot cas no es va produir abans de les 7 de la vesprada. I ha tornat a dir que tota l'atenció en el CECOPI estava centrada en el pantà de Forata.
6: Yo esa llamada en concreto no la recuerdo. Le he dicho también que la señora Folgado es compañera mía en la Diputación de Valencia, que nos hemos visto todas las semanas desde el fatídico día y que ella tampoco lo recordaba hasta que ha visto la factura. Le he dicho también que si me comunicó algo alarmante, pues lo comunicaría al CECOPI, como haría cualquier persona normal y corriente, como creo que soy yo también. Y también he dicho que no sería tal la información cuando ningún técnico ni ninguna persona de CECOPI pues alertó sobre esa situación.
1: El PSPB es reunirá esta vesprada para donar el tret d'eixida al procés de primàries per anomenar Diana Morant candidata a la presidència de la Generalitat.
0: De moment, entre els candidats només hi ha un nom, el de la pròpia Morant. Per al dia 19 de juliol estan previstes les votacions. Escoltem de nou el secretari d'organització del PSPB, Vicent Mascarello.
4: Vamos a ser la primera candidatura socialista en ser designada y también quiero poner en valor que vamos a ser el primer partido de la Comunidad Valenciana en tener claro el liderazgo y la candidatura a la presidencia de la Generalitat. Vamos a ser capaces de presentar un proyecto unido, un proyecto de liderazgo y un proyecto de apertura.
1: I sobre el procés per a confirmar Pérez Llorca com a candidat popular a la presidència de la Generalitat, de moment la direcció nacional no ha posat encara data a un procés congressual a la Comunitat Valenciana.
2: Avui l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha dit que el dia 18 de juliol en Santiago de Compostela es farà la proclamació de les candidatures a les alcaldies i que aquest dia o abans també se coneixeran les candidatures a les autonòmiques.
7: El próximo día 18 de julio nos desplazamos los candidatos de las capitales de provincia a Santiago para, digamos, un acto de nombramiento oficial de sus candidatos. Estoy convencida de que desde de aquí a ese momento también las candidaturas autonómicas se van a despejar con absoluta normalidad.
1: I Begoña Gómez, la dona del president del govern, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado autorització per a viatjar a Ankara i acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN que se celebrarà allí a partir de dimarts de la setmana que ve.
5: Argumenta que ha sigut convidada oficialment per l'esposa del president turc i, a més, també sol·licita assistir a Londres a la graduació de la seva filla. Recordem que el jutge ha retirat el passaport a Begoña Gómez i li va prohibir eixir d'Espanya com a mesures cautelars fins que se celebre el judici amb jurat per 4 presumptes delictes.
1: I en la recta final del cas Kitchen, a l'Audiència Nacional, la Fiscalia ha acreditat que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va participar en l'operatiu parapolicial delictiu contra Luis Bárcenas i va tindre el control i la influència sobre el xòfer de l'extresorer del PP, que va actuar com a confident.
0: Per estos fets, el fiscal demana una condemna de 15 anys de presó per a Fernández Díaz, qui va ser ministre durant el primer govern de Mariano Rajoy.
1: I en els esports, el València Bàsquet intenta digerir el colp que ha suposat l'adeu de Pedro Martínez.
2: L'equip campió ha quedat reduït a cendres i des del club demanen tranquil·litat a l'afició. Escoltem el director general, Enric Carbonell.

0: gente tiene que estar tranquila que Valencia Basket, de cara a la próxima temporada, siendo claros a nuestro modelo, vamos a hacer un roster en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino muy competitivo, teniendo claro que si hay algún jugador que Valencia Basket quiera retener, vamos a intentar hacer todo lo posible económicamente para retenerlo.
1: Tot i que ningú de moment ha fet efectiva la clàusula d'eixida, es donen per perduts a Montero, Badio i Braxton Key, mentre que s'ha fet un esforç per igualar les ofertes que han rebut Jaime Pradilla i Cameron Taylor. Ara són els jugadors els qui han de prendre una decisió.
2: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Sí, que ja s'acaba el mes de juny, que ja estem a 30. Això com? Vinga, passarem junts, passant la vesprada a la ràdio. Convidats de luxe, anirem de ruta pel territori, parlarem de salut, que ens encanta, Gemma, fresquets que estem...
8: De categoria.
7: Al querer.
8: Tot allò, tot el fresquet que podem tindre, a ells agafem. No vos podeu perdre, perquè ho passarem genial, aprendrem bona cosa i estem ja a manits. Benvinguts i benvingudes a la vesprada de punt.
9: Així comença la vesprada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: Resulta que no has vist aquesta informació que diu...
8: Que diu què?
7: Que la península Ibèrica es podria convertir en una espècie de desert que emane calor per a tota la península Ibèrica. Però si es digués això...
8: Mala port,
7: això. Mala port. De moment, pel que fa a l'oratge, i després els ho preguntarem als companys de l'oratge, acabem un mes de juny molt calorós. Ho saps, avui, que està apretant, però de valentes, que sembla que estem ja en la canícula. Hem experimentat un assaig tèrmic, sí, màximes per damunt de 35 graus, tot el dia el sol continuarà pegant fort. Encara que esta vesprada és possible algun ruixadet poc important a l'interior d'Alacant i també de Castelló. Esta nit, de nou, tornarà a ser complicat dormir, serà boscosa, mínimes que no aniran per baix del 20 graus. 20 graus, ja es firmaria jo. I tenim per davant dos dies, dimecres i dijous, de lleger descens de temperatures que tornarien a pujar de valent divendres. En setembre, este mes de juliol, com sempre, buscant la frescor.
8: I una bona opció refrescant és a casa amb ventiladors, al cotxe amb aire condicionat, a la vora de la mar o a la piscina. En qualsevol cas, deixant-vos acompanyar per nosaltres i escoltar al remat d'esta primera hora a la nostra psicòloga de confiança que ve a parlar de mites de la psicologia. Exemples. Sols usem un 10% de la capacitat del cervell? Això és de veres? Com és això dels dos hemisferis del cervell, del dret i de l'esquerre? Els records poden ser mentides? Si peguem colps, lliberem la ràbia? Voleu saber si això és de veres o mentida? A de pressa li preguntem a Lorena.
7: I algunes d'aquestes preguntes són falses creences, que després Lorena ens contestarà, en efecte. Sí. En la segona hora tenim propostes ben interessants. D'una banda, parlem en un estudiós de la història de les cases cova d'Utiel. És el lloc on tradicionalment les famílies de la zona feien vi. Són història viva d'aquesta tradició. En acabar, rebem a la nostra nutricionista favorita, Clara Llorenç. Última secció de la temporada, crec que va fer-nos examen. Anem a repassar tot el que hem après.
8: Ai, ai.
7: És que si la proteïna... el múscul, com cuidar-lo, la microbiota, la creatina, evitar els ultraprocessats, en fi, gran aplaudiment per a l'ou, visca l'ou, molts ous amunt, i els llegums també.
8: Oh, me veig de saber, superaliments de deberes. Ah, sí, hem après molt i

0: veure com se'ns va en aquest examen. Pel que fa a la tercera hora, rebem una visita que desitjàvem des de fa temps i que ens fa molta, molta, molta il·lusió. Ens visiten els membres del grup Tardor. Tornen als escenaris, ho fan amb gira La vida, a més de dir tot, La vida com un joc, i ens parlen dels concerts a la vista, de les novetats de creacions, i ens van a regalar un parell d'acústics. És que tenim un regalàs amb els Tardor avui així, eh?
1: Fa una il·lusió que vinguin ara i Cesc, que ens facin un acústic i també compartir amb vosaltres aquests temes nous de La vida és un joc i que tornen als escenaris. És una enorme notícia. Serà un goig escoltar-los. I acabem rebent una companya a la que apreciem enormement, que és esportista, és influencer, és presentadora, és una dona estupenda, Gemma Pallà, aquesta és alcoyana, que ens presenta el seu nou programa per a la tele de punt, que s'estrena demà dimecres i se diu Valencians sobre rodes. I comencem anant-nos-en d'Escola d'Estiu.

0: A tenir una cosa, tu anaves a l'escola d'estiu, no, xiu? A la nostra època no hi havia escola d'estiu. Ens clavaven els huelos i ja està.
1: Com m'agrada...
0: Ara, els nostres fills sí que són d'escola d'estiu.
1: En la mateixa època. Que ens incloguem en la mateixa època.
0: És que la meva època no hi havia escola d'estiu.
1: Jo era minut 60. Jo vaig fer la comunió en 60.
0: Jo una miqueta després.
1: En aquella època... Tenies dues opcions.
0: Sí.
1: O eres dels Boy Scouts, que eras moderno, modernísimo, pero un poco cristiano.
0: Sí.
1: O no. O eres de la OGE, que era la OGE era una cosa fachísima, horrorosa, de la Organización de Juventudes de España. Y te vestían en uniforme. Tú tenías esos campamentos allí.
0: Ah, sí.
1: Yo me vas a apuntar porque podía jugar a ping-pong de baix allí.
0: Això
1: de Chesubites.
0: I esas eran les escoles d'estiu més o menys de la teva època.
1: I anava de campament, sí.
0: En la meva època no hi havia... No, no. La meva època no era de massa campament. Era de... Bueno, sí, escau sí que hi havia en el poble, vull dir. Però normalment no se feien tantes escoletes d'estiu com després, quan havia nascut la meva filla, que tingui escoletes d'estiu per damunt de les meves possibilitats. Que si la de la ceràmica, que si la del futbol, que si la de l'esport de no sé què, que si la del ping-pong, que si la de normal.
1: La del sur.
0: La de l'aigua.
1: La de la vela. La del
0: pad.
1: Les fijíssimes, i valen molts diners.
0: Sí, senyor. Atende, parlem d'una escola d'estiu una mica diferent, si et sembla. Primer, perquè es tracta d'una escola musical, i que ja mola. I segon, perquè tens la possibilitat de que els professors de música, tacatxan, siguen els teus artistes preferits.
1: No,
0: sí,
1: me digues més. No estaràs parlant d'escola emergents, que justament es celebra casualment a Gandia, capital de la Safor, però curiositat tinc a manta de com és això de donar classe amb els teus ídols musicals. Com va l'edició d'enguany? Què tal, Mar Hernández?
2: Bona vesprada, vos porto tots els detalls.
0: La teua època sí que és d'escoletes d'estiu.
2: Sí que és d'escoletes d'estiu i d'escoletes ben diverses, però m'acaba de quedar fascinada amb el que estava comentant Ximo, amb el que estava comentant. Això és un altre moment.
1: Deuen ser molt durs. Sí, i les grans escoles i tal.
2: Sí, clar.
1: A partir de, què sé jo, de fa 20 anys ha hagut una cantitat de possibilitats, i esta de música mola moltíssim per fer música en els teus ídols. Això és
2: una realitat. L'escola Emergent és una escola de música, exactament això, on compartir classe i escenari amb músics que molts hem pogut veure en concerts als escenaris. I per què? Perquè l'equip docent està format per membres de bandes com poden ser Auxili, La Gossa Sorda o Pep de la Tona. Projecte que ja porta 7 edicions funcionant, va començar el 2017, és de veres que pel mig va haver la pandèmia, i que un any més, este curs ha penjat el cartell d'inscripcions esgotades. L'alumnat són joves músics, entre 11 i 20 anys, vull dir, escoleta, però una miqueta més, amb més de nivell, diguem-ne, i allà tenen una oportunitat única de conèixer el món de la música des d'una altra perspectiva més professional, diguem-ne, però segueix sent emocionant i lúdica. Ahir va obrir les portes, com vos deia, esta 7a edició, i ja començaven a sonar els acords de la Big Band. Que això és una de les característiques, diguem-ne, d'esta escola d'emergents, que els alumnes van agrupant-se en bandetes, en combos, en xicotetes agrupacions, on tocar, compartir i viure la música de forma molt diferent, més enllà de l'orquestra o de la banda tradicional, no? Però, clar, què és el que fa tan especial Emergents? Doncs us contaven els mateixos professors, com és el cas de Kate Georgi, ella és pianista, és cantant, és DJ i forma part del grup Pep de la Tona.
3: Venen així amb més ganes. No és com una escola que fas de setembre a juny, que al final totes les setmanes vas treballant. Així és una manera de treballar com superconcentrada, i això també és molt guai perquè els veus molt animats i amb ganes de treballar. Són coses, pues, que normalment en una

0: activitat reglada de conservatori no solen viure a diari i que tinguin aquesta possibilitat així, pues, també fa que entre ells es facin relacions a nivell humà molt fortes.
1: Que xulo!
2: És que és ideal, perquè si fer música ja és una cosa fantàstica, i ara després Lorena es podrà dir que és segura per a la neuroplasticitat i tot això va fenomenal, per a la creativitat. És ideal. Fer música junts, fer
3: exacte,
2: música més de dos o més de tres persones, ja és una cosa brutal. I a més, si tenen afinitats, hi ha aquestes edats que estàs comentant, diguem, de...
3: Bueno, adolescència,
2: sí,
3: no?
2: Exacte,
3: una miqueta.
2: Juniors. O sigui, superbé. Què més, què més?
3: No, pel que comentava Kate, no deixar relacions humanes, al final l'escola emergent també el que fa és sembrar la llavor perquè es formen nous grups de música. Perquè així, per exemple, és on es van conèixer, on es coneixen els seus components. És el cas, per exemple, d'Adrià Fuster, que hi va començar a l'escola emergent com a alumne, ara és músic de jazz i professor en l'escola, i d'allà va néixer la primera llavoreta, diguem-ne, del seu grup, que és Low Cost.
4: Part del grup allí, vas compartir gustos, de quedar i tal, al final vas comptar en ells per a fer un projecte com és el de Low Cost. Igual que ara també està sorgint el grup Fardacho entre els alumnes. Moltes voltes, molts alumnes que estan així tenen com alguna espineta o algun d'això de formar algun projecte, i jo crec que Emergents impulsa molt a fer-ho. Al final ensenyen moltes coses que no s'ensenyarien fora d'ací, de com, pues, gestionar moltes coses de composició, de formes diferents de veure la música, i molta gent que vol fer projectes així li serveix moltíssim per a fer projectes fora d'Emergents.
5: En temps de transbordament recordo les primeres rialles. En dies de jove lliure primer.
3: És molt guai, perquè és que allà, no, va conèixer a les persones que formarien part del seu grup, i això és molt emocionant. Doncs a Adrià també li demana que em diga quin és el tret diferencial per a ell, després d'haver sigut alumne i ara professor, d'esta escola de música.
4: Lo més essencial és el fet de poder eixir de la partitura, que al final, pues, és un paper, no? I d'ahí està molt bé aprendre la música, però al enfrontar-te a mètodes diferents i més conjunts, aprens a veure la música d'una forma més comunitària, més conjunta en els teus companys, en la gent de la que toques, i molt més oberta, no? Jo trobo que és algo molt, molt important, que la música durant els últims anys sempre està regida per això, no? Per el sentit de comunitat entre tots els músics, i crec que el poder incidir de la partitura d'esta manera tan creativa està aportant molt als joves d'avui en dia, als músics, per a fer coses noves.
2: Clar, perquè està guai a la banda, els educants tenen molta disciplina, han d'anar molt a la partitura, molt d'estudiar, i de vegades dius, vinga, anem a soltar-nos i anem a fer música, no?
3: És que moltes vegades...
1: Per a crear és fonamental.
3: És fonamental, i moltes vegades l'educació musical és de veres que és en uns termes molt estricta, no? Molt d'assolir la precisió tècnica, diguem-ne, i no tant a fomentar la creativitat, que són necessàries les dues coses.
1: És una base important, i necessària, però la creativitat és un plus interessantíssim.
3: És molt important el que diu Adrià, d'eixir de la partitura, poder crear i experimentar una cosa nova. I clar, per acabar, li pregunta a Kate el meló a obrir, que els alumnes puguen tocar amb persones que veuen a l'escenari en els concerts, que a mi això és una cosa que em fascina.
1: Que te fa loca.
3: Doncs que té en compte com ho viu ella com a profe i artista, i acaba també amb un desig per a esta edició.
0: Molts estius jo me'ls he trobat en concerts que han vingut a vore'ns, i me'ls he trobat ahir a peu d'escenari, i també m'he sentit com molt agraïda, no?, de rebre aquest carinyo dels alumnes. Estic contenta este any, la veritat. El meu desig és que ja en fem la major quantitat de temes possibles i que siguin sobretot temes triats per ells i elles, que tenen ganes de fer les coses que els agraden més. Així que un poc això, exprimir la creativitat dels alumnes.
5: És la cara més bonica. És la cara més bonica. Més bonica que la lluna.
3: Exprimir eixa creativitat, com diu Kate. Doncs bé, ja ens ha quedat clar, crec que en això, que Emergents és una experiència única, però jo vull saber una mica més com va néixer el projecte, com estan anant aquestes primeres hores d'esta edició, i què tenim preparat per als pròxims dies. Així que parlem amb Fèlix Cortés, ell és guitarrista d'auxili i és coordinador de l'escola Emergents. Bona vesprada, Fèlix.
6: Bona vesprada.
1: Hola, Fèlix.
3: Conta'ns una mica, perquè vau tindre aire eixe primer dia, com estan anant aquestes primeres hores, el primer contacte amb l'alumnat?
6: Molt bé, molt, molt bé, molt contents. Cada any també l'escola crec que va un poc més rodaeta, i anem tots com agarrant-li i prenent-li el pols, i la veritat és que és un gust i un plaer, i estem molt contents ara.
3: I com va néixer això? Com se vos va ocórrer muntar esta escola Emergents? Quin va ser el seu origen?
6: Pues l'origen va ser una idea de venjança contra l'educació de l'adolescència, l'educació musical. Mm. Perquè, bueno, és una crítica...

0: sí que crec que moltíssims músics patim entre els 11, 12, 15, 16 anys, que és en l'instrument, no? Quin és el teu paper en l'instrument, per a què el fas servir, quin rol vols donar-li en la teva vida. Uh-huh. I, bueno, al final l'Emergents és un lloc per a tractar de reconciliar-se en l'instrument i trobar camins nous i un nou significat al teu instrument i mantenir-se integrat a la relació. Uh-huh.
1: Félix, sí que te perdem una miqueta.
2: Perdem
0: ah, perdona, és que em pilleu tornant de l'escola ara mateix.
1: Clar, tornant de Gandia. Em volíem preguntar, mira, perquè mentre havies comentat pel tema d'eixa crisi, si no recorde malament, tu també, tu mateix vas patir eixa crisi d'instrument, de dir, ostres, en esta educació tan reglada es busca com eixa mateixa precisió tècnica, no? que esgota una miqueta en ocasions.
0: Sí, i que el fa perdre la connexió en la música. En el meu cas, pues, bueno, jo era oboista, uh-huh. i pues, tenia una relació complicada en el meu instrument, i va començar a millorar a partir de que vaig agarrar la guitarra, vam començar a juntar-se els amics, vam començar a fer música, a crear música, que era la primera vegada en la nostra vida que ho fèiem després de 15 anys, i la veritat és que pues, va ser molt alliberador, i al final intentem pues, generar un espai en el que poder fer això en els alumnes.
3: Uh-huh. S'agrada molt aquesta idea que has traslladat, Félix, de venjança. Un poc d'aquest moment d'adolescència quan tens la crisi. La crisi pot ser general, moltes
2: sí,
3: coses.
2: Cert.
3: I també dius, l'instrument i això, forçat a anar a la banda perquè realment estudiar tant, composició, tal o altre, harmonia, les notes... Però també, clar, és que aquesta idea d'emergència està molt guai. Com has dit tu te reconciliares per la teua via... però segur que molts altres xicons i xicones també ho fan i jo crec que moltes vegades es queden pel camí talents precisament per dir, per no passar, diguem,
2: eixa paret, sí.
0: Completament. És algo que passa moltíssim. De fet, ho continuo veient en alumnes que tenim o amics que tinc o xiquets que... O xiquetes que... I, bueno, això al final, emergents és això, dic venjança un poc en la broma, però sí, és algo que ens haguera agradat tindre. La idea d'emergents no és meua, a mi m'ha tocat gestionar-ho després, però és el que ens haguera agradat tindre a tots en la nostra època, no?
1: Sí.
0: D'aquest moment complicat.
1: Totalment. I escolta, perquè un altre any heu posat el cartell, diguem-ne, de places esgotades, com es fa aquesta selecció de l'alumnat? Com funciona?
0: Bueno, jo intento anar filtrant per instruments i per nivells, el que passa és que jo deixo que facin matrícules i després intento organitzar-ho el millor que puc.
1: Que ja és prou.
0: Però bueno, en un any sí que és de veres que com altres anys tenen una classe i a partir d'ahí sí que no podem entrenar més perquè bueno, l'escola del Grau, que és la que ens cedeix les instal·lacions i estan implicadíssims, perquè per a mi l'escola del Grau és com... un emergent durant tot l'any. Són una escola que tenen una manera, una pedagogia i una manera de tractar i ensenyar a l'alumnat que quadra perfectament en la forma d'emergent i, bueno, al final l'escola té els seus capacitats, té els seus límits i nosaltres hem de respectar-los perquè ja hem educat.
3: Té fama d'això, això, Escola del Grau, Félix. Així també, no? Grans noms en diferents àmbits de la música. I també com mola, Félix, que xicons i xicones després s'ajunten en un... Bueno, que tenen idees en comú o que tenen sensibilitats comunes i puguem fer pues, una banda, un combo o simplement ajuntar-se per passar-ho bé fent música, no?
0: Sí, en els últims 2 anys han passat cosetes que són, per a mi, xulíssimes i... Per això estic tirant tantes hores i estem tots tirant tantes hores en aquesta escola. Mm. Primer de tot, hi ha 4 alumnes que van passar, 2 d'ells de ser alumnes a ser professors i 2 altres que van passar de ser alumnes a ser monitors. I a banda, també, hi ha 2 grups els quals han nascut o han crescut o s'han desenvolupat en una influència, ells diran si molt gran o molt xicoteta, però de l'escola, que són Fardacho i Low Cost, que tenen... els 2 molts integrants que han vingut o que venen a l'escola, i la veritat és que per a mi aquestes coses són les més importants de totes, el aconseguir donar-li relleu a tot això, no?, i continuïtat.
3: Que guai. I també de la vostra experiència, perquè també fer música, ajuntar-se, fer una banda... també té les seues coses, perquè vosaltres que teniu ja experiència de fer tants quilòmetres, hi ha una part també de gestió, vivencial, hi ha una part també de pujar-se a l'escenari, de vèncer un poc aquesta por escènica, hi ha moltes coses en el que, bueno, comporta fer un grup, fer una banda, i estava comentant-nos, Marc, que precisament això, per al remat de... Hi ha com un tremendo comboi al final, no? Com a fi de festa, no?
1: Exacte, teniu una festa, perquè bé, vos queden dies, no encara, ara teniu la primera part, diguem-ne, del curs, del 29 al 3 de juliol. Teniu després una segona tanda del 6 al 9. I el pròxim 9 de juliol teniu el gran comboi final a Gandia, a la Casa de la Marquesa. Què teniu preparat, Fèlix?
0: Bueno, tenim preparat la traca final en el concert de la banda i de la Big Band i on venen pues, tots els altres artistes que col·laboren en este projecte, que la veritat és que són una part importantíssima, com igual que els professors... Bueno, el fet que toquen en grups, en actiu, motiva moltíssims els alumnes el concert final i que puguen estar tocant en grups i en cantants que els encanten i que els escolten, doncs la veritat és que és xulíssim. Jo als grups els tinc un agraïment etern per això.
2: Ui, l'hem perdut.
1: Ai, crec que l'hem perdut.
3: Estàs en la corba de Favara.
2: Per on vas, Fèlix, que te perdem?
3: Venim cap a si.
0: Perdoneu, és que estic en la carretera.
3: Està difícil, ahí, la cobertura.
1: L'estem perdent. Però bé, si voleu acudir a esta gran traca final que ens deia Fèlix, serà la Casa de la Marquesa Gandia. L'entrada és gratuïta, que és molt important, i estarà esta banda d'emergents, la Big Band, amb bandes com, per exemple, La Gossa Sorda, Sandra Montfort, Abril o Malifeta, o sigui que serà un espectacle de luxe. Jo vos recomano, perquè veure els xavals amb tota la il·lusió
2: de tocar
1: amb els seus artistes preferits...
2: Quina motivació per a aquests estudiants de música estar tocant amb ells, amb La Gossa Sorda, amb Sandra Montfort, amb Abril, amb Malifeta, amb tots.
1: És una barbaritat. Una gran experiència.
3: Sí. Ho apuntem. Moltes gràcies, Marc. Gràcies, Fèlix, allà on estigues. Encara està? Està ahí? Hola, adéu,
1: Fèlix. Moltíssimes gràcies. Adéu.

0: puja la temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tant...
1: La vesprada de punt. Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan. Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Que meravella, Xicona. Quina tria més bonica que ens has fet per arrencar este espai de ràdio.
1: Pues he buscat cançons que tenen la paraula mitos, mits, en este cas en anglès. Va, t'ho he tratat en Joan Baet i he pensat, al Joaquí li agradarà.
0: Per favor.
1: I tant que ho he encertat, no?
0: Molt, molt, molt, molt. No la coneixia i parla de mites.
1: De mites.
0: Igual pot ser, no sé si de mites de...
1: És un generi.
0: De mitologia, una cosa així, o de coses que pensem que són i després no són, creences que tenim, moltes vegades creences d'aquelles xapapotes, que tens allà i dius, això no se'n va, això no se'n va ni en lejía.
1: Massa mites, massa mites.
0: Pensem, no, per exemple, hi ha una cosa que diu, diuen, sabeu allò que diuen que només utilitzem el 10% del cervell.
1: Sí.
0: I si són bobos.
1: I després allò que diuen, el cervell té, tres parts. Una, el reptilià, tres parts del reptilià.
0: Sí, diuen que és com si foren capes. Això és com si fora... Com si fos una contesa, un gelat d'aquells.
1: Una capa.
0: I la que està més avall, que és la més primitiva, això m'hi diuen.
1: Que és com si fórem de la prehistòria, ni cap, bueno, jo què sé. També es diuen... Pues se parla molt dels records, que són com si fóren gravacions de vídeos. Tu has de tindre en una nitidesa clara, claríssima, aquell record de quan tenies 8, 12 anys.
0: Pues jo estic en una boira que no hi ha que
1: flipes. Clar, és que ja te digo que...
0: O, per exemple, que estàs un dia... Que estàs cabrejat,
1: sí,
0: estàs sense la ràbia, tal, sí, que agarres el coixí, me cago en la sombra del dimoni, li pegues
1: i te pegues una desfogada.
0: Una pata a un cudol. Te fots el Juanete, per exemple.
1: També podria passar. Però tot això què?
0: Això què?
1: Això té base científica, això és veritat.
0: Ai, jo què sé, això ho preguntem a les persones que saben, i la que sap de qüestions de psicologia i de neurociència, totes aquestes coses, és, dius així, no, dius, home, la psicòloga hijoputa, això és precís, dic, no, pues, és que ella quan s'anomenen les xarxes socials, perquè les xarxes socials també és de... Menejar una miqueta el peral.
1: Sí, claro, has de cridar l'atenció.
0: No? Ella és Lorena Gascón. Què
2: Hola,
0: tal?
2: Molt bé. S'ha de sacsejar, sí.
0: S'ha de sacsejar de tant en tant. No sabia que tenies un Instagram de músic.
2: Ah, sí. Jo
0: que ideal.
2: Jo és que cantava des dels 16 anys.
0: Cantaves? Ja no?
2: Sí. Bueno, sí, mira, tinc un bolo en Pez Globo, el 8 de juliol.
0: El Pez Globo?
2: Sí. Això està en...
0: És una sala, Pez Globo,
2: sí,
0: m'encanta.
2: Però no està a València.
0: Pez Globo.
2: La pròxima vegada, l'Ermita, en setembre.
1: Si voleu veure a la psicòloga en acció de cantant, ja ho sabeu.
0: Vine a tenir un dia la guitarra.
2: És que jo no toque la guitarra, però puc traure la meva guitarrista i cantar amb ella.
0: Jo te toque la guitarra, si vols.
2: Vinga, trau-la.
0: Bueno, dicho así...
1: Jo vos presente i faig l'espalme.
0: No me la duré, és que no la duc damunt.
2: Tot això culpa d'Òscar, eh?
1: Hau de quedar. Clar, perquè Òscar Pellicer, el nostre company de tècnica, ens ha explicat ell que te seguia de cantant.
2: Sí, sí, sí.
1: Atem, bueno, una,
0: anem però avui vinc en qualitat de...
1: Sí, de psicòloga japuta.
2: Sí, de moment, sí.
1: De psicòloga. Comencem pel principi i és de veres que només utilitzem un 10% del cervell
2: no
1: i que feia la resta pa que aprofita.
2: Total. No, no és veritat. No és veritat. Això es va fer...
1: És un mite.
2: Sí, es va popularitzar per
1: una
2: pel·lícula...
1: Perquè comencem a parlar de mites, eh? Si no,
2: sí, sí, avui són tot mites.
1: Tot mites.
2: Bueno, tot. Igual hi ha algú que... O sigui, que no pensen ja que tot el que diem és mentira, que si no té gràcia.
1: Ja.
2: Però sí, lo del 10% és mentira.
1: Yeah.
2: Però és que ens mola molt aquesta idea de que podem desbloquejar aquest 90% si fem coses. No, sobretot li mola als coaches i als que venen cursos per a desbloquejar aquesta part, no? Yeah. Això li mola, es mola molt.
0: El mundo magufo,
2: sí,
0: tira
2: sí,
0: molt d'això.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Una capacitat que no,
2: sí,
0: no sabies.
2: Sí, totalment,
0: això,
2: totalment.
0: Una cosa màgica, tot.
2: I no, perquè en totes les activitats que fem utilitzem el 100% del cervell. Inclús quan dormim, pensem també. Quan estem somiant, estem utilitzant el cervell també. I quan no estem fent res, que estem en el sofà, o que estem tirats a la platja veient els núvols, també estem utilitzant el cervell. També estem utilitzant el
1: cervell. El cervell sempre va en marxa.
2: Sí, i sempre el 100%.
0: Ostres, l'altre dia, Lorena, em mostraren un tag, és real, això no és un mito, eh? Un tag del cervell, com un tall així del que és el cervell,
2: sí,
0: en colorets, diguem, en funció de quina part del cervell està activada.
2: Total.
0: Està tota activada.
2: Val? Sí,
0: però d'una persona en depressió,
2: ah, sí,
0: i d'una persona en un moment, diguem, bueno, de
1: eufòric,
0: certa... Bueno, de certa normalitat. De certa
1: en
0: tranquil·litat.
1: Bon moment,
0: de certa tranquil·litat. És flipant,
2: sí,
0: com canvia l'activitat cerebral sí. en un cas o en un altre. Però no és el 2%. Està clar. tot en colorines.
2: I que pot ser que no estiga tot el cervell tot enxegat. No, sí, ho has dit superbé, però és que m'ha donat que jo no ho havia especificat això. El 100% no significa que sempre estigui en totes les àrees del cervell treballant per a tot hora, en tot el que fem, però sí que hi ha... per exemple, jo ara en el meu cervell, si el poguérem veure, estarien activades unes àrees concretes que si després me posa a escriure o me posa a cantar, seran altres àrees probablement paregudes.
1: S'utilitzen totes, però per com segons l'activitat en la que es dus a terme. No?
2: Exactament, o segons el que estem pensant. O...
0: Si has de recordar una lletra, o has de recordar un seguit d'acords, o què sé jo, o estàs en un moment més creatiu, probablement els cervells s'encendran

0: unes parts o unes altres s'han centrat. Sí, es connectaran sí, més, diguem, sí, sí, sí, o les connexions, com li digueu.
1: A les connexions?
0: Sinàptiques, no?
1: Sí,
0: això?
1: Sí, sí.
0: Com les neurones van comunicant-se, van dir-se...
1: Sí, total.
2: I no hi havia una pel·lícula de la Scarlett Johansson que ella ficava a tope el 100% del cervell i ara allò funcionava més contra?
1: Total, però, sí. Però, Lucy, crec que es diu, la peli.
0: Però com ho feia això? Se feia una casalla?
1: És que no l'he vist perquè té molt mala nota.
0: Ah, vale, ni per Scarlett Johansson va dir que no.
1: Jo ja ho sé moltíssim. Per veure's veure Lost in Translation, que és molt bonica.
0: Maravillosa.
1: Maravillosa. Sí. No l'he vista, però sí que parla d'això, no? I per això també és tan arrelat i se mite, no? De que només utilitzem el 10% perquè hi ha pel·lícules i perquè...
0: Ah.
1: És com que està ahí en la base de lo que se sol creure, no?
0: I aquesta idea de que... Atès que parlem de les connexions de les neurones, de que conforme hi havia... No sé si això és real o no, eh? No t'ho dic si és un mite o no. I com no venia el guió, vaig fer un poquet del pardal, que és el que m'agrada. No, que diu que conforme vas complint anys, igual que perds, que sé jo, massa muscular, o perds flexibilitat, o perds, que sé jo, que coses...
1: Mm-hmm.
0: També neurones se moren de manera irreversible.
1: Ah.
0: Això també
2: i no pots aprendre.
0: No pots com aprendre tant, de nou, no pots com reconnectar.
1: Això és molt interessant, perquè jo, sí que hi ha una poda neuronal en les connexions que tu ja no utilitzes. A mi m'agrada molt posar aquest exemple perquè a més fa risa, de que quan eren xicotes i tots tocaven la flauta eixa asquerosa, eixa flauta fastigosa que els veïns odiaven, no?
2: Sí, i les mares també.
1: Aixes connexions que teníem ahir, aixe arbret, a mi m'agrada dir que és com un arbret amb branques, no?
2: Sí.
1: Això, que ja, com ja no ho utilitzen, ara agafem una flauta, després de, no sé, 20 anys, 40 o 50, segons la que tinguem.
0: I no te recordes de Noche de Paz?
1: Tu a lo millor pots fer un fi-fi-fi-fi, però les branques estan totes podades, se'ns han anat a cagar.
0: Fi-fi-fi-fi.
1: Total. Sí. Jo ho he intentat i ni de conya. I això que encara faig música, però d'altra manera, no? I és com, no, impossible. Què passa? Que eixes neurones estan aprofitant-se per altres coses que sí que em serveixen ara, com per exemple, jo que sé, conduir, cantar, ja. Parlar així en valencià.
0: Conduir és més profitós que tocar Noche de Paz.
1: Per a mi, ara mateix, sí.
2: Segons el moment de la vida.
1: Sí.
2: Per tant, el cervell és plàstic, hi ha podes, però podem seguir aprenent d'alguna
1: sí,
2: manera.
1: Totalment. Es poden crear noves sinapsis, totalment. Sí.
2: Però no significa que tenim una part a pagar i l'enxufem o la podem enxufar perquè la teníem apagada i sense utilitzar. Això és pel·lícula.
1: Exacte, lo de desbloquejar ares, desbloquejar el 90%, és, això no.
0: Vale.
1: Això no és veritat.
0: I lo del reptilià, que cervell reptilià, sona com
2: reptilià,
0: que...
2: més bàsic.
0: Algú diu això, dius, te'n sap, no tinc ni punyetera idea, o no sé.
2: Com el primitiu, no? El reptilià és el primitiu.
0: I que anava en capes. O
1: sigui,
0: un cervell creix per damunt de l'altre.
2: Sí.
1: És que saps què passa? Que això ho diuen fins els psicòlegs. Jo m'he llegit llibres de companys que dic, però per què dius això? I li ho he arribat a dir a algú i que això és un mite! I me diu, ja ho sé. Però ho he posat perquè la gent li mola, jo. En sèrio, home, però no poses això. Perquè a mi me dona ràbia, no? Perquè al final la gent... Si tu dius, explica-ho, però digues que és una metàfora, digues que no té evidència científica, no? Però explica-ho si vols, però no?
2: Clar, igual si utilitzes això com una metàfora per intentar explicar alguna cosa,
1: sí,
2: però deixa-ho clar que és
1: exacte,
2: així.
1: Exacte, perquè no té evidència, perquè el que diu, això ho va fer el psicòleg Paul McLean al 60, va dir que teníem... El que va fer, bàsicament, va ser disseccionar cervells i adonar-se que el que tenien els reptils, els reptils no tenien els que tenien els mamífers, i va dir, vale, pues això és el bulbo raquídeo i això és de reptilià, no? Perquè ho tenen els reptils. Després, els mamífers, els goril·les, els monos, tenien una part després, que és el que van anomenar el cervell emocional, i després ja els éssers humans, que és com el màxima de l'evolució, que mira, no, saps? Però és veritat que ens hem adaptat millor que altres animals, no?
2: Sí.
1: Tenim el neocòrtex, i pareix com que el neocòrtex, suposadament d'ell deia que com que posava els altres dos en vereda, no? O sigui, per a que el reptil no se desmadrara, perquè el reptil lo que vol és impulsos d'estos pues, sexuals, d'aliment, no? I l'emocional és més...
2: bàsics o més...
1: Sí, sí, totalment. I l'emoció és com que és, pues, jo què sé, pues, les emocions, no? I el neocòrtex és com que el lògic que posa ordre, això a la gent li mola molt. S'entén molt fàcil tenir tres cervells, però és mentira. És mentira, perquè hi ha parts del nostre cervell que podíem anomenar reptilià, si vol, d'eixa part que hi viu, que també s'encarreguen ara de funcions superiors importants, no només de coses primitives. I després també no tenim tres serveis que va cadascun per un puesto. És com tota una estructura que ha evolucionat en els anys. No ha sigut una capa, no som una lasanya. No tenim una lasanya per servei. No.

0: no? O sigui, és com que s'ha anat tot reestructurant-se tot, perquè el cervell hem de pensar que són connexions, no? O sigui, com connexions en tot, en totes els surcos i això que tenim ahí dins, no? O sigui, que és, això és més real i és també... Però, clar, no se queda tant com lo de reptilian mola molt.
1: Home, perquè a més l'hem tirat la culpa a moltes coses, no? És que ha sigut automàtic, perquè això el meu cervell de reptilià...
0: Total.
1: Ara ja no podem tirar les culpes. Ara si tenim aquesta informació, no podem tirar les culpes al cervell reptilià.
0: Bueno, si no s'estan escoltant, si la persona no s'ha escoltat, encara li pots posar ahí el...
2: Per exemple, li pots tirar la culpa, diguem, al cervell en el seu conjunt.
0: Això sí que pots.
2: Perquè va, diguem, a la seua. Els òrgans del cos humà també va un poquet a la seua, perquè s'ha de dependre de lo que li diguem de les ordres.
0: Total.
2: Però en el sentit, vull dir, va a la seua en el següent sentit. Pense jo. Jo no sé si és real o no real això que faig a dir. Però com que el cervell, jo tinc la idea, ho he llegit en algun puesto, no sé si en un puesto fake, que, diguem, el cervell... diguem que té la missió, dos o tres missions fonamentals, per damunt de les altres, no, que no es muigam, per tant, la fam i tota aquella cosa, que ens reproduïm, per això un poc el solivello, no sé què, no, i sobretot mantindre'ns vius. I per tant, pot ser que l'esport i tot això pugui estar relacionat, diguem, amb una, bueno, en què el cervell diu, com no vull que te muigues, estic detectant que tu estàs tenint aquesta por, que és una por, diguem-ne, és una por irracional, i això ho fa el cervell, diguem-ne, en mode automàtic.
0: Sí.
2: I podem dir-li, ja, tio, deixa'm viure.
0: Sí, així sempre...
2: No me tingues en aquestes pors, en aquestes merdes, no?
0: Així vaig a dir el que diuen tots els psicòlegs de PEN.
2: Ah,
0: si tu has viscut un trauma, no és tan fàcil com dir-li al cervell, ei, no estigues en alerta. Ja, impossible. Clar. Si has viscut un trauma, tu imagina't les persones de Venezuela. Ja. No van estar en alerta.
2: Senten rumor de lo que siga.
0: Pobretes. És que, clar, és que no és tan fàcil com dir a l'esport... A l'esport, no t'actives. Però sí que és veritat que es pot treballar a teràpia. Sí que pot millorar molt, això.
2: Vale. Fenomenal. I ahí és el cervell que va un poquet a la seua. Podríem dir-ho.
0: Home, el cervell sempre va un poquet a la seua.
1: Jo, conforme estàs explicant-lo...
2: Això és bo saber-ho.
1: Jo me l'imagino un poc com un ordenador... que controla tot. Però, clar, si és com un ordenador, això que diuen, l'hemisferi dret, no sé què, no sé quan, l'hemisferi esquerre controla, un és més racional, l'altre és més de l'espai temporal. Això m'ha desquajaringa un poc el que estàs explicant.
0: Sí, és que lo de soc més hemisferi dret i més hemisferi esquerre, això també és un altre...
2: No serà un mite.
1: I les dones són més d'un hemisferi i els homes són més d'un altre. Això també s'ha dit, però que porro.
0: Sí. Mira, totes les diferències que hi ha entre homes i dones, mira, això no estava al guió, però ho explico també. Hi ha més diferències entre homes i homes i entre dones i dones que entre homes i dones. S'ha entès?
1: Jo puc ser més semblant a un xic en la meva manera d'utilitzar el cervell que no a alguna de les xiques en les que, doncs, no.
0: Total, o sigui, el que és el nostre cervell...
1: El
0: que és el nostre cervell no té tantes diferències. El que ens fa diferenciar nos homes i dones és la cultura i com ens eduquen. Clar, i com ens eduquen. I per això les xiques o els xics poden tindre algunes diferències. A part de la biologia, jo me referisc al jo que sé, el que ens mola, el que ens agrada fer, etc.
2: Però sí que hi ha àrees del cervell especialitzades en determinades coses, en el moviment, en el llenguatge, per exemple, això sí?
0: Sí. Hi ha coses que estan més lateralitzades al cervell. És curiós perquè tot això...
1: Això en el cic tu se veu.
0: Sí.
1: Perquè a voltes t'afecta una part i se te queda paralitzada i tal
0: i
1: qual, no?
0: O la
1: part,
0: i en lesions. O això tot s'ha après en lesions. Hi havia un home que es deia Phineas Gage que va patir una cosa horrible, que és que li va explotar una barrena i li va perforar el cervell i el cap, però només la corteza prefrontal, que és la que està així. No sé si ho dic bé, però crec que sí. Era la part de
1: davant.
0: Sí, era la part de davant, que és la que controla els impulsos, la personalitat, i esta persona podia continuar vivint, però li havia canviat per complet la personalitat. No podia fer plans a llarg termini. La seva dona el va deixar perquè no el suportava.
1: I era una altra persona, directament.
0: Total. I amb molt poc control d'impulsos. No,
2: li van treure la barra. Estic un poc preocupat per
0: Fines. No ho sé.
2: No te record. Molt bé. Anem a consultar-ho. Si el tio vivia en una barra travessant el cervell, també s'entén que la dona li donarà un poc d'oi. No? Paco, bueno, Fineas...
1: Más a ver si podía viure, ya te dije.
2: Yo te tengo que dejar, porque con esa barra en la cabeza...
0: Yo creo que a lo mejor lo pulirían un poquet, ¿no? Pero no...
2: Retalla-li un poquet, que no li sobrellisca tant, que van topesant per ahí en les faroles, claro. Pobre Fineas.
0: Pobret, sí. I sí, és que mira, el llenguatge, per exemple, està en l'hemisferi esquerre, en

0: La majoria de persones, si no m'equivoquen.
1: En un col pot quedar en un col d'un accident, per exemple, pot quedar afectat la parla, no?
0: Sí. Però per a la majoria de funcions, per exemple, escriure, tocar un instrument, fer qualsevol cosa creativa, tu utilitzes els dos hemisferis. No és veritat que siguis una persona d'un hemisferi o un altre. Hi ha certa lateralització en algunes funcions, com per exemple en llenguatge, està més en l'esquerre, sol estar, però no, però encara així hi ha potser alguna part de l'hemisferi dret.
2: I per això funciona, aquesta part del llenguatge funciona, està connectat amb la resta.
1: Encara que sigui surdo. Encara que sigui surdet.
0: Si eres surdet, hi ha diferències a vegades. Això és una moguda.
1: I el cervell de la persona... Com es diu? Sinistra? Sinistra queda fatal.
0: No sé com es diu.
1: Bueno, esquerra, perdó.
0: És que mira, la part dreta de l'hemisferi dret normalment controla la part esquerra del teu cos. Per això, si tu tens una... Si te pegues una hòstia en la part dreta del cervell...
2: T'afecta la part esquerra del cos.
0: La part esquerra és la que es queda moltes vegades paralitzada. I al revés. Per això, les persones surdes, que també sí que hi ha certa relació en què el llenguatge crec que és que no recorde bé, però a mi em sona que és possible que estiga més en la part dreta del cervell. Vale. I això és molt curiós. Si ho haguera estat en el guió, m'ho haguera mirat.
1: Sí. Per què tindré la mania de votar-me el guió? Però és que em ve una curiositat i t'ho pregunto.
0: Jo t'ho conte, i la gent que ens està escoltant segurament està dient, que majas esta xica, no passa res si s'equivoca. Ja
1: sí, i a més autoreja tot. I el que comentava a Desdema de records. Un record és com una foto de Polaroid, o és un vídeo de YouTube.
0: Com un pensadero de Dumbledore, de Hogwarts, estava pensant, no? Que tu te poses dins i ho veus com si ho estigués vivint.
2: Ostres, sí.
0: Estaria guai, eh? Doncs no.
1: Bueno,
0: no, tampoc.
1: Vaja, otro mito. No. Vale, molt bé.
2: Això me quadra perquè a voltes explicar un mateix episodi una altra persona i tu, que l'heu viscut,
0: total.
2: No quadra exactament l'aventura, no?
0: Total, és que té molt a veure la tensió i les emocions. O sigui, que si a mi una cosa m'emociona molt, jo em vaig a recordar-la molt més que una altra persona ha viscut el mateix i a lo millor ni se'n recorda. I és que també cada persona interpreta una cosa diferent segons les seves vivències, context, etc. I a més, és que els records a mi m'agrada dir que són com un Word, que tu l'obris, tu l'edites i el tornes a guardar. I a lo millor dins d'un any o dos tu ho tornes a veure i ho tornes a editar i ho tornes a guardar. O sigui que els records normalment quan tu els accedissis a ells, moltes vegades el que passa és que, no sempre, però moltes vegades els canvies sense adonar-te. I els canvies per a que quadren en la idea que tu tens de com eres tu, de com són els altres, etc. O sigui, tu pots pensar, fa 10 anys que el teu ex era una persona increïble i ara t'has adonat de coses que no sabies i ara recordes el mateix record, però en molts canvis que ara sí que deixen clar que era una filla d'un fill de... O sigui que és supercuriós. Els records...
2: O sigui que els nostres mateixos records i nosaltres mateixos els anem revisant
0: sense voler.
2: I adaptant a la nostra nova
0: sense
2: etapa
0: voler.
2: Vital que siga.
0: Sí, perquè són molt importants per a la nostra narrativa, per a la història que ens contem de qui som.
1: Ens contem o contem els altres? Pot ser? Quan contem un record, diguem, l'hem modificat i quan l'arxivem... Arxivo modificat un poc.
0: Total.
1: I quan tornes a... Diguem que recorres a la versió...
0: A l'anterior. No, la primera, sí. A la primera ja no. La primera ja l'has perdut. Sempre vas a l'editada. Si et dius un record final 2026, record final 2026X definitiu, no? I així successivament.
2: Ok, plus.
0: Com un treball final quan l'edites, no? Com un...
1: O sigui, que igual el que està contant de ta mare de quan eres menudet és una versió...
0: arreglada.
2: Bueno, és una versió.
0: Sí.
1: O el que estigui contant una persona que ha vist un accident, un crim.
0: Sí, sí, això també és una moguda, perquè abans els testimonis eren molt importants, molt, molt importants per a un jutge. I ara s'ha vist en la investigació que no són tan fiables els testimonis. Jo per això, si alguna vegada alguna persona vos diu que aneu a una roda de reconeixement, no aneu per si acaso.
2: Mira, ja ho diuen des del CSI, que el que tienen que hablar són les proves.
0: Jo no em fie. Jo des que vaig saber això del record, jo dic, jo me diuen que vaig a una roda de reconeixement, no fer res, i jo no vaig a cap.
1: Crec que afortunadament ha desaparegut, diguem, de l'ordenament jurídic el tema de la roda de reconeixement, perquè s'havia quedat, conforme tu comentaves, demostrat, que jo no sé si a Espanya es feia o no, una cosa molt yanqui, no? Molt americana. Es veu que ha desaparegut de l'ordenament precisament per això. El que té cara de roïn, resulta que tota la gent el veu.
2: Per a mi...
1: Hi ha gent que té, diguem, un estàndard de cara de roïn en funció, què sé jo, de les pel·lis o de les sèries o de les novel·les.
2: Però a mi em preocupa això de no poder confiar en els records.
0: Ja, no és que tots siguin tan... O sigui, són maleables. hem de saber que els records són maleables, però no que no puguem mai confiar en ells.

0: perquè de fet hi ha coses que tu pots parlar en família i dir, pues sí, no? com coincidir en algunes coses, però sí que és veritat que els detalls, pues moltes vegades com que el nostre cervell se'ls inventa.
1: Saps? Si hi ha buits... I evidentment el nivell d'impacte a cadascú d'una manera, això sí, total. Sí, ho entenc més.
0: Sí, o el cotxe que era roig, tia, millor era verd, no? Estes coses, i que estem seguríssims que era roig, i no... I és que pot ser que no, no? Aleshores, allò el que dic així moltes vegades és que simplement tinguem en compte que són maleables per a que simplement pues, que ens qüestionem un poquet, però no que se'ns caiga tot, no sé, la persona que som, no? Òbviament. Ah,
2: però és que tenim molt bona fama. No, jo me acuerdo perfectamente. Claro. No, però con pelos y señales. Te ho vaig a dir. I dic, però, amor, però això no... És el que tu estàs filtrant o el que tu deixes. Total. Però tenim com una força de dir, no. Que jo me'n recorde. I vas estar parlant d'una cosa de família, dels germans, de que sé jo, del iaio, i cada un recorda una cosa.
0: Total.
2: No, pues jo me'n recorde que... Tu te recordaràs que tu, això no és la veritat.
0: Clar,
2: exacte.
0: Clar.
1: Una altra cosa que dius molt és no, que jo estava allí, però t'igual, encara que estigueres allí,
0: no,
1: també ho has molt deixat a la teua manera,
0: total,
1: no? Ese record.
0: Total.
2: Estic presencial. Sí. Jo estava allí, bueno, però igual això...
0: Home, si és una cosa que tu recordes... Mira, per això, si alguna persona vol recordar alguna cosa, el millor que pot fer és escriure-ho, quan passa.
2: Ah.
0: Perquè si jo ho escric...
1: Dices un testimoni ahí.
0: Claro.
1: Un acta notarial. Dices un acta notarial.
2: Estàs escrivint, t'estàs dient...
0: El fi de Sant... Ximo, pensem igual.
1: També pots ficar el bonico de la tia, perquè no tu ets records en ruïns.
2: Sí. Bueno, però...
1: Però que sigues, s'ha vingut al cap.
0: Total.
1: Vinga, pues ja que estem en aquesta temàtica, i allò de... Si tens molta malícia de algo, tu colpeix un coixí en la cara d'ixe fill... i te pegues una desfoga estupenda i te'n vas nova a casa. Diu què? Això és de veres o és un mite?
0: Això és un mite, també. I això es fa en alguna teràpia. Crec que ho vam parlar així. Ho vam parlar de la Gestalt. Això es fa a la Gestalt. No sé si tot el món que fa Gestalt ho fa. A lo millor hi ha algunes persones que no ho fan. Però no hi ha evidència.
2: Una teràpia un poc en revisió, no? La teràpia és...
0: Sí, crec que ara ja està... Crec que ho vas dir. Crec que ara ja s'accepta com que sí que té evidència. Jo me calle. No ho sé. Però és veritat que aquesta teràpia en concret, la de per a llevar-se la ràbia, no funciona.
1: Per a llevar-se la ràbia.
0: Sí, això no funciona. Millor, pues jo què sé, funciona per altres coses. Per posar-te fort el bíceps, jo què sé. Saps? Per a destrossar coixins igual funciona, però el que és per a llevar-te la ràbia...
1: Seria
0: no.
1: Lo millor dorms
0: igual
1: de l'esforç.
0: Sí. El que passa és que moltes persones creuen que sí que s'ajuda perquè com els cansa, com hi ha un alliberament, al final hi ha un sí que és veritat que hi ha
1: un arranc d'adrenalina.
0: Clar, tu estàs com expressant, no?, d'alguna manera, però quan tu expresses agressivitat, l'agressivitat augmenta. O sigui, si tu crides, si tu trenques coses, si tu fas un gest agressiu, la ràbia no baixa, la ràbia augmenta. O sigui, si tu estàs pegant-li el coixí dient... Saps? Espera que saps entès.
1: Sí.
0: Tu després, quan acabes, pot ser que estigues més cansat, però continues rabiós.
2: Això vol per les persones que perden momentàniament el control, diguem, comencen a cridar, a insultar, o igual perds el control en la criatura i de sobte la barres de l'orella i...
0: Per favor, no sacsegeu, xiquets.
2: No,
0: mai.
2: No sacsegeu, xiquets.
0: No, això mata, xiquets.
2: La teva va jugar una escena, també, des del balcó de casa, també, pobra dona, també.
0: Sí, però
2: perquè,
0: no...
2: Perquè el xiquet era una llaga de criatura.
0: Sí.
2: I va topetar la dona, es va pegar un hòstia contra el cotxe.
0: Ostres!
2: I conforme va pegar l'hòstia contra el cotxe en la cama, li va soltar al nano una llespla.
0: Ostres!
2: Però va ser... causa
1: un acte reflex.
2: Com una reacció. Ai. La dona li va fer mal a la xiqueta. La xiqueta estava donant-li la llaqueta. Al final, què va fer? La criatura va començar a cridar com si no estiguera bé, pobre.
1: No
2: se va solucionar. Es va generar més el problema. Ai. Però moltes vegades és també... com que no és tant desfogue, sinó una cosa, un acte com reflexe, no?
0: Sí. A veure, això...
1: I amb la ràbia que fem, si no podem fer això?
0: Ja. Bueno, si no podem colpejar xiquets, vol dir...
1: No, coixí!
0: vale.
2: No hagan esto
0: perquè
2: en casa.
0: Colpejar xiquets, no, per favor.
2: No.
0: A veure, entenint que som humans i que hi ha situacions complicades a la vida, apunteu-se a boxeig o a mindfulness, per favor. És molt més útil. però no, o sigui, sí, apuntar-se a boxeig a colpejar un sac, però simplement sense pensar en ninguna persona, perquè sempre que ho fem... O sigui, qualsevol acció, en psicologia sempre diem, qualsevol acció que ho fem per un pensament concret va augmentar aquest pensament. És a dir, si jo, perquè vull molt a alguna persona, li faig regals a aquesta persona, vaig a sentir més amor per aquesta persona. O sigui, si jo odia a algú i comença a cridar, a colpejar, el que siga, vaig a odiar-li encara més. I odiar és una sensació que és
1: horrorosa per a tu mateix.
0: Clar. Sí, aleshores, què fem si estem enfadats, no? Que preguntava Gemma. Doncs podem anar-nos-en del lloc, que

No mola, però perquè el que, que veus fer quan estem enfadats és estrangular algú, no? És molt més agradable, és el que el nostre cervell ens diu que és el que necessitem, no? I no... I...

0: deberes que s'ha de
1: fer. Però després. O sigui, quan estem en la ràbia, tu no vas a... A no ser que ja estigues molt entrenadet, que estigues rabiós i que digues, mira, això m'ha enfadat, te vaig explicar per què.
0: Ui!
1: O sigui, si tu pots fer això ja, bé. Però si no, te'n vas un ratet per allà a donar una volta, te calmes i després ja li ho dius a la persona. Perquè, sí, ja. Això seria l'ideal, no?
2: A més, és que és completament absurd, eh? Sí. No, i moltes vegades no passa que vos agarra ràbia contra vosaltres mateixos perquè jo que sé que...
0: Perquè les caga en alguna cosa.
1: Sí, jo m'he colpejat molt. De jove. Ara ja no em passa. Sí.
0: Atenem-nos, Lorena, molt bon estiu.
1: Igualment.
0: Perquè aquesta setmana se n'han enviat tots de vacances. Gràcies. Molt bon estiu i moltes gràcies per tot això que ens has ensenyat i del que ens has parlat.
1: Encantat, vos vull molt.
3: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Love you.
1: Adéu.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Ferrocarrils de la Generalitat ha convocat per a divendres que ve una aturada d'un minut de duració en tots els centres de treball i línies de servici de Metro València amb motiu del 20è aniversari de l'accident ocorregut el 3 de juliol de 2006. Alejandro Molés.
2: Un accident que li va costar la vida a 43 persones, mentre que altres 47 van resultar ferides de diversa consideració. De manera paral·lela, les banderes del Palau de la Generalitat i també dels diferents edificis de titularitat autonòmica en tota la Comunitat Valenciana onejaran a mitja asta durant 24 hores i es realitzarà un minut de silenci durant el ple del Consell.
0: Recta final en el juí pel cas Kitchen, que investiga la trama d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui ha presentat les conclusions finals el fiscal del cas. Detall, Xavier García del Valle.
3: Sí, la fiscalia considera acreditada la creació d'una trama parapolicial des del Ministeri de l'Interior, que dirigia Jorge Fernández Díaz, per a espiar i furtar documentació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Ho explica el fiscal César de Rivas.
4: Ha quedado acreditado en el acto del plenario que ya desde principios del año 2013 se había puesto de manifiesto el interés de los acusados por recabar información y documentación que Luis Bárcenas pudiera tener en su poder y que pudiera resultar comprometedora relacionada con el caso Gürtel y que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes.
3: Considera també que Fernández Díaz tenia el control de la trama i per això manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre de l'Interior de Mariano Rajoy. La mateixa pena que demana per a l'exsecretari d'Estat Francisco Martínez. Per a l'excomissari José Manuel Villarejo, la petició és de 19 anys de presó.
0: Més assumptes, el col·lectiu de persones migrants que volen regularitzar la seva situació a Espanya apuren les últimes hores per aportar la documentació requerida abans que a les 8:30 de la vesprada tanquen les 34 oficines de correus que estan habilitades per a este procés a la Comunitat Valenciana. Rubén Dempere.
5: De moment, més d'un milió de sol·licituds ha rebut el govern espanyol, una xifra que demostra, segons el president del govern espanyol, que era una mesura necessària. Pedro Sánchez ha fet coincidir este últim dia per a presentar la documentació amb l'anunci d'un nou pla d'integració que destinarà 500 milions, pel qual es crearà una agència estatal de mobilitat humana. Es tracta d'una mena de finestreta única per a facilitar la inserció de les persones migrants en el món laboral.
6: Las más de un millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos. Dentro de este plan de integración, lo que vamos a hacer es poner en marcha el proceso para la creación de una agencia que será estatal, que reunirá funciones y recursos hoy desgraciadamente dispersos para ofrecer una gestión más eficaz.
0: I poc abans de la intervenció de Pedro Sánchez, el Tribunal Suprem ha emès una providència que podria obrir la porta a paralitzar esta regularització extraordinària per si xocara amb les normes del dret europeu.
3: I per la seva part, el Ministeri d'Inclusió ha enviat un comunicat dient que estan tranquils, que estiguen tranquils, perquè la norma s'ha redactat tenint en compte el dret comunitari. A més, recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball als migrants vàlid exclusivament per al territori espanyol. No opina el mateix el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, que assegura que esta regularització és contrària al dret europeu i al pacte d'asil d'immigració.

0: Lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno.
1: I a casa nostra, sindicats i Conselleria d'Educació han mantingut avui una nova reunió. En esta ocasió per a tractar, entre d'altres, la jornada laboral i l'horari del personal docent no universitari.
2: En acabar la reunió, el director general de personal docent, Pablo Ortega, ha detallat les millores que ha oferit la Conselleria.
3: Integramos en este decreto la reducción de la jornada laboral que aprobó el Estado. Pasamos de 37 horas y media semanales a 35. Nosotros hemos incorporado en este decreto el derecho a la desconexión digital. Y por otro lado, hemos incorporado también el derecho a los días asuntos propios. Hemos incorporado la posibilidad de que el profesorado tenga 3 días de asuntos propios durante el periodo lectivo y 3 días de asuntos propios durante el periodo no lectivo. También hemos incorporado la posibilidad del trabajo fuera del centro y ahí se establece claramente que durante el mes de julio el profesorado podrá trabajar desde casa.
1: I vora 6.000 estudiants s'examinen en la convocatòria extraordinària de la prova d'accés a la universitat que es fa des d'avui fins dijous en les diferents universitats de la Comunitat Valenciana.
2: Són alumnes que van suspendre la primera convocatòria o bé que volen pujar la nota. Les notes es donaran a conèixer el 7 de juliol, és a dir, dimarts de la setmana que ve a partir de les 5 de la vesprada.
1: I jornada avui de màxima alerta per risc d'incendis forestals amb el nivell roig de preemergència en bona part del territori.
4: Concretament a tota la província d'Alacant i al litoral i interior sud de Castelló. A més, hi ha avís per possibles tempestes seques a les comarques alacantines, un factor que pot complicar encara més la situació. Pel que fa a les temperatures i segons les dades aportades per l'Avamed, on més calor ha fet fins ara per damunt dels 38 graus ha sigut el terme de Quesa, a la Canal de Navarrés.
1: I l'ONG Ecologistes en Acció posa bandera negra en 6 zones costaneres del nostre territori. Apunten a problemes de contaminació o mala gestió dels paratges naturals.
5: Una d'aquestes banderes negres va a parar directament a l'autoritat portuària de València. Aquí, Ecologistes en Acció considera responsables de la contaminació de les platges de l'entorn dels ports de Sagunt i de València. També en negre està la platja de Surrac de Benicarló o la platja de la Ribera de Cabanes. A la província de València, bandera negra també per a les platges de Xeraco, d'Aimús i Tavernes de la Valldigna. I a les comarques del sud, la mala imatge se l'emporten, segons Ecologistes en Acció, la platja de l'Almadrava del Campello i l'Albufereta, a més del cap de l'Horta d'Alacant.
1: I en successos, la Guàrdia Civil deté 2 persones acusades de distribuir material pornogràfic que conté abusos sexuals a menors.
5: Un total de 10.000 arxius de contingut pedòfil d'extrema violència. Les detencions s'han produït a la Vall d'Uixó i a Llíri, al camp de Túria. I en l'àmbit judicial, l'Audiència d'Alacant ha condemnat a 72 anys de presó a un home jutjat el mes de maig passat per emmagatzemar, distribuir i produir vídeos pedòfils en els quals apareixien menors d'edat.
1: I en el món, revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Trump d'acabar amb el dret a la ciutadania per naixement.
4: L'alt tribunal dona així un dur colp a la política migratòria de la Casa Blanca amb la decisió de major importància del curs judicial. Amb 6 vots a favor i 3 en contra, el Suprem considera inconstitucional el decret amb el qual el president dels Estats Units pretenia acabar amb el dret a la ciutadania que atorga el naixement en el país.
1: I en la informació esportiva, la selecció espanyola comença ara mateix l'últim entrenament abans de viatjar a Los Angeles per enfrontar-se a Àustria.
4: Sí, la Roja tancarà esta matinada la seua estada a Chattanooga, el que ha sigut el camp base durant la fase prèvia. La selecció posarà rumb a Los Angeles, on dijous disputarà el 700 de final contra el combinat austríac. Luis de la Fuente no podrà comptar per aquest partit amb Nico Williams ni amb Jeremy Pino per lesió. Sí que estarà al comandament de l'equip Pedri, el migcampista canari, s'ha mostrat molt optimista de cara al que li ve a Espanya en este Mundial.
6: Y creo que a partir de ahora pues seguirá siendo a mejor, creo que el equipo va a seguir mejorando y ahora se va a ver una mejor versión de mí en lo personal y del equipo seguro.
1: Fins així l'última hora informativa. Continúen en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així en su compte a Punt Ràdio.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
9: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
8: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
9: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
8: Preinscríbete en umh.es.
10: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
11: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: listo. La vesprada da punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Com diria aquella, la música és la pista, així que a continuació la cosa va de vi, de vi i patrimoni a Utiel amb Carlos Javier Gómez Miota Sánchez.
2: Ell és historiador, és arqueòleg, és titulat per la Universitat de València i resulta molt interessant que hagi dedicat la seva activitat professional al món del vi a través del patrimoni i la tradició de l'altiplà d'Utiel-Requena.

0: La vesprada da punt. L'economia per a totes i tots.
1: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.

Mira, que cosa més bonica de cançó. El gran Rod Stewart cantant-li a la seva Maggie May. I hem posat a Rod perquè, a veure, posar a Rod Stewart sempre és bé. Alguna horterada té, en els anys 80, també s'ha de dir, però té cançons meravelloses, com està Maggie May. Perquè esta nit el Roig Arena actua més en mode crooner, perquè ja té una edat, però Rod Stewart continua sent posseïdor d'una...

0: veu absolutament extraordinària, és un artista que segur que si teniu entrades anem a disfrutar-lo molt. Així estem recordant-lo en una peça meravellosa dels anys 70, que ens aprofita per a introduir este ratet que sempre ens agrada, perquè durant el curs i cada setmana hem anat aprenent d'ella i amb ella com cuidar-nos a través de l'alimentació. I, a més, allò que se'n diu d'adherència, és a dir, que quan tu tens clara una cosa i fas un canvi, perquè saps que és el millor per a tu, per a la família, per al teu entorn, en la manera de menjar. I això significa pues, millor vida i millor salut. Què més podríem fer en la ràdio, no?
1: Ens ha ensenyat a cuidar-nos i a disfrutar seu. I a fer receptes per a poder-ho gaudir de la millor forma possible, perquè encetem la nostra secció d'avui, l'última de la temporada, de nutrició, amb la nostra dietista favorita, que ens ha parlat de la proteïna, de la microbiota, de la creatina, dels ultraprocessats, que són... Ho xerrem cada dia. Ella no sap com ens ha marcat a tots els membres de l'equip.
0: La brasa que podem donar en la família, en efecte, en aquestes coses, però és molt important. És la nutricionista dietista titular... No, com es diu això? Resident, no? Es diuen del DJ. Com estàs, Clara Llorenç?
2: Superbé.
0: Què color de pell que tens?
1: Moreneta, guapíssima.
2: Moreno Creta,
1: això està tan
0: bé. Seguir-la en les xarxes, i si la seguiu en les xarxes també veureu que
2: ha estat
0: de viatge per allà. I a més has menjat...
2: Superbé.
0: Molt mediterrani, especialment essencial.
2: Un montó dels grecs perquè hem d'aprendre d'ells. La dieta mediterrana, si ja ho hem parlat alguna volta, que nosaltres la estem desvirtuant un poquet, però ells la mantenen al peu de la lletra. És brutal.
0: Allà on vaig, tant en mercat, si vols fer-te-ho a casa, diguem-ho a l'apartament, si estàs de viatge, com que si vas a restaurants... O...
2: Totalment.
0: La cultura de
2: òbviament hi ha restaurants molt més occidentals, però n'hi ha moltíssimes tavernes, molts mercats. Un dia van dinar en un puesto de mercat per a emportar i era tot cuina supercasolana. A més, me va encantar molt perquè tenen una tradició en Creta que és que quan acabes de dinar no te deixen demanar postre perquè te'l regalen ells. I moltes te donen l'elegir entre fruita o algun dolç d'allí típic, però me van comentar que per a ells era molt important el moment de compartir taula, el moment d'agrair-te l'haver vingut a dinar en la seua casa, i aquest moment del dolç, del postre i de més formava part d'invitació de la casa, bàsicament.
0: És un present que te fan d'agraïment que has anat a dinar a la casa. Que meravella, hem d'anar a Creta. No podrem agarrar això tot de pell que te'n surt, això és una altra cosa. No, perquè tu menjaràs molt de caroteno, no?
2: Carlota en vena.
1: Vinga, com tanquem temporada, el que farem serà un repàs de les coses més interessants o algunes de les més interessants que hem après.
2: Anem a fer ahir un poquet d'encapié, no?
1: Con el 1, la proteïna. Molt important. Joaquí, sí o no?
0: Absolutament. En cada menjar.
1: I saber la quantitat que és adient i tota la pesca...
2: Molt bé.
0: Hem de suplementar-la, perquè si comencem a pensar la que mengem, no...
1: Ens quedem curts.
0: 1,5 de grams per quilo de pes és difícil d'abastar.
2: És difícil, depèn. A mi, per exemple, que m'encanta menjar aliments proteics, no? A mi no m'importa menjar-me una pechuga de 150-200 grams o menjar molt de peix, però jo sé que n'hi ha molta gent que se li fa molta bola. I jo crec que com a lo millor se fan majors, comença a fer-se, sobretot, pitjor, no? I aleshores és el que van dir la setmana passada. No obsessionar-se, però sí que intentar que forme part d'almenys 3 ingestes principals en quantitat raonable, que eixe des de juny de torrades a Noel i pues tinga algo damunt de la torraeta, que sopars no només siguen amanida i fruta, no? Que ara sobretot en estiu pues clavem una tortilleta, clavem algo, un poquet de pernil o d'udur en el gazpacho que se fem, però és d'intentar, no?, que estiga molt més present. I si no, pues escolta, te compres proteïna, te fas gelats proteics amb fruita congelada, un poquet de proteïna en pols, o claves un poquet de iogurt en la fruita del berenar. Al final, tampoc és obsessionar-se, però sí que és intentar, no?, interioritzar molt més això.
0: Perquè així, de manera ràpida, Clara, per què és importantíssim la proteïna en el dia a dia?
2: Per a mantenir la massa muscular, sobretot prioritària a partir dels 40, que la massa muscular va cap a baix, per a recuperar-nos millor, per a sentir més sacietat, ¿vale? Al final, molta gent diu, ostres, és que tinc fam tot el dia. Te falta proteïna, realment, ¿vale? És lo que, la fibra i la proteïna és el que sàcia. I per envellir amb salut i qualitat de vida.
0: Visca la proteïna.
2: O sigui, que
1: la proteïna és molt bona per al múscul. Diu que
0: Sí,
1: no.
0: Sí, sí.
2: Sense proteïna no hi ha múscul.
1: Clar, perquè dels músculs també has parlat tu molt al llarg d'aquesta temporada.
2: Claro, al final estan molt... Bueno, el múscul, l'entrenament de força... Jo crec que és algo que també hem parlat molt i se sent cada volta molt, no? Antes era de, pues, fes spinnings, is a correr, però...
1: Camina,
2: molt bé, que n'hi ha que caminar, però cada vegada més el discurset, no?, va canviant un poquet perquè... la evidència amb tot, tant el tema de la salut com la nutrició, gràcies a Déu, està en continu envolupament i se van veient que és molt important fer exercici de força, no només menjar proteïna, sinó fer exercici de força, vale, per a millorar la massa muscular i perquè este múscul, vale, tindre una bona massa muscular, s'associa amb menys risc de diabetes, millor salut metabòlica, menys fragilitat d'ossos, òbviament, més qualitat de vida i millor autonomia quan som majors i envellim.
0: Clar, però quan parlem, clar, de més múscul, algú puc pensar, no, jo mazao, jo d'això no...
2: És
0: el múscul que tenim, diguem, donar-li, tonificar-lo i fer-lo, bueno, pues que creixca una miqueta, pues, no?
2: Al final, en el punt 1 ja hem parlat que és important incloure la proteïna per a aquest múscul, i, però n'hi ha que donar-li estímul al múscul, no només per menjar proteïna se fa múscul. Què és donar-li estímul? L'evidència al final ens marca uns mínims, vale? Mínim 2 vegades a la setmana d'exercici de força. No fa falta que te'n vagis al gimnàs, no fa falta que te claves un entrenament de 60 minuts, però de 2 a 4 dies a la setmana, almenys 30-45 minutets, i pots ser a casa, pots ficar-te a ser sentadilles, flexions, agarrar pesos, treballar amb gomes elàstiques d'estes.
0: Tens unes mancuernetes també a
2: casa, mancuernetes, no? Pesos d'estos que venen, que s'agarren a la muñequeta.
1: Exacte,
2: i sí, pots decidir sí, a caminar sí, sí, amb ells. I quan ja estigues acostumat a este pes, dona-li un poquet més, perquè al final el múscul per a que creixca n'hi ha que donar-li estímul. Més. Aleshores, comença 2 vegades a la setmana, 30 minutets, quan ja estigues molt acostumat, augmenta 3, augmenta 4 i al final que tingues la teua rutineta, perquè si tu ho penses, la gent moltes voltes se li fa molta bola, però jo sempre ho dic i dic, 4 vegades a la setmana, 30 minuts, al final són 2 hores.
0: Són 2 hores.
2: 2 hores de totes les hores d'una setmana. És poquet,
1: però... Pensa les que estàs en el mòbil i busca un poquet de compensació.
2: Claro.
1: Bueno, i ara ve el gran descobriment de la servidora d'esta temporada, però que tu no t'hi pots imaginar les tertúlies que ens hem fet
2: ¿sí?
1: mentre dinem els companys de la que és la...
0: Creatina!
2: Guai, sí.
0: Que era un producte de gimnàs, però ara s'ha demostrat
1: no.
0: també, amb ciència robusta darrere, que és molt bona també consumir-la cada dia... Per a diverses coses que no ens contaràs.
2: Jo no m'ho imaginaria en la vida, però arrel del programa els meus pares se prenen creatina.
0: Oh,
2: i dic, imagina que ha entrat bella. A casa, o sigui, impensable. Perquè sí que és de veres que escoltes creatina, no?, i és eixa sensació, no?, de dir, ostres, però si és que jo ni vull que estigui gran, ni vaig al gimnàs, ni tinc per... I
1: ja, s'ha vist... Ahí teníem la informació confusa.
2: Claro, sí, claro. Entonces, ja no és només per a persones que entrenen molt i per al rendiment deportiu. Ara, per exemple, s'ha vist que és molt recomanable en persones majors, en persones amb poca ingesta proteica, en persones que entrenen força i l'últim era en dones en menopàusia o persones que volien millorar un poquet la salut cognitiva, la memòria, o sigui que els xecs són prous.
0: I on ens ajuda en el cos la creatina?
2: Ens ajuda...
0: Per a què és bona la creatina?
2: Ens ajuda...
0: Processos de què tipus?
2: A processos de recuperació muscular,
0: vale.
2: Al rendiment cognitiu, a millorar un poquet la memòria. Ja ho vam parlar, que en persones que dormen poc o canvien torns ens acostumen a que n'hi hagi menys neblina mental al dia següent, per al manteniment de la massa muscular, o sigui que al final...
0: Digestió, sistema immune, és que clar,
2: claro.
0: És un ventall.
2: Claro.
0: Però has de fer-te-la cada dia, eh? Això és cada
2: sí,
0: dia.
2: Cada
0: la,
2: dia,
0: la taceta, cada
2: encara
0: dia.
2: Que siga dosis xicoteta, però cada dia que no se t'olvide. Vale?
1: I hem après també que han de cuidar-se. Bona cosa i ben bé la microbiota.
2: L'intestí és el segon cervell. Això
1: ahí
2: cada vegada...
1: Món, ahí en el nostre intestí hi ha un món que val or.
2: No.
1: I el podem fer malbé, cuidao.
2: I que alce la mà qui no tinga problemes, no, de me sent conflada, no me trobe bé, ja ho vam parlar també con la de la intolerància. Al final, la microbiota, vale, participa en el sistema immunitari, participa en la digestió, en la inflamació, en el metabolisme i sobretot s'ha associat també molt a l'ansietat i a estats depressius. S'ha vist que persones amb una microbiota poc cuidada o desequilibrada pot afectar a que tinguin més episodis d'ansietat i de depressió. Per tant, és molt important. I és molt fàcil cuidar-la, que no és Com? Que digui

0: és, ostres, és que me tinc que prendre probiòtics, o sigui, al final parlem la qüestió, com tot en nutrició, que no és una pastilleta que te prens avui o no és un iogurt que me prenc avui o un kèfir, uh-huh. que al final són hàbits que hem d'intentar incloure, no? de manera habitual, menjar més fruita i verdura, perquè uh-huh. al final les bactèries s'alimenten de fibra,
1: sí.
0: superimportant, incloure llegums perquè tenen un tipus de fibra soluble que és molt important per a la nostra microbiota, almenys 2-3 vegades a la setmana, ara en estiu en falafel, que és tipus hamburguesetes, en llegums, en hummus, consumir aliments fermentats, vale? kombucha, kèfir, iogurts... dic kombucha perquè al final a la gent que no li agraden els lactis pues és un refresquet, no? que aquest estiu pues, pot entrar...
2: Podríem baixar una miqueta els preus també de la kombucha, ja ho deixa caure.
0: És careta.
2: Que no, ja, és massa car una botelleta. Però vaja,
3: bueno.
0: Sí. Vam intentar fer-la, però...
1: Sí, no vam tindre sort. No ens vaig dir la kombucha.
2: A la primera
0: intentarem,
2: no vaig dir.
0: Intentarem.
1: Seguirem intentant.
0: I ja està. I al final és no obsessionar-se massa per assegurar que la teua alimentació pues, tinga de tot això i que el que tu saps que ha de ser més puntual siga puntual, però lo diari siga el que alimenta realment les teues bactèries.
1: I entre aquestes coses que han de ser puntuals o les que han de tindre parar atenció en el consum és els ultraprocessats. Ja ho diré, els ultraprocessats.
0: Aquí... què ha passat en els processats? Vale? Cada volta s'associen amb més obesitat, amb pitjor salut cardiovascular, amb més diabetes, amb major risc de malalties cròniques, vale? però també així a voltes no, se tornem un poquet dràstics, un poquet bojos, de, ostres, pues ja no compres res processat... No, no, no. Ja vam parlar així, també, molt important, n'hi ha processats bons.
1: Uh-huh.
0: Tenim iogurts, tenim conserves de peix, tenim pots de llegums. O sigui, al nostre abast tenim processats que diàriament els podem incloure i no passa absolutament res. Però parlem d'ultraprocessats quan parlem d'un producte que té molts ingredients, que l'aliment bàsic que hauria de contindre s'ha perdut en un percentatge molt ínfim i li han començat a clavar molts sucres, molts midons, molts olis refinats. Quan parlem d'ultraprocessats sempre s'estem referint a això. Uh-huh. I això és el que hem d'intentar que quede com un 5% de la nostra alimentació.
2: Okay. També faria jo, si vols, una crida a que la indústria alimentària... repensara que hi ha processats, en efecte. Sí. Em va costar, jo vaig aconseguir, una salseta de tomata fregida i portava una miqueta de verdura, uh-huh. sense res més que les verdures i sí. oli d'oliva a ove i sense sucres i sense merdes.
0: Existís.
2: Però sí. les 10 que tens en la prestatgeria sí. tenen sucres sí. o tenen glucoses o tenen...
0: Tota la raó.
2: Hosti, fem un esforç també sí. per part de la indústria alimentària o tots els processos sí. de la cadena alimentària.
1: Tota
2: per exemple, dubte que tenim.
1: Què?
2: Ai, jo cada dia, des de juny, una tomata ratllada en oli i pernil serrà, que és boníssim.
1: Ai, els pernils.
0: El pernil ha estat ahí també.
2: No dic que ho faci jo, perquè hi ha gent que ho fa.
1: Ja m'agrada a mi.
2: Què fem en això?
1: Ja.
2: Però
1: els consells.
2: Què fem?
0: Sí, perquè al final el pernil, a més, este any està també un poquet en el punt de mira per els nitrats.
1: Ahà. Uh-huh.
0: Però així també tornem un poquet a lo mateix. No tots els pernils són iguals. Hi ha pernils que sí que tenen nitrats afegits i n'hi ha pernils que, si tu mires en l'etiqueta, és pernil sal i s'acabó.
1: Uh-huh.
0: Sí que és de veres que, com la indústria cada volta ho són més, ¿vale? en estos productes que només és pernil i sal, ja fica en gran no additius. O sigui, ja ho fica clarament. ¿Vale? Entonces, simplement pues, intentar buscar no eixe pernil que siga només pernil i sal. Però ja... els nitrats, al final, per parlar un poc més d'aquest tema, realment lo preocupant, ¿vale? és que se poden formar nitrosamines a partir dels nitrats en funció de diferents contextes. L'OMS no diu que no se menja pernil en concret. Al final, l'OMS parla de que les carns processades, com són els embotits, que tenen estos nitrats, s'ha associat a un augment del risc de càncer colorectal. Vale, per això parla de que hem de disminuir el consum d'estos tipus de cas, d'estos tipus de processats.
1: Uh-huh.
0: Disminuir vol dir no menjar-lo? No.

0: dir elegir un pernil bo i vol dir que aquest pernil no estiga tots els dies del teu dia. Bàsicament per què? Perquè al final també incloure-lo tots els dies del teu dia fa que estigues desplaçant a tres aliments que has d'incloure, com tot. És bon menjar arròs amb salmó tots els dies? No. Però perquè l'arròs i el salmó és rodin? No, perquè si menges arròs i salmó tots els dies no estàs menjant llegums, no estàs... És que al final...
1: L'alimentació ha de ser variada.
0: Sí, sí.
1: Sobretot
0: sí.
1: En producte sa,
0: sí.
1: Evidentment.
0: No se prohibim res, igual que en estiu puc menjar gelats, per supost. Puc menjar gelats tots els dies? Doncs pues no, però ni tu ni jo, a mi també m'agradaria. Però entonces, al final és tot molt més simple, el que passa que ens costa i ens agrada també entrar-nos en prohibicions moltes voltes dràstiques. Aleshores, jo crec que el què haurien de quedar-se, no, en este 2026, en esto, en tot el que hem après en nutrició.
1: Els titulars de l'aprenentatge.
0: Vale? Anem a incloure en el nostre dia a dia els aliments reals. Anem a intentar menjar un poc més de verdura, que ja sabeu que la fibra és un dels nutrients que més escasseja en la població espanyola. Anem a intentar cuidar un poc més el descans, anem a intentar dormir millor, fer exercici de força, moure's cada dia i sobretot ara en estiu que tenim més temps. És un bon moment per a intentar inculcar i clavar-nos més en l'hàbit de moure's. Anem a intentar gestionar l'estrès, que al final el cortisol és el que ens fastidia moltes de les nostres eleccions alimentàries durant el nostre dia i, sobretot, no només obsessionar-se en menjar-se, és important també gaudir del menjar. Al final el menjar alimenta el físic, però també ha d'alimentar la nostra salut mental.
1: I el ou i els llegums que crucen la passarel·la, sí.
0: Por supuesto. Además, per la porta gran.
1: Gràcies, Clara.
2: Clara Llorens, ha sigut un plaer. Se tornem a trobar, per descomptat, en la
0: gràcies
2: carretera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies per cuidar.
0: Un plaer,
2: gràcies,
0: sí.
3: Gràcies. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor,

0: Ai, l'anem a tirar molt en falta, eh? Bueno, clar, tots els col·laboradors i col·laboradores del programa estem rematant temporada.
1: Cert que sí.
0: Ens
1: n'anem de vacances.
0: I anem a tirar en falta també estos ratets en Joan Carles Fortea i en els meteoròlegs de la casa. No, aguantarem fins a divendres. Aguantarem fins a divendres per anar-nos de vacances. Joan Carles Fortea, què tal?
2: Bona vesprada. No sé qui tirarà aquí més a la falta.
1: Serà mutu.
2: Però bé, serà mutu, uns altres. Ja te puc assegurar que vos tirarem una falta.
0: Gràcies, Bonico. Què tenim per davant? Bueno, avui...
2: Sí.
0: Avui la Talvana ha sigut bonica, també.
2: També està bé, va anant bé. Sí, sí, la veritat és que continuem allà en aquests 30-33 al litoral, continuem, han arribat al triangle este que està entre la Canal de Navarrés, el sud de la Ribera Alta i també punts de la costera, allà arribant als 37-38, estan allà en aquests valors. Podem dir que el que tenim és... de mala temperatura sembla que es manté més o menys igual, no hi ha un canvi destacable, sinó, el que passa és que al nord de Castelló començarà a bufar un poquet de mestral. Hi ha un lleuger canvi per al di... Jous. Estava pensant... O sigui, iniciem
0: canvi
2: el dia...
0: Canvi millor, vols dir.
2: Exacte, iniciem el dia... Diguem-ne que no farà tanta calor.
0: Ah, sí?
2: Sí, el dijous és un dia que és com un respir, és com un pas enrere.
0: Oh,
2: és un pas enrere per agafar un poquet...
1: Però després s'aplica el divendres i està corroc, no?
2: O sigui, que la qüestió és que sí que és veritat que tenim un dia... El demà fa més o menys és similar al d'avui, no hi ha un canvi destacable. La mar continua fent el seu camí. Ara tenim ja la mar a 27 graus aquí al Golf de València, 25 a Alacant. Continua fent camí molt ràpidament. La veritat és que arribar a 28 ara és ràpid, perquè sempre habitualment ens tenim al principi del mes d'agost. I sí que demà començarem a mestral cap al nord de Castelló, un vent que arriba més sec i més fort, que farà que a l'interior baixin les temperatures a l'interior nord, i cap al litoral farà igual o més calor. I després sí que el dijous és el dia en el que fa com una baixada de temperatura, entra més humitat i podria ploure dèbilment en la Marina Alta, en la Safor... De matí podíem tindre un matí gris i de pluja, que després torna a quedar-se ras de vesprà i a partir del divendres tornem a remuntar. Per tant, tenim un 2 de juliol que podríem dir que és com un...
1: Un respir.
2: Que no estem dient que farà fred.
1: No.
2: El que no faré...
1: Tanta calor.
2: Tanta calor. És que aquí ja estem en el freu de calor, molta calor...
1: O per morir-se la persona.
2: O ofegar-se de calor.
0: I les mínimes continuaran tan altes...
2: Les mínimes també baixen.

0: parar. Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Juanma Moreno Bonilla fa front a la primera votació per intentar repetir com a president de la Junta d'Andalusia. Una investidura que avui no aconseguirà perquè Vox ja ha anunciat que votarà en contra, Xavier García del Valle.
2: Sí, i Vox és l'única opció de Moreno Bonilla per a tornar a la presidència, però la formació d'Abascal no li concedirà una investidura tranquil·la. Ho ha deixat clar al Parlament andalús el portaveu Manuel Gavira.
3: No hemos venido aquí a hacer ningún paripé. Y por eso nuestro voto hoy va a ser que no. Y es una pena que sea que no, porque podríamos ya tener un acuerdo. Teníamos que haber empezado antes, nos hubiésemos sentado antes, que fue lo que Vox viene diciendo. Y el Partido Popular y su gobierno, señor Moreno, usted lo que ha hecho ha sido demorar el único acuerdo posible, porque su única acción es Vox.
2: Gavira parla de retard en les converses, però la realitat és que en el discurs d'investidura que Moreno Bonilla va pronunciar ahir no va fer cap menció a l'anomenada prioritat nacional, una condició irrenunciable per a la formació d'extrema dreta. Després de perdre la votació d'avui, Moreno Bonilla tindrà una segona oportunitat en 48 hores.
0: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix a hores d'ara en la comissió d'investigació sobre el cas Koldo al Senat, Rubén Dempere.
4: Sí, preguntat per les reunions entre la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i Leire Díez, Marlaska ha negat que es tractaren en eixes trobades assumptes relacionats amb la trama presumptament liderada per la coneguda com a fontanera del PSOE.
5: En ese ámbito no se habló en ningún momento, ni en ningún lugar, ni de ninguna trama, ni de ninguna circunstancia relativa a la investigación de distintos expedientes judiciales que pudieran afectar a personas del Partido Socialista Obrero Español.
4: El ministre de l'Interior ha negat canvis en les seues versions sobre les reunions de Mercedes González i Leire Díez i ha reiterat la confiança plena amb la directora de la Guàrdia Civil. També ha negat que conega personalment Leire Díez.
5: Que yo sepa, no la he conocido personalmente. Desde luego no he intercambiado una palabra con ella, ninguna comunicación. Creo que ni físicamente coincido con ella, porque estoy convencido que hubiera salido alguna fotografía de algún acto público donde hubiera podido coincidir con ella.
0: A 2:30, a ver, que tanquen les oficines de correu on les persones migrants que volen regularitzar la seva situació a Espanya aporten la documentació requerida, s'han presentat més d'1.300.000 sol·licituds, segons les últimes dades facilitades pel govern central. Alejandro Molés.
6: Mentre tant, continuen les reaccions a la possibilitat que el Tribunal Suprem puga obrir la porta per realitzar esta regularització extraordinària per si xocarà amb les normes del dret europeu. Des del govern de Pedro Sánchez, tant socialistes com Sumar estan convençuts que el procés complís la normativa comunitària i recorden que el permís de residència i treball és únicament vàlid en territori espanyol. Escoltem primer la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i després el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen, decente.
8: El Tribunal Supremo ahora lo que hace es activar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales. Y nos va a escuchar a nosotros, a la abogacía del Estado, y va también a escuchar a otros. Y por lo tanto nada tengo que decir de los procesos que están en investigación.
6: Altra visió del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha presentat recurs davant el Suprem contra aquest procés de regularització, i també el portaveu de Vox al Congrés, José María Figaredo, que considera que la justícia europea ha de pronunciar-se perquè el procés afecta, segons ha dit, a tota la Unió. Escoltem tots dos.
9: Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
10: Totes les persones que acceden a la nacionalitat espanyola i a la regularització en Espanya tindran libre accés a través de tota la Unió Europea. Moltíssims organismes que no són precisament simpatitzants de Vox estan poniendo el grito en el cielo.

0: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha comparegut per segona vegada davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana en qualitat de testimoni.
1: La magistrada l'ha citat després que l'alcaldessa de Xiva diguera en seu judicial que el va avisar de la situació al barranc de Pollo, però ella ha insistit en que no recordava eixa telefonada i que en tot cas no es va produir abans de les 7 de la vesprada. Mompó ha tornat a dir que tota l'atenció en el Secopi estava centrada en el pantà de Forata.
2: Si la senyora Amparo Fort recibió una llamada del el señor Laverio Mascarell y fruto de esa llamada nos comunicó a nosotros lo que estaba sucediendo, no puede ser que sea antes de las 7 de la tarde, porque antes de las 7 de la tarde, según la factura del señor Laverio Mascarell, no existió esa llamada. Pero insisto que le contesto por lógica, no por recuerdo.
0: L'Audiència Provincial de València ha condemnat a un total de 147 anys de presó els 14 principals narcos del Cap i Casal implicats en la trama coneguda com Sky. Tots ells havien sigut absolts el gener passat pel mateix tribunal.
1: Ara es donen per bons els milers de missatges incriminatoris que es van intercanviar per Sky, una antiga xarxa encriptada, abans que un equip policial europeu rebentara l'algoritme al febrer de 2021 i deixara al descobert els seus secrets. La principal condemna de 16 anys de presó és per al principal cap de l'organització, que va importar un total de 1.650 quilos de cocaïna procedents de Colòmbia en dos contenidors durant l'any de la pandèmia, el 2020, a través del port de València. La segona condemna més alta, de 13 anys i mig de presó, espera l'amo d'un gimnàs de Quart, que sempre ha estat en totes les traveses policials, però que mai fins ara havia sigut condemnat per narcotràfic. A més, l'Audiència Nacional es condemna a pagar una multa global de 784 milions d'euros.
0: I l'Agència Tributària ha donat a conèixer la llista de morositat de l'any passat. Una llista que inclou aquells que deuen més de 600.000 euros, tot i que en la seva majoria es tracta d'empreses. Destaca, entre d'altres, l'empresari valencià Francisco Roig, amb un deute de vora 8 milions d'euros de la seva societat Roig Grup Corporatiu.
3: I entre les persones físiques destaquen coneguts noms com ara Patricia Conde i Kiko Matamoros, que tornen a la llista de grans deutors a Hisenda després d'alguns anys d'absència, i entre els habituals destaca la presència d'Isabel Pantoja, Paz Vega i Bertín Osborne. Segons l'Agència Tributària, en 2025 més de 870 morosos van pagar el seu deute i, per tant, van abandonar la llista dels grans deutors, mentre que altres 735 es van incorporar al llistat. Tot i que el nombre de grans deutors ha baixat, encara en són més de 5.850.
0: I 59 persones han mort per les altes temperatures durant este mes de juny a la Comunitat Valenciana. 54 d'elles l'última setmana, just quan hem tingut un episodi de calor que ha fregat, com saben, els 40 graus.
4: 25 d'estes defuncions s'han produït a la província d'Alacant, mentre que a València i Castelló se n'han registrat 17 en cada una de les províncies. Per sexe, 31 eren homes i 28 dones. La gran majoria tenia més de 65 anys. A tot Espanya són 892 els morts atribuïbles a la calor al mes de juny, segons les dades de l'Institut de Salut Carles III.
0: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat les dades sobre l'aigua acumulada als pantans d'Espanya, unes dades en què destaquen una setmana més com baixa la reserva hídrica als embassaments de la Comunitat Valenciana.
3: Sí, així és. El que depenen del riu Xúquer baixen vora un punt i ara estan en el 64,2% de la seva capacitat, mentre que els del Segura baixen poc més de mig punt i es queden en el 58,5%. En el conjunt dels pantans espanyols, la reserva hídrica ha baixat per sexta setmana consecutiva i se situa en el 78,4%.
0: Un apunt de l'exterior de Perú, on 22 dies després de les eleccions es confirma la victòria de la candidata de la dreta Keiko Fujimori, filla de l'expresident condemnat per crims de lesa humanitat.
3: Era la quarta vegada que ho intentava i finalment s'ha imposat, això sí, per la mínima, i és que Fujimori serà presidenta per un marge de 50.000 vots. Fujimori assegura que és conscient que estarà capdavant d'un país dividit i ha oferit diàleg al seu rival d'esquerres, a Roberto Sánchez.
0: Fins així, l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
5: Som la veu de tots. Som A Punt.
6: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
7: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
6: Y te ofrecen becas y

0: Ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
1: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
0: Preinscríbete en umh.es.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
5: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Quin temarro, eh? Quin temarro.
1: Dius, banda sonora.
0: I quin nostre. És el teu tema favorit d'esta quadrilla? Sí, que sí, depèn de la temporada. Depèn de la temporada, ne tenen tants. Però este, hòstia, este... Con dia, se'n recordeu de Joaquín Luqui? 3, 2 o 1, però segur, superventes. Pues este 3, 2 o 1, vamos, segur, la llum incondicional. Vaya tela, qué meravella de tema. Bueno, no estem contents. No sé després de contents que n'hi ha. Sultans, jo que
1: sé...
0: De Bani. Superacompollats, perquè venien comentant que des setembre que arrencaren temporada... Quin dia ve tardor? I quin dia ve tardor? I al remat hem hagut quasi d'esperar, bueno, sense el cas, esperar al final de temporada per a tindre'ls així, però, Gemma...
1: Estan així!
0: Bueno...
1: I escoltem, ara una de les que va ser les seues joies del disc Patrais. Ja sabeu que en 2023 van dir adeu, després de 15 anys de trajectòria van dir un peronet. I el 16 de setembre...
0: Has dit 15 anys?
1: 15, no? Sí. Sí.
0: Però
1: és
0: que...
1: Que joves. És que mos ha passat por. I després d'uns anys de silenci van anunciar que tornaven, que ahir també vam quedar de vanits. Una molt bona notícia per a la música, per als seus seguidors, per a tots nosaltres.
0: I tant. Després hi ha una... Va ser una tornada un poc interruptus.
1: Accidentada, anem a dir.
0: Interruptus.
1: Yes.
0: Però ha costat un poc més de temps de l'esperat. Estan així. I de quina manera tornen. És un nou projecte. Ens encanta el títol, les cançons, el rotllo que tenen, és tardor. Comentàvem que és un tardor reloaded. Bueno, digueu-li com vulguin, són tardor i ho fan a la seva manera.

0: Ai, l'instint ens diu,
1: parida, eh? Que està aquesta cançó, sí. La mare que els ha parit...
0: Que forma part d'aquest projecte...
1: Santes dones.
0: Sí, que es diu La vida com un joc, que ja ens agrada que la vida... Fuà. Siga com un joc, perquè la vida és com un joc.
1: Ens encanta. A més, se ho han muntat en rotllo que el disc tindrà dos parts.
0: Sí.
1: A més, mola molt perquè diu que és una roja i una blava.
0: Sí.
1: A què vos sona? Aquesta és una pell·li? Els Beatles Les Eixos.
0: Els
1: Beatles Les Eixos també feren un roja i un altre blau. Que alegria, Ale, Cesc, i una abraçada molt gran per a la resta de la quadrilla. Tardor, enhorabona. Quin discarro que heu fet.
2: Moltíssimes gràcies per convidar-nos una volta més. Bona vesprada. Estem molt contents de poder estar així.
0: Que a la tardor, a novembre de mes, hi haurà concerts, ja que estigueu pendents de tot això. Comencem, no?
1: Ostres, i bueno, l'arbre espera tota la banda, però primer que res és saber com estàs, que han tingut a la resta de la quadrilla tots un poc preocupats. El retorn esperadíssim de tardor, ha hagut d'esperar.
2: Sí.
1: L'asiàtica aixa inesperada, què ha passat ahir?
3: L'edat, però encara som joves, no?
0: Per
3: això t'ha
0: recuperat,
3: bandidor.
2: Però parem la tornada per una lesió.
1: No, bueno... Però si pot parar el València també per una lesió,
3: clar,
1: no va parar tardor.
3: Al final, lo bo d'esta nova etapa, que crec que era un dels plantejaments, sobretot que teníem Àlex i jo, és que volem fer les coses bé i sense pressa, no? I, pues, bueno, pues, hi ha pedres en el camí, però les anem a superar i anem a, o sea, no anem a parar, no?
0: Entonces, pues, i esperar, bueno, les millors condicions, segurament, correcte. O a buscar el moment d'aquestes condicions.
3: Sí, hem tingut que... Vam dir que tornàvem i després hem tingut que ajornar quasi un any, però, pues, bueno, pues, és el que n'hi ha, saps?
2: És el que n'hi ha.
1: Però sense Cesc...
2: No podia
1: ser tardor, rar, que s'hauria d'esperar per descomptat.
2: Hi ha hagut molts canvis en la formació respecte a l'inici, però per a mi la persona, diguem, amb qui jo vaig començar tot això, que és Cesc, que no només això, sinó amb qui porta fent música o alguna cosa semblant a això des que tenim 7 anys, era impensable poder fer una tornada com esta, que és una tornada per disfrutar, per tornar a gaudir de fer cançons, de juntar-nos amb el públic. No és una tornada pensant en uns objectius concrets ni en una ambició molt... molt definida, no? És l'ambició de seguir fent música. Ja està.
0: Fluir una miqueta, això no, és. Que diuen aquells. Atem, però sabíeu que anàveu a tornar... Bueno, estic remuntant una miqueta més,
2: Quan ens vam acomiadar...
0: Sabíeu que anàveu a tornar?
2: No.
0: Pensàveu que anàveu a tornar? No vos vau plantejar res i ja veurem?
2: Jo, de fet, en les entrevistes que feim això sempre ho deia jo, que no assegurava que no tornaríem, però que en aquest moment tampoc teníem ningú futur a la vista, no? Ja. Havia sigut... Realment nosaltres, una vegada passa la pandèmia... comencem a viure el decliu de la banda, no? Perquè és cert que després de tot el confinament i de la tornada de grans projectes, els projectes mitjans ens quedem un poc en fora de joc, i en el nostre cas va ser dur i no vam saber refer-nos després d'aquesta situació. També en tota la tensió que això comporta a nivell intern. I ens vam acomiadar, però sí que és cert que jo a la nit, després del concert de que vam dir adeu en la Sala Munt, jo us ho vaig dir a tots, jo no me puc creure que estigui a l'últim concert de tardor. És impossible que en el que acabem de viure en la gent, tal com està la gent vivint les cançons i l'emoció que estem percebent, no té cap sentit que unes persones que tenen la sort de viure això diguin hasta sí. No, vull dir, alguna cosa hem de fer, hem de replantejar com veiem tot això, el que ens exigim, el que esperem. No pot ser que tirem això per la borda. Vull dir, jo al final... ens sentim quan estem en un escenari, quan estem en un estudi fent cançons, ens sentim nosaltres mateixos, sentim un poc que sense ninguna cosa així com messiànica, però que hem vingut a fer això, no? Vull dir que és el que hem vingut a fer nosaltres.
0: És el meu camí.
2: És la nostra forma d'estar en el món, no?
0: Sí.
2: I tenim la sort d'haver pogut arribar fins a un lloc molt bonic, que és omplir una sala com l'Amunt, amb gent que està molt emocionada, no? I jo aquesta nit tenia clar, i així no ho vaig compartir en la resta, que volia en algun moment tornar, però calia veure com.
1: Que guai que encara sou estos dos amics.
3: Sí, fent això no canviarà.
1: Fent cançons en valencià, tio. Això no canviarà mai.
3: No.
2: Això segur.
1: L'Instinter, d'alguna manera, també... Bueno, és una cançó que vos conta. Bueno, moltes cançons vos conten vosaltres també mateixos. El vídeo és una passada. El vídeo és una passada. Recopilant imatges d'ací d'allà, també. Heu tirat el calaix de records,
2: jo quan el vaig veure, perquè va ser un muntatge que va fer Raül Solves, i quan el vaig veure per primera volta, he confessat que se'm va caure una llàgrima.
0: Te vas emocionar.
2: Sí, me vaig emocionar.
1: De dir, hòstia,
2: si hem fet coses.
3: I molts vídeos es van tindre que deixar fora perquè
2: no cabien.
3: O no tenien suficient qualitat, no? Perquè, clar, un vídeo de 2010 del Facebook, jo què sé.
1: Però també mola que se veja cutre, perquè dius, hòstia, era conforme érem, no?
3: Sí, tal qual, tal qual.
1: I la cara de Pardillos, que
2: això,
1: tan joves...
2: Sí, però va ser dir, ostres, tot el que hem pogut viure gràcies a aquestes cançons, no? I sense deixar sense renunciar mai a fer el que volíem fer, que no ha sigut, tampoc és un, vull fer un discurs victimista, però no ha sigut fàcil, perquè fer en valencià, que ja és un poc, no, difícil, però si damunt fas pop rock és difícil, vull dir, és com que no encaixes ni en l'escena de música en valencià ni tampoc encaixes en l'escena de música comercial, perquè és en valencià, no, estàs entre dos aigües. I això ha sigut la nostra història, i així i tot hem aconseguit crear un espai on trobar-nos amb moltes persones que han entès les nostres cançons, la sinceritat amb la que les fem, i que han connectat amb nosaltres, i això és per el major tresor.
1: No és que les han entès o les hem entès, és que les hem incorporat, saps?
0: El nostre paisatge es nota
2: molt.
0: Vital.
2: Jo en estos anys que hem estat parats, molt, no me passava tots els dies, però de vegades anava pel carrer i una parella que em parava i em deia, és que les vostres cançons han marcat la nostra història. Per mi, això és el sentit de fer música. Vull dir, no?
0: És part de la banda sonora de les nostres vides.
2: Això és. Sí. Aconseguir colar-te per un raconet en la vida d'algú a través d'una cançó, això ja per a mi és un privilegi i un regal al que és molt difícil renunciar.
0: Val, i ara què? Vull dir, com afronteu aquesta etapa? Perquè veniu amb força, este disc que diu, explicava Ximón, recorda els Beatles, bueno...
2: Amb I una temes, banda molt bona, eh?
0: Una banda molt bona, temes molt de power, pel que hem escoltat. Com afronteu, Cesc?
3: Pues amb molta il·lusió, lo primer. Al final, ostres, jo... Que quan vam pujar l'última volta a l'escenari, era damunt, no? Que això que era? Tu has pujat
2: sí,
3: més després?
2: Sí, això era el 18 de novembre del 23.
3: Del 23, pues van a fer... Jo fa...
2: 3 anys.
3: Treballo en molts grups i m'he pujat molts escenaris, però no toque. Vull dir, farà 3-4 anys que no m'he pujat un escenari. Això ja em genera un respecte tremendo. Això és el primer. I després amb moltes ganes i il·lusió, perquè jolín, hem fet unes cançons que ens sentim molt orgullosos d'elles. Àlex ho ha dit moltes vegades, pensem que és el millor disc que hem fet mai, i a mi la part blava inclús m'agrada més que la roda.
2: Dins del grup se comenta que la blava supera, però jo igual perdut la contra, però dic que està molt igualat el partit.
3: Llavors, bueno, pues amb molta il·lusió i moltes ganes, i també, per què no dir-ho, un poc de por, no? Vull dir, i respecte.
1: I sense entrar en un estudi, també comentàvem, hòstia, també feia anys que no entrava en un estudi, sí. Que és un moment també molt xulo, però una banda.
2: Per a mi el millor moment. Sí. Per a mi el millor moment de la música. Per a mi el millor moment de la música és entrar a l'estudi.
3: I que les cançons es facin cançons, no?
2: Exacte. I el que està en el cap o en el local, que de sobte el tècnic, quan ja has gravat, per a mi el punt d'inflexió en una gravació són les guitarres. Quan graves les guitarres i li dona el play i ho sents, dius, vale, ja tenim una cançó. Perquè quan sents bateria i baix, si tens capacitat de visualització, ho veus, però quan sents les guitarres ja està la cançó.
1: La cançó completa, ja se pot navegar.
2: I això és que per a mi eix és el moment... per a mi el millor moment de fer música.
1: Amb això ho heu fet en Castelló, eh, Rugat?
2: Sí. No,
1: davant del Benicadell.
2: Davant del Benicadell.
1: L'inspiració de la Vall d'Albaida.
2: No, totalment. No? A més, es veu tota la Vall d'Albaida des d'ahir a la casa. I ha sigut... Volíem tornar el nostre disc, primer disc, diguem, el primer va ser com una espècie de maqueta ben gravada, Una ciutat invisible, que és el nostre primer disc seriós, el vam gravar en una caseta en Ribarroja, en un procés molt similar al que hem fet ara en Castelló Rugat, i el que volíem amb Pau Paredes, que és un superproductor, director artístic de Miquel Izal, productor de Jero Romero, de gent molt...
1: Bueno, però... i jo crec que un més de la banda.
2: Sí,
1: un de les persones responsables
2: totalment,
1: de que tardor són de tardor.
2: Un dels responsables de la nostra trajectòria
3: i de fer-nos aprendre també.
2: I de fer-nos aprendre i retrobar-nos amb ell.
1: Que ho costa de criar, eh?
2: Sí, costa de criar. I retrobar-nos amb ell en un procés de gravació molt similar a aquell. Ha sigut... És que és el que volíem. Volíem tornar a eixes gravacions en una casa sense pressió, que si volen estar gravant a la una de la nit unes guitarres, sí, perquè és quan més...
0: El vostre inspira... ritme o el
2: això
0: vostre...
2: és. No en un horari d'un estudi que és de 10 del matí a 2 i de 4 a 8.
0: Que
2: no sempre
0: no
2: estàs més inspirat en aquestes hores, no?
0: I què ens presenteu? En el roig i en el blau?
2: bueno, són...
0: matisos diferenciadors.
2: Realment,
0: o no,
2: jo crec que sí. Pense que, bueno, els matisos al final són, jo crec que són... Ha sigut un disc que s'ha gravat en un període de temps molt ampli, el més ampli que hem fet mai. Sí. I al final hi ha un...
3: Són en 2 anys, no?
2: Sí, exacte. I n'hi ha una elipsi temporal entre una part i l'altra. La part roja, diguem, per a mi representa la gestació de la nova banda, perquè és la part sobre la qual s'ha construït el nou format de la nova banda, és les primeres cançons que hem tocat junts, i aleshores per a mi aquestes cançons, l'Instint 36, Hi havia una ciutat, són cançons que representen la nova etapa de tardor. I el blau ja és les cançons que fem una vegada ja la nova banda està formada i comencem a compondre més junts en el local.
0: Més assolit, home, no?
2: Sí, és...
0: Més sedimentat.
2: Sí, exacte. És com que la nova formació ja està més

0: assentada i aleshores aquestes cançons ja eixen a partir d'ahir. Aleshores sí que pot ser, com diu Cesc, que tinga... Bueno, té un altre aroma, crec jo, però jo no sabria decidir quina part m'agrada més. Ja ho direu vosaltres quan isquen.
1: Les dues estaran bé, que no? No trobes?
0: És possible que en la part blava Pau Paredes, de fet, va dir que n'hi ha una cançó que ell diu que és, si no, la millor de la història de Tardor, una de les tres millors.
2: Va,
0: no com a hit.
2: Per a mi és la millor, eh?
0: No com a hit, però sí com a lletra que te travessa. És una cançó que te travessa i que és una cançó, no anem a dir trista, però sí, és molt intensa. Però és en la línia de cançons com 27, que és una cançó també molt, molt profunda, o altres cançons així molt sentides, i jo també és cert que és una d'aixes cançons que quan la compons diu, mare meu, art en canal, així, i te fa estar un poc de vergonya. Quan hi ha cançons que te fa un poc de vergonya cantar és perquè realment
1: has
0: contat moltes coses, no?
1: El cor, el fetge i tot.
3: Allò que t'has obert,
1: no? Sí, sí, sí,
3: t'has obert en canal. Tinc així a notar que aneu a fer l'instint en acústic. O sigui, pues, parlant de la producció de les guitarres, té unes guitarres brutals.
0: És que el guitarrista que tenim ara és Eric Lechiguero, de Sueca, un sueca. Tenim dos suecans ara al grup. Un d'ells, Eric Lechiguero, que ja va estar en el concert de Comiat en la Munt i va entrar en el final de l'anterior etapa. I Eric és molt bon guitarrista. És molt bon guitarrista.
3: Les sonoritats, sí. A banda de com siguen o com siguen solos, les sonoritats que traigo a les guitarres. Bueno, la faràs en la teua
0: molt minimalista,
3: la Taylor Mahogany, sí. Però molarà molt que la feu en acústic. Val, Àlex?
0: Sí, és una versió minimalista, però...
3: Però ens va encantar igual, tio.
1: Uau, quines ganes teníem de dir-nos així, de xerrar amb ells.
3: Estic plorant.
1: D'escoltar part de la seva nova producció, però també d'este ratet en viu i en directe de l'acústic.

0: Parlem de les guitarres, però aquest pianet també està molt ben parit ahí, eh? Àlex, també està molt ben parit. I la versió acústica ha estat realment molt, molt xula i, joder, que... El xic d'aquella cinta. Continua sent el xic d'aquella cinta.
1: És que en 13 anys vas gravar, a la meva primera parella li vaig gravar en 13 anys en un 4 pistes de casset, li vaig gravar dos cançons de regal d'aniversari.
2: Ai! Oh.
1: El meu professor de guitarra, que és un grandíssim guitarrista, molt menys conegut del que deuria, és un guitarrista xilè que es diu Lucho Roa, viu a València i fa concerts, però és, ell se dedica a una... mai ha volgut créixer, és com una manera d'entendre la música molt, molt menuda, i de regal em va portar el 4 pistes i em va permetre gravar aquestes cançons, que les tinc, per cert, digitalitzades. Algun dia igual les publicaré, em fa un poc de vergonya, perquè, clar, tenia 13 anys. Però en realitat...
2: Ai, però serà una cosa
1: curiosa. En realitat, he de dir-te que quan les vaig sentir vaig dir...
2: Ni tan mal.
1: No, ostres, jo pensava, els meus pares, jo què sé, jo tinc un, el meu fill, que acaba de tenir 3 mesos, si té 13 anys i fa això, jo li diria, che, anem a apuntar-lo, o sea, no sé, mai m'han apuntat a música.
0: A Operació Triunfo.
1: També és cert que jo a Operació Triunfo no, però, chico, jo què sé, anem a pagar-li que grave una de les cançons, no? O algo, no sé. És curiós, perquè ho vaig veure i vaig dir, és més digne de lo que pensava, anys després.
2: Que...
0: Que guai. Home, d'alguna manera ho han fet, no? Vull dir, els teus pares també t'han donat suport.
1: Sí, m'han donat suport sempre, eh? Però és cert que tampoc... Ui, jo què sé, en 8 anys estàvem ell i jo sense haver estudiat res de música, tocant d'oïda, i tocàvem dignament. I sempre me recolzàvem, però és cert que no van fomentar. Que deia, per altra banda, igual també està bé, perquè si m'haguen apuntat a un conservatori o una acadèmia o el que fora, igual ho haguera acabat odiant, a saber.
0: En 8 anys estàveu junts en música.
3: Sí.
0: Que fort.
3: Sí, sí, sí, sí, en el...
0: Ara que triu 30 anys després.
3: Sí, jo me'n recordo que anàvem, al sortir del col·le, algunes setmanes anàvem a sa casa.
1: A la casa.
3: Son pare és prou musiquero.
1: Sí, molt. Jo vaig començar a tocar perquè ell tenia una guitarra ahí abandonada en l'armari.
3: I tenia un tecladet, tenia no sé què, i en això, pues...
1: Sí, un
2: vaig demanar... A fer música.
3: Jugàvem.
1: Sí, jugar, exacte, la vida com un joc, de fet.
2: La vida com un joc, sí.
1: En un esdeveniment important de la meva vida, sí, el senyor va fer un discurs, claro. I en el discurs va dir: hem aconseguit viure de les coses a les que jugàvem quan érem xiquets.
3: Claro.
1: I d'ahir ve un poc...
0: el nom del treball. Sí, l'instint també en la lletra.
1: Sí, en l'instint i en tot, en la nostra vida. Al final ens dediquem a jugar, tant ell com jo, a jugar, òbviament, no a jugar, perquè ho fem de forma professional i molt seriosa, però sí que intentem buscar eixe estímul en les coses que ens apassionen i ens il·lusionen, i fer d'això la nostra forma de viure.
0: Però digueu que este disc no ho heu fet pensant en la manera que vos guanyeu la vida, l'heu fet perquè necessitàveu treure aquestes cançons. No?
3: Sí, el més fort de tot és que jo ho penso, dic, no, jo em dedico a la música professionalment, Àlex també, d'alguna manera, no només a la música, però vull dir que pense que tindríem o tenim les ferramentes, no sé si per arribar a ser un grup de masses, però almenys per a intentar-ho, no? I justament en el nostre projecte personal deixem de banda un poquet tot això i el que fem és... fer lo que a lo millor no fem en el nostre dia a dia treballant, saps el que t'ho vull dir? I és curiós.
0: Sabeu aquella... no sé, ho veiem en les xarxes i tal qual. M'agradaria que el meu nòvio o la meva parella em mirara com Fulanito mira a Minganito. Pues a mi m'agradaria que la meva parella mirava com Cesc mirava a Àlex mentre estaves tocant l'acústica. O sea,
3: i mira
0: mirant,
3: que és un pesat, eh?
0: I mira que és un pesat del cul. Estava mirant de gent...
1: Me temes sentit, el pobre. Tota la vida, 30 anys donant-li la murga.
3: Penseu que és la primera vegada que sent l'instint així a guitarra de veu, i tenia molta curiositat per veure com ho anava a fer, perquè no ho havia escoltat.
1: Cesc és molt crític.
0: Però anaves pegant cabotetes.
1: Sí, és molt exigent.

0: La veureu, i no, no ho havia vist, i a veure, no li vaig dir res perquè ha sigut perfecte, no?
1: Home, perfecte no, sempre se pot millorar, però...
0: Està
1: però,
0: molt guai,
1: però
0: molt guai.
1: Al final, a mi, les cançons crec que mostrar-les en un... d'una manera molt crua a guitarra i veu, si la, ahir, saps, vull dir, la cançó, si ja si té alguna cosa, es veu en la seva mínima expressió, no? Mm. I sí, és així com jo els mostro les cançons a ells i després ja convertim, doncs, li fiquem tota la resta d'elements, no? I, però naixen així.
2: Que guai. Mm. Voleu que anem a setembre de l'any 2025? Hi havia una ciutat...

0: Està molt ben parida, també, què collons? I les guitarres molt ben posades, també. I quan parlem moltes vegades de dir coses en recau, no? Fer art en recau.
1: Ciutat Vella no és com abans.
0: I estos continuen fent cançons en recau i tant, no?
2: Àlex? Sí, és que som veïns de Ciutat Vella els dos. Jo, des que vaig arribar a València en l'any 96 a viure, i bueno, el barri del Carme, que és on visc, ha canviat moltíssim i ha arribat al punt en què em sento un estrany en els meus carrers, i és una sensació molt, molt rara. I, bueno, és una sensació... Esta cançó naix un poc de la impotència, de veure que poc se pot fer, o almenys com a individu poc puc fer, no? per canviar-ho, no? Però almenys el que puc fer és contar en una cançó tot això que estic veient, no? Tots aquests coneguts que s'han hagut d'anar perquè els han doblat el preu del lloguer, tota aquesta gent que es veu rodejada i que ja no reconeix els seus llocs, no? Eixe mercat que deixa de ser un mercat.
1: La despersonalització.
2: Sí, tots són cafès d'especialitat i pizzeries. No n'hi ha més pizzeries en el Carme que en el Trastevere, diria jo.
1: Mare. I ese recau l'hauríem de fer mirar.
0: Recau, molt necessari.
2: Sí. És trist, eh? I bueno, per sort, nosaltres vam poder comprar la casa fa ja anys, amb els que estiguin els preus com estan ara, però és cert que està arribant un punt que sí, la casa és com la Gàlia, no? però et sents rodejat, no?
1: Com la Gàlia?
2: Sí, vull dir...
0: Ai, jo no sé si és de veres quan dit que voneu a Castelló Rugat a gravar allí la caseta. Primer dia va, tios, pim, pam, pum, i de repente, pum, el apagón.

0: al carrer.
1: I dius, és que n'hi ha alguna cançó més bona que estes?
2: Sí, i mira que esta m'encanta, eh?
3: Però n'hi ha.
2: Les guitarres molen, eh, d'este tema.
1: Molt, tio, molt. Però heu fet una cançó millor que això?
2: Soy, a mi...
4: A mi el que m'agrada és que normalment en els nostres discos cada cançó té els seus seguidors i seguidores.
2: Correcte.
4: És com que no hi ha... Poques cançons n'hi ha que no tinguin els seus incondicionals, que això és bon senyal, perquè
1: bon senyal
4: vol dir que totes d'alguna manera arriben a algú. Jo crec que, a veure, havíem de fer-ho perquè el primer dia de gravació coincideix en l'apagó.
5: Quina casualitat.
4: I, bueno, teníem moltes guitarres acústiques i van dir, bueno, això no requereix d'electricitat, anem a fer alguna cosa, i vam fer la cançó.
1: Sí.
4: Érem set músics en una casa amb acústiques.
5: Anem
4: a compondre. Anem a compondre.
1: Si el món s'apaga, pues va, tira-li, tenim les acústiques per anar.
3: De fet, no? Bueno, la melodia naix un poquet, no? Com va ser?
4: Bueno, Pau va ser qui va marcar la línia de la melodia. I després jo vaig a carregar més de la lletra, els acords, entre tot. Pues, van dir, vam fer una cançó, estil, aquestes referències...

0: estem sentint, que sigui molt enèrgica, de tempo ràpid. Teníem un poc com els ingredients que volíem i ens vam juntar allí. I sobretot, per a mi, un poc la cançó, el que més m'agrada és que mostra aquesta realitat que vam viure allí d'una manera molt, molt nítida, que és que al principi estàvem un poc desubicats, perquè preocupats, en realitat, perquè al final tot estàvem lluny de les persones més properes nostres i no sabíem què estava passant. I damunt, el guitarrista de l'arquitecte diu, sabeu que en cas d'atac militar el primer que se fa és tallar les comunicacions? Clar, ens diu això i nosaltres, no sé, a veure si anem a estar vivint, a ser una guerra, saps? I estem així en una casa en Castelló Rugat, tancats, i, no? I, però clar, a mesura que passa el temps, veus que no és res no, extraordinari, no és extraordinari, però no és greu, i comença a adonar-te'n que el tema d'estar desconnectat no està tan mal, no? I que comencem a jugar a jocs de taula i que ens quedem sense llum i encenem la foguera i unes veletes i que ens fem...
1: I parles amb
0: i parlem, gent, ens mirem tot el... No estem mirant el mòbil i dius... dius, ostres, realment això ha millorat les nostres vides, no? El telèfon ha millorat, els smartphones realment han millorat les nostres vides. Jo no tinc
1: clar. I això és la gran pregunta, que ens fem
2: que guai,
1: pràcticament
2: que
1: a diari.
2: Aquesta cançó que tornem a mencionar a Pau Paredes com a diguem, part
0: sí,
2: integrant,
0: com
2: artífex del vostre so, este so nou, este tardor reloaded, o com se vulgui dir, perquè és com tornar a casa després... Lo de Ricky Follner va estar molt guai, que va descobrir a Ricky Follner ara, però tornar en Paredes, és dir, tornem a casa?
0: Sí.
3: Guai. Sí, era per a nosaltres important, vull dir, volíem que tornar a iniciar, no?, d'alguna manera, conforme també vam començar, no?, de dir, bueno, sabem quins van ser els ingredients on millor ens ho van passar, anem a tornar-los a ficar en la batidora, i a veure... Així no va ser, jo crec, no?
2: Molt emocionant, el que esteu vivint.
0: Sí, i tant. Vam tindre el tema de la lesió de Cesc, que ens va un poc deixar en fora de joc,
3: sí,
0: perquè va ser com en tota l'energia que estem preparant la tornada i de sobte talla en sec, que ens cancela tot, la presentació, la gravació, tot es posposa i va ser un poc estrany, però ara estem recuperant-ho.
3: Sí, però igual.
2: La putada és que el temps passa, que hem d'anar-nos-en al set.
1: El temps passa i ens som vells.
2: Tenim compromisos. No, bueno, me refereix que al
1: cas
2: que
1: tenim
2: en el programa de la
1: ràdio
2: i també en això. Acabem en un acústic.
0: Sí, clar que sí.
2: En què rematem?
0: La quarta cançó del volum Roig, que és una cançó que és un número, com en molts altres discos de tardor, i aquest número és l'edat en la qual es compon la cançó. Normalment els dies del meu aniversari és un dia que no sé per què estic reflexiu, i bueno, a molta gent li passa, crec jo, que el dia que es fan anys és com que te pares a pensar. I en este cas és una cançó un poc trista, que parla de com quan ja arribes a la segona meitat de la trentena, l'amistat moltes vegades es va diluint, no?, i ja... Totes aquestes amistats ja van quedant de menys, no? Es poden comptar quasi en una mà o en dos si tens sort, i moltes persones que abans estaven doncs van distanciant-se, i esta cançó plasma un poc això, que al final és, jo crec que és llei de vida, però no deixa de ser trist, no? Quan te creues en algú i te pregunta com estàs i tu li dius bé, perquè explicar-li la realitat seria massa complex, no?
2: Sense entrar en detalls, no? Bueno, passarem en 36. Vinga.

0: sé si vols saber la veritat.
1: Bueno, ai, caram, ha tardat tot una temporada, però hòstia, ha valgut tant la pena. Bonico, enhorabona.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per les cançons, pel talent, per la vida com un joc. I el 20 de novembre, eixa tornada als escenaris tan esperades a la República. Ja se poden comprar les entrades?
2: Sí, ja es poden comprar. Sí, sí.
1: Guai. Allà ens veurem.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Esteu convidadíssims, eh?
2: Tot l'equip esteu convidats.
1: Gràcies, Tardor.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Vos volem molt, Bonico.
2: Bona estrada. Quan em pregunto...

0: Estem avorronats. Este ratet tan bonic que hem passat en Àlex, en Cesc, que tota la quadrilla de Tardor enhorabona, hem fet un treball magnífic.
1: Atenem una cosa, que això ens demostra que estem en una terra de privilegi, escoltar música feta així, una terra que l'estimem, que l'apreciem, però és que no sols això, és que ens ho diuen quan venen des de fora, encara que nosaltres ben bé que ho sabem. I sabem també que el millor ho tenim a casa, no sols per la música. Ara expliquem per què.
0: I tant, vos contem ara que aquesta casa vos prepara una manera diferent de recórrer i de viure el nostre territori. Demà dimecres 1 de juliol arranca un nou programa en A Punt, que no vos podeu perdre, que se diu Valencians sobre rodes.
2: Hola, sóc Gemma Pallà i durant 13 capítols vaig apropar-vos les millors rutes de la Comunitat Valenciana en bicicleta.
3: Terra única. Meravellosa.
2: De categoria.
3: Sempre amb un somriure i amb un únic objectiu.
2: Per apropar-vos els pobles, cada racó i especialment a les seues persones.
4: Quants anys té? Digue-me-ho.
5: 96.
3: Valencians sobre rodes. Dimecres 1 de juliol, estrena en A Punt.
0: Pintaca.
1: I ja està, sí. La Gemma Pallà, la nostra benvolguda. Gemma, com estàs, carinyó?
6: Molt bé.
1: Escolta, quina pinta més xula té això. Racons bonics, gent bonica.
0: Que xula de projecte. Enhorabona.
6: Gràcies, gràcies, companys. M'avorroni quan escolte esta promo, no?
1: Sí, és com és molt bonica,
6: viatjar també a aquestes rutes que m'han enamorat.
0: Està molt guai perquè fem un recorregut pel nostre paisatge, pel nostre gastronomia, però també pels nostres sentiments, no?
6: Sí.
0: I per les històries de la gent. Mola molt eixa part emocional, no? Que el remat també és la ruta de la nostra gent, no?
6: Sí, al final és un dels formats en el que més còmode ens sent, no? Estar molt a prop de les persones que en compten, no? Ells són els protagonistes. I com dius tu, Ximo, la bicicleta simplement és el fil conductor per a preparar el territori i les persones, perquè és que sense elles no seria igual.
1: Però mira, la bicicleta també té en aquest cas un simbolisme molt important, perquè és veure la vida d'una manera més quieta, més pausada, més relaxada, que no anar sempre de bòlit, amb un motor encès, no? Respirar l'entorn, sí. Veure... En aquest aspecte és molt xulo. Conta'ns com naix este projecte i què... Què heu parit?
6: Mira,
1: bueno, heu parit els xiquets, això també.
6: Mira, ho acabes de dir perfectament. Com ho hem parit? Doncs acabava de parir.
1: És cert, oi?
6: I m'arriba este projecte i jo dic, com vaig a marcar-me en ell si estic de permís maternitat? Tinc a dos xiquets que he d'amamantar.
1: Que sonar,
6: jo no estic pensant... Sí, ve sonar Àlex i Marc. Bueno, estic enamorada, que vaig a contar-vos. No m'ho imaginava. Damunt, clar, postpart, pujar a la bicicleta, al final és un esforç físic.
1: I el de vas que vas?
6: Sí, perquè l'equip m'ho va fer molt fàcil. L'equip, també l'equip de casa, el papà, la família, va ser un poc complex,
1: tot remant a favor,
6: no? Però ho vam saber encaixar de la millor manera i ha sigut molt bonic.
0: Que guai. Sí. Què has descobert? Què has vist en aquesta mirada diferent de ara de la Gemma Mamà? Igual has tornat a llocs que tu coneixies, que has visitat, però ara com els has viscut? Com
6: ho has experiència, viscut d'una manera
0: vist?
6: Com més pausada. I atenent als sentiments de la persona que tenia davant. Perquè moltes vegades pensem que hem d'atendre's a un guió. Hi havia un guió, sí? Però és que la persona que tens davant et fa el guió, no? I moltes vegades anem de bòlit
1: i no escoltem.
6: No escoltem, escoltar.
1: És que a vegades preguntar és important, però escoltar és tan important, té raó.
6: I aquestes persones han descobert racons que es tenia al costat. Jo com a alcoiana, per exemple, vaig a dir-vos un exemple, la Torre de les Maçanes, al costat d'Alcoi.
1: Sí.
6: Ahir hi ha una empresa, que ja ho elaboreu, que... és la encarregada de fer els pins i els clauers que portem tota la vida. I continua, treballa per a grans empreses, equips de futbol, i no sabem que tota aquesta feina és del nostre territori. I d'una persona que va tindre en aquell moment, no?, aquesta ànsia, no?, d'emprendedor, i ho tenim al costat. I també tornar a llocs que havia estat, i com a mare, doncs el sentiment és diferent.
0: Va, i per al primer capítol, anem a fer una miqueta d'espoiler, ja ens han xivat, estàs bambam per la Marina.
4: Hola, soc Gemma Pallà i vaig a recórrer la Comunitat Valenciana en bicicleta.
7: Quin serà l'espectacle per als meus ulls?
8: Escolteu, acaba de comprovar que l'art està a peu de carrer.
9: Gent que és apassionada del cicloturisme.
10: Llauraor viu de l'agricultura i per tant la té que respectar.
11: Arras, amb crosta de pego.
12: Varem obrir el juny de l'any passat.
0: La crosta de pego, has voltat per la Marina.
4: Sí.
0: Has passat? On has anat? Què veurem en el primer capítol?
4: Mira, el primer capítol comencem en la platja de l'Almadrava. Jo he de dir que aquella zona som com poc adoptada, perquè la meva parella és d'allí i em sentia també com a casa. Aleshores, era com un plaer i un luxe arrencar el primer episodi de la temporada allí. Arrenquem a la platja de l'Almadrava, després continuem pels poblets, agafem direcció... Espera't un segon. Sí, la Marjal de Pego.
0: Ah, Marjal.
4: La Marjal de Pego Oliva, arribem a Pego.
0: Allà fan el bomba.
4: I ahí coneixem tota aquella història, no? L'arròs bomba, que bo per a fer un bon arròs en crosta, que si no és l'arròs bomba, no és l'arròs en crosta. I després continuem per la Xúbia i ja recorrem les tres valls. I hem de dir que per a ciclistes, és que els agrada la bicicleta, és una ruta exigent. Però també podem escollir, podem fer la més curteta, no? Perquè tenim la Vall Gallinera, tota...
0: I tu què has fet? Has aguantat per Gallinera o ho has fet tot?
1: Ella està preparada per fer el turmalet.
4: Ho he fet tot a la meva marxa. I parar quan havia de parar. Sí. I menjar quan havia de menjar.
1: Mira, això és un bon consell per la vida en general, eh? Sí. Sí, és de veres que sí.
0: Alguna parada tècnica obligada.
4: Per suposat,
0: clar,
4: sí.
0: Perquè la vida fluye, clar.
4: Totalment.
0: Ja està, i la natura també,
4: sí,
0: clar.
4: Sí, la Xuvia ha estat en una empresa de meleca, de mel, i he de dir-vos que estava un poc cagaeta, perquè estar al costat de les abelles i en dient, tu gita't damunt del panal d'abelles i relaxaràs.
1: Et relaxaràs? Ai, sí. Senyor! Ho vas aconseguir?
4: Gitar-me sí, però relaxar-me no.
1: I en els altres capítols, dona'ns algunes pistes de per on passejarem.
4: Doncs és que recorrem tot el territori. El teu territori també, Gemma.
1: Que guai!
4: Tota la zona nord, Castelló, que ha sigut... no el coneixia. No coneixia les teues terres i ha sigut impressionat tota la Serra d'Irta, al Cossebre, sí. I ha sigut una excusa per a després tornar a la meva família, després d'haver estat allí. Farem el camí del peix. Aquell camí des de la Vila Joiosa, que abans era un camí que es gastava per a transportar el peix de la costa cap a l'interior. I arribem a Alcoi, al meu poble. Jo penso que cada ruta té un... D'alguna manera el faig meu i intento tindre... Bueno, intento no, és que em regalen aquests sentiments. Que és que m'emocione prou. És que m'ho fa molt fàcil.
0: Estàs en l'emoció també a flor de pell. Imagina que també el programa se te veurà... perquè, clar, la vida fluix. Allà hi ha una càmera, però tu en un moment donat també t'oblides, estàs, jo què sé, tenint una conversa, parlant amb la gent del poble, i allò està...
4: Allò tot pot passar. A més, les condicions climatològiques, gravem en exteriors, i depenem d'això. Igual en una setmana teníem pensat fer un programa i hem de canviar-ho, i al dia de després hi ha una entrevista que no estava preparada, i ahir he après molt a deixar-me dur, i bueno, aquesta persona qui és? Molt bé, doncs simplement ha de parlar. I he de dir, Ximo, això ha pres un poc de tu.
0: Calla!
4: Sí,
0: calla!
4: Clar, al final... jo crec que com a professional, cada projecte que fem ens regala alguna cosa. I hem de quedar-se en això. I abans, el grup que ha estat així...
1: Tardor.
4: Ha dit una frase en una de les seves cançons, és que la il·lusió sempre és important mantindre-la, i si no avui torna a intentar... no?
1: Oh, sí.
4: Aleshores,
1: oh, sí,
4: sí, és tot un aprenentatge.
0: T'encaixa el projecte...
1: Com un guant, no?
0: En aquest cas, com un culot, no?
1: Com un culot,
0: sí. S'hauria de dir, no? Que ja ets humor, també. En el programa també hi haurà un, perquè més...
4: També...
0: En
4: rapten. Allò ho deixem.
0: En un episodi?
4: En un episodi en rapten.
1: Pròximament en sus pantalles.
4: Sí, en rapten. Demanen dinerets, pocs dinerets per portar, no? Damunt de la bici. Però d'on ets també això?
0: O sigui, que tot allò que passa,
4: passa.
0: Es filma i,
4: sí,
0: i coses no previstes.
4: Sí.
0: Que, bueno,
4: això, inclús també prendre'm el pèl, passa. Un poc també m'han pres el pèl, perquè...
0: La gent de l'equip, o què?
4: No, la gent de l'equip, no, la gent dels pobles, ciclistes, perquè jo soc cicloturista.
1: Home, el món ciclista també... Té...
4: I no, bueno, soc professional, m'agrada l'esport, ja ho sabeu, fer quilòmetres... Sí. Però no pot ser que fem una entrevista i l'entrevista d'un club ciclista vaig amb motoret, per favor.
0: Sí.
4: No,
0: sí.
4: No, que estem pujant una pendent.
1: Sí, jo el sabia, jo el sabia.
4: I això es queda reflexat. Ai, i de fet canviem la bicicleta. A veure si després pot contestar ell.
0: Però,
1: ai, Gemma.
0: No és un programa per a cicloturistes, amant de la bicicleta sí, però
1: espera
0: és un tot. Programa
4: espera
0: per a
4: tots. Tot, perquè no. Al cap i a la fi t'agrada la bicicleta, perfecte. Els que són esportistes més que es agrada més... les proves exigents, fer quilòmetres, també. I si no t'agrada la bici, no passa res, perquè serà una excusa per anar a aquests pobles i visitar-los.
1: Que bonica eres,
4: és que
1: Gemma
4: Palla. Tenim una terra meravellosa. I no pare dir-ho, meravellosa. Crec que meravellosa no m'he contestat.
1: Meravellosa eres tu. Aquesta xiqueta
0: és
1: una meravella, tota la dimensió
0: de la
1: paraula.
0: Està molt ben qualificat, en efecte. Bueno, doncs vaig tindre el goig de participar en un projecte junts. La vida potser ens torni a...

0: Tuntar en la tele o en la vida, o què sé jo, en una carretera.
1: De moment, un port. Cada dimecres a les 22:45 la televisió de Punta por el Gemma i Per on ens porta i el

0: A punt. Notícies.
1: Ferrocarrils de la Generalitat ha convocat per a divendres que ve a la una de la vesprada una aturada d'un minut en tots els centres de treball i línies de servici de Metro València amb motiu del 20è aniversari de l'accident ocorregut el 3 de juliol de 2006. Alejandro Molés.
2: Un accident que li va costar la vida a 43 persones, mentre que altres 47 van resultar ferides de diversa consideració. De manera paral·lela, les banderes del Palau de la Generalitat i dels diferents edificis de titularitat autonòmica en tota la Comunitat Valenciana onejaran a mitja asta durant 24 hores i també realitzarà un minut de silenci durant el ple del Consell.
1: I sis dies després dels dos grans terratrèmols a Veneçuela i segons l'últim balanç provisional de víctimes són 1.719 els morts i més de 5.000 els ferits.
2: Pel que fa als ciutadans espanyols i segons les dades proporcionades pel Ministeri d'Exteriors, les persones mortes en són 19, altres 12 estan localitzades entre el cent de rocs i t'ho fa pensar que sense vida, mentre que altres 130 espanyols continuen en parador desconegut. Mentrestant, centenars de persones que han perdut les seves vivendes dormen als carrers envoltats d'enderrocs i fem. Demanen més ajuda internacional.
3: No tenim nada, però tenim la esperança que nos van a seguir ayudando y que no nos van a dejar tirados en la calle por años como antes. Estamos esperando que nos ayuden y que nos ayuden mucho cuando quedamos sin nada.
2: Per cert que la unitat militar d'emergències desplaçada a Veneçuela ha aconseguit salvar dos vides.
1: Des del Senat, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que convocaran un Consell de Política Fiscal i Financera. Xavier García del Valle.
4: Sí, diu que serà abans que acabi juliol i que d'entrada serà per abordar el nou model de finançament autonòmic.
5: Se trata de una oportunidad única para reforzar nuestro modelo territorial, mejorar la equidad entre ciudadanos y ciudadanas y dotar a las comunidades autónomas de más recursos. Señorías, no estamos ante una propuesta cerrada, sino abierta al diálogo y al consenso.
4: Però abans d'esta cita per abordar aquest finançament autonòmic, el Ministeri d'Hisenda també ha convocat per a dilluns que ve a les comunitats autònomes en un altre Consell de Política Fiscal, en esta ocasió per a fixar el sostre de dèficit de l'administració regional.
1: El PSPB ha aprovat esta vesprada el seu calendari de primàries per a elegir una candidatura a la presidència de la Generalitat.
2: El 2 i el 3 de juliol seran els dies per a presentar candidatures i es presenta més d'un aspirant, i si es presenta més d'un aspirant, s'obrirà un procés que culminarà amb votacions el 19 i el 26 del mateix mes de juliol. De moment, entre els candidats només hi ha un nom, el de l'actual secretari general, Diana Morán, i escoltem tot seguit el secretari d'organització del PSPB, Vicent Mascarell.
6: Vamos a ser la primera candidatura socialista en ser designada y también quiero poner en valor que vamos a ser el primer partido de la Comunidad Valenciana en tener claro el liderazgo y la candidatura a la presidencia de la Generalitat. Vamos a ser capaces de presentar un proyecto unido, un proyecto de liderazgo y un proyecto de apertura.
1: I sobre el procés per a confirmar Pérez Llorca com a candidat popular a la presidència de la Generalitat, Rubén Dempere.
7: Sí, de moment la Direcció Nacional no ha posat encara data a un procés congressual a la Comunitat Valenciana, però avui l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha dit que el 18 de juliol en Santiago de Compostela es farà la proclamació de les candidatures a les alcaldies i que aquest dia o abans també se coneixeran les autonòmiques.
8: El próximo día 18 de julio nos desplazamos los candidatos de las capitales de provincia a Santiago para, digamos, un acto de nombramiento oficial de sus candidatos. Estoy convencida de que desde de aquí a ese momento también las candidaturas autonómicas se van a despejar con absoluta normalidad.
1: Després de mort, el Tribunal Suprem ha absolt l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, d'un delicte de malversació pel qual va ser condemnat per l'Audiència de València en 2023 a més de 3 anys de presó per l'adjudicació dels servicis de comunicació audiovisual de l'Ajuntament.
2: La sentència del conegut com cas Teleset va condemnar a Torró i també a l'empresari Ricardo Manuel Faura, que també ha sigut absolt després de morir, a indemnitzar a l'Ajuntament de Gandia amb més de 135.000 euros. Recordem que l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, va morir assassinat d'un tir al febrer del 2025.
1: I Begoña Gómez, la dona del president del govern, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado autorització per a viatjar a Ankara i acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN que se celebrarà allí a partir de dimarts de la setmana que ve.
4: Argumenta que ha sigut convidada oficialment per l'esposa del president turc. A més, també sol·licita assistir a Londres a la graduació de la seva filla. Recordem

0: que el jutge ha retirat el passaport a Begoña Gómez i li va prohibir eixir d'Espanya com a mesures cautelars fins que se celebri el juí amb jurat per 4 presumptes delictes.
1: I la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha reconegut davant la jutgessa que va reenviar a Miguel Ángel Rodríguez la imatge dels dos periodistes que investigaven el seu àtic.
2: Ha declarat com a testimoni en la causa que investiga el cap de gabinet de la presidència madrilenya per una presumpta revelació de secrets d'estos periodistes. González Amador assegura que va rebre la fotografia d'un veí, nega haver facilitat la targeta dels informadors i afirma que no pot aportar els xats perquè el mòbil va ser piratejat i els missatges es van esborrar.
1: Fins així l'última hora informativa. Es queden a continuació en la companyia de Rei Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
4: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
7: De tu

Fa uns dies, una jove portuguesa que ha estat d'Erasmus a la Universitat de València fent periodisme, em demanava de parlar una estona per fer un treball a la facultat. I com no, clar, sempre s'ha de dir que sí, perquè cal ajudar els estudiants. Tot el món en algun moment hem necessitat d'altres, no?, per aprendre. Parlarem de com afecta la intel·ligència artificial i les xarxes, és a dir, el món actual, al periodisme. Vam parlar prou estona i va ser molt interessant. Com sol passar amb la gent jove que arriba amb ganes, que ve amb ganes de fer coses ben fetes. I ves per on, avui me n'he recordat d'esta xicona. Magdalena, li deien. Una jove de Covillà. I veureu, no seria capaç de dir la quantitat de temps que, no sé si perdut o invertit, en averiguar una informació que ha estat impossible, perquè els qui generen la informació han decidit que fent reels divertits, amb això ja informen, no? És així com ens informem. Veureu, els Premi Off, que són uns premis al Teatre Musical Amateur i que enguany han celebrat la seva segona edició, han guardonat, entre d'altres, pel que hem pogut averiguar, Ovidi Calderón com millor actor de repartiment per Tot eixirà malament i serà perfecte. No sabeu com ens hem alegrat quan de refiló hem vist esta informació i hem dit, ostres, anem a recabar informació. Anem a la plana web dels Premi Off. Anem a... No hi havia manera, ja podíem anar on volguérem. Clar, i això m'ha fet pensar... Com interfereix la intel·ligència artificial i les xarxes? Realment estem arribant a un punt en el que pensem que fent un reel interessant, graciós, emotiu, hem informat? No. Una cosa és l'esbarjo, la diversió, i una altra cosa és la informació. I després segurament hi ha d'ell que diu que és que hi ha mitjans que no ens fan cas. Complicat. Hi ha mitjans que ens trenquem la carabassa per intentar informar cada dia d'allò que passa, d'una part minúscula, ínfima, de tot allò que passa ben interessant, que és molta, molta l'activitat. El que dèiem, ens alegrem moltíssim, l'enhorabona, Ovidi Calderón, per eixe premi a millor actor de repartiment per tot

0: conté.
1: Estàs en l'Hora de la Cultura.
2: I en l'Hora de la Cultura avui també fem un repàs ràpid a l'agenda. I l'encetem repassant els concerts de les serenates al claustre de la nau en la seva última setmana. Avui, a les 10 de la nit, actuarà el Cor de Dones a Cau d'Orella en col·laboració amb el Quintet Casolana, que faran un repertori creat i interpretat per dones. El concert, a més de celebrar els 20 anys del cor, vol reivindicar el paper de les dones en la història de la música. Això serà avui a les 10. I demà dimecres, també a les 10, actuarà la cantant, compositora i contrabaixista nord-americana Tonina Saputo, reconeguda per la seva capacitat per integrar influències ben diverses, procedents del jazz, el soul, la música llatinoamericana o la cançó d'autor. Nascuda a San Diego, Tonina Saputo ha construït un llenguatge musical propi en el qual la veu i el contrabaix dialoguen amb naturalitat i sofisticació. A les 7 de la vesprada de demà, a l'església de Sant Nicolau de València, tindrà lloc un concert de la Davis Senior High School Baroque Ensemble. La recaptació del concert serà per als programes d'acció social de Sant Nicolau. La Davis Senior està considerat un dels conjunts de secundària més destacats dels Estats Units. Va ser la primera formació de secundària de tot el país a interpretar música barroca exclusivament amb instruments d'època i tècniques històriques. Dirigida per Àngel

Lo Moreno ha rebut el prestigiós premi Best Communities for Music Education. I demà a les 7:30 arriba al Festival de Jazz de València, al Palau de la Música, What a Wonderful World Band, una producció pròpia del Palau de la Música que ajunta el bo i millor del jazz valencià. Atenció a la banda: Cristina Blasco i Bàrbara Breva a la veu, David Pastor, trompeta, José Luis Granell al saxo i arranjaments, Joan Monet, piano, Ximo Tebar a la guitarra i arranjaments, Víctor Merlo al baix i Igor Taban a la bateria. Com per a perdre-se, no vos ho podeu perdre. What a Wonderful World Band. Els Cines List, dels quals parlàvem ara mateix, celebren el 75 aniversari de l'actor Robin Williams, projectant demà a les 7:30 el Club de los Poetas Muertos, una pel·lícula on Robin Williams és professor en un col·legi privat elitista i molt estricte. Ell és el professor Keating, i el professor Keating farà que els alumnes descobrisquen i estimen la poesia i la practiquen, així com la llibertat per poder trencar amb les normes establertes que no tenen cap sentit. És un luxe poder veure, recuperar cinema, que ja té unes dècades, en pantalla gran. A més del Club de los Poetas Muertos, els Cines List preparen també la projecció de Hook, una pel·lícula del 91, i Una jaula de grillos, de l'any 96. Això serà demà en els Cines List a les 7:30. Recordeu que després, demà a la mateixa hora, s'estrenarà el curtmetratge del que acabem de parlar. I a les 9:30 de demà, a la sala 16 tonelades, actuarà John Primer i Gilles Robson Band. S'ajunta la llegenda del blues de Chicago, John Primer, i l'estrella britànica de l'harmònica, Gilles Robson. I a més, per si fora poc, els francesos Antoine Escalier al baix i Pascal Delmas a la bateria, els francesos a la secció rítmica, per tocar els temes de l'últim treball de Primer, Ten Chicago Blues Classics. Baby wasn't even decided about our wedding ring. When it come to our marriage, it didn't seem to amount to it.

0: 39 minuts passen de les 7, sona el teló de fons. Això vol dir que, com és dimarts, ens acompanya Juanjo Prats per parlar de les arts escèniques. Pues, darrer teló que alcem en la temporada. No, mena, no havia caigut jo en això.
1: Bona vesprada, com estem?
0: Hola, Juanjo.
1: Pues avui vinc amb molta lluentor.
0: Jo ja m'he posat els brials.
1: Per a... I, a més, tot el que siga cancaneo.
0: Sí.
1: I algun corsé que altre.
0: Algun corsé, també.
1: Bueno, vindríem
0: estem
1: un poc.
0: Estem per a posar-se corsés. Sí, mira, anem a deixar-ho córrer.
1: Bueno, en el burlesque, l'iconografia, en certa mesura, del cos varia molt.
0: Vull dir que, I tant que sí. Vull dir és de veres, ara
1: tenim absolutament cossos sí, no normatius, inclús diferents.
0: Clar, és que tots els cossos són bons.
1: Anem al cabaret?
0: Anem al cabaret.
1: Bueno, pues anem al cabaret.
0: Agafem la pipa,
1: sí,
0: ens cordem bé el lligacames.
1: Sí, i anem a gaudir d'un gran espectacle, i és que el Palau, sí, de les Arts, una vegada acabada la temporada d'òpera, en certa mesura, mos té acostumat sempre el final de juny, juliol, portant un música.

0: musical, no? Sí. I en aquesta ocasió el gran musical que porta és Kit Kat Club. És a dir, és el nom del famós...
1: I ara
0: famós...
1: és quan molta de Kit Kat?
0: Kit Kat, això és
1: això
0: de
1: no
0: xocolata.
1: Això no és de xocolata.
0: El Kit Kat Club és el nom del famós cabaret. Que tot el món coneguem.
1: El club de l'òpera, no? de la funció
0: sí,
1: cabaret.
0: Sí,
1: de,
0: per què? Pues perquè el musical cabaret, en certa mesura, ja ha tingut moltíssimes versions. I este sí. Kit Kat Club és una versió, lògicament, de l'argument de cabaret, però que és molt més immersiu. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, qui conega el Palau de les Arts tindrà el privilegi de poder reconstruir perquè el pati de butaques, la meitat s'ha llevat el pati de butaques i s'han ficat tauletes com en un cabaret.
1: Uau, però que bonic.
0: Això és una meravella.
1: Una meravella.
0: Gran espectacle, gran musical i damunt tu recordant en certa mesura allò que eren Kit Kat Clubs, més melodius.
1: Els de veritat.
0: Els de veritat, no? Ah. Doncs en aquest sentit és una proposta, bueno, molt més propera i sobretot aquells que tinguin el privilegi de veure-ho de prop, realment inoblidable. Versió... en certa mesura, amb protagonistes prou valencians. M'explique.
1: A veure.
0: Abril Zamora va fer la versió a Madrid i ara tenim com a mestre de cerimònies l'actor d'Onda, Víctor Palmero. I damunt tenim un actor del món de les varietats i del repertori com és Tony River, que interpreta també a Herr Schulz, que és un jueu que viu a la pensió i sí, que també sí, un paper sí. prou rellevant. Per tant, direm que és una proposta molt interessant. Tenim repertori, en este cas, clàssic, com és el cabaret, i sobretot tenim la voluntat de convidar-los a tots vostès a que vagin al cabaret. I la millor forma és...
1: Com?
0: Pues, welcome.
1: Welcome.

0: És tan difícil no posar el cervell, la memòria,
1: claro,
0: en la versió d'aquella pel·lícula fantàstica.
1: Laisa Minnelli, claro, tenim ahí, que... esto tenim l'imaginari, però s'han fet versions ben interessants i en aquesta ocasió la proposta diríem que incidís també en el context social i polític. Estem parlant Berlín, any 1929, però no hem d'oblidar-nos que és una reflexió de el final de la República de Weimar, de les últimes llibertats, i el cabaret final d'aquesta dècada famosa dels anys 20, i a partir d'ahir ja comença la involució del feixisme. No?
0: I
1: tot això fa 100 anys. Vull dir, no vull pensar que les...
0: Ni nosaltres volem entendre-ho tampoc, però...
1: Que són cicles, però sí que és una bona reflexió, i sobretot en aquesta versió s'incidís prou en tot aquest tipus de metàfora, dels terribles canvis polítics que va suposar aquesta República de Weimar.
0: A més, fixa't, no? Per allò de que no volem... No?
1: Repetir.
0: Repetir, ni buscar paral·lelismes gratuïts, però és eixe moment en el que el cabaret, que és el lloc on tot es transgredix, on els cossos s'ajunten amb cossos de... comencen a aparèixer aquells oficials que dius, però tu què fas així? Què reivindiques així? No?
1: Realment estem mostrant també el final, és la decadència.
0: La decadència total d'aquella Alemanya.
1: És la decadència, el l'ús...
0: Aquella Europa.
1: El l'ús també un poc de cert erotisme i una decadència que va marcar la posterior aberració final, que no era decadència, sinó que ja era l'aberració del que va suposar.
0: Sí, sí, sí.
1: Cabaret, hem parlat de Laisa Minnelli, però jo tinc memòria i he de remuntar-me a l'any 1992 una versió de cabaret que va dirigir Jérôme Savary, interpretada per Nina i Ovidi Montllor.
0: Home, jo això no ho oblidaré en la vida. Clar. Tres vides que visca.
1: I tant que sí, vull dir que és una proposta que, com vegem, és un musical que de dècada en dècada ve un poc per refrescar-nos, no? I aquell musical va ser realment interessant.
0: A més, va ser preciós.
1: Sí, perquè Jérôme Savary no va comprar, diríem, la franquícia.
0: No.
1: A veure, el tema dels
0: musicals... Va fugir de Hollywood.
1: Claro, i el tema dels musicals, moltes vegades el problema que tenen és que tu has de comprar la franquícia muntada o a Londres o a Nova York. És a dir, tu compres els drets amb el muntatge, el vestuari, la forma, i Jérôme Savary el que va fer és, en certa mesura, una llibertat per tal de
0: dir la seua.
1: De dir la seua, no? Hem parlat un poc de la importància del concepte de cabaret, perquè a diferència del tema eròtic, el cabaret també era música, poesia, humor, sàtira, dansa, que, en certa mesura, trencava moles, no? I que, en certa mesura, expandia el concepte teatral. Cabaret...
0: Home, jo recorde que cabaretera era un insult.
1: Sí, claro.
0: Seràs cabaretera?
1: Clar.
0: O eixa és una cabaretera? Que...
1: Perquè per un costat tenim el cabaret eròtic, que moltes vegades té molt que veure amb el topless, és a dir, el crazy horse, ballar pues això, les dones amb els pits a l'aire, i que en certa mesura això ve del món romà, de la nudatio mimarum, el món els romans ho han inventat tot, i la decadència també. És a dir, quan ells feien mim, ahir deixaven eixir les dones per primera vegada, perquè fins ara les dones no podien sortir. I com acabaven la nudatio mimarum, que era el topless? I el món del cabaret, i sobretot el cristianisme respecte al món romà, que les ballarines eren dones lleugeres i que ixa connotació pejorativa, eròtica, cosificada i tal i qual, té molt que veure també en el final de la decadència del món romà, l'aparició del cristianisme, i com ja a principis del segle XX els cabarets començaven a eixir les dones nues. I això era com un element, lògicament, associat. Dansa, ballarina, gent de mal viure.
0: Sí, pendó per venero.
1: Però, per exemple, en este recorregut que m'agradaria fer un xicot de memòria respecte als cabarets nostres, a València teníem dos cabarets eròtics fonamentals en la dècada dels anys 20 i 30, que era el Mogambo i el Bataclan. És a dir, on també hi havia un període de permissibilitat de llibertats sexuals, no? I això, lògicament, amb la dictadura, tot això va decaure. Encara que va quedar en l'àmbit privat. És a dir...
0: Què em dius?
1: Clar. No vulguis el que jo faig fer-ho públic. M'expliques? Sí. És a dir, i entraven...
0: Fes el que jo dic, però no el que jo faig.
1: La doble
0: no?
1: moral, no?
0: Sí.
1: Però, bueno, la dècada dels anys 20-30 n'hi havia encara... contagiat un poc per a l'ambient europeu, no?
0: Clar.
1: I per altre costat tenim el cabaret literari. Clar, el cabaret literari té una grandíssima rellevància, també una mica abans de la Segona Guerra Mundial, i té molt que veure amb les avantguardes, la innovació. Els bars, cafès, convertien en certa mesura noves propostes expressives. I el cabaret més reconegut a nivell mundial és el cabaret Voltaire. I el cabaret Voltaire era l'epicentre dadaista a Zúrich. Per tant, diríem, aquest concepte de cabaret, per un costat l'eròtic, però per l'altra banda el literari, era transgressor respecte als models d'espectacle,
0: sí, i una estèticament forma... trencava amb tot.
1: Apareix també un poc el transformisme, sí, apareixen els poemes visuals, l'experimentació, i per exemple...
0: La dansa dadaista.
1: Claro, totalment. Sí, i ahí sí està Hugo Ball o Emmy Henning en Zúrich, i tot el cabaret Voltaire estava dalt d'un teatre. I era un poc la gent que després del teatre...
0: El off,
1: i buscava. I salvant totes les distàncies, així també van viure algo semblant. I era ni més ni menys un cabaret que era el Metropol. Dècada dels 80, que estava just dalt de la Sala Escalante. I ahir es vivien unes nits molt especials en la dècada dels anys 80, de llibertats, de principis de cafè-teatre i peces curtes, playbacks, transformisme, i en certa mesura són com xicotetes illes dins del món contracultural que, en certa mesura, s'expandeix un poc la ment, no? I en aquest tipus de coses. I com a homenatge a Cabaret Voltaire, en els 80 van tindre el famós grup Cabaret Voltaire, molt de l'Edat d'Or o de Paloma Chamorro, i que vos agrada molt. Chico, un poquet de Cabaret Voltaire.
0: Va.
1: Tornem als 80.

0: Mare, mare de Déu, que ens n'hem anat a les catacombes dels records.
1: Quines nits més llargues. Vale?
0: Quines nits més llargues
1: sí. I més meravelloses. Doncs este homenatge també el tenim en cabaret un poc literari, no tan transgressor dels 80, i era el que fèiem amb Malvarrosa, a la ciutat.

0: de València, on poetes oferien sessions, cabaret literari, opinió, recitals...
1: Instal·lacions.
0: Són aquests xicotets espais que el cabaret caracteritza un poc per transformar el bar, diríem, en un lloc escollit, no? I també molta gent que també començava a fer transformisme. És a dir, n'hi havia cabarets, en certa mesura, com la Cetra, que era els primers llocs on la gent osava, encara en el franquisme finals, osava a transgredir inclús el tema del gènere, no? I això era realment complicat.
1: Valenta, aquesta gent.
0: Perquè durant tota aquesta època que hem parlat de finals dels anys 30, durant tota la dictadura franquista, els cabarets eren cabarets eròtics, amagats, de contraporta, i qui podia entrar, i jo molt perseguit.
1: No creus que es va substituir un poc per la revista?
0: Sí, la revista és un gènere... El que passa és que la revista és un gènere que ja des de l'època dels anys 20 era més gran, i utilitzava el Teatre Apolo de València, que era com seu, diríem, de les grans estrenes de grans revistes, i era gran espectacle, gran aparatatge. 40 xiques, solistes, còmics, vull dir que era una indústria un poc més semblant que hem tingut al musical, però en una vessant també eròtica. El cabaret és més de fum, de beure whisky...
1: Recollit, a porta tancada.
0: Mirades, doble sentit, en una cosa... Sí. Vull dir, és un poc més noctàmbul. A lo millor després de la revista me n'anem al cabaret.
1: Segurament.
0: I sobretot, segurament, si havien collit les taronges...
1: Sí.
0: Havien cobrat i molts venien en els trens i després tornaven a casa més...
1: Bonament com podien.
0: Més desplomats perquè havien collat la bona collita de taronges, quan la taronja en aquell moment valia diners, i en dos nits de cabaret
1: se n'havia anat la collita.
0: La collita de la... Doncs la història meravellosa del cabaret a València segueix a l'any 77, perquè tenim una fita fonamental, que és Belle Époque. Belle Époque, al barri de Russafa, es convertí ràpidament en el referent valencià contemporani del cabaret Music Hall i, en certa mesura, amb el món de la revista, transformisme, el cant, l'humor... I tot això baix un mestre de cerimònies que, dins de la nit valenciana, ha sigut únic i que també anem a retre-li un xicotet homenatge perquè fa unes setmanes va faltar, Miguel Bras. Miguel Bras era l'ànima de Belle Époque i bueno, va vindre de l'esperit d'un Belle Époque que hi havia a Barcelona i va significar algo lo més, diríem...
1: Trencador.
0: Cosmopolita i un poc d'un cabaret europeu en la dècada dels anys 80. I aquest xicotet homenatge a Miguel Bras interpretant un fragment d'un dels espectacles de Belle Époque. Many.

0: A més, està gravat en esta casa, en aquestes instal·lacions.
1: Sí, efectivament, des dels espectacles musicals que hi havia a l'època, pues hem pogut recollir este fragment, però bueno, un homenatge a Miguel Bras, pioner en el Music Hall, així a València. Teníem la Cetra Paradís, que estava en l'antiga sala Xerea, la Bohème, Ladies, i hi havia una companyia que va eixir part d'aquest elenc de Belle Époque, que era 1920 Company, que fa això, 8 o 10 anys es va reunir per retre homenatge a la sala Russafa i fent espectacles de cap d'any en 1920 Company. I bueno, era un gènere que es va cultivar durant prou de temps a la ciutat.
0: Ostres,
1: són els cabarets xicotets que tenim, no? Mm-hmm. Per tant, la importància social...
0: I a més, en qualsevol moviment europeu, sempre hi ha un valencià pel mig.
1: Sí, sí. Sobretot.
0: Que fa que, pam, entrem.
1: Bueno, és perquè és de veres que el món de les varietats, així teníem un poc el que parlaves tu de la revista, l'escola, i després també grans mestres de les varietats de carret, es varietés. Es varietés de la... que estava la Vedet, i després estaven els humoristes, sí. I ahir tenies que tenir moltes taules per eixir davant de la plaça del poble, que la gent estava sopant, ocupat de les seues coses... I captar l'atenció. I això crea una escola fantàstica.
0: Sí.
1: Però tot té un final. I aquest final va arribar a la dècada dels anys 90. Totes aquestes sales van tancar.
0: Ai.
1: Els anys 90 va desaparèixer... Bueno, diferents canvis nocturns, més discoteca... Bueno, sectors que eren més noctàmbuls, els afters. Mm. Vull dir, aquest concepte i la gent ja no era bon cabaret. Anava directament a l'after... No?
0: Sí, que mirem a control que hi ha gent...
1: No, de l'after, claro, i a partir d'ahí és una altra forma de veure-ho d'una altra manera. Doncs bé, per a nostàlgics, per a qui no ho ha conegut, per a qui vulgui reviure un gran musical, jo trobo que és una bona ocasió de passar-se per el Palau de les Arts, del 2 al 9 de juliol, i escoltem un teaser, un poquet de tot el que està coguent-se dins del Palau de les Arts.
0: A veure.
2: Bienvenido a Berlín. El Kit Kat Club se complace en presentar... ¡Sally Bowles!
3: Sally Bowles, ¿eres nuevo en Berlín?
2: ¿Tú no tienes caprichos?
3: Todo el tiempo. Necesitamos dinero, desesperadamente. Me hablas de política. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros?
4: Si no estás en contra de eso, estás a favor.
2: ¡No es alemán!
4: ¿Cómo vamos a crear una familia?
5: Ha surgido un problema.
2: ¡Dejad los problemas afuera!

0: La vida és meravellosa.
1: I a més és això, en un moment de crisi, oblida't de tot, perquè així la vida és meravellosa.
2: Claro, i algú diu, però què té que veure amb nosaltres el que
1: claro,
2: està passant estàs fora?
1: Estàs parlant-me de política. Estàs,
2: no, jo visc en un món allà. Perquè la història és la història del cabaret i tots els personatges, o bé que actuen, o que són relacions, una fonda on viu la protagonista, és com tot això comença a afectar, no? Perquè hi ha personatges que són jueus i personatges sí. que són americans, que viuen des de fora, i hi ha gent que són artistes que diuen és que jo sóc artista, a mi no em passarà
1: sí,
2: mai.
1: Jo sóc apolític.
2: Sóc apolític, sí. L'art és apolític.
1: L'art és apolític. Sí, quantes voltes haurem escoltat això, tot i que després la història s'empenya en dir tot el contrari.
2: Que m'havia deixat també de cabaret literari Esplomadors, claro, magnífiques, i després també Covarrubias, que era un espai màgic, i Caballo Blanco. Això són per als que es xitaven a les 10 del matí.
1: Uau! Imagina si hem arribat a tindre coses a València. Escolta'm.
2: Digues.
1: És que jo volia acomiadar... És l'últim teló de fons.
2: Uf, pues nada.
1: Baixem el teló fins la temporada que ve.
2: Clar que sí.
1: Se n'anem 2 mesos a passar calor.
2: A fer varietés.
1: A fer varietés, efectivament, que és el que més ens agrada. Agafem la boa de marabú i els lluentons i ens n'anem. Però hi ha una altra manera de, que és el burlesc.
2: Clar.
1: Que... d'alguna manera és família del cabaret.
2: Totalment. A més, el burlesc és un gènere molt vinculat a París.
1: Ai.
2: I a partir d'aixòs espais que té que veure Moulin Rouge, el Crazy Horse, el gran espectacle, i tot recordem la meravellosa pel·lícula Moulin Rouge.
1: Ai, anàvem, perquè jo volia acomiadar-te amb Cristina Aguilera.
2: Pues em sembla meravellós.
1: I una cançó d'eixa pel·lícula fantàstica. Mira, si és que potser hasta la torne a veure. Amb burlesca acomiadem, i amb Cristina Aguilera, quasi que res, acomiadem Juanjo Prats per esta temporada.
2: Un abraçada, un plaer estar
1: setembre.
2: Amb tu. I, bueno, per a mi, gràcies per deixar-me este temps per compartir-ho.
1: Som intel·ligents, ens agrada aprendre. I la manera és tindre-se a Juanjo. Una abraçada a nosaltres, ens n'anem, són quasi les 8, tornem demà a les 7 i uns minuts. Ara és l'hora del contrapunt amb Gustavo Clemente, però ja ho sabeu, ho diem cada dia. Fins demà, feu molta bondat o no.

0: Per contrapunt, en qüestió de dies es farà públic que Juanfran Pérez Llorca serà el candidat del Partit Popular a les pròximes eleccions autonòmiques. Malgrat que estava previst que les nominacions a les eleccions autonòmiques foren amb l'inici de curs, a hores d'ara fa l'efecte que pot avançar-se este termini. El dia 9 hi ha un desdijuni amb Juanfran Pérez Llorca com a protagonista que presentarà el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado. Avui, la pròpia alcaldessa de València, Maria José Català, de seguida ho escoltarem, ha donat alguna pista sobre com en els pròxims dies pot quedar tancat este procés abans d'allò esperat. I insistim, segons pot concretar este programa, Juanfran Pérez Llorca serà designat oficialment candidat del Partit Popular en els pròxims dies. Comença Contrapunt.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Primera mirada a l'oratge. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Gustavo.
0: Juliol començarà conforme ha acabat juny.
2: Efectivament, temperatures que seran molt similars les de demà a les d'avui, poden baixar un grau. Sembla que el dia que notarem un poquet una refrescada, podríem dir no tanta calor tan intensa com en el dia d'avui, serà el dia 2. El dia 2 de juliol sí que hi haurà una baixada de temperatures que ens deixarà respirar un poquet més respecte de la calor intensa i la basca que tenim en les comarques del litoral. A hores d'ara, ara en tenim, per exemple, Castelló i la Plana, València, Alacant, estan entre els 28 i els 30 graus, però amb humitatge entre el 60 i el 80%. Si ens anem cap a l'interior, d'estar que, per exemple, Benafigos, que només registra 26 graus hores d'ara, Ademuz està en els 32, Requena, Utiel el 30, i les comarques més centrals, la zona sud de la Canal de Navarrés, també la Costera, la Vall d'Albaida, Ontinyent registra 35, Carcaixent 37, o també la zona de Xàtiva o Canals, i estem parlant d'hores d'ara, i de fet destaca que està pujant la temperatura i s'està arribant a la màxima en estos moments, quan eren les 8 de la vesprada, a la zona de Gandia i d'Oliva, on hi havia 34 graus. Demà les temperatures nocturnes semblants a les d'avui a primeres hores, entre els 21 i els 24 graus cap al litoral. Les màximes demà cap al litoral entre 30 i 33 graus. Tornarem a superar els 35 graus de màxima de manera puntual, comarques centrals, interior de València i també interior d'Alacant. I hi ha la probabilitat o possibilitat, podríem dir, més que probabilitat d'algun ruixat de vesprada en les zones de l'interior de València i d'Alacant. Serien coses molt puntuals. A l'espera de canvis, tornem a insistir que ens podrien portar entre demà de nit i el dijous vent de mestral moderat cap al nord de Castelló i el dijous de matí vent de gregal que aportaria més humitat i fins i tot possibilitat d'alguna precipitació al matí de dijous cap al litoral del Golf de València quan les temperatures serien més baixes. Per tant, de moment demà la mateixa calor que en el dia d'avui i recordar que hem deixat enrere un mes de juny que en general ha sigut càlid, molt càlid i com a curiositat a la població de Cabanes, a l'observatori que hi ha situat a la zona de la Ribera han registrat 94 litres per metre quadrat, és la més alta de la xarxa Tabamet, però curiosament també registra la més baixa que ha sigut Cabanes a la zona urbana que no ha superat les 4 dècimes. Molta irregularitat en la pluja d'este mes de juny i que comentem, iniciarem juliol de moment, amb calor demà el primer dia semblant a la d'avui, a l'espera d'eixa lleugera baixada el dia 2.
0: Gràcies per la completíssima informació, Joan Carles. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: I acaba el termini per a la regularització extraordinària de migrants, un procés que podria paralitzar-se si així ho decidís el Tribunal Suprem a petició d'Aragó i la Comunitat Valenciana. El Tribunal ha obert un termini per a les al·legacions de les parts i Guillem Lizarde, delegació de Madrid, ja tenim resposta de la Generalitat.
3: Sí, la Generalitat ja ha presentat les seues al·legacions, afirma que el procés pot afectar el conjunt europeu i que l'Estat ha actuat de forma unilateral. Escoltem el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
4: No estàvem d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidesa, no? I en aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya.
3: Per la seva banda, el govern espanyol insistís que el decret és plenament compatible amb la Unió Europea i insta la calma. Diu que si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciara en sentit negatiu, no podria en cap cas revertir les autoritzacions ja atorgades. Ho comunica avui, precisament, quan Pedro Sánchez ha anunciat un pla d'integració de 500 milions d'euros i ha tret pit de la seva política migratòria.
5: Que reconoce la dignidad de quienes ya viven, trabajan y construyen su proyecto de vida entre nosotros y nosotras.
3: El Tribunal Suprem decidirà a partir del 7 de juliol si eleva o no la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Gràcies, Guillem. i més d'un

0: Milió de persones han dipositat les seues esperances en la regularització, Xavier García del Valle.
1: Sí, en la gran majoria dels casos es tracta d'immigrants que fa temps que viuen i treballen a casa nostra en condicions difícils d'assumir. És el cas de Carlos, un jove colombià a qui este procés representa, per a qui este procés representa la possibilitat de tindre una vida millor. Li ho ha contat a la nostra companya Adelaida Ferrer.
2: Yo llegué con mi madre. Entonces se nos conflictó un poquito conseguir una habitación, empadronarnos.
1: D'això ja han passat 2 anys. Carlos va arribar de Colòmbia buscant noves oportunitats i una vida millor, però aquesta perspectiva de moment es resisteix.
2: Quise una nueva oportunidad, abrirme puertas, venir a explorar, a ver cómo nos iba, pero nunca pensé que iba a ser así, tan duro.
1: Tan dur que fins i tot va ser víctima d'una agressió racista que ha quedat impune.
2: Muy complicado para que le den a uno trabajo. No, realmente uno no consigue trabajo. Toca estar trabajando por horas. A veces no le pagan, a veces quitan el dinero y en negro.
1: Carlos ha passejat gossos, ha cuidat persones majors i ha anat a l'obra.
2: Me golpearon, me dejaron moreteado, también estuve en urgencias. Pasaron 2 años y nunca hubo ninguna contestación ni nada.
1: Ara fa mes i mig que espera que es resolga el seu expedient de regularització, un paper que podria capgirar tota la seva vida.
2: Más estable, estar bien económicamente, no estar trabajando en negro. Es que en negro es muy complicado trabajar, poder estudiar algo.
1: El camí de Carlos a casa nostra no ha estat gens fàcil.
2: La realidad, uno viene acá es a sufrir. No es como el país de uno. Uno viene a sufrir, tiene que pasar mucha pena, pasar muchos disgustos, pasar muchas cosas.
1: I amb tot, encara el futur amb esperança.
2: Yo no me arrepiento. Es una gran oportunidad, nuevas experiencias, nueva cultura.
0: I després del debat sobre la regularització de migrants, el focus polític es desplaça ara cap a un altre element clau, Rubén Dempere, el dret de vot.
3: Així és, i en els últims dies la discussió s'ha traslladat al creixement del cens exterior i a l'impacte de l'anomenada llei de nets, amb acusacions d'enginyeria electoral.
4: La polèmica pel vot per correu s'ha reactivat, però el debat ja no està en el sistema, sinó en el cens. El líder del Partit Popular acusa el govern d'enginyeria electoral i assegura que busca fabricar nous votants en la llei de memòria democràtica.
5: Para que 2 millones y medio de personas que no estaban en el censo en la anterior elección de julio del 23 puedan votar en estas.
4: Des del govern la resposta és contundent. El Masaiz és la portaveu del govern i Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
6: Me parecen d'una irresponsabilitat mayúscula.
7: Esto es política trumpista. La mayoría de los que lo han presentado lo van a cumplir, sí, porque son hijos o nietos de españoles.
4: Mentrestant, Vox eleva el to i planteja un gir radical. Escoltem José María Figaredo, secretari general del grup parlamentari Vox.
8: Que se suspenda el voto por correo para los españoles inscritos en el registro CERA.
4: I de fons, continuen oberts casos de 2023 sense proves d'un frau generalitzat, però en la desconfiança instal·lada en el debat polític.
9: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: I el vicepresident de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha comparegut per segona vegada davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana en qualitat de testimoni.
1: Sí, la magistrada l'ha citat després que l'alcaldessa de Xiva, Amparo Fort, diguera en seu judicial que el va avisar de la situació crítica al barranc de Pollo, però ella ha insistit en que no recorda eixa telefonada i que, en tot cas, no es va produir abans de les 7 de la vesprada. Vicent Mompó ha tornat a dir que tota l'atenció en el Secopi estava centrada en el pantà de Forata.
2: Sí, la senyora Amparo Fort recibió una llamada del señor Laverio Mascarell y fruto de esa llamada nos comunicó a nosotros lo que estaba sucediendo. No puede ser que sea antes de las 7 de la tarde, porque antes de las 7 de la tarde, según la factura del señor Laverio Mascarell, no existió esa llamada. Pero insisto que le contesto por lógica, no por recuerdo.
0: Abans del previst, Juan Fran Pérez Llorca serà designat candidat del Partit Popular a les pròximes autonòmiques. En un principi, este procés estava previst que es donara coincidint amb l'inici de curs, però segons pot contar este programa, el dia 9 hi ha un desdijuni amb Miguel Tellado, el secretari general del Partit Popular, present en aquest acte que tindrà el protagonisme en el propi partit.

0: Fran Pérez Llorca, i en ixe moment es podria avançar la seua candidatura a la presidència de la Generalitat a les eleccions autonòmiques de l'any que ve. Així les coses, en el dia d'avui s'ha produït també una altra pista i ha sigut una declaració de la pròpia alcaldessa de València que podem escoltar ara.
1: El próximo día 18 de julio nos desplazamos los candidatos de las capitales de provincia a Santiago para, digamos, un acto de nombramiento oficial de sus candidatos. Estoy convencida de que desde de aquí a ese momento también las candidaturas autonómicas se van a despejar con absoluta normalidad.
0: Doncs més pronte del previst es produirà ese nomenament de Juanfran Pérez Llorca com a candidat a la presidència de la Generalitat en les pròximes autonòmiques, on també es dona, es posa en marxa el procés per a triar candidatura a la presidència de la Generalitat és en el PSPB, Xavi.
2: Sí, es posa en marxa concretament el seu procés de primàries per a elegir aquesta candidatura a la presidència. El PSPB ha posat obert aquest calendari en una reunió de l'executiva d'esta vesprada i ho ha fet aprovant una primera llista de dates que només caldrà aplicar si sorgís, no oblidem el tema, alguna candidatura alternativa a Diana Morant. El calendari aprovat avui diu que els dies 2 i 3 de juliol seran els habilitats per a la presentació de candidatures. Si en són més d'una, s'obrirà un procés de recaptació d'avals i després de les respectives campanyes que culminarien amb la votació, les votacions, en este cas, del dia 19 i el dia 26 del mateix mes de juliol. Tot això, insistim, si Diana Morant, ara per ara l'única candidata que ha manifestat la voluntat de concórrer, acaba trobant alguna candidatura alternativa. En cas contrari, serà proclamada candidata. Escoltem el que ha dit avui sobre les primàries Vicent Mascarell, el secretari d'organització del PSPB.
3: Vamos a ser la primera candidatura socialista en ser designada y también quiero poner en valor que vamos a ser el primer partido de la Comunidad Valenciana en tener claro el liderazgo y la candidatura a la presidencia de la Generalitat. Vamos a ser capaces de presentar un proyecto unido, un proyecto de liderazgo y un proyecto de apertura.
0: I amb el curs acabat i encara amb el ressò de la vaga que ha paralitzat l'ensenyament públic durant un mes, sindicats i Conselleria d'Educació han mantingut avui una nova reunió, Rubén.
4: En esta ocasió per a tractar, entre d'altres, la jornada laboral i l'horari del personal docent no universitari. En acabar la reunió, el director general de personal docent, Pablo Ortega, ha detallat les millores que ha oferit la Conselleria.
5: Integramos en este decreto la reducción de la jornada laboral que aprobó el Estado. Pasamos de 37 horas y media semanales a 35. Nosotros hemos incorporado en este decreto el derecho a la desconexión digital. Y, por otro lado, hemos incorporado también el derecho a los días asuntos propios. Hemos incorporado la posibilidad de que el profesorado tenga 3 días de asuntos propios durante el periodo lectivo y 3 días de asuntos propios durante el periodo no lectivo. También hemos incorporado la posibilidad del trabajo fuera del centro y ahí se establece claramente que durante el mes de julio el profesorado podrá trabajar desde casa.
4: Abans d'esta reunió entre sindicats i conselleria, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tornava a parlar amb un grup de professors que se li han acostat este matí a Alzira. S'han mostrat d'acord a continuar negociant perquè la vaga educativa no continuï al setembre.
6: Tant de bo. I això és el que volem. Una negociació real.
7: Real.
6: I unes condicions per als fills de la classe treballadora que estan en l'educació pública com mereixen. Estos xiquets i estes xiquetes que no poden pagar-se.
8: No, per suposat.
6: Eixe, pues, en queden la seva paraula.
0: Breu pausa i continuem posant el contrapunt en esta última vesprada del mes de juny.
9: Contrapunt en Apunt Radio.
10: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
11: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
10: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
11: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
10: Preinscríbete en umh.es.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Som

0: 147 anys de presó als 14 narcos de la trama de Sky per importar 1.650 quilos de cocaïna des del port de València, Rubén.
1: Sí, l'Audiència de València reconsidera així la seva sentència exculpatòria de gener, que segons el TSJ no havia tingut en compte la principal prova de càrrec. Ens ho explica Fran Martínez.
2: Les forces de seguretat tenien imatges de la banda recuperant la droga al port i inclús van aconseguir requisar-ne bona part en una macrooperació. Però tot això no va valdre de res. Al gener, l'Audiència de València deixava lliures els 14 acusats en invalidar tot l'operatiu per estar basat en el que considerava una prova sense validesa. 900 milions de missatges desencriptats per la policia francesa d'una xarxa coneguda com Sky. En este narcodiari, els valencians ara condenats parlaven amb total confiança de totes les seues pràctiques delictives, i no a soles ells, sinó també altres milers de delinqüents de tot Europa que encara estan a l'espera de Chuy. Però finalment el TSJ va validar els missatges i va obligar a l'Audiència a emetre una nova sentència. En total, 147 anys de presó i 784 milions d'euros de multa que acaben amb les esperances d'impunitat dels narcos valencians i també dels europeus.
0: Gràcies, Fran Martínez, per esta històrica condemna a aquests 14 narcos. I coincidint amb l'últim dia per a fer la declaració de la renda, l'Agència Tributària ha donat a conèixer la llista de morositat de l'any passat. Una llista que inclou aquells que deuen més de 600.000 euros, tot i que en la seva majoria es tracta d'empreses. Destaca, entre d'altres, l'empresari valencià Paco Roig, amb un deute de vora 8 milions d'euros de la seva societat Roig Grup Corporatiu.
1: Sí, entre les persones físiques destaquen coneguts noms com ara Patricia Conde i Kiko Matamoros, que tornen a la llista de grans deutors a Hisenda després d'alguns anys d'absència. I entre els habituals destaca la presència d'Isabel Pantoja, Paz Vega i Bertín Osborne. Segons l'Agència Tributària, en 2025 més de 870 morosos van pagar el deute i, per tant, van abandonar la llista dels grans deutors, mentre que altres 735 es van incorporar al llistat, tot i que el nombre de grans deutors ha baixat, encara en són més de 5.850.
0: I atenció a esta dada, perquè estem tancant el mes de juny més mortal des que hi ha registres quan a la calor al nostre territori. 59 persones han mort per les altes temperatures durant este mes de juny, a la Comunitat Valenciana només. 54 d'elles l'última setmana, just quan, com sabem, hem viscut un episodi de calor que ha fregat els 40 graus.
3: Sí, i 25 de les defuncions s'han produït a la província d'Alacant, mentre que a València i a Castelló se n'han registrat 17 en cada una d'aquestes dues províncies. Per sexe, 31 eren homes i 28 dones, i la gran majoria tenia més de 65 anys. A tot Espanya són 892 els morts atribuïbles a la calor al mes de juny, segons dades de l'Institut de Salut Carles III.
4: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
0: Sis dies després dels dos grans terratrèmols a Veneçuela i segons l'últim balanç provisional de víctimes que s'ha donat a conèixer fa uns moments, ja són 1.943 els morts i més de 10.500 els ferits. Les autoritats estimen en 6,7 milions els damnificats per la catàstrofe.
3: I pel que fa als ciutadans espanyols, segons les dades proporcionades pel Ministeri d'Exteriors, les persones mortes en són 19. Altres 12 estan localitzades entre els enderrocs, però tot fa pensar que hi ha sense vida. Altres 130 espanyols continuen en parador desconegut. Mentrestant, centenars de persones que han perdut les seues vivendes dormen als carrers envoltades d'enderrocs i fem demanen més ajuda internacional.
5: No tenemos nada, pero tenemos la esperanza que nos van a seguir ayudando y que no nos van a dejar tirados en la calle por años como antes. Estamos esperando que nos ayuden y que nos ayuden mucho cuando quedamos sin nada.
3: I avui hem sabut que la unitat militar d'emergències desplaçada a Veneçuela ha aconseguit salvar dos persones.
0: I revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Trump d'acabar amb el dret a la ciutadania per naixement.
1: Sí, el tribunal dona així un dur colp a la política migratòria de la Casa Blanca amb la decisió de major importància del curs judicial. Amb 6 vots a favor i 3 en contra, el Suprem considera inconstitucional l'ordre que pretenia que les persones nascudes en els Estats Units amb pares indocumentats o amb visats temporals no obtingueren la ciutadania. La majoria dels magistrats de l'alt tribunal mantenen que es tracta d'un dret consagrat en la Constitució i que no es pot suprimir. Trump va aprovar esta ordre executiva el 20 de gener de 2025, el primer dia de la seva tornada al poder. Una ordre que feia volar pels aires un dret reconegut des de 1868 en la 14a esmena a la Constitució.
0: Breu pausa i posem el contrapunt als esports.
4: Contrapunt en Apunt Ràdio. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Som

0: De seguida entrem a fons en el terratrèmol Pedro Martínez, però abans, una última hora, a dos dies del partit de 700 contra Àustria, Espanya ha fet, Josep Carbonell, l'últim entrenament a Chattanooga.
1: Sí, la selecció espanyola, bona nit, Gustavo, s'acomiadarà en cosa d'unes hores de la que ha sigut el camp base durant la fase prèvia. Esta matinada volarà a Los Angeles per a disputar el setges de final contra el combinat austríac. La Roja no vol sorpreses i ha preparat el partit amb la màxima concentració i més després de veure el que ha passat amb seleccions com Alemanya o Països Baixos. Les úniques baixes són les ja conegudes de Nico Williams i Jeremy Pino. A més, avui hem pogut escoltar el valencià Alejandro Grimaldo, precisament el dia que s'ha fet oficial el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid per 15 milions d'euros més variables. Sentim la seva valoració.
2: Mi sueño era volver a España, mi sueño era jugar en la Liga y hoy estoy consiguiendo ese sueño y muy feliz de estar en Atlético de Madrid. Estoy en el mejor momento de mi carrera para estar en un equipo de Champions que lucha por todo y ese es el objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y hoy lo he conseguido.
1: De moment, el lateral esquerrà vol centrar-se en el present i el més immediat és el difícil duel que li espera este dijous a Espanya contra Àustria en els setges de final.
2: Cada partido es muy complicado, ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar. Hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival.
0: I anem amb la notícia que ha deixat en xoc l'esport valencià, el terratrèmol protagonitzat per Pedro Martínez. En el dia d'avui, el València Bàsquet ha donat explicacions.
1: Ha sigut mitjançant una declaració del director general, Enric Carbonell, que sobretot demana tranquil·litat.
3: La gente tiene que estar tranquila, que València Bàsquet, de cara a la próxima temporada, siendo claros a nuestro modelo, vamos a hacer un roster en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino muy competitivo, teniendo claro que si hay algún jugador que València Bàsquet quiera retener, vamos a intentar hacer todo lo posible económicamente para retenerlo.
1: El que está claro es que Pedro Martínez no continuará al capdavant del proyecto, tot i que el club li va igualar l'oferta econòmica que li havia fet el Real Madrid. S'ha fet el mateix amb altres jugadors, de moment, sense massa èxit. El club, per exemple, li ha igualat el salari a Jaime Pradilla i està a l'espera de la resposta del jugador. En Camp Taylor s'ha arribat a un acord de renovació. Té una clàusula de quasi 2 milions d'euros, però continua sonant per anar-se'n al Panathinaikos o al mateix Real Madrid amb Pedro Martínez. Veurem què passa. De tota manera, en el club asseguren que el suport de Juan Roig continua intacte i que la pròxima temporada s'augmentarà el pressupost.
3: Nos va permetir de nuevo tener un presupuesto más elevado de cara a la próxima temporada y que el club sigue trabajando sin descanso para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible dentro de nuestra filosofía y nuestro modelo para seguir ilusionando y seguir haciendo vibrar a la gente en el Rocha Arena.
1: Faena tenen, Gustavo, per davant.
0: Sí, i així ho contarem. I tenim un apunt de tenis. Continua el torneig de Wimbledon. Amb quines novetats?
1: Poca participació espanyola en el dia d'avui. Pablo Munar ha guanyat a l'argentí Cerundolo, mentre que Pablo Llamas i Paula Badosa han quedat eliminats.
0: Gràcies, Carbo. Bona nit. Ara ens espera una crack de l'esport i de la televisió.
4: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: Gemma Payà arriba de nou a les nostres pantalles, arriba de nou a esta casa, a punt, amb una proposta que convida a pedalar, a descobrir i a enamorar-se encara més dels nostres paisatges. Valencians sobre rodes. És, em fa l'efecte, més que un programa de ciclisme, em fa l'efecte que és un autèntic viatge per paisatges espectaculars, pel que he vist en la promo, per pobles amb història, per sabors autèntics i per persones que ens fan sentir orgullosos de la nostra terra. Tot això damunt d'una bicicleta que segurament siga un format molt original i amb la vitalitat habitual de la seva presentadora. Gemma Payà, gràcies per atendre'ns. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Quin gust escoltar-te, no ho has pogut resumir millor.
0: A un dia de l'estrena tenim moltes ganes de gaudir d'este projecte, perquè sí que és cert que contagies eixa vitalitat en tot el que fas i de segur també ho faràs en Valencianes sobre rodes, així que ansiosos de veure't demà, Gemma.
1: Doncs jo també tinc moltes ganes de que pugueu veure el resultat i conèixer, com bé tu has dit, bueno, ja el coneixem, no? Però redescobrir el nostre territori de sorprendre'ns, no? Perquè al final moltes vegades no som conscients del que tenim tan a prop i sobretot les seues persones. I la bicicleta és el vehicle. Hi ha ciclisme, però també hi ha ciclisme i també hi ha quilòmetres, perquè alguns portets he hagut de pujar.
0: Conta'ns alguna de les coses més fascinants que ha suposat de moment per a tu el programa.
1: Doncs he sigut redescobrir i també redescobrir-me a mi mateix, no? Perquè jo no era conscient de que en la bicicleta es podien arribar a tindre tants sentiments. Perquè sí, descobrim pobles, descobrim el territori, a les seues persones, però d'un lloc a un altre, no? He de fer aquest recorregut per arribar, no? A un punt en concret. I damunt de la bicicleta és quan a mi em venen al cap, no? Sentiments del que acabo de viure i del que vaig a trobar-me, i això sorgís en el moment, no? Això no hi ha res guionitzat, yeah. I això ha sigut una manera de dir, uau, acaba de dir el que he dit damunt de la bicicleta, i jo penso que és la màgia d'aquest programa.
0: Per als oients d'este humil programa de ràdio que en el que estàs, Contrapunt, què t'agradaria que sentiren demà quan et puguen veure en la tele?
1: Que s'enqueren com un mes, com que estan acompanyant-me en este viatge. Es agrada o no la bicicleta? Pense que és per a tots, perquè brindem la possibilitat de fer aquesta ruta, perquè cada programa serà una ruta diferent, que es pot fer en bicicleta, però també podem fer-la caminant alguns trams o inclús si no, agafar el cotxe i plantar-se en aquest lloc, no, que hem vist, ai, mira, m'agradaria descobrir-la, al igual que ho ha descobert.

0: Gemma. Així que jo crec que convida a tots. I a banda de bicicleta, també hi ha altres esports que practique perquè em trobe, no?, pel camí. Així que, per què no?
1: Gemma, recordem la cita concretament.
0: tots els dimecres a les 22:45 hores.
1: Doncs ahir estarem, pedalant al teu costat. Gràcies, Gemma Pallà.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Este 30 de juny finalitza el termini de la regularització extraordinària aprovada pel govern per a persones migrants, com venim contant al llarg d'este informatiu. Un procés que ha generat esperança, però també angoixa i incertesa entre milers de persones que han intentat reunir tota la documentació exigida. Durant els últims mesos, les cues en ajuntaments, oficines d'estrangeria, consolats i entitats socials han sigut una imatge habitual també a la Comunitat Valenciana. Ara, amb el tancament del termini, és moment de fer balanç. Quantes persones han pogut accedir al procés, quines dificultats s'han trobat i quins reptes continuen oberts. Parlem amb Jaume Durà, de CEAR, sobre l'impacte d'esta regularització i les assignatures pendents en matèria migratòria. Jaume, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Avui finalitza el termini per acollir-se a la regularització extraordinària. Quin balanç fa CEAR d'estos quasi tres mesos de procés?
1: Pues el balanç en general és positiu, en el sentit de que s'han pogut presentar pues nombroses sol·licituds. Demà se sabran les dades definitives, però estem parlant més d'un milió de persones han pogut presentar la seva sol·licitud de regularització, una sol·licitud que era de justícia, de persones que porten temps així, que estaven treballant en una situació irregular i moltes vegades explotada i que podran regularitzar la seva situació i poder treballar de norma, de forma normalitzada. El que passa és que, clar, el període des del 16 d'abril al 30 de juny ha sigut un període curt de regularització que ha fet que no totes les persones pogueren tindre tota la documentació per a poder-se presentar. Per tant, un balanç agredolç en el sentit de que són moltes les que s'han presentat, però alhora no totes les que haurien de ser, i a més sembla que no va haver una pròrroga malgrat l'estem demanant les entitats.
0: Què demanaríeu, què demaneu exactament en aquesta pròrroga? Què seria necessari?
1: Clar, així hem vist casos, per exemple, de països, d'ambaixades, consulats, missions diplomàtiques que no responen a les peticions dels seus nacionals per a poder tindre passaport, els penals, etc. I, per tant, faria falta més temps per a que aquests països puguin respondre als seus nacionals aportant la documentació que necessiten. Però també hem vist que, per exemple, el cas d'Argèlia, l'estat espanyol, les persones que tenien la cita donada per a legalitzar la documentació, pues, també s'ha cancel·lat i, per tant, demanarem també una flexibilització per a que tots els requisits que, diguem-ne, no s'han pogut complir, que siguin aixecables d'alguna forma o imputables a les autoritats espanyoles, pues, tinguin certa flexibilitat, perquè, òbviament, ells han fet tot el que estava a les seves mans per a poder aconseguir, però o bé els països d'origen no els han donat la documentació, o en el cas de l'estat espanyol, en el tema de legalitzacions ha fallat, no? Per tant, serien dos de les peticions, a més que tingueren certa flexibilitat en algunes qüestions, perquè ha sigut molt difícil presentar-ho tot en plaç.
0: Quins són els grans avantatges per a les vides d'aquestes persones i per a la societat, al vostre parer?
1: Ara, el que està clar és que persones que porten molt de temps així, en una situació molt precària, si ja la situació és complicada per a les persones que tenim

0: la documentació, diguem-ne, doncs imagineu per a qui no la té, no? I sobretot des del punt de vista laboral, on sabem que hi ha moltíssims casos d'explotació laboral, de persones que són forçades a treballar en situacions molt, molt crítiques, en condicions molt males, no? En salaris molt, molt baixos, però aquestes persones tindran més drets, per suposat, però és que, a més, no ho diguem nosaltres, ho diuen totes les estadístiques laborals, fa falta mà d'obra en molts sectors que gràcies a la regularització pues, podran tindre aquest accés al treball. En el nostre cas, com a entitat defensora dels drets humans, aquest procés sabem que era de justícia. Era moltes persones que no tenien una possibilitat de regularitzar-se, senzillament perquè les lleis d'estrangeria són molt complicades de poder complir tots els requisits. Tenir un contracte quan no es té un permís, que difícil és tindre un contracte, els períodes... També feia molt poc de temps havia dit que les persones sol·licitants d'asil, tot el temps que havien estat com a sol·licitants d'asil, no comptaria per a poder fer un arrelament, no? Totes aquestes dificultats que s'han anat donant en el temps, pues era de justícia, que era una manera per a poder-les regularitzar, i recordem que les darreres regularitzacions feia molts anys que no es donaven. Mm-hmm.
1: El Tribunal Suprem ha plantejat la possibilitat d'elevar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea davant els recursos presentats, entre d'altres, pel Consell, en considerar que la regularització podria entrar en col·lisió amb el Pacte Europeu de Migració i Asil. Com analitza SEAR esta decisió i quina seguretat jurídica creu que transmet a les persones que han iniciat el procés?
0: Sí, per part nostra, i sabem des del principi, hem de fer que la matèria, per un costat del Pacte Europeu d'Asil, ha vingut, s'ha donat la implementació del mateix, l'entrada en vigor en el mateix moment en què tenim el procediment de regularització, i així s'està funcionant, no? És a dir, ja estem en el Pacte Europeu d'Asil i alhora teníem un procés en marxa. Sabem que la política migratòria depèn de cada país i que cada país ha d'adaptar-se també a la Unió Europea. No oblidem que l'Estat espanyol va començar a fer aquest procés de regularització fa moltíssim temps abans de que començar el Pacte Europeu d'Asil, i malgrat això estem convivint en el Pacte Europeu d'Asil en una normativa antiga d'asil, que és la llei d'asil, que no té reglament, etc. No? Per tant, entenem que és perfectament possible el tindre esta regularització per part dels estats, això és competència estatal, i hem vist també com per a casos com, per exemple, el d'Ucrània, sí que compta tot el període que has estat com a sol·licitant de protecció temporal, i per tant també entenem que, i així ho hem impugnat davant dels tribunals, que tot el període que les persones estan com a sol·licitants de protecció internacional també hauria de valdre per a poder accedir a futurs arrelaments socials o futures regularitzacions. Per tant, entenem que és perfectament viable i així ho defendrem.
1: Quantes persones han pogut completar el procés en la Comunitat Valenciana?
0: Pues no tenim les xifres definitives, òbviament, perquè encara estem en plaç de presentar, no? Avui mateix, fa escassos minuts, estava parlant i informant a un dels pocs casos que ja s'ha resolt de manera favorable, no? Que a més era un sol·licitant de protecció internacional. No oblidem que l'oficina d'asil tarda tant en resoldre els casos. Tenim un estocatge de casos pendents de resoldre de més de 250.000 expedients, i aquestes persones també han tingut la possibilitat d'accedir a la regularització. I l'estava informant que l'havien concedit, que eren dels primers casos que tenien, perquè el va presentar el 17 d'abril, el dia després de començar la regularització, i estava molt content, i a l'hora deia aquesta persona, bueno, pues ara tinc que renunciar al meu procediment d'asil, no? Quina pena que tarden tant de temps en resoldre els casos d'asil, no? Ell és un exemple més de moltes altres persones que així ho ha pogut fer. Les dades les tindrem demà, seran públiques, seran oficials, per part del govern havien dit que demà donarien xifres, i veurem en cada territori quantes ha hagut. Sabem que la majoria seran de països llatinoamericans i que hi hauran certes nacionalitats amb moltes dificultats per a poder obtindre una resolució favorable, perquè els seus països, com diem al principi, han sigut molt reticents o ha costat molt que pogueren emetre certa documentació als seus nacionals.
1: Entre que es completa el procés i es valida

0: el procés, quin temps pot passar? És a dir, és possible que a hores d'ara moltes persones hagin completat el procés però tinguin la incertesa de saber si s'ha completat satisfactòriament o donen per fet que tots els que han fet la tramitació en teoria, en termini, ho hauran fet degudament.
1: Hi ha un problema en aquest procés perquè no està sent homogeni, és a dir, per exemple, aquesta persona que s'ha resolt favorablement no se li havia notificat l'admissió a tràmit prèvia. Però la immensa majoria dels casos, el procés lògic hauria de ser primer el registre i el número d'expedient, després l'admissió a tràmit i l'autorització provisional per a treballar, el comunicar un número de seguretat social si no el tenia la persona i, finalment, la concessió de l'autorització, que després hi ha un plaç d'un mes per a les empremtes, el pagament de la taxa. Són moltíssims documents que s'han de tramitar en tot això i el que estem veient és que hi ha persones que van sol·licitar els primers dies i encara no han rebut una resposta favorable provisional, diguem-ne. Altres que fa menys temps que l'havien formalitzat o que havien presentat la documentació sí, sí que l'han rebuda i, per tant, els plaços estan variant moltíssim segons el cas. I tampoc hem pogut averiguar exactament per què està passant això. El que també tenim clar és que ens diu la norma, d'alguna manera, que si en el plaç de 3 mesos no resol, podem entendre per denegada. I esperem també i demanem al govern que siga àgil per a resoldre els casos en els plaços acordats per a que les persones puguin tindre el permís de treball i residència el més aviat possible.
0: Aproximadament, Jaume, quantes persones han atès o acompanyat des de SEAR durant aquest període a la Comunitat Valenciana?
1: Són centenars de persones les ateses perquè recordem que entitats com SEAR portem molt de temps treballant així i tenim moltes places d'acollida. Fa molt de temps que tenim persones en acollida, no? I en aquests centres d'acollida, en aquests pisos d'acollida, la immensa majoria, pràcticament la totalitat d'ells i elles, persones sol·licitats de protecció internacional, pues, han passat per ací, per els nostres serveis, per a poder formalitzar la regularització. Sabem que aquest procés, per exemple, no es donava per a les persones d'Ucrània i en un primer moment pensàvem que les persones de Venezuela no necessitarien demanar-ho perquè estaven accedint a unes raons humanitàries, però durant el procediment de regularització se'ns va comunicar a partir de l'aplicació del Pacte Europeu d'Asil que ja no anava a concedir-se ninguna raó humanitària més a ninguna persona, ni de Venezuela ni d'altres nacionalitats, lo qual ha fet que moltes persones de Venezuela hagin tingut que formalitzar aquestes sol·licituds de manera ràpida, no? Aleshores, són moltes les persones ateses, són moltes expectatives creades i ara el que falta també és aquestes resolucions favorables que la gent espera de forma tan ansiosa com és normal.
0: Han observat moltes diferències entre municipis a l'hora de facilitar tràmits com l'empadronament o l'accés als serveis socials?
1: Sí, sí, hem vist moltes dificultats en diferents municipis i la gent ha tingut que anar buscant-se la vida com ha pogut, no? Ha sigut molt complicat. Compteu que ja els requisits de per si no són fàcils i que moltes de les qüestions, amb l'època digital i electrònica que vivim, seria molt fàcil demanar un certificat i te'l fer arribar de manera ràpida, no? Pues això, ahir hi ha hagut dificultats en municipis que no han facilitat massa tot aquest procés de regularització i encara estem pendents de molts casos que sabem que ens requeriran. Els requeriments seran molt curts de temps, seran 10 dies per a poder aportar la documentació i, per tant, li diem a les persones que han presentat que els falta algun document en qüestió que no paren de demanar-lo i li demanem també alhora a les administracions que siguin àgils en poder-les expedir perquè, si no, aquestes persones poden rebre les conseqüències de, pues, això, d'una mala praxi per part de l'administració, una deficiència en el seu funcionament.
0: Consideren suficients els recursos humans i materials destinats per les administracions a aquest procés?
1: No, efectivament, jo crec que l'administració no estava preparada per un procés com este, no? De fet, s'ha vist com ha hagut un desbordament en un primer moment, sobretot en aquests certificats de vulnerabilitat, que els ajuntaments no sabien com expedir i que les entitats autoritzades, col·laboradores, pues, hem tingut que posar-nos les piles ràpidament perquè és que si no, no arribàvem a temps, no? I finalment, veurem que les xifres de persones que han sol·licitat han superat les expectatives que hi havia, que això és una alegria, però falta veure el resultat d'aquest procés.
0: Què passarà amb aquelles persones que no han pogut completar la documentació a temps? Hi ha alternatives perquè puguen regularitzar la seva situació?
1: Sí, la llei d'estrangeria contempla els processos de arrelament sociolaboral, etc., no? Per formació, etc. Sempre altres procediments estaran ahí, com és el procediment de la llei d'estrangeria i el procediment d'arrelament. Però sabem de les dificultats que es tenen en aquests processos, no? Perquè ja, com sempre diem, pues, que difícil és aconseguir un contracte quan no es té una autorització per a treballar i les dificultats en l'accés a empadronaments, etc., pues, perduren en el temps. Per tant, si una persona perd aquesta possibilitat de la regularització, tindrà més alguna possibilitat més, però no serà fàcil.
0: Des de SEAR insistiu que la regularització és una qüestió de drets. Quin impacte té per a una persona passar de la irregularitat administrativa a una situació regular?
1: Pues ho és tot perquè en una autorització per a treballar una persona pot tirar endavant. Sabem perfectament de moltes persones que estaven sobrevivint conforme podien en un mercat laboral molt precari, pues estaven sent explotades inclús, i que ara, gràcies a aquest procés de regularització, podran obtindre un permís de treball i residència, que no oblidarem que suposarà que puguen cotitzar i tindre drets, com no podria ser d'una altra manera. No podem concebir una societat en la que hi hagi ciutadans de primera, de segona, que hi hagi esclaus treballant moltes vegades en condicions molt precàries, no? En unes situacions que ningú faria, i per això és de justícia que les persones que si estaven i estaven treballant pogueren tindre la documentació per a poder cotitzar i tindre tots els drets que tenen les persones treballadores.
0: Este procés de regularització extraordinària ha evidenciat, al vostre parer, la necessitat de reformar el sistema ordinari d'estrangeria?
1: Sí, era un sistema que feia molt de temps que veníem demanant pues, processos com este, no? I de fet hem de recordar que este procés ha tirat endavant gràcies a la iniciativa legislativa popular, és a dir, més de 700.000 signatures arreplegades per part de persones, d'entitats que creguem que és de justícia que les persones tinguin condicions dignes per a poder tirar endavant, van aconseguir aquesta possibilitat, i després determinats partits polítics que han estat allí fent pressió han aconseguit que finalment el govern accedirà a aquest procés de regularització, que al final jo crec que totes les persones que tenim una visió humanista i de drets humans, de defensa dels drets humans, estem molt contentes que s'hagi produït, no? Ha sigut una simbiosi entre la mobilització social i la política per aconseguir que les persones tinguin drets. I així ha de ser, no pot ser d'una altra manera, no pot ser que hi ha gent, com estàvem comentant, que siguin esclaus del segle XXI treballant en unes condicions precàries. Això no ho podem concebir en una societat.
0: Un dels principals problemes que ens ha descrit ha sigut l'obtenció de documents com l'empadronament. Han detectat molts casos de persones que, tot i complir els requisits, podrien quedar fora per obstacles administratius?
1: A veure, pensem que òbviament, qui complisca tots els requisits pues, hauria de ser concedida. El que passa és que sí que és veritat que, sobretot en els països d'origen, no? En documentació que han de portar, legalitzacions de documents que no han arribat en plaç, etc., pues, esperem que tot això es puga solventar. I també creguem, en casos de persones que no han accedit, per exemple, a l'empadronament, perquè es podria presentar la regularització encara que no es tinguera un empadronament, sempre que es poguera acreditar l'estància prèvia a l'1 l'1 de gener de 2026. En aquests casos, quan les persones tinguin que anar a replegar la targeta definitiva i a posar les empremtes dactilars, pues se'ls demanarà tota la documentació, és a dir, se'ls demanarà empadronament, se'ls demanarà passaport, i per això el que diem és que encara que es concedisca, tindrem que tindre tota la documentació, i entre elles el passaport i l'empadronament, per a poder expedir finalment la targeta que reconeix el permís de treball i residència.
0: Mirant al futur, Jaume, quines mesures considera SEAR, considera la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, imprescindibles perquè no es repetisquen situacions d'exclusió administrativa i vulnerabilitat?
1: Pues el que sí que sabem és que necessitem vies legals i segures per a que les persones puguen arribar en condicions de dignitat i legalitat als països que finalment es dirigeixen. Recordem que moltíssimes persones provenen de països en conflicte, en guerres cada vegada. Hi ha conflictes, crisis humanitàries com la de Venezuela actualment, amb els terratrèmols, etc., que estan succeint, i veiem com el número de sol·licitants de protecció està baixant. I això no és perquè no existisquen guerres, crisis humanitàries, calentament global, etc., sinó que això passa perquè la externalització de les fronteres, el dificultar cada vegada més que les persones arriben als països segurs, estava provocant que moltíssima gent perda la vida en el mar, en deserts, i per suposat que demanem vies legals i segures perquè les persones puguen arribar en situacions de legalitat i de seguretat. Això és fonamental, perquè si no la gent continuarà jugant-se la vida, i nosaltres crearem un sistema en el qual el que fem és dificultar-nos cada vegada més les possibilitats, i això fa que les persones puguen perdre la vida o derivar en països on es vulneren drets humans, la responsabilitat que tenim els països europeus amb els temes en qüestions de drets humans, com és esta.
0: D'aquells que es puguen compartir en la ràdio, Jaume, quins testimonis t'han emocionat més durant estos mesos?
1: Pues tenim tot tipus de casos, no? Tenim gent que va vindre en l'Aquarius, recordarem tots, no?
0: Sí.
1: En el vaixell, aquells que no deixaven entrar en Itàlia en aquell moment i que finalment estan accedint a poder tindre un permís de treball i residència. Persones que van perdre la vida en la Dana, familiars d'elles que per motius determinats no van poder aconseguir regularitzar-se o estan aconseguint ara. Persones que porten anys i anys en procediments de protecció internacional que no estan resolts, amb l'angoixa de si resolt de forma desfavorable, que han pogut accedir a este permís de treball i residència, no? O que accediran perquè veiem que tenen tots els requisits, no? Són molts casos. Estem parlant de famílies completes, de dones soles, amb menors, de persones que reben la violència de gènere, violència de tot tipus, i que van a poder tindre un futur amb una miqueta més de drets que tenien, no? Una miqueta, no, molts més drets que tenien.

0: Jaume Durà, portaveu de SEAR, de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Abans d'acomiadar-nos, vull donar-te les gràcies de tot cor en nom d'esta societat per la teua contribució, per la teua humanitat durant este temps i en moments difícils trobar persones compromeses i properes com tu i com tota la gent que t'envolta marca, sens dubte, una gran diferència. Així que, en nom de la nostra societat, gràcies pel que feu per aquells que arriben en situacions de vulnerabilitat i per aportar esperança a qui més la necessita.
1: Gràcies a vosaltres també.

0: Les 9 en punt de la nit, Rubén Dempere, moment d'actualitzar la informació. Hola de nou.
1: Hola de nou, Gustavo. Com hem avançat abans, el dia 9 de juliol hi ha un des de juny amb Juanfran Pérez Llorca com a protagonista, on estarà present Miguel Tellado, secretari general del Partit Popular. En principi,

0: se van a despejar con absoluta normalidad.
1: I acaba el termini per a la regularització extraordinària de migrants, un procés que podria paralitzar-se si així ho decidís el Tribunal Suprem a petició d'Aragó i la Comunitat Valenciana. El Tribunal ha obert un termini per a les al·legacions de les parts i ja tenim resposta de la Generalitat, que ha presentat les seues al·legacions en considerar que el decret pot afectar el conjunt europeu i que el govern ha actuat de forma unilateral. Juanfran Pérez Llorca.
2: Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia. El Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
1: Des del govern de Pedro Sánchez, tant socialistes com Sumar estan convençuts que el procés complís la normativa comunitària i recorden que el permís de residència i treball és únicament vàlid en territori espanyol. Escolten primer la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i després el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen decente.
4: El Tribunal Supremo ahora lo que hace es activar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales. Y nos va a escuchar a nosotros, a la abogacía del Estado, y va también a escuchar a otros. Y por lo tanto, nada tengo que decir de los procesos que están en investigación.
1: I més enllà de la picabaralla política està la situació dels centenars de milers de migrants que aspiren a regularitzar la seva situació. Carlos n'és un d'ells. Va arribar de Colòmbia buscant noves oportunitats i una vida millor, però eixa perspectiva de moment es resisteix.
5: Quise una nova oportunitat, abrir-me portes, venir a explorar, a veure com nos iba, però nunca pensé que iba a ser así, tan duro.
1: Fa mes i mig que espera que es resolga el seu expedient de regularització, un paper que podria capgirar tota la seva vida.
5: Más estable, estar bien económicamente, no estar trabajando en negro. Es que en negro es muy complicado trabajar, poder estudiar algo.
1: I avui hem tornat a sentir el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, negar qualsevol vinculació amb l'Eire Díez i la trama que l'exmilitant socialista va muntar presumptament per a paralitzar processos que afecten el govern o el PSOE. Marlaska torna també a defensar la directora de la Guàrdia Civil i ha insistit que aquesta presumpta trama és, en tot cas, una qüestió totalment aliena al seu ministeri, al contrari del que va passar amb el cas Kitchen.
6: Desde luego, las personas que esto lo han favorecido, a diferencia de otros casos conocidos, hoy tenemos la prueba en una sala de la Audiencia Nacional, evidentemente no ha sido ni directa ni indirectamente relacionado con el Ministerio del Interior. Es una trama, una supuesta trama generada fuera, en el ámbito exterior.
1: Marlaska ho ha recordat, a l'Audiència Nacional jutgen el cas Kitchen i la vista oral ha entrat en la fase final. Ho ha fet amb la presentació de conclusions per part del fiscal, que considera totalment acreditat que el ministeri que dirigia Jorge Fernández Díaz en el primer govern de Mariano Rajoy va organitzar una operació policial per a impedir que Luis Bárcenas, extresorer del PP, filtrara informació sobre el finançament del partit. El fiscal és César de Rivas.
7: Ha quedado acreditado en el acto del plenario que ya desde principios del año 2013 se había puesto de manifiesto el interés de los acusados por recabar información y documentación que Luis Bárcenas pudiera tener en su poder y que pudiera resultar comprometedora relacionada con el caso Gürtel y que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes.
1: I sis dies després dels dos grans terratrèmols a Veneçuela i segons l'últim balanç provisional de víctimes que s'ha donat a conèixer fa poc més d'una hora, ja són 1.944 els morts i més de 10.500 els ferits. Les autoritats estimen en 6,7 milions els damnificats per la catàstrofe.
8: Ha informat per a Contrapunt Rubén Dempere. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts.

0: Esta vesprada, la Fundació Amics dels Majors, una entitat d'àmbit estatal amb una activa delegació a València, ha organitzat un berenar multitudinari en el marc de la seva campanya anual Estiu en Companyia. L'objectiu principal de l'esdeveniment ha sigut reunir persones majors i voluntaris per a teixir xarxes de suport i, de manera festiva, plantar cara a la soledat no desitjada. L'acte ha sigut un èxit rotund d'assistència, ha congregat entre 250-300 persones que han pogut disfrutar d'un berenar típicament valencià, amb horxata i fartons. L'ambientació cultural i festiva ha anat a càrrec de la Tuna de la Universitat Politècnica de València, que ha fet ballar i somriure els assistents amb les seues tradicionals cançons. Volem aprofundir en este fenomen, el de la soledat no desitjada, un fenomen que es veu especialment aguditzat en els mesos d'estiu. Txelo Miralles, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Gustavo. Amb 39 anys d'existència, la Fundació Amics dels Majors s'ha consolidat com un referent imprescindible en la lluita contra la soledat no desitjada i l'aïllament social, un problema invisible que afecta milers de persones majors a tota Espanya. A través d'iniciatives lúdiques i programes de suport emocional, l'entitat busca mitigar l'impacte d'esta realitat, promovent un envelliment actiu, digne i acompanyat en el dia a dia. L'estiu és una de les temporades més delicades de l'any. Moltes persones majors es queden completament soles perquè els seus familiars o els seus amics se'n van de vacances, també els voluntaris. Una situació d'aïllament que s'agreuja encara més a causa de les elevades temperatures que els impedeixen eixir al carrer amb normalitat. Per parlar de soledat no desitjada, tenim amb nosaltres José Donate, que és responsable de l'àrea social a nivell estatal de la Fundació Amics dels Majors. Bona nit, José.
2: Hola, bona nit.
1: Abans que res, ens agradaria que ens contaris com ha anat el berenar, no sé si ja ha acabat, el berenar d'esta vesprada, a base d'orxata i fartons i música de la Tuna de la Universitat Politècnica de València. Com ha anat la festa?
2: Sí, la veritat, ja ha acabat. Hem acabat cap a les 8 del vespre. Jo m'he escapat una miqueta abans per poder seguir amb vosaltres. Realment, podríem dir que ha estat un èxit, no? Perquè sabem que és un dia difícil, un dia de molta calor, també a València, i nosaltres sabíem que podria ser difícil, però realment hem acollit a pròxim d'unes 300 persones, el qual per nosaltres és una gran notícia, entre persones grans, persones voluntàries. També ha estat present l'administració pública i altres persones que, sens dubte, han fet possible que l'esdeveniment sigui tot un èxit per acompanyar totes les persones grans.
1: I quin ha sigut l'ambient que respirava entre aquestes persones voluntàries i els seus voluntaris, les persones majors i els seus voluntaris, perquè estaven mesclats, estaven tots junts, estaven contents, estaven amb ganes de festa. Com els has vist?
2: La veritat és que sí, és que en dies com avui l'ambient que respira, com vosaltres dèieu bé abans, no? És molt festiu, però també és molt, molt agraït. Realment l'estiu, no? Comença a ser una època molt difícil també, on la soledat cada vegada és més palesa per moltes persones, i realment totes les persones estaven encantades de poder gaudir d'un berenar típic. Com dieu, al final barregem a moltes persones, tant voluntàries com persones grans de tota la ciutat de València, i comencen a connectar-se, a fer nous vincles. Llavors sempre hi ha algú que es troba amb una persona que no veia des de fa mesos, persones que es coneixen per primera vegada i comencen a establir un vincle i una relació que a mesura que va passant el temps es va fent encara més fort, i realment un ambient molt, molt agradable d'aquests que t'omplen completament per dins.
1: Entre els assistents, tu creus que hi havia persones que eixien de casa per primera vegada gràcies al vostre acompanyament?
2: Justament una persona, no? Avui hem començat un projecte també nou, una idea que t'ha tingut l'equip de València, on hem generat un quadern de bons records. Llavors, en cada acte i en cada activitat que fem plegades, cada persona gran anirà escrivint els seus missatges, no? I jo abans de marxar de l'acte he aprofitat per llegir algun comentari i realment hi havia una persona que comentava, no? No he vist el nom, però sí que m'ha emocionat una mica el que ens deia, no? Des que va quedar vídua, des que va perdre el seu marit i havia tingut aquesta soledat no desitjada, havia tingut un aïllament social i una pèrdua de les seves amistats més pròximes, i ens deia una mica com poder participar de la Fundació Amics de la Gent Major havia fet possible que ella tornés a somriure. I missatges com aquest doncs, realment fan que tota la nostra feina valgui la pena.
1: Sí, la veritat és que es posa la pell de gallina, no? És un comentari preciós i suposo que vos omplirà d'orgull. Tu creus que amb festes com la d'avui els vincles socials que es creen són suficients per a poder passar un estiu el millor possible fins que arribi al setembre per aquest estiu que sempre sol ser un poc més fràgil?
2: Jo crec que un sol dia no és suficient per fer un vincle, però per això és veritat que nosaltres estem durant tot l'any treballant per generar aquest tipus de vincles. I és cert que intentem, no? Igual que ara hem començat amb la campanya d'estiu, no? per un estiu en companyia, però nosaltres intentem reforçar-ho durant tot l'any, sobretot en aquestes èpoques on la soledat es nota molt més. No? Sobretot al Nadal, parlem a l'estiu, parlem durant l'època de falles, parlem d'altres actes, esdeveniments públics concrets on la gent acostuma a trobar-se amb la família, amb els amics, amb les persones del barri. Intentem generar sempre un acte. Llavors, els vincles no es fan en un dia, però sí que durant tot l'any es van construint. I en aquest moment de l'any, on potser hi ha una carència d'amistats o de família, no? Doncs sí que entre molts d'ells van quedant directament sense que nosaltres fem més activitats. Però sí que és veritat que la nostra campanya d'estiu també no només incorpora aquest berenar d'estiu, sinó que reforcem la nostra activitat als barris de València per poder seguir acompanyant durant els mesos de juliol i agost a totes les persones grans.
1: O sigui, que entre ells, independentment de la vostra participació, anava a dir que es creen un grup de WhatsApp, jo no sé si arribaran a ell, però sí que queden en colleta o mantenen la relació independentment de la fundació.
2: Exacte, i no és mal encaminada, eh? Realment sí que tenen, nosaltres tenim òbviament el grup de WhatsApp oficial amb persones grans i després un grup de WhatsApp oficial amb persones voluntàries, però entre ells i elles es generen grups de WhatsApp alternatius destinats a trobar-se durant altres moments on potser, encara que nosaltres no organitzem cap activitat o cap acte, es comencen a trobar, sobretot les persones doncs, que viuen més a prop, que comparteixen barri i estan a una distància més pròxima, doncs sí que es segueixen trobant durant la resta de l'any en molts moments destacats.
1: Que bé, no?
2: Sí, realment és el nostre objectiu com a fundació, no? Nosaltres ens diem Fundació Amics de la Gent Major i és el que nosaltres volem, és generar aquest tipus d'amistat. És veritat que apostem per una altra, també per persones grans i persones voluntàries, però també entre totes les persones grans, perquè nosaltres volem combatre la soledat no només mitjançant l'acompanyament individual que pot fer una persona voluntària, sinó que també generant grups de relació personal entre les pròpies persones grans.
0: José, què entenem exactament per soledat no desitjada?
2: Nosaltres, com a fundació, sempre diem que la soledat no desitjada és una sensació completament subjectiva, és a dir, és la pròpia persona la que comprèn aquesta sensació de soledat. Aquí parlem d'una carència de vincles en el seu entorn o de que els vincles que existeixen no són suficientment forts. És a dir, una persona que viu acompanyada, pot ser amb la seva parella, pot ser amb els seus fills, pot ser amb les seves germanes, germans, tiets, qui sigui, pot patir també soledat no volguda. I això és un tema important, perquè jo crec que hem de trencar aquest estigma, no? De moltes vegades, no, és clar, la gent que participa en aquesta fundació és perquè està sola. No, moltes vegades hi ha una família al darrere, i no vol dir que la família no n'importi la persona gran. Vol dir que la situació d'avui dia, moltes persones han de treballar, tenir cura dels seus fills, d'altres persones del nucli familiar, doncs no sempre és possible arribar a tot. I que actuacions com la nostra des de la Fundació fent possible que aquesta persona mantingui vincles estables amb altres persones que són molt sans i que permeten que aquesta persona no pugui o no segueixi tenint aquesta soledat no desitjada.
1: Independent de la seva família?
2: Correcte. Nosaltres no sempre tenim relacions amb les famílies, però moltes vegades sí, i la relació és molt positiva. Habitualment les famílies estan molt contentes de que les seves mares, pares, avis, àvies, puguin formar part de la fundació, perquè saben que no té res a veure amb que el nucli familiar no sigui suficientment fort o que des de la família no s'acompanyi bé a la persona. No vol dir això. Inclús a vegades hem acompanyat a matrimonis i ho fem per separat. Posem un voluntari diferent a cada persona del matrimoni. I ho fem perquè cada persona, independentment de la nostra edat, necessitem tenir espais individuals, espais d'acompanyament, generar amistats on tenim un espai personal i propi per abordar les nostres necessitats personals.
0: José, com podem detectar en el nostre entorn que algú necessita ajuda en aquest sentit?
2: Bé, nosaltres sempre ho diem, no sempre és una demanda explícita. Moltes vegades la soledat es troba en aquella demanda més implícita, en allò que no es diu, i precisament és per l'estigma. Per això existeixen també, justament a València ho estem impulsant, no?, projectes com Radars, on des de les farmàcies veuen moltes persones grans que assisteixen d'una manera regular a comprar medicaments a diari i al final, o al supermercat, o qualsevol botiga del barri, i això al final està una mica per poder socialitzar moltes vegades, per poder parlar amb altres, per poder, sense dir necessito ajuda, trobar un espai on la persona pugui expressar-se. I és en aquestes situacions on realment podem acabar de detectar la soledat no desitjada. No és fàcil, perquè no hi ha un ABC per a aquesta situació. Llavors, no hi ha uns patrons específics. També s'ha de dir que cada persona viu la soledat no volguda d'una manera diferent. Llavors, és veritat que el millor que es pot fer també és parlar amb la persona. Jo crec que és molt important doncs, poder tenir espais com aquest per sensibilitzar la societat i que comprengui que parlar de soledat és bo, que la soledat no sempre és dolenta, però que quan és no volguda sí que requereix d'una actuació. I requereix d'una actuació coordinada entre entitats, entre família i també dins de la comunitat, a més de les administracions públiques.
1: En la vostra pàgina web teniu un informe on es parla d'una sèrie de dades. Per exemple, l'estudi del CIS Inserso afirma que 6 de cada 10 persones que viuen soles reconeix patir soledat. Això és un 60%. Què passa amb el 40% restant? Tenen una soledat, diguem-ne, saludable, pel que estàs també un poc comentant tu, que la soledat no sempre és roïna.
2: Certament, podria ser que l'altre 40% no pateixi soledat no volguda i tingui un entorn molt estable amb vincles que a la persona li són suficients. També podria ser que al final hi ha certa por a verbalitzar-ho moltes vegades i no, molta gent no ho verbalitza directament, però sí que és cert que hi ha moltes persones, i de fet jo vull destacar perquè moltes de les nostres persones voluntàries són persones grans també per edat, però no pateixen soledat no volguda. Igual que algunes de les nostres persones, tenim en el cas de persones voluntàries que són més grans que les persones grans, però no pateixen soledat no volguda. I llavors, també aprofiten el voluntariat per tenir una vida molt activa, com parlàveu abans molt bé, un envelliment actiu, que és pel que nosaltres apostem. Realment, cada vegada més la societat és més longeva. Cada vegada les persones viuen més temps. I ja no és que només les persones puguin o vulguin viure més temps, és que volen viure més temps de qualitat.
1: Clar.
2: I això passa doncs, també per parlar d'aquests temes, no? d'aquesta soledat no volguda.
1: Hi ha també una altra dada específica que crida l'atenció en un dels vostres informes. Dels majors de 80 anys que viuen sols, el 78% són dones. Per què la soledat avançada a Espanya té rostre femení? Tenen vergonya els homes de reconèixer-ho o per què? Per què predominen les dones?
2: Sí, jo crec que hi ha diversos factors. El primer, sí que diria, i és el mateix que té el tercer sector, que té el sistema de cures en aquest país, i és el fet de que està molt feminitzat, no? S'associa a que el concepte masculí no pot patir aquest tipus de soledat o tracta d'ignorar molt més els sentiments o la part, aquesta part més emocional. Hi ha una gran dificultat perquè persones, homes de 80, 85, 90 anys parlin de soledat no moguda o reconeguin que necessito ajuda. I hi ha una part molt emocional que, sincerament, les dones la tenen molt més treballada, que facilita que s'hi puguin donar aquest pas. Certament, també és veritat que l'edat d'envelliment és més alta en dones, però sí que realment, i parlem de que la figura de la dona en aquest país durant molts anys ha estat molt enfocada en una esfera privada, no? I la figura masculina ha estat més en l'esfera pública. Afortunadament, avui ja no és així, o cada vegada s'està reduint molt més, però sí que hi ha doncs, aquest estigma també a obrir una part emocional que realment, si no ho hem fet durant tota la nostra vida, està molt difícil fer-ho per primera vegada quan ets una persona gran.
1: Mm-hmm. Si haguem de resumir el perfil, després de tot el que acabem de comentar, si haguem de buscar el perfil de la persona major que més pateix aïllament a Espanya, com el descriuríem aquest perfil? Seria una dona?
2: Seria una dona major de 80 o 85 anys, segurament, que viu sola.
1: Mm-hmm.
0: Ha canviat el perfil de les persones que ateneu des que et dediques, José, o més o menys s'ha mantingut?
2: El perfil, diguéssim, tipus, et diria que ara mateix és el mateix que de fet teníem fa uns anys, però sí que et podria dir que hi ha molta més diversitat en les persones que tenem. Que aquest sigui el perfil no vol dir que el número en tant per cent sí que s'hagi reduït molt més i que cada vegada a la Fundació ens arribin més homes majors de 80 anys que volen participar de les activitats i que et verbalitzen que necessiten aquest tipus de suport. Llavors, sí que podem parlar de que aquesta sensibilització social que s'està fent des de les entitats, des de les administracions, des dels mitjans de comunicació envolta la soledat no volguda, sí que està facilitant que cada vegada la informació arribi molt més i que aquest perfil comenci a canviar. D'igual manera, m'agradaria, no sé si també us sembla bé, parlar del perfil de persona voluntària, que casualment també és una dona de 65 anys que acaba de jubilar-se.
1: Mm-hmm.
2: Ho dic pel tema de lligar-ho amb el tema de les cures que ho parlava abans.
1: Sí, que podríem pensar que els voluntaris són universitaris o gent jove, però no, és sorprenent, no? Que siguin dones de 60 anys. Què impulsa a aquestes dones a dedicar-se al voluntariat? Quina necessitat tenen d'oferir-se als altres?
2: Clar. Realment hi ha un tema al final, no? És l'edat de jubilació.
1: Mm.
2: És un moment que per moltes persones és molt decisiu. Realment nosaltres vivim en un sistema, no? Que és capitalista i que hi ha un punt de valor en el tant per cent que tu produeixes. Quan tu et jubiles, no vol dir ni molt menys que deixis de produir, però sí que ho fas de la manera laboral que estaves acostumat fins ara. Llavors, moltes persones comencen a menystenir-se a si mateixes o a sentir-se de menys o a sentir que ja no estic aportant perquè estic jubilat. Llavors, cada vegada més es busquen alternatives que omplen a la persona, donant cap a la resta, però també cap a si mateixes. Perquè per un costat aconsegueixes tenir un envelliment molt més actiu, et sents molt més realitzat o realitzada en aquest cas.
1: Més útil, no?
2: Més útil, et sents més també forma part d'un grup, això et permet tenir, doncs, ja contactar amb altres persones voluntàries, etc. També us diria, i és veritat, tenim voluntaris de totes les edats, torno a dir, però aquest seria el nostre perfil tenint en compte el tant per cent majoritari de la nostra fundació. Realment, avui dia, si una persona jove, no, entre, diguéssim, 20... 40 o 50 anys, fàcilment, depenent de la franja d'edat que he dit, estarà treballant, segurament estarà estudiant i treballant algun d'ells, començarà a tenir fills, i llavors són moments on el temps és difícil. Segurament també està tenint cura d'alguna persona familiar pròpia, llavors El moment en el que hi ha més alliberament, diguéssim, de la pròpia persona és a partir de l'edat de jubilació. I és un moment on cada vegada més les persones arriben en una condició física més òptima per poder seguir acompanyant a altres.
0: I com trobeu aquestes persones? Com vos poseu en contacte amb elles o elles amb vosaltres, aquestes persones que tenen la disposició de dedicar una part del seu temps a acompanyar persones majors? Com es produeix aquest primer contacte amb aquestes futures voluntàries o voluntaris?
2: Bé, hi ha diferents maneres per poder arribar a fer voluntariat de la Fundació. Nosaltres és cert que mantenim sempre campanyes de comunicació, ho fem des de xarxes, però ho fem també des de la participació en espais públics, qualsevol trobada municipal o lloc mercadet, sempre hem de tenir una paradeta per donar-nos a conèixer, per compartir la nostra tasca de la Fundació. I moltes persones també ens coneixen, afortunadament, doncs gràcies a espais com el vostre, on tenim la possibilitat de parlar del que fa la Fundació, altres que sempre és el boca a boca. Certament cada vegada més, i és molt interessant, existeix més una preinscripció social. I la preinscripció social respon a que directament des dels CAPs, els centres d'atenció primària de salut, no? Deriven a persones a poder fer a vegades grups de voluntariat, perquè és una part molt necessària que pot omplir a una persona i realment inferir d'una manera molt notable en la salut física i mental de la pròpia persona que assisteix al metge.
1: Hi ha una dada que m'ha cridat també l'atenció, que teniu 2.310 majors acompanyats i 2.279 voluntaris. L'engranatge és perfecte. Com ho heu aconseguit, això?
2: Bé, et diria que...
1: És màgia, no?
2: És molta feina. És molta feina al darrere. És un gran equip de professionals a totes les delegacions. Aquest número respon al total de nacional d'Espanya.
1: Sí.
2: I és veritat que és una sort, perquè també parla molt bé de la societat en la que vivim i de que, tot i que el voluntariat no estigui passant el seu millor moment, moltes persones segueixen donant-se a d'altres. I això és el que ens permet a nosaltres seguir acollint persones grans. Però nosaltres realment necessitem que aquest número sigui coherent entre ells. Per acompanyar persones grans necessitem persones voluntàries que ho facin possible, que realment són aquest motor de la Fundació. Però sí que realment són uns números que impressionen, no? I que estem segurs, malauradament, sempre ho dic, tant de bo nosaltres no haguéssim d'existir, però malauradament sabem que aquests números seguiran creixent i esperem poder seguir fent front a aquesta realitat, no? Perquè al final, ho deia abans, la societat cada vegada és més longeva i els recursos per l'atenció a les persones grans cada vegada han de ser més notables.
1: I a banda d'això teniu 5.000 col·laboradors. De quina manera es pot col·laborar amb la Fundació?
2: Correcte, aquestes 5...
1: Sí.
2: Sí. Aquestes 5.000 persones, a banda de poder fer, diguéssim, voluntariat, no? Que tenim uns 2.300 voluntaris, també hi ha aquestes 5.000 col·laboradores, que són persones que potser no tenen el temps per poder destinar a fer un acompanyament, o sí, però a banda decideixen fer una contribució econòmica a la Fundació. Realment, per nosaltres, és un gran ajut, igual que la resta d'entitats o ONGs. No és fàcil, som entitats sense ànim de lucre, i tenir el suport social de la pròpia ciutadania que decideix en un moment com aquest apostar per nosaltres i destinar-nos una part, la que cadascú consideri, per fer un donatiu cap a la Fundació, per nosaltres és una gran sort comptar amb aquestes 5.000 persones que, igual que els voluntaris i que les persones grans i que l'equip social, fan possible que nosaltres puguem fer actes com el d'avui a València.
1: Conta'ns un poc com funciona la Fundació, perquè teniu moltes activitats, els voluntaris no participen tots els dies, està organitzat d'una manera molt concreta, com funcioneu?
2: Correcte. Nosaltres tenim 29 delegacions a tot l'estat espanyol actualment. Dins de cada delegació hi ha una persona tècnica, aquesta persona tècnica és la que lidera, diguéssim, el grup de voluntariat. Nosaltres apostem des de cada delegació perquè es pugui fer acompanyament continuat per part de la persona voluntària a la persona gran. Sempre li diem que nosaltres funcionem una mica com un Tinder, estudiem els interessos, estudiem el passat, la història, el recorregut laboral, el poble d'origen, els interessos, i intentem fer match entre les persones voluntàries i grans. I a partir d'aquí les persones voluntàries comencen un acompanyament setmanal d'entre una i dues hores amb la persona gran, dins de l'horari que els hi vagi millor, ho acorden per la seva banda, i a partir d'aquí la Fundació fa un seguiment. A banda d'això, doncs, nosaltres fem una activitat mensual a cada delegació, on tant persones grans com persones voluntàries poden assistir de manera conjunta a participar d'ella. I per un altre costat, nosaltres intentem a cada part del territori seguir contribuint a la sensibilització social, que al final és el que fa possible que anem a canviar una mica de paradigma.
1: Mm-hmm. Volia que parlarem també un poc de la part... N'hi ha dades mèdiques, emocionals. S'associa la soledat crònica amb la depressió i l'ansietat.
2: Sí.
1: Què arriba primer, l'aïllament o la malaltia mental?
2: Difícil, però habitualment és un... va molt lligat, i com et deia, cada persona viu d'una manera diferent. El que sí que està molt clar és que la soledat no volguda dona pas a acompanyada o no sempre d'un aïllament social, dona pas a una depressió, i que la soledat realment té un gran impacte sobre la salut mental de les persones. No sempre és depressió. A vegades també hi ha afectacions al somni, al descans de les persones, i és un cercle, perquè realment un cop comença la soledat, l'aïllament social va més. És la pròpia persona la que un cop sent aquesta soledat, moltes vegades s'aïlla més. Aquests factors, aquests riscos de salut mental augmenten, i és un peix que es mossega la cua, perquè aquesta situació no fa més que anar increixent, no? De fet, acompanyem a persones que fa, et diria, el cas més extrem que jo conec, més de 15 anys, que no surten de casa, perquè potser també els domicilis, no tots, això nosaltres insistim, no tots els domicilis estan acondicionats i preparats, molts són de construccions antigues, o la situació del territori, de les voreres, del carrer, no permet que una persona amb mobilitat reduïda, que a més pateix soledat no volguda, perquè hem de tenir en compte que també hi ha altres factors, pugui sortir al carrer. Això fa que la salut mental de la persona es vegi summament afectada.
1: També accelera el deteriorament cognitiu i la pèrdua de mobilitat, no? En aquest sentit que tu dius, de que no estan les ciutats preparades per a la nostra gent gran.
2: Exacte. Realment, quan una persona que comença a patir aquest aïllament social, realment no és només a salut mental, sinó també a nivell físic. No? El sistema comença a augmentar un deteriorament molt notable, i un abandonament. No? Al final, si no treballem els músculs, si no sortim al carrer, si no ens movem, és un factor que fa que la pèrdua de mobilitat per part de moltes persones segueixi augmentant.
1: També es menciona un major risc de malalties cardiovasculars. No sé si el dolor emocional d'aquesta soledat no desitjada es tradueix en un dany físic per al cor, o és un mite, no sé.
2: No, és un impacte real, però perquè també és el que dic, la soledat no és només no tenir vincles consistents, és tot el que comporta. És una persona que pateix soledat, que ha començat a patir un aïllament social, que comença a aïllar-se a si mateixa, no surt. Per tant, les malalties cardiovasculars, realment, si no portem una vida saludable, si no tens una alimentació saludable, i per tant, si no surts cada dia o cada setmana a comprar, si no et mous habitualment, si no surts a fer un passeig, si aquest aïllament va molt més, afecta aquests factors a la vegada, tant salut mental com salut física, com les malalties cardiovasculars, com moltes altres malalties. De fet, nosaltres insistim, hi ha moltes defuncions a l'estat espanyol que no sempre són reconegudes, però que nosaltres insistim sempre, no? Sempre quan parlem amb les administracions, són morts derivades de la soledat. I això és un factor que hem de començar a verbalitzar-ho i a dir-ho molt clarament. Són defuncions que neixen d'un abandonament i dius una falta de recursos per poder acompanyar aquestes persones en un moment molt concret i molt difícil de la seva vida.
1: És molt fort això que dius, eh?
2: Sí.
1: Bueno, em sembla bestial. O sigui, que una persona acabe morint per aquest aïllament social, aquest abandonament total, és per a posar mesures urgents i immediates. Vamos.
2: Correcte. Jo parlava justament l'altre dia amb el cos de bombers de Barcelona i em comentaven les diverses situacions que es troben també ells, perquè al final intentem treballar plegats amb cossos de seguretat i prevenció, com són els bombers o la policia, a cada comunitat autònoma. I sí, realment es troben situacions molt difícils on potser les persones portaven molts dies que ja havien mort.
1: No ho sabia ningú.
2: Correcte. I ningú s'havia adonat d'aquesta situació. Llavors, aquest tipus de morts que després acaben sent... clar, potser li havia donat un infart a la persona. Sí, però clar, ningú ha pogut socórrer a la persona. Potser la persona va caure, però no ha pogut aixecar-se. Llavors, parlem de situacions sumament difícils. Parlem de la necessitat també, i aquí sí que hem de dir-ho, no? Hi ha serveis com el SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que habitualment existeix des de cada administració pública als municipis de l'estat espanyol. És una gran necessitat per les persones grans, però també es necessiten molts més recursos per una adaptació de les vivendes. Si al final la vivenda no està adaptada per una persona gran que ja viu en companyia, molt menys per una persona gran que viu completament sola. I que comença a anar amb un caminador, o que comença a anar amb una cadira de rodes, o que comença a tenir dificultats per aixecar-se, per seure, i no té recursos per contractar una persona que pugui estar allà. Llavors, aquí hem de reforçar molt més, i aquí sí, insto a totes les administracions públiques, a destinar aquests recursos per acompanyar en aquestes situacions a totes les persones grans.
1: En una era de la hiperconnectivitat, tu creus que... hi ha més aïllament a les ciutats? Es viu millor la soledat en l'àmbit rural? O és igual? No sé.
2: És diferent. No, és diferent. Realment, moltes vegades els models, els projectes que nosaltres intentem generar des de moltes ciutats és una mica una rèplica del model que per si té una zona rural o un poble. Vale? La situació que jo deia abans d'una persona gran que cau a casa i que ningú se n'adona, és molt més fàcil que passi en una ciutat on una escala està plena de veïns que en una casa individual on viu una persona gran. Perquè si el veí o veïna no la veu i sap que està allà, estic convençut que aquella mateixa nit o el dia següent, com a molt tard, anirà a picar-la per saber si està tot bé. I això passa. I és aquest tipus de relacions, de vincles, els que fan que la persona segueixi sentint-se acompanyada i que no caigui en aquesta soledat no volguda. I amb això no vull dir que les zones rurals no es pateixi soledat no volguda, que també, no? Perquè també es pateix. Però vull dir que al final el model que nosaltres apliquem moltes vegades replica la societat que es viuen en molts dels pobles de l'estat.
1: S'està perdent un poc en esta societat en la que estem vivint, hiperconnectada, accelerada, asfixiant moltes voltes, s'està perdent el contacte familiar amb els nostres grans. O sigui, vivim un ritme de vida que ens impossibilita atendre els nostres majors i d'alguna manera els abandonem?
2: Sí, realment... la societat, com dieu, avança molt ràpid. Vivim en una societat completament hiperconnectada. Però, i jo no crec que hi vull pensar que és d'una manera no conscient, acabem entrant en canals de comunicació, no? Finalment estem hiperconnectats, però molt més per les xarxes socials, molt més per les eines més digitals, que no sempre, o cada vegada menys, però sí que moltes persones grans no es troben dins aquest sistema o no tenen la possibilitat d'aprendre per poder fer-ho servir. I això fa que de manera inconscient deixem completament fora l'espai de socialització que teníem. Perquè no fa molt l'espai de socialització que

0: nosaltres com a societat vivíem era la plaça, era el parc, era quan anàvem a la fruiteria, era quan sortíem a comprar al mercat municipal. Llavors, aquest conjunt d'avenços, i no dic que siguin negatius, jo crec que d'alguna manera han deixat fora el col·lectiu de les persones grans i no s'ha destinat la suficient atenció, els suficients recursos, i no s'ha donat la suficient importància que té acompanyar, formar, explicar. Si nosaltres apostem per una transformació social molt accelerada, no l'hem de fer pensant només en una part de la societat, que és aquella part que segurament té més accés als recursos, sinó que ho hem de fer pensant en tot el seu conjunt. I, per tant, és molt important que, tot i que seguim avançant, que no és res negatiu, seguim apostant per incloure tots els col·lectius, i més, quan cada vegada més, el col·lectiu de persones grans és el més significatiu de la societat espanyola.
1: Vosaltres parleu, ho estàs comentant, que ho havien comentat en la introducció, que voleu promoure un envelliment actiu. Com s'aconsegueix l'envelliment actiu? Quines activitats o programes que estigueu duent a terme des de la Fundació estan funcionant millor per a reactivar socialment els més majors? La festa d'esta vesprada és un exemple. Però quines altres activitats feu al llarg de l'any per a reactivar els nostres majors?
0: Nosaltres intentem llançar endavant projectes que responguin una mica a les necessitats de les persones que acompanyem dins de cada grup, no? Aquí a València també hem tirat endavant un projecte com, per exemple, és la bufanda de la iaia. La bufanda de la iaia és un projecte que consisteix en teixir en companyia, i sembla que no, però el fet de teixir facilita que tant persones joves com persones grans puguin participar en aquest projecte, puguin conèixer-se i puguin acabar generant un vincle. Realment, a nosaltres és veritat que ens funciona molt bé totes les activitats grupals per a totes les persones, però també moltes tertúlies on persones voluntàries i grans van a casa d'una persona gran i estan allà durant una bona estona per poder acompanyar-la. Intentem comptar amb espais de la cultura de cadascun dels territoris perquè puguin seguir assistint, perquè també moltes persones grans, fruit de la soledat, no assisteixen o deixen de banda també per la impossibilitat de poder assistir-hi a aquests espais culturals, cada vegada fent més convenis, més projectes de la mà amb museus, amb teatres. Intentem, doncs això, no? Hem generat un projecte també que consisteix en fer parelles intergeneracionals, parelles de persones joves i persones grans, per poder anar al teatre, per exemple, no? Ja que s'havia notat, doncs, que tant les persones joves, pel fet dels diners, segurament, i les persones grans, per la impossibilitat d'anar-hi, eren les persones que potser menys estaven anant al teatre, i s'ha decidit també, doncs, impulsar aquest tipus de projecte en diferents territoris que permeten que les persones grans, doncs, segueixin gaudint de la cultura, d'un accés gratuït, i que puguin establir un vincle també amb una persona jove amb qui comparteix un interès, que és el teatre, en aquest cas. Però realment és una diversitat d'accions i d'activitats. El que nosaltres ho diem, cada persona és diferent, amb interessos, amb gustos diferents, però sí que cadascuna d'aquestes coses permet envellir de manera activa. Intentem també que moltes persones grans, si tenen una habilitat, sigui la que sigui, doncs puguin inclús liderar un taller cap a altres persones. Si una persona gran sap tocar la guitarra, doncs intentem impulsar-ho. Si se li dona molt bé la jardineria, doncs intentem fer un taller de plantes, tallers de manualitats. Intentem que aquestes persones no siguin o no obtinguin només un rol passiu dins de la nostra fundació, sinó que també tinguin un rol actiu cap a la resta. Al final, el que nosaltres volem és que les persones puguin envellir amb dignitat. No són un col·lectiu homogeni. Al final volem que tenen la seva experiència i volem que tinguin aquesta capacitat de decidir què volen fer i que continuïn sent els protagonistes de la seva vida, no? Envellir no hauria de significar perdre drets, perdre vincles, ni molt menys el protagonista.
2: Per aquells oients, José, que ens estiguen escoltant i que a lo mejor tinguen

0: alguns recels sobre la seva pròpia capacitat per a tendir vincles amb altres persones que no coneixen, però que alhora tinguin certa inquietud de provar-ho o de saber com podrien fer-ho. Com es pot, a poquet, trencar el gel amb una persona que no coneixes i donar aquests xicotetes passes per a anar creant aquest vincle amb algú desconegut, amb les vostres activitats? Quina és la manera més... el primer pas a donar per a acabar creant un vincle amb algú?
1: Jo diria, i per dos si sona molt bàsic, que hem de recuperar dir bon dia quan veiem una persona, i que hem de recuperar dir hola quan ens creuem algun veí o alguna veïna al carrer. Veiem a moltes persones cada dia, sabem que conviuen al costat de nosaltres, i moltes vegades s'ha perdut el poder saludar, el preguntar com estàs, el preocupar-se per al contorn, per al context d'aquella persona. Realment hem de trencar aquesta barrera que ens impulsa a viure en un espai o una mentalitat molt individualista, i hem de tornar a recuperar aquesta mentalitat col·lectiva. I donar el pas a obrir la conversa no sempre és fàcil, però sí que realment ha de néixer d'una manera orgànica i molt natural. Un bon dia, un com estàs, dona pas a una conversa moltes vegades que una persona necessita. Potser aquest com estàs, aquella persona, era el que necessitava escoltar. I realment t'ho explica. I passeu durant 5 minuts asseguts en un banc del barri on us heu trobat. I t'asseguro que el dia següent que no la trobis, potser ja passes a fer un cafè. I potser d'aquí 3 mesos la convides a fer un cafè a casa. I potser d'aquí 5 ja us esteu trucant per telèfon cada cap de setmana. I us veieu de manera setmanal. Llavors, donem-li la importància que tenen les relacions socials per tot el nostre benestar. Perquè realment és un win-to-win, és algo que ens fa bé tant a les persones que donem aquest pas com a les persones que sabem que poden estar patint aquesta soledat no volguda, i que encara que no ens ho hagin verbalitzat, nosaltres hem obert aquest espai de socialització, de conversa, que pot generar un vincle estable i fort pel futur.
2: I jo crec que també el voluntariat és un procés com d'anada i tornada, en el sentit de que el voluntari, la persona que exercís de voluntari, uh-huh, aprèn d'una persona, posem una dona de 60 anys, està més pròxima a una de 80 i poden entendre's millor. En un cas d'un jove, el compartir la seva vida amb una persona molt més major és un procés d'aprenentatge, no? Sobretot en els temps que estem vivint, que és important conèixer la vida, conèixer els pensaments, conèixer les ànsies, els interessos de les persones majors, no? És un com una partida de ping-pong. Jo el dono, tu em dones.
1: Correcte. És un procés brutal, realment. Aquí faré referència a Marco Marchioni, que ell ho deia sempre, com facilitem els vincles improbables. I a vegades, quan una persona jove parla amb una persona gran, igual que viceversa, descobreixen que el moment potser que està vivint ara la persona jove, aquella persona gran ja ho va viure, o coses molt similars. I que aquest bagatge, aquesta experiència, i potser pensar que, tot i que ens separin 60 anys d'aquella persona i no tenim res a veure, no, ni molt menys. Totes vivim la vida de manera diferent, però vivim processos similars, vivim problemes, vivim dificultats, vivim alegries, vivim l'amor, vivim l'amistat, vivim moltes coses que són compartides completament entre totes les persones i que ens caracteritzen a l'ésser humà. Llavors, aquest tipus de relacions que potser veiem més fàcils o amb el nostre entorn més pròxim a nivell d'edat, no sempre és així. Nosaltres tenim, per exemple, alguna vegada hem fet alguna activitat on que també resulta molt interessant, compartint les diferències publicitàries, no? D'un anunci de Coca-Cola de fa 40 anys a l'anunci actual. Sí. No? I això ho fem amb moltes coses. I és curiós veure, no? A vegades amb l'entorn, fotos del barri, fotos de la ciutat de València, per exemple, no? De com ha canviat la ciutat en els últims 50 anys. I

0: brutal veure com entablen una conversa una persona jove que potser té 20 anys, que ho acaba d'estar començant a veure i que coneix una ciutat molt concreta, però que no coneix l'altra ciutat. I està molt bé compartir aquest tipus de situacions amb persones també més longeves i persones de diferents edats a les nostres, que potser nosaltres directament per un factor més edatista considerem que no tenim tant en comú, però que realment si ens li donem l'espai sí que és així.
1: Moltes vegades la soledat ve acompanyada també, estàs dient, edatisme per la discriminació d'edat. Com lluiteu des de la Fundació contra l'estigma este que diu que els majors ja no aporten res a la societat?
0: Bé, nosaltres, com ho deia abans, a banda de les campanyes de sensibilització que intentem impulsar sempre, nosaltres sempre ho diem, un vincle pot canviar una vida. I per nosaltres aquest edatisme, aquesta discriminació per edat, comença a trencar-se quan li donem la possibilitat d'obrir una porta, entablir una relació amb una persona que realment, no, que és el que ve a dir l'edatisme, associa amb unes capacitats concretes o unes situacions concretes només pel motiu de l'edat. I aquest fet és quan estem cometent l'edatisme. És cert que l'edatisme va cap a qualsevol edat, però en el cas de les persones grans tendim a generalitzar, tendim a homogeneitzar un grup i nosaltres intentem que mitjançant els vincles i les relacions estables sigui possible combatre aquest tipus de situació, no, com és l'edatisme.
1: Tu creus que la percepció social de la bellesa en les últimes dècades ha canviat o encara continuem associant-la erròniament a la passivitat, una persona passiva, una persona que ja no aporta res a la societat? Ha canviat el nostre punt de vista cap a la bellesa o encara ens queda camí per recórrer?
0: Aquí et diria dues coses diferents. Jo crec que socialment la mirada està canviant. Jo que, per exemple, habitualment m'agrada assistir sempre a tallers, a oferir alguns tallers amb joves de primària, recordo, no, quan demano exemples de que descriguin a les persones grans de la seva família, cada vegada ho fan diferent i cada vegada me descriveixen més. Doncs és una persona esportista, és una persona que surt a córrer cada dia, és una persona que s'encarrega de fer mil coses, és una persona sumament activa. I llavors, aquesta percepció, cada vegada, afortunadament, està canviant més. Certament, hem de seguir canviant moltes altres coses, no? Vam viure fa poc un cas de discriminació per edat cap a una persona de 88 anys, on una assegurança no va renovar directament l'assegurança només per l'edat. Nosaltres insistim, creiem que s'ha de fer una valoració de les capacitats de la persona, no associar unes capacitats directament a l'edat d'una persona. Una de les nostres reivindicacions, un projecte que vam fer ara ja fa uns anys, és reescrivim la bellesa, i és que si anem qualsevol persona, i convido a les persones que ens estiguin escoltant ara mateix a buscar en el diccionari, a la RAE, la definició de la paraula bellesa, la defineix d'una manera molt negativa, la defineix com aixeques, la defineix d'una manera passiva, i una de les coses que vam fer sortir al carrer i preguntar a les persones, no, com reescriuríeu aquest significat de la paraula bellesa, i per això puc dir que la concepció social cada vegada està canviant, perquè les respostes eren sumament positives, parlant de persones actives, compromeses, i que segueixen participant molt i gaudint del seu entorn.
1: Vosaltres treballeu també la bretxa digital des de la vostra fundació?
0: Sí, com et deia abans, per nosaltres és molt important intentar acompanyar a les persones amb les noves tecnologies. Llavors sí que intentem aprofitar per generar molts espais intergeneracionals i projectes compartits amb instituts de la ciutat, amb centres educatius, amb centres de formació professional, amb voluntaris que tenen les habilitats suficients. Intentem generar tallers sempre d'aprenentatge digital per intentar trencar aquesta bretxa, no? Que al final allunya encara més a la persona, i afortunadament, com us deia abans, tenim grups de WhatsApp amb persones grans, ho fem servir a diari amb moltes d'elles, perquè cada vegada les tecnologies són més notables, però per això treballem també altres situacions, no? Moltes vegades tornar-nos d'alta per tenir un certificat clave no és tan fàcil i ens costa a moltes persones generar una sol·licitud o demanar una cita per salut de manera virtual no és fàcil. Insistim, veure la teva quants diners tens al teu compte si vas de manera presencial, ara ja té un cost, fer-ho de manera virtual és completament gratuït. Llavors, en aquest tipus de situacions necessitem fer acompanyaments, necessitem seguir fent formacions. És veritat que no és el nostre centre, el nostre dia a dia, però no ho podem deixar de banda perquè necessitem seguir trencant aquesta bretxa digital.
1: Per a un oient que ens escolte des de casa, quins senyals són els que podríem considerar com una alerta que ens indiquen que un familiar està patint soledat encara que estigui acompanyat, com hem parlat abans? En què ens hem de fixar i de quina manera els podem ajudar?
0: Com dèiem abans, la soledat pot començar a afectar la salut física i emocional. Llavors, és habitual que hi hagin alteracions notables del ritme de la son. És a dir, quan les persones ja no poden dormir el mateix que dormien, quan una persona canvia els seus hàbits, això és un indicador claríssim, quan una persona que té uns hàbits concrets de cop i volta els canvia sense cap motiu aparent, doncs és un senyal d'alarma. Vull dir, no, res del que estic indicant vol dir que això sigui una ABC, que si es compleix un d'aquests, la persona pateixi soledat. Però sí que són indicadors que ens poden ajudar. Quan una persona gran comença a sortir cada dia a comprar alguna cosa, quan una persona gran potser ja no és capaç de, a vegades, aïllar inclús en algunes converses que tenen dins del nucli familiar, quan el caràcter d'una persona que era alegre comença a ser més tranquil, més relaxat, moltes vegades són indicadors que ens poden assenyalar que la situació està canviant i que podria haver-hi un indici de soledat no volguda.

0: Deu ser un geni prodigiós.
1: Estava bona l'orxata d'esta vesprada, José?
2: Estava molt bona.
1: Ho celebrem. Gràcies per la faena que feu des de la Fundació Amics dels Majors i que este estiu siga un estiu en companyia. I si és en soledat, que siga la soledat que cadascuna de les persones vulga triar. Gràcies per acompanyar-nos, José Donate, responsable de l'àrea social de la Fundació Amics dels Majors. Bona nit.
2: Bona nit. Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai.
3: Bona nit.
1: Gràcies, Txelo Miralles.
3: Bona nit, Gustavo.
1: Arribem a les 10.

0: Contrapunt en A Punt Ràdio.
1: Moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
2: Hola de nou, Gustavo. Comencem el resum i tornem a recordar aquesta notícia exclusiva que avançava este programa a les 8 de la vesprada i que diu que molt pront podríem tindre la confirmació de Juanfran Pérez Llorca com a candidat del PP a la presidència de la Generalitat. El dia 9 de juliol hi ha un desdejuni amb Pérez Llorca com a protagonista.

Protagonista, amb l'assistència de Miguel Tellado, el secretari general del PP. En principi, les nominacions a les eleccions autonòmiques estaven previstes per a l'inici del curs, però

0: I acaba el termini per a la regularització extraordinària d'immigrants, un procés que podria paralitzar-se si així ho decidís el Tribunal Suprem a petició d'Aragó i de la Comunitat Valenciana. El Tribunal ha obert un termini per a les al·legacions de les parts i ja tenim resposta de la Generalitat, que n'ha presentat les seues, en considerar que el decret pot afectar el conjunt europeu i que el govern ha actuat de forma unilateral, ho ha dit Juanfran Pérez Llorca.
1: Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respectant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
0: I des del govern de Pedro Sánchez, tant socialistes com Sumar estan convençuts que el procés complix la normativa comunitària i recorden que el permís de residència i treball és únicament vàlid en territori espanyol. Ho han explicat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen, decente.
3: El Tribunal Supremo ahora lo que hace es activar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales. Y nos va a escuchar a nosotros, a la abogacía del Estado, y va también a escuchar a otros. Y por lo tanto, nada tengo que decir de los procesos que están en investigación.
0: I més enllà de la picabaralla política està la situació de centenars de milers de migrants que aspiren a regularitzar la seva situació. Carlos n'és un d'ells. Un d'ells va arribar de Colòmbia buscant noves oportunitats i una vida millor, però aquesta perspectiva de moment es resisteix.
4: Hice una nueva oportunidad, abrirme puertas, venir a explorar, a ver cómo nos iba, pero nunca pensé que iba a ser así, tan duro.
0: Fa mes i mig que espera que es resolga el seu expedient de regularització, un paper que podria capgirar tota la seva vida.
4: Más estable, estar bien económicamente, no estar trabajando en negro. Es que en negro es muy complicado trabajar, poder estudiar algo.
0: I ui, hem tornat a sentir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, negar qualsevol vinculació amb Leire Díez i la trama que l'exmilitant socialista va muntar, presumptament, per a paralitzar processos que afecten el govern o el PSOE. Marlaska ha tornat també a defensar la directora de la Guàrdia Civil i ha insistit que aquesta presumpta trama és, en tot cas, una qüestió totalment aliena al seu ministeri. Al contrari, ha dit del que va passar amb el cas Kitchen.
5: Desde luego, las personas que esto lo han favorecido, a diferencia de otros casos bien conocidos, hoy tenemos la prueba en una sala de la Audiencia Nacional, evidentemente no ha sido ni directa ni indirectamente relacionado con el Ministerio del Interior. Es una trama, una supuesta trama generada fuera, en el ámbito exterior.
0: Marlaska ho ha recordat, a l'Audiència Nacional jutgen el cas Kitchen i la vista oral ha entrat ja en la fase final. Ho ha fet amb la presentació de conclusions per part del fiscal, que considera totalment acreditat que el ministeri que dirigia Jorge Fernández Díaz, en el primer govern de Mariano Rajoy, va organitzar una operació policial, parapolicial més aviat, per impedir que Lluís Bárcenas, l'extresorer del PP, filtrara informació sobre el finançament del partit. El fiscal és César de Rivas.
6: Ha quedado acreditado en el acto del plenario que ya desde principios del año 2013 se había puesto de manifiesto el interés de los acusados por recabar información y documentación que Lluís Bárcenas pudiera tener en su poder y que pudiera resultar comprometedora relacionada con el caso Gürtel y que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes.
0: I sis dies després dels dos grans terratrèmols a Veneçuela i segons l'últim balanç provisional de víctimes d'esta mateixa vesprada, ja són 1.943 els morts i més de 10.500 els ferits. Les autoritats estimen en 6,7 milions els damnificats per la catàstrofe. De neu d'aixes víctimes mortals són espanyoles i no queden moltes esperances de trobar en vida les 12 persones, també espanyoles, localitzades entre els enderrocs. I avui és l'últim dia per a presentar la declaració de la renda i l'Agència Tributària ha publicat la llista de morositat de l'any passat. Una llista que inclou aquells que deuen més de 600.000 euros a la hisenda pública. En la llista trobem noms com l'empresari valencià Paco Roig o persones conegudes com Patricia Conde, Quico Matamoros o, els ja habituals, Isabel Pantoja, Paz Vega i Bertín Osborne. Gustavo, no estan ni el teu ni el meu, de noms, dic.
7: És curiós, en el rànquing sempre estan els mateixos, però ciutadans de peu no ho tenim, sens dubte, tan fàcil per esquivar.

0: Hisenda, com ha de ser d'altra banda. Estes han sigut les notícies d'avui. Podem avançar les que marcaran l'agenda informativa durant les pròximes hores.
1: Demà, amb el termini que hem comentat de regularització ja tancat, el Ministeri de l'Interior farà un balanç, però en este cas sobre la migració irregular. I el titular del departament, Fernando Grande Marlaska, també presidirà l'acte que commemora el 20 aniversari de la instauració del carnet de conduir per punts. I demà pren possessió també del càrrec del nou rector de la Universitat Jaume I, Jesús Lanzis, un acte institucional en el qual estarà present el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Una altra universitat, en este cas la de València, celebra la reunió del seu claustre amb un ordre del dia que inclou la presentació de l'informe de gestió de 2025 i la proposta del pressupost per a 2027. I el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, participarà en Alberic en l'obertura de la 13a Assemblea de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, una xarxa de la Corporació Provincial. Gustavo.
0: Ha informat una nit més en este programa Xavier García del Valle. Bona nit, company.
1: Bona nit.
0: Ara és moment de saber qui ve a posar el contrapunt final a la nit.

0: I ara, si ens permeten, tornem sobre una informació que este programa els avançava puntualment a les 8 de la vesprada. Segons ha pogut saber Contrapunt, la designació de Juanfran Pérez Llorca com a candidat del Partit Popular a la presidència de la Generalitat podria estar molt més a prop del que inicialment es preveia. Hi ha un element que convida, si més no, a pensar-ho. El pròxim 9 de juliol està previst un desdejuni informatiu amb Pérez Llorca com a protagonista i amb la presència del secretari general del PP, Miguel Tellado. Un acte que per si mateix podria interpretar-se com un mes en l'agenda política, però que en el context actual i segons la nostra informació adquirix una rellevància especial. Perquè el calendari oficial situava les nominacions autonòmiques a l'inici del nou curs polític, però les fonts consultades per este programa apunten que els terminis podrien avançar-se i que el nom de Pérez Llorca podria quedar confirmat en les pròximes setmanes. Mentrestant, des de València, l'alcaldessa Maria José Català deixava este mateix matí algunes declaracions que, sense dir-ho explícitament, alimenten també la idea que el desenllaç podria estar més pròxim del que molts esperaven.
1: El próximo día 18 de julio nos desplazamos los candidatos de las capitales de provincia a Santiago para, digamos, un acto de nombramiento oficial de sus candidatos. Estoy convencida de que desde de aquí a ese momento también las candidaturas autonómicas se van a despejar con absoluta normalidad.
0: Saludem Jesús Lorda, company de València Plaza. Bona nit.
2: Bona nit, Gustavo.
0: Saludem el director del diari Informació, Toni Cabot. Hola, Toni.
3: Gustavo, molt bona nit.
0: I saludem la periodista i politòloga Alba Juan. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Bé, sembla que està plou clarificat el desenllaç, malgrat que en els últims mesos Vicent Mompó tampoc ha deixat de postular-se i de reclamar el seu espai, però malgrat esta certa timidesa fa l'efecte que tots els camins conduixen a que en les pròximes hores es confirme, en els pròxims dies, setmanes, és a dir, abans

0: de l'inici del curs es confirmi la designació de Pérez Llorca. Jesús.
1: Doncs ha sigut una notícia, no?, que ha arribat d'una manera que molt poca gent s'esperava que fora tan pronta, no? Però que sí que sembla que a principis de mes almenys el suport de Gènova podria estar ahí. És una qüestió que al final contrasta molt amb el que comentàvem precisament en aquests micròfons fa unes setmanes, i era la fredor, no?, de l'acte a Sueca, no?, en què el president de la Generalitat d'alguna manera doncs va passar de llarg en el discurs de Feijóo, no? Però al final la realitat és que el Partit Popular vol deixar tancar la majoria de candidatures abans de l'estiu. Està l'acte del 18 de juliol, i això també li porta a córrer una miqueta més en la designació, o almenys en el suport oficial, no, al candidat a la Generalitat. Però, tot i això, no veig un estiu en què n'hi hagi certa tranquil·litat. És a dir, crec que seguirà ben soroll, seguirà ben ser suspense. Hem de tindre en compte que al final este mes de juliol va estar marcat per la tramitació de pressupostos. Vox va amagar molt ahir en el seu suport, no?, en condicionar el seu suport a diferents qüestions. I al final la figura de Pérez Llorca, doncs, en alguns punts no va estar de la manera més destacada possible, no? Això sumat a que al final n'hi ha altres sectors del Partit Popular que han volgut jugar el partit amb major o menor doncs vehemència, però han volgut jugar el partit. Això fa que l'estiu en un principi doncs es preveu ser soroll entorn a la figura de Llorca, i ser rumors interns, no?, entorn a si ha de ser o no el candidat. En qualsevol cas, la idea de Gènova és la de deixar la candidatura tancada, la qual cosa em sembla una bona decisió, un bon moviment per part de Gènova, perquè d'alguna manera s'havia de clarificar esta situació. Pérez Llorca va arribar al Palau a inicis pràcticament el primer dia de desembre. Està fent un treball en la Generalitat, ha portat els pressupostos endavant, i d'alguna manera Gènova havia de respondre de manera pública doncs, i mostrar el seu balanç i el seu content, tot és content en la figura de Llorca. Que ho faig abans de l'estiu i en plena tramitació de pressupostos denota certa confiança al que d'alguna manera ja estava previst, però es ratificarà ser el candidat de la Generalitat.
0: Toni Cabot.
2: Sí, quan deixen que l'últim encontre entre Feijóo i Llorca fa unes setmanes sí que va alçar pues, alguna suspicàcia, si no estava clar, però jo vaig parlar amb gent molt a prop del president i no notava preocupació. Estaven convençuts de que anava a ser el candidat, que no havia polèmica ni debat en aquest sentit, que estava clar que escassament mesos de tindre que anar a les urnes no anava a treure un candidat ara d'un altre lloc, encara que per dins es parlar de que si podia haver algun altre, etcètera, etcètera, però no, des de l'entorn pròxim, des de l'altre, jo puc confirmar-te que això és el que em van traslladar a mi, que no havia cap de preocupació, i bueno, línia de continuïtat, no? Però jo crec que pues, actua ja com un candidat natural del Partit Popular, i la maquinària institucional ja treballa, a més, firmament enfocada per a que Llorca revalide el seu mandat, no?
0: Alba Juan.
3: En aquest sentit, no estàvem bé tampoc molts moviments interns, com comentàvem, que contraposaren o que feren un contrapès a Pérez Llorca. Sí que és veritat que durant molt de temps jo crec que també ha estat esta opinió de que potser no era un lideratge massa fort per a la situació que a lo millor requeria a nivell del tauler polític, però jugava molt bé en aquesta part d'un govern tranquil, institucional, després de tota la qüestió de la Dana. Jo suposo que també estaven guardant un poc la decisió fins a veure també com quedava el tauler diguem electoral, perquè fa molt poc que ha existit, per exemple, el tema de les eleccions del CIS, no?, en l'enquesta, i estem veient pues, que segons el CIS estaria molt més ajustat a lo millor de lo que el PP pensava, a lo millor estaven mirant aquestes contraposicions també electorals com funcionaven, però bueno, al final també és veritat

0: que la notícia estava començant a ser i sa distància o sa gelor entre Feijóo i el candidat, i evidentment no volen promocionar això ni volen que se parle en estos termes, per això també considera certat que ho hagin llançat i anunciat, no encara, però sí que vaig a cap a esa línia, no? I després també és interessant veure com juga o quin paper juga Pere Diorca en el tauler que se configurarà en les pròximes eleccions en cas de que guanyara, perquè potser al partit també li interessa una figura pròxima a Vox. Estem veient com en Andalusia la negociació s'està bloquejant molt, Juanma Moreno no descarta, inclús, segons diu, poder convocar altres eleccions o intentar fer una segona votació, perquè la prioritat nacional s'està posant com a mur, diguem, de contenció entre un i altre. En este sentit, Feijóo pot arribar a pensar que Pere Diorca, davant la seva bona relació i enteniment en Vox, puga suposar una bona opció per a encauzar i arribar a acords en pròximes eleccions.
1: No oblidem que Pere Diorca al final venia de ser el síndic del PP a les Corts. Els últims pressupostos aprovats, perquè estos encara estan pendents, no, d'eixa tramitació parlamentària, es va negociar ell precisament a les Corts amb Vox, no? Sempre ha tingut una relació cordial i bona amb este soci de govern que ha sigut al llarg de la legislatura, no? I al final això també l'avala d'alguna manera davant l'enteniment que el Partit Popular necessita amb Vox per a poder pactar, no, i poder tindre governs estables en les autonomies. De fet, des del principi es donava pràcticament presentat que una gestió de Llorca en què portara d'alguna manera certa estabilitat i que pues, les enquestes acabaren donant que Llorca podria revalidar la presidència, doncs l'anaven a portar a ser candidat, no? I a més, ara el que ha de córrer, no, és com Llorca dibuixa eixa nova direcció del Partit Popular, no? Hem vist que el Consell que ha tingut després de la seva presa de possessió ha mantès molts els càrrecs, ha incorporat figures de diferents famílies del Partit Popular, d'alguna manera ha intentat recolzar-se en diferents dirigents. Ara cal veure, no, en el moment en què Gènova finalment el ratifique, com d'alguna manera dibuixa el seu nou esquema completament des de zero davant el Partit Popular. Però en qualsevol cas insistís que en que era una qüestió que des del principi es donava per sentat, que una gestió relativament estable el portaria a ser el candidat, ha hagut soroll, i fins que la qüestió no siga oficial, òbviament des d'algunes famílies del Partit Popular n'hi haurà cert run-run entorn a si Pere Diorca hauria de ser o no el candidat del PP.
2: Més coses. Mentre el govern central celebra haver superat el milió de sol·licituds en la regularització extraordinària de persones migrants, el Tribunal Suprem es pregunta si esta decisió cap dins del marc jurídic europeu o si, abans de continuar avançant, convé preguntar-li al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És curiós, el mateix fet pot ser presentat com un èxit administratiu o com un possible problema legal, depèn de qui ho explique. Mentrestant, els qui han aconseguit presentar tota la documentació respiren alleujats. Els qui no han arribat a temps reclamen una pròrroga. I els partits polítics, com quasi sempre, miren el mateix expedient, però hi llegeixen conclusions radicalment diferents. En primer lloc, volem reparar en les històries humanes, en les històries de la regularització que ha recopilat la nostra companya Adelaida Ferre.
3: Yo llegué con mi madre. Entonces se nos conflictó un poquito conseguir una habitación, empadronarnos.
4: D'això ja han passat 2 anys. Carlos Lozano va arribar de Colòmbia buscant noves oportunitats i una vida millor. Però aquesta perspectiva, de moment, es resisteix.
3: Quise una nueva oportunidad, abrirme puertas, venir a explorar, a ver cómo nos iba. Pero nunca pensé que iba a ser así, tan duro.
4: Tan dur que fins i tot va ser víctima d'una agressió racista que ha quedat impune.
3: Me golpearon, me dejaron moreteado, también estuve en urgencias. Pasaron 2 años y nunca hubo ninguna contestación ni nada.
4: Carlos ha passejat gossos, ha cuidat persones majors i ha anat a l'obra.
3: Muy complicado para que le den a uno trabajo. No, realmente uno no consigue trabajo. Toca estar trabajando por horas, a veces no le pagan, a veces quitan el dinero y en negro.
4: Fa mes i mig que espera que es resolga el seu expedient de regularització, un paper que podria capgirar tota la seva vida.
3: Más estable, estar bien económicamente, no estar trabajando en negro. Es que en negro es muy complicado trabajar, poder estudiar algo.
4: El camí de Carlos a casa nostra no ha estat gens fàcil.
3: La realidad, uno viene acá es a sufrir. No es como el país de uno, uno viene a sufrir, tiene que pasar mucha pena, pasar muchos disgustos, pasar muchas cosas.
4: I amb tot, encara el futur amb esperança.
3: Yo no me arrepiento, es una gran oportunidad, nuevas experiencias, nueva cultura.
2: Després d'escoltar el testimoni de Carlos, anem amb la qüestió que ha generat debat en el dia d'avui. El Tribunal Suprem ha emès una providència que podria obrir la porta a paralitzar esta regularització extraordinària per si xocara amb les normes del dret europeu. És el que demana, entre d'altres, el propi president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, després de presentar recurs davant el Suprem.
5: Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia. El Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
2: De manera semblant, però amb altres raons, s'han pronunciat el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, i des de Vox, el seu portaveu al Congrés, José María Figaredo.
6: Lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno.
7: Todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea. Muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
2: Des del govern de Pedro Sánchez, tant socialistes com Sumar han llançat un missatge de tranquil·litat a les persones migrants que han regularitzat la seva situació a Espanya. L'executiu central està convençut que el procés complix la normativa comunitària i recorden que el permís de residència i treball és únicament vàlid en territori espanyol. Escoltem primer la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i després el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
8: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen, decente.
9: El Tribunal Supremo ahora lo que hace es activar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales. Y nos va a escuchar a nosotros, a la abogacía del Estado, y va también a escuchar a otros. Y por lo tanto, nada tengo que decir de los procesos que están en investigación.
2: De fet, el govern treballa en coordinació amb l'advocacia de l'Estat per aclarir les qüestions plantejades. Després, el tribunal escoltarà les al·legacions i haurà de decidir si eleva o no la qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Mentrestant, el president Pedro Sánchez s'ha felicitat pel més del milió de sol·licituds que s'han presentat.
10: La primera medida del plan es la propia regularización, el reconocimiento de derechos y responsabilidades por parte de las personas migrantes que están entre nosotros. Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes. En España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
2: Per la seva part, la líder de Podem, Ione Belarra, demana que s'ampliï el termini perquè moltes persones no han aconseguit reunir la documentació requerida.
11: Hoy le pido al gobierno que amplíe ese plazo y que cese la caza al más puro estilo ICE que se está produciendo de personas migrantes en este país.
2: En altres paraules, però també demana una pròrroga. Ho hem escoltat en este programa en directe el portaveu de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, Jaume Durà, en paraules a contrapunt. Bé, en primer lloc vos pregunto per la notícia d'avui o la notícia que ha suscitat el debat d'avui. Penseu que entra el procés de regularització en col·lisió amb les normes de la Unió Europea? Jesús.
1: Estava revisant una mica la documentació, el que han publicat diferents mitjans i demés, i al final n'hi ha dues qüestions, no? Per un lloc, el tema de la lliure circulació, i després, per un altre, la suspensió de retorns que d'alguna manera ja s'havien activat. La realitat és que partim de que aquesta regularització de persones migrants respon a una necessitat

0: de Justícia Social d'Espanya i, òbviament, es donaven per sentat que n'hi havia retorns que estaven activats, però que, d'alguna manera, doncs, s'havia de donar certa garantia a aquestes persones per a que seguiren, no, a Espanya, sempre quan tinguin un contracte de treball, etc etc. I després, per una altra banda, el tema de la lliure circulació, el govern d'Espanya ja ha aclarit, no, que el permís sol és vàlid a Espanya, per la qual cosa, al final, estem en un procés inicial, han de donar resposta dos autonomies, advocacia de l'Estat, etc, i després s'ha de pronunciar el Tribunal de Justícia Europeu. Per tant, el procés és llarg i veurem com acaba esta situació. En un principi, podria ser que per el tema dels retorns que ja estaven oberts poguera haver certa col·lisió, però en qualsevol cas la realitat i el que implica en la pràctica és que no va haver una suspensió, almenys en un principi, dels expedients que estan oberts i, per tant, la regularització tira endavant a falta del que puguen dir els tribunals, però en un principi, vaja, el panorama, no, que es planteja, crec que ha d'haver certa prudència, però que la qüestió podria eixir de manera favorable al procés de regularització que s'ha obert.
1: Toni Cabot.
2: Sí, escoltava la reacció del president i efectivament existeixen sèries dudes jurídiques, no? Perquè el procés de regularització en Espanya col·lisiona en el dret de la Unió Europea, lo que com dius, ha portat al Tribunal Suprem a plantejar formalment la possibilitat de recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió, no? Per a mi hi ha dos punts, no? Dos punts clars, no? En este cas. Un és del pacte de la migració i de l'asil de la Unió Europea, no? El Tribunal Suprem ha assenyalat, a més, que una regularització de caràcter normatiu i general, recordem, que com acabes de contar, s'abarca mils i mils, centenars de mils de sol·licituds, pues podria xocar clarament, no?, en les regles d'aquest pacte de migració i asil, no? El marc europeu, a més, deixa clar, de manera claríssima, a més, que les decisions sobre les arribades de migrants i les polítiques d'asil no poden ser assumides per estats membres d'una manera unilateral, no? Té que ser d'una manera coordinada, no? Els principis, com sabem, de solidaritat i també de repart equitatiu. I per altra banda, jo crec que també ahí està apuntat també, que ha escoltat, que ahí parla la lliure circulació en l'espai Schengen, no? Que el Ministeri, encara que, com has dit, el Ministeri d'Inclusió ha defensat que el permís que s'otorga és vàlid única i exclusivament per al territori espanyol, a nivell europeu es preocupa que l'impacte indirecte, no?, en la resta de socis, no? De fet, jo crec que han dit diversos líders, a més comunitaris, han argumentat també que dotar d'aquest estatus legal a més de mig milió de persones, que és de lo que es parla, pot traduir-se en que aquests immigrants pues, utilitzen els avantatges d'aquest espai Schengen per a desplaçar-se i, a més, crear-se de forma irregular en altres països del bloc, no? Jo crec que en aquests dos punts haurà que tenir-los en compte per a veure quina és la solució final.
1: Alba.
3: En aquest sentit, ja s'havia intentat paralitzar aquesta qüestió quan encara estava activa la regularització i no obstant això, pues, el Tribunal Europeu va dir que per raons humanitàries, de gestió i tot això, no se pararia, sinó que s'investigaria perquè encara no tenien, diguem, la informació suficient per saber si això, pues, això repercutia o col·lisionava amb alguna directiva europea i encara no ho tenen clar, per lo qual això simplement és pues, una qüestió que s'obri cap al Tribunal de Justícia Europeu i a partir d'ahí seria el d'asil que decidiria. Així com hem comentat, pues, està per una part la directiva europea de retorn, no? En quins casos suposadament s'hauria de retornar. Segons la directiva europea, les persones en situació irregular haurien de començar un procés de retorn, a no ser que, i així és on ve part de la qüestió, hi ha gent situacions pues, humanitàries o d'interès nacional o altres qüestions que impedisquen o que impossibiliten o que puguen posar en qüestió que aquestes persones se puguen retornar, no? Així, al ser una quantitat de gent tan gran, estem parlant d'un milió, 1.300.000, 1.400.000 de persones, a més...

0: que siga una situació que se faci de manera immediata o en pocs mesos sense tindre en consideració cada qüestió individual, claro, posa sobre la taula si això s'hauria d'haver fet, que hi ha una part de perspectiva que és certa de la necessitat de regularitzar a la gent que ja està si vivint, però amb uns tràmits més espaiats. Què passa si? Que ese milió de persones ja estava en Espanya residint. I ahí està el quid de la qüestió. Per a mi no és una situació d'asilo, de ens trobem a aquestes persones fora d'Espanya i tenim que acollir-les, que ahí sí que estaríem tractant temes internacionals i europeus, sinó són persones que segurament moltes d'elles porten anys vivint així i treballant en situació irregular. Ahí és on també està part de la qüestió, aquesta economia submergida, aquesta falta de drets de les persones, aquests salaris que competissin per baix en els salaris espanyols i que no permetissin que competir inclús a nivell de treballadors en igualtat de condicions, i són molts condicionants que posen ahí el foco en potser si és d'interès nacional i potser si hi ha raons humanitàries per els països d'on venen aquestes persones, que solen ser pues, països en situacions de precarietat, en situacions econòmiques roïnes, en situacions bèl·liques, i clar, agafar aquest milió de persones i analitzar un per un cada expedient seria pràcticament impossible per a l'administració.
1: L'administració, al final, en la línia del que comentava Alba, no? Patís un greu problema a nivell burocràtic en este procés s'ha intensificat. Si ja de per si ha costat dur a terme doncs els tràmits burocràtics per a la regularització de cadascun, imagina't el que suposa analitzar cada cas, no? De manera concreta. Al final, una de les claus està en el tema d'haver suspès, no?, certs retorns que d'alguna manera s'havien articulat, però en la línia del que comentava Alba, d'alguna manera, és que hi ha marge d'argumentació per al govern en aquest sentit, perquè al final Espanya tenia una necessitat de regularitzar, per dir-ho d'alguna manera, després de detectar molts casos en què existia certa economia submergida, persones que estaven vivint de manera irregular, però també treballant de manera irregular en el país, i al final només cal tindre en compte que Espanya porta una dècada amb un creixement vegetatiu negatiu i no obstant això, la població oficial continua augmentant i d'alguna manera tots els sectors dedicats a serveis, etc., continuen augmentant en quant a nombre de treballadors, en quant a capacitat, etc. Tot això ve d'una immigració. N'hi ha molta que, per raons de el país de procedència sobretot i per tindre un contracte laboral, doncs poden estar en una situació regularitzada. N'hi ha altres persones que no han tingut eixa sort d'alguna manera i el que venia este procés de regularització, com han vingut alguns en el passat, és a plantejar certa justícia social en este procés i permetre que este milió de persones puga d'alguna manera competir en igualtat d'oportunitats en quant a serveis, etc., amb la resta de la població. Com bé planteja el govern, el permís només és vàlid a Espanya. D'alguna manera, el tema de la lliure circulació hauria quedar, no, tancat, almenys a nivell legal, en aquest sentit. Una altra cosa són els dubtes que puguem plantejar respecte a casos concrets, perquè al final són persones que estan en Espanya i pues, d'alguna manera podrien acudir a altres països de manera irregular. Doncs no ho sé, que caldria veure, no, cada cas concret i com es desenvolupa això. Per això considero que n'hi ha cert marge, no, d'argumentació per al govern. El tema està molt obert, és molt incipient, queda molt de procés per davant, però en qualsevol cas considere que aquest marge que també li dona la normativa al govern per a poder argumentar el seu procés podria acabar en que el veredicte, no, del Tribunal Europeu puga acabar sent doncs en la línia de l'argumentari que està desplegant actualment el govern. En qualsevol cas, sí que és cert que n'hi ha motius, no, per a poder doncs estar preocupats en aquest sentit, però considere que aquesta necessitat de regularitzar a persones que ja estaven així i que, com bé plantejava Alba, és que estaven moltes d'elles treballant, l'únic és que això no estava sent legal, no, d'alguna manera, doncs el que ve a plantejar és que, baix el meu punt de vista, la situació podria acabar en res.
2: Toni. Sí, estic totalment d'acord amb aquesta última apreciació. Jo crec que sí que fa falta, que ha falta una regularització. Hi ha moltíssima gent que està treballant de manera irregular i jo crec que a més al país li interessa que regularitzar a migrants

0: com està la natalitat, quin és l'índice de natalitat, com està aquesta balança, i sí que ens fa falta al país tindre mà d'obra i que vagin cotitzant, no? Una altra cosa és que hi ha que fer un ordre i també pensant que no estàs a soles, tu perteneixes a un espai del que és la Unió Europea i sí que presenta diverses dudes, però sí, jo estic d'acord també que sí que feia falta una regularització i regularitzar també a moltíssima gent que estava treballant de manera irregular.
1: I políticament pense que també ha interessat mesclar i confundir amb els conceptes de donar la nacionalitat, un permís de treball, un permís de residència, són coses distintes i això s'ha mesclat molt per a que pensem que una persona que viu així i que té a partir de requisits d'estar vivint així, de no tindre antecedents penals, de tindre cert arraigo, això ja li va donar totes les eines o una nacionalitat que la resta d'estrangers tarda 10 anys en aconseguir. Evidentment no és així, n'hi ha que distingir també en tot este debat perquè s'ha interessat per mesclar i confundir a la ciutadania, no? També per a cert discurs en contra de la immigració, i això el que està dient és el contrari. Aquestes persones ja estaven així, és assegurar-se de on estan, de qui són, on viuen, com treballen i a partir d'ahí que puguen estar, diguem, de forma legal en Espanya. Això no implica que puguen anar a altre país o a Suïssa o a Alemanya a treballar, per això necessitaran, o en el cas d'anar de turista, també un permís de turista per a certes dies que serà temporal, o un permís de treball que tindran que demanar de forma externa. Són coses diferents.
2: Preu pausa i continuem posant el contrapunt en esta última nit del mes de juny.
3: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
4: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Contrapunt en Apunt Ràdio.

0: Segons Figaredo, mentre a Espanya per a votar per correu sí que s'exigís la identificació tant quan se sol·licita el vot per correu com quan es deposita, per a l'estranger no s'exigís. És més, Vox acusa el govern de Pedro Sánchez d'alterar el cens electoral davant pròxims comicis mitjançant el que considera un, segons paraules textuals, colp d'estat a càmera lenta a través de nacionalitzacions massives. Tot això, diu, motivat per les enquestes, els mals resultats que, segons Vox, les enquestes atribueixen al PSOE. Vox, que demana a la Junta Electoral que no es puga votar per correu als residents a l'estranger. Jesús.
1: Comentava abans, quan estàvem parlant del tema de la regularització, Alba deia que s'havia intentat confondre, no? I crec que una miqueta és el mateix que s'està intentant plantejar en aquest sentit. Vox està plantejant qüestions de dubtes, d'opacitat, etc. I la realitat és que sí que és cert que sobretot la llei de nets, no, permet votar a una gran quantitat de persones que resideixen en l'estranger. Ara bé, al final el vot és secret. No hem de donar per sentat que això es planteja com un cop d'estat. Són altres persones que poden votar. Sí que és cert que els resultats electorals el que ens diuen és que el vot a l'estranger, doncs, és d'alguna manera recolza més a l'esquerra que a la dreta. Però no es pot plantejar com un cop d'estat, perquè al final la llei de nets el que ve és a beneficiar a besnets, a nets, a fills de persones que en algun moment van tindre que anar a l'estranger, però que van néixer a Espanya, i sobretot persones que en un moment de guerra, no, al segle passat, doncs, es van tindre que exiliar. I són els descendents d'aquestes persones. A mi el que em preocupa de tot això és que s'intenta ja generar un marc davant les properes eleccions de que n'hi ha opacitat entorn a les xifres del vot. No és una qüestió que crec que s'ha de posar sobre la taula en un estat democràtic, no? Al final el vot per correu doncs està en valija diplomàtica, s'entrega en un sobre que està franquejat, etc. I d'alguna manera té una sèrie de controls per a determinar qui se vot s'ha emès de manera real. Plantejar a la gent que vagi a centenars de quilòmetres, en molts casos, a fer el seu vot presencial, crec que no és viable ni és operatiu, i més en certs països on potser les comunicacions tampoc són tan fàcils en les capitals del mateix estat. Per tant, al final el que s'està veient ja no només de Vox, sinó també del PP, que està parlant d'una modificació substancial del cens, etc., és que d'alguna manera s'està preparant el terreny en termes argumentaris davant les futures eleccions i davant generar un marc de que el govern està creant doncs un nou cens, o està fabricant votants, quan al final la realitat és que sí, augmenta el nombre de votants, però cadascuna d'aquestes persones, com la resta de persones, tenen completa llibertat, com és un estat democràtic, doncs, de recolzar l'opció política que consideren. I això és el que més me preocupa d'aquest argumentari, tractar de deixar i d'impregnar sobre el debat polític que està havent un col d'estat des del cens electoral.
0: Toni.
2: Sí, parlar d'un col d'estat a càmera lenta, com diem, a mi també em pareix desmesurat, no? Però des de la perspectiva jurídica, la viabilitat de la mesura, hi ha que parlar de la vulneració del dret, a més, al sufragi, no? És que obligar a que el vot dels inscrits en el CERA siga exclusivament presencial en inversades, pues, suposaria, a més de la pràctica, la desmobilització o la privació del dret al vot de mils i mils de ciutadans, no? Molts d'ells que com sabem residien a mils i mils de quilòmetres de seus diplomàtiques de seus respectius països d'acollida, no? I sí, jo a més crec que la Junta Electoral Central té com a funció velar per la transparència i que siguin netes les eleccions, no? Però no té competències per a modificar els procediments de votació que ja s'han establit per llei, no? O per a retirar també els drets reconeguts per la llei orgànica del règim electoral, no? Una reforma de xerrata, a més, requereix una modificació legislativa en el Congrés dels Diputats.

0: Yo creo que ahí no te den per a un rescat, no?
1: Alba.
2: Molt encertat el que comentava Toni, no? Fins a quin punt la Junta Electoral podria modificar una llei com és el dret al vot, no? Així n'hi ha dues coses que a mi m'han cridat l'atenció, que és per què apareix ara este debat quan és una llei que, si mal no recordo, està des de 2022. Jo crec que així hi ha dues intencions, no? Una, que la immigració, siga de la forma que siga i en el debat que siga, estiga present dins de diguem, l'opinió pública i els comentaris i els mitjans, no? I, per altra part, posar en dubte, com hem comentat, el sistema democràtic, que, si ens fixem en eleccions com poden ser les d'Argentina o com pot ser també en Estats Units en Trump, una de les coses que estranyament apareix i coincidís en Vox és el posar en dubte el vot pel correu. Al final, com hi ha diverses infraestructures democràtiques que algunes d'elles no se poden tocar, o és evident que posaries en dubte tota la base, el que estem anant-nos és cap a aquestes proliferacions, no? Doncs el vot per correu, que està més llunyà i que la gent no l'ubica tant, pot ser que siga fraudulent. Evidentment, com en qualsevol procés electoral, poden haver errors puntuals en el recompte de vots o en algun error d'enviament certificat, però en general no hi ha cap dubte de que és un procés democràtic. No han hagut denúncies que hagin arribat a cap lloc de procediments fraudulents o no democràtic que posen en dubte este mecanisme. Entonces, per a mi, estan intentant demostrar que volen protegir la democràcia i democràticament el vot, però al mateix temps estan fent el contrari, que és posar en dubte aquest dret al vot. Si tu a una persona que damunt viu a l'estranger, suposa que en general se va per motius laborals, que damunt d'aquests motius laborals li dius no, has d'anar-te'n a quilòmetres a votar, quan en general l'abstenció en l'estranger sol ser també més alta, estàs obstaculitzant cada vegada més i se dret al vot. Aleshores, te pots considerar que estàs volen protegir la democràcia si el que vols és el contrari, anar obstaculitzant el vot a la gent que té dret també a votar. I bueno, a part d'això, el timing, no? Si ja és una mesura que va ser aprovada fa anys, perquè entra ara en tribuna, perquè ens interessa tornar a parlar d'esta qüestió, per a posar el dubte en totes aquestes coses democràtiques. I bueno, me sorprèn que directament s'hagi passat cap al clausurar o posar un bloqueig en, o una obstaculització en aquest dret al vot de les persones que viuen fora, sinó intentar anar cap a una regularització o cap a unes, no sé, propostes de millora de com se podria fer una cosa o un tràmit electrònic o utilitzant intel·ligència artificial, no sé. Vull dir, antes d'arribar al anem a capar tots estos vots, hi han moltes mesures que són prèvies però que no els ha interessat treure a la tribuna, no?
1: I arriba, com cada estiu, una cita que mai falla: la llista dels grans morosos a Hisenda. La veritat és que té alguna cosa de classificació esportiva. Uns baixen, altres pugen, i alguns, any rere any, semblen haver comprat un abonament fix, com Isabel Pantoja. Empresaris, artistes, cares conegudes... La pregunta continua sent la mateixa. Què passa perquè algú acumule deutes milionaris amb l'administració mentre a la resta dels contribuents, com ha de ser, d'altra banda, els costa ben poc comprovar que Hisenda sempre sap on trobar-los, on trobar-nos, no? En definitiva, una llista, repassem breument, l'Agència Tributària ha donat a conèixer esta llista, que inclou aquells que deuen més de 600.000 euros, tot i que en la seva majoria es tracta d'empreses. Destaca, entre d'altres, en clau valenciana, Paco Roig, amb un deute de vora 8 milions d'euros de la seva societat Roig Group Corporatiu. Entre les persones físiques, en el conjunt d'Espanya, destaquen noms coneguts com Patricia Conde, Kiko Matamoros, que tornen a la llista de grans deutors d'Hisenda després d'alguns anys d'absència, ja diem, com una classificació esportiva, i entre els habituals destaca la presència d'Isabel Pantoja, Paz Vega i Bertín Osborne. Segons l'Agència Tributària, en 2025 més de 800

0: 70 morosos van pagar el deute i, per tant, van abandonar esta llista dels que deuen més de 600.000, mentre que altres 735 es van incorporar al llistat. En definitiva, van eixir més dels que van entrar i, per tant, tot i que el nombre total de deutors va baixar, encara en són més de 5.850. Quina és la vostra reflexió, Toni?
1: Pues este matí, quan veia la llista, Gustavo, me'n record, la imatge que m'ha arribat, a finals dels anys 80, esto va popularitzar, a finals dels anys 80, a més que solo estava a Televisió Espanyola, Pedro Ruiz, el humorista, tenia un programa, de televisió. I jo recordo, aquí el programa, mira, veient-lo en directe, que va traure una pissarra i va posar un número de telèfon, va apuntar el número de telèfon en números llagants, que es veia perfectament el número. 91, no havia, evidentment no havia mòbils, era el prefixe de Madrid, 91, tal, tal, tal, 3, lo que siga, tal, tal. I el va ensenyar diverses voltes i anunciava a l'audiència, dir, apunten este número, que jo després, quan t'acabe el programa, ja li explicaré de qui és el número. Bueno, pues ese número era de Josep Borrell, en aquell moment era secretari d'Estat d'Hacienda. I és que en Borrell és el que va posar en pràctica això de apuntar els famosos que devien Hacienda, també a Lola Flores i tal, i la venganza de Pedro Ruiz en aquell moment va ser d'eixa, no? Posar el número perquè ho apuntara a tota l'audiència, clar, Borrell, imagina que va tindre que canviar de número de telèfon de sa casa, no? De fet, també, ese acte va provocar un revolt que represàlies, joventuts socialistes van distribuir targetes en el número particular de Pedro Ruiz, inundant el seu domicili d'amenaces i d'insults, a més, no? Tot va ser una sèrie de vegades que va acabar en els tribunals. Ojo, que Ruiz, tinc entès, si no recordo mal, va guanyar el cas després de demostrar-se que la quantitat reclamada no constituïa un delit fiscal, no? I, bueno, pues la publicació anual, com acabes de dir, de la llista de morosos d'Hacienda, pues genera un debat social complex, no? En lo que consisteix en raons de justícia fiscal, també en l'aspecte de la privacitat, no? Com intel·ligència artificial, no, pues, ara mateix ja també pots posar noms i pots traure, imagina tu, la llista enorme de impagats de tot pelatge en els últims anys, no? Però, bueno, pues ja a favor d'aquesta publicació, pues és un efecte dissuasori, evidentment. La pressió social i la vergonya pública, pues espenten a molts deudors a regularitzar aquesta situació, que ara ve gent, com acabes de dir, hi ha gent que ja deu menys que l'any passat. Està la transparència pública, també, que permet a ciutadans saber quines són els que incompleixen les seues obligacions. I, bueno, per altra banda, com dia abans, està el dret a la privacitat, no? És qüestionable, no?, si assenyalar públicament a un ciutadà vulnera el seu dret a l'honor. Jo crec que hi ha versions per a tots, de tot tipus. Uns estan a favor, uns en contra, però és un tema delicat, sí, això és segur.
0: I després estan els del Premi a la Regularitat, els que sempre estan en la llista, els que no diuen, che, vaig a pagar i és de la llista, no. Ahí estan noms il·lustres que hem citat abans i no farem més llenya. Alguna reflexió, no si voleu sobre la pròpia llista, sinó sobre la morositat amb Hisenda o si sobre la pròpia llista o sobre el contrapunt que considereu. Jesús.
2: La preocupació així és el descrèdit a nivell social que genera el fet de que hi hagi persones públiques que any rere any estan ahí i no s'esborren de la llista. Al final, darrere d'ací, pues, està la idea, no, de que grans patrimonis poden al final acumular grans deutes, però també una enginyeria fiscal que n'hi ha darrere en molts casos que es permet seguir amb la vida pública i poder seguir desenvolupant projectes malgrat, no, el fet de que acumulen certs deutes amb Hisenda. però al final les figures públiques tenen un compromís moral, ètic en la societat. Crec que els ha d'exigir més que a qualsevol ciutadà de peu, inclús, i el fet de que continuen tenint presència pública, participant en debats, en tertúlies, que continuen tenint programes, inclús en televisió, etc., i que al mateix temps es repetisquen any rere any en este llistat, d'alguna manera porta a molts ciutadans, i crec que d'una manera, no, doncs correcta, a tindre cert descrèdit en com funciona com funcionen les nostres institucions, i això és una llàstima.
0: Alba.
3: Jo no tinc idea de quants anys ja veig alguns noms en la llista. Jo crec que encara comprava la revista Bravo quan Isabel Pantoja estava pagant el deute. Aleshores, claro, evidentment és un descrèdit de la situació. Mira, justament avui acabava el plaç per a presentar la declaració de la renta. A moltes persones que estan treballant i guanyant un poquet més del sou que del sou mínim, al millor els ha tocat pagar, encara que siga quantitat xicotetes, i a molts autònoms també que any rere any pues, acaben pagant els seus diners a Hisenda i traient-se-los de la butxaca com poden, i claro, ara dir-li a aquestes persones que estan pagant encara que siga 5.000 euros, però que tenen que apoquinar, que una persona que deu més de 600.000 fa 5 o 6 anys que no està pagant. Evidentment, això dona una sensació d'inseguretat i és el que alimenta els discursos d'anar-se'n a Andorra, d'individualitat, dels impostos que no serveixen per a res, i quan comença la campanya de la renta també s'entremescla un poc este debat sobre els impostos, si són bons, si són roïns, perquè si són bons, en teoria, hauríem de ser tots iguals i en transparència.

0: voltes. Toni Cabot, gràcies per posar el contrapunt. Bona nit.
1: Gustavo, molt bona nit.
0: Gràcies, Jesús Lorda.
2: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit, Alba Juan.
3: Bona nit.
0: Gràcies a José Navas, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat. La ràdio continua. A continuació, l'Esport 90 Minuts.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente. Som a punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A punt ràdio.
2: El seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
3: Efectivament.
2: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
4: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
5: Home, claro, es que tot això ho he viscut jo.
2: Però de veritat, cal triar bàndol?
6: Sí. No.
2: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
4: No tinc ni idea.
2: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
7: Ui, que bonico!
2: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
8: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
2: A mi el reggaeton em dona marxa.
6: Home, pues clar.
2: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
9: Y ahí la torre te teniva, si sapieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le da por la...
2: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
10: Oh. Sí? Però que moderna!
2: Vinga, iaia, nosaltres ballem! Una jota reggaetonera.
11: Oh, que són de bones! M'encanten!
2: De cançons...

0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
1: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
0: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos, Juan Alponte, no és Juan Alponte, José Navas. Vos saludar com cada any... Disculpa, José. Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter @90minuts, i 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també ixe 90 va en xifra, també va en número, sense xifres i números el perfil de TikTok, perdó, d'Instagram, 90 minuts ràdio. I si voleu enviar un WhatsApp, un àudio, amb la vostra veu teniu el nostre canal. 6 de 9, 42, 18, 01, 6 de 9, 42, 18, 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és: a qui deixa pitjor la deu de Pedro Martínez, a l'entrenador o al projecte de València Bàsquet? I és la pregunta que ens fem. A qui deixa pitjor la deu de Pedro Martínez, a l'entrenador o al projecte de València Bàsquet? Evidentment, una notícia bomba, com la d'ahir, com la que varen desvelar els companys del diari Marca en la nit d'ahir, no es para ni es frena en un dia. València Bàsquet va reaccionar de manera lògica, bueno, lògica en els països democràtics, que és i sentant a donar la cara i a donar explicacions. T'agradaran més o menys, però València Bàsquet, mitjançant Enric Carbonell, ha eixit a donar explicacions. Probablement per a l'aficionat promig de València Bàsquet siguen unes declaracions que no li diuen massa cosa o que no el deixen mai, o que no el deixen massa satisfet. Jo els entenc. Des del punt de vista del club, el que s'ha de dir o el que s'ha de fer és, o el discurs que s'ha de mantindre, és el que s'ha mantès en el dia d'avui. Allò de dir que se va augmentar el pressupost, que se va fer un equip competitiu, que no van a tornar-se boixos, i deixar ben a les clares que valen

Valencia Basket ha intentat la continuïtat de la majoria de els jugadors que van a deixar el Valencia Basket, però que, per unes coses o per altres, i no per diners, segons la versió de Valencia Basket, són els jugadors els que han volgut abandonar el projecte taronja. Sincerament, jo entenc que Valencia Basket torna a dir que dona aquesta explicació i hi ha que agrair, mirant com estan les coses, que almenys Valencia Basket vulgui donar explicacions, però altra cosa és que siguin creïbles. La sensació que fa, i jo me quede sempre amb, o prenc nota per a elaborar el meu discurs de la gent que sap, i en esta casa, i en este programa, el que sap és Nacho Rodilla. I Nacho Rodilla, ahir, ho va explicar molt bé en este programa. I per això, la sensació que uno té és que a lo millor si València Bàsquet s'haguera posat en marxa abans, si no haguera deixat tan fàcil o no haguera deixat tan oberta la porta d'eixida, ara no t'ho diré que està rebentant este terratrèmol que té damunt València Bàsquet. A mi la sensació que me queda és ixa. La sensació que queda, com deia, la gent que entén de bàsquet també és ixa. No és la primera volta que València Bàsquet cau i torna a alçar-se. Jo el que sí espere és que d'esta almenys s'ha de prenga que per atendre un club en l'elit hi ha certes coses en les que tens que arriscar. Que València Bàsquet diu que hi ha una filosofia i que és inamovible i que és la que l'ha dut a estar fins on està. No li falta part de raó. Que Pedro Martínez probablement no s'ha vist valorat a nivell de com el valora el Real Madrid 1 i 2, que València Bàsquet no ha fet el possible per mantenir-li la plantilla, és possible. Però també Pedro Martínez, si és cert, com s'està dient, que el dia que va pronunciar la famosa frase de tots junts, tenim un gran club, tenim un mecenes, etc. ja sabia el que hi havia, molt mal per Pedro Martínez. És una decepció, i sé que el món de l'esport està ple de casos d'estos, però en el cas de Pedro Martínez és una d'aquestes persones que per la seva rectitud, almenys fins al dia d'ahir, per la seva manera de procedir, per la seva seriositat, penses que no va a protagonitzar mai, em perdó perquè per als futboleros saben de què parlem, un Mieto Vist 2.0 o un Morales 2.0, si parlem de llevantar lo millor. Però el cas és que ho ha fet. Com vas dir ahir a la fi, per unes causes o per unes altres, la realitat és que les eixides de Pedro Martínez de València Bàsquet acaben sent sempre traumàtiques i acaben deixant sempre molts interrogants en l'aire. En la primera, en la del 2017, va errar clarament València Bàsquet i va quedar, per dir-ho d'alguna manera, pitjor parada la imatge del club. En esta deu de Pedro Martínez, qui queda danyat o danyada és la imatge de l'entrenador. No tinc dubte. I ja veurem si pren la paraula de quina manera ho fa el ja exentrenador de València Bàsquet. Per a mi, torna a dir, entenent l'enfado d'una part de l'afició de València Bàsquet, la realitat és que qui queda pitjor parat i de bon tros, qui ho anava a dir, és Pedro Martínez. Les 11 de la nit i 12 minuts, grans i menys benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 12, salude a Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
0: Estàs també pegant-li voltes com tots al adéu de Pedro Martínez i, en este cas, a les explicacions que avui s'hi ha donat a València Bàsquet.
1: Bueno, jo espero també que oferisca una roda de premsa. Vull que escoltar també la versió de Pedro.
0: Tu creus que hi va donar roda de premsa?
1: No ho sé, però a mi m'agradaria també escoltar Pedro Martínez. Acabem d'escoltar, bueno, este matí. Hem escoltat Enric Carbonell, el director general de València Bàsquet, i a mi m'agrada sempre escoltar les dues versions, però també falta la de Pedro Martínez. Per a saber, pues, veritablement, bueno, pues, què ha passat, no? I amb una versió i altra, pues, tindré una opinió més clara del que ha passat en les últimes hores o en l'última setmana en València Bàsquet.
0: Bueno, estarem pendents de si ocorre ixa roda de premsa, igual que estem pendents del Mundial i hem estat pendents del sorteig de la Lliga que ja tenim. Ja tenim Lliga 26-27. Està bé, fa un mes que sortejaren la... un mes no, però fa més de 15 dies que sortejaren la Premier. Avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Espanyola.
1: Sí, com és habitual, Manolo. No anem a comparar-nos amb la Premier, encara que sempre la té en la boca Javier Tebas.
0: Sí.
1: Però és habitual, sí. Ja coneguem tot. Horaris, dates definitives, així la gent pot organitzar-se, pot viatjar, sense temor a que en un moment determinat pues, te canvien la data o l'horari. La gent ja pot planificar-se. Que vull que anar a veure la jornada 15 de Lliga. Ja la tens.
0: Brighton, Manchester United.
1: No, parla de la Lliga Espanyola. Que vols conèixer ja la jornada 23 de la Lliga Espanyola. Ja la tens clara. Tebas no te va canviar els horaris, ja ho tens tot clar. Avui.
0: No te va canviar els horaris, no?
1: Tens tot clar ja avui.
0: 11 i 14. Està bé, m'agrada quan tires de sarcasme. Les fotos convenen?
1: Fotos ara quan les obriga, te les diré.
0: Vale.
1: València Bàsquet encaixa el colpi, reacciona. El club anuncia pressupost rècord i inversió milionària. Malgrat la marxa de jugadors importants i de l'entrenador, el club assegura que farà una plantilla potent per a continuar sent competitius i prepara una inversió sobre els 40 milions per a ser franquícia fixa de l'Eurolliga. Escoltem el director general Enric Carbonell.
2: Tenemos clara la filosofía, tenemos clara cómo queremos hacer las cosas, que sabemos, y ha pasado siempre, que habrá jugadores que se irán, habrá jugadores que vendrán, pero lo más importante es que seguimos teniendo un apoyo muy, muy importante del propietario del club, que sigue creyendo en este proyecto, que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir de nuevo tener un presupuesto más elevado de cara a la próxima temporada y que el club sigue trabajando sin descanso para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible dentro de nuestra filosofía y nuestro modelo para seguir ilusionando y seguir haciendo vibrar a la gente en el Roig Arena como hemos hecho esta temporada.
1: Ja es coneixen els calendaris de Lliga. Els equips valencians de primera ja coneixen els rivals de la primera jornada, que es disputarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. El València jugarà com a local contra el Real Betis i la resta ho faran com a visitants. L'Elche visitarà el Deportivo, el Levant al Real Club Esportiu Espanyol i el Villarreal al Racing de Santander. En primera divisió femenina, el València s'enfrontarà al Deportivo Alavés i en segona masculina, el Castelló visitarà el filial de la Real Societat i el Deportivo Aldense a l'Almeria. Ja té data l'adeu a Mestalla. El cap de setmana del 23 de maig, en la penúltima jornada de Lliga, l'etern Estadi del València tancarà una trajectòria més que centenària contra l'Elx. Serà l'últim partit oficial que es disputa en el Coliseu de l'Avinguda de Suècia. L'Elx premia la fidelitat, però puja els preus. La permanència en primera tindrà un preu. L'Elx eleva el cost dels abonaments, però inclou els partits contra Madrid i Barça. Els preus per adults es pugen respecte a la passada temporada, encara que el club recupera l'abonament els 19 partits de Lliga en el Martínez Valero i estrena el carnet franja verd per a les noves altes. El Villarreal sense nou tripulants. A 30 de juny, el Villarreal ha dit adeu a jugadors cedits i futbolistes que acaben el seu contracte, com Tomás Partey, Alfonso Pedraza, Dani Parejo, Alfon González i Rafa Marín, però no ha anunciat cap fitxatge per a la temporada 2026-2027, on tornarà a jugar Lliga de Campions. El Levant comunica formalment l'eixida de Pablo Martínez. El futbolista madrileny formava part del Levant des del juliol de 2019, quan va arribar des de l'Alcorcón. Va començar la seva trajectòria amb el club granota en el filial, on va jugar 20 partits durant la temporada 19-20 des del seu ascens al primer equip.

0: L'equip Pablo Martínez ha jugat 155 partits oficials, en els quals ha anotat 12 gols. Sienra continua. El Club Esportiu Castelló ha fet oficial la continuïtat d'Agustín Sienra fins al 30 de juny de 2029. El central argentí ha disputat 27 partits amb l'equip albinegre, on ha marcat 2 gols.
1: Les 11 de la nit i 18 minuts. Vos recordem, arraba 90 minuts. Arraba 90 minuts. 90 en xifra, en número. Si esperáis o Twitter, si es para TikTok, 90 minuts ràdio, també hi ha 90 en xifra, també hi ha 90 en número. Si el que voleu és enviar un missatge al nostre canal d'Instagram, és també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula o en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu, ja sabeu, el número de WhatsApp, 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. La pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui: a qui deixa pitjor la deu de Pedro Martínez, a l'entrenador o al projecte de València Bàsquet? De tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
1: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
9: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
10: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Estàs escoltant 90 minuts.
12: Planeador abajo!
11: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: 11 i 21, Mazinger Z, eh?
1: No, pues yo creo que es un homenaje a Juan Alpuente, que le agrada Mazinger. Has confuso a José Navas en Juan Alpuente. Pues Juan, José Navas, toma. Toma, Juan Alpuente.
0: Bueno, pues si es que tú no te engañes, Mike.
1: Yo no. En Stenglis,
0: no. No.
1: En José Navas, Mike.
0: Bueno, 11 y 21, con Dejem, València Bàsquet reacciona al que va al terratrèmol, que va sacsejar ahir els ciments del club Taronja, que és ixa notícia publicada pels companys del diari Marca de la deu de Pedro Martínez de deixar el València Bàsquet per anar al Real Madrid. El que solen fer en les societats democràtiques és oferir explicacions quan tu no se creu intocable i per damunt del bé i del mal. La realitat és que els clubs normals ofereixen explicacions, i és el que ha fet avui València Bàsquet, Salva.
1: Bueno, hi ha hagut un desdit informatiu del que de seguida ens conta Salva Gomis.

0: Comença des de juny informatiu, entre altres coses. Ha comentat això que escoltem de seguida Enric Carbonell. El club està, València Bàsquet, preparat per a encaixar el cop que ha rebut en les últimes hores, reaccionar i, a més, formar una plantilla competitiva per a la pròxima temporada en Eurolliga. Ha vingut a dir Enric Carbonell que la gent estiga tranquil·la, que van a reaccionar i van a armar un bon equip.
1: Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar, que lo hemos hecho así hasta ahora, que los resultados de este año han sido motivo de seguir esa forma de trabajar, que siempre hemos tratado de crecer de forma orgánica, de crecer a partir de la infraestructura, de tener claro hacia dónde vamos y que esta filosofía es la que nos ha traído hasta aquí. Esto no ha impedido esta filosofía poder crecer progresivamente, ser cada año un poquito mejor, no solo en las parcelas deportivas, sino también en diferentes parcelas organizativas o estructurales del club. Y que la gente tiene que estar tranquila, que Valencia Basket de cara a la próxima temporada, siendo claros a nuestro modelo, vamos a hacer un roster en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino muy competitivo, teniendo claro que si hay algún jugador que Valencia Basket quiera retener, vamos a intentar hacer todo lo posible económicamente para retenerlo, pero sobre todo que lo más importante es que tenemos clara la filosofía, tenemos clara cómo queremos hacer las cosas, que sabemos y ha pasado siempre que habrá jugadores que se irán, habrá jugadores que vendrán, pero lo más importante es que seguimos teniendo un apoyo muy, muy importante del propietario del club, que sigue creyendo en este proyecto, que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir de nuevo tener un presupuesto más elevado de cara a la próxima temporada y que el club sigue trabajando sin descanso para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible dentro de nuestra filosofía y nuestro modelo para seguir ilusionando y seguir haciendo vibrar a la gente en el Rocha Arena como hemos hecho esta temporada.
0: Sembla complicat, però ho acaba de garantir este matí, ho ha garantit Enric Carbonell per a tornar a fer vibrar a la gent en el Rocha Arena com han fet esta temporada.
2: És complicat.
0: Ja era complicat si s'haguera mantès Pedro Martínez i Jan Montero, perquè la temporada ha sigut excepcional. Però sense ells, pues és molt difícil.
2: És molt complicat. Anem a veure quines conclusions ha extret des de Desditjun Informatiu el nostre company Salva Gomis. Hola, Gomis, què tal? Bona nit.
3: Què tal, companys? Com esteu? Bona nit.
2: Bueno, pues imagine que, sobretot al principi, després no sé, però al principi hi hauria certa tensió en l'ambient i no sé quin cos se't queda després d'escoltar Enric Carbonell.
3: Bueno, jo la veritat és que he vist a un València Bàsquet que està reaccionant o que està tractant de reaccionar de la millor manera o de la manera més ràpida possible, no? Quan el que ha passat escapa un poc de les mans de València Bàsquet. Uh-huh. Sense sorprendre del tot, perquè bueno, pues la realitat és que n'hi havia sospites, perquè Pedro Martínez ja va avisar de que tenia l'interès del Real Madrid, i per lo tant n'hi havia sospites en València Bàsquet de que no tan sols jugadors com Jan Montero, o com Branco Badio, o com Braxton Key, o Larry, o Pradilla, pues, sinó que també Pedro Martínez pues, evidentment anava a tindre ofertes o interessos d'equips d'una superior més que categoria, que també d'una superior entitat, no? En quant a Eurolliga, en quant a Lliga ACB, en quant a Solera, en quant a projecte, bueno, pues, és un dels perills, no? Jo penso que València Bàsquet en este cas podia tindre alguna sospita, però no esperava, no? I més després de les paraules de Pedro el dia de la celebració, que això poguera passar, no? I que ahir, per la vesprada, Pedro Martínez cridara al València Bàsquet i confirmara que, bueno, pues que volia anar al Real Madrid, que ara va pagar la clàusula i que se n'anava a l'equip blanc. Jo, per lo que ens han pogut explicar, València Bàsquet, la reacció abans de que arribi ixa suposada oferta a Pedro Martínez, perquè a València Bàsquet fins a este matí no havia arribat cap comunicació oficial per part del Real Madrid, cosa que ha generat malestar,

0: però quan s'enteren d'aquest interès del Real Madrid per via Pedro, València Bàsquet li fa una oferta per a tornar a renovar, perquè cal recordar que a Pedro Martínez el renoven després de caure en Copa del Rei de la manera que cau en casa i en el Roig Arena davant del Real Madrid. I bueno, pues, en aquest moment se renova Pedro Martínez i ara se torna a oferir una oferta de ampliar el contracte i de millorar el contracte a nivell econòmic. Pedro Martínez vol donar un temps, arriba l'oferta del Madrid i Pedro Martínez el que li reconeix al València Bàsquet és que ha arribat l'oferta del Real Madrid, que és igual que la que havia fet el València Bàsquet, és a dir, a nivell econòmic és la mateixa quantitat, però que ell pues, pensa que és la seva gran oportunitat o última oportunitat d'entrenar literalment a un gran.
1: Pues a mí este comportamiento me descuadra. Es que yo diría, está claro que en el mundo del sport, desde escoces, a un mestre Guas Pérez bota la llebre y te la claven. Pero de qui mai pensaves que ho podia fer és de Pedro Martínez, perquè és que tot això deixa
2: No,
1: molt...
2: sempre que sense escoltar encara Pedro Martínez.
1: Sense escoltar encara Pedro Martínez. Si
0: Sí,
1: és
0: pues total.
1: cert també, si és cert també que Pedro Martínez ja sabia aquest interès o ja coneixia l'interès del Real Madrid quan va agafar el micròfon davant de 7.000 persones i va dir allò de hem de continuar tots junts...
2: Ahí se va a equivocar.
1: Seguint la filosofia del club,
2: Si és cert l'Enric Carbonell, ahí se va a equivocar.
1: Si és cert, en efecte...
2: Total, totalment, totalment, totalment.
1: És que ell queda a l'altura de...
2: Totalment.
1: A l'alçada del Betum. O sigui, és que no pot quedar pitjor. Jo no sé si avui s'ha parlat d'això i el club us ha dit precisament això, que quan va córrer això, segons la versió del club, ell ja sabia de l'interès del Madrid.
0: Sí. Lo que bueno, pues hem pogut parlar allí és de veres que el club ahí pues, li passa la pilota a Pedro com a que el que té que donar l'explicació i el que t'hauria de deixar a parlar i donar explicacions és Pedro Martínez, però la pregunta que s'ha repetit molt és però vosaltres sabíeu algo? Vos havia dit algo? Teníeu algun input? I el que reconeixien és que bueno, pues, dies abans d'aquesta celebració Pedro ja havia comunicat que tenia l'interès del Real Madrid, per tant Pedro sabia perfectament que el Real Madrid el volia. Lo que matisaven, i jo crec que per part de Pedro lo que matisa és que no tenia oferta, sinó simplement un interès.
2: Solament un interès és el que va comentar.
0: Sí. També t'he dit que quan hi ha un interès del Real Madrid, lo normal és que vaig acompanyat d'una oferta. Vull dir, no... Seria el normal.
2: I hi ha malestar, entenc que sí, en València Bàsquet,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: és el
0: sí,
2: que ha traslladat Enric Carbonell.
0: Sí. Hi ha malestar en el Real Madrid perquè bueno, pues València Bàsquet pensa que la manera de fer les coses no és ixa. València Bàsquet ha fet el mateix temporades enrere i recordem en Màlaga, no? En Cima, en Cameron Taylor... Però València Bàsquet el que feia era cridar al president, al director general, en este cas de l'equip al que li anava a llevar un jugador, a Montero en el Andorra, a Badio en Manresa, cridava i dia, mira, vaig a pagar la clàusula i me'n porto el jugador. Això no ha passat en el Real Madrid. El Real Madrid no ha comunicat en cap moment res a València Bàsquet sobre Pedro Martínez, ni tampoc sobre Jaime Pradilla.
1: Una de les situacions que també ha volgut aclarir Enric Carbonell, Salva, és que en totes les eixides que ha tingut València Bàsquet, que han sigut pràcticament tots, el tema no ha vingut donat per que el club no hagi igualat les ofertes a nivell econòmic que tenien aquests jugadors als jocs on han acabat anant.
0: Sí, la primera puntualització és que València Bàsquet en quatre escenaris, Pradilla, Badio, Montero i Pedro Martínez, els ha renovat durant la temporada. O sea, vull dir, que ja havien renovat el seu contracte, que ja havien millorat condicions, que ja havien pues, elevat no, el caché d'estos jugadors i d'este entrenador en la plantilla, perquè evidentment la temporada ja estava sent bona. Però quan s'assabenten, quan arriben les ofertes, quan arriben les informacions o els jugadors bueno, pues, transmeteixen aquesta intenció, no?

0: no, dels clubs en fitxar-los, València Bàsquet el que fa de primeres és igualar aquestes ofertes, sobretot en els jugadors que ells pensen que l'any que ve o que la pròxima temporada haurien de ser importants. Estem parlant de jugadors com Jan Montero, com Branco Badio i com el propi Pedro, com acabem de contar. Uh-huh. En el cas de Montero i de Badio, el problema és que, clar, a València Bàsquet, per situació d'impostos, l'oferta que li puga traslladar a Jan Montero, evidentment al club li costa molt més que el que pot acabar pagant Panathinaikos per ell. Vull dir, si estem parant per ficar xifres, no? Uh-huh. 1 milió d'euros net per al jugador, a Panathinaikos li costa 1 milió, a València Bàsquet li costa 202. Per tema de a nivell brut, uh-huh. Per tema d'impostos. Encara hi ha això, València Bàsquet puja les ofertes, però clar, ja n'hi ha un moment en què Panathinaikos i Olympiacos fiquen unes xifres que València Bàsquet és impossible que pugui arribar.
1: És a dir, que en este sentit el missatge del club és que no se'n van per diners, sinó que se'n van per altra cosa, per altres motius.
0: Sí, projecte, que en primera instància...
1: Per projecte, per Eurolliga, etc.
0: Correcte, i segons els jugadors...
1: no tant de jugadors, per... perdona, com Pedro Martínez.
0: Sí, correcte. No, Pedro Martínez és l'exemple més clar perquè econòmicament és la mateixa oferta. L'oferta final és la mateixa. Pedro pues, considera que anar al Real Madrid passa ara en 65 anys.
1: Claro,
0: sí. En 65 anys i en una oportunitat de millorar una temporada en blanc per al Real Madrid. Clar, a poc que faça ja ho farà millor que Escariolo. I evidentment en una barra lliure entre cometes de fitxatges que li van a poder permetre pues, lluitar per també l'Eurolliga. En el cas dels jugadors, en primera instància és un tema esportiu, en segona instància és un tema econòmic per el que acabem de contar de que Panathinaikos i Olympiacos pugen les ofertes a un nivell que València Bàsquet no pot, no vol arribar. I bueno, pues, tema esportiu també perquè a estos jugadors els prometen que van a guanyar l'Eurolliga. Tant a Montero com a Badio, Panathinaikos i Olympiacos, els han traslladat que el projecte és el de guanyar l'Eurolliga.
2: Jo crec que la sensació en la que me quede és que València Bàsquet avui el que ha volgut és, se'ns està acusant a nivell afició, sobretot, de que per estalviar ens hem quedat quiets, hem reaccionat tard, etcètera, etcètera, i el que volem és deixar clar que el club ha fet tot el possible a nivell econòmic en igualar les ofertes que aquests jugadors han tingut. Si després han decidit anar-se'n, ahí ja miracles no poden fer. Jo me quede amb que ixa ha volgut ser el gran missatge que ha volgut donar avui el club, Salva.
0: Sí, i que encara que esta pròxima temporada va a pujar el pressupost respecte a esta última temporada, pues València Bàsquet no va a trencar la seva manera de comprendre o de treballar o de model. O sea, no va a trencar. Uh-huh. No va a passar a tindre una plantilla de 70, de 80 milions com tenen altres equips que opten a l'Eurolliga. València Bàsquet no es va a clavar en aquestes xifres, no, perquè no és el model, perquè no és la idea i perquè el que té que ficar de diners no vol fer-ho així i ja està, vull dir, és que és un poc l'explicació que ha emanat del club este matí, encara que el que sí que ens han deixat clar és que no se van a tornar boixos a nivell de pressupost, però sí que hi ha una part importantíssima i és que estan negociant una franquícia en l'Eurolliga uh-huh. perquè València Bàsquet siga equip fixe d'Eurolliga i això té un cost. Clar. I té un cost que està rondant els 50 milions d'euros, que ja són diners.
2: Sí, diners són.
0: Jo no els tinc, Manolo.
2: No, jo hi ha mesos que no els guanyin. Pradilla ha parlat amb els companys de la secció de bàsquet de Marca i ha dit això. Crec que tinc que pensar en mi. He estat molt bé amb els dos entrenadors, Escariolo i Pedro. He guanyat grans coses. No tindria res que veure amb la meua decisió. La tinc que parar amb la meua gent i amb la meua família. Quan tinga que decidir el meu futur, parlaré. Què vos sembla? Homis?
0: Pues jo crec que ho té molt clar, no? Encara que València

0: de básquet esta semana le ha hecho una oferta a Jaime Pradilla. Le ha hecho una oferta puchante lo que estaba guañando. Es un antes de hecho es que va a renovar durante la temporada, pero en la línea de mantindre, ¿no? Una de las peces clau, como ha estado Jaime Pradilla, el jugador de Zaragoza, pues evidentemente yo creo que València Bàsquet ha fet l'esforç. Jo pense que Jaime Pradilla va al Real Madrid perquè el Real Madrid necessita aquesta posició, perquè és cupo i perquè evidentment si va fitxar a Pedro Martínez, qui més ha fet créixer a Jaime Pradilla és el propi Pedro.
1: Està clar. Alguna cosa més que vulguis afegir, Salva, que se'ns ha quedat en el tintero?
0: No, jo simplement era això, no? Parlar un poc de un poc també la situació que avui hem viscut després del terratrèmol de anit, pues a veure com València Bàsquet resol la papeleta, perquè jo una de les qüestions que ha volgut traslladar és això com afecta a nivell planificació, perquè clar, en un entrenador com Pedro Martínez, tan intervencionista en els fitxatges, que tenia tant de pes, que tenia tanta paraula, no?, a l'hora de portar jugadors, que bueno, pues que se havia abocat el estil o el projecte, millor dit, a l'estil de xoc de Pedro Martínez, si això anava a perjudicar o a canviar o a modificar o a perjudicar a nivell esportiu a l'organització de la plantilla. He preguntat per dos noms en concret, per TJ George i per Cameron Taylor. València Bàsquet, la intenció que té és la mateixa, i és la de fitxar a TJ George i la de mantindre a Cameron Taylor en la plantilla. Jo el dubte ara el tinc en que aquests jugadors, si no ho tenen ja signat en València Bàsquet, pues peguen un pas enrere si no està Pedro Martínez.
1: I és el dubte que tenim i del qual anirem i xinten els pròxims dies. Gomis, gràcies.
0: A vosaltres, bona nit.
1: 11:39. S'ha sortejat en el dia d'avui el calendari de Lliga i ja tenim la primera jornada per als nostres, que és el que començarà per al València davant del Betis, per a l'Elx davant del Depor a Riazor, per al Llevant, que juga fora de casa, com havia demanat, en Cornellà davant de l'Espanyol, i per al Villarreal començarà en Santander davant un recent ascendit com és el Racing. L'última jornada...
2: Villarreal també havia demanat disputar els primers compromisos de Lliga fora de casa per les obres a la Ceràmica.
1: Per a l'última jornada, Osasuna-València, Elx Racing, Llevant-Celta i Real Societat-Villarreal. Derbis, vaig anar notant, que són un fum. Jornada 7, 20 de setembre, Villarreal, Llevant. Jornada 9, 18 d'octubre, Villarreal, Elx. Jornada 10, 25 d'octubre, València, Villarreal. Jornada 11, 1 de novembre del 26 també, Elx, València. Jornada 13, 22 de novembre, Llevant, Elx. I jornada 18, primer partit de l'any, derbi, València-Villarreal, perquè ja és 3 de gener del 27. En la segona volta, jornada 23, 7 de febrer, Elx-Llevant. Jornada 25, 21 de febrer, Villarreal-València. Jornada 27, 7 de març, València-Llevant. Jornada 28, 14 de març, Elx-Villarreal. Jornada 32, 18 d'abril, Llevant-Villarreal. I jornada 37, en el que, en teoria, hauria de ser l'últim partit en la història de l'estadi de Mestalla, 23 de maig, València-Elx. Ja veurem si és o no és l'últim partit en la història de l'estadi de Mestalla. Això per al que fa el futbol domèstic, per al que fa el futbol internacional, com no, estem pendents del Mundial.

0: 11:42. El primer és anar al directe. El directe és que està a punt de finalitzar, Salva, la primera part del partit entre França i Suècia.
1: Va pegar-li un repàs França-Suècia. Només els pals estan impedint que guanyi França. Se li ha anul·lat un gol per centímetres a Mbappé. El mateix futbolista està vellat una pilota en un dels pals de la porteria de Suècia. I després també en una xilena extraordinària, Olise, pues també ha estavellat una altra pilota en els pals de la porteria.

0: de Suècia. Aguanta Suècia, però de moment està sent superior la França de Champs.
1: Bueno, actualitat de la selecció espanyola o el que és el mateix, part de...
0: Bueno, abans hem de contar que Noruega s'ha classificat, continua endavant en el Mundial, perquè ha superat per 2-1 Costa d'Ivori.
1: Val. Com deia, actualitat de la selecció espanyola o el que és el mateix, part de lesionats, Víctor Muñoz, l'extrem encara avui 2-1 a partir de maia del Liverpool, que ja treballa amb el grup.
0: Bueno, completa ja l'entrenament amb el grup, per primera vegada després de la seva lesió muscular, i ja última la seva posada a punt per al partit dels 16 de final del Mundial contra Àustria, que ja veurem si pot participar o si té minuts. Ha continuat amb la seva recuperació Nico Williams, com Jeremy Pino. Jo crec que van a tindre pocs minuts, Manolo, els pròxims compromisos, però la selecció no els descarta. Tots els, tota la resta de la plantilla disponibles per a Luis de la Fuente, que en el seu 11 manté el dubte en el lateral dret entre Marcos Llorente i Pedro Porro. Hi ha una alineació probable, l'altre dia l'entorn de la selecció se va equivocar, però l'alineació probable és Unai Simón en la porteria, Cubarsí i Laporte en el centre de la defensa, Cucurella en el lateral esquerre, Pedri, Rodrigo i Olmo en el mig del camp, Lamin Yamal, Mikel Oyarzabal i Àlex Baena en l'atac, amb ese dubte entre Pedro Porro i Marcos Llorente en el lateral dret.
1: Perfecte. Com deia Salva, s'han jugat el Noruega 2, Costa d'Ivori, d'Ivori 1, estan jugant-se ara el França, Suècia. Esta matinada a les 3 tenim un partit més.
0: Juga Mèxic contra l'Equador i demà a les 6, Anglaterra, República Democràtica del Congo, ja les 10, Bèlgica contra Senegal.
1: Pues això és el que dona de si el Mundial, això és el que dona de si el 90 minuts, que fa un altre en el camí i en tornar del mateix començarà el seu temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi.
2: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Radio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
1: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Radio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.

És 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts, que abans vos recorda els nostres canals per a participar en el programa. Arraba 90 minuts en 90 en xifra, en número...

0: posa a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.

Fa uns dies, una jove portuguesa que ha estat d'Erasmus a la Universitat de València fent periodisme em demanava de parlar una estona per fer un treball a la facultat. I com no, clar, sempre s'ha de dir que sí perquè cal ajudar els estudiants. Tot el món en algun moment hem necessitat d'altres, no?, per aprendre. Parlarem de com afecta la intel·ligència artificial i les xarxes, és a dir, el món actual, al periodisme. Vam parlar prou estona i va ser molt interessant, com sol passar amb la gent jove que arriba amb ganes, que ve amb ganes de fer coses ben fetes. I ves per on, avui me n'he recordat d'esta xicona, Magdalena, li deien, una jove de Covillà. I veureu, no seria capaç de dir la quantitat de temps que no sé si perdut o invertit en averiguar una informació que ha estat impossible, perquè els qui generen la informació han decidit que fent reels divertits, amb això ja informen, no? És així com ens informem. Veureu, els Premi Off, que són uns premis al Teatre Musical Amateur i que enguany han celebrat la seva segona edició, han guardonat, entre d'altres, pel que hem pogut averiguar, Ovidi Calderón com millor actor de repartiment per Tot eixirà malament i serà perfecte. No sabeu com ens hem alegrat quan de refiló hem vist aquesta informació i hem dit, ostres, anem a recabar informació. Anem a la plana web dels Premi Off. Anem a... No hi havia manera, ja podíem anar on volguérem. Clar, i això m'ha fet pensar... Com interfereix la intel·ligència artificial i les xarxes? Realment estem arribant a un punt en el que pensem que fent un reel interessant, graciós, emotiu, hem informat? No. Una cosa és l'esbarjo, la diversió, i una altra cosa és la informació. I després segurament hi ha d'ell que diu que és que hi ha mitjans que no ens fan cas.

0: complicat. Hi ha mitjans que ens trenquem la carabassa per intentar informar cada dia d'allò que passa, d'una part minúscula, ínfima, de tot allò que passa ben interessant, que és molta, molta l'activitat. El que dèiem, ens alegrem moltíssim, l'enhorabona, Ovidi Calderón, per eixe premi a millor actor de repartiment, per tot eixirà malament i serà perfecte. No ens oblidem de com ho passarem de bé quan va estar al programa amb part de l'elenc d'Anatomia del Silencio, eixe musical que parlava del bullying silenciós. I ja comentàvem avui a redacció, estava clar que havíem d'escoltar parlar d'este xicón, per jove que siga Ovidi Calderón, perquè és molt bo. El que dèiem, haurem de veure com ens informem i com tractem la informació. Són les 7 i 10 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
0: I ara anem al cinema. Dijous a les 7 i mitja haurem d'anar al cinema perquè és l'hora i el dia que de l'estrena en els cines Lis de València del curtmetratge Todo lo que perdimos, de Belén Mayordomo, protagonitzada per Eva Santolària i produïda per Buen Paso Films. Una pel·lícula de 15 minuts que ve per a mantindre en la memòria d'aquelles i aquells que van perdre la vida en la Dana de l'octubre de 2024. La pel·lícula, el curt, està ubicat en un poble sense nom que podria ser qualsevol dels pobles afectats. El guió partix del que va viure la pròpia Belén Mayordomo, qui, a més del guió i la direcció, coprotagonitza el curt. Belén és d'Utiel i va passar setmanes ajudant a llevar fang a familiars i a amics, com tantíssima gent. Després d'aquella primera fase, un bon dia es va posar a escriure i el resultat el veurem després demà dijous als cines Lis. Però volem saber com ha estat aquest procés que desemboca en una cinta, costa de qualificar, diríem continguda, que fuig de furgar en la ferida amb una interpretació magistral, també part d'eixa contenció és la interpretació d'eixes dos actrius i que encara et colpeja molt més, no? Belén Mayordomo viu a cavall entre València i Madrid, on es va formar a l'Instituto de Cine de Madrid en diferents disciplines. Va començar a fer teatre molt joveneta abans de passar fins i tot per l'Institut del Cine en funcions com Dràcula, El Principito o Soltar el Mirlo. L'hem vist en El Correo de Daniel Calparsoro o en el videoclip de Sasa, la cantant, en el videoclip de la cançó Còpia de Nosotras, que per cert, Sasa ha fet una cançó per al curt, Sin una razón. Avui l'hem convidada a l'Hora de la Cultura perquè, com dèiem, volem saber-ne més del procés. Belén Mayordomo, molt bona vesprada i benvinguda a l'Hora de la Cultura.
2: Hola, Reis, moltíssimes gràcies. Buenas tardes. Què tal?
0: Doncs molt bé, molt bé. I bé, hem de confessar perquè tenim per costum no enganyar l'audiència. Nosaltres hem pogut veure aquest curtmetratge per a poder fer esta entrevista, mantindre esta conversa. I és impressionant. Et deixa sense alè una bona estona, no? Ara que ja ho tens tot fet, Belén, que ja està tot, que només queda estrenar, tu estàs tranquil·la i satisfeta del treball?
2: Sí, sí, sí. O sea, bueno, tranquil·la sí, aunque un poco de nervios esta semana no faltan.
0: Claro.
2: Es verdad. Pero sí, satisfechos. Yo creo que estamos todos muy satisfechos con el trabajo. Es algo que hemos dicho siempre desde la productora porque, bueno, al final, desde un guión hasta todo el proceso de rodar, montar, nunca sabes si vas a plasmar justo lo que, si se ha plasmado lo que pretendías o no. Y la verdad que siempre hemos estado muy contentos cuando ya lo dimos por finalizado. Es lo que hablábamos, que transmite lo que queríamos desde un primer momento. Y sí, por esa parte la verdad que estamos muy contentos.
0: ¿Qué es lo que volíeu transmetre? Sí. Perquè com jo dic, com comentava, no està ubicada en un poble concret, no? Encara que tot el món pot reconèixer algun espai, no?

0: conté. Estàs en l'Hora de la Cultura.
1: I en l'Hora de la Cultura avui també fem un repàs ràpid a l'agenda. I l'encetem repassant els concerts de les serenates al claustre de la nau en la seva última setmana. Avui, a les 10 de la nit, actuarà el Cor de Dones a Cau d'Orella en col·laboració amb el Quintet Casulana, que faran un repertori creat i interpretat per dones. El concert, a més de celebrar els 20 anys del cor, vol reivindicar el paper de les dones en la història de la música. Això serà avui a les 10. I demà dimecres, també a les 10, actuarà la cantant, compositora i contrabaixista nord-americana Tonina Saputo, reconeguda per la seva capacitat per integrar influències ben diverses, procedents del jazz, el soul, la música llatinoamericana o la cançó d'autor. Nascuda a San Diego, Tonina Saputo ha construït un llenguatge musical propi en el qual la veu i el contrabaix dialoguen amb naturalitat i sofisticació. A les 7 de la vesprada de demà, a l'església de Sant Nicolau de València, tindrà lloc un concert de la Davis Senior High

0: School Baroque Ensemble. La recaptació del concert serà per als programes d'acció social de Sant Nicolau. La Davis Senior està considerat un dels conjunts de secundària més destacats dels Estats Units. Va ser la primera formació de secundària de tot el país a interpretar música barroca exclusivament amb instruments d'època i tècniques històriques. Dirigida per Angelo Moreno, ha rebut el prestigiós premi Best Communities for Music Education. I demà a les 7:30 arriba al Festival de Jazz de València, al Palau de la Música, What a Wonderful World Band. Una producció pròpia del Palau de la Música que ajunta el bo i millor del jazz valencià. Atenció a la banda. Cristina Blasco i Bàrbara Breva a la veu, David Pastor, trompeta, José Luis Granell al saxo i arranjaments, Joan Monet, piano, Ximo Tebar a la guitarra i arranjaments, Víctor Merlo al baix i Igor Tavan a la bateria. Com per a perdre-se, no vos ho podeu perdre. What a Wonderful World Band. Els Cines Lis, dels quals parlàvem ara mateix, celebren el 75 aniversari de l'actor Robin Williams, projectant demà a les 7:30 el Club de los Poetas Muertos, una pel·lícula on Robin Williams és professor en un col·legi privat elitista i molt estricte. Ell és el professor Keating, i el professor Keating farà que els alumnes descobrisquen i estimen la poesia i la practiquen, així com la llibertat per poder trencar amb les normes establertes que no tenen cap sentit. És un luxe poder veure recuperar cinema, que ja té unes dècades, en pantalla gran. A més del Club de los Poetas Muertos, els Cines Lis preparen també la projecció de Hook, una pel·lícula del 91, i Una jaula de grillos de l'any 96. Això serà demà en els Cines Lis a les 7:30. Recordeu que després demà a la mateixa hora s'estrenarà el curtmetratge del que acabem de parlar. I a les 9:30 de demà, a la sala 16 tonelades, actuarà John Primer i Gilles Robson Band. S'ajunta la llegenda del blues de Chicago, John Primer, i l'estrella britànica de l'harmònica, Gilles Robson. I a més, per si fora poc, els francesos Antoine Escalier al baix i Pascal Delmas a la bateria, els francesos a la secció rítmica, per tocar els temes de l'últim treball de Primer, Ten Chicago Blues Classics.
1: My baby wasn't even decided about our wedding ring.

0: 39 minuts passen de les 7, sona el teló de fons. Això vol dir que, com és dimarts, ens acompanya Juanjo Prats per parlar de les arts escèniques. Pues, darrer teló que alcem en la temporada. No, mena, no havia caigut jo en això.
1: Bona vesprada, com estem?
0: Hola, Juanjo.
1: Pues avui vinc amb molta lluentor.
0: Jo ja m'he posat els brials.
1: Per a... I, a més, tot el que siga cancaneo...
0: Sí.
1: I algun corset que altre.
0: Algun corset, també.
1: Bueno, vindríem
0: estem
1: un poc.
0: Estem per a posar-se corsets. Mira, anem a deixar-ho córrer.
1: Bueno, en el burlesque, l'iconografia, en certa mesura, del cos varia molt.
0: Vull dir que, I tant que sí. Vull dir és de veres, ara
1: tenim absolutament cossos no normatius, inclús diferents.

0: clar. És que tots els cossos són bons.
1: Anem al cabaret?
0: Anem al cabaret.
1: Bueno, pues anem al cabaret.
0: Agafem la pipa, sí. ens cordem bé el lligacabres.

0: el nom del famós cabaret que tot el món coneguem.
1: El club de l'òpera, no? de la funció
0: sí,
1: cabaret.
0: Sí, per què? Pues perquè el musical cabaret, en certa mesura, ja ha tingut moltíssimes versions. I este sí. Kit Kat Club és una versió, lògicament, de l'argument de cabaret, però que és molt més immersiu. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, qui conega el Palau de les Arts tindrà el privilegi de poder reconstruir, perquè el pati de butaques, la meitat s'ha llevat el pati de butaques i s'han ficat tauletes com en un cabaret.
1: Oh, però que bonic.
0: Això és una meravella.
1: Una meravella.
0: Gran espectacle, gran musical i damunt tu recordant en certa mesura allò que eren els Kit Kat Clubs, més melodius.
1: Els de veritat.
0: És de veritat, no? Ah. Doncs en aquest sentit és una proposta, bueno, molt més propera i sobretot aquells que tinguin el privilegi de veure-ho de prop, realment inoblidable. Versió, en certa mesura, amb protagonistes prou valencians. M'explique.
1: A veure.
0: Abril Zamora va fer la versió a Madrid i ara tenim com a mestre de cerimònies l'actor d'Onda, Víctor Palmero. I damunt tenim un actor del món de les varietats i del repertori, com és Tony River, que interpreta també a Herr Schulz, que és un jueu que viu a la pensió i sí, que també sí, un paper sí. prou rellevant. Per tant, direm que és una proposta molt interessant. Tenim repertori, en este cas, clàssic, com és el cabaret, i sobretot tenim la voluntat de convidar-los a tots vostès a que vagin al cabaret. I la millor forma és...
1: Com?
0: Pues, welcome.
1: Welcome.

0: És tan difícil no posar el cervell, la memòria,
1: claro,
0: en la versió d'aquella pel·lícula fantàstica.
1: La Isa Minnelli, i, claro, i tenim ahí, esto tenim l'imaginari, però s'han fet versions ben interessants i en esta ocasió la proposta diríem que incidís també en el context social i polític. Estem parlant Berlín, any 1929, però no hem d'oblidar-nos que és una reflexió de el final de la República de Weimar, de les últimes llibertats, i el cabaret final d'aquesta dècada famosa dels anys 20, i a partir d'ahir ja comença la involució del feixisme, no?
0: Efectivament.
1: I tot això fa 100 anys. Vull dir, no vull pensar que les...
0: Ni nosaltres volem entendre-ho tampoc, però...
1: Que són cicles, però sí que és una bona reflexió, i sobretot en esta versió s'incidís prou en tot este tipus de metàfora, sí, dels terribles canvis polítics que van suposar aquesta República de Weimar.
0: A més, fixa't, no? Per allò de que no volem... No?
1: Repetir.
0: Repetir, ni buscar paral·lelismes gratuïts, però és eixe moment en el que el cabaret, que és el lloc on tot es transgredir,
1: clar,
0: on els cossos s'ajunten amb cossos de... comencen a aparèixer aquells oficials,
1: clar,
0: que dius, però que està, tu què fas així? Què reivindiques així? No?
1: Realment estem mostrant també el final, és la decadència.
0: La decadència total d'aquella Alemanya.
1: És la decadència, el l'ús...
0: Aquella Europa.
1: El l'ús també un poc de cert erotisme i una decadència que va marcar la posterior aberració final, que no era decadència, sinó que ja era l'aberració del que va suposar.
0: Sí, sí, sí.
1: Cabaret, hem parlat de la Isa Minnelli, però jo tinc memòria i he de remuntar-me a l'any 1992 una versió de cabaret que va dirigir Jerome Savary, interpretada per Nina i Ovidi Montllor.
0: Home, jo això no ho oblidaré en la vida. Clar. Tres vides que visca.
1: I tant que sí, vull dir que és una proposta que, com vegem, és un musical que de dècada en dècada ve un poc per refrescar-nos, no? I aquell musical va ser realment interessant.
0: A més, va ser preciós.
1: Sí, perquè Jerome Savary no va comprar, diríem, la franquícia.
0: No.
1: A veure, el tema dels
0: va fugir de Hollywood.
1: Claro, i el tema dels musicals, moltes vegades el problema que tenen és que tu has de comprar la franquícia muntada o a Londres o a Nova York. És a dir, tu compres els drets amb el muntatge, el vestuari, la forma. I Jerome Savary el que va fer és, en certa mesura, una llibertat per tal de
0: dir la seua.
1: De dir la seua, no? Hem parlat un poc de la importància del concepte de cabaret, perquè a diferència del tema eròtic, el cabaret també

0: era música, poesia, humor, sàtira, dansa, que en certa mesura trencava moles, no? I que en certa mesura expandia el concepte teatral. Cabaret...
1: Home, jo recorde que cabaretera era un insult.
0: Sí, claro.
1: Seràs cabaretera?
0: Clar.
1: O eixa és una cabaretera? Que...
0: Perquè per un costat tenim el cabaret eròtic, que moltes vegades era, té molt que veure amb el topless, és a dir, el crazy horse, ballar pues això, les dones amb els pits a l'aire, i que en certa mesura això ve del món romà, de la nudatio mimarum, el món els romans ho han inventat tot, i la decadència també. És a dir, quan ells feien mim, ahir deixaven eixir les dones per primera vegada, perquè fins ara les dones no podien sortir. I com acabaven la nudatio mimarum, que era el topless? I el món del cabaret, i sobretot el cristianisme respecte al món romà, que les ballarines eren dones lleugeres i que ixa connotació pejorativa, eròtica, cosificada i tal i qual, té molt que veure també en el final de la decadència del món romà, l'aparició del cristianisme, i com ja a principis del segle XX els cabarets començaven a eixir les dones nues. I això era com un element lògicament associat. Dansa, ballarina, gent de mal viure.
1: Sí.
0: Però, per exemple, en este recorregut que m'agradaria fer un xicot de memòria respecte als cabarets nostres, a València teníem dos cabarets eròtics fonamentals en la dècada dels anys 20 i 30, que era el Mogambo i el Bataclan. Wow. És a dir, on també hi havia un període de permissibilitat de llibertats sexuals, no? I això, lògicament, amb la dictadura, tot això va decaure. Encara que va quedar en l'àmbit privat. És a dir...
1: Què em dius?
0: Clar... no vulguis el que jo faig fer-ho públic. M'expliques? Sí. És a dir, i entraven...
1: Fes el que jo dic, però no el que jo faig.
0: La doble
1: no?
0: moral, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, la dècada dels anys 20-30 n'hi havia encara... Contagiat un poc per a l'ambient europeu, no?
1: Clar.
0: I per altra costa tenim el cabaret literari. Clar, el cabaret literari té una grandíssima rellevància, també una mica abans de la Segona Guerra Mundial, i té molt que veure amb les avantguardes, la innovació. Els bars, cafès, convertien en certa mesura noves propostes expressives. I el cabaret més reconegut a nivell mundial és el cabaret Voltaire. I el cabaret Voltaire era l'epicentre dadaista a Zúrich. Per tant, diríem, aquest concepte de cabaret, per un costat l'eròtic, però per l'altra banda el literari, era transgressor respecte als models d'espectacle,
1: sí,
0: i una
1: estèticament
0: forma...
1: Estèticament trencàvem tot.
0: Apareix també un poc el transformisme, sí. Apareixen els poemes visuals, l'experimentació, i per exemple...
1: La dansa dadaista.
0: Claro, totalment. I ahí està Hugo Ball o Emmy Henning en Zúrich, i tot el cabaret Voltaire estava dalt d'un teatre. I era un poc la gent que després del teatre...
1: El off,
0: i buscava. I salvant totes les distàncies, així també van viure algo semblant. I era ni més ni menys un cabaret que era el Metropol. Dècada dels 80, que estava just dalt de la Sala Escalante. I ahir es vivien unes nits molt especials en la dècada dels anys 80, de llibertats, de principis de cafè, teatre i peces curtes, playbacks, transformisme, i en certa mesura són com xicotetes illes dins del món contracultural que, en certa mesura, s'expandeix un poc la ment, no? I en aquest tipus de coses. I com a homenatge a Cabaret Voltaire, en els 80 van tindre el famós grup Cabaret Voltaire. Molt de l'Edat d'Or, de Paloma Chamorro, i que vos agrada molt. Chico, un poquet de Cabaret Voltaire.
1: Va.
0: Tornem als 80.

0: mare, mare de Déu, que ens anem anat a les catacombes dels records.
1: Quines nits més llargues. Vale?
0: Quines nits més llargues sí.
1: I més meravelloses. Doncs este homenatge també el tenim en cabaret un poc literari, no tan transgressor dels 80, i era el que fèiem amb Malvarrosa. Ah. A la ciutat de València, on poetes oferien sessions, cabaret literari, opinió, recitals...
0: Instal·lacions.
1: Són aquests xicotets espais que el cabaret caracteritza un poc per transformar el

0: bar, diríem, en un lloc escollit, no? I també molta gent que també començava a fer transformisme. És a dir, n'hi havia cabarets, en certa mesura, com la Cetra, que dels primers llocs on la gent osava, encara en el franquisme finals, osava a transgredir inclús el tema del gènere, no? I això era realment complicat.
1: Valenta, eixa gent.
0: Perquè durant tota eixa època que hem parlat de finals dels anys 30, durant tota la dictadura franquista, els cabarets eren cabarets eròtics, amagats, de contraporta, i qui podia entrar, i molt perseguit.
1: No creus que es va substituir un poc per la revista?
0: Sí, la revista és un gènere... El que passa és que la revista és un gènere que ja des de l'època dels anys 20 era més gran, i utilitzava el Teatre Apolo de València, que era com seu, diríem, de les grans estrenes de grans revistes, i era gran espectacle, gran aparatatge. 40 xiques, solistes, còmics, vull dir que era una indústria un poc el més semblant que han tingut al musical, però en una vessant també eròtica. El cabaret és més de fum, de beure whisky...
1: recollit, a porta tancada.
0: Mirades, doble sentit, en una cosa... Sí. Vull dir, és un poc més noctàmbul. A lo millor després de la revista m'ho anàvem al cabaret.
1: Segurament.
0: I sobretot si havien collit les taronges,
1: sí,
0: havien cobrat i molts venien en els trens i després tornaven a casa més,
1: bonament com podien,
0: més desplomats perquè havien collat... bona collita de taronges, quan la taronja en aquell moment valia diners, i en dos nits de cabaret
1: se n'havia anat la collita.
0: La collita de la... Doncs la història meravellosa del cabaret a València segueix a l'any 77, perquè tenim una fita fonamental, que és Belle Époque. Mm. Belle Époque, al barri de Russafa, es convertí ràpidament en el referent valencià contemporani del cabaret Music Hall i, en certa mesura, amb el món de la revista, transformisme, el cant, l'humor... I tot això baix un mestre de cerimònies que, dins de la nit valenciana, ha sigut únic i que també anem a retre-li un xicot homenatge perquè fa unes setmanes va faltar. Miguel Braç. Mm. Miguel Braç era l'ànima de Belle Époque i bueno, va vindre de l'esperit d'un Belle Époque que hi havia a Barcelona i va significar algo lo més, diríem,
1: trencador,
0: cosmopolita i un poc d'un cabaret europeu en la dècada dels anys 80. I aquest xicotet homenatge a Miguel Braç interpretant un fragment d'un dels espectacles de Belle Époque. Mania.

0: A més, està gravat en esta casa, en aquestes instal·lacions.
1: Sí, efectivament, des dels espectacles musicals que hi havia a l'època, pues hem pogut recollir este fragment, però bueno, un homenatge a Miguel Bras, pioner en el Music Hall, així valencià. Teníem la Cetra Paradís, que estava en l'antiga sala Xerea, la Bohème, Ladies, i hi havia una companyia que va eixir part d'aquest elenc de Belle Époque, que era 1920 Company, que fa això, 8 o 10 anys es va reunir per retre homenatge a la sala Russafa i fent espectacles de cap d'any en 1920 Company. I bueno, era un gènere que es va cultivar durant prou de temps a la ciutat.
0: Ostres,
1: són els cabarets xicotets que tenim, no? Uh-huh. Per tant, la importància social...
0: I a més, en qualsevol moviment europeu, sempre hi ha un valencià pel mig.
1: Sí, sí. Sobretot.
0: Que fa que, pam, entrem.
1: Bueno, és perquè és de veres que el món de les varietats, així teníem un poc el que parlaves tu de la revista, l'escola, i després també grans mestres de les varietats de carret, es varietes. Es varietes de la, que estava la Vedet, i després estaven els humoristes, sí. I ahir tenies que tenir moltes taules per així davant de la plaça del poble, que la gent estava sopant, ocupat de les seues coses... I captar
0: l'atenció.
1: I captar l'atenció, i això crea una escola fantàstica.
0: Sí.
1: Però tot té un final. I aquest final va arribar a la dècada dels anys 90, totes aquestes sales van tancar.
0: Ai.
1: Els anys 90 va desaparèixer... Bueno, diferents canvis nocturns, més discoteca, bueno, sectors que eren més noctàmbuls, els afters. Mm. Vull dir, aquest concepte i la gent ja no era bon cabaret, anava directament a l'after... No?
0: Sí, que mirem a control que hi ha gent.
1: No, de l'after, claro, i a partir d'ahí és una altra forma de veure-ho d'una altra manera. Doncs bé, per a nostàlgics, per a qui no ho ha conegut, per a qui vulgui reviure un gran musical, jo trobo que és una bona ocasió de passar-se per el Palau de les Arts, del 2 al 9 de juliol, i escoltem un teaser, un poquet de tot el que està coguent-se dins del Palau de les Arts.
0: A veure.
2: Bienvenido a Berlín. El Kit Kat Club se complace en presentar... ¡Sally Bowles!
3: Sally Bowles, ¿eres nuevo en Berlín?
2: ¿Que no tienes caprichos?
3: Todo el tiempo. Necesitamos dinero, desesperadamente. Me hablas de política. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros?
4: Si no estás en contra de eso, estás a favor.
2: ¡No es alemán!
4: ¿Cómo vamos a crear una familia?
5: Ha surgido un problema.
2: ¡Dejad los problemas afuera!

0: La vida és meravellosa.
1: I a més és això, en un moment de crisi, oblida't de tot, perquè així la vida és meravellosa.
2: Claro, i algú diu, però què té que veure amb nosaltres el que està passant fora?
1: Estàs parlant-me de política.
2: No, jo visc en un món allà. Perquè la història és la història del cabaret i tots els personatges, o bé que actuen, o que són relacions, una fonda on viu la protagonista, és com tot això comença a afectar, no? Perquè hi ha personatges que són jueus i personatges que són americans, que ho veuen des de fora, i hi ha gent que són artistes que diuen, és que jo sóc artista, a mi no em passarà mai.
1: Sí, jo sóc apolític.
2: Sóc apolític, sí. L'art és apolític.
1: L'art és apolític. Sí, quantes voltes haurem escoltat això, tot i que després la història s'empenya en dir tot el contrari.
2: Que m'havia deixat també de cabaret literari Esplomadors, claro, magnífiques, i després també Covarrubias, que era un espai màgic, i Caballo Blanco. Això són operades que es citaven a les 10 del matí.
1: Uau! Imagina si hem arribat a tindre coses a València. Escolta'm.
2: Digues.
1: És que jo volia acomiadar... És l'últim teló de fons.
2: Uf, pues nada.
1: Baixem el teló temporada que ve.
2: Clar que sí.
1: Se n'anem 2 mesos a passar calor.
2: A fer varietés.
1: A fer varietés, efectivament, que és el que més ens agrada. Agafem la boa de marabú i els lluentons i ens n'anem. Però hi ha una altra manera de, que és el burlesc.
2: Clar.
1: Que... d'alguna manera és família del cabaret.
2: Totalment. A més, el burlesque és un gènere molt vinculat a París.
1: Ai.
2: I a partir d'aixòs espais que té que veure Moulin Rouge, el Crazy Horse, el gran espectacle, i tot recordem la meravellosa pel·lícula Moulin Rouge.
1: Ai, anàvem, perquè jo volia acomiadar-te amb Cristina Aguilera.
2: Pues em sembla meravellós.
1: I una cançó d'eixa pel·lícula fantàstica. Mira, si és que potser hasta la torne a veure. Amb burlesc acomiadem, i amb Cristina Aguilera, quasi que res, acomiadem Juanjo Prats per esta temporada.
2: Una abraçada, un plaer estar
1: a setembre
2: amb tu, i bueno, per a mi gràcies per deixar-me este temps per compartir-ho.
1: Som intel·ligents, ens agrada aprendre, i la manera és tindre-se a Juanjo. Una abraçada a nosaltres, ens n'anem, són quasi les 8, tornem demà a les 7 i uns minuts. Ara és l'hora del contrapunt amb Gustavo Clemente, però ja ho sabeu, ho diem cada dia. Fins demà, feu molta bondat o no.

0: L'hora de la cultura.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu

0: O el què, amb accent o sense accent.
1: Què diu, què?
2: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides.
0: En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
3: Ah, vale.
0: Això sí, el podem pronunciar amb e tancada, què.
3: Efectivament.
0: Però sempre, sempre, sempre l'escriurem amb l'accent obert.
4: Senyor, sí, senyor!
0: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb... L'hem d'accentuar sempre. La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai.
5: No.
0: La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du.
6: No.
0: Accentuem el què quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de què sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
7: Cuidao!
0: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
8: Està tot molt mal.
0: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
9: No és possible! No és possible!
0: En eixe cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
1: Ah! Ara ho he entès.
0: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
10: Adiós, chao, bambina.
9: Adiós!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
11: A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia...
12: Amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge. Amb més històries i més proximitat.
11: Amunt i avall.
12: El magazín que et fa viure el territori.
11: Amb Sergi Olcina. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
13: De tu a...

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, passa un minut. De les 3 i mitja ja és moment de que parlem d'economia.
3: Cadena de Valor amb Arturo Rico.
2: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a aquest espai econòmic d'A Punt Ràdio. Avui és dimarts, és 30 de juny i comença ara un nou Cadena de Valor. Avui iniciem el programa fent un recordatori urgent. Avui, a mitjanit, s'acaba el termini per presentar la renda de les persones físiques per a l'any 2025. Així que ja sabeu, sí, per el motiu que siga, heu apurat fins avui, fins al final. Recordeu que és l'últim dia, teniu fins a les 12. Analitzarem en detall esta campanya de la renda amb la Quisenda. Pretén ingressar 24.628 milions d'euros, més d'un 18% més que l'exercici anterior. I a més, també s'ha publicat el llista de grans morosos, i hi ha sorpreses, ho comentarem també en uns minuts. Deixant Hisenda a un costat, ens endinsarem en l'actualitat que envolta el comerç internacional, i és que a partir de demà, 1 de juliol, la Unió Europea aplicarà la coneguda com a taxa Shane. Es tracta d'una mesura que estableix un recàrrec de 3 euros per cada categoria de producte inclòs en l'enviament. Analitzarem com veu el sector del comerç la implementació d'esta mesura i també com pot afectar els consumidors. I per altra banda, també parlarem d'un Euribor que tanca el mes de juny pràcticament estable amb una mitjana provisional del 2,79%. D'una taxa d'estalvi de les famílies també, que al contrari que passa amb l'Euribor, es redueix durant el primer trimestre de l'any, tot això segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. I tancarem el programa d'avui parlant d'inversió en infraestructures, perquè els contractistes d'obra pública demanen una inversió en infraestructures per a la Comunitat Valenciana del doble del que s'ha licitat en els últims anys. I mentre els contractistes demanen una major inversió, en matèria d'habitatge estem front a un dèficit de quasi 29.000 vivendes així a casa nostra. Veurem els motius. I ja saben, tot això i molt més. En esta mitja hora d'actualitat econòmica, i a banda també, que no se'ns oblide, repassarem l'actualitat econòmica del món.
3: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
2: I comencem ja este Cadena de Valor i, com va sent habitual, així està al meu costat la meva companya Mar Hernández. Molt bona vesprada, Mar.
4: Molt bona vesprada, Arturo, i comencem este espai que avui el dia ve carregat de notícies econòmiques.
2: I arrenquem el programa d'avui i ho fem fent un recordatori urgent. Per a tots aquells que encara no ho hagin fet, recorden que avui és l'últim dia per a presentar la declaració de la renda de les persones físiques per a l'any 2025. Després de quasi 3 mesos de termini, els contribuents que encara no hagin presentat la declaració tenen fins a la mitjanit per a fer-ho. És que l'agència tributària preveu rebre més de 25,2 milions de declaracions, un 2,1% més que l'any anterior. I si mirem en clau autonòmica, així a casa nostra, 2,8 milions de persones estaven obligades a presentar esta declaració, una xifra que representa un 2,1% més que l'exercici passat.
4: I com comentàvem, en esta campanya Hisenda espera ingressar 24.628 milions d'euros, un 18,4% més que en l'exercici anterior, mentre que l'import total de les devolucions previstes ascendeix a 13.271 milions, un 3,2% menys. A més, enguany s'han reforçat els avisos preventius perquè els contribuents puguen corregir possibles errors abans d'una futura regularització.
2: I coincidint amb el final de la campanya, l'agència tributària ha publicat la nova llista de grans morosos. Inclou 5.853 deutors a més de 600.000 euros pendents de pagament a tancament de l'any 2025. Això suposa un 2,4% menys que fa sols un any, mentre que el deute global baixa un 4,4% fins a arribar als 15.432 milions d'euros. Entre ells, personalitats com Isabel Pantoja, l'actriu Paz Vega o fins i tot el cantant i presentador Bertín Osborne, entre moltíssims altres.
4: I en l'últim exercici han eixit de la llista 879 deutors i n'han entrat 735 de nous. Hisenda recorda que és possible evitar la publicació abonant íntegrament el deute abans de la data de referència o regularitzant la situació en els terminis previstos per la normativa tributària. I ja ho sabem, fins a mitjanit està el termini per a presentar la declaració votació, si encara no ho han fet, i ara volem analitzar-ho amb detall com ha sigut esta campanya de la renda de l'any 2025, i ho fem amb l'assessor financer Federico Barona. Bona vesprada, Federico, i gràcies per atendre la telefonada.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
4: Avui acaba, ho havíem dit, a les 12 de la nit, esta campanya de la renda. Quines són les recomanacions d'última hora per als contribuents que encara no l'hagin presentada?
5: Lo primero es que la declaración hay que presentarla. Aunque sepamos que tiene un pequeño error, hay que presentarla, porque es mucho menos gravoso el presentarla y con posterioridad corregir el error que no presentar. Entonces, lo que siempre hay que hacer es, presentarla. Y como siempre, no solo confirmar el borrador, haber revisado el borrador, confirmar que el segundo pagador nos obliga a presentar una renta. Hay mucha gente y hay un incremento notable de los que de las personas físicas que tienen dos pagadores. No olvidarnos de declarar los alquileres, porque no van a salir en la información de Hacienda si no llevan retención, pero es un tema que hay que declarar siempre. Y por supuesto también las ganancias patrimoniales por ventas de en escritura pública o donaciones o cualquier cosa, hay que declararlas, porque es una información que puede no salir en la documentación de Hacienda, pero Hacienda la tiene.
2: Així és, Federico. L'Agència Tributària preveu més declaracions que l'any passat. A què podríem atribuir aquest increment? Té relació amb la creació d'ocupació registrada durant l'any passat, durant 2025?
5: Tiene relación con dos cosas, principalmente. La principal, el principal motivo es la creación de empleo, evidentemente. Si hay más trabajadores, hay más gente obligada a declarar. Eso en todo sentido. Pero luego también tiene algo que probablemente al gobierno no le guste, que es la precariedad del empleo. Hay mucha más gente o muchos más contribuyentes con dos pagadores. En ese caso, en el caso de dos pagadores, hay obligación de declarar la renta. Si el segundo es de 1,000 y pico euros, entonces también hay un número más elevado de declaraciones como consecuencia de la precariedad laboral al tener dos o más pagadores los sujetos pasivos. Pero es principalmente por esos dos motivos.
4: Igualment també Hisenda espera recaptar més diners, ja no només n'hi ha més declaracions, sinó també més diners, mentre que aquest import de les devolucions serà una miqueta inferior. Què ens indiquen també aquestes xifres sobre l'evolució de la fiscalitat i dels ingressos que també tenen els contribuents?
5: Bueno, esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que se afina cada vez más con el tema de las retenciones. La teoría es que una persona que solo tuviera un sueldo no le debería salir ni a ingresar ni a devolver, debería salir que más o menos cero la renta. Cada vez se afina más con esto, pero luego hay una segunda cosa que es la importante y la que es para los profesionales es difícil explicar, que es la no deflactación de la tarifa del IRPF. Dicho de otra forma, si hay un IPC del 10%, si yo cobraba el año pasado 100.000 euros y este año cobro 110.000, estoy ganando lo mismo. Tengo el mismo poder adquisitivo, pero como no se deflacta el IRPF por parte ni del Ejecutivo Central ni del Ejecutivo Autonómico, teniendo el mismo poder adquisitivo voy a pagar más impuestos. Y este año sí que se ha notado bastante más, bastante ese efecto de la no deflactación de la tarifa, ya digo bien, por parte del Gobierno Central ni por parte del Gobierno Autonómico, la no deflactación de esa tarifa se ha notado en las rentas a ingresar, que o bien han salido con menos devolución o bien han salido con una cantidad superior a ingresar.
2: I si endinsem ara en esos tràmits, no, administratius que té Hisenda, quin paper tenen estos avisos preventius que sol enviar a Hisenda durant la campanya de la renda? Anna, ajuden realment a reduir errors o possibles sancions?
5: Sí. Yo en esto no tengo ninguna duda. Yo creo que los avisos están funcionando muy bien como herramienta de reducción de errores y sanciones. Hay que tener en cuenta que la agencia tributaria podría hacer al 90% las rentas de todos los contribuyentes, o de prácticamente todos los contribuyentes, los podrían hacer. Entonces va de suyo que la agencia tributaria ayude al contribuyente a hacer la renta. Lo hemos dicho siempre, el impuesto sobre la renta es un impuesto muy complejo de cumplimentar, muy formalista, como todos los impuestos,
2: sí, así es.
5: Y toda la ayuda que se pueda recibir de la agencia tributaria es bien recibida.
4: I no podem deixar esta conversa, Federico, sense preguntar-te per aquesta llista de deutors, no? Perquè s'ha publicat la llista de grans morosos. Què representa exactament aparèixer en este registre?
5: Bueno, representa que tenemos una deuda firme que no es recurrible ya, que no está aplazada ni está suspendida, de más de 600.000 euros a 31 de diciembre del año 25. Representa que todo aquel que sale le debe a la agencia tributaria, o sea, a todos los españoles, más de 600.000 euros. Y, afortunadamente, desde una sentencia del Tribunal Supremo del año 23, es cuando la deuda es firme. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está claro que se debe. No es que haya un recurso ulterior, no es que puedo ganar la deuda en el Supremo, no. La deuda ya es firme y lo que está diciendo esa lista, es que todo el que allí aparece es deudor frente a todos los españoles de más de 600.000 euros.
2: I si mirem de cara a futur, saben que és de mitjanit, ja s'acaba aquesta campanya de la renda per a l'any 2025, quines són les pròximes obligacions fiscals que tant particulars com empreses han de tindre presents en els pròxims mesos?
5: Hombre, lo que nos llega inmediatamente es el 20 de julio tenemos que presentar, se tiene que presentar el impuesto sobre el valor añadido y las retenciones como grandes impuestos, y las retenciones de trabajadores, las retenciones que hacen las empresas a los trabajadores, y por supuesto el 25 de julio uno de los impuestos estrella, el impuesto sobre sociedades, se presenta una vez al año, y el impuesto sobre sociedades límite es el día 25 de julio. Una vez presentado el impuesto de sociedades, junto con la renta, todos los contribuyentes, tanto personas físicas como sociedades, habrán hecho su foto, habrán hecho su retrato de qué lo que cómo les fue en el año 25. Ya podremos tener el cuadro completo de lo que ocurrió en España, tanto en empresas como en personas físicas durante el año 25.
2: Ja saben, dos xifres a tindre en compte, 20 de juliol i 25 de juliol. Moltíssimes gràcies, Federico Barona, com sempre, per atendre la telefonada de Cadena de Valor. Molt bona vesprada i una abraçada.
5: Muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
4: Gracias. I ara parlem de l'Euribor perquè tanca el mes de juny pràcticament estable amb una mitjana provisional del 2,79%, molt pròxima a eixe 2,80% de maig. Els mercats interpreten que la pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu fins al 2,25% respon més a un ajust que a un canvi de tendència, mentre es manté la incertesa sobre l'evolució del conflicte al Pròxim Orient.
2: Tot i aquesta estabilització, les hipoteques continuen encarint-se. Una família que revisa ara un préstec de 300.000 euros a 25 anys, amb un diferencial d'un punt sobre l'Euribor, pagarà uns 130 euros més al mes si la revisió és anual, és a dir, prop de 1.550 euros més a l'any. Si la revisió és semestral, l'increment serà d'uns 94 euros mensuals.
4: I els experts apunten que l'Euribor podria moure's durant l'estiu entre el 2,6% i el 2,9%, pendent tant de la pròxima reunió del Banc Central Europeu com de l'evolució de la situació geopolítica. Una desescalada del conflicte podria afavorir una baixada de l'indicador, mentre que un nou repunt dels preus de l'energia o de la inflació podria tornar a pressionar-lo a l'alça.
2: I parlem ara d'estalvi, perquè les famílies espanyoles han reduït la seva taxa d'estalvi durant el primer trimestre de l'any. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, es situa en torn a l'11,3% de la renda disponible en termes desestacionalitzats, el nivell

0: més baix des de principis de l'any 2023. Sense ajustar l'estacionalitat, la taxa baixa fins al 4,1% per davall d'aquest 4,9 registrat fa sols un any.
1: I entre els mesos de gener i març, les llars van estalviar més de 10.400 milions d'euros, un 11,5% menys que en el mateix període de 2025. Al mateix temps, el consum va créixer un 6,1% i la inversió va augmentar més d'un 7%, mentre que la renda disponible també va pujar més d'un 5%.
0: I és que l'estalvi generat no va ser suficient per a finançar tota la inversió de les famílies, que van registrar una necessitat de finançament de 9.905 milions d'euros, un 41,4% superior a la de fa sols un any. En conjunt, la capacitat de finançament de l'economia espanyola també es va reduir en el primer trimestre respecte al mateix període de 2025. I ara és moment de fer un repàs a l'actualitat internacional.
1: I iniciem esta ullada en clau internacional parlant del gegant asiàtic. Des d'avui dimarts, la Xina aplicarà una nova normativa obligatòria amb l'objectiu de reduir l'excés d'embalatge en la paqueteria. Amb esta mesura es pretén reduir la generació de residus i els costos que es deriven de l'ús de materials innecessaris. Recordem que parlem d'un sector que a la Xina va gestionar l'any passat més de 199.000 milions d'enviaments, amb uns ingressos que continuen augmentant i que només en 2025 arribaren fins al 1,5 bilions de yuans, al voltant dels 194.000 milions d'euros.
0: I no marxem ara del continent asiàtic, perquè la cotització del ien ha caigut al seu nivell més baix front al dòlar des de finals de 1986. En concret, el tipus de canvi amb el dòlar ha arribat als 162,41 iens, després d'encarir-se en un 13% en un any la moneda dels Estats Units. I la principal causa és la diferència entre les polítiques monetàries dels Estats Units i el Japó, i les mesures que ha imposat el govern japonès han tingut un efecte limitat.
1: Els estats membres de la Unió Europea han donat suport a una reforma per a simplificar la gestió dels fons de cohesió i socials del pressupost comunitari del 2028 al 2034. L'acord amplia el marge d'actuació dels governs estatals i regionals, reforça la seguretat jurídica en la gestió d'aquestes ajudes i servirà de base per a negociar el text definitiu amb el Parlament Europeu mentre continua pendent el debat sobre la dotació econòmica del futur pressupost europeu.

0: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
1: I a partir de demà, 1 de juliol, la Unió Europea aplicarà la coneguda com a taxa Shein. Es tracta del cobrament d'una quantia de 3 euros per als paquets de menys de 150 euros procedents de fora de la Unió, especialment els que arriben a través de plataformes de baix cost com són Temu, Shein o AliExpress. És una mesura que el que busca és frenar l'allau d'importacions barates que entren al territori europeu a través de la Xina.
2: La mesura estableix un recàrrec de 3 euros per cada categoria de producte inclosa en l'enviament. Això significa que si una compra conté, per exemple, una samarreta i una tassa, el cost seria de 6 euros. Mentrestant, si es compren diverses unitats del mateix article, com 3 samarretes, només s'aplicaria un únic recàrrec de 3 euros. Esta taxa, suposadament, serà provisional fins a l'entrada en vigor de la nova reforma duanera europea prevista per a l'any 2028. I volem conèixer com es valora a mesura des del Comerç Valencià. Per això parlem amb Rafa Torres, president de Confecomerç. Rafa, bona vesprada i moltes gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
3: Bona vesprada, sí. Què tal?
2: Doncs, primer de tot, com valoreu des del sector comercial esta nova taxa europea?
3: Bueno, a ver, esta tasa llamada Shein, la verdad es que se recibe de manera positiva, pero se queda evidentemente corta. Al final, si queremos una competencia que sea justa, lo que necesitamos no solo es más impuestos para ellos, sino que todas las empresas que venden en Europa cumplan exactamente las mismas reglas de juego, sin excepciones. Es decir, esta tasa de 3 euros viene a compensar algo, el tema del coste logístico, aduanero, etcétera, pero no es suficiente. Si no tenemos un marco donde todos los operadores cumplan las mismas reglas fiscales y normativas que cualquier empresa que haga negocio en nuestro país, y que aquellas que tienen la sede en la Comunidad Valenciana en España, pues al final se va a seguir generando esa competencia desleal y va a seguir existiendo esa facilidad de competir por parte de

0: cosa que no están haciendo estas empresas que pueden estar implantadas en paraísos fiscales, en Irlanda, en sitios de baja tarificación de impuestos, que al final les permite competir con unas reglas que no son las de todos. Por lo cual, bienvenida a la competencia, bienvenido el que lo haga mejor, pero por supuesto las mismas reglas de juego fiscales y normativas para todos, o esto al final no tiene solución.
1: Efectivamente, estarà en pendència a partir d'aquest 1 de juliol a veure com s'aplica aquesta mesura. Rafa Torres, president de Confecomerç, moltes gràcies per atendre la telefonada del programa.
0: Una abraçada. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, una abraçada.
2: Adéu.
3: Demà serà notícia.
1: I com ja saben, sempre la previsió és una part fonamental per a l'economia i volem saber què va passar els pròxims dies, i per això breument anem a parlar amb el nostre company Pere Ferrer. Pere, molt bona vesprada.
4: Bona vesprada, companys. Com esteu?
1: Així estem, ja de dimarts. Comptants, què ens espera en l'agenda?
4: Bueno, abans de revisar l'agenda de demà, ja sabeu que fem també un seguiment estret, sobretot del ministre d'Economia i vicepresident primer, Carlos Cuerpo, i esta mateixa vesprada, per exemple, manté una videoconferència amb el ministre de Comerç Internacional de Canadà. Ja sabeu que estem explorant aquests nous mercats que també poden servir un poquet per a les nostres empreses, també. Ja de cara a demà, per exemple, així tenim la quinta trobada del grup interregional del BID, del Comitè de les Regions, que se reunís a Brussel·les i que comptarà també amb presència institucional de la Generalitat Valenciana. I tenim, per altra banda, el segon i últim dia de FIMIC, la Fira Internacional de Moda Infantil, que enguany acull a les naus i és una fira exclusiva també per a professionals. Si mirem ja en el plànol global i de cara a demà, coneixerem l'índex manufacturer a la Xina i també als Estats Units, i tindrem també, se publica l'índex de preus de consum harmonitzat a l'Eurozona, una publicació que fa periòdicament l'Eurostat. També serà interessant veure també aquest informe de taxa d'ocupació al sector privat als Estats Units,
2: sí,
4: perquè sembla que n'hi ha una previsió de creixement al mes de juny. Cal recordar que en el mes de gener ja es van generar 122.000 ocupacions al país nord-americà. Veurem com va aquesta previsió de cara a juny també. I per... Si parlem de declaracions o discursos, tindrem, per exemple, discurs del president del Banc d'Anglaterra i també de Christine Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu. Sí que vos he escoltat que feu referència a aquest tancament de l'Euríbor, que sorpresivament baixava del 2,80, s'ha quedat en el 2,79. Heu fet alguna referència també de com quedarien les hipoteques. Jo baixo una miqueta més, per exemple, per a una hipoteca de 200.000 euros, he vist que aquesta revisió anual es traduiria en uns 75 euros més al mes per quota mensual. Aleshores, es manté estable, però sempre n'hi haurà una xicoteta afectació a les hipoteques que, o sea, que
2: cal tindre en compte.
1: Efectivament.
4: Que cal tindre en compte perquè és... van cap amunt, això és el que volia recordar.
1: Estarem molt pendents, sí. Pere, que se'ns acaba el temps. Com està l'IBEX?
4: Molt ràpid. L'IBEX arribava als 19.500 punts, però ara transita els 19.400. Ha pegat un xicoteu a això, mentre que el barril de Brent està als $73.
1: Ahir, que es mantinga de cara a les vacances. Moltes gràcies, Pere Ferrer. Parlarem demà. Adéu, vinga, bona vesprada.
2: Adéu, gràcies. Adéu.
1: Ja de seguida, després del butllet informatiu, comença la vesprada de Punt Ximo Rovira, molt ràpid. Què teniu preparat per avui?
5: Pues amb molt de gust anem a rebre a Àlex Blat, Àlex Martínez, a Cesc Domènech, bateria, cantant i compositor fonamental de Tardor. Una esperadíssima tornada que s'ha hagut d'ajornar perquè Cesc ha passat per un moment delicat de salut, però ja estan per a presentar-nos La vida com un joc, unes cançons fantàstiques. És Tardor de sempre, amb elements nous. Ja ho deixem. A més, amb un acústic que ens faran també, que serà un gust. Tindrem a la nostra... Bueno, avui és dia de cuidar la salut, nutricionista. Passem també consulta per la psicòloga. Vindrà Gemma Pallà, l'acompanya Gemma Pallà, esportista, influencer, presentadora, que se puja en la bici per a mostrar-nos el territori des d'una altra perspectiva, des d'una altra manera, a través de les dues rodes, que es diu Valencians Sobre Rodes. Arranca a l'interior de la Marina, un programa que comença demà en A Punt.
1: Quin programa teniu preparat, eh? Moltes ganes d'escoltar. Esteu molt pendents. Després del butlletí, de seguida, la vesprada A Punt, nosaltres tornem de...

0: Demà, Mar Hernández, a quina horeta?
1: Tornem demà a partir de les 3 i mitja. Més ja cadena de valor.
0: Ja sabeu, 3 i mitja, demà, així estarem. Molt bona vesprada.
2: Cadena de valor.
3: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
5: De tu a tu.
6: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: Som la veu de tots.

0: continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Sí, que ja s'acaba el mes de juny, que ja estem a 30. Això com? Vinga, passarem junts, passant la vespa a la ràdio. Convidats de luxe, anirem de ruta pel territori, parlarem de salut, que ens encanta, Gemma, fresquets que estem...
2: De categoria.
1: Al querer.
2: Tot allò, tot el fresquet que podem tindre, a ells agafem. No vos podeu perdre, perquè ho passarem genial, aprendrem bona cosa i estem ja a manig. Benvinguts i benvingudes a la vesprada de Punt.
3: Així comença la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Resulta que no has vist aquesta informació que diu...
2: Que diu què?
1: Que la península Ibèrica es podria convertir en una espècie de desert que emane calor per a tota la península Ibèrica. Però si es digués això...
2: Mala port, això.
1: Mala port. De moment, pel que fa a l'oratge, i després els ho preguntarem als companys de l'oratge, acabem un mes de juny molt calorós. Ho saps, avui, que està apretant, però de valentes, que sembla que estem ja en la canícula. Hem experimentat un assaig tèrmic, sí, màximes per damunt de 35 graus, tot el dia el sol continuarà pegant fort. Encara que aquesta vesprada és possible algun ruixadet poc important a l'interior d'Alacant i també de Castelló. Esta nit, de nou, tornarà a ser complicat dormir, serà boscosa, mínimes que no aniran per baix del 20 graus. 20 graus, ja es firmaria jo. I tenim per davant dos dies, dimecres i dijous, de lleger descens de temperatures que tornarien a pujar de valent divendres. En setembre de mes de juliol, com sempre, buscant la frescor.
2: I una bona opció refrescant és a casa amb ventiladors, al cotxe amb aire condicionat, a la vora de la mar o a la piscina. En qualsevol cas, deixant-vos acompanyar per nosaltres i escoltar al remat d'esta primera hora a la nostra psicòloga de confiança que ve a parlar de mites de la psicologia. Exemples. Sols usem un 10% de la capacitat del cervell, això és de veres? Com és això dels dos hemisferis del cervell, del dret i de l'esquerre? Els records poden ser mentides? Si peguem colps, lliberem la ràbia? Voleu saber si això és de veres o mentida? A de pressa li preguntem a Lorena.
1: I algunes d'aquestes preguntes són falses creences, que després Lorena ens contestarà, en efecte. Sí. En la segona hora tenim propostes ben interessants. D'una banda, parlem en un estudiós de la història de les cases cova d'Utiel. És el lloc on tradicionalment les famílies de la zona feien vi. Són història viva d'eixa tradició. En acabar, rebem a la nostra nutricionista favorita, Clara Llorenç. Última secció de la temporada, crec que va fer-nos examen. Anem a repassar tot el que hem après.
2: Ai, ai.
1: Que si la proteïna, el múscul, com cuidar-lo, la microbiota, la creatina, evitar els ultraprocessats, en fi, gran aplaudiment. Per a l'ou, visca l'ou, molts ous amunt, i els llegums també.
2: Oh, me veig a veure, superaliments de deberes. Ah, sí, sí, hem après molt i a veure com se'ns va en aquest examen. Pel que fa a la tercera hora, rebem una visita que desitjàvem des de fa temps i que ens fa molta, molta, molta il·lusió. Ens visiten els membres del grup Tardor. Tornen als escenaris, ho fan amb gira La vida, a més de títol, La vida com un joc, i ens parlen dels concerts a la vista, de les novetats de creacions... I ens van a regalar un parell d'acústics. És que tenim un regalàs amb els Tardor avui així, eh?
1: Fa una il·lusió que vinguin Ares i Cesc, que es facin un acústic i també compartir amb vosaltres aquests temes nous de La vida és un joc i que tornen als escenaris. És una enorme notícia. Serà un goig escoltar-los. I acabem rebent una companya